0: Avui, però, volem fer-vos un canvi de mirada. Rurals i de muntanya intenta explicar-vos com mantenir una ruralitat viva i activa. Ha de significar evitar tres emergències que tenen molt clars els sectors agraris actuals. L'emergència demogràfica a la zona, l'emergència climàtica i l'emergència alimentària. 5 cooperatives de les Terres de l'Ebre s'han posat a treballar per identificar el que falla al sector rural ebrenc i com revertir la mancança de relleu, assegurar l'habitatge, assegurar cultius, garantir també el dret a la infància, la joventut i l'envelliment rural dignes. I dues dones molt lligades al món rural de muntanya han volgut també mostrar els coneixements que s'han de reaprendre. Com caminar per la muntanya, com connectar amb respecte amb els éssers que hi viuen, com apreciar senders, boscos, els llacs, els cims, i fer-ho amb aquesta altra mirada. Els resultats seran, en definitiva, donar a les terres de la vall i de muntanya el valor que mereixen, per dignificar-les, perquè elles són el nostre aliment i també el nostre refugi. I us les vull presentar. Una d'elles és Neus Miró. Hola, Neus, benvinguda.
1: Hola, molt bones.
0: La Neus és sòcia, cofundadora de FITES, de Terres de l'Ebre, que és una de les cooperatives dels que us he parlat, forma part de Som Ruralitats. Gràcies per estar aquí, per explicar-ho.
1: Gràcies a nosaltres.
0: Neus. També tenim a Vanessa Freixa. Hola, Vanessa.
2: Què tal, Pilar?
0: La Vanessa encara a les muntanyes. Donaràs una visió i una ullada del que estàs veient ara mateix mentre parles amb nosaltres.
2: Sí.
0: La Vanessa és il·lustradora, és defensora de la sobirania alimentària, és autora d'un llibre Ruralisme, la lluita per una vida millor, de la que hem parlat sovint al programa, ara també del llibre de les muntanyes catalanes. Vanessa, gràcies per estar aquí.
2: I a tu, com sempre.
0: La Cris Camarena, que és l'editora, precisament, del llibre de les muntanyes catalanes, de Setmana Books. Hola, Cris.
3: Hola, Pilar, gràcies.
0: La Cris és del sud, perquè l'editorial, la vostra editorial i vosaltres veu patir i molt fort els efectes de la Dana. Tindrem ganes que ens expliquis com esteu ara mateix, que comenceu un altre cop. Jo no sé si dir la vida, eh? O tu ens explicaràs. I així, doncs, amb aquest panorama que hem situat avui en el programa, Neus, jo crec que hauríem de començar amb tu perquè ens expliquis com aquestes 5 cooperatives que formeu part de Som Ruralitats us preocupa molt tant la situació que heu decidit fer una diagnosi. I què esteu comprovant amb aquesta diagnosi? Què esteu començant a comprovar?
1: Bueno, d'entrada, nosaltres sempre ens inspirem al ser territori de perifèria, no? Connectem molt en les situacions de les vulnerabilitats i com...
0: Per què dius territori de perifèries?
1: Territori de perifèria, ens sentim a la perifèria del centre de poder urbà, d'on se prenen les decisions, perquè històricament Terres de l'Ebre hem tingut esta sensació d'estar a lluny de tot arreu i que ningú mos tingués en compte més enllà de el que comentaves tu, de colonitzar els recursos naturals propis del territori. I de fet, encara ara i avui, el 70% de l'energia que es produeix a l'Ebre és per alimentar l'àrea metropolitana de Barcelona. És a dir, ara estem aquí en aquest estudi i estem connectades a la xarxa, segurament dels reactors nuclears que estan treballant a l'Ebre. I això ha anat acompanyat, i és un greuge, i és que a vegades ens costa molt, i és lo Som Ruralitats surt d'aquí, que a vegades tenim la sensació que som percebudes des de la perifèria i som percebudes des de la crònica de la queixa, de que estem instal·lades a la queixa. I, clar, objectivament tenim elements vitals, experimentals, dades que ens fan estar a la queixa perquè encara no hi ha un impacte que revertisca aquí. I llavors, lo Som Ruralitats, en part, vol fer aquest esforç que m'ha après molt també des de la perspectiva feminista, no? Perquè hem socialitzat el patriarcat fins a cert punt que tenim que objectivar i justificar i documentar-ho tot. I ara ens sentim així, des de la perifèria, i Som Ruralitats el que vol al final és ajuntar-nos cooperatives, o sigui, connectem molt també els valors de l'economia social i solidària, sí. Entenem que és l'economia que pot transformar els territoris i que podem aportar a la societat justícia i equitat econòmica, social, intercultural, feminista. Ho concebem així i ens hem ajuntat així per a plantejar el repte i objectivar en quin estat està avui Terres de l'Ebre des de la perspectiva que ens preocupa que cada vegada més fills i filles de Terres de l'Ebre tinguin que anar a fora a estudiar a fora, a tindre oportunitats laborals, oportunitats educatives, perquè el territori encara no les està oferint, i l'impacte que té això en les regions més rurals del territori, que sobretot és a la zona de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre,

0: i entremig la matriu agrària, que és la que fa de connector biològic, i l'agricultura a Terres de l'Ebre, la pastura a Terres de l'Ebre, és un reservori de biodiversitat. No només de patrimoni conreat i patrimoni històric, sinó que és clau per a mantenir la biodiversitat del país.
1: Tant com expliques, Neus Miró, que en les darreres hores hem rebut la informació de que un altre pastor deixa la pastura.
0: Sí, sí.
1: No? I així el degoteig de...
0: És constant, sí, sí. És constant.
1: Aquest abandonament que s'ha, com a mínim, de revisar. Jo sé que la Vanessa, aquesta diagnosi que la Neus està fent, ja la porta fent des de muntanya fa temps, Vanessa?
2: Sí, a més m'encanta sentir-la perquè penso cada vegada hi ha més veus potents des dels territoris rurals amb discursos més centrats que realment estan marcant que les coses canviaran. O sigui, ja és un tema de reivindicar una veu que fa temps que ha estat, en aquest cas, silenciada, o que s'ha autosilenciat justament per una càrrega de prejudicis i mil coses que s'hi han posat a sobre, no? I que demana ara d'estem aquí i demanar aquesta centralitat, justament, no? Vull dir, són territoris de perifèria, però són territoris que demanen centralitat perquè a partir d'ara i en el que vindrà, justament aquestes centralitats són les que són necessàries per al funcionament mateix intern. O sigui, hem de reforçar tots aquests nuclis locals de manera, no, que tinguin una resiliència pròpia per justament poder-se sostenir-se com a mínim en lo essencial, que és moltíssim, no, perquè és el que ens garanteix la vida i el que ens aporta el benestar, no? Llavors, sentir aquestes veus, aquests discursos que generalitzen, marca un canvi molt, molt fort, i això és molt positiu, no, respecte al que necessitem.
1: I tan positiu, i entenem, Vanessa, que publicar per un públic familiar un llibre entenedor com el que vosaltres heu fet, el llibre de les muntanyes catalanes, pot afavorir aquest canvi de mirada des dels més petits fins ara, no? Que ja creixin amb visió Neus Miró, visió Vanessa Freixa, i a partir d'aquí potser la vida en aquesta part de món serà una mica més digna.
2: Clar, és com intentar recuperar una mica l'estima per la veritat de les coses, per dir-ho així, no? Vivim en un món que s'emmiralla molt, gaudeix, admire, però no pot ser des del cor, no? Més des del tenir, del poder dir, no?, que hem estat, però que no hem viscut gairebé les coses, no? Vivim en un món de molta superficialitat, d'un consum constant de totes les coses i, naturalment, de l'entorn, òbviament, no? I fins i tot el fet de fer muntanya ha acabat, i pot acabar sent d'aquesta manera, no? El llibre el que vol és posar atenció, no?, o apuntar, de tornar-nos a mirar la muntanya com una necessitat vital, com un lloc on hem d'anar amb respecte, on l'hem de passejar des de l'estima, des de l'atenció, amb la calma necessària, per conèixer en el màxim que podem, per poder-nos moure en el medi de la manera més segura possible, però sobretot gaudint-la de veritat, mirant-la, sentint-la de veritat, no passant ni corrents, no estar ni sense gaudir-ho de veritat, sinó que sigui una experiència profunda i que realment ens aporta els beneficis que ens dona estar en voltes de la natura, òbviament, per descomptat, no?
1: L'experiència profunda, i això només és possible si al darrere hi ha una editorial que hi creu en tot això. És important, i aquesta és Savannah Books, que a més té Pantera, que ja porta temps incidint en els més petits, aquesta visió del món amb coexistència amb tots els éssers vius, Cris? Però hi resulta que editorials com vosaltres us veieu copsades per situacions com la d'Anna, producte també de la nostra emergència climàtica, Cris?
3: Sí, sí, totalment. Nosaltres vam pensar en aquesta col·lecció en octubre de l'any passat. Vam voler començar amb les muntanyes catalanes i les muntanyes del País Valencià. Ho posarem en marxa amb la Vanessa, amb l'Anna Montgai, aquí en el País Valencià amb el Josep Villarroya i amb el Pau Baix. I ens vam llançar a organitzar-ho tot per atraure el crowdfunding, que és algo que fem molt sovint. Tenim una comunitat de lectors que ens segueixen des de fa anys. I ho vam llançar en octubre i va ser el mes en el que va ocórrer aquí en el País Valencià la terrible Dana. I, clar, tot això es va parar. L'atenció de la gent no estava en xarxes socials per a comprar llibres, sinó en la supervivència. I vam veure que no anàvem a poder aconseguir l'objectiu, però increïblement la gent es va volcar, ho vam comunicar, vam dir que sense ajuda dels nostres lectors no podríem tirar endavant, i va ser com una

0: metàfora també del que estava passant en el carrer amb la inundació, i la gent es va volcar i es va ajudar, sí. I acabarem aconseguint aquest Verkami. Però, igualment, la destrossa de l'enquadernador de llibres i tal, van perdre més de 4.000 llibres, que era la campanya de Nadal, i ens va fer molt de mal econòmicament, com a petita editorial que som, igual que nosaltres a qualsevol altre comerç i negoci petit. Ja ho sabem tot el que va passar, i bueno, aquí estem subsistint encara i amb molta força per a fer aquests llibres que continuaran amb Galícia, amb Euskal Herria, i amb, és una col·lecció que volem fer per això, per aproximar a les famílies a la natura, que és una cosa que nosaltres sempre diem, que en realitat no volem vendre llibres, volem que la gent connecte amb la natura, que és la base de tot.
1: El llibre ha d'acompanyar
0: aquest camí, però en realitat al final l'objectiu és som natura, que és com el nostre eslògan, diguem, i hem de tornar a canviar la mirada i reconèixer-nos com a un element més de la xarxa de la vida.
1: Per això nosaltres hem decidit que vosaltres, aquestes tres dones, fóssiu les que participéssiu en aquest espai, demostrant realment que sí que existeix aquesta visió i que ara sí s'ha d'activar per posar-la a on ha d'estar. Neus, aquesta escolta activa, que dèiem, no? Aquesta oportunitat i també transformació, que són els tres punts base d'aquest Som Ruralitats, la unió d'aquestes cinc cooperatives a les zones del sud, sí. Les Terres de l'Ebre.
2: Les Terres de l'Ebre. I afegiria també la intercooperació.
1: Intercooperació,
2: és a dir que, bueno, suposo que els ecosistemes socials i els ambientals, la interconnexió dels petits forma part de l'essència mateix de la vida. I Terres de l'Ebre també, venim també d'un històric de dinàmiques sociopolítiques molt clientelars, per dir-ho així, que ens han anat dividint entre el territori, i per tant el fet de que avui estéssim intercooperant cooperatives agràries que històricament, sociopolíticament, han estat vinculades més al clientelisme polític, i que estéssim intercooperant en cooperatives de treball associat que històricament han estat més vinculades a l'altre espectre polític, diguem-ne, això a les zones rurals té molt de pes encara, no? Tot és això, tu veig d'estos dels altres, aquesta segregació, diguem-ne. Que ara poguéssim estar intercooperant junts és una de les forces que no havíem explorat fins ara. I el fet de reconèixer-nos com a parts del puzzle, com a peces del puzzle, és un fet que és bastant singular i que ens ha permès, en aquest cas, per exemple, les cooperatives agràries. Nosaltres, en el procés d'escolta activa, hem anat a visitar totes les cooperatives agràries de Terres de l'Ebre, que en són un quasi 30, i m'han obert la porta 20. Les altres no.
1: 10 han dit que no, però què passa? Hola, 10 cooperatives que no heu obert la porta.
2: No, pues bueno, pues són altres dinàmiques que hi ha, perquè és cert que dins
1: del... És un bon número aquest, o...?
2: És un molt bon número, perquè a més, Terres de l'Ebre també som el territori que té més cooperativisme a tot Catalunya per tot això que han comentat abans,
1: exactament,
2: no?
1: Exactament, ja
2: per tant, és un molt bon número. La cosa és que ens acabem trobant en aquest procés d'escolta activa que a priori tenim concebudes les cooperatives agràries fa 100 anys com a agrupació d'homes que articulaven unes organitzacions per a col·lectivitzar les pràctiques agràries i tal. Este és un pilar que s'ha anat desproveint en el pas del temps, perquè la centralitat de l'agricultura ha anat perdent paper econòmic, paper social i paper de dinamització dels territoris rurals. I ara s'estan quedant molt buides de contingut, buides de massa crítica, però alhora els pobles petits està l'Ajuntament i la cooperativa. És l'única institució de l'àmbit privat de l'economia social que hi ha al poble. I la cooperativa té secció de crèdit perquè no hi ha cap banc al poble. I al poble, la senyora Paquita, de 92 anys, va a la cooperativa a passar la pensió cada mes.
1: Totalment, sí,
2: i
1: sí.
2: La Laia l'atén a la cooperativa, i si hi ha uns dies que no la veu vindre a la cooperativa, truca a sa filla, que està a Barcelona, i li diu: veigues, que la Paquita fa dies que no ve i em preocupa no sé quantos, perquè sempre ve i m'explica lo de la medicació i no sé quantos seguintos. Ah, vale. O si no, la Olivia està pendent de l'agrobotiga, que fa dies que no ha vingut el senyor Ramon. Vaig a portar-li jo la llet. És a dir, les cooperatives agrícoles avui estan transcendint comunitari, un paper que estan transcendint allí on no arriba l'administració pública, perquè les perifèries mos queden lluny, com sempre hem dit, i a l'hora de centralitzar serveis d'atenció a la gent gran no arriben als pobles petits aquests serveis. Pues la cooperativa agrícola s'hi està trobant que està fent aquests serveis. Llavors, des del Som Ruralitats i en aquest procés d'escolta activa, volent-les posar al centre i no perdre, òbviament, el dinamisme de serveis ecosistèmics que presten les cooperatives agrícoles, mantenint el paisatge heterogènic, que és el que ens fa previndre dels grans incendis forestals, per cert, comilla, que ara ens va passar a Paüls aquest estiu,
1: sí, sí.
2: I ara pues, des de FIT estem en un altre projecte, intentarem fer un reportatge en drons, perquè és que es veu tan clar a les zones de Paüls on estaven pasturades, i les zones de Paüls, en totes les freixes on s'estaven treballant les oliveres, allí la llengua de foc no ha entrat.
1: Heu escoltat el que acaba de dir la
2: literal.
1: Neus? Ho teniu clar, això que
2: literal.
1: Acaba de dir? Doncs és molt important que es digui amb tots els punts i totes les lletres per demostrar com realment sí funciona una fórmula de treball i d'acció dins de la natura, com és la pastura i també com és el treball a les oliveres que estaves explicant per evitar aquests focs de sisena generació que ara els que estem abocant. Però, Vanessa, a les muntanyes també ho viviu, això. Mira, saps què m'agrada molt del vostre llibre? Que doneu aquest canvi de mirada i dieu, les muntanyes què som? Les muntanyes, qui som? I això del qui, Vanessa, és molt important per la muntanya.
0: Bueno, clar, però és que és com... És el que parlava abans la Cristina, no? Al final tots som part del mateix, no? És aquesta relació que hi ha entre tots els éssers, inclosos en aquest cas la muntanya, no? Com d'altres cultures originàries que tenen claríssima aquesta vinculació, tractant-les com a entitats en elles mateixes i, per tant, donant-los el respecte que es mereixen com a elles mateixes. Vull dir, al final no són espais d'ús i de transformació, si són espais de convivència que generen unes interdependències molt clares i que, naturalment, no, la cura d'uns és la cura dels altres, que això és el que hem d'entendre, de fet, no? La cosa és que, darrerament, naturalment, la muntanya cada vegada està més massificada, com a tot arreu, per el que dèiem abans, perquè acaba sent també una treva de consum, perquè sí que és positiu, no?, que es considere que el teu temps llibre el pugues passar en aquests espais. L'altra cosa és com ho fem, això, de fet, no?, i com ho estem fent en els darrers temps i de nou, amb molta frivolitat moltes vegades, no? Llavors, no és un tema de voler experimentar l'espai, la cultura que l'envolta, les persones que l'habiten, comprendre les seves problemàtiques, empatitzar-hi i d'aquesta manera tenir doncs, més coneixement, un coneixement molt més global i centrat, sinó el que fem és una mirada molt superficial d'un espai, quedant-te amb una idea pròpia sense voler aprofundir com en la majoria de les coses que fem, no? Que passem de puntetes i ja ens està bé, no?
1: Clar que sí, i de fet, si aquesta mirada fos d'aquesta manera, segurament ara en zones afectades per la Dana no passaria el que està passant. D'aquí a molt pocs dies, un any després, Cris, eh? I continueu amb la situació.
0: Sí, sí.
1: No s'ha aclarit res aquí, eh?
0: És un cacau, que diguem, per aquí, pel País Valencià, i és molta impotència per veure com s'ha gestionat tot. I una de les coses que enllaça amb el tema de la ruralitat, curiosament els pobles més afectats estan en l'àrea metropolitana de València i són pobles grans, és a dir, no és zona de pobles petits, rurals i tal, però el concepte de ruralisme o ruralitat al final és com un constructe social, no? És algo mental, perquè al final tots som rurals. Tots hem nascut de la terra, diguem. I a mi m'agrada molt el que diu Vanessa sempre de ruralitzar la vida, no? I és la guia que tenim una mica en l'editorial Sabana Books, que és descolonitzar les ments, ruralitzar la vida, ruralitzar el missatge i no solament fer que els petits lectors connecten amb la natura. El que més ens interessa en l'editorial és incidir en els adults, perquè som els adults els que ens hem desconnectat. Els nens ja neixen totalment connectats amb la natura. Aleshores, la tasca que tenim des de l'editorial és aquesta i el tema de la Dana, pues, tot i que les poblacions són grans, estan abandonades per les institucions. Si això hagués passat en València capital, seria una altra cosa. Hi hauria molta més atenció i molta més ajuda. Vull dir que no és el tamany de la població, sinó el prejudici i el privilegi que hi ha al darrere de tot.
1: Uh-huh. Neus, veus, escoltaves a la Cris, ruralitzar la vida és una bona frase, una bona definició per intentar que d'aquí a molt poc la perifèria sigui, sigui l'altra.
2: Sí, centre des de la perifèria, estaria bé. Ser centre des de la perifèria. Sí, sí, i m'ha agradat escoltar la Cris en este concepte de ruralitzar la vida perquè, perdó, en les ruralitats ara teníem també esta cosa de mentre se ruralitzen les polítiques públiques, nosaltres hem de fer alguna cosa, perquè algun rato s'acabarà ruralitzant les polítiques públiques, però van a un altre ritme i hi ha una altra cosa. Llavors, sí.
1: Vull que, en molt breu, perquè ens queden molt pocs minutets, vale. Us vull aprofitar, em diguis aquests dos projectes que esteu fent per ruralitzar precisament activament aquesta, i evitar aquesta perifèria de la que ja no volem tornar a parlar.
2: Molt bé. Bueno, en principi, pues, per una banda, els dos grans reptes que té les zones rurals a Terres de l'Ebre i a tot el país és la manca de relleu agrari o la dificultat de relleu agrari. Està transcendint que el model familiar de relleu agrari s'ha trencat, fills i filles ja no volen dedicar-se a pagès per tot el que ja podem intuir i saber, i per altra banda el repoblament. Tenim els pobles rurals que cada vegada pues, ja està vivint menys gent i s'estan perdent molt de capital social i humà. Llavors, en aquests dos grans reptes han pensat un pilot a la zona de la Terra Alta, que és on hi ha els indicadors de despoblament més gran, i com mirar de sistematitzar que la cooperativa agrària transcendís que més enllà de la producció pròpiament dita agrícola, sinó que ja que està prestant de manera invisibilitzada i no valoritzada serveis d'atenció a la comunitat, podem imaginar que la cooperativa agrària pot prestar serveis d'accés a habitatge? Pot la cooperativa agrària fer una crida als seus socis i sòcies que tots tenen habitatges perquè fills i filles no estan vivint i... No? Tothom als pobles té l'habitatge que hereu de la família. Pot la cooperativa agrària mobilitzar tot això? Hem anat fent un pilotatge al voltant de la cooperativa agrícola de la Fatarella, van fer esta crida i van aparèixer 10 claus de pis.
1: Sí, i està començant a funcionar.
2: I estem, sense pensar-ho, doncs ja s'està dinamitzant. Disponibles, perquè si ho gestiona la cooperativa, jo estic tranquil·la. Ara, jo tinc 70 anys, si m'he de ficar a llogar i no sé què, doncs no. Però bueno, és com pegar-li la volta al calcetí.
1: Veus, Vanessa, això? I aleshores pensa en les muntanyes, aquesta zona que ara té tantes segones residències i que de cau... I llavors, els més joves que voldrien precisament venir a treballar en aquest punt, i no poden, eh? Et sona molt conegut, això, Vanessa, eh?
3: Sí, totalment, i a més una mica el que la Neu subratlla, no?, que en aquest cas Terres de l'Ebre encara conserva aquesta estructura cooperativista, això a la resta de Catalunya, o com a mínim en aquesta part del Pirineu, és molt residual. Són cooperatives que hi ha poc personal, que a més no poden com assumir, no poden, perquè ja no tenen ni la capacitat per fer-ho, ni l'energia per fer-ho, no?, és molt intel·ligent, és una estratègia superbona que en aquest sentit, no, entitats que estan arrelades i, com deia ella, no, que donen confiança a la població local, puguen fer aquest servei. Aquí sí que existeixen cada vegada més cooperatives d'habitatge, entitats que estan treballant l'habitatge cooperatiu, però evidentment, si no es posa aturador, com de moment no hi és, no, en aquest cas el que està passant és ja no és un fren ni dels joves ni dels no tan joves, és que persones que venen a treballar de manera estable en aquestes comarques no poden instal·lar-se, tot i en aquest cas aquest despoblament perpetu. Nosaltres som la comarca amb la densitat més baixa de Catalunya, són 7.000 persones amb una superfície enorme, no? I sempre hi ha aquest estancament, a més amb una comarca que té una cosa que té una dependència superlativa a l'activitat turística, i això naturalment es traspassa a que en aquest cas els representants polítics tenen també molts lligams amb l'activitat turística i per tant s'entra en aquest bucle, no?, que no pot sortir de no poder pensar una estratègia que vagi més enllà d'aquest model, no? Per una part de la població important se'n beneficia, no?, de justament aquests prejudicis que a la llarga no només toquen amb un tema de repoblament, sinó naturalment a l'estabilitat i a la millora de serveis públics i socials que van per la mateixa població permanent, que no acaba permetent que vingui població nova, no? Llavors això, clar, és un cercle molt viciós, no?, i molt perjudicial, que el que fa és que no només hi ha un estancament en la població, sinó una cosa més important també de vegades, no?, que és un estancament fonament en les idees i en l'estratègia del joc, perquè no es pot evolucionar. Una evolució natural, són territoris molt conservadors que tenen una raó, naturalment, perquè sempre s'ha considerat que s'hi jugava en la supervivència, però aquest conservadurisme naturalment s'ha transformat, no?, en aquest període on el capital té una importància capdalt i justament passa per sobre del fet de preservar aquells béns naturals que té l'entorn, que són la seva riquesa, que són en aquest cas naturalment entorn, la terra, la cultura, i a partir d'aquí, no?, generar, no?, un nou espai a habitar de la millor manera possible, no? I això ara mateix està totalment tapat, no?
1: Aquestes són les dones rurals i de muntanya. Jo espero que les torneu a escoltar un altre cop. Ara recupereu. Un cop les heu escoltat, torneu-les a escoltar. Tot el que diuen, tot el que han dit avui. Us agraeixo molt que les tres hagueu estat aquí, hagueu donat les vostres idees i sobretot el vostre treball que esteu fent i que és tan important per sortir de l'entreleta en el que ens trobem. Neus Miró, gràcies. També gràcies a la Vanessa Freixa. Ja sabeu aquest llibre de les muntanyes catalanes, molt important. Gràcies, Vanessa.
3: Merci a vosaltres per donar justament difusió.
1: I a la Cris Camarena, gràcies per Sabana Books i la feina que feu, tot i la Dana, i com us va destrossar tota la feina que havíeu fet. Els ulls ben oberts perquè no torni a passar.
3: Gràcies,
1: Cris. Fins aviat.
3: Gràcies.

0: Vida Verda, amb Pilar Sampietro.
1: Escoltàveu fa un moment a menú Terra d'Argila, era el seu tema, el seu treball discogràfic que ens du cap a les Terres de l'Ebre, i això és el que volem fer avui. Farem un repàs als parcs naturals, a la seva situació concreta, ara sabreu per què, però donarem la benvinguda a una persona que ens du directament el so, la vida i el diàleg dels altres éssers que nosaltres comparteixen al planeta, que és a Luisa Mateu. Hola, Luisa.
2: Hola, bon dia.
1: A l'estiu t'ha anat molt bé de gravacions, em sembla, eh? T'hem pogut seguir per les xarxes.
2: Molt, molt no he gravat, però he escoltat molt i mirat també, i ha estat bonic.
1: I sobretot has contactat amb molta gent que preserva, estima i divulga la situació i sobretot aquests paratges i aquests espais naturals que encara estan lliures de moment, creuem els dits de cimentació, com dèiem
2: aviam,
1: al principi.
2: Aviam el que dura. Hem de lluitar.
1: Una d'aquestes zones és el Delta de l'Ebre. Fixa't que ens n'anàvem cap enllà, precisament gràcies a la Neus Miró i tota la feina que estan fent. Sí. Som ruralitats, aquestes cooperatives agràries. Però el Delta de l'Ebre en concret, per què sí que és un lloc molt ric, sobretot ara, que és la tardor, que comencen les migracions un altre cop dels ocells i deu estar ple de flamencs?
2: Bé, bueno, els flamencs, afortunadament, des de fa ja anys, nidifiquen, eh? Però tot i així el flamenc es mouen molt i tal, però ara sí, ha d'estar ple de flamencs, amb el seu croc-croc-croc-croc que fan. I ara comença, sí, estan arribant, passant ocells en migració, i aviat tindrem ocells hivernant. I jo us he dut una gravació, però, de l'agost, del mes d'agost, que és encara una colònia de cria de bernats i d'esplugabous, d'ardeits, no?, que hi ha l'encanyissada, la llacuna de l'encanyissada.
1: I l'encanyissada, precisament, que és la major llacuna en dimensions del Delta de l'Ebre. És un espai molt, molt important de zona humida, sí, protegida, sí. I a més una zona que està dins de la propietat de Sea Overlife, em sembla.
2: Bueno, Sea Overlife té un espai, crec que, sí, bueno, és una estenda encanyissada, no és ben bé l'encanyissada, però sí, el Delta té un espai, sí, però això forma part del parc natural, esclar.
1: Que sigui part del parc natural és important perquè realment tots aquests éssers puguin viure més tranquil·lament, amb menys pressió. Per tu, què significa una zona protegida com aquella? Què ha de significar, Luisa?
2: Ha de significar que no hi hagi activitats que malmetin el territori, a l'entorn, perquè que l'entorn es mantingui en bones condicions és essencial per la supervivència de la fauna i flora, clar. I tot va lligat, no? Aleshores, que, per exemple, en una llacuna com l'encanyissada, la presència de l'aigua en bones condicions, això és molt important. Fa uns anys va haver uns problemes. És a dir, l'aigua, l'entorn del canyissar, els arrossars que envolten, és a dir, tota la vida que hi ha al Delta de l'Ebre, una suporta l'altra. No és imaginable que desaparegui una i no afecti a l'altra.
1: Mira, anem a escoltar un d'aquests fragments gravats per Luisa Mateu a l'agost, a l'encanyissada, al Delta de l'Ebre. Pareu orella bé i us ho deixem un

0: Estem escoltant una diversitat d'ocells increïbles,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, a més és molt dens, no? En una colònia són molt actius, se senten els adults que entren i surten, i aquí a l'agost ja estan els pollets, ja estan crescuts, i també són molt sonors, eh? Per això us he posat d'aquest fragment, perquè és molt... O sigui, anant per la pista, caminant per la pista, ho sents, això. A part que els veus, com es mouen, que entren i surten, sobrevolen, i s'escolten molt bé.
0: Podeu imaginar que aquesta zona no estigués protegida a hores d'ara? Què hauria passat amb tot això, amb tota aquesta riquesa que ja no podríem escoltar, ni de la que podríem viure, perquè tots estem lligats, no?
1: Sí.
0: Doncs això podria passar... Esperem que no, eh? Però la veritat és que les entitats naturalistes i ecologistes estan alertant de que a partir del 29 d'octubre d'aquest any, és a dir, dintre de molt pocs dies, molts parcs naturals de Catalunya poden perdre més del 50% del personal tècnic i administratiu. En alguns casos, gairebé el 100%. Aquesta és una dada que ens ha posat els
2: que
0: coneix bé, precisament, aquesta banda i del Delta de l'Ebre, i també la situació que és el president del GPEC, el Xavi Jiménez. Hola, Xavi, benvingut.
3: Molt bon dia, moltes gràcies per invitar-me.
0: Gràcies per estar aquí, Xavier. Escolta'm, què està passant amb els parcs naturals? Per què aquesta situació ara de pèrdua de personal? Vosaltres, els ecologistes, us heu plantejat què passa?
3: Mira, això deriva d'una contractació que es va fer ara fa 3 anys, bàsicament perquè la situació dels parcs era molt precària. El que es va fer va ser un reforç a partir d'una contractació de, en aquest cas, 38 tècnics, que anaven als parcs, més 12 tècnics que anaven als serveis d'oficines, serveis territorials del Departament de Polítiques Ambientals i Medi Natural, vale? Que és on pengen els parcs.
0: Sí.
3: Bàsicament, aquesta contractació es va plantejar com una contractació per reforçar doncs, les estructures que tenien els parcs i la direcció general. El que passa és que les estructures eren tan nimbades, tan precàries, que aquest personal, aquestes 38 persones de parcs, van acabar agafant tasques estructurals, són vitals, estan fent tasques que són importantíssimes als parcs, no? Era un contracte que quan s'ha de fer ja se sabia que era de 3 anys i ara s'acaba el contracte. I, per tant, aquestes 50 persones, 38 dels quals estan als parcs, van al carrer. Clar, el problema és que aquestes persones, degut a la situació dels parcs, han acabat agafant tasques que són primordials, tasques que quan ells marxin quedaran penjades, no? Estem parlant tasques, doncs, de preservació de la biodiversitat, millora dels hàbitats, gestió de les comunitats vegetals, estem parlant de l'ús públic, o sigui, estem parlant també de tema administratiu, estem parlant de temes importants, estructurals, de les quals depenen el funcionament dels parcs, no?
0: Perquè, Xavier...
3: Estava parlant, per exemple... Digues.
0: Sí, precisament, si hi ha la reducció de tot aquest personal, pot significar que es tingui la sensació de que el parc natural o les zones protegides ja no són tan necessàries ni importen tant?
3: A veure, els parcs naturals i les zones protegides són necessàries, importen i haurien de ser més importants en el que és la gestió del nostre país, no? Sí que és veritat que, clar, marxarà gent que fa tasca important i marxarà gent que provocarà que aquestes tasques que estan fent es deixin de fer, no? Això no vol dir que els parcs no siguin importants. El que sí que indica és que la protecció de la natura, la gestió de la natura, al nostre país té poc pes, té poca importància. I es deriva en que tenim els parcs amb poc personal, es deriva en que ara marxarà personal que encara deixarà els parcs més precaris, però també es deriva en que, per exemple, som un país on no tenim conselleria de medi ambient des de l'any 2010. O sigui, el 2010... la conselleria de medi ambient era incòmoda, bàsicament perquè és una conselleria que intentava doncs, que les coses fessin més ben fetes, que els impactes ambientals les tinguessin més presents i, per tant, poguessin qüestionar certes actuacions, o sigui, en definitiva, posava pals a les rodes a certes actuacions del propi govern. I el 2010 es va finiquitar la conselleria de medi ambient a Catalunya. Fa ja un temps que tenim l'Agència de la Natura de Catalunya, aprovada pel Parlament, però no la tenim implementada ni funcionant. Per tant, tenim unes estructures que es dediquen a la conservació de del medi natural, de la natura, molt precàries del país. I això és un reflexe de que el nostre govern, el nostre país, doncs, els temes ambientals, temes de conservació del patrimoni natural, la biodiversitat, no tenen molt de pes.
0: Doncs,
3: i ara traduiran que els parcs quedant molt minvats. Per tant, doncs és un reflex d'aquesta situació estructural de país.
0: Una situació estructural doncs, que ha de canviar i que s'ha de reforçar per entendre que, i aquí gairebé acabem amb tu, et deixem ja perquè estàs enmig d'espais naturals, Xavier, la situació serà greu sobretot al nord, a les zones preservades, sobretot gironines, perquè els parcs crítics a l'Albera, capçaleres del Ter Freser, podrien perdre la totalitat de personal. Aiguamonts a l'Empordà, Montgrí, més del 60%. Cap de Creus i zona volcànica de la Garrotxa, també reduccions molt importants. I això, aquests números sí que fan patir. Vosaltres espereu, Xavier, que es pugui arribar a un acord, que puguin entendre que això no es pot reduir, que hi hagi una solució?
3: A veure, s'ha pressionat molt. Nosaltres ara farà unes poques setmanes vam tenir una reunió amb els serveis, aquest cas de l'Agència de Polítiques Ambientals, i se'ns va assegurar que es buscaven solucions per solventar la situació. Les solucions no ens les creurem fins que no les tinguem, perquè a vegades les solucions a l'administració són molt lentes. Sí que és veritat que per la tipologia d'aquestes contractacions sembla ser que aquestes 50 persones no poden ser renovades, però sí que es podria tornar a treure les 50 places i que s'hauria de presentar personal. ¿Vale? Per exemple, el que es havia previst és que aquestes 50 persones, quan acabessin doncs, la seva feina dins l'estructura de la pròpia Generalitat, de la Direcció General, podien passar a formar part de l'estructura laboral de l'Agència de la Natura, que es preveia que ja estaria constituïda. Com que l'Agència de la Natura no està constituïda, aquestes persones no es poden incorporar a estructures per seguir fent la seva feina. Uh-huh. Per què no està constituïda l'Agència de la Natura? Doncs, bueno, perquè alguns sectors, en aquest cas, i ho hem de dir amb les paraules, el País Rural, que és una estructura que s'ha constituït doncs, teòricament per defensar el món rural, però que es dedica bàsicament a ficar pals a les rodes a les polítiques ambientals del país, s'hi oposa. I com que s'hi oposa, el lobby de la fusta, el lobby doncs, de certs sectors, el sector primari, estan fent mans i mànigues perquè l'Agència de la Natura no tiri endavant. Per tant, és, bueno, ja et dic, és el reflex de quina situació tenim al país,
0: sí, realment,
3: que és molt precària, de les espais naturals, de les estructures en què teòricament l'administració hauria de votar doncs, en aquest país perquè gestionessin, conservessin la biodiversitat. Penseu que quan parlem de biodiversitat no només és signar un conveni per protegir l'Amazonia, és protegir la nostra fauna, les nostres espècies botàniques, els nostres espais naturals, i tenim una responsabilitat directa molt important que no estem executant.
0: Queden encara molts racons i rerefons d'una fórmula agrícola que s'hauria d'abandonar, que hauria de ser del passat, per entendre aquesta connexió entre agricultura, gestió i natura, i tirar endavant tota la situació. Xavier Jiménez, nosaltres t'agraïm molt com a president del GP que hagis posat els punts sobre les is i sobretot ens hagis donat la visió de com de fràgil està la preservació de la natura a casa nostra. Gràcies, Xavier.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Vinga, fins aviat. I nosaltres aquí a Luisa continuem perquè la situació és dura i difícil. Volíem expressar-ho també.
1: Sí, sí, ho és, és garrifós.
0: No, i gràcies a tu per dur-nos els sons que ens porten cap al nord, eh? I així ens anem cap a la Serra de Beaumort, que és una muntanya del Pallars Jussà dins d'un parc natural.
1: Sí.
0: Entenc, no?
1: A la Serra del Beaumort és una reserva de caça, de fet, allà, i us l'he volgut portar perquè ara és una època, és la brama dels cérvols.
0: Sí.
1: Ara hi ha gent que hi va cap allà a escoltar-lo i a viure aquesta experiència amb la natura, i per això us l'he volgut portar perquè, bueno, és...
0: Doncs clar, doncs aleshores escoltem la brama dels cérvols, no?
1: Mica.
0: És un clàssic ja dins l'espai de la Luisa Mateu, aquí a Vida Verda, escoltem-la. Aquesta que escolteu és la brama dels cérvols a Beaumort, en aquesta muntanya calcària a la Conca de Dalt i al Pallars Jussà, i que s'engloba dins d'un gran parc natural que és super immens i que agafa molt del territori de muntanya, d'alta muntanya. I la gent se'n va allà a escoltar-los, precisament sí, a Luisa, perquè hi ha uns guies que t'ajuden a entendre, sí, com escoltar-los, com separar-te d'ells, com visionar-los d'una manera adequada.
1: A més, l'altre dia vaig veure a la televisió, no sé si a la televisió, una altra pantalla d'aquestes, que la gent comentava l'experiència, no? Perquè sembla ser que van escoltar de matinada,
0: sí,
1: que ha de ser molt bonic, veure allà la sortida del sol, etc.
0: Ah, arribes molt dureta, molt d'hora,
1: sí,
0: molt d'hora.
1: Sí, sí, i a més ara deu fer molt de fred, o sigui, si aneu, abrigueu-vos bé.
0: Sí.
1: I aleshores la gent explicava l'experiència de l'escolta, que és el que és bonic, però es queixaven que no els veien els animals. Clar, aquesta és la cosa, els animals estan per allà ficats i el que és bonic és escoltar com es desperta el bosc i la brama, com bramen aquests animals, no?, els mascles. És a dir, és una experiència sobretot d'oïda, més que... Per això a mi m'agrada. Per això a mi m'agrada posar-ho a la ràdio, perquè és el que és la ràdio, no?, l'escolta.
0: Mira, ens fa treure molts elements de nosaltres mateixes com a éssers humans, com a persones que, si no, no trauríem, no?
1: Sí, sí.
0: Perquè... quina possibilitat hi ha de poder explicar què sents o com et sents quan escoltes la brama d'uns altres éssers com són els cèrvols?
1: Sí, sí, sí. L'escolta activa o conscient, que es diu...
0: l'escolta conscient.
1: Sí, obre com una mena de... Activa les sensacions, unes emocions, diem, si estàs allà escoltant realment. I aleshores el fet d'escoltar amb unes condicions de poca llum ajuda molt, no?, a que tu et concentris i estiguis escoltant i tu t'imagines i, en fi, t'obre la porta a la imaginació d'una manera extraordinària. No?
0: No, són aquests paisatges sonors que la ràdio tenim oportunitat també d'oferir-vos.
1: Sí.
0: Per què us traslladeu? Directament, per exemple, a un altre lloc necessari de preservar, com és el Parc Natural de l'Alt Pirineu. Allà hi ha Alins, Tor, Espot, Esterri d'Àneu. Situeu-vos en aquest lloc.

0: Aquell sou, ja, jo sí, jo sí. Però estem fent ràdio, com aquell dia que vam fer el programa al bosc, doncs sí, igual, eh, Luisa?
1: Sí, sí, sí.
0: El Parc Natural de l'Alt Pirineu, mira, qui refila aquí?
1: Aquí tenim, sobretot el més protagonista, és un tord, tord comú, ha cridat de fons el picot negre, que és una de les espècies allà estrelles, diguem-ne. Hi ha de fons...
0: Què?
1: Hi ha de fons també, ara hem sentit el picot negre, hi ha una griva, hi ha merenga petita, pinroig, hi ha altres ocells de bosc. Estem al bosc de pi negre.
0: Aquesta és la població, eh, no humana, que existeix en un parc natural. Si no fos parc natural, ja us dic jo i us diu la Luisa que no existiria. Almenys amb tanta diversitat.
1: No, exacte, és una pèrdua. Quan anem perdent l'entorn, anem perdent biodiversitat. I bueno, ja sabeu que aquí a Catalunya tenim una pèrdua de biodiversitat molt important. Es parla d'uns percentatges... esgarrifosos en 20 anys, eh?
0: Doncs sí. Per això és tan important que es mantinguin els llocs de treball i la cura que s'està tinguent a través dels parcs naturals, de persones que han volgut dedicar la seva professió precisament a fer el que molts éssers humans no fan per altra banda. Així que la balança estigui una mica ben equilibrada perquè continuï la vida a la Terra. A Luisa Mateu, nosaltres hem volgut donar aquesta visió sonora, una visió sonora que continua i que és necessària perquè els parcs naturals continuïn endavant.
1: Clar, no? I aleshores hem d'apreciar-ho perquè ara sortim molt a la natura. No, anem a caçar bolets, que es diu. Anem en bicicleta, anem a caminar, anem a fer, jo què sé, mil coses a la natura. Sembla que la natura és l'espai on hem d'anar.
0: Sí, hem de sortir. Però no la tenim en compte.
1: Però en canvi...
0: Fem totes aquestes activitats...
1: Exacte, fem activitats, però l'activitat essencial, que seria la d'apreciar la natura, la de observar-la jo demano escoltar-la, sembla que això va una mica en segon terme, no? Jo el que demano és aquesta estima a la natura de apreciant-la, coneixent-la i anant a caminar tranquil·lament o no caminar, estar, és a dir, però coneguem la natura com és, no només pensem en les activitats que podem fer, que està molt bé, però
0: respecte,
1: que és molt respecte, que és l'important. Sí.
0: Gràcies,
1: i no només als parcs naturals, la natura en general, el nostre entorn.
0: També a ciutat, ho hem explicat moltes vegades amb la Luisa Mateu en aquest programa, i ho tornarem a fer
1: aviam.
0: En la propera edició que vinguis
1: molt
0: aquí,
1: bé.
0: Que serà molt, molt, molt aviat. Gràcies, a Luisa.
1: Gràcies a tu.
0: Mira, parlant de muntanyes, aquí teniu a la Ali de Sants, Ara Muntanya.
2: Ara muntanya.
0: És que aquesta és una gravació d'una promoció que la mateixa Lídia Sans va fer amb un grup col·lectiu de músics i de gent que treballa precisament a muntanya per preservar-la. Amb ella us diem adéu. Esperem que us hagi interessat, però tornem molt aviat aquí a Ràdio 4, al Vida Verda. Fins aleshores.

0: Atura un moment el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries de què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.
1: Ràdio 4. Els imprescindibles de Ràdio 4.

run for it.

0: Avui us oferim una edició especial de l'Altra Ràdio. La dedicarem a les dones científiques i tecnòlogues. I ens trobem fora dels estudis habituals de Roc Boronat 127. Estem a l'estudi de ràdio de la Biblioteca Gabriel García Márquez, que està al barri de la Verneda del districte de Sant Martí de Barcelona. A més, aquesta biblioteca està justament al costat d'una cosa molt significativa de la ciutat de Barcelona, que és el semàfor de Mortadelo i Filemón del gran Francisco Ibáñez, veí d'aquesta biblioteca del barri de la Verneda i, a més, en el si d'aquesta biblioteca, un espai dedicat a l'obra del gran Francisco Ibáñez, que fa molts anys, als anys 90, també va ser entrevistat per aquest programa, per l'Altra Ràdio de Ràdio 4. El cas és que aquest programa l'estem fent, com ja vàrem anunciar, en col·laboració amb el grup de Perspectiva de Gènere en la Ciència de l'Associació Catalana de Comunicació Científica. Escoltarem ara també un parell de representants d'aquest col·lectiu que ja formen part de l'equip de l'Altra Ràdio d'aquí uns minuts. Com us dic, la benvinguda més cordial a l'edició de l'Altra Ràdio del dissabte 29 de novembre, que és la número 2618.
1: Vengan todos ustedes.

0: Authentic Latin Beats.
1: Pero si quieren saber un poco más de qué se trata...
2: ¡Arranca y vámonos!
3: Aquesta edició especial de l'Altra Ràdio l'estem fent el dimecres 19 de novembre, al vespre, i com us dic, la dediquem íntegrament a les dones científiques i tecnòlogues. Hi participaran Neus Castellano, directora de la Biblioteca Gabriel García Márquez, Núria Castell, doctora en informàtica i vicedegana de Presidència, Igualtat i Ètica del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, Montse Rigall, cap de programes de la nostra emissora, periodista de Ràdio Televisió Espanyola especialitzada en el món de la intel·ligència artificial i el periodisme i professora de la Universitat Internacional de Catalunya, i la Marta Balaguer i l'Ariadna Ferrer, precisament de l'entitat amb la qual avui fem aquest programa mano a mano, com és l'Associació Catalana de Comunicació Científica i específicament el seu grup de perspectiva de gènere. La salutació cordial de Raúl Hernández, del Servei Exterior de Ràdio Nacional d'Espanya, sempre content i un plaer poder fer programa mano a mano amb ell, i també acompanyat d'en Julián Figueras en el control de so de la Biblioteca Gabriel García Márquez, un bibliotecari que a més sap fer de tècnic de so. Això només pot passar en un lloc com la Verneda, la ciutat de Barcelona, i amb aventures com les de Mortadelo i Filemón. La salutació, a més, aquest qui us parla, Sintoniqui, a la direcció de presentació.
4: L'altra ràdio vintage, amb en Sintoniqui, sempre ràdio 4.
1: L'altra ràdio vintage.

0: I abans de rebre a les nostres invitades, obrim el programa, com és habitual, escoltant un fragment del passat de la ràdio a Catalunya. Procedeix, com sempre, de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, projecte participatiu que podeu trobar en aquesta adreça d'internet, arxiuradio.uab.cat. Avui la protagonista és Ràdio Paca, un projecte de ràdio per internet creat per dones feministes del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonamaison de la ciutat de Barcelona. La ràdio es va gestar l'any 2003, impulsada per un grup de dones provinents de Contrabanda FM i també de l'àmbit de la tecnologia audiovisual, com per exemple les dones tech. Doncs bé, Ràdio Paca es va posar ja, no en antena, però sí en el si d'internet, a l'any 2005, és a dir, que va començar justament fa 20 anys. Va ser la primera ràdio de dones per internet sorgida a Catalunya. Escoltem un fragment del 14 de juny de l'any 2006.
1: Ràdio Paca, ràdio lliure. Ràdio Paca, ràdio associativa. Ràdio Paca, ràdio comunitària.
2: Ràdio Paca, ràdio feminista.
3: www.radiopaca.org.
4: Doña Paca, perdió su libertad para...

0: vivo con Erasmo y por fin conoció un orgasmo.
1: Radio Paca. La veu de les dones.
2: Por tantas mamas.
3: I ja que estem fent un programa dedicat monogràficament a les dones científiques i tecnòlogues, deixem anunciar una sèrie que tindrà a veure amb aquest univers, una sèrie que està en fase de rodatge. Es tracta de LIA. LIA és el títol d'una nova sèrie que està preparant 3CAT en col·laboració amb Aguacate i Calabaza Films. Es tracta d'una ficció amb perspectiva femenina que s'endinsa en el terreny científic i de la intel·ligència artificial. El tema gira al voltant de 4 dones científiques que treballen en un programa pioner en intel·ligència artificial batejat amb el nom de la sèrie, batejat aquest programa com LIA. Les 4 protagonistes hauran d'enfrontar-se als reptes tècnics, morals, econòmics i socials que impliquen els seus projectes tecnològics. Constarà de 6 capítols i es preveu que arribi a la plataforma 3CAT durant el primer trimestre de l'any 2026. Un dels objectius de la sèrie LIA és generar referents femenins mitjançant els personatges protagonistes de la ficció i trencar estereotips, com ara que la ciència, la investigació i la tecnologia no són camps d'interès per les dones.
4: L'altra ràdio, amb Sintoniki.

I ara anem a parlar de l'edifici protagonista on nosaltres estem fent aquesta edició especial de l'Altra Ràdio, una pinzellada ràpida, a la Biblioteca Gabriel García Márquez, que està ubicada en un modern edifici de la plaça de Carme Balcells Segalà, al barri de la Verneda, com us deia, districte de Sant Martí de la ciutat de Barcelona, biblioteca pública que es va inaugurar el 28 de maig de l'any 2022. Un edifici que va guanyar un Premi FAD d'Arquitectura i el Premi a la millor biblioteca pública del món a l'any 2023, atorgat per la Federació Internacional d'Associacions i Institucions Bibliotecàries. Però més enllà dels seus atractius, pel que seria el disseny arquitectònic, l'important són les persones que la fan servir. En aquesta tarda estem constatant que aquesta biblioteca està plena, bàsicament, de molta gent jove que està fent diverses feines amb els diferents espais d'aquesta biblioteca. Sembla que pel cap baix, a la majoria de dies, doncs, hi arriben a passar unes 1.300 persones, que està dit aviat, i els usuaris van a la biblioteca una mitjana de 8 vegades a l'any. Les dones superen en gairebé 10 punts els homes inscrits, 55% de dones, 45% d'homes, i que, pel que faria, doncs, als adults, el tipus d'usuari amb més presència és el que treballa, el que té un nivell de formació mitjà i un bon coneixement de les tecnologies contemporànies, i més del 22% de les persones inscrites a la biblioteca són d'origen no comunitari, un percentatge similar al que representen a la ciutat de Barcelona. Qui ens donarà una mica més detall sobre les particularitats de com es treballa a dia d'avui des del punt de vista sobretot tecnològic, ja que som l'Altra Ràdio, doncs és la directora de la Biblioteca

0: eina tecnologia que s'ha donat en els últims cent anys que tenen les biblioteques catalanes s'ha anat incorporant, no se n'ha abandonat cap i qualsevol és bona per transmetre el que al final volem, que és que la gent llegeixi, comparteixi lectures i s'emporti llibres. Evidentment, no és igual ara que fa 20 anys darrere, quan anaves al tauler i demanaves el llibre i te'l treien, o fins i tot més anys, i la gent pot agafar qualsevol llibre i emportar-se'l mitjançant l'autoprèstec. Si tu volguessis, no hauries d'interactuar amb ninguna persona a la biblioteca. Però no és el que passa habitualment. L'autoprèstec és el final de tota una relació entre persones que comparteixen lectures en la biblioteca.
1: Aleshores, hem vist que fora teniu com una espècie de caixó automàtic, no?
0: Sí.
1: És una cosa bastant particular, i quan entra allà hi havia una senyora que deixava, diguem-ne, el material. Per tant, doncs, això que comentes també hi ha aquestes eines tecnològiques que permeten fer retorns, suposo, fins i tot si està tancada la biblioteca,
0: sí.
1: No? Perquè això és molt interessant. Però pel que seria una mica això que et deia, la gestió, per exemple, nosaltres, en el cas de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona, que jo tinc el plaer de poder dirigir, les companyes que no tenen preu per la seva feina de la Biblioteca Hemeroteca de Ciències de la Comunicació de la UAB, han creat la base de dades Hemomeca, que és un programari que ja s'han vist que pel tema sonor, en aquest cas, era útil. Mm. Hi ha algun Hemeca? Hi ha algun programari específic de gestió, suposo que sí del món de les biblioteques?
0: Sí,
1: com es diu aquest programari?
0: Sí, aquest és el Sierra. Bueno, l'hem anat canviant al llarg de la història de les biblioteques de Barcelona i catalanes, no? Perquè totes, afortunadament, utilitzem el mateix. És un programa de gestió bibliotecària que inclou diversos mòduls, des d'entrar un document, que és la catalogació i la preparació del document per posar-lo al OPAC, no? Allò que es deia, que per cert, els OPACs he estat mirant abans, que aquest programa neix en l'any 80, al mateix temps que neix el primer catàleg en línia a la Biblioteca Pública de Dallas. El primer OPAC per a consultar els usuaris.
1: OPAC vol dir?
0: Online Public Access Catalog.
1: O sigui que el primer catàleg d'accés públic digitalitzat...
0: Exacte.
1: Neix el 1980, com l'altra ràdio,
0: sí.
1: I dius que neix a Dallas.
0: Neix a la Biblioteca Universitària en el 75, però en la Biblioteca Pública...
1: D'acord, a nivell públic...
0: La primera que l'usa és Dallas. I passes de les fitxetes aquelles en cartró, que encara teníem aquí fins a molt temps després, a l'accés al catàleg. Bàsicament és això, vull dir, el programa que tenim nosaltres de gestió és el que genera aquest catàleg, és el que l'usuari pot consultar per a emportar-se.
1: I el que també crida molt l'atenció d'uns anys ençà és que les biblioteques, clar, la raó de ser és els llibres, no? Jo vinc també del món de l'enginyeria tècnica de telecomunicació, però també vaig fer filologia, evidentment m'agrada llegir, doncs és evident que moltíssimes persones, sense necessitat d'haver estudiat també filologia o literatura, agrada la lectura i això es demostra, perquè aquí hi ha moltíssimes persones a la tarda d'avui que estan tranquil·lament llegint llibres de paper. Però també hi ha el material audiovisual, no? Les biblioteques també han incorporat el món, en molts casos, de CDs de música i el món dels DVDs, diguem-ne, d'audiovisuals. Això realment també té interès o ara també ha anat baixant degut a tot aquest món de plataformes que cada vegada també tenen més consum, més accés?
0: En temo que ahir no tinc bones notícies, però he fet els deures i he portat els números. Les biblioteques de Barcelona, de la ciutat, les 41 biblioteques de la xarxa, l'any passat van fer 4.786 documents de préstec. D'aquests 4 milions tenim audiovisuals a les biblioteques que van tenir una època daurada, els CDs, les pel·lícules. Tenim també llibres en línia, tenim... a dintre del mateix catàleg que tu pots consultar, tens documents electrònics. Bé, d'aquests 4 milions, 3 milions són de préstec de llibres en papers i la resta és de els llibres en línia o dels audiovisuals que, per el que has dit, per les plataformes van una miqueta de capa caiguda.
1: Per tant, aquesta combinació del que seria món textual, món audiovisual coexisteix a la societat contemporània i això les biblioteques ja fa molts anys quan incorporat. Abans d'entrar una mica a Ràdio Maconda, que és el punt que nosaltres estem i també podrem escoltar un enregistrament històric de Ràdio Maconda, demanaria en el teu cas, com a directora d'aquesta biblioteca, el futur immediat, d'alguna manera, d'aquestes biblioteques públiques que no tenen

0: en preu des del punt de vista o bé de tecnologia o bé de recursos o bé d'idees que podeu tenir o de nous serveis, cap on es pot encaminar, no? Aquest temps vista que tu com a directora també deus haver de treballar juntament amb altres directores, cap on ens portar d'alguna manera els propers anys?
1: El futur de la biblioteca pública serà transversal i comunitari o no serà, crec, no? Per l'experiència que tenim en aquesta xarxa que es va crear el gener farà 25 anys, i jo estic gairebé 24 anys. Julián estava abans, fins i tot, no? De la xarxa, porta més de 25 anys.
0: Ella va veure néixer l'OPAC.
1: Sí, bueno, no això,
0: no a,
1: però...
0: No a Dallas, però quan va arribar a Europa, el Julián Figueras
1: sí.
0: Ja estava ja amb un ordinador, me l'imagino, no? Un ordinador, no de PC, potser, domèstic, allò de l'Spectrum, l'Amstra i l'MSX, amb el caset.
1: Exacte.
0: I ja veia un índex de llibres, no?
1: Si sí, més cas. No, va veure néixer la xarxa.
0: D'acord.
1: La manera de treballar nostra ha canviat, però no en l'essència. Les biblioteques som equipaments molt arrelats al territori, i el que sí que hem vist canviar molt és, vull dir, cap a on va aquesta biblioteca, és cap al treball comunitari. No fem ja la biblioteca sols. El personal bibliotecari no la fem sol.
0: Perquè aquí teniu un auditori extraordinari i avui, per exemple, es feia un concurs, entenc, de poesia.
1: Slam Poetry.
0: Slam Poetry.
1: Slammers.
0: Slammers.
1: Slammers, que un bon dia van entrar
0: a la biblioteca. Que són ells mateixos, sí, sí, que us ho han proposat, i sí, sí, els hi deixeu l'auditori d'aquí al costat perquè sí, puguin sí fer aquesta activitat.
1: Sí, sí.
0: Per tant, és molt més que una biblioteca. Hi ha moltes iniciatives, moltes sorgides, evidentment, de veïnes, de veïns o de col·lectius, com pot ser aquest grup de gent jove que ara els veia entrar, que es dediquen a fer poesia. Però és que, a més, la biblioteca Gabriel García Márquez té una curiositat, i és que hi ha un magnífic estudi de ràdio, nosaltres ara estem i en donem fe, des d'on funciona Ràdio Maconda. Ràdio Maconda, que va començar a funcionar el dia de la inauguració de la biblioteca, 28 de maig del 2022. La programació regular es va iniciar, però, el mes de febrer del 2023, i Ràdio Maconda funciona per internet i és la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona. Realitza programes culturals, projectes educatius i forma part de la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona, i pren el seu nom de Macondo, un poble imaginari a Colòmbia, creat per un conegut escriptor colombià, que, en fi, si no em dieu ara el nom de l'escriptor, mal assumpte, perquè esteu escoltant el programa de l'altra ràdio, Premi Nobel de Literatura, si estem a la biblioteca, Gabriel García Márquez, evidentment que Macondo és el poble imaginari creat per Gabriel García Márquez. Escoltem precisament un fragment de l'estrena de Ràdio Maconda.
2: Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
3: Xarxa. Ràdios, xarxa, comunitàries, xarxa, ràdios comunitàries, Barcelona.
4: Des del cor palpitant de Sant Martí i la Verneda, tenim moltes ganes de seguir sentint a tota la gent del barri a Ràdio Maconda, la ràdio que es fa des de la biblioteca Gabriel García Márquez, que s'inaugura avui, tal dia com avui, 28 de maig del 2022, i ens havíem quedat fa una estoneta sentint a la Maria Teresa, que ens ha regalat les oïdes amb un poema d'aquí del barri, la Margarita i la Ethel Martín de La tela de Penélope. Ens quedaven dos poemes o dos... Què tens tu, Margarita?
0: El dia de la inauguració de Ràdio Maconda, veïnes del barri també van venir en aquest mateix estudi a recitar, com esteu escoltant, els seus poemes. A qui se li acut crear un estudi 100% professional per fer programes, per fer podcast des d'aquesta biblioteca?
1: Doncs bé, això és una idea dels nostres caps de biblioteques que planifiquen biblioteques des de fa tants anys i es miren molt, ens hem mirat molt sempre des de les biblioteques catalanes en les biblioteques del nord d'Europa. Vull dir que fins i tot en l'espai que teniu a la García Márquez ho veureu, no? Espais molt oberts, molt relacionals, i les biblioteques nòrdiques tenien ràdios. Aleshores algú va dir, la pròxima ràdio que obrim, quan van anar a un viatge, tindrà una ràdio, i ens va tocar a nosaltres aquest regal.
0: Doncs molt bona pensada, perquè evidentment aquest llenguatge oral, aquesta cosa comunitària, és extraordinàriament positiu que es pugui, diguem-ne, fer servir, no? Perquè si ara, diguem-ne, ve alguna persona us proposa crear algun contingut de tipus cultural, és molt possible que si compleix amb les mínimes, diguem-ne, exigències que vosaltres fixeu, també pot desenvolupar, igual que utilitza l'espai de l'auditori per fer activitats, que alguns col·lectius poden també crear continguts culturals a través de la vostra ràdio, que és extremadament positiu. Fa molts anys a la Verneda va haver-hi una ràdio lliure, que no té res a veure, evidentment, amb Ràdio Maconda, que saps com es deia? La veu impertinent de la Verneda. Malauradament, de la veu impertinent no queda cap enregistrament sonor, queda només, diguem-ne, alguns apunts escrits, no? Però aquest patrimoni sonor de les ràdios lliures...
1: I queda algun supervivent
0: en aquest cas,
1: d'aquell programa?
0: Segur que hi ha algú, diguem-ne, viu claríssimament
1: que vingui, que vingui.
0: La veu impertinent de la Verneda. Des de l'altra ràdio fem una crida, si algú tingués enregistraments de la veu impertinent de la Verneda, cada aquest arxiu sonor de la Ràdio Catalunya que tenim a la Universitat Autònoma de Barcelona, 1.100 ràdios, aquesta no hi és. Sí que hi ha altres ràdios lliures, i esmentava Contrabanda FM, on hi lliure tantíssimes que hi ha haver-hi, o per exemple la Vispero de Santa Coloma de Gramenet, dels veïns de Barcelona, com a ràdios lliures d'aquell moment. Però hi va haver-hi també una ràdio lliure, en aquest cas a la, al barri de la Verneda, molt també amb caires reivindicatius, moviments socials lliures. Doncs moltíssimes gràcies a la Neus Castellano per haver estat avui a l'altra ràdio. Felicitats per tot l'equip magnífic de professionals que hi treballen i per tenir aquest èxit, un ple en la biblioteca de persones i donant sentit, no?, en aquest equipament públic que es constata imprescindible, necessari, que tingui molts anys de vida.
1: Gràcies, Marat.
5: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
0: Seguim en aquest programa especial dedicat al món de les dones, la ciència, la tecnologia, i ara és un plaer rebre la doctora en informàtica, Núria Castell, que durant molts anys ha estat professora titular de la Universitat Politècnica de Catalunya, vicedegana actualment de Presidència, Igualtat i Ètica del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, i durant la seva trajectòria ha guanyat els premis, per exemple, Creu Casas a l'any 2020, Salvai Campillo el 2021, Ada Byron el 2022, Ángela Ruiz Robles el 2024, i és la presidenta del Comitè d'Honor dels Premis Dona TIC. Va ser, a més, la degana de la Facultat d'Informàtica de Barcelona des del 2010 fins al 2017. Núria, benvinguda a l'altra ràdio. Un plaer que estiguis amb nosaltres. Tu, professora de la Universitat Politècnica de Catalunya, vas ser degana de la Facultat d'Informàtica, també prèviament vicedegana de la Universitat Politècnica de Catalunya, però és per on no vas estudiar a la Universitat Politècnica de Catalunya. Per quin motiu?
6: Doncs, bueno, gràcies per convidar-me al programa. I, bueno, no vaig estudiar a la Politècnica per un motiu molt senzill: no tenien els estudis.
0: No existien els estudis d'informàtica a la Politècnica.
6: No existia.
0: Perquè estem parlant que estudies informàtica...
6: Jo vaig començar l'any 76, vaig fer la carrera entre el 76 i el 81, i, de fet, el que hi havia a Barcelona eren uns estudis que duraven 5 anys, que es feien a la Universitat Autònoma de Barcelona, i que depenien de l'Institut Nacional d'Informàtica, i tenien 3 seus, la de Madrid, la de Barcelona i la de Sant Sebastià, i que just quan jo començo, l'any 76, es va crear per BOE una titulació universitària que era Licenciado en Informàtica, que, curiosament, a Barcelona, en lloc de recaure a la Facultat d'Informàtica, a la Universitat Autònoma va recaure a l'UPC. Llavors, estudiants i profes estàvem a l'Autònoma, la facultat formalment estava a l'UPC i vam tenir uns anys de rifirrafe.
0: I, evidentment, tant les dues universitats, Autònoma com Politècnica, doncs formant durant els anys excel·lents professionals.
6: I
0: curiosament, en aquell moment de finals dels 70, d'on et sorgeix a tu la vocació de dedicar-te a la informàtica? Una cosa també aquell moment tan naixent, no? Perquè bastant desconegut aquest gremi, no?
6: Bueno, era realment una descoberta, no? El tema era, una companya i jo de l'institut teníem interès per fer, ens agradaven molt les matemàtiques, però no volíem fer el que en aquell moment es deia ciències exactes, perquè l'únic referent, i sempre el tema dels referents com sempre és molt important, que per nosaltres l'únic referent era que si fèiem ciències exactes faríem una cosa molt teòrica i acabaríem sent professores d'institut. Una feina molt lloable, però que no era... Nosaltres volíem alguna cosa com més aplicada, més aportar alguna cosa a la societat. Ens va caure a les mans el catàleg de titulacions que ofertava la Universitat Autònoma. Vam trobar allà un raconet,
0: una cosa... Vau tirar uns daus, va sortir sí, el 22, i el 22 deia allò que has dit tu ara, no? Estudis informàtics. Sí. O sigui, buscava una cosa diferent,
6: buscàvem
0: que no
6: alguna
0: fos matemàtica.
6: Cosa, sí, que fos més aplicat, que segurament doncs, ens permetés
0: sí, sí.
6: Doncs, saber...
0: I vau veure que innovadors us podia interessar.
6: I llavors vam pensar que informàtica seria una manera de fer matemàtiques aplicades. És a dir,
0: sí,
6: no oblidàvem les matemàtiques,
0: clar,
6: però pensàvem
0: per
6: en el raonament, sí, sí, sí, amb els formalismes.
0: Clar, tot el tema també de la lògica, no? Exacte. Tot aquell univers també, que algun toc electrònic també hi havia.
6: Però cal de dir que no teníem ni internet, ni mòbils, ni informació, clar, o sigui, i no coneixíem a ningú.
0: D'inici dels anys 80, quan tu fas aquells, exacte, estudis, un moment, que és quan neix l'altra ràdio, que bé, nosaltres vam començar a divulgar la informàtica, però parlàvem a l'altra ràdio en aquella època, que fèiem el cèlebre Digitex per ordinadors Spectrum, Amstrad, MSX, i que jo anava amb caset, les memòries, i ja sabem que hi havia altres ordinadors de més magnitud, però que era una cosa absolutament
6: inicial. Anaven en fitxa perforada, eh?
0: Anaven els ordinadors
6: els
0: encara...
6: Els grans en fitxa perforada.
0: Els grans en fitxa perforada, que està dit aviat. Com jo comentava, la Núria Castella, una trajectòria docent i professional d'informàtica de màxim nivell, forma part d'aquest Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, que ja que està aquí també seria com una de les responsables, i juntament amb el que seria Telecos.cat, no fa pas tants anys, a la nit de les telecomunicacions, doncs vam mereixer un dels premis a la nit de les telecomunicacions, l'altra ràdio, un dels premis importants que hem tingut. Per tant, novament, la més profunda gratitud en nom de l'equip de divulgadors magnífic que està fent i ha fet aquest programa que porta 46 anys en antena. Però m'agradaria saber ara precisament del COINF, d'aquest col·legi, què esteu intentant fer, perquè hi ha moltes zones molt vàlides, com és el cas de la Núria Castell, perquè hi hagi cada vegada més enginyeres informàtiques, no? Què esteu intentant fer, que comenceu, jo crec, a tenir els primers resultats i que d'aquí 4 dies en tindreu més, però que avui seria bo de fer una mica el repàs per motivar vocacions amb gent que realment li interessi, perquè és evidentment que si una dona no li interessa la informàtica, com un home, doncs no s'hi posaran allà. No, però és evident que no té cap problema, qualsevol persona pot estudiar aquests estudis perfectament, independentment del gènere que tingui, no?
6: Jo diria que una primera cosa que es va fer va ser fa gairebé l'any vinent farà el col·legi 25 anys, i la primera cosa que vas fer va ser posar el nom no sexista. És a dir, el col·legi no és el Col·legi d'Ingenieros, sinó que és el Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya. ¿Vale?
0: Sí, sí.
6: I, de fet, és dels primers col·legis que té un nom no sexista. ¿Vale? I hem, una de les coses que fem, perquè estem també treballant amb la intercol·legial, és facilitar i ajudar que altres col·legis vagin canviant de nom. ¿Vale? I això ho fem a nivell dels col·legis de Catalunya, però també hi ha el Consejo General de Col·legis d'Enginyeria Informàtica d'Espanya, que també des d'aquí... Això és una tasca, bueno, que es va fent, i alguns ho accepten millor, uns altres els hi costa més. I a l'any 2018, des del col·legi, vam crear Dones COEINF. Dones COEINF és la comissió de gènere del col·legi. I des d'aquí el que s'intenta són, sobretot, fer accions de donar referents, de visibilitzar què fa una enginyeria informàtica. Hi ha vídeos, hem fet campanyes, per exemple, durant 2 anys hem agafat la línia dels ferrocarrils de la Generalitat i hem fet els mapes canviant totes les estacions i posant noms d'enginyeres informàtiques. Sobretot és intentar, doncs, visibilitzar les dones, què fem, i intentar anar, com ja sabem, ara ja hem d'anar a primària per realment, no? Doncs,
0: de bon principi, que vegin aquelles nenes, exacte, que s'hi poden dedicar perfectament, i que moltíssimes coses que hi ha de videojocs, de quantitat d'aspectes d'intel·ligència artificial, d'aplicacions, que motiva que jo algun dia em puc dedicar a crear-ho, a fer-ho, no? Perquè per sort la informàtica també cada vegada ha tingut una entrada a la societat molt més àmplia, no? També, en aquest cas, teniu una plataforma que podeu accedir dir-hi als oïdors, oïdores de l'altra ràdio, a donadigital.cat, no? Que a través de Dona Digital, a través d'aquesta plataforma, precisament, heu posat en el focus en les dones que treballen en el sector tecnològic, i per tal de fomentar referents, hi ha uns llistats, diguem-ne, de dones de màxim nivell en els camps de la informàtica, de la intel·ligència artificial, que es pot veure que, evidentment, a donadigital.cat n'hi ha unes quantes, perquè ara, més o menys, una facultat com la Politècnica, amb estudis d'informàtica, sobre quin percentatge ens podríem moure, tu que fa poc has estat encara a la universitat, d'estudiants?
6: La veritat és que el tema d'informàtica és com una muntanya russa. De fet, no ho sap gairebé molta gent, perquè és històric, però sobre els anys 85, al voltant del 85, la Facultat d'Informàtica de Barcelona tenia una entrada d'un 40% de dones.
0: 85-40% que sortiria. De dones.
6: De dones d'entrada.
0: Que molts podrien dir això no arribaria ni al 20. No.
6: Llavors, avui en dia, l'entrada del grau d'Enginyeria Informàtica, perquè, per exemple, el grau d'Intel·ligència Artificial o de Ciència de Dades tenen un percentatge més superior, però en el cas d'enginyeria informàtica, aquest any s'ha arribat gairebé al 20%.
0: Al 20. Hi ha esforç, sí. Per tant, hi ha hagut aquest retrocés. Sí. En canvi, a intel·ligència artificial, que això ho vam dir a l'altra ràdio ja fa uns quants mesos, sembla que hi ha un notable percentatge més alt, com ara apuntaves, no?
6: Sí, l'intel·ligència artificial també s'ha de dir que les places ofertades no són 400, són 50, vale? Que la diferència és important, però aquestes 50, de l'ordre, efectivament, d'un 40%, són noies.
0: Jo volia aprofitar la presència de la Núria Castells, abans d'acomiadar-la en el programa, perquè tu, el programa de la Montse Virgili, de Catalunya Ràdio, de Les Dones i els Dies, comentaves que pel que fa a la implantació de la intel·ligència artificial, que ara hi anirem, però en el nostre gremi, en el gremi del periodisme, estem vivint un tsunami i que la majoria de persones van amb surador, és a dir, un simple salvavides, per afrontar-ho, no? Nosaltres anem amb els salvavides, com allò de l'Ibáñez, aquí ens va molt bé el Mortadelo i Filemón, però clar, hi haurien de posar algun personatge femení, que també n'hi havia el Mortadelo i Filemón, però a vegades eren més per rebre els pals, no?, en sentit humorístic, però trobaríem que anem amb un modest salvavides i estem amb un tsunami tecnològic i social, no? Això estaria bé si ens sintetitzes aquesta idea per acomiadar-te, perquè segur que sí. Ens aportes idees interessants per fer-nos pensar.
6: Bueno, la idea del tsunami és perquè jo sempre, quan parlo d'intel·ligència artificial, jo em vaig quedar a la universitat per fer intel·ligència artificial. O sigui, t'he parlat del curs 80-81 que vaig tenir la meva assignatura d'intel·ligència artificial. La història de la intel·ligència artificial té els pics de bons propòsits i moltes expectatives, la caiguda quan aquelles expectatives se'n van en orris, i aquestes onades, al final, en aquests moments, s'han convertit en aquest tsunami, no? que ens està arrossegant per tot arreu, que tenim intel·ligència artificial per tot arreu, que sembla que la intel·ligència artificial ens arreglarà tot i ens ho destruirà tot a la vegada, no? I que... En particular, des de que neix i es posa en marxa ChatGPT de manera extensa i pública, ja no sabem una mica com gestionar les coses. I una de les coses que hem de tenir clar és, quan el ChatGPT es fa públic, de fet és un error de disseny. Val? I és un error de disseny perquè tu no pots treure un producte informàtic, fins que no l'has testejat al 100%, no al 150%. ¿Vale? I en aquest cas el producte es va treure perquè nosaltres fóssim els testers. ¿Vale?
0: Allò que deien els beta-testers.
6: Però llavors, clar, ho treus de manera mundial.
0: El públic que té un èxit descomunal són els beta-testers, és a dir, les persones que ho proven.
6: I a partir d'aquí vas experimentant. Llavors, clar, han sortit milers de productes similars al ChatGPT, tenim molts models de llenguatge, i llavors... Hem de realment aprendre a navegar en aquest tsunami i veure on...
0: Jo crec que també, amb tota la modèstia, evidentment, l'altra ràdio és un dels apartats. Durant molts anys que el coneixes professionalment, no té preu. Des de fa 12 anys, potser, ara ja fa un parell d'anys que ja no col·labora a l'altra ràdio, la magnífica feina divulgativa a l'altra ràdio, cada mes parlant habitualment d'intel·ligència artificial, del doctor Ramon Sangüesa, des de la Universitat Politècnica de Catalunya, quan estava al CityLab, no? Aquesta funció... divulgativa, el nostre programa simplement perquè som veterans amb aquests 46 anys del món tecnològic, però cada vegada, ara anirem també una gran divulgadora d'aquest univers en el si del periodisme, una companya d'ofici, doncs la feina aquesta de divulgació, d'anar creant d'alguna manera sentit crític, no? Sense que ningú s'espanti, doncs de fer-ho servir quan interessa, conèixer el que es fa servir, també els mitjans de comunicació poden contribuir, poden ajudar, però és un gran negoci i crea molt, no?, l'atenció, l'etiqueta, no?, d'intel·ligència artificial, que és un molt llaminera, però com tu dius, la tecnologia es comprova que a vegades pot fer més fàcil la vida de les persones, però està clar que no dona la felicitat, no resol les qüestions, perquè mira que fa segles que l'ésser humà va inventant tecnologies, però hi ha moltíssimes coses, com a vegades la discriminació de les dones, que per més tecnologia que hi hagi, no se resol el problema, no? Però tant de bo que evidentment això, en el segle XXI, contribueixi a fer passos endavant. Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut avui a l'altra ràdio, i seguirem en contacte, jo crec que des del COENINF i aquest grup de dones que esteu, diem, implicades com a enginyers informàtiques, i el nostre programa en properes edicions. Moltíssimes gràcies.
6: Moltes gràcies.
2: L'altra ràdio, amb Sintoniki.
0: Ràfaga del La La Land, ara me l'estic veient. Mira com baixa. Baixa directament amb una mena, diguem-ne, suposo que més a més ballaria bé, amb una naueta especial, que diria ahir la nostra propera invitada, que és la periodista Montse Rigall. La Montse Rigall, cap de programes de Ràdio 4, treballa com a periodista a Ràdio Televisió Espanyola des de l'any 2001. Això ja vol dir una certa veterania. A més, professora de la Universitat Internacional de Catalunya des de l'any 2019. I des del maig del 2022 treballa en alguns dels projectes d'aquesta corporació de Ràdio Televisió Espanyola relacionats amb això que ara parlàvem, amb la intel·ligència artificial aplicada al nostre gremi, al periodisme i a la comunicació. El 2024 va rebre un dels premis Parèntesi Media a la categoria de millor divulgadora catalana d'intel·ligència artificial, coexeco amb altres companyes d'ofici que divulguen aquest univers, i participa en diferents programes de Ràdio 4 fent això, fent activitat divulgativa i informativa sobre la intel·ligència artificial. Ha participat en moltíssims actes, l'últim, que jo la vaig escoltar, al Congrés de Periodistes, que es va fer fa pocs dies, en aquest mes de novembre, al Caixa Fòrum, i en allà Montse insisties, i benvinguda a l'altra ràdio, que el que ens diferencia de qualsevol algoritme és la nostra capacitat d'entendre el context, de portar empatia, d'assumir responsabilitats ètiques en la informació que difonem, no? Per tant, tu també estàs amb la línia de que està molt bé d'utilitzar aquestes eines, tu n'ets d'un exemple, però fomentar un sentit crític, no? De conèixer el pa que s'hi dona.
7: Moltíssimes gràcies, Cinto, per aportar-nos sempre tant coneixement. Felicitats per tants anys en antena. No és fàcil, així que valgui l'ocasió per posar-ho també sobre la taula. I encantada d'estar acompanyada per aquest nivell de dones tecnològiques que falta fa de fer-ne difusió. Sí, és cert que jo sempre he estat molt tastaulletes en tecnologia i crec que ara estem, evidentment, davant d'un tsunami. Jo tendeixo a parlar sempre d'una onada que cal surfejar si no volem que l'onada ens passi per sobre, perquè és evident que la IA ha vingut a treure'ns llocs de feina, no passa res, comencem a acceptar-ho, però no em treu la feina la IA, sinó aquella persona que domini millor aquesta eina, lluny de ser una ciència exacta. I, per tant, abogo molt per la necessitat d'entendre com funciona l'algoritme, que fa 75 anys que hi ha Alan Turing, no? Va començar a desenvolupar amb un joc matemàtic, una màquina que simulés el raonament humà. I anys després, doncs, tenim McCarthy amb una escola d'estiu matemàtics als Estats Units que encunyen aquest concepte, no sé si encertadament o no, i l'anomenen intel·ligència artificial. Si probablement li haguessin posat un altre nom, que no fos intel·ligència artificial, ara no estaríem tan espantats.
0: Estadística computacional, no?, o d'alguna qüestió que és una mica els budells d'allò, però que no tindria la força, evidentment, que té aquest nom.
7: Perquè sí que el nom fa la cosa, clar, i estic d'acord amb la meva companya, quan parlem d'enginyers, no?, allunya, no?, les dones que vulguin acostar-se a aquest món sempre tan masculí, però que per sort i gràcies a les seves iniciatives això va canviant mica en mica. I crec que la necessitat de, sobretot, divulgar a la gent, explicar-los que la IA reprodueix un esquema de la nostra societat i, per tant, no vindrà a resoldre'ls els problemes intrínsecament lligats a la manera com som, no?
0: En el camp nostre del periodisme, tu que coneixes bé a fons i que participes en el cas de Ràdio Televisió Espanyola, parlem una miqueta amb aquests minutets d'algunes aplicacions. Una, que tu també estàs involucrada, és el IBERES, no? Identificació, verificació, resposta. Parlem una mica d'aquest projecte IBERES, sí, que té una variant que ja es fa servir, entenc jo, a l'interior de la nostra corporació, que és el Verifica RTVE. Correcte. Que és una cosa, que és l'altra.
7: Jo crec que estem davant d'un escenari d'un canvi de paradigma en el consum de mitjans de comunicació, i si una cosa és important o rellevant, és el com podem donar confiança als nostres oients, als nostres espectadors. Creant un departament com el que hem creat dins de Ràdio Televisió Espanyola, anomenat Verifica, i utilitzant eines que vàrem estar desenvolupant durant 3 anys amb fons Next Generation en aquest projecte europeu anomenat IBERES, ens sembla que és una molt bona manera de garantir a la ciutadania un servei públic, perquè no oblidem que Ràdio Televisió Espanyola és públic i, per tant, ho paguem entre tots, i ens devem en l'obligació d'oferir informació sempre veraç i contrastada, tal com marca el nostre codi deontològic. Si la tecnologia ve a ajudar-nos a desenvolupar millor la nostra feina, benvinguda sigui. I en això vàrem fer nosaltres durant 3 anys, a desenvolupar eines pròpies a través de 4 universitats diferents, la Universitat Politècnica de Catalunya, la verificació d'imatges tant de vídeo com fotogràfiques, la Universitat de Granada en el desenvolupament, doncs, de eines que ens ajudessin a detectar fakes d'àudio, són molt bons i tenen professionals excel·lents en aquest camp. La Universitat Autònoma de Barcelona també formava part del projecte Iberes, i la Carlos III per detectar fake news o els bots, diguéssim, analitzant les xarxes, no? I amb aquesta amalgama de professionals, jo per la part periodística em tocava testejar, fer això que dèiem, no? Que era provar, prova-error. I això va linkar després amb un projecte europeu de verificació de notícies falses, perquè la Unió Europea també està molt preocupada per, diguéssim, la falta de confiança que hi ha a la ciutadania respecte a les institucions europees, donada, doncs, la situació geopolítica actual i l'arribada, doncs, d'aquests discursos d'odi generats sovint per l'extrema dreta. I tot aquest entorn, diguéssim, fa que nosaltres, com a periodistes, testegéssim aquestes eines que van desenvolupant els nostres companys tecnològics.
0: No? Donen bon resultat, tu que has provat?
7: Hi havia alguns casos en els que, clar, sí, hem anat millorant l'eina. D'acord. I davant del dubte, jo com a periodista no ho publicaria. Això vagi per endavant. Sí que és cert que quan la tecnologia és 100% creat alguna vídeo per IA, ens ho diu i ens ho retorna dient això és IA, per tant, color vermell. Si tendeix més al color blau, vol dir que és més verídic, és més veraç, diguéssim, no? Però què li passa a la màquina? Que quan li fiquem una fotografia, per exemple, en el cas de la d'Anglaterra, aquella imatge d'aquella, ara no recordaré el nom, però era, ella havia tingut un càncer i havia desaparegut durant un temps i aleshores apareix rodejada dels seus fills. Recordes? Sí? Val, i aleshores hi havia, la imatge era real i ella l'havia retocada en Photoshop i després hi havia posat IA.
0: És veritat, sí.
7: En aquí la màquina no es torna boja.
0: D'acord.
7: Perquè hi ha molts elements, clar, a tenir en compte a l'hora de discernir entre el que és real i el que és aportat, d'acord, a posteriori, no?
0: I a la corporació nostra, alguns altres usos que ja s'estiguin aplicant, per exemple, n'hi ha un que em vam parlar al programa de Ràdio 3, que era el primer presentador sintètic, que era l'Hiperia.
7: Hiperia,
0: no? Veu sintètica,
7: sí,
0: contingut creat per intel·ligència artificial, però supervisat per persones, i varen fer una entrevista ja fa uns quants mesos a l'altra ràdio també parlant de l'Hiperia. Aquest seria un exemple, no? Cada vegada hi haurà més presentadors sintètics amb presència. Hiperia voluntàriament no té una presència real humana, es nota que, diguem-ne, que té uns colors voluntàriament, però que això és un camp, la veu sintètica, evidentment la imatge sintètica, que jo crec que coexistirà molt fàcilment amb les feines i, doncs, continguts fets per pròpiament per persones. Però, a banda d'aquest altre gremi que ara jo apunto, quins altres llocs veus tu que la corporació nostra comença a aplicar la intel·ligència artificial per provar o desenvolupar coses?
7: D'entrada, diria que per mi és molt rellevant les eines que estan utilitzant els documentalistes de casa nostra per identificar cares. Faig la broma sempre que hi ha qui envelleix millor o pitjor, però identifica cares de forma molt, amb un marge d'error molt mínim. L'altra qüestió és fer resums en llengües hebrees, per exemple, pels corresponsals de guerra que no entenen el llenguatge. Jo recentment estava de vacances a Bali i es va trobar un cadàver a 10 quilòmetres d'on jo estava, d'una turista espanyola que havia desaparegut durant 2 mesos i, evidentment, en els meus idiomes no hi ha l'indonesi. Aleshores, la intel·ligència artificial em va permetre, amb aquest assistent personal que jo he anat educant, de fer la meva tasca millor. I dins de Ràdio Televisió Espanyola hi ha també altres aspectes com generar contingut de notícies a les eleccions municipals per a aquells municipis de menys de 1.000 habitants. I per què hem fet aquesta prova pilot amb municipis de menys de 1.000 habitants? Doncs perquè davant el temor de que se'ns acusi que estem substituint mà d'obra per les màquines, el que fem és allò que no està cobert, aquelles poblacions que també poden ser interessants d'analitzar quins són els resultats electorals en temps real, li vàrem dir a la màquina, agafa totes aquestes dades oficials i retorna'm una notícia dissenyada amb una newsletter molt atractiva, amb fotografia, amb links del candidat, amb links de possibles pactes, i aleshores vam generar 75.000 notícies en molt poc temps a les últimes eleccions municipals i també les autonòmiques.
0: Casos ja concrets, com sí, parla la Montse Rigall, com a molt bona periodista que ella és, en aquest aspecte, doncs, que s'estan utilitzant ja a dia d'avui, això, evidentment, cada vegada anirà més. Doncs, Montse, contentíssim de compartir aquests minuts de ràdio. Sempre val la pena escoltar la Montse Rigall en qualsevol dels programes de Ràdio 4, on ella intervé divulgant aspectes d'intel·ligència artificial, en els quals, diem-ne, s'ha imbrincat, i crec que també estàs preparant una tesi doctoral, no?
7: Correcte.
0: Al voltant, també, sí, d'aquest univers. Per tant...
7: Deixeu-me que digui que vaig tenir un bon mestre, eh?
0: Sí.
7: Sí, Tuní, que ha estat mestre de moltes de nosaltres.
0: Ves per on també vam conèixer la Montse Rigall quan era alumne a la no a la Politècnica, jo vaig fer classes a la Politècnica, sinó, evidentment, a la Universitat Autònoma de Barcelona, no? I com sempre diem, no? La vàlua de tanta gent que ha estudiat, no? Que coneixes de gent jove, gent que, diem-ne, comença i que després tenen unes trajectòries, com és el cas de la Montse Rigall, brillantíssimes, o que ara el món tecnològic, els periodistes a vegades els hi feia por, com ara, casos com la Montse Rigall, són especialistes, òbviament, en periodisme, però que alhora tenen una formació tecnològica de gran nivell i utilitzen aquelles eines per a la seva feina. Montse, doncs contentíssim d'aquests minuts de ràdio i seguim en contacte a nivell professional a la casa.
7: Gràcies.
5: L'altra ràdio, amb Sintoniki.
0: I entrem a la recta final del nostre programa, precisament amb l'entitat amb la qual fem en col·laboració aquest programa especial de ràdio des de la Biblioteca García Márquez, barri de la Verneda, ciutat de Barcelona, l'Associació Catalana de Comunicació Científica i específicament el grup de perspectiva de gènere. Jo saludo ara a la Marta Balaguer, la física meteoròloga que ja heu escoltat a l'altra ràdio. Com anem, Marta?
8: Hola, bones.
0: I per primera vegada saludem a la Diana Ferrer en aquest aspecte, que ja és especialista en cultura científica, en perspectiva de gènere, i que tira endavant diferents iniciatives que per primera vegada surts a l'altra ràdio, però que en properes edicions també segurament t'escoltarem en aquesta secció. No cal dir que des de l'altra ràdio la més profunda gratitud a al grup de perspectiva de gènere en la ciència de l'Associació Catalana de Comunicació Científica ja per haver-se sumat a l'equip del programa. Comencem per l'Ariadna mateix. Ariadna, tu que et dediques a cultura científica, perspectiva de gènere, iniciatives, activitats que avui en 3 minuts ens vulguis aportar en aquesta cua del programa.
8: Doncs mira, primer que tot, moltes gràcies per invitar-nos un cop més i a formar part de l'altra ràdio. Jo avui porto un tema que és la cultura científica, com ja ha avançat el Cinto. És un tema que personalment m'apassiona, tant personal com professionalment. Al final, nosaltres estem envoltats de cultura, de ciència, d'art, de naturalesa, de tot allò que ens envolta. I la ciència la sabem ubicar a laboratoris, hospitals o fins i tot, si molt m'apures, en espais com aquest, com aquesta biblioteca, que estem avui a la Gabriel García Márquez, o en museus, per exemple. Però realment la cultura científica i la ciència forma part de la nostra vida. És tot allò que ens fa preguntar d'on venim, què fem, quines decisions hem de prendre i quina és la manera d'interpretar el món que ens envolta. Cada cop més estem acostumats a veure pel·lícules que s'han convertit en grans blockbusters on es parla de fenòmens, teories científiques o fins i tot en la literatura, que ja portem més centenars d'anys imaginant universos que cada cop s'allunyen més d'aquesta ciència-ficció. En aquest sentit, la cultura ens pot esdevenir un pont entre el coneixement i la societat. Per tant, crec que ser conscients dels riscos que això pot comportar és important per crear espais segurs, oberts i inclusius. En aquest punt és on hem de tenir més compte i incorporar la perspectiva de gènere. Ja sabem que la ciència al llarg de la història ha estat marcada per desigualtats. Moltes científiques i investigadores han vist la seva recerca eclipsada o directament invisibilitzada. I això ha condicionat el reconeixement públic i mediàtic que han tingut aquestes. Per això crec que és la nostra feina i la nostra responsabilitat com a comunicadores científiques incorporar la perspectiva de gènere dintre de l'imaginari col·lectiu i de la cultura científica. És necessari revisar com expliquem la ciència, com la representem, quin llenguatge utilitzem i quines referents oferim. La cultura ens dona l'oportunitat d'integrar el discurs de gènere d'una forma més completa i democràtica, perquè quan la ciència es converteix en cultura ens fa partícips a tota la societat d'un coneixement comú. I en aquest sentit, integrar la perspectiva de gènere s'ha de convertir en un procés humà i natural, i no com un a més o com un pegot per complir aquest xec d'inclusivitat. Afortunadament, cada cop hi ha més iniciatives que treballen durant tot l'any en aquesta línia. Per exemple, tenim la Setmana de la Ciència, ara mateix s'està celebrant la Bienal de Ciència, o altres iniciatives com científiques que organitzen des de la Fundació per la Recerca i la Innovació, on es donen a conèixer a través de programes educatius on es revisen els materials i les activitats per tal d'incorporar, identificar també y eliminar todo tipo de biaixos tan étnics, de classe social o de gènere. Cada cop més s'està creant projectes de ciència ciutadana que incorporen diferents perfils, comunitats i col·lectius vulnerables. També en contextos multidisciplinars on trobem científiques col·laborant en artistes per crear peces que ens qüestionen com observem el món i per obrir-nos també noves finestres per entendre com funciona la ciència. Des del grup de perspectiva de gènere de l'Associació Catalana de Comunicació Científica, treballem per integrar-ho de forma estructural dintre del sistema. Impulsem projectes com, per exemple, Scientific Art o l'Exposició Científiques Catalanes, que fomenten la cultura científica i que reconeixen la labor de moltes dones de la nostra història. També hem col·laborat amb centres educatius, centres culturals i científics per ajudar-los i per promoure una comunicació més justa i representativa. Amb aquests projectes intentem no només divulgar ciència, sinó oferir a les futures generacions referents i capacitar-les per a que puguin aconseguir ser allò que volen i que desitgen ser en un futur. Quan incorporem la perspectiva de gènere, la cultura científica esdevé més rica, més diversa i més útil per tothom. Al final, la ciència forma part del nostre imaginari col·lectiu i l'hem d'incorporar. I la pregunta que ens hem de fer és: com volem que sigui el nostre futur?
0: Feina important, la que fan en aquest cas aquest col·lectiu de perspectiva de gènere en la ciència de l'Associació Catalana de Comunicació Científica. El futur jo crec que te l'has d'imaginar de manera optimista, positiva, amb tota la feina que esteu fent les dones, en aquest cas com són la Ariadna Ferrer o la Marta Balaguer, dones joves, dones en formació, en aquest cas científica i tecnològica, doncs està clar que cada vegada n'hi haurà més. Tanca el programa la Marta Balaguer, que tornarà també d'aquí pocs dies a l'altra ràdio, física meteoròloga, amb una petita llista de, diem-ne, invents, qüestions, aportacions en el món científic i tecnològic que han fet les dones. Fem un repàs ràpid, un parell de minuts, el que avui no entri, a la propera edició del programa, tranquil·lament, ho parlem amb més tranquil·litat, no? Que serà una molt bona manera de posar punt i final en aquest programa especial.
9: Doncs avui us volia parlar d'invents que han fet dones en el camp tecnològic, com per exemple l'Àngela Ruiz Robles, o Doña Angelita, com l'anomenaven a Ferrol, el seu municipi de La Corunya, que va inventar la patent del primer llibre electrònic.
0: L'Angelita, el primer llibre electrònic.
9: Sí, sí, l'any 1949. Després també tenim una actriu superconeguda, la Hedy Lamarr, d'Estats Units.
0: Wifi.
9: Sí.
0: Aquesta ens la sabem de memòria. Jo ho desconeixia fins fa 4 dies, excepte la meva ignorància, no? Que déu-n'hi-do.
9: La Grace Hopper, que va fer el primer compilador de llenguatge de programació. O la Radia Perlman, que va fer l'algoritme STP, que es diu Spanning Tree Protocol, amb el qual va començar a créixer Ethernet, i l'anomenen la mare d'internet. I per últim us vull parlar de la Josephine Cochrane, que va inventar el primer rentavaixelles automàtic.
0: Que era el marit. Tant de bo, més una dona. Evidentment, si fos un dibuixet d'Ibáñez podria passar això, no? Ves per on aquella dona inventa que el rentavaixelles automàtic seria el seu marit, però no, en aquest cas ja era un aparell tecnològic. Doncs Marta Balaguer, Ariadna Ferrer, avui no puc venir la Nieves Lorenzo, li enviem una cordial salutació des d'aquí, que també intervé sovint a l'altra ràdio. Felicitats per la vostra feina. Seguirem col·laborant mano a mano amb vosaltres. Per tant, gràcies avui per haver organitzat conjuntament aquest programa especial i doncs molt content de que formeu part del nostre col·lectiu. Posem la sintonia en antena i tanquem aquesta edició especial de l'altra ràdio. Doncs fins aquí aquesta edició especial, com us deia, que ha estat un plaer poder-la fer des de la seu de Ràdio Maconda, la Biblioteca Gabriel García Márquez, barri de la Verneda, ciutat de Barcelona. Les dones cada vegada estan més presents en qualsevol àmbit de la societat. No ha de ser pas diferent al món de la ciència, al món de la tecnologia, però és que el que ha passat és que ja fa molts anys que unes quantes ja hi eren, però ni se sap qui eren, ni a moltes vegades s'ha deixat constància, i això és una profunda injustícia. Tant de bo que properes generacions ho mirin com una cosa històrica i que la paritat sigui ja una realitat. Gràcies per escoltar-nos. Fins la setmana que ve i, sobretot, molt bona ràdio.

Els imprescindibles de Ràdio 4. Saskia Shane, Sarah Lugo.

0: Lletra lligada, amb Maricruz Hernández.
1: Hola, famílies. Benvingudes a l'edició estiuenca del Lletra lligada. Si ens acabeu de descobrir, aquest és un espai que des de fa 12 temporades està dedicat especialment a les mares i als pares, però també a tots aquells que teniu cura dels infants i adolescents. La vida és acció, això ens ho ensenyen els infants des de que som ben petits, descobrint primer aquest petit món que els envolta i eixamplant-lo a mida que van omplint mesos i van passant etapes. I si som curiosos, també nosaltres, els adults, ens donen l'oportunitat de tornar a mirar la nostra realitat més propera amb altres ulls. Ho hem anat entenent bé al llarg de la temporada, on col·laboradors i convidats ens ho han mostrat amb exemples reals. Un d'ells ha estat la Clàudia Teclen, psicòloga i mentora, que fa un parell de cursos que ens acompanya. En el programa d'avui recuperarem la seva mirada tan particular sobre la infància, la discapacitat i l'aprenentatge. Ens mostrarà un mètode que millora la seva manera d'aprendre nens i nenes amb o sense discapacitat. Després obrirem una reflexió pausada i pràctica sobre els reptes que es fan virals a les xarxes i que de vegades posen en perill la salut dels nostres infants. Reptes com el del paracetamol, o el del Superman, o el de la balena de fa uns quants anys. Per què atreuen tant els infants? Com els podem ajudar a ser més crítics amb els continguts que veuen? Precisament ens va visitar també aquesta temporada un creatiu que ha dissenyat una eina interessant per entrenar el pensament crític dels alumnes. Atenció als mestres i profes que ens escolteu, perquè es pot interessar molt. Comença Lletra lligada. La psicòloga Clàudia Teclen ens vol parlar avui d'una metodologia que està transformant l'educació i que, segons diu ella, per l'alumnat amb discapacitat pot suposar una gran diferència. És el que en anglès diuen learning by doing, és a dir, aprenent, fent, aprenentatge a través de l'experiència. Hola, Clàudia.
2: Hola, Maricruz. Feliz cumpleaños atrasados.
1: Menudo chivatazo. Bueno, moltes gràcies.
2: Hay que celebrar la vida.
1: És veritat.
2: Hay que aprender haciendo y celebrar la vida todos los días.
1: És veritat.
2: Però más que es tu cumpleaños.
1: Jo no sóc de les que m'amago i m'encanta celebrar. Cualquier excusa és buena. I, a més, té molt a veure amb això que parlem avui, l'aprender haciendo, perquè és veritat que a poc en el programa hem anat veient la diferència entre ensenyar a través dels llibres, de les classes magistrals, i aprendre des de l'acció, és a dir, aprenent, fent, experimentant en la pròpia pell. I això tu dius, Clàudia, que és molt diferent, no?
2: És molt diferent aprender a través de la pròpia piel. Perdón, me ha salido ahí como entre
1: bien,
2: catalán
1: bien.
2: Y castellano, voy ahí, se me va... deja más huella y aumenta la autoestima, porque pasamos a la acción y la vida es acción. Se aprende viviendo y haciendo.
1: Claro.
2: Porque cuando una persona aprende desde la acción, no solo adquiere conocimientos y habilidades, descubre que es capaz y participa socialmente. No existen las diferencias, existen los diferentes roles.
1: Explica'ns tu amb més detall, per què aquest mètode, que en anglès es coneix amb el nom de Learning by Doing, és especialment eficaç amb els alumnes que tenen una discapacitat en comparació amb aquests mètodes més tradicionals de les classes magistrals, dels llibres...
2: Bueno, una puntualización.
1: A veure.
2: Aquí, como siempre, alumnado con discapacidad y sin discapacidad.
1: Bien.
2: Porque muchas veces los alumnos no necesitan más explicaciones, sino más oportunidades. El aprendizaje basado en la experiencia permite que el conocimiento pues lo sintamos, lo vivamos, nos emocionemos con ello y pasemos a la acción. Y sabemos, gracias a teorías como el aprendizaje experiencial de Kolb o el diseño universal para el aprendizaje, que cuando el contenido se vive, se comprende mejor y se recuerda durante más tiempo. Es decir, podemos olvidar lo que nos dicen, pero no cómo nos han hecho sentir, ¿verdad?
1: Sí.
2: Pero sobre todo ocurre algo muy importante. El alumno deja de sentirse evaluado todo el tiempo y empieza a sentirse útil. Pasamos ponemos el foco en el cómo y no en el resultado. Que es esto, es algo que digo muchas veces. Vamos a poner un ejemplo concreto, ¿te parece?
1: Ya sabes que la práctica nos agrada molt.
2: Clase de matemáticas.
1: ¿Sí?
2: No sé a ti, pero a mí era de las que más me costaban. Y seguro que a gran parte de los oyentes también. ¿No?
1: Sí.
2: Pues imaginaros que un profesor monta un pequeño supermercado en el aula.
3: Uh-huh.
2: Un chico con discapacidad que suele quedarse atrás en los ejercicios del libro consigue dar bien el cambio. Sus compañeros le miran con naturalidad y le dicen: muy bien. Ese día no solo ha aprendido matemáticas, sinó que se ha sentit com un més.
3: És clar. Per tant, ens estàs dient també que hi ha un impacte d'aquest tipus d'aprenentatge a través de l'experiència també en l'autoestima i en la motivació d'aquests estudiants.
2: Hay un impacte en la emoció,
3: uh-huh.
2: en la motivació i en l'acció. Però no solo de la persona con discapacitat con certificado, en toda la classe.
3: Sí. O sigui, a mi em sembla com molt evident de que ha de ser així, però és veritat que si hi ha una persona que amb discapacitat li costa més el que sigui, fins i tot relacionar-se amb els altres, amb els companys, veure que practicant, no quedant-se només darrere d'una pàgina d'un llibre, pot interactuar més, s'ho passa millor, no? Al final és fomentar aquesta inclusivitat.
2: Claro, imagínate, te voy a poner un ejemplo muy claro. Uh-huh. Perdón, que es que como no nos vemos, te interrumpo.
3: No, perfecta.
2: ¿Qué es más fácil? Ponerse, bueno, tú eres periodista, ¿vale? Pero, ¿explicar delante de todo el mundo o participar en algo como uno más y aportar?
3: Como un mes, es evident, clar. L'altre sempre fa més vergonya.
2: Tengamos o no tengamos discapacidad, sentimos observados, evaluados,
3: sí.
2: Nos da algo más de pureza. Bueno, hay muchos que son showmans, como mi padre, que no les importa ponerse ahí en un escenario delante de... Pero lo normal es que nos dé algo más de pudor exponernos. Y aquí lo que hacemos es aprender haciendo, conjuntamente. Hacemos equipo.
3: Vinga, i tu que sempre ens poses exemples i que nosaltres aprofitem i sempre et demanem que passem de la teoria a la pràctica, dona'ns més exemples d'activitats que han demostrat que milloren la inclusió i el rendiment acadèmic.
2: Dos experiències que demuestran que mejoran la inclusió i el rendiment acadèmic.
3: Sí.
2: Vale, pues a ver. Uy, es que eso nos pasa por no ensayar, ¿eh?
3: Esto
2: Pero vamos a empezar por la teoría que me parece muy importante, ¿vale? Para que vean que esto tiene fundamento.
3: Vale.
2: La evidencia del aprendizaje cooperativo y aprendizaje basado en proyectos es muy clara. Cuando uh-huh. los alumnos trabajan juntos en tareas significativas, mejora el rendimiento y también el compañerismo y el clima en el aula. Y aquí quiero decir algo importante, porque aquí estamos hablando de inclusión. La inclusión no se consigue con buenas intenciones solo. Se
3: yeah.
2: construye cuando todos participan en un mismo proyecto con distintos roles, pero igual de necesario si nadie se queda atrás. Venga, un ejemplo. No me pidas dos, que no estoy inspirada hoy, Maricruz.
3: Jo t'he dit alguns exemples, no t'he dit dos, els que tu vulguis.
2: Mira, se me viene la guardería que hay al lado de mi casa,
3: sí.
2: tiene un huerto natural.
3: Sí.
2: Vale, y los alumnos son responsables de ese huerto. Desde bien pequeñitos aprenden a la corresponsabilidad. Pues imagínate que un estudiante con una discapacidad severa se encarga del calendario de riego con apoyos, por ejemplo, visuales. Otros miden lo que crece las plantas y otros informan al profesor. No hay alumnos aparte, todos están en el mismo proyecto.
3: Eso quiere decir que si se quiere, la inclusividad real es posible, ¿no? Es ese cambio de mirada que pedimos en la sección.
2: Claro, es que la inclusión, si no es real, no sirve de nada.
3: Yeah.
2: Y primero hay que querer para poder. Luego es cierto que hay que dotar de recursos. Tienes que tener convicción, conocimiento, corazón, coraje y colaboración.
3: Uf, però hi haurà algun mestre, algun profe que ens dirà: jo no sé si tinc tot això. Jo igual no tengo talento para ser tan creativo.
2: Con motivación, creyendo en la persona, ya has hecho más de la mitad del camino.
3: Ja. Yeah.
2: Pon a la persona delante de la discapacidad.
3: Tu ara ja ens estàs donant exemples i mostrant-nos com el paper que tenen, no?, els docents perquè aquest tipus d'aprenentatge funcioni, de veritat, a dins de l'aula. Però i fora d'ella? És a dir, de quina manera les famílies podem col·laborar perquè aquest aprenentatge learning by doing sigui realment possible?
2: Mira, l'aprenentatge... El learning by doing, cualquier tipo de aprendizaje, yo digo que hay un triángulo sagrado. el triángulo del aprendizaje colaborativo entre la familia, el profesor y el alumno. El profesorado, disculpa. El alumno tiene que ver coherencia entre lo que ve en el aula y lo que ve en casa, lo que vive en el aula y lo que vive en casa.

0: ens acompanyis i que ens ofereixis aquesta altra mirada sempre en aquest programa, en el Lletra Lligada. Gràcies per formar part de la família.
1: Gràcies a vosaltres. I nada, iré aprendiendo catalán, learning by doing.
0: Exacte, practicant, ja ho saps, sempre que vulguis. Un cop al mes, a Ràdio 4.
1: Un abrazo a todos.
0: Igualment enorme per tu.
1: Nos vemos.
2: Escoltes Lletra Lligada a Ràdio 4 amb Maricruz Hernández.

0: La Clàudia Teclen ens ha obert d'alguna manera el camí cap a l'educació, cap al terreny, no?, de com educar els nostres fills i filles, tot i que aquest és un tema que ja sabeu que sempre, diguem, està en marxa, en lletra lligada. Però darrerament algunes de vosaltres, algunes famílies, ens heu escrit parlant-nos d'aquests reptes virals, aquests desafiaments virals protagonitzats per infants, que de vegades als ulls dels adults ens poden semblar una mica fins i tot ridícules o absurdes, però que a més poden resultar de vegades perilloses per la seva salut, perquè aquests nens i nenes o aquests adolescents que les protagonitzen acaben patint lesions moltes vegades de gravetat. És a dir, el que comença amb un joc acaba a l'hospital. Segurament heu escoltat els casos que hi ha hagut aquests dies a l'Hospital de Màlaga, on han hagut d'atendre a diversos nois menors de 14 anys que havien protagonitzat un repte viral anomenat paracetamol, el repte del paracetamol, que, com us podeu imaginar, famílies, consisteix en això, en ingerir les màximes dosis o els màxims grams possibles d'aquest medicament per veure quant de temps et passes ingressat a l'hospital. Sembla una bogeria, però això és el que està passant. No és que hi hagi molts casos, però és una tendència. Així que hem volgut esbrinar per què. Per què un repte es fa viral? Per què resulta tan atractiu pels nostres infants i adolescents? Saludem a la Sílvia Martínez, que és experta en xarxes socials. Ella és professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya. Sílvia, bona tarda, benvinguda.
1: Hola, molt bona tarda, un plaer parlar amb vosaltres i més d'aquest tema, no?, tan important.
0: Moltes gràcies. Sí, imagino que per algú que precisament s'ha interessat, no?, per la informació, per la comunicació, per les xarxes socials, aquest és un tema que es preocupa. El primer que ens agradaria saber a les famílies, aquelles que no tenim aquesta expertesa que tens tu, és per què un repte aconsegueix fer-se viral?
1: Doncs mira, n'hi ha molts elements que doncs, estan confluint, no?, per fer que un contingut es faci viral. Per exemple, està la part de fàcilment es pot compartir, no? És a dir, tu sents que és una part activa dins d'una activitat que a més això permet que facis un contingut que et doni reconeixement, perquè et sumes, no?, una tendència i això de segur genera visites, gent que ha posat la mateixa etiqueta, per exemple, no?, i que, per tant, li surt aquell contingut vinculat en aquesta tendència, en aquest repte, en aquest cas. A més, doncs, pots obtenir likes, que això sempre és una validació positiva, molt instantània, a més, i en aquesta part de validació, sobretot per, si parlem de perfils més joves, de menors, no?, dona també aquest punt molt vinculat a la construcció de la identitat, de pertenença a un grup, a una comunitat, i en aquest moment que com parlàvem, no?, s'està desenvolupant-se, configurant-se més la personalitat. Llavors, aquesta possibilitat, a més de, estàs competint amb d'altres, però també amb tu mateix, no?, posant-te com els límits de fins a on puc arribar, no? És una part també d'experiment, d'experiència, que pot ser moltes vegades, com que es fa a través de la pantalla, potser no tenint aquesta empatia, sembla molt més irreal, i és com experimentar d'una manera més directa i personal, no? A més, amb tot l'afetit que comentaven abans, no?, de sumar-se a la tendència, d'aconseguir aquesta validació, slides i tot això que hem comentat.
0: Clar, hi ha plataformes com TikTok, que imagino que és, no?, una de les xarxes que més atreu als infants i sobretot als adolescents, promouen, no?, contingut que sembla un contingut com molt genuí, diguem, molt proper, no?, que això suposo que facilita que aquests reptes, que aquestes proves es vagin propagant de forma molt ràpida. I és clar, potser no tenen, perquè des del punt de vista, jo ho deia, no?, des del punt de vista de l'adult pots dir, però a veure, això és una bajanada, no?, algú que et vingui i et proposi. Pren-te tants paracetamols fins que t'aguanti el cos i petis. O allò que es va fer fa uns anys d'aguantar també la respiració, que hi va haver alguns nanos que van haver de ser atesos, no? Clar, a ulls dels adults, Això ens sembla una barbaritat de dir sí, home, no? Però, clar, té a veure amb tot això que tu ens comentaves també, aquesta necessitat de sentir-te que pertany al grup, amb aquesta dinàmica del joc que resulta sempre molt atractiva, no sé...
1: I la consciència dels riscos, que la part més jove no tenen aquesta consciència, no? De fins a on o quines seran les conseqüències. A més, és veritat que el contingut del repte, del desafiament, funciona molt bé a les xarxes socials. De fet, la trajectòria podem trobar des de fa dècades fins i tot, ja aquesta implicació, implementació de desafiaments. Alguns són els white challenge, no? Que són aquests que tenen més a veure a una part divertida, graciosa, molt relacionada també potser amb campanyes de solidaritat, que també han funcionat molt bé, perquè la gent vol formar part d'alguna cosa, no? I en aquesta tendència, en el repte, és molt fàcil incorporar-se, no? De manera molt ràpida al que està passant a les xarxes socials. Però és veritat que tota aquesta part més de perills, no? De fer determinades accions que suposen un risc important, com el cas d'aquest recent que tenim del paracetamol, però que també poden trobar fa anys en la balena blava. Doncs això és més propi, pot passar més en això, en perfils més joves, perquè no tenen aquesta consciència, no? De solament estan mirant la part positiva, no? De participar al repte i no la part negativa que pot portar fins i tot a acabar a l'hospital, no?
0: Sí, és veritat que el seu cervell encara està en desenvolupament, especialment aquestes àrees relacionades amb el control d'impulsos, no? Amb l'avaluació, com tu deies ara, dels riscos. Tu ara parlaves dels challenges, que de vegades són molt positius, no? Perquè el que fan és fomentar alguna activitat que comporta un benefici social, no?
1: O d'activisme, fins i tot social, de ciutadania activa, sí.
0: Però a mi m'has fet pensar, per exemple, Sílvia, en el Superman Challenge, que va ser un altre repte que precisament la Societat Espanyola d'Urgències Pediàtriques hi va posar el focus. Sí, l'any passat, fa uns quants mesos, i no sé si els oients se'n recordaran, però el repte, diguem, que a més es va difondre a través de TikTok, consistia en que l'adolescent adoptés la postura de vol, diguem, d'aquest conegut superheroi, sostingut per companys, i en les versions més extremes el participant, diguem, que era llançat a l'aire o cap endarrere, la qual cosa es multiplicava, no?, el risc de lesions greus.
1: Sí, és que ni exemples tenim molts i segurament tornaré a tenir, són cíclics per això, perquè funcionen bé i perquè doncs troben a gent que suma en aquesta tendència i participa i genera més continguts i això és el que fomenta també aquesta viralitat que d'alguna manera també els algoritmes no estan frenant, no?, per fer que aquest tipus de contingut i de repte no arribi a tots els usuaris que està arribant.
0: I tu saps si aquests reptes habitualment neixen, per exemple, fora d'Espanya, no? Veiem que molts ens arriben des dels Estats Units o des d'altres països europeus, o fins i tot n'hi ha també que no són una còpia, diguem, d'allò que els ha arribat de fora, sinó doncs, que algú amb, malauradament, molta imaginació se li acudeix tot això a dins del nostre propi país.
1: Sí, no, és que com que tenim tants exemples, alguns més coneguts, altres menys, però sí que és veritat que ens arriben des de fora i es fa una adaptació després, no, fins i tot de llenguatge, de vocabulari, perquè tingui aquesta vinculació més directa, no, a un tipus d'usuari que potser està en una altra part geogràfica, però també tenim de dins, o sigui, això... Justament passa per aquesta facilitat, no?, de generar-lo i aconseguir que la gent es sumi i que una petita comunitat d'usuaris que estan participant després això es converteix en un repte viral i parlem ja de milions i de gent no solament d'ací sinó de fora i per això aquesta capacitat de distribució tan important que tenen les plataformes doncs alimenta aquesta viralitat i aquesta capacitat d'arribar a moltíssima gent d'aquest tipus de repte en aquest procés també que parlàvem d'una mica d'adaptació, no?, per aterrar-lo segons el perfil de l'usuari al seu context més directe.
0: I quan s'acaba, diguem, aquesta cadena? Quan de cop i volta neix un altre repte, llavors els usuaris, diguem, d'aquestes plataformes, els adolescents posen el focus d'atenció en una altra cosa?
1: Clar, això funciona també amb les modes, no? Yeah. És veritat que pot ser que surti ara un altre repte, que pot ser atreu més l'atenció, però això depèn també d'aquesta capacitat de migrar a d'altres tipus de comunitats o d'usuaris més allunyats i que la vida, no, del repte sigui més o menys llarga, però sí que és veritat que es dona aquesta successió de desafiaments que anem trobant, que com parlem, alguns més positius, alguns negatius en aquest tipus de conseqüències, però és que és un entorn amb molt de moviment, molt canviant tot el que passa a les xarxes socials, i per això es dona aquesta continuïtat en el sentit de la irrupció de nous continguts virals i noves propostes d'afegir-se a alguna tendència.
0: Un consell o una recomanació que llavors podríem donar a aquestes famílies que ens escolten, aquests pares i mares ara preocupats, no?, per aquest tipus de contingut que viatja a través de les xarxes socials, seria que no li donessin l'esquena, no? Imagino que convindria que nosaltres també hi fóssim en aquestes xarxes, com a mínim per fer el tafaner, per saber què s'està posant de moda, per veure quin tipus de vídeos i de contingut els arriben als nostres menors.
1: Aquesta part és fonamental, la conversa, l'educació, l'explicar els efectes reals, no? Perquè moltes vegades els menors, els joves, veuen el repte de l'activitat, però no les conseqüències. És a dir, nosaltres sentim a través dels informatius, no?, que han anat els nens a l'hospital, però pot ser els usuaris petits no veuen aquest efecte. No són conscients de que aquesta persona ha anat a l'hospital. Per tant, explicar també aquesta part, el que pot passar si tu estàs participant en aquests reptes i superes determinats límits, si t'estàs enfrontant a certs riscos per tal de competir o ser membre d'una tendència que potser solament et porta likes, però després et porta a estar malament durant mesos, no? O fins i tot conseqüències pitjors, no? Llavors, tota aquesta part de conversa, d'educació, d'explicar que no és solament el que veien a través de la pantalla, no? Que n'hi ha moltes coses al darrere i que han de saber el que passa després d'ell.
0: Hi ha algunes veus que de vegades quan parlem d'aquestes qüestions, d'altres també, com les relacionades amb el suïcidi infantil i juvenil, que proposen no parlar-ne molt, no? Per allò de no donar idees, que era una reflexió que jo crec que estava en vigència fa uns anys i que ara els mitjans de comunicació li estem donant la volta a això, no? Estem dient no podem girar l'esquena a una cosa que passa precisament per això, no? Perquè potser es queden els nanos amb la meitat de la informació. Per tant, convé potser que quan nosaltres com a adults escoltem aquesta notícia, en arribar a casa, en compartir aquestes sobretaules a l'hora de sopar, per exemple, que puguem dir, escolta, heu sentit això que ha passat? Ara hi ha un repte de moda, mireu com han acabat els nanos, que els hi ha passat, no? Que puguin fer aquesta reflexió.
1: Sí, totalment. I a més és que, encara que posen límits d'ús de pantalles, n'hi ha continguts que són molt líquids. I, per tant, encara que no hagin vist el repte directament, no?, perquè no els ha arribat el contingut a través del perfil de xarxes socials, pot ser els companys d'escola, d'una altra activitat, esclar, parlen d'això i fan la cerca activa per trobar el repte i desafiament. Per tant, és molt necessari parlar del que està passant i parlar sobretot d'això, del que implica, què és el que t'aporta i quines són les conseqüències, sempre per fer aquesta valoració de per què i quina raó i què és el que m'està això, no? Traspassant, no?, des de la pantalla, i quins són els efectes reals que n'hi ha al darrere.
0: La nostra convidada és la Sílvia Martínez, que és experta en xarxes socials, és professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, i precisament per aquest motiu, no?, per aquesta expertesa, jo vull preguntar-te com valores tu aquest plantejament que hi ha de la prohibició de l'ús de les xarxes socials als menors de 16 anys, amb totes les dificultats que comportarà, però tu com valores, primer, l'edat, no?, i la necessitat també de, com a mínim, que hi hagi aquest debat.
1: Clar, no, la necessitat del debat és vital, perquè parlem de grups per la seva edat molt vulnerables, i han parlat de que estan desenvolupant la seva personalitat, la seva identitat, i per tant tots els inputs, no, que estan rebent són claus. Per tant, és una conversa que s'ha de tenir sí o sí. És veritat que les limitacions per posar aquestes prohibicions són molt importants. S'ha de posar focus també en la responsabilitat de les plataformes, dels entorns, de veure com funcionen els algoritmes, però també tot aquesta part d'educació, de conscienciació social, i donar més eines també a pares, mares, famílies, no?, per poder també orientar d'una manera crítica a l'ús d'aquestes plataformes, no solament per als menors d'aquesta edat que estem parlant, sinó després quan realment s'obrin les portes, no?, per crear el seu perfil, que també tinguin eines a l'hora de saber desenvolupar-se, moure per entorns tan complicats i canviants com són les xarxes socials.
0: És que és veritat que posem l'atenció en aquest col·lectiu que és el més vulnerable i que a més és la nostra obligació protegir-los, que són aquests menors, els infants i adolescents, però hauríem de veure també, i això ho veurem d'aquí uns anys, no?, quan es facin les avaluacions oportunes, què passa amb els adults, perquè quan parlem de que les xarxes són addictives, ho són tant per a ells, tot i que tenen aquest cervell menys desenvolupat, però també per nosaltres, no? Quantes hores sense adonar-nos ens passem, per exemple, fent scroll, no?, davant d'una pantalla.
1: Clar, clar. Sí, totalment. Per això és que aquesta part d'educació, de tenir les competències, les eines per saber detectar problemes, quin contingut vull rebre, quin no, quines mesures puc posar, tot això s'ha d'explicar i s'ha de tenir molta consciència social, no?, dels problemes reals que comporta i del que sí que es pot fer, no es pot fer, fins i tot nosaltres, no? Quan pensen, no, mira, estic compartint un contingut, no, pensar, no? Fins a on arriben també els drets d'altres persones.
0: I
1: què és la nostra llibertat d'expressió, però també s'ha de conciliar en els drets de la resta d'usuaris, no? I en aquest sentit s'ha de fer molt de treball, no?, encara d'educació.
0: Doncs en seguirem parlant a Lletra Lligada i espero que en una altra ocasió, Sílvia, ens puguis acompanyar també per ajudar-nos a fer aquestes reflexions que són tan necessàries que a vegades els pares i les mares, a segons quines edats, tenim la sensació de que ja anem una mica tard, de que no hem rebut l'educació digital tan necessària que ara ens serviria per acompanyar els nostres infants.
1: I tot és molt ràpid, a més a més.
0: Sí, exacte, tot evoluciona tan ràpid com ho fa les xarxes, no?, en aquest entorn digital. Sí. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.

0: Un himne a la llibertat personal, això podríem dir que és molt sintèticament aquesta conegudíssima cançó dels Queen, que ens parla del desig de llibertat, de trencar amb les mentides, de buscar l'autenticitat i la independència. És veritat que potser Freddie Mercury la cantava en referència a la necessitat de trencar amb els lligams d'una relació que resulta asfixiant, però a nosaltres ens serveix per reclamar aquest pensament crític tan necessari dels nostres infants i adolescents. Cal que la intel·ligència artificial, les xarxes socials, l'entorn digital en general, no siguin cadenes que els oprimeixin, sinó que aprofitin aquests recursos per volar més alt, per posar en marxa la seva creativitat, per defensar la necessitat de ser un mateix, no? Allò on podem brillar. I a més, em sembla que el grup està entre els preferits del nostre convidat, Bernat Sanromà, benvingut.
1: Què tal? Com esteu?
0: Encantada. T'agraden els Queen?
1: M'encanta, des d'adolescent ja.
0: Em sonava que sí, però per si de cas...
1: Sí, sí, sóc superfan.
0: Que bé. El nostre convidat, a més de ser un fan dels Queen, és apassionat del món digital, publicitari de formació, consultor creatiu i estratègic i professor universitari des de fa més de 15 anys. I ha creat una eina molt interessant dirigida als alumnes, a l'educació, de la que parlarem de seguida. Tu dius, Bernat, que és fonamental que les escoles tinguin eines per protegir el pensament crític, no només per proveir a la societat de persones amb seny, que a mi això ja em sembla fonamental, sinó en darrera instància per protegir el sistema democràtic de la desinformació. Explica'm-ho millor, això.
1: Doncs mira, jo sempre he pensat que les escoles no són generadores de persones que es puguin dedicar a fer feines, sinó que hagin de ser ciutadans amb criteri propi. Què passa? Que tenim una generació avui en dia que ve molt contaminada i molt atordida per les xarxes socials. El pensament crític, doncs, està molt devaluat perquè hi ha tanta informació i tanta desinformació que ells no són capaços de discernir el que és veritat i el que no. Aleshores, tot això el que fa és que passin coses com el que estem veient aquests dies, i és que hi ha més adolescents que mai o més joves que mai simpatitzants amb certes ideologies extremistes. I això ve perquè realment no has tingut la necessitat de connectar dues neurones, perquè hi ha discursos que realment, si te'ls poses a contrastar i analitzar, no tenen cap fonament, però ressonen d'una manera que és còmoda per tots ells. I això fa que, d'alguna manera, si no ens en preocupem des de les institucions i des de les escoles, doncs que el sistema democràtic, que és el que, bueno, d'alguna manera es va renovant amb cada període electoral, doncs pugui estar en risc, realment, no? Perquè anem cap a un escenari en el que estem veient com aquests pensaments més extremistes estan creixent a tot arreu, no? Aleshores, per això és important que les escoles dediquin temps i esforços a intentar que el pensament crític sorgeixi des de la formació.
0: Nosaltres, que habitualment tenim també a professors, a mestres, no? Molts, lògicament, estan preocupats per aquest aspecte que tu comentes ara, i molt implicats també, no? I procuren, no? Despertar aquest interès, aquesta curiositat, aquesta necessitat, no? De plantejar-te preguntes davant de la realitat que tu veus. Però tot i així, i aquest model educatiu, no, que jo no sé què en penses tu, però que està basat encara, no, en l'avaluació a partir d'exàmens, de treballs, no sé si això d'alguna manera, i tots recordarem quan érem petits, no, que miraven de posar-nos-ho fàcil i fer petites trampes, però no sé si precisament tot això els porta, diguem, a que sigui més fàcil caure en el parany, en la temptació, no ho sé, de buscar en la intel·ligència artificial, no, que és aquest cavall de batalla que ara hi ha sobre totes les escoles, la forma de fer-ho tot, perquè per què m'haig d'esforçar si la màquina ho pot fer per mi?
1: Exactament, no? Exactament. El que està faltant és una reflexió respecte al sentit del que estem estudiant o del que estem aprenent.
0: Aquesta pregunta, perdona, Bernat, te la fan molt els nanos quan jo els tinc aquí al programa, et diuen...
1: De què em servirà això?
0: Però això que estic estudiant ara de fa no sé quant de temps, de què em serveix?
1: Exacte.
0: I per què no estudio més el que està passant ara mateix per entendre la meva realitat?
1: I aquesta és una de les coses que sí que jo critico en el món educatiu, i és que no s'està trobant la manera d'explicar aquest per què. En realitat, quan nosaltres aprenem coses de memòria, encara que ens sembli que no servirà per res perquè al cap de dos dies no ens en recordarem,
0: sí,
1: sí que està servint, perquè estem fent créixer moltes connexions neuronals, molts sistemes cognitius que són molt importants i seran molt importants quan siguem grans. És a dir, que tothom té clar que quan et demanen doncs les capitals i els països d'Àsia, te'ls aprendràs de memòria per l'examen i en dos dies no els recordaràs tots. Però no va d'això. Això va, primera, de que facis un aprofundiment en un lloc i en un entorn que no són teus i que vagis entrenant la memòria. I això és molt important. De fet, el gran problema que hem vist amb ChatGPT i altres models és que amb aquesta idea de trobar aquests camins més fàcils, els estudiants ho han abraçat com si fos un regal. I el que no estan veient és que estan delegant en aquestes intel·ligències artificials moltes més coses de les que haurien de delegar. Una cosa és que tu tinguis ja una hipòtesi d'un estudi o d'un pensament o d'un treball i el vagis contrastant i fer-lo créixer amb la IA, i l'altra és que directament la pregunta del professor li posis allà i el que t'entregui tu ho copiïs i ho enganxis i ho entreguis, no? Perquè ja s'ha vist en molts estudis, per exemple, hi ha un de l'MIT en el que s'ha monitoritzat el cervell de nanos que fan servir aquest sistema de simplement copiar i enganxar, i altres que fan una metodologia més de pensament. I clar, el que passa en el cervell no té res a veure, no? D'alguna manera, hi ha un encefalograma pla en els que fan servir ChatGPT, no està passant res allà dintre, no?
0: Que les neurones no s'activen,
1: no
0: perquè no treballen.
1: I a més, això genera atròfia, que és el més important. És a dir, un nano que porta 2 anys fent això, és com una persona que fa 2 anys que no fa exercici físic.
0: I això és com un múscul, no? El cervell
1: exactament,
0: també l'hem d'entrenar.
1: Exactament. No? De fet, en el World Economic Forum, un professor de Colòmbia deia que l'habilitat més valorable per nanos que volen entrar a la universitat o a l'educació postobligatòria és la capacitat de mantenir l'atenció durant un temps concret. El mantenir aquella atenció en una cosa concreta durant 20, 30, 40 minuts és una capacitat que és el més important de tot. Després ja vindrà totes les altres coses, no? Però aquesta capacitat és el que més els costa als alumnes, i això és una cosa que s'ha d'entrenar.
0: És un dels aspectes que precisament els docents ens expliquen a Lletra Lligada, no? Que els hi costa molt, perquè a més estan tan acostumats, fins i tot des dels més petitons, a que tot sigui tan interactiu i que passi tot tan ràpid, que quan es posa el professor sol davant de la classe a explicar alguna cosa, o li poses una mica de xitxa, diguem-hi, i li poses una mica de...
1: O els hi costa, els
0: clar,
1: hi costa molt.
0: O perden l'atenció rapidíssimament. Mm-hmm. Fa uns minuts, precisament amb l'anterior convidada, recordàvem, no?, aquesta voluntat que hi ha per part del govern de prohibir l'ús de les xarxes socials fins als 16 anys. Per això avui ens venia de gust també poder parlar amb el Bernat Sant Romà del pensament crític, perquè justament tu has dissenyat una eina que el que fa és aprofitar la intel·ligència artificial, perquè tu en aquest cas no ets precisament partidari de prohibir-la, al final també és una realitat, és a dir, la podem amagar durant uns anys, però haurem de conviure-hi.
1: Exacte.
0: Per tant, millor que aprenem
1: sí.
0: a treballar-la i a treure-li profit. Mm-hmm. I el que has fet tu és crear aquesta eina que es diu Maieutic, que serveix precisament per entrenar, amb l'ajuda de la intel·ligència artificial, el pensament crític dels alumnes.
1: Exactament.
0: Com funciona? A veure,
1: això, de cara a l'alumne, el que l'alumne veu és que entra en la seva plataforma de sempre,
0: sí,
1: i té un exercici nou, que és una conversa. Una conversa amb un tutor socràtic, que es diu. És un tutor que no és com ChatGPT, que tu li preguntes coses i ell t'entrega informació, sinó que qui va conduint la conversa és el tutor.
0: Perquè és socràtic, del filòsof Sócrates, que el que feia era plantejar-nos preguntes.
1: Correcte. Ell volia arribar al coneixement a través de preguntar-nos coses. Mm-hmm. És el que es coneix com la maièutica, d'aquí ve el nom de l'aplicació. Aleshores, la conversa ve totalment entrenada pel professor. Hi ha una temàtica concreta, hi ha uns indicadors que van conduint a la IA cap a la conversa, i l'alumne no ha de respondre memorísticament, sinó a nivell reflexiu. La IA està pensada per fer-li extreure conclusions, reflexions respecte a un tema concret. Això es pot aplicar a qualsevol temàtica que s'estigui estudiant. Per exemple, si tens a quart d'ESO la transició espanyola,
0: sí,
1: pots crear una tasca, un exercici que parli sobre els reptes o els perills d'una democràcia jove. És a dir, val, ara tenim democràcia, però això és així de fàcil? Voleu dir que tothom està d'acord? Quines coses hem de fer? Com ens hem de posar d'acord entre els diferents partits polítics? Hem de cedir? No hem de cedir? Tot això són coses que nosaltres potser ho tenim més interioritzat per la nostra edat, però un nano de 15 anys no té per què tenir-ho necessàriament. Aleshores, quan l'obligues d'alguna manera, a seguir pensant i estirant del fil i anar reflexionant, es genera tota una conversa reflexiva. Aleshores, l'alumne el que té és un resum final que li fa la IA, ell l'accepta i la valida, se li envia directament al professor, de forma automàtica, és a dir, que ell no pot d'alguna manera plagiar res. Yeah. A més, durant la conversa, una cosa que fa molta ràbia als alumnes, ells, en el lloc on escriuen, no hi poden enganxar res, no es pot fer control B baixa.
0: Això sí que són uns autèntics experts.
1: No funciona. I fins i tot el text que hi ha a la conversa no es pot seleccionar per copiar-lo tampoc. Ah. És a dir, que és una mica... T'estem obligant a llegir, pensar i escriure. És això. Ja està. I la conversa és tan llarga o tan curta com tu t'impliquis, en el sentit de que si tu vas dient no, sí, bueno, doncs allò seguirà fins que tu aconsegueixis treure conclusions i reflexions, no? A més, hi ha una cosa bona, i és que té un seleccionador de nivell de velocitat, d'alguna manera. L'alumne pot triar si avui vull anar a poc, o avui dóna'm canya perquè el tema m'interessa i tinc ganes d'explicar. No? I això està bé perquè, bueno, més enllà de que s'adaptarà a les necessitats especials educatives de cada nano, doncs això ja és una espècie de modulador que l'alumne té. La cosa xula d'aquest sistema és que el professor no només rep aquest resum que ha fet la IA, sinó que rep un informe pedagògic supercomplet de 8 pàgines en el que s'ha identificat i analitzat frase per frase, intervenció per intervenció, tot el que ha aconseguit consolidar l'alumne des del punt de vista cognitiu, les competències transversals de la LOMLOE, diferents indicadors que ens van explicant a través de metodologies que són conegudes i que estem aplicant aquí en aquesta intel·ligència artificial, doncs com està progressant, com està lligant coses, per exemple, la inferència, no? Allò que va passar en aquella època, creus que podria estar passant ara? Quan aconseguim que tregui aquestes reflexions és quan veiem que realment està evolucionant en aquest entrenament de pensament crític, no?
0: Entenc, Bernat, que perquè aquesta aplicació pugui fer tot aquest diagnòstic, anem a dir-ho així, entre cometes, cognitiu, psicològic, vosaltres també l'heu hagut d'alimentar? Perquè, és clar, al darrere, fent aquests informes, no hi ha psicòlegs en persona, diguem, per fer-los.
1: No, el que hi ha és tota la metodologia que ja està validada per psicopedagogs. Hi ha diferents metodologies que es fan servir en diferents àmbits. De fet, se'n fan servir unes durant la conversa i algunes altres durant la creació de l'informe, analitzant frase a frase. I, a més, és una cosa que es pot auditar, perquè l'informe et va dient: podem dir que ha consolidat aquesta competència perquè ha dit aquesta frase i aquesta frase. I això demostra que ho podem fer. Clar, és una feina que un professor no es pot enfrontar a fer-la, perquè són moltes hores de feina. I, a més, per cada alumne. I, a més, tenint tota la informació que has de tenir i tot el coneixement que has de tenir per fer aquests informes, no? De fet, quan tens diversos informes d'un mateix alumne, pots fer un seguiment i trobar patrons i veure quines mancances hi ha, quines coses s'han de reforçar, etc. Ho pots fer a nivell de classe, ho pots fer a nivell d'escola. És una manera d'auditar una cosa que és molt difícil d'auditar avui en dia.
0: I què passa amb aquests nanos que tenen reptes especials, necessitats especials a l'aula, ja sigui, doncs, no sé, estic pensant en un TDA, en una discalcúlia... Què passa amb aquests nanos a l'hora de fer aquest entrenament i aquest aprenentatge?
1: La gran màgia de tot això és que aquests models de base ja estan molt entrenats per l'empatia. És a dir, Gemini, ChatGPT, etc., tots aquests, si alguna cosa bona tenen és que saben connectar amb la manera que tens tu de parlar i de comunicar-te. Si a més li poses capes de el que es diu el prompting, no? És a dir, de com t'has de comportar amb un tipus de nano que té aquest tipus de coses específiques, aleshores ja adaptes la conversa al que necessiti cadascun dels alumnes. Les necessitats educatives especials necessiten a darrere psicopedagogs, i estem començant a treballar amb ells perquè tot això sigui, es validi i sigui el més científic o professional possible. Però en qualsevol cas, tenint aquesta modulació que el propi alumne ja pot anar fent de més a poc, més ràpid, etc., ja tenim la garantia que almenys el nano doncs, pot mantenir o pot dirigir el seu ritme, no? Amb la qual cosa, doncs, bé, estem contents perquè és una cosa que a cada professor i a cada director general, a cada director de centre o d'institut o d'universitat que li expliquem, que se'ls obren els ulls d'una manera que no et pots imaginar, perquè és un document que reforça molt i complementa tota la tasca que pots fer. La màgia de tot això és que si cada nano en una classe fa aquest exercici, el dia següent pots tenir un debat a classe. Perquè, clar, tothom, tots hauran interioritzat tot allò, no des del punt de vista de quin any va ser el que sigui, sinó de què hi penso jo respecte a això. I aleshores sorgeix el valor real del professor, que és el de conduir i acompanyar l'aprenentatge.
0: Estem conversant avui a Lletra Lligada amb el Bernat Santromà, que és un creatiu preocupat també per l'educació i per aquest entorn digital, que ens està presentant aquesta eina per a docents, per a les escoles, per a l'educació que ha creat, que es diu Maieutic, i que el que ajuda és precisament això tan necessari, no?, a entrenar el pensament, és a dir, el perill que resideix en eines com el ChatGPT tan conegut és que deixem en les seves mans aquesta capacitat tan nostra, no?, de pensar, d'adoptar del que veiem, del que llegim, del que escoltem. L'heu posat ja en marxa? Ja hi ha alguna prova pilot? Ja hi ha algun institut, escola que l'estigui tastant?
1: Estem amb dues escoles, un institut, bueno, amb Sant Joan de Déu, amb la facultat d'infermeria. En primer estem preparant ja el pilot i també amb la Fundació d'Escoles de Mataró, la Fundació GEM, que també tindrem ESO, batxillerat, i després tindrem amb Sant Joan de Déu ja una part més universitària. En total, 350 alumnes, en un parell de setmanes ja estan les proves allà, prova pilot. Estem en un moment molt dolç perquè tenim ganes de validar l'eina, òbviament, a nivell tècnic, però també veure què passa i quin
0: resultat hi ha. Sí, hi ha una transformació, no?, d'aquests alumnes, diguem, del pensament.
1: Jo el que penso que passarà és que els alumnes tindran certa reticència al principi, és a dir, que t'obliguin a pensar costa. Jo tinc una filla de 12-13 anys i li he fet provar diverses vegades i em diu, és que m'està fent pensar això. I dic, bueno, això vol dir que anem bé, no? Però sí, és com anar al gimnàs. Jo avui he anat al gimnàs, feia 2 anys que no hi anava i estic magulladíssim. Doncs jo espero que els hi passi això, no? Que la primera vegada costi, la segona doncs una miqueta menys.
0: I al principi potser fa mandra també,
1: fa,
0: no?
1: Fa mandra,
0: imagino,
1: segur, clar.
0: Perquè t'ha de treure també allò, t'ha de...
1: Exacte.
0: Perquè si no diràs, o sigui, quin rotllo m'haig de posar davant d'això que m'han dit que ets.
1: Però aquí
0: fer,
1: ens
0: no?
1: hem de posar en aquell pensament de que és que aprendre ha de costar una mica. D'alguna manera sí que intentem que els alumnes ho tinguin millor que nosaltres i que posar-los-hi totes les facilitats damunt, que això està molt bé. Però hi ha un moment en què ha d'haver un esforç, no? I això és una mica el que hem d'aconseguir entre tots.
0: Doncs Bernat Santromà, convido que quan poseu en marxa a tota aquesta prova, allò que acabeu arribar a final de curs, que ens tornis a visitar, no sé si fins i tot acompanyat d'algun d'aquests profes que faran aquest guiatge també, perquè ens diguin si han vist que hi ha hagut aquesta transformació
1: i tant.
0: I que ens ho expliquin.
1: Ja, de fet, hi ha una demo ja disponible per qualsevol professor que vulgui trastejar.
0: Ah, doncs això és important que ho diguis, perquè ens escolten molts docents.
1: És la web és Maieutic, és maieutic.org, i allà hi ha tota la informació del projecte i l'accés a una demo per poder fer de professor, per poder fer d'alumne i veure com es comporta el xat, etc.
0: Meravellós, jo ja veig allò. Les famílies no sé, però els profes que ens escolten segur fent el tafon i provant.
1: Segur, per això està.
0: Bernat, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir. Cuando me despierto.
0: Rumiant molt, acabem el programa d'avui. Espero que us haguem donat alguns recursos per poder acompanyar millor els vostres fills i filles i els vostres alumnes. Com sempre, amb l'ajuda de l'equip de Lletra Lligada, avui el control tècnic Javier González, Aro Serén, a la producció Sònia Rodríguez i el nostre estudiant en pràctiques Miguel Ángel Muñoz. Feliç setmana, famílies.

0: Escoltes Lletra Lligada a Ràdio 4 amb Maricruz Hernández.
1: Ràdio 4.

Ara escolteu. El pot d'abans. Molava més. Amb Roger Gascon. Ràdio 4. Escolta.

Ei, família, com va tot? Ja tornem a ser aquí al Pop d'Abans Molava Més per portar-vos un altre programa sobre un dels grups més importants dels anys 90, un grup irlandès que, tot i els seus inicis humils i no ser gaire virtuosos dels seus instruments, la seva simplicitat i el peculiar carisma de la seva cantant els van convertir ben aviat en estrelles. La seva història comença a Limerick, a Irlanda, l'any 1989, quan Fergal Lawler i els germans Mike i Noel Hogan formen una banda en plena adolescència i conviden a participar el baterista Neil Quinn com a cantant. Tots ells tenen entre 16 i 18 anys. Van anomenar la banda The Cranberry Soas, fins que Neil Quinn va deixar la banda per falta de diners i per centrar-se amb el seu altre grup amb què tocava la bateria, i la banda va seguir tocant durant uns mesos sense cantant, fins que van decidir buscar una noia cantant. A través de la germana de la parella del mateix Neil Quinn, van contactar amb una noia tímida, que es va presentar vestida amb xandall i amb un teclat Casio trencat sota el braç. Li van passar una cinta de caseta amb cançons instrumentals i la setmana següent, aquesta noia, anomenada Dolores O'Riordan, ja els hi havia posat lletra i melodia i quan va cantar-les va deixar la banda amb la boca oberta. Després d'això, la banda va simplificar el seu nom i es van convertir senzillament en The Cranberries. Van començar a despertar l'interès de diversos segells, van gravar diversos EPs, és a dir, discos de poques cançons que no van acabar de funcionar, fins que van decidir gravar el primer disc sencer, el primer LP, amb el productor Steven Street, que havia treballat amb els Smiths i que posteriorment produiria grups com Blur o Suede. L'octubre de 1992 van publicar el primer avançament de l'àlbum, aquesta Dreams.

Dreams, el primer single dels Cranberries, va sorprendre molta gent. Tot i ser una cançó força senzilla, la veu de Dolores O'Riordan va meravellar els crítics i el single va ser número 9 a Irlanda i top 40 a Austràlia, Canadà, Regne Unit i Estats Units. Quatre mesos i mig més tard, al febrer de 1993, van publicar el seu segon single, que era, curiosament, la primera cançó a què Dolores O'Riordan va posar lletra i melodia aquell dia en què va conèixer els seus companys de grup i li van passar aquella cinta de caset. La cançó, amb una gran melodia i molt de ganxo, mica en mica va acabar sent un èxit molt més important que el seu single anterior, ja que va ser número 3 a Irlanda, 4 a Canadà, 6 a Islàndia, 7 a Països Baixos, 8 a Estats Units o 14 al Regne Unit. Déu-n'hi-do! I també ha acabat esdevenint una de les seves cançons més recordades, aquesta, Lenga.

Aquesta Lenga, el segon single dels Cranberries, va ser també el segon avançament del seu primer disc, un disc amb el curiós títol Everybody Else is Doing It, So Why Can't We?, que podríem traduir com a Tots els altres ho estan fent, per tant, per què no podem nosaltres? Gràcies a l'expectació que despertava la banda i l'èxit dels dos primers singles, tots dos inclosos al disc, aquest àlbum va encapçalar les llistes de vendes setmanals d'Irlanda i del Regne Unit, on va passar-se 86 setmanes a les llistes i al llarg dels anys se n'han venut més de 6 milions de còpies. Després de la publicació del disc Everybody Else is Doing It, So Why Can't We?, la banda va començar a aparèixer regularment

les atrocitats comeses durant el conflicte a Irlanda del Nord, concretament la mort de dos nens de 3 i 12 anys a Warrington, Anglaterra, a causa de dos artefactes explosius que el grup terrorista IRA havia col·locat a dues papereres. Dolores O'Riordan, sempre molt sensible amb aquests temes, sobretot quan afecten criatures, va demanar a la banda canya i distorsió per reflectir la seva ira i el seu dol en aquesta potent zombie.

Zombie, aquest single dels Cranberries amb aquestes potents guitarres distorsionades tan típiques del grunge, però tan poc típiques de la banda irlandesa, i sobretot amb Dolores O'Riordan explotant la seva enorme capacitat vocal, passant de veu de pit a veu de cap, és a dir, com si fes galls, amb una precisió impressionant. Zombie va ser un èxit mundial. Va encapçalar les llistes de vendes setmanals a Austràlia, Bèlgica, Dinamarca, França, Alemanya, Islàndia i fins i tot a Zimbàbue. Va ser número 2 a Àustria, El Salvador, Països Baixos, Noruega, Suècia i Suïssa, i sorprèn que, havent encapçalat les llistes de països tan llunyans, només fos número 3 a la seva Irlanda natal. Per això, potser es deu al fet que alguns irlandesos van interpretar-la com un atac a Irlanda en lloc de ser una crítica a la violència i al conflicte en general. La discogràfica, preveient la polèmica, ja havia demanat que no traguessin com a single una cançó tan política i, de fet, van arribar a oferir un milió

milió de dòlars a la banda perquè treballessin en una altra cançó. Però Dolores O'Riordan immediatament va estripar el xec. I no crec que se'n penedís mai, ja que no només va fer el que li dictava la consciència, sinó que, a més, vist l'èxit, tot i haver estripat el xec, no crec que perdés diners. Gràcies a l'èxit d'aquesta zombi, el segon disc dels Cranberries, publicat dues setmanes més tard, el 3 d'octubre de 1994, va ser un número 1 internacional, ja que també va encapçalar les llistes a un munt de països, inclòs Espanya. El Regne Unit i a Irlanda va ser número 2, i als Estats Units, on Zombi tenia molta repercussió a les ràdios alternatives, va ser número 6. Al llarg dels anys, s'han venut més de 17 milions de còpies de l'àlbum, i les crítiques de la premsa musical van ser molt positives, i és que és un disc ple de grans cançons com aquesta, Ode to My Family.

It's My Family, la bonica oda a la família de Dolores O'Riordan, que obre el segon disc dels Cranberries titulat No Need to Argue, va ser el segon single extret de l'àlbum i va arribar a dalt de tot de les llistes a Islàndia, mentre que també va estar al top 40 a una desena de països. Una cançó que per mi engloba tot el que són els Cranberries. Un grup capaç de facturar cançons riques i plenes de ganxos de tot tipus i que alhora són cançons molt senzilles, sempre amb la mateixa roda d'acords, amb els característics galls de la cantant i amb frases de guitarres o de veu molt senzilles però alhora extremadament efectives. Unes característiques que també conté el següent single del grup, la segona cançó del disc, aquesta rítmica I Can't Be With You.

I Can't Be With You, aquest single dels Cranberries, publicat el 27 de febrer de 1995, 7 dies després que la banda fos nominada als Premis Brit Awards a la categoria de millor banda internacional. Els Cranberries ja eren estrelles mundials, una cosa que no sempre és positiva, i és que el 15 de maig de 1995 els van contractar per fer un concert a l'aire lliure a Washington, D.C. Els organitzadors van contractar 5 policies per controlar el que esperaven que fossin 3.000 persones, però van acabar sent més de 10.000. Un cop va haver començat el concert, amb 40 minuts de retard, el públic estava tan incontrolable que els policies van fer aturar el concert abruptament quan els Cranberries només portaven una cançó i mitja. Mala decisió, ja que això va exaltar les masses encara més. Es van llançar pedres, ampolles, menjar, diversa gent va pujar a l'escenari, la guitarra acústica de Dolores O'Riordan va desaparèixer i la cosa va acabar bastant malament. Però en contraposició, l'èxit de la banda també els portava coses positives, òbviament, ja que van guanyar el premi a millor artista irlandès als World Music Awards i millor cançó per Zombie als premis MTV Europe. El 10 de març de 1996, els Cranberries van rebre el premi a l'àlbum més venut als Juno Awards i el 30 d'abril publicaven el seu tercer disc, titulat To the Faithful Departed, que es podria traduir com Per als fidels difunts, un títol fosc i depriment que reflectia molt bé el caràcter de l'àlbum. Un àlbum amb cançons tristes com les dedicades a Danny Cordell, que va ser qui va signar la banda amb el segell Island Records, o Joe O'Riordan, l'avi de la cantant, tots dos morts aquell mateix any, o la cançó titulada I Just Shot John Lennon, és a dir, Acabo de disparar John Lennon, que van ser les paraules que va pronunciar Mark Chapman quan li van preguntar si era conscient del que acabava de fer aquell fatídic 8 de desembre de 1980. També hi ha lloc per moltes cançons polítiques antiguerra, com War Child o Bòsnia, i tot això va fer que l'àlbum no tingués una rebuda tan entusiasta com els dos discos anteriors. Tot i això, hi havia molta expectativa pel tercer disc dels Cranberries, i aquest To the Faithful Departed va vendre 4 milions de còpies en només 6 setmanes, i és que entre tanta tristesa i foscor contenia cançons potents com el que havia estat el primer avançament del disc, una cançó antidroga amb reminiscències punk, aquesta Salvation.

Aquesta Salvation, en què destacaria la gran interpretació del bateria Fergal Lawler, va entrar a les llistes d'un munt de països, com també ho va fer el segon single extret del tercer disc dels Cranberries, aquesta Free to Decide.

Sweet to Decide va arribar al número 2 al Canadà, al 5 a Islàndia i va ser un èxit moderat a molts altres països i era un reflex del que havia estat el seu tercer disc, Un petit pas enrere, un disc fosc i trist que reflectia els problemes de Dolores O'Riordan, que va haver de cancel·lar part de diverses gires per problemes al genoll i sobretot per esgotament, insomni, paranoia i anorèxia, a la qual cosa se li afegia la persecució de la premsa sensacionalista, que envaïen la seva vida privada. Amb Dolores O'Riordan a punt de petar, la banda va agafar-se un any sabàtic. A principis de la primavera de 1999, els Cranberries van tornar amb un dels seus millors àlbums, el quart disc de la banda, titulat Bury the Hatchet, i que va tenir com a primer avançament una cançó que no crec que sigui la millor ni la més representativa del disc, aquesta rockera Promises.

Promises, el primer single del quart disc dels Cranberries, va ser número 1 a Espanya, 2 a Països Baixos, 3 a Islàndia i Itàlia, i va entrar a les llistes d'una vintena de països. El següent single del disc, en canvi, va ser el primer single de la banda que no va entrar al top 40 al Regne Unit, i els seus números a les llistes dels altres països van ser pobres també. Ho trobo força curiós, ja que es tracta d'una cançó que encara sona bastant a les ràdios i que crec que és bastant millor single que Promises. De fet, actualment està molt més ben considerada que aquesta. Parlo de Animal Instinct.

Aquesta Animal Instinct parla sobre l'instint animal que Dolores O'Riordan havia desenvolupat des de feia mesos quan va ser mare del seu primer fill, Taylor, a qui li va escriure la que per mi és una de les millors cançons del disc. Una cançó que ho té tot. Ganxos a dojo, detallets aquí i allà, bona producció i un canvi de to a la tornada molt interessant i poc característic de les sempre senzilles cançons dels Cranberries. És aquesta You

La que sí que va ser single, però igual que va passar amb Animal Instinct, no va tenir gaire èxit, excepte en països puntuals com Islàndia, on va enfilar-se el número 2, va ser una altra cançó que avui dia és una de les més conegudes de la banda. Un gran single titulat Just My Imagination.

Just My Imagination, una de les cançons més conegudes del disc Bury the Hatchet, un disc gravat després de l'any sabàtic que es van agafar els Cranberries, un any sabàtic que li va anar de conya a Dolores O'Riordan per recuperar-se dels seus problemes i de pas tenir el seu primer fill. I dos anys i mig més tard, els Cranberries van publicar el seu cinquè disc, titulat Wake Up and Smell the Coffee, un disc que va venir precedit pel llançament del seu primer single, aquesta

El disc Wake Up and Smell the Coffee dels Cranberries va ser un èxit a Espanya, Itàlia i França, on va arribar al número 2. A altres països com Suïssa, Alemanya, Canadà o Irlanda va estar al top 10. En altres, com els Estats Units, Regne Unit i Austràlia, tot i l'èxit enorme que tenia la banda en els seus concerts, l'àlbum no va ni tan sols situar-se entre els 40 primers, possiblement per falta de promoció, la qual cosa va crear un cert descontent dins la banda envers el seu segell i finalment van acabar abandonant-lo. No sense abans publicar un recopilatori de les millors cançons d'aquells 10 anys de carrera. Després de publicar aquest recopilatori, els Cranberries van començar a preparar un sisè disc, però finalment van acabar abandonant la idea i es van separar temporalment. De bon rotllo, això sí. Dolores O'Riordan va treure un parell d'àlbums i els altres tres components van crear o formar part d'altres projectes, fins que es van retrobar l'any 2009. Van anar de gira junts i l'any 2012 van publicar el disc Roses i el 2017 un disc de versions acústiques d'antics èxits de la banda, inclosos la majoria dels que hem escoltat al llarg d'aquests dos programes i amb tres cançons noves. Al gener de 2018, la cantant es va desplaçar a Londres per parlar amb el seu segell sobre la publicació d'un nou disc de la banda i també per assistir a una sessió de mescla del disc que estava preparant amb Dark, un projecte de què formava part juntament amb Ole Koretsky i Andy Rourke, el baixista dels Smiths. Després de beure massa alcohol, Dolores O'Riordan es va ofegar accidentalment a la banyera de la seva habitació d'hotel. La seva inesperada mort va deixar en xoc milions de persones, sobretot la seva família i, esclar, també els seus companys de banda, que van decidir publicar un últim disc amb les cançons en què havien estat treballant, aprofitant les veus que havia gravat la cantant per a les primeres maquetes de les cançons. El disc, titulat In the End, va sortir el 2019 i amb això la banda es va donar per finiquitada per sempre més. Acabem aquest programa dedicat als Cranberries escoltant la cançó inèdita que va donar nom al recopilatori que van publicar l'any 2002. Aquesta és Stars. Ens veiem la setmana que ve amb un altre episodi del pop d'abans molava més. Fins llavors, moltes gràcies.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
0: És dimecres 19 d'agost del 2026. Continuem avançant en aquesta tercera setmana d'agost amb una jornada marcada i un dia més, una vegada més, per la calor intensa. Catalunya afronta avui una nova jornada de temperatures extremes. Els termòmetres que podrien tornar a superar els 40 graus en diversos punts amb avisos taronges activats per l'AEMET i la calor que arriba després també d'una altra nit tòrrida a la costa, amb mínimes que no han baixat dels 25 graus en molts punts. Ara bé, la situació té les hores comptades. Sembla que a partir de demà s'espera un canvi de temps amb ruixats i la baixada i normalització de les temperatures. I en plena crisi migratòria a Ceuta, la Comissió Europea avala el retorn al Marroc dels menors migrants en situació irregular, inclosos també els menors no acompanyats. Una posició que rebutja el Ministeri de Joventut i Infància, que defensa que ha de prevaldre l'interès superior del menor. I també mirarem cap a Granada, on un nou terratrèmol de magnitud 4,8 ha tornat a sacsejar la província, seguit de diverses rèpliques, dues de més de 4 graus. Hi ha 3 ferits lleus i unes 600 persones han estat desallotjades preventivament de 6 edificis. Granada ha activat la fase d'emergència i l'Alhambra continua tancada després de detectar-hi danys en elements decoratius, tot i que no estructurals. Això és el matí de Ràdio 4, edició estiu. Comencem, però abans, serveis.

0: Parlàvem d'aquestes altes temperatures. Des de l'AIMET anem a conèixer quina calor farà avui i quin temps farà avui. Jordi Oriós, bon dia.
1: Bon dia. Avui les màximes en ascens lleuger a gran part de Catalunya es podran arribar a valors significativament elevats en àmplies zones, especialment de l'interior. Perill important per calor en gran part del territori. Avui s'esperen màximes de 41 graus a Lleida, 37 a Girona, 34 a Barcelona, 33 a Tarragona. Demà baixaran lleugerament aquests valors i ho faran de forma més significativa a partir del divendres, quan arribi certa inestabilitat i una baixada general de temperatures a tot el territori. Pel que fa avui al cel, poc ennuvolat. A la tarda s'esperen núvols d'evolució al Pirineu i no es descarten ruixats i tormentes al Pirineu de Girona, sense descartar-se que puguin ser localment forts a la tarda i que s'estenguin a zones veïnes. Pel que fa al vent, avui fluix variable tendint a predomini de la component sud a la tarda, amb un augment ocasional de la intensitat a punts del litoral i a l'extrem sud de la depressió central. És una informació d'AEMET.
0: I coneguem també quin és l'estat del trànsit a aquestes hores. Des del Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs avui comencem parlant d'una avaria a la Ronda de Dalt, més o menys a l'altura de la Vall d'Hebron, en sentit Trinitat, un carril tallat, lentitud en aquest punt, i també a la zona de la Ronda. Pel que fa a aquestes rondes, les obres de la cobertura de la Vall d'Hebron també provoquen lentitud en sentit Llobregat, i a la A2, entre la Ribera d'Ondara i Montmaneu, compta perquè hi ha boira densa. No baixeu la guàrdia, bon dia.
0: Bon dia, Sílvia, moltes gràcies. Quan són les 8 i 3 minuts, t'expliquem què passarà aquí a les properes 4 hores de ràdio. Parlàvem d'aquest terratrèmol que ha viscut Granada en les últimes hores amb diverses rèpliques, i d'aquí uns minuts ampliarem aquesta informació i l'analitzarem amb Jordi Díaz, sismòleg de l'Institut de Geociències de Barcelona, del CSIC. Ja vam parlar amb ell la setmana passada per aquest terratrèmol a Colòmbia i avui ens tornarà a acompanyar per analitzar la situació a Granada. Repassarem l'agenda cultural i viatjarem cap a un dels racons misteriosos que ens proposa la Lorena Amo. Avui ens parlarà dels minairons, d'aquests éssers màgics de llegenda que gairebé tothom coneix. Cap a les 9 del matí, el nostre company, el Vicent San Clemente, ens acostarà un tema de l'actualitat internacional. Ho fa pràcticament cada dia. I també cap a 9:45 del matí parlarem justament d'aquest increment de la temperatura, de les onades de calor. Justament avui, que aquestes onades de calor estaran més presents. Ja em sembla que estem vivint la quarta o la cinquena onada de calor de l'estiu. Ja he perdut el compte. I ho analitzarem tot plegat amb en Carles Ibáñez, director del Centre de Resiliència Climàtica. A les 10 del matí, atenció, perquè ens visitarà algú que és cultura de festa major, en Miquel del Roig. Amb ell parlarem de com han canviat les festes majors, de les seves actuacions, perquè si alguna vegada l'heu vist, és festa assegurada, i si no l'heu vist, us ho recomano moltíssim perquè fa gira per tot Catalunya. Tindrem a l'Anna Soler, la nostra col·laboradora arquitecta, parlarem d'algun aspecte de l'arquitectura, perquè Barcelona, ja ho sabeu, és capital mundial de l'arquitectura i ho estem analitzant durant tot aquest estiu. A les 11 agafarem la màquina del temps, atenció, perquè avui marxarem cap a l'any 2001, any convuls, any intens, segur que recordeu algun aspecte que va passar aquell any, i ja encararem la recta final del programa amb el Santi Mayfren, que ens explicarà tot el que publiquen avui les revistes del cor, i també recuperarem algun àmbit, algun moment històric de la premsa del cor. Avui li toca el torn a la Isabel Presley i totes les portades que durant els anys ha anat protagonitzant. A les 8 i 5 minuts, moment per la informació. La Comissió Europea avala el retorn al Marroc dels menors migrants que es troben en situació irregular a Ceuta, inclosos els que ja han entrat a la ciutat autònoma. Maria Rubio, bon dia.
3: Bon dia. Brussel·les defensa que la normativa europea permet el retorn de menors no acompanyats, mentre el Ministeri de Joventut i Infància espanyol rebutja categòricament aquesta possibilitat i recorda que ha de prevaldre l'interès superior del menor i la seva protecció. Mentrestant, el govern espanyol eleva 2.168 els menors migrants registrats a Ceuta i admet que les 1.500 places d'acollida habilitades no seran suficients. La situació manté oberta la disputa política entre el govern espanyol i el Partit Popular, mentre el Col·legi de Metges de Ceuta alerta d'una situació sanitària fora de control per la falta de recursos i la propagació de malalties com la sarna.
0: I la província de Granada, que ha tornat a tremolar aquest dimarts amb un terratrèmol de magnitud 4,8 i diverses rèpliques. El sisme parcial, principal, s'ha registrat a les 10 i 37 minuts del matí amb un epicentre al nord-est de Gohar i a només 5 quilòmetres de profunditat.
3: Sí, el moviment s'ha fet sentir a bona part de l'àrea metropolitana de Granada i també en punts d'Almeria, Màlaga i Còrdoba. Després del primer terratrèmol s'han registrat diverses rèpliques, entre elles una de magnitud 4,3 a Aledin i una altra de 4,2. Hi ha 3 ferits lleus i 14 persones han necessitat assistència sanitària, principalment per ansietat i marejos. Una menor ha estat traslladada a l'hospital. La situació ha obligat a desallotjar preventivament 6 edificis de les Gàbies després de detectar-hi esquerdes en elements estructurals. L'evacuació afecta unes 600 persones i 371 habitatges. També s'han tancat carrers i diversos edificis públics per seguretat.
0: A Granada, ciutat, s'ha activat la fase d'emergència. Situació operativa 1. El 112 ha rebut més de 500 trucades en només 2 hores, mentre que els serveis d'emergències han inspeccionat diversos punts afectats per caigudes de runa i elements de façanes.
3: I un dels espais més emblemàtics de la ciutat, l'Alhambra, continua tancat. Les primeres inspeccions no hi han detectat danys estructurals significatius, però sí afectacions puntuals en elements decoratius, com peces de guixeria, la sala del tron i algun element de l'Alcazaba. Aquest nou terratrèmol se suma a la sèrie de sismes que afecta la zona des del 14 d'agost. Les autoritats adverteixen que poden continuar les rèpliques i demanen a la població mantenir la calma i seguir les indicacions dels serveis d'emergències.
0: I tot això ho analitzarem d'aquí uns minuts cap a 2:15 del matí amb el Jordi Díaz, sismòleg de l'Institut de Geociències de Barcelona del CSIC. Ho dèiem a l'inici també, Catalunya afronta avui una nova jornada de calor intensa en què els termòmetres podrien arribar a tocar sostre, tot plegat en un estiu marcat per les temperatures extremes. El juliol ha estat el més càlid de tota la sèrie històrica, iniciada el 1940, amb una temperatura mitjana de 25,9 graus, més d'un grau per sobre de l'anterior rècord.
3: A partir del migdia, l'AEMET ha activat avisos taronges a Lleida, al prelitoral i interior de Tarragona, al prelitoral de Barcelona, als Pirineus i la costa empordanesa. Les temperatures podrien superar un dia més els 40 graus, inclòs el Pirineu de Lleida a la Conca de Tremp. Tot això després d'una matinada novament tòrrida a la costa. Barcelona, Mataró o Badalona, entre altres, no han baixat dels 25 graus en tota la nit. L'estació del Raval ha tornat a registrar una mínima de 28 graus. Segons el Meteocat, l'estació de Barcelona Can Bruixa ha registrat ja 54, rècord des que es tenen dades. Les elevades temperatures, però, tenen les hores comptades. A partir de demà s'espera un canvi de temps que portarà ruixats i una baixada de les dels termòmetres.
0: I SATSE Catalunya reclama un pla específic de protecció davant les onades de calor per les infermeres i els fisioterapeutes d'atenció domiciliària. Ana Banyeres.
4: El sindicat alerta que els protocols actuals són insuficients per protegir uns professionals sanitaris exposats durant hores a temperatures molt elevades, desplaçant-se entre domicilis, carregant material assistencial i atenent pacients en habitatges que poden no disposar de climatització o d'ascensor. Per aquest motiu, reclamen mesures específiques i immediates per protegir les infermeres i els fisioterapeutes que realitzen atenció domiciliària davant les onades de calor cada vegada més intenses i persistents. Magda Moyano, delegada de SATSE a Barcelona.
5: Demanem uniformes adaptats a l'estiu, sistemes d'hidratació portàtils perquè els companys i companyes tinguin a l'abast hidratació en condicions òptimes per millorar les seves temperatures corporals. Igualment, demanem reconduir, en la mida possible, alguns horaris quan la situació sigui extrema.
4: La demanda s'adreça tant als centres de l'Institut Català de la Salut com als centres del CISCAT i de la sanitat privada amb l'objectiu de garantir unes condicions laborals segures i una atenció de qualitat a la ciutadania.
0: Més de 700 persones han estat evacuades a causa de l'incendi forestal de nivell 2 declarat aquest dimarts a Las Hurdes, a Cáceres.
3: El foc s'ha declarat al municipi de Pinofranqueado i hores d'ara prop de 150 efectius treballen en l'extinció de les flames. A més, en les properes hores s'hi sumarà la unitat militar d'emergències.
0: I encara parlant del foc, a Osca, el foc de les Penyes de Riglos evoluciona favorablement però continua actiu i afronta dies complicats amb temperatures de més de 35 graus i fortes ratxes de vent.
3: Més d'un miler de persones continuen evacuades i no s'espera que les condicions permetin la seva tornada a casa abans de dimecres.
0: I l'Associació de Bombers denuncia una manca de protecció davant l'exposició a substàncies tòxiques durant els treballs d'extinció.
3: Unes reivindicacions que coincideixen amb un estiu especialment calorós i amb un risc elevat d'incendi. Laura Hurtado.
6: El 2026 s'han declarat uns 600 incendis en territori català, més de la meitat al Baix Empordà, concretament al terme municipal de la Bisbal d'Empordà, el foc que va afectar les Gavarres. Greenpeace assegura que cal un canvi de model cap a una millor planificació i gestió del territori que permeti identificar els riscos climàtics. Miguel Ángel Soto, portaveu.
7: Necesitamos que se deje de decir que los incendios se apagan en invierno para decir que los incendios se apagan cuando se aprueban los presupuestos. Necesitamos que la prevención cobre protagonismo frente a la extinción. Necesitamos inversiones, cambios fiscales.
6: L'ONG defensa que l'abandonament de les pràctiques agrícoles i ramaderes i la migració poblacional del camp a la ciutat han fet que augmenti la superfície forestal sense un bon control de la biomassa.
8: I l'Associació de Promotors de Catalunya alerta del 75% dels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona que no va iniciar cap habitatge protegit l'any 2025.

0: sistema que fa servir intel·ligència artificial identifica els pisos buits als municipis de Catalunya.
1: El Centre Internacional de Mètodes Numèrics de l'Enginyeria a Lleida s'encarrega del seu desenvolupament. Pepa Santgenís.
2: El Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria, el CIMNE de Lleida, està desenvolupant des de fa 2 mesos un nou sistema encarregat pel Govern de la Generalitat que fa servir la intel·ligència artificial per identificar els pisos buits que hi ha als municipis de Catalunya. El director de la Unitat d'Innovació del CIMNE de Lleida, Jordi Cipriano, explica els paràmetres que utilitzen per desenvolupar aquest sistema.
3: El que fem és, a nivell de codi postal, de tots els codis postals de Catalunya, direm la probabilitat a nivell d'aquell codi postal de que hi hagi un nombre gran de pisos buits, perquè ho fem amb dades de consums d'aigua que ens proporciona l'Agència Catalana de l'Aigua, amb consums elèctrics, dades que venen del cadastre.
2: També utilitzen els estudis que alguns ajuntaments i diputacions de Catalunya ja van fer in situ dels pisos buits dels seus municipis i que estan registrats a l'Agència de l'Habitatge.
0: Per cert, que els veïns del número 5 del carrer Vallès de Lleida i dels números 13 i 14 del carrer Hospitalers de Sant Joan no podran tornar als seus domicilis per motius de seguretat fins que s'enderroqui l'edifici del taller incendiat diumenge a la nit, situat al número 3 del carrer Vallès.
1: La paeria preveu l'enderroc en menys de 3 setmanes. Hi ha una 50ena de desallotjats, tant de l'edifici afectat com dels immobles de l'entorn, dels quals s'han reallotjat 30 i perdran casa seva perquè l'informe tècnic municipal ha conclòs que l'edifici està en risc estructural i cal enderrocar-lo.
0: Més qüestions. Un intern del centre penitenciari de Ponent s'ha suïcidat aquest dimarts al matí. Es tracta del segon cas registrat al centre en pocs mesos i el 7è suïcidi al conjunt de presons catalanes en el que portem d'any.
1: Segons ha denunciat el sindicat SICAP FEPOL, hi han confirmat fonts del Departament de Justícia, Ràdio 4, uns interns han donat l'avís de la troballa de l'home a la zona de les dutxes. Malgrat la intervenció del servei d'emergències, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Fonts penitenciàries han confirmat que l'intern no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. Des de CESIF Presons, Modesto Berciano ha denunciat que el risc de suïcidi a les presons és molt elevat. Són declaracions a Ràdio 4.
4: N'hi ha moltíssims interns actualment que estan en règim ordinari amb greus problemes psiquiàtrics. Estem parlant d'un percentatge que al centre penitenciari de Ponent és absolutament disparatat. Tot i la professionalitat dels sanitaris i tot i la professionalitat del personal de vigilància, el risc de suïcidi és altíssim.
1: Els sindicats denuncien una successió de deficiències de seguretat i de descoordinació i tornen a exigir la dimissió del director general d'Afers Penitenciaris, Domingo Estepa.
0: Els centres de justícia juvenil incorporen la intel·ligència artificial com a nova eina d'inserció laboral dels joves infractors.
1: La iniciativa inclou l'ús d'ulleres de realitat virtual i plataformes digitals per recrear processos de selecció reals. Núria Alcalà.
5: Sí, a través d'un curs de 8 sessions, els joves treballen en l'identificació de les seves pròpies competències professionals. La intel·ligència artificial els ajuda després a fer el seu currículum i carta de presentació i també a treballar a través de jocs de rol en una bona comunicació amb els seus responsables o la gestió de conflictes. Mònica és dinamitzadora laboral de la Fundació Escobe.
6: Serva molt de més coneixement del mercat laboral, de les seves limitacions, de com poder potenciar-se, no? Com poder ser més autònom a l'hora de recerca de feina, saber cap a on encaminar-se.
5: Mentre la realitat virtual els permet simular entrevistes reals i assajar amb elles la seva comunicació no verbal o les seves respostes a les preguntes més habituals. Aquest projecte pilot del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció del Departament de Justícia s'ha dirigit de moment a una desena de joves d'entre 16 i 18 anys que compleixen mesures judicials. Un dels participants ha aconseguit ja la seva primera entrevista de feina.
0: En plan econòmic, les exportacions a Catalunya han superat els 9.280 milions d'euros al juny, pràcticament un 3% més que en el mateix període de l'any passat, segons dades del Ministeri d'Economia.
1: Les exportacions han marcat el segon nivell més alt per un mes de juny de la sèrie històrica. L'Associació d'Empreses Industrials Internacionals destaca que Catalunya ha aconseguit retenir bona part de les seves vendes a mercats com els Estats Units o l'Orient Mitjà, malgrat el context geopolític. Pel que fa a les importacions, aquesta partida ha anotat xifres rècord amb prop de 10.700 milions d'euros després d'un augment del 10% respecte de l'any passat.
0: La vaga indefinida dels treballadors del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat acumula ja unes 6.000 maletes que no han arribat al seu destí i uns 270 vols cancel·lats.
1: Ja fa 2 setmanes que es manté la vaga en plena temporada alta i amb afectacions severes en els viatges. La portaveu del comitè de vaga, Esther García, lamenta que la companyia no s'avingui a negociar unes condicions laborals dignes i critica la pèrdua de drets en els

0: darrers anys amb l'arribada d'una nova direcció.
1: No volen negociar, no es posen en contacte amb nosaltres, no ens convoquen. Sí que ens hem assabentat que han mantingut una reunió, em sembla, amb una altra secció sindical, però no amb nosaltres, no amb el comitè de vaga.
0: García apunta a una manca de responsabilitat perquè la situació, diu, afecta no només a la plantilla, sinó també a les companyies i als passatgers.
2: Per cert, que Catalunya va rebre 2,5 milions de passatgers internacionals per via aèria durant el juliol, un 7% més que el mateix mes de l'any passat, segons dades del Ministeri d'Indústria i Turisme. En plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, mou fitxa en tres fronts internacionals. Pel que fa a l'Iran, assegura que no hi ha negociacions i manté el bloqueig naval dels Estats Units a l'estret d'Hormuz.
0: Tot i que afirma que la via marítima està oberta i operativa. Teheran, en canvi, diu que està disposat a dialogar, però no a rendir-se. La tensió augmenta després de l'atac a un vaixell a l'estret, però on abans de la guerra circulava, el 20% del petroli mundial.
2: I d'altra banda, Trump ha suspès durant 3 dies els aranzels del 50% al Canadà, després d'acordar amb el primer ministre, Mark Carney, reprendre les negociacions sobre l'oleoducte Keystone XL. Els aranzels haurien afectat importacions per uns 20.000 milions de dòlars.
0: I encara un tercer front. Trump pressiona per reunir-se aquesta tardor amb el líder nord-coreà Kim Jong-un, possiblement durant el seu viatge a l'Àsia al novembre. L'acostament coincideix amb la reducció a la meitat de les maniobres militars conjuntes entre els Estats Units i Corea del Sud.
2: I els Emirats Àrabs Units han suspès fins a nou avís totes les relacions comercials i financeres amb l'Iran després de detectar el llançament de 2 míssils balístics cap al seu territori.
0: Segons les autoritats emiratianes, un dels míssils va caure fora de les seves aigües territorials i l'altre hi va impactar. Asseguren que els projectils tenien com a objectiu el trànsit marítim. Malgrat la ruptura comercial, els Emirats asseguren que mantenen el compromís amb el diàleg i la cooperació regional. La decisió arriba en plena escalada de tensions entre l'Iran, els Estats Units i els seus aliats de la zona.
2: L'Organització Mundial de la Salut admet que el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo encara és lluny d'estar controlat, tot i que considera possible frenar-lo en uns 3 mesos.
0: L'epidèmia ja s'ha estès a 6 províncies i suma més de 4.900 casos confirmats i més de 2.300 morts, fet que el converteix en el brot més mortífer registrat mai al país. La resposta sanitària es veu dificultada per la falta de recursos, la inseguretat i la desconfiança de part de la població. Del pla de 518 milions de dòlars necessari per combatre l'epidèmia, només se n'han aconseguit mobilitzar 264 milions. L'OMS manté l'emergència internacional i considera que el risc és molt elevat a la República Democràtica del Congo i elevat als països veïns.
2: En esports, Rodri ja és oficialment jugador del Barça per les properes 4 temporades. Aquest dimarts ha signat i també ha passat la revisió mèdica. Josep Capel, bon dia.
3: Bon dia, Rodri ja és jugador blaugrana per les properes 4 temporades. Ahir va passar la revisió mèdica, va firmar els documents, va dinar amb el president Laporta i amb Deco i va parlar pels mitjans de comunicació. Va explicar que està perfectament a nivell físic, tot i una petita intervenció ambulatòria, que no pas quirúrgica, i amb ganes d'entrenar-se ja a les ordres de Hansi Flick, que li ha demanat, entre d'altres coses, experiència i sobretot ajudar els joves a continuar creixent. I també va donar els motius de per què va escollir el Barça a d'altres ofertes que tenia sobre la taula.
4: Para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí. Los motivos me los reservo para mí, pero evidentemente que siempre he dicho que me he movido o mis decisiones han ido en torno a reto deportivo o por lo deportivo y eso ha sido toda mi carrera, así que por ahí van las cosas.
3: Un Rodri que, evidentment, no jugarà el partit davant de a la Lliga del trofeu Joan Gamper a partir de les 8, avui al Camp Nou, tot i que sí que serà presentat davant de l'afició juntament amb la resta dels seus nous companys.
0: I el Girona ha obert un expedient disciplinari a Víctor Tsigankov després que el jugador es negués a jugar contra el Leganés i posteriorment republiqués a Instagram converses amb el club. L'entitat considera que aquestes actuacions no s'ajusten als estàndards de conducta exigits pel Girona.
2: I de la plana cultural ha mort als 83 anys Juan Tamariz, un dels grans mestres de la màgia i la cartomàgia a Espanya. El mag madrileny ha mort aquest dimarts, segons ha confirmat la seva família.
0: Tamariz va començar a apropar-se a la màgia de petit i va debutar a Televisió Espanyola a finals dels anys 60. Durant dècades va convertir-se en una de les cares més estimades de la televisió, amb aparicions en programes com 1, 2, 3, gràcies al seu estil inconfusible, al seu sentit de l'humor i una baralla de cartes com a gran aliada. La seva trajectòria va traspassar fronteres. El 1973 va guanyar el Premi Mundial de Cartomàgia a París i va rebre, entre altres reconeixements, la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts. A companys de professió l'han definit com un mestre i una figura fonamental per a la màgia. Així en parlava al canal 24 Hores el mag Jorge Blas.
5: Desde luego, Juan es el último gran maestro que quedaba en el mundo de la magia y ha sido una persona generosa, una persona que ha transmitido su arte a muchas generaciones en las cuales tengo la gran suerte de incluirme. Es una persona genial que todos los magos del mundo admiramos y que ha sido un antes y un después en nuestro arte. Para mí era como un padre adoptivo, ha sido una persona influyente que gracias a él me dedico a la magia y la magia es mi vida, es mi profesión, es todo. Y bueno, pues nos ha regalado no solo grandes momentos, sino otra forma de ver la magia y otra forma de poder acercarnos a este arte, ¿no?
0: A la Capella Ardent s'instal·larà avui al Tanatori de Sant Isidro de Madrid i la família prepara un gran homenatge públic per al mes d'octubre.
2: I encara de la cultura, com cada 19 d'agost, avui és el Dia Internacional de la Fotografia, un art del qual podem gaudir amb la gran oferta d'exposicions i festivals que Catalunya acull aquest estiu.
0: A la Fundació Foto Collectània de Barcelona s'han instal·lat la mirada crítica de l'artista visual Max d'Esteban, que hi presenta tantes històries, tantes preguntes. Un recull dels seus treballs en què qüestiona com els sistemes tecnològics i econòmics del capitalisme contemporani defineixen el nostre món. Marta Orquín.
6: En aquesta època d'immediatesa, Max d'Esteban ens convida a aturar-nos i a qüestionar el món actual dominat per la tecnologia. A Fotocollectània pengen imatges de paisatges urbans ficticis vinculats a la producció tecnològica en què apareixen, com si fossin anuncis, conceptes financers. La sèrie forma part de la seva investigació artística que a través de fotografies, vídeos i instal·lacions assenyala els mecanismes invisibles del capitalisme que organitzen la nostra realitat i determinen com vivim, pensem i imaginem.
7: Qui està construint el futur? I des de quins valors? Tendim a pensar que la tecnologia és neutral o inevitable, però darrere seu sempre hi ha decisions econòmiques, polítiques i ideològiques.
6: Qui controla aquestes tecnologies o com influeixen els algoritmes a les nostres decisions són algunes de les preguntes que planteja Max d'Esteban. La seva mirada crítica és present en peces com una colorida instal·lació tèxtil amb grans fotografies digitals estampades en seda que reflexionen sobre la petjada humana en el paisatge o els paradisos en blanc i negre de White Noise, que retrata el món després de l'extinció humana.
7: Com seria el món si nosaltres ja no hi fóssim? Intento imaginar una natura indiferent a la nostra presència.
6: Imatges que ens adverteixen que el temps per imaginar un altre futur s'acaba.

0: I quan són les 8 i 26 minuts, acabem aquesta part informativa del programa recordant a Los Amaya, al seu ritme, recordant a Delfina Amaya, que és integrant del duet i ha mort als 74 anys.
1: Amaya va néixer a Oviedo l'any 52, però des de petit va viure a Barcelona, al barri del Raval. Juntament amb el seu germà José va formar Los Amaya, un dels màxims exponents de la rumba catalana. Va participar en la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona del 92, juntament amb Peret i Los Manolos.
0: Escoltant el Amaya, acabem la part informativa d'aquest programa. Gràcies, Maria. Fins ara.
1: Fins ara, bon dia.

0: I amb la música dels Amaya, recordant aquest integrant del grup, hem arribat a les 8 i 30 minuts. Hem de canviar de registre i parlar d'informació i analitzar l'actualitat. Granada ha tornat a tremolar aquesta matinada quan ja han passat 4 dies del terratrèmol que dissabte va sacsejar amb força l'àrea metropolitana. L'activitat sísmica continua. La terra no ha donat treva tampoc durant les últimes hores. Aquest vespre, un nou terratrèmol de magnitud 3,4 amb epicentre a Ogijares ha tornat a sacsejar l'àrea metropolitana de Granada. I només 5 minuts després, un altre sisme de magnitud 2,1 s'ha registrat a Armilla. I ho fa després d'un dimarts especialment intens. Ahir, a 2:15 del matí, es registrava un terratrèmol de magnitud 4,8 a Granada i també a altres punts d'Andalusia. Un moviment que van a seguit de desenes de sismes i rèpliques, tots per sobre de magnitud 4. Tot plegat forma part d'una sèrie sísmica que manté en alerta l'àrea metropolitana de Granada i que va començar amb especial intensitat la matinada de dissabte. Mentrestant, els terratrèmols ja deixen conseqüències sobre el terreny. Hi ha 3 persones ferides lleus, una d'elles menor, que ha hagut de ser traslladada a l'hospital. Centenars de veïns han estat desallotjats preventivament i la preocupació arriba també en un dels grans símbols de Granada, com és l'Alhambra. El conjunt monumental continua tancat mentre els tècnics revisen l'estat. Quan pot durar aquesta sèrie sísmica? Li preguntarem d'aquí uns minuts, ara mateix, al Jordi Díaz, sismòleg de l'Institut de Geociències de Barcelona del CSIC. Jordi, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos una vegada més, que la setmana passada també parlàvem amb tu per el tema del sisme a Veneçuela i ara a Granada. Sembla que estem vivint un estiu especialment intens en diverses parts del món pel que fa a moviments sísmics, no?
1: Bé, s'han juntat una sèrie de terratrèmols, sí, uns quants terratrèmols de magnitud gran, magnitud superior a 7, i ara la sèrie aquesta aquí a Granada, que és una magnitud afortunadament molt inferior. Però, bueno, en principi, caldria parlar d'una mica de casualitat. Vull dir, els terratrèmols no segueixen mai una regla fixa ni un ritme regular. Aleshores, pues, s'han anat a juntar, sí.
0: I hem de posar ordre una mica. Què és el que està passant exactament a sota de Granada des de divendres? Per què s'estan produint tants terratrèmols seguits i aquestes rèpliques?
1: Bé, la zona de Granada és la zona, probablement la zona o una de les zones més actives sísmicament de tota la península Ibèrica. Hi ha terratrèmols de forma recurrent i una mica la conseqüència última és una mica el contacte entre la placa africana i la placa europea, que té lloc en tota l'àrea del Mar d'Alboran i les Bètiques i que produeix, pues, aquestes deformacions que de tant en quant es van alliberant en forma de terratrèmols.
0: I en només 4 dies, com dèiem, ara hem tingut 2 terratrèmols de magnitud 4,8, molt a prop l'un de l'altre. Per què precisament a Granada? Què hi ha sota aquesta zona, que sigui una àrea potser amb més activitat sísmica que altres punts de la península?
1: Bé, com et deia, tota la zona de les Bètiques té una gran complexitat tectònica. És la zona de contacte entre Àfrica i Espanya, la placa europea, diguéssim. I aleshores, per què concretament a un lloc i no a un altre? Bé, perquè aquests terratrèmols són bàsicament superficials, hi ha una sèrie de falles que acumulen un esforç i que en un moment donat s'alliberen. No sabem exactament per què aquest lloc precís i no 20 quilòmetres més enllà o 20 quilòmetres més que a l'est o a l'oest, però sí que és una zona especialment sensible a tenir episodis de sismicitat.
0: I anem a la pregunta que més preocupa segurament als veïns de la zona. Després de 2 terratrèmols de 4,8 i tantes rèpliques com comentàvem ara, no sé si en les properes hores o així em pot arribar un de fort. Sabem que els terratrèmols no es poden predir, ens ho ha dit moltes vegades, però en temes de probabilitat no sé si n'hi ha alguna.
1: No podem dir gran cosa. El que podem dir és que el que és més esperable és que continuï havent-hi sismes. O sigui, en principi, quan hi ha un terratrèmol gran, acostuma a haver-hi les rèpliques, que és dir, els reacomodaments de la trencadissa, per dir-ho així, que cada vegada van tenint magnitud més baixa. En aquest cas, hi ha hagut ahir, va haver aquesta reactivació, i sí que sabem que justament a la mateixa àrea de Granada, ja l'any 2020-21, hi va haver una sèrie de terratrèmols molt semblants, també amb 4, 5 o 6 d'ells amb magnitud superior a 4, i que va durar durant més de mig any. I, però que, diguéssim, la banda positiva és que no n'hi va haver cap de magnitud especialment gran. Aleshores, bàsicament el que podem mirar, l'únic que podem fer és mirar la història, veure que hi va haver aquesta sèrie sense un event catastròfic, però no estem en condicions de dir... Diguem, lo esperable és que continuï a un ritme semblant durant un cert temps, però no podem predir ni que sí ni que no, diguéssim, no? Mm-hmm.
0: Clar, quan parlem de magnituds pròximes a 5, no? És inevitable recordar aquell terratrèmol a Lorca, a Múrcia, el 2011, un terratrèmol de 5,1, que sí que va causar doncs, molts danys materials i 9 morts, no? Mm-hmm. Això queda lluny,
1: sí,
0: encara, entenc. De moment.
1: Bueno, en quant a magnitud, els valors que estan donant són 4,8, 4,7, no està tan, hi ha una certa diferència, però no està tan lluny. El cas de Lorca va ser una mica particular perquè l'epicentre va ser just sota mateix de la ciutat i molt superficial. En aquest cas també són superficials, però bueno, queda una mica més, diguéssim, a l'àrea metropolitana de Granada, però no just al centre, amb la qual doncs, podem fer. Penseu que les morts aquestes, amb aquest tipus de terratrèmols, on normalment les víctimes són gent, caiguda de pedres, caiguda de cornises, caiguda de fanals, tot això. Per tant, el que és important és recordar les normes de seguretat, de procurar protegir-se, procurar no sortir corrents al carrer i aquest tipus de normes, no?
0: Clar, parlem de terratrèmols, ara ho deia, no? Propers a 5, aquest 4,8, però els veïns expliquen que les sacsejades han estat fortes. El d'ahir es va produir a uns 5 quilòmetres de profunditat. Que sigui tan superficial explica que s'hagi sentit també amb tanta intensitat?
1: Sí, en general la norma és que quan més superficial és un terratrèmol, més conseqüències té, diguéssim, més afectacions produeix, en part perquè clar, si tens un terratrèmol que està a 20, 30, 100 quilòmetres de fondària, les zones ja han tingut temps una mica d'atenuar-se abans d'arribar a la superfície, no? Doncs en general, efectivament, quan més superficial és un terratrèmol, més alt és el risc de que produeixi danys.
0: I acabem amb una qüestió pràctica. Si algú que ens està escoltant té família a Granada o està allà de vacances i va els propers dies, podem i hem de fer vida normal o hem de prendre algun tipus de precaucions, mantenir-nos alerta després d'aquestes rèpliques?
1: No, fins que les autoritats no donin cap consigna especial, en principi és fer vida normal. I recordar, diguéssim, la norma bàsica en cas de terratrèmol, la norma bàsica sempre és protegir-se, sigui sota un moble, sigui sota una taula, sigui senzillament protegint-se el cap amb els braços, esperar que passi la sacsejada i només després provar a veure si tens, en el cas de trobar-te dins un edifici, només després mirar si la sortida és lliure i en aquest cas intentar guanyar un lloc a camp obert. Però el fonamental en aquest cas és fer cas a les recomanacions de Protecció Civil, que són els que tenen totes les dades i poden coordinar millor aquestes tasques.
0: Jordi Díaz, sismòleg de l'Institut de Geociències de Barcelona, del CSIC, moltes gràcies per atendre'ns una vegada més. Una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres. Fins una altra.
0: Són les 8:39. Ens anem a fixar ara en un altre aspecte de l'actualitat que aquests dies, doncs, a moltes persones, a la gran majoria de les persones, ens afecta i ens està afectant durant tot l'estiu, perquè és la calor.

0: Aquest estiu, com dèiem ara, ens està deixant una evidència cada vegada més difícil d'ignorar. La calor extrema, que ja no és només una qüestió de temperatura, és una qüestió de salut, d'aigua, d'agricultura, d'economia, del mar. A Catalunya, aquest juliol ha estat especialment excepcional. A l'Observatori Fabra s'han registrat el juliol més càlid de tota la sèrie, que comença l'any 1914, amb una temperatura mitjana de 28,3 graus, 4,2 graus per sobre de la mitjana climàtica. El 8 de juliol s'hi va arribar a assolir un rècord històric, 40,9 graus. La calor no s'acaba quan arribem a la costa, perquè el mar també s'està escalfant. L'any passat el contingut de calor dels oceans va tornar a batre rècords. El 2025, aproximadament el 90% de la superfície oceànica va experimentar almenys una onada de calor marina, i això té conseqüències. A Catalunya, les atencions als CAP aquest estiu relacionades amb la calor han augmentat un 39% i les urgències hospitalàries un 11%. Volem parlar de fins a quin punt aquesta situació és excepcional, ja que avui ens enfrontem a una nova onada de calor a Catalunya. Volem saber, si es pot saber, què ens esperen els propers anys, i li preguntem al Carles Ibáñez, director del Centre de Resiliència Climàtica. Carles, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per atendre'ns. Comencem pel més evident. Aquest estiu tenim la sensació que vivim una successió d'episodis de calor extrema. Ja no sabem en quina onada de calor estem. Estem davant d'un estiu excepcional, o hem d'assumir que això és el nou model d'estiu dels propers anys?
1: Doncs no estem en un estiu excepcional. La tendència és molt clara als últims 10 anys, sobretot, a les últimes dècades. Hi ha un augment de la temperatura, hi ha un augment de les temperatures màximes i, per tant, d'aquests episodis de calor extrema que ja s'estan convertint en normals, per desgràcia.
0: Mm-hmm. Aquest 2026, el juny, ha estat el juny més càlid registrat mai a l'Europa occidental, el segon més càlid a escala mundial. Parlàvem ara a l'inici també d'aquest juliol més càlid de tota la sèrie de l'Observatori Fabra des del 1914. Què ens està dient aquestes dades? Què ens diuen?
1: Ens estan dient que el canvi climàtic s'està accelerant, com ja sabíem que passaria, ja ho havíem advertit els experts des de fa dècades. És un procés que segueix una dinàmica exponencial, és a dir, s'accelera l'augment de la temperatura, s'accelera la pujada del nivell del mar i es fan més habituals, es multipliquen els events extrems, sequeres, inundacions. Per tant, és una mica l'agreujament d'aquesta fase més ràpida, no? Per tant, ens hem de preparar una mica per les properes dècades, perquè això pues, anirà empitjorant.
0: Estem parlant que fins fa uns anys segurament a la costa es podrien moderar les temperatures degut també a aquesta humitat del mar, però el Mediterrani també està vivint una onada de calor marina especialment intensa, zones que han arribat als 30 graus, temperatures fins a 3 graus per sobre de la mitjana del que seria habitual en el mar Mediterrani. Què és el que significa també tenir un Mediterrani que s'està escalfant?
1: Bueno, per un cantó, tota la cadena tròfica, l'ecosistema està sota estrès, moltes espècies marines a partir dels 30 graus comencen a tenir problemes. En tot cas, això fa que les espècies que estem acostumats a veure van desapareixent i venen espècies més tropicals. Això també afecta la pesca, afecta el turisme i, evidentment, també afecta el clima, perquè aquesta acumulació de calor pues, facilita que es produeixin grans convecions de núvols i, per tant, grans tempestes que poden arribar una mica com els llocs més tropicals o amb climes d'aquest tipus, com seria el cas d'Estats Units, no? on tenim aquesta temporada d'huracans, per dir-ho així, que normalment comença a l'agost perquè ja s'ha acumulat prou calor al mar com per a desencadenar aquestes tempestes i dura fins al novembre, no? Diguéssim que estem una mica tropicalitzant el nostre clima.
0: I quan parlem d'aquestes temperatures tan elevades hem de parlar també de salut, perquè la calor extrema és un risc molt més gran del que sovint percebem. Dins el nostre cos, quan estem exposats a temperatures molt altes durant hores, durant dies, doncs passen moltes coses. El 2024 es va estimar que unes 62.800 morts relacionades amb la calor a Europa, es va estimar que aquestes morts estaven relacionades amb la calor. Sovint creu que continuem parlant de la calor com si fos un problema menor, moltes vegades, sovint, ara potser ja en tenim més consciència, però hi ha persones que deien, mira, calor n'ha fet sempre, però clar, aquestes dades no les havíem tingut mai.
1: Bueno, no sé, els experts ens sorprèn, no? La diguéssim, poca consciència de vegades que es posa des de la política fins al ciutadà de peu de lo que estem dient des de fa temps, no? Que és que això anirà pitjor i ja està, diguéssim, estem anant per la via dels escenaris més aviat pessimistes i, per tant, això continuarà, per desgràcia, si no reduïm dràsticament les emissions, que no està passant. I, per tant, que l'advertiment és molt clar, que això és molt greu, és molt seriós, té uns impactes, com tu dius, greus en la salut, en l'economia, en la salut mental, en moltes coses, no? Afecta l'agricultura, afecta el turisme, afecta el comerç, perquè, per exemple, doncs, a Centre Europa, al Danubi o al Rin s'estan quedant amb poca aigua i no hi ha possibilitat de transportar mercaderies. En fi, diguéssim que els efectes negatius s'aniran multiplicant, no és un procés lineal, és un procés que cada cop s'agreujarà més. Sortiran més impactes, sortiran més tecles, diguéssim, que no havíem previst o que fins i tot s'havien previst no ens acabaran de creure. I, per tant, l'advertiment és molt seriós, ens hem de prendre molt més en sèrio. Això hauria de ser la prioritat política número 1, pràcticament. Jo crec que la número 1, i no ho és en absolut, ni a Catalunya, ni a Espanya, ni a nivell mundial, no?
0: I per què creu que no està en una de les prioritats, o almenys en la prioritat número 1?
1: Doncs la veritat és que no ho sé. És que vull creure que es manca de consciència de lo que implica tot això, eh? Que ho hem explicat i ho està explicant molta gent i crec que prou clar, però sempre ens passa això que no reaccionem fins que no tenim l'aigua al coll i sap molt greu constatar que si haguéssim començat 30 anys abans a fer això tal com s'havia advertit, pues, hauríem evitat gran part dels efectes greus que ara es produiran, perquè ara ja, evidentment, tot el que fem serà positiu, però diguéssim que ja hem arribat a un punt que entrem en zona perillosa i que hi ha uns efectes que ja no podrem evitar. Penseu que el nivell del mar, ara ja hem desencadenat una pujada mínima de 2 metres, però anem gairebé segur a desencadenar una pujada de 5 metres en els propers segles, en els propers 200-300 anys, segurament, amb el desgel fins i tot total de Groenlàndia, que pot portar pujades a nivell del mar de fins a 10 metres. No? Això, evidentment, només això ja és un col·lapse de l'economia mundial que acabarà passant, i ho estem dient, i això serà així, no és especulació, i en canvi no ens estem preparant, perquè, entre altres coses, adaptar la costa en aquesta pujada a nivell del mar s'ha de fer moltes dècades d'antelació, no? Si no volem patir efectes cada cop més greus. Es posa un exemple com te podria posar el tema de la calor i la salut i molts altres, eh?
0: I si parlem una mica de la part positiva, ara deies que havíem d'haver començat ja fa uns 30 anys a aplicar aquestes tecnologies per poder evitar el que està passant ara, però també és veritat que les tecnologies verdes estan avançant més ràpid i no sé si hi ha alguna forma, alguna manera d'intentar frenar-ho tot plegat i de poder marcar realment la diferència en la reducció d'emissions i en el desgel, en la pujada del nivell del mar i el que ara comentava.
1: L'única manera de frenar-ho és una reducció dràstica del més del 7,5% anual de les emissions, que no estem fent ni de lluny, no estem complint els mateixos acords internacionals que de la Unió Europea que es van fixar, i això implica una descarbonització ràpida de l'economia, del transport, de la indústria, de tot, no? I, per tant, tot el que no sigui això, no sortirem d'aquesta tendència. I, per tant, i és algo que ja arribem tard, però que com més tard arribem, més es disparen les temperatures i molt més greus seran els impactes a mig i llarg termini.
0: Quan mirem les projeccions climàtiques, doncs el que comentava ara, no? Onades de calor més extremes, també doncs, aquests fenòmens meteorològics cada vegada més extrems, la gota freda, la dana, també. Quin és l'escenari que més hauria de preocupar-nos a Catalunya, al Mediterrani? Entenc que la calor, també aquesta pujada del nivell del mar, o episodis també doncs, de pluges torrencials i cada vegada més potents?
1: Bueno, tot és prou greu, però jo crec que els episodis de pluges intenses ens podem adaptar fins a un cert punt, en una millor prevenció, una millor alerta, un comportament més racional i més informat de la gent quan hi ha aquests episodis. És a dir, podem minimitzar bastant els efectes. Evidentment, el tema sequeres és més difícil, però també ens podem ens podem adaptar. Jo crec que clarament temperatures a l'estiu, bueno, cada cop temperatures elevades que també afecten fora de l'estiu, i pujar al nivell del mar serien els dos temes més greus que tenen un impacte a tots els ciutadans i a tots els sectors econòmics i a tots els territoris. Bueno, en el cas de la pujada del mar només a la costa, però Catalunya és un país amb molta costa i amb una costa molt, molt important per viure i per treballar-hi, no? Per tant, són dos grans temes, sí.
0: Parlava d'aquesta reducció que hauríem d'arribar per poder intentar frenar-ho, però hi ha una part de l'escalfament que entenc que ja està compromesa. Per tant, hem de parlar ja no només de mitigació, sinó també d'adaptació. Què és el que hem de començar a fer? Quines mesures hem de començar a prendre per adaptar-nos a aquesta realitat?
1: Ja ens estem adaptant, però ho estem fent de forma una mica desordenada i reactiva. És a dir, aquí tenim tota la informació necessària per a saber el que està passant i el que passarà, i per tant es podria planificar molt millor l'adaptació. Però clar, això implica una assignació de recursos públics i també del sector privat molt més gran en aquest procés d'adaptació, no? En final, tècnicament tot està prou clar i tot està prou resolt, per dir-ho així. El tema és el que deia, que a nivell polític això sigui una prioritat i que per tant hi hagi una destinació de recursos econòmics molt més gran, que això també els experts internacionals en l'àmbit de l'economia del canvi climàtic també ho estan dient des de fa temps, i tampoc s'està fent perquè no s'està considerant una prioritat màxima, per dir-ho així.
0: També hem de parlar de la calor extrema, i no només durant el dia, sinó durant les nits, no? Barcelona, Catalunya ja encadena diverses nits tòrrides, que això evidentment doncs afecta també el descans, afecta també la salut. Ara ho dèiem, aquesta nit el Raval ha registrat una temperatura mínima d'uns 28 graus aproximadament. Clar, viure també i no poder descansar amb aquestes temperatures és un punt molt perillós que hem de tenir en compte, no?
1: Bueno, sí, fixeu-vos, estem anant a un escenari que a l'estiu serà complicat sortir a l'aire lliure, no? I tan fàcil i tan greu com això, no? I tot el que tot això implica, que ja ho veiem en països on el clima és més càlid, com els països del Golf, els països àrabs, no? Que la gent fa la vida a la nit, no? I això ja és, clar, és una adaptació, ens adaptarem, sí, farem un estil de vida diferent, estarem tancats a casa o en llocs amb aire condicionat tot el dia, i a la nit, i prou justet, perquè tot això a la nit farà calor, intentarem sortir a fora. Bueno, és una adaptació, clar, però parlant clar, quina merda d'adaptació, no? No, perquè no tenim més remei, però que no és una adaptació, vull dir, que doni un resultat de dir, ostres, sí, ens hem adaptat i estem igual o tan bé com abans, no? No, doncs ens hem adaptat perquè no tenim més remei, però ens hem anat d'aquella manera que vols que et digui, no? Vull dir, pues, que no fa gens de gràcia, no?
0: Estem veient també cada vegada més estius que comencen doncs al maig, fins i tot a l'abril, que s'allarguen fins a l'octubre, mitjans d'octubre, gairebé a vegades, doncs, com diem, no? Hem fet la castanyada amb màniga curta, no? A principis de novembre. És el que vindrà, és el que hem d'acostumar-nos ja a tenir aquests estius cada vegada més llargs i hiverns més suaus i més curts? O pràcticament que no hi hagi ni tardor ni primavera?
1: Bueno, totalment. És la tendència que s'està veient i, com us he comentat, això continuarà i s'agreujarà. Per tant, el clima que ara ja tenim ja no és el clima que hi havia abans del canvi climàtic i ja no tornarà mai més, perquè aquests impactes que estem desencadenant trigaran, en el millor dels casos, segles en eliminar-se, si és que ho aconseguim.
0: Per tant, és molt, molt important tenir aquesta consciència climàtica, que experts com el Carles Ibáñez, que és director del Centre de Resiliència Climàtica, ja fa molts anys que estan alertant i que ens estan advertint. Carles, moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, bon dia.
0: Bon dia, són les 8:53, com dèiem, que la calor continua sent especialment excepcional. Aquest juliol l'Observatori Fabra ha registrat el més càlid de tota la sèrie, que va començar el 1914, una mitjana de 28,3 graus, atenció, i el 8 de juliol, com dèiem, es va assolir aquest rècord històric de 40,9 graus, i tot això doncs no s'acaba, com ens podríem imaginar, com ens podríem pensar a la nit, perquè doncs, també estan vivint unes nits tòrrides molt i molt complicades, i això ens afecta, doncs, com dèiem, amb el Carles Ibáñez de la Salut. Les atencions als CAP relacionades amb la calor han augmentat un 38%, i hem de ser-ne molt i molt conscients de tot plegat, perquè és el futur que ens espera, i hem de tenir aquesta consciència climàtica i intentar frenar aquestes emissions, com ens comentava el Carles Ibáñez fa uns minuts. Ens acostem al butlletí informatiu de les 9 i ho fem amb Michael Jackson, amb aquesta Earth Song, que parla justament de tot això que comentàvem ara, d'aquesta consciència del clima, d'aquesta consciència de la Terra. D'aquí uns minuts, després del butlletí informatiu, agenda cultural del dia, repassarem tot el que pots fer avui a Catalunya, a les diferents zones de Catalunya, pel que fa a la cultura, diverses activitats, un racó misteriós que ens descobrirà també la Lorena Amo, i després Vicent San Clemente, que es fixarà en un tema concret de l'actualitat internacional. Avui, amb el Vicent, parlarem de Rússia, justament, d'aquests moviments que està fent Rússia, d'aquests atacs híbrids que està fent Rússia, el mateix dia on diversos diaris també en parlen. Per tant, tema d'actualitat internacional amb el Vicent, i seguim aquí al matí de Ràdio 4, edició estiu.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Una dona de 35 anys ha resultat ferida greu a Madrid després de ser apunyalada aquesta nit en un possible cas de violència masclista. La víctima va aconseguir sortir del domicili on va rebre l'agressió. La Policia Nacional investiga el cas. Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a la violència masclista. Són gratuïts, sempre estan operatius, no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. Aquesta nit s'han registrat a Granada 6 nous terratrèmols. La població n'ha pogut notar 5, uns sismes que se sumen al de magnitud 3,4 amb què va acabar el dia d'ahir, poc després de 11:45 de la nit. L'Ajuntament de Granada manté activa la fase 1 d'emergència i hi ha 7 carrers tallats i a l'Alhambra, tot i que no hi ha danys estructurals, sí que hi ha danys a merlets i elements decoratius. Preocupa la torre de Comares, que avui no obrirà al públic. Tampoc ho farà la catedral ni la capella reial. De moment, són 3 els ferits lleus, entre ells una nena de 13 anys. En declaracions a Ràdio Nacional, l'investigador de l'Institut Geològic i Miner, Raúl Pérez, ha explicat que el primer terratrèmol que es va produir entre el 14 i el 15 d'agost, de magnitud 4,8, i que s'ha repetit aquest dimarts, ha mostrat un patró que ja s'ha vist en altres casos, i és la tendència a reduir la freqüència i la magnitud, però ha insistit en la importància d'estar preparats per a escenaris on pot haver terratrèmols més intensos, perquè a Granada hi ha falles actives.
2: Pero no podemos olvidar, vuelvo a insistir, en que en las zonas tectónicamente activas hay que hacer modelos de prevención. Prevención de autoprotección de la gente, que no salga corriendo, porque los heridos que ha habido es por salir corriendo y recibir golpes en la cabeza de los elementos que caen. Y que, por favor, también que las autoridades tengan en cuenta siempre las normas sismorresistentes a la hora de la construcción y las personas que se encargan del urbanismo, porque es ahí donde nosotros podemos hacer algo, puesto que nunca vamos a poder prever cuándo va a ocurrir un terremoto.
0: Pérez també ha explicat que quan es produeix un terratrèmol cal que la ciutadania s'informi per canals oficials i que és molt important l'autoprotecció, buscar alguna cosa que et protegeixi dels elements que et puguin caure al cap, ja sigui posar-se sota una taula o una cadira i no córrer. Més qüestions. El Ministeri de Drets Socials i Consum ha multat amb 1 milió d'euros a l'empresa de lloguer de cotxes Avis per cobrar una taxa d'entre 33 i 45 euros per despeses de gestió als clients que fossin sancionats amb una multa de trànsit mentre conduïen un dels seus vehicles. Avis feia aquest recàrrec per gestionar el pagament de la multa i comunicar a l'administració la identitat de la persona infractora, una gestió a la que està obligada per llei i per això Consum ho considera una pràctica abusiva. I a Tarragona, l'Agència Catalana de l'Aigua ha adjudicat l'obra de la nova bassa de laminació del barranc de Santa Bàrbara, que ha de solucionar els problemes d'inundabilitat que pateix el poble cada cop que hi ha temporal. Ho explica la Pilar Ribas.
3: La previsió és que les màquines puguin començar a treballar a principis de setembre, un cop finalitzin els treballs previs. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, diu que la infraestructura arriba després de més de 10 anys de treball per part de l'Ajuntament i d'haver patit diverses inundacions. Està convençut que la nova bassa de laminació reduirà l'impacte i assegura que es continuarà treballant per adaptar la població a possibles avingudes.
4: Anem a començar en breu, ja tenim l'obra adjudicada i a partir, esperem que a primers de setembre ja poguéssim començar aquesta obra, que és una obra també per a minimitzar una mica més l'impacte dins de totes les actuacions que s'han fet durant aquests 2 anys. Esperem que baixi l'impacte, evidentment l'impacte zero no existirà en aquesta obra, però bueno, continuarem treballant a que poguéssim parlar de que una arribada a Santa Bàrbara pugui arribar a ser anecdòtica.
3: La construcció de la bassa tindrà un cost proper als 445.000 euros, dels quals el 95% els aportarà l'Agència Catalana de l'Aigua. Se situarà a l'oest del nucli urbà, entre la carretera de la Galera i la de Mas de Barberans.
0: De l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un ajornament de 3 dies a la imposició d'aranzels del 50% contra el Canadà, uns aranzels que s'anaven a imposar productes com el vi, els pals d'hoquei o el ciment, així com el sector automobilístic, amb un possible impacte econòmic de 20.000 milions de dòlars. En un comunicat publicat a les seves xarxes socials, Trump ha explicat que els dos països estan acabant alguns documents, però que haurien arribat a un acord sobre l'oleoducte Keystone XL, que formaria part de la negociació. Aquesta infraestructura energètica està dissenyada per transportar uns 830.000 barrils diaris de petroli entre el Canadà i els Estats Units. El pla original va ser cancel·lat l'any 2015 per Barack Obama, però Trump el va reprendre durant el seu primer mandat. L'any 2021, Biden va anul·lar el permís presidencial transfronterer per motius mediambientals, però des que Trump va tornar a la Casa Blanca ha intentat reprendre el projecte. I fem un darrer apunt de serveis. Els trens de l'R4 de Rodalia circulen amb retards de 40 minuts de mitjana a causa d'una incidència a la infraestructura a Castellbisbal. És tot per ara. Més informació en 55 minuts a Ràdio 4. Bon dia.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
5: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.

0: Les 9 i 5 minuts, d'aquí uns moments tindrem amb nosaltres el nostre company, el Vicenç San Clemente. Parlarem de Rússia i d'aquests atacs híbrids, però ara és moment per repassar l'agenda cultural del dia, el que pots fer avui a Catalunya. I comencem a Tarragona, ho estàvem dient ahir, ho estem dient aquests dies. A Tarragona viu festa grossa avui, perquè és Sant Magí. Avui, 19 d'agost, és el dia de Sant Magí, Carla.
1: Doncs sí, avui culminen unes festes que aquest 2026 van començar el 7 d'agost, ho dèiem també, que són unes festes que duren molt de temps, 13 dies, i ho fan mantenint els grans símbols, com per exemple els castells.
2: Sí, a 11:45 les quatre colles locals entren a la plaça de les Cols i a les 12 en punt comença la Diada Castellera de Sant Magí.
0: I participen Xiquets de Tarragona, la colla jove dels Xiquets de Tarragona, els Xiquets del Serrallo i la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. I al vespre arriba l'altre moment gran de la jornada.
2: Exacte, a les 7 surt el seguici de Sant Magí i a 8:15 comença la tradicional professó pels carrers de la Part Alta.
1: El moment culminant arriba cap a 9:15 amb el retorn de la imatge del Sant a la capella del Portal del Carro. És una entrada espectacular.
0: I sí, perquè el Sant torna a la capella entre les quatre colles castelleres i la pirotècnia. Un moment espectacular. És una de les imatges més emblemàtiques, com dèiem, amb què Tarragona tanca Sant Magí.
1: Ja s'han acabat les festes majors de Tarragona.
3: Sí, déu-n'hi-do, han durat prou, eh?
0: Sí, sí. Després hi ha Santa Tecla, que em sembla que és el
3: setembre,
0: oi?
3: Sí. Són de festes.
0: Per la Mercè, més o menys.
3: Exacte.
0: O sigui, Mercè i Santa Tecla, exacte. Mm-hmm. Després d'aquí un mes ja tenen Santa Tecla. Sí, home, jo vaig estar uns quants anys visitant el sud pràcticament cada cap de setmana, sí. O gairebé cada dos caps de setmana, i sí, allà se'ls dona bé el tema de la festa. I anem cap a Girona, al Baix Empordà, perquè aquesta nit tenim un concert en un escenari privilegiat, al Castell de Calonge.
1: Sí, a les 10 de la nit, doncs ara l'estem escoltant, a la Mariona Escoda, la cantant puja a l'escenari del Festiu de Calonge i Sant Antoni, que aquest any arriba a la seva 6a edició.

0: La Mariona, que va sortir d'Eufòria i va tenir companys com teníem ahir l'Escorpio aquí amb nosaltres. La veurem força diferent, però, de la que podem trobar normalment a la Mariona en un gran escenari.
1: Sí, exacte, perquè la Mariona Escoda canvia una mica de format. Fa un nou espectacle que és acústic i per tant, és més íntim i molt més proper. I ho fa en un format trio. És la seva veu amb guitarra i piano amb un repertori renovat que incorpora també noves cançons.
0: Com diem, una nova etapa per un artista que la vam conèixer precisament a la tele. Va ser la guanyadora de la primera edició d'Eufòria i després va rebre el premi Enderrock també a millor artista revelació.
2: I ara, doncs, després de publicar el seu primer disc d'una altra manera, que el va publicar el 2023, doncs està preparant el seu nou treball i aquesta nit també ens podrà, doncs, mostrar alguna de les cançons que està preparant.
0: Sí. Això serà avui a les 10 de la nit al Pati d'Armes del Castell de Calonge, a Girona.

0: Aquesta tarda a les 8 arriba al Palau de la Música a la gran sala, la gran gala flamenc, un espectacle que porta el flamenc a un dels escenaris més emblemàtics de Barcelona i que combina cante flamenco, guitarra, percussió i ball.
1: Sí, un espectacle a la guitarra i tenim Juan Gómez Chicuelo, un dels guitarristes de flamenc més reconeguts del país, i el cante la Tana i Pere Martínez Ventura, tot plegat acompanyat per violí, percussió i diversos bailadores.
0: Un escenari modernista que és fantàstic i que avui ens permet a les 8 de la tarda escoltar aquesta gran gala del flamenc.

0: Avui tenim un dels dies forts en aquestes festes majors de Gràcia d'aquest 2026. Recordem que reuneix prop de 900 activitats gratuïtes i també compta amb 23 carrers guarnits i moltes places també decorades.
1: I parlàvem de que d'aquí unes hores a Tarragona hi ha castells, però també n'hi ha avui a la Vila de Gràcia.
2: Sí, correcte. De fet, jo ahir els vaig sentir com assajaven, perquè avui és dia fort de Castells de Gràcia i ja segur que ho tenen tot preparat. A les 8 del vespre arriba la tradicional baixada del Pilar caminant. Una construcció castellera d'una sola persona per pis que avança pels carrers sense desmuntar-se, des de la plaça del Sol fins a la plaça de la Vila.
1: I un cop allà, a 8:45, comença la Diada Castellera de Completes, una de les cites més destacades del programa casteller de la Festa Major. Maria, tu vius per Gràcia?
2: Sí, correcte, jo visc pel barri.
1: I aquestes nits estan sent una mica complicades.
2: Són complicades, exacte, sobretot pels matiners, pels que ens toca matinar, perquè clar, hi ha molt de xivarri, però realment fa molt de goig veure el barri tot tan ple de gent i tan guarnit que fa molt de goig.
1: Estàs per algun carrer, en concret, guarnit?
2: Visc molt a prop de Verdi del Mig, que ara hi ha la metamorfosi, que és molt bonica, li recomano a tothom passar-se, perquè han fet una mena de construcció salvatge, com si passessin per un bosc, com uns cucs de seda preciosos, wow. I la veritat és que s'ho curen moltíssim, tenen molt de talent.
1: Sí, i passen moltes hores i molts dies abans. El Vicenç ens ho explicava, que porten des del febrer molts carrers ja fent guarnits, eh?
2: Sí, sí, feia un mes que els veies allà fent manualitats, però és que clar, és un nivell de... O sigui, quasi és una enginyeria industrial, sí. Allò, perquè fan un nivell de muntatges que realment, doncs, val molt la pena. Dona ganes d'apuntar-se.
1: Sí, jo tinc un company al carrer Progrés que han fet el Progrés dels Anells, tota una zona com des del... És brutal, el carrer Progrés sempre s'ho curren molt també i han fet com si fos el Senyor dels Anells, no? I realment, si ho veus, o sigui, jo vaig veure un vídeo que van compartir que és increïble, gairebé vista de dron, no? Com es veia doncs l'anell aquell que volava, totes les escenes de moltes pel·lícules dels Senyors dels Anells, i és increïble, heu de passar un d'aquests dies per Gràcia.

0: Matinem, ja. Aquests concerts tan nocturns.
1: Però no es poden acabar molt tard, oi, diria? Vull dir, la gent després suposo que continua fent xivarri i xerrant,
0: sí,
1: però cap a les 2:15?
0: Correcte, sí, a les 2:15 ja ho tindríem, si sí, és meravellós sortir de festa. Quan surts de festa sempre te'n falten d'hores. Quan dorms, no tant.
2: Dormint, no.
1: Barcelona, que ens ho posa molt difícil per quedar-nos a casa. Tenim Flamenc al Palau de la Música, Castells a la plaça de la Vila i Toris Parks estrenant nova música en plena Festa Major de Gràcia. I de Barcelona marxem ara cap a Ponent, concretament fins a la Seu d'Urgell, perquè la música també ens porta fins al Pirineu.

0: Exacte, perquè continua el Festival de Música Antiga dels Pirineus, el FAMAP, un festival que cada estiu doncs, ens porta concerts de música antiga a esglésies, monestirs i també espais patrimonials de diferents municipis pirinecs.
1: Escolta, m'encanta aquesta música, eh? De veritat, sí, no? O sigui, em dona... És que jo soc molt fan de la música antiga, la música clàssica. I avui hi ha concert a la Seu d'Urgell, a les 8 del vespre, al seminari, actua Glee Incognity, un prestigiós conjunt de música antiga liderat per la violinista francesa Amandine Beyer. Què hi podem escoltar, Maria?
2: Doncs mira, avui música de dos dels grans compositors alemanys del segle XVIII, Handel i Telemann. El concert es titula D'una exquisida singularitat i parteix d'una curiositat. Els dos compositors eren amics i s'admiraven musicalment. De fet, Handel seguia de prop les obres que escrivia Telemann i tots dos mantenien correspondència.
1: I el FEMAP proposa completar el concert amb una mica d'història,
0: doncs,
1: no, Carla?
0: Sí. Abans de les 6 de la tarda hi ha una visita guiada per la Seu Medieval, un recorregut pel centre històric per poder descobrir el passat medieval de la ciutat i també el pes que tenia l'església.
1: Per tant, proposta doble aquest dimecres a la Seu d'Urgell, també descobrir la ciutat medieval a la tarda i acabar el dia amb Handel i Telemann en directe al FEMAP, amb aquesta música fantàstica, aquest festival de música antiga que se celebra a les Terres de Ponent. I abans de parlar amb el Vicent Sanclemente, que ja em sembla que el tenim per aquí preparat, li preguntarem a la Lorena Amo quin racó misteriós ens proposa avui, perquè agafa una llegenda, una història que tots tenim al cap, que són els Minairons, no sé si n'havíeu parlat de petits.
2: Sí, una mica.
1: De petites, sí, jo crec que totes havíem llegit algun llibre, és que em sona fins i tot un llibre que es deia no sé quin nom i els Minairons.
2: Oi, sí, a mi també em vol sonar. Són aquests personatges fantàstics que els agrada treballar,
1: sí,
2: no?
1: Sí, exacte. Que i que, no sé per què em sona, que aquest llibre te'l feien, o si tu te'l llegies, després te'l feien personalitzat amb els noms dels nens de la classe.
2: Ah, mira.
1: O a mi m'ho van fer,
0: ai,
1: almenys.
0: Ai, em vol sonar molt.
1: Sí? Sí, sí, sí, sí.
2: A mi no m'han convidat, això.
1: A quart o cinquè de primària enviàveu a l'editorial els noms dels nens, no? I et feien un llibre personalitzat per la classe que llegíeu allà. Això m'ho van fer a mi a l'escola. I recordo d'això els Minairons, però segur que la Lorena ens pot explicar més sobre aquests éssers llegendaris i explicar-nos també en el quin racó misteriós els podem trobar de Catalunya. Lorena, endavant.
3: Avui pugem fins als cims més alts del Pirineu, a indrets com el Pallars o l'Alt Urgell. En aquestes valls verdes i fresques s'hi amaga una criatura mitològica única de la cultura catalana. Uns éssers diminuts, invisibles als ulls humans, però amb una força col·lectiva extraordinària. Avui coneixem els Minairons. Explica la llegenda pirinenca que els Minairons són uns follets minúsculs que neixen de la flor de la falguera la nit de Sant Joan. Viuen tancats dins un canut d'agulles que els pagesos o els hereus rics portaven a la butxaca. El misteri era absolut. Quan s'obria el canut, milers de Minairons en sortien brunzint com abelles mentre cridaven desesperats. Què farem? Què direm? Exigien feina immediata. Si no se'ls encomanava una tasca impossible a l'instant, com ara moure una muntanya de roques o desviar un riu, acabaven ofegant el seu amo, incapaços de suportar l'avorriment. Als pobles del Pirineu, quan una masia prosperava de cop, o una família humil aixecava grans estables o quilòmetres de murs de pedra en un temps rècord, els veïns comentaven amb un punt d'enveja que tenien un canut de Minairons. Era la manera com la saviesa popular explicava l'èxit econòmic i la capacitat de treball gairebé sobrehumana de moltes famílies de muntanya. Si aquest estiu fas senderisme pel Pirineu i passes al costat d'aquells impressionants murs de pedra seca que separen els prats, fixa-t'hi bé. Qui sap si van ser obra d'un pagès incansable o de milers de Minairons amagats dins d'una butxaca.

Amb la fantàstica llegenda dels Mineirons que ens ha explicat avui la Lorena, hem arribat a les 9 i 21 minuts a veure quin racó misteriós de Catalunya ens descobreix demà i durant tots aquests dies que ens queden encara de programa del matí a Ràdio 4.

0: Analitzem ara el que es parla a les xarxes, la conversa social, perquè continua aquesta caiguda dels influencers que hem parlat durant aquests últims dies, però s'han mobilitzat les xarxes socials al voltant d'un dels creadors de contingut més seguits pel jove. És el Cromas, Carla, qui és?
1: Sí, mira, el Cromas, no sé si et sonava a tu, Maria.
0: El nom del Cromas sí, perquè és un noi que va començar a fer contingut molt jove.
1: Molt jove, ara té 17 anys, però va començar, jo
0: en
1: crec,
0: 14,
1: amb 14.
0: Així?
1: Es va fer més popular perquè va fer un vídeo amb el Plex, que molta gent deia que era com el, no,
0: el nou Plex. I se li diu el Cromas perquè sempre penjava vídeos amb un croma darrere, o sigui, com amb aquesta pantalla verda,
1: sí.
0: No? I per això se li va posar aquest nom.
1: Popularment així, el seu nom realment és David Triay, ell és menorquí, i aquests dies, doncs, ell es va fer doncs, famós per explicar la seva vida amb molt pocs filtres, i és el que va fer ahir, doncs, explicar la situació que estava vivint i perquè va haver de demanar ajuda econòmica per la seva mare, Maria.
0: I què és el que ha passat? Doncs el Cromas va explicar a Instagram una situació molt complicada que està vivint la seva mare i ha demanat ajuda als seus seguidors. Té aproximadament uns 2 milions de seguidors.
1: Més de 2 milions,
0: Més de 2 milions de seguidors. I aquesta petició ha tingut una resposta molt gran. En molt poc temps ha aconseguit els diners que necessitaven.
1: Que eren 300 euros, Maria?
0: Sí, i n'ha aconseguit 7.000 en poques
1: hores. En dues hores ja tenia 7.000.
0: Ell mateix ha hagut de tornar a les xarxes per dir que no li enviessin més diners perquè ja havia arribat a l'objectiu que necessitava.
2: Sí, la seva mare és una figura molt important en la seva vida. El Cromas ha explicat públicament alguns dels episodis més durs que han viscut com a família. Fa uns mesos va revelar que la seva mare havia patit durant anys violència masclista per part del seu pare biològic i que ell, a qui ell assegura que no considera el seu pare, evidentment, i que actualment, segons ha explicat, ell mateix està passant també per una depressió. I el Cromas també ha passat últimament per un problema de salut important.
1: Sí, clar, té aquesta situació amb la seva mare, amb aquesta depressió que està vivint, i d'altra banda, en aquests últims mesos, el Cromas també ha fet públic, sense cap filtre, que pateix anisme. Què és l'anisme? És una alteració que fa que els músculs implicats a l'hora de poder anar al lavabo doncs no es coordinin ni es puguin relaxar d'una manera correcta. Això acaba provocant un prolapse rectal, és a dir, que una part, no, del recte surt cap a l'exterior.
2: Sí, una situació que li va arribar a condicionar completament el seu dia a dia, òbviament. El passat mes de maig va acabar passant per quiròfan, després de mesos de tractament i d'espera.
0: I és una situació que doncs, al final li ha condicionat molt aquests mesos perquè no ha pogut dedicar-se a les xarxes. Aquí, de nou, la seva mare va estar al seu costat durant l'operació i la recuperació, el va acompanyar, però el que més sorprèn d'aquesta situació és com ha arribat al punt d'haver demanat 300 euros als seus seguidors, no? Perquè, clar, la resposta, com dèiem, ha estat enorme. Menys de dues hores va arribar, com dèiem ara, a recaptar 7.000 euros, molt més del que havia demanat inicialment, i va decidir tancar el GoFundMe, aquesta pàgina web que serveix per recaptar diners i aturar les donacions, no?
1: Doncs sí, exacte. Ell va dir que no necessitava més diners, també està molt agraït amb l'ajuda dels seus seguidors, perquè és el que tu comentaves, Maria, ha rebut molts comentaris també de hate, no, de qüestionant si no, com ha arribat a aquest punt de demanar diners, si podem pensar, ostres, és un influencer que té més de 2 milions de seguidors, però clar, durant aquests últims mesos ell ha tingut problemes de salut i no ha pogut publicar vídeos. I realment els influencers no necessiten aquesta regularitat, perquè si tu no publiques no guanyes diners i no et pots demanar la baixa o no pots, clar.
0: Exacte.
2: Però aquí apareix la pregunta que molta gent es va deixar escrit als comentaris. Com pot ser que una persona amb milions de seguidors, com deies, Carla, arribi al punt de necessitar 300 euros? Clar, la petició del Cromas va generar moltes crítiques i dubtes sobre la seva situació econòmica. I davant de tots aquests comentaris, ell mateix va decidir respondre i explicar com havia arribat fins aquí.
3: Si vídeo sin que parezca una balsa llorando porque es complicado lo que quiero decir. Llevo varios meses desaparecido de redes sociales desde que me operaron porque he tenido una recuperación muy mala por varios motivos. Si queréis algún vídeo aparte explicando el porqué, os he dicho por redes sociales que mi madre está sufriendo una situación económica muy complicada porque aparte de que no tiene unos ingresos de por sí muy buenos porque está de baja de enfermera debido a que yo pues físicamente llevo unos meses muy malos debido a que me operé en mayo de un prolapso rectal y a partir de eso pues mi vida estava condicionada.
0: El Cromas, que explicava, Carla, no d'aquesta manera, doncs, tots els problemes que ha anat tenint. Ho fa sense filtre, sempre ho ha fet d'aquesta manera.
1: Sí, molt emotiu, també, si podeu anar a la seva, al seu perfil d'Instagram, es mostra tal qual és, explica la situació qual, o sigui, tal qual, i també ens pot... No, ahir que parlàvem sobre aquesta caiguda dels influencers, doncs això sí que és, no?, natural, això sí que és la realitat, això sí que és la vida i també...
0: I veiem una persona molt jove, també, molt que explica jove, una realitat molt dura, no?
1: I que potser pensem que té milions d'euros i, escolta'm, que clar, és el que també comentàvem, que si ell és un noi que fa contingut però que no fa publicitat, tampoc són tants els ingressos que poden entrar, és que sí que entren diners, però que no és el mateix el que guanya un influencer fent publicitat que no fent publicitat.
0: Clar, ell no fa publicitat i la majoria d'influencers, com diem, doncs es nutreixen de la publicitat, no? Les visualitzacions sí. I tal no arriben doncs, a un nivell de monetització tan alt com podria ser la publicitat.
1: Com ell fa contingut propi, doncs, clar, ara ha hagut a sobre de parar perquè es troba malament, perquè té aquesta malaltia que hem comentat, doncs bé, és una situació difícil i que també ens fa connectar més amb la realitat que moltes persones doncs, han pogut identificar amb ell, no? I totalment. Han pogut dir, ostres, doncs que jo estic vivint en una situació molt, molt semblant.
0: I continuem parlant del que es parla a les xarxes, perquè, atenció, ho vam comentar ahir amb el Marc Leirado, el dilluns, vam passar molt per sobre, però crec que hem de parlar-ne perquè és que és un argument pràcticament d'una pel·lícula. Tenim una gossa desapareguda a Tenerife, una adopció a Màlaga i pel mig, la Chenoa.
2: Doncs sí, perquè hi ha una dona de Tenerife, Cristina López, que assegura que la Chloe, la gossa de la Chenoa, és en realitat Lola, la seva gossa desapareguda de fa més de 2 anys.
0: Però com arriba aquesta dona, clar, a veure la gossa de la Chenoa i a pensar que era seva? Com pot
1: doncs,
0: ser això?
1: Doncs a veure, la Lola és una pomeranian que va desaparèixer a l'abril del 2024 al sud de Tenerife. La Cristina la va buscar durant 2 anys sense cap èxit i fins que un dia estava mirant la tele, la televisió, i va veure la Chenoa amb la Chloe als braços. Clar, ella ens ho explica així.
4: Una chica me pasó la publicación de Radio Televisión Española. Esa chica había seguido mi caso porque yo nunca dejé de publicar la desaparición de mi perra en foros de Facebook, en Tenerife y demás. Y me dijo, mira, yo creo que esta chica tiene tu perra. Entonces, cuando yo la vi, me quedé en shock. Porque, o sea, dije, es ella. Yo me puse a investigar, no la iba a hablar simplemente porque se pareciera, pero ya eran muchas cosas. La heterocromía, la mancha de la frente, la mancha del hocico...
0: Clar, estem parlant, parla aquesta noia de Televisió Espanyola, perquè, clar, la gent ha pogut veure el gos de la Chenoa, perquè la Chenoa està presentant un programa a Televisió Espanyola que es diu Dog House, no?
1: Sí, exacte.
0: Llavors, aquesta noia assegura que hi ha diversos trets físics molt concrets que coincideixen en la gossa que ella va perdre i en la gossa que té la Chenoa, que són aquesta heterocromia, aquests ulls de diferent color, també una taca blanca al musell i una altra al front, i aquí és on comença a dir, escolta, doncs, potser sí, no? Parem.
2: Clar, realment és una trama surrealista, la Cristina... O sigui, la Cristina va demanar una prova d'ADN que permeti, doncs, això, està demanant una prova d'ADN que permeti confirmar o descartar definitivament si la Chloe i la Lola són la mateixa gossa.
0: Ara, ella no acusa Chenoa, evidentment, d'haver-li robat la gossa. La seva teoria és que si realment la Chloe és la Lola, la Chenoa potser l'hauria adoptat sense tenir-ne ni idea del que estava passant abans, no?
2: Exacte, absol la Chenoa. La Chenoa adopta la Chloe a través d'una protectora de Màlaga a finals del 2024 i des d'aleshores la gossa s'ha convertit gairebé en una més de la família. Apareix habitualment a les seves xarxes i fins i tot l'hem vista amb ella a televisió.
0: I què és el que diu, Carla? La Chenoa s'ha pronunciat?
1: Sí, bueno, s'ha pronunciat el seu equip, doncs com sempre acostumen a fer ara els famosos, no? Emetent un comunicat davant aquesta repercussió del cas, assegurant que la Chloe i la Lola no són el mateix animal, que la Chenoa va fer una adopció completament legal, que es van seguir tots els protocols veterinaris i administratius i que la documentació de la Chloe doncs, està tot en regla.
0: Clar, i és el que dèiem abans, no? I aquest detall que encara fa la història més curiosa, tot això esclata mentre la Chenoa presenta un programa precisament a aquesta casa sobre l'adopció de gossos, no?
2: Sí, exacte, el programa que comentaves, Maria, Dog House a la 1, un programa que busca famílies adoptives precisament per gossos abandonats. I és precisament arran de les aparicions públiques de la Chloe en aquest programa que aquesta història doncs, ha acabat explotant.
0: Bé, doncs a veure, veurem com se soluciona.
1: Clar, una prova d'ADN.
0: El Marc Leirado deia que la Chenoa ha dit que no vol fer aquesta prova, que evidentment, doncs, com deies tu, el seu equip ha dit que no són la mateixa gossa, que aquí ja tot ha estat fet de manera legal i que aquesta gossa no pertanyia abans a una altra família, sinó que la va adoptar d'una doncs, protectora, no?
2: Bé. Una història traumàtica, esperem que la gossa estigui bé.
1: A veure com acaba, com
0: clar,
1: acaba
0: també,
1: tot plegat.
0: És un pomeranian, és a dir, que són gossos molt buscats, de raça. que poden arribar a valdre molts, molts diners, si els compres, evidentment, doncs que no s'han de comprar mai gossos. Però la Violeta Magrinyan també té dos pomeranians. Una influencer li va explicar que un pomeranian d'aquests l'havia comprat amb una empresa que li havia costat fins a 4.000 euros, que és una autèntica barbaritat.
1: M'estic recordant de fa anys el Pelayo, que li va arribar un gos, Maria, com si fos un paquet d'Amazon.
0: El Pelayo Díaz, que és dissenyador de moda.
1: Influencer. M'estic recordant que hi va haver una polèmica, perquè és que la gent això compra els gossos com si fossin objectes.
0: Li
1: va arribar el gos com si fos un paquet d'Amazon.
0: Vides no s'han de comprar, ni gossos
2: ni res.
0: Parlàvem de la gestació subrogada i de com doncs, també gestiona tot el mercat de la compra-venda de bebès, perquè al final ho hem parlat amb la Pat Illa i vam demostrar, podeu recuperar aquest espai al web RN Audio, com hi ha empreses que pagant 39.000 euros, 40.000 euros, 60.000 euros pots
1: packs,
0: tenir,
1: com si fos
0: sí,
1: això,
0: pots tenir sí. Intents sí. il·limitats per intentar doncs, tenir un fill per aquest mètode, no? I no s'han de comprar vides, evidentment, i gossos tampoc, perquè hi ha moltíssims gossos, animals preciosos a les protectores, que segur que si busqueu un nou membre de la família, aneu a una protectora, us enamorareu de qualsevol dels que hi ha allà, perquè són tots preciosos, la veritat.
1: No, i si segur teniu, que no us passa
0: tu,
1: el que...
0: Tu tens una, Carla.
1: Sí, jo la vaig adoptar. I la veritat que bueno, ja està una mica, ja és gran, però la veritat que és increïble tenir un gos. Jo sóc més de gossos que de gats, no sé vosaltres, també, noies.
2: També. Els gossos són preciosos.
1: La veritat que sí. I com, doncs això, lo agraïda que està, potser doncs, ens van explicar no, que havia pogut patir maltractament, encara no, té 12 anys i té por moltes vegades. Pobreta. Segons quines situacions i penses, ostres, això és perquè potser de petita doncs, va viure segons quins episodis i és el millor que hem pogut fer jo i els meus pares, a adoptar a un, en aquest cas a una gossa.
0: Com es diu?
1: Lluna, es diu Lluna. Ah. Sí, sí.
0: La gossa dels meus sogres, que va morir fa 2 mesos, també es deia Lluna.
1: Ah, mira, ostres.
0: I també la van adoptar, una Jack Russell, també preciosa. Maria, tu tens gossos?
2: Jo no, la meva companya de pis, té la Pipa, que també és adoptada, moníssima, i vaja, viu amb nosaltres. I la veritat és que també sí, va ser adoptada, i sempre és un win-win, no? Perquè clarament hi ha molts gossos que necessiten una família, i ara viu perfectament, és la nena mimada de la casa.
0: I ara l'estiu, que a més hi ha més abandonaments a l'estiu. Hem parlat amb la Paula Calvo, també és important. Les protectores necessiten ajuda, també,
1: perquè la gent es pensa això, que tenir un gos és com doncs un, no?, com si fos
0: sí,
1: un desig, i després, és que me'n vaig de vacances, és que tal, és que qual, i els acaben abandonant, és increïble.
0: No? Amb la Paula Calvo n'hem parlat moltes vegades, d'això, amb l'etòloga i antrozoòloga, n'hem parlat moltíssimes vegades, també ho fa el de nit de Ràdio 4 amb la Sílvia Tarragona, i és molt important. Jo tinc a la Mochi, que és una conilleta, i també la vaig adoptar.
2: Ah, i conilleta adoptada,
0: sí,
2: mira.
0: Sí, tinc una conilleta adoptada, i la vaig adoptar quan tenia un mes, perquè tenien una gent que tenien dos conills a casa, els havien criat, i els estaven regalant, perquè no volien tenir tants conills, i la vaig adoptar i és fantàstica, meravellosa. I també vaig tenir el Rayo a casa dels meus pares, que també va morir fa uns 3 anyets o així, que era d'un caçador. Que li havien criat també. I el tema dels caçadors també és molt complicat.
2: Sí, és complicat.
0: I era d'un caçador que no el volia, i vés a saber on hagués acabat aquell gos, no vull ni saber, i ens el van li van regalar al meu avi i el meu avi ens el va donar a nosaltres.
2: Que bé.
0: Per tant, doncs sí, ara a l'estiu sempre és una bona oportunitat, també a cara al setembre. Si voleu ampliar la família, aneu a la protectora del vostre poble, a la vostra ciutat, que trobareu allà un animaló, un gat, un gos, un conill, que segurament us farà la vida més feliç, i vosaltres amb ell també.
2: Exacte.
0: I això també ho fa la Xenoa, ho ensenya, no?, pel programa de televisió espanyola.
1: Sí, la veritat que m'agrada molt el programa.
0: Sí, està molt bé.
1: T'emociones molt, també.
0: Ai, sí, mira, a mi m'emociona a vegades, no?
1: Sí.
0: Veure, perquè després, el fan el dia després del Gran Prix, em sembla que el dimarts els fan, i és fantàstic. Noies, moltes gràcies.
1: A tu, Maria.
2: Moltes gràcies.
0: El Vicenç
2: gràcies.
0: Sant Clement, que ja el tenim aquí preparat, però abans hem de preguntar a un company d'aquesta casa quina és la seva cançó de l'estiu. Avui li preguntem al Jordi Vila, que va estar aquí amb nosaltres moltes setmanes.
1: Està de vacances, no era a Roma.
0: Està de vacances a Roma, el Jordi Vila. I està amb la seva filla, amb la Caral, que em sembla que també apareix per aquest àudio. Jordi, quina és la teva cançó a l'estiu?
5: Doncs m'heu demanat quina és per mi la cançó de l'estiu. I mira, d'entrada em ressona Felicità, Eternes Hipermano, Andare Lontano, La Felicità, però no, para, perquè sóc un romàntic i la veritat és que aquesta cançó, sempre que em pregunten, sempre em surt aquesta, però no. Realment, La cançó, la meva cançó de l'estiu, doncs mira, és aquella de Tietz, aquella que es diu Olivia. La vaig escoltar durant molts dies. Farà 3-4 estius que estava fent les vacances, les colònies en família amb la meva filla, que aleshores no tenia 13, sinó que era més petita, i cada dia ens la posaven. Cada dia ens posaven aquesta cançó de la Olivia. I és que explica una història tan bonica, no?, d'alguns familiars, els explica als altres familiars que han estat pares en el concert de Pau i Bé. I com fa aquesta cançó?
6: Ja es va passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic, estrany, Olivia. Pensaven que es casaven, vaja, ens diuen que serem una més de la família.
5: Em passa el concert popular d'Olivia. En fi, que això, que per mi la cançó de l'estiu és Olivia de The Tietz.
6: Olivia del Ramon Rius, que és la Olivia de la cançó de Tietz.
5: Doncs això, que la disfruteu molt i ara ja la podeu posar, la que toca, eh? La que toca. Vinga, que continueu a dir...

0: Estàs escoltant el matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: I quan són les 9 i gairebé 40 minuts, també amb el Vicenç San Clemente, perquè avui hem de parlar que el tema que tractarem, el tema internacional que hem preparat, coincideix una vegada més amb l'editorial de La Vanguardia. Vicenç, bon dia. Com està
2: bon
1: això?
2: No és que ens comuniquem, eh?
1: No.
2: És que tots estem al dia, a la que saltes, diu.
1: Exacte, sí, sí, sí. I, clar, hem de parlar de Rússia. Hem de parlar de Rússia, d'aquests atacs híbrids. Quina és la teva tesi en tot això, Vicenç?
2: Bé, un informe de la Fundació Carnegie diu que a Europa s'han quadruplicat els atacs híbrids, no? I des d'aquí, des de la llera del Mediterrani, anant a la platja i tal, ens oblidem que si Ucraïna està en guerra i si nosaltres recolzem que Ucraïna forma part d'Europa, d'alguna manera també nosaltres estem en guerra o podem rebre algunes conseqüències, no?
1: Clar, potser ho notem en petits sabotatges, en intervencions a les xarxes, boicot, algunes instal·lacions, crítiques, però si estem en un conflicte, que també és un conflicte de valors, perquè Rússia en aquests moments, Vicenç, és una dictadura, no?
2: Sí. I hi ha una altra part de països, Europa, que són tots els de la franja est, que porten anys preparats i que s'estan preparant molt per una possible o no suposada invasió de Rússia. Uh-huh. I, vaja, concretament, Suècia i Finlàndia l'any 2023 i 2024 van entrar a l'OTAN precisament per cobrir-se d'alguna manera d'això, no?
1: I justament en el cas de Finlàndia, des de principis de la Guerra Freda, que no es pot fer cap gran edifici que no tingui un búnquer a sota, a Helsinki hi ha enormes búnquers amb poliesportius, que és on se celebren els aniversaris dels nens. Vicenç, tu hi has anat i tu has pogut veure això.
2: Sí, sí, sí. Llavors hi ha uns poliesportius magnífics, grandiosos, i a la vegada, per si de cas, doncs també hi ha llits, i allà sap, qualsevol veí sap que en un moment determinat ha de baixar allà baix, no? Uh-huh. I també fa gràcia que, bueno, igual que en els edificis, en certs baixos, se celebren els aniversaris dels nens, doncs allà se celebra el búnquer, no? Uh-huh. I és que la ment de la gent a Finlàndia ha quedat la invasió russa que van patir a l'any 39, que la van començar en ple hivern, i llavors van morir dels dos bàndols moltíssima gent, i que va acabar amb un 10% més del territori de Finlàndia regalat a Rússia, no? Uh-huh. I això ho tenen molt, molt coll avall, no?
1: Uh-huh. Clar, Finlàndia, ara ho deies, va aguantar aquesta invasió russa, no?, fins al 1940, al març, i després va haver de signar un tractat de pau en el qual cedia a la Unió Soviètica un 10% del territori.
2: Sí. No? I llavors això tothom ho té dins, no? I tenim un amic periodista, Rainer Tiesalo, que ens explica com ha quedat això, aquest record, en les famílies.
3: És molt triste, perquè jo conozco personalment molts russos que són molt simpàtics, però per alguna manera Rússia, com a imperi, no ha cessat d'existir. Entonces, està un poco en el ADN de la població prepararse para la agresión que viene del este. Mis dos abuelos estaban en la guerra, tenían unos 20 años. Uno tenía una bala en el cerebro. Con mucha suerte no le afectó el cerebro en sentido que se recuperó, pero se le quedó una pieza metálica en la cabeza. Entonces toda la familia, incluso yo cuando era pequeño, incluso mis niños, saben que el abuelo Urpo estaba en la guerra porque tenía la pieza de metal en su cerebro.
1: Això són declaracions, Vicenç, justament d'un programa que vas fer a Finlàndia, en aquest país, no?
2: Sí, vam fer un programa en portada que es diu el que ens ha dit el Rainer, no? Finlàndia, la defensa a l'ADN, no? Com altres països limítrofes amb Rússia, tots els veterans i reservistes, també ens ho explicava l'altre dia un amic d'Estònia, saben que si sona una alarma, en 48 hores, saben on han d'estar i què han de fer. Mm. Els reservistes. Coses que per una altra banda d'Europa sembla absolutament impossible, no?
1: Mm-hmm. A Helsinki veu trobar el Centre Europeu d'Excel·lència per la lluita contra les amenaces híbrides. Què és això? I qui us va rebre en aquest lloc?
2: Bueno, això és una institució que depèn del Parlament Europeu, de les poques institucions de defensa que funcionen per tota Europa. Ho porta una senyora que es diu Teija Tilikainen i ens explica com a través de les xarxes poden haver-hi atacs russos que arribin fins a les nostres cases.
1: Wow.
2: I primer va ser molt eclèctica. quan li vam preguntar, te'n recordes que es van boicotejar les instal·lacions de gas del, mas de, del Mar del Nord, del Mar Bàltic, conegut com Nord Stream? I després hem sabut, després de veure amb aquesta senyora, ella no ens diu el país concret, ens diu que ha estat un país que potser ha estat Ucraïna i no Rússia.
1: D'això no fa tant,
2: tampoc. No, no, no, per això, per això.
1: Clar, escoltem el que us deia la Teija Tilikainen.
4: No sabemos qué ocurrió. Solo sabemos que fue un sabotaje, que fue intencionado. Está asumido que había un actor detrás que era un Estado, basándonos en el tipo de técnicas usadas. Pero en cuanto a quién, todavía falta que sea probado. Con su equipamiento tecnológico, estamos viviendo en un mundo muy peligroso, con mucha confrontación y conflicto. Y este conflicto puede llevar a producir amenazas a los domicilios de todos, y todos nosotros podríamos ser objetivo de actores extranjeros.
2: Hay una escuela de trolls, por ejemplo, en San Petersburgo.
4: Bien, ha quedado probado que es cierto. Ha llegado a ser una industria para algunos países que quieren encender a nuestras sociedades democráticas. Hay altos expertos entrenados, los mejores expertos en hacer daño, manipular discusiones en las plataformas de los medios sociales para crear falsedades o impresiones incorrectas de lo que está sucediendo. Esto ha llegado a ser una industria para afectar a la opinión pública en otro país.
1: Clar, Vicenç, quan li vas preguntar a la senyora Tilikainen, que ara sentíem, si creia que Rússia havia intervingut en el procés a Catalunya, què és el que et va dir?
2: Mira, ja em va dir clarament que sí. Que quan ells veuen polarització en un país, intervenen per afavorir-lo.
1: Estem parlant del procés independentista, del 2017, aquí a Catalunya.
2: Sí. Ella va dir que no tenia cap dubte, perquè en observar una divisió, llavors intervenen.
1: Per agrandir... S'havia parlat molt de si havia intervingut o no Rússia.
2: Però segurament és amb les dues bandes per augmentar la divisió i afablir el país i l'Estat.
1: Clar, no oblidem que la guerra d'Ucraïna també ha provocat l'enduriment del règim rus contra qualsevol dissidència. O veu alternativa dins el país, Vicenç? Tu també vas conèixer algú relacionat amb això a Finlàndia.
2: Sí, hem pogut conèixer a Finlàndia i aquí, etcètera, a dissidents russos, no? Que en el moment que es declaren en contra de la guerra, en un estat de guerra, han de marxar. Llavors vam conèixer un autor de teatre, Mikhail Dornenkov, molt interessant, un dels autors de teatre més coneguts a Rússia abans que passés tot això, i després de condemnar la invasió russa, doncs les seves obres foren prohibides i ara viu a Helsinki. Però escoltem, perquè crec que és bastant interessant. Tarde de teatro en Helsinki. Una obra recuerda la guerra de invierno, del Visota. Su autor, Mikhail Dornenkov, disidente ruso, ha sido un visionario sobre las distintas guerras iniciadas por el gobierno de su país.
5: Yo es que vivía en mi burbuja liberal del mundo del teatro. Mi gente, mi audiencia, estaba muy interesada en estos conocimientos, en estos guiones. Escribí mi primera obra sobre la guerra en el 2015, después de la anexión de Crimea. Mi objetivo era advertir a la gente sobre un posible futuro, y acabó ocurriendo.

0: Actor y director de más de 30 obras teatrales, algunas han llegado a ser traducidas a 12 lenguas. Tras la invasión de Ucrania, se dio cuenta que debía abandonar su país.
1: Si Putin gana la guerra, habrá otras repercusiones hacia todo el resto del mundo, y no solo por Ucrania. Él no parará. La Unión Soviética nunca murió. No lo ha hecho todavía. Yo veo esto como una guerra entre el pasado y el futuro. Actualmente Putin mira cómo volver al pasado. Él sueña con reconstruir la Unión Soviética. Como artista, yo siempre estaré en el lado humano, contra el sistema. Dejé mi país porque quería preservar esta libertad. Yo no puedo respirar sin esta libertad para hablar. No hay ninguna persona que pueda decidir por nosotros. Solo nosotros podemos escoger nuestro destino. Y debemos hacerlo. No lo dejes en manos de otro.
2: Aquest dramaturg, Vicenç, aquest guionista rus, en Mikhail Dornikov, que ha residit a Barcelona amb una beca del Centre de Cultura Contemporània, no? Ah, no, el que parlarem és l'autora de la que parlarem ara, la que ha residit a Barcelona, el Mikhail Dornikov, que és dramaturg i guionista rus i que, per tant, ha escrit moltes obres i ha estat una figura dissident del règim de Putin i ha hagut de marxar, eh?
3: Sí, Dornikov és en el camp del teatre i en el camp de la novel·la una de les novel·listes més conegudes i que ha rebut més premis a Rússia és Maria Stepanova.
2: Que ha residit a Barcelona, és el que dèiem ara.
3: Aquests últims mesos residint a Barcelona.
2: Ho ha fet amb una beca del Centre de Cultura Contemporània i també ha volgut venir aquí a Ràdio 4, va participar al programa Tot Europa, no?
3: Sí, allà tant la Marina Fernández com jo li vam poder preguntar sobre com veu el futur, no? I s'ha atrevit a dir que Trump i que Putin estan amb aquestes guerres senzillament per participar, perquè algun dia que el seu nom quedi en llibres d'història.
0: Maria Stepanova dirigia la revista cultural Colta. El 2018 va rebre el guardó literari més prestigiós de Rússia per la novel·la La memòria de la memòria.
4: Ara acaba de publicar en català Desaparèixer, amb traducció de Miquel Cabal. No pot tornar al seu país i està participant en el programa de residències internacionals del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
0: Bona tarda. Creu que la vida és com un tren, la direcció del qual no controlem?
5: Doncs cada vegada sembla més així. En el context de la política contemporània no sabem gens quina serà la pròxima estació ni si serem capaços de sortir del tren.
4: I què és més important per sobreviure? Conservar la memòria o tenir la capacitat d'oblidar?
5: En realitat, totes dues coses, perquè saps, no tinc una resposta clara per respondre això. Sobrevivim perquè podem mantenir intactes els nostres records, però de vegades, quan necessitaves sobreviure, entres en un altre capítol de la vida on potser és millor oblidar.
0: I per què alguns insisteixen a destruir el sistema internacional que es va crear després de la Segona Guerra Mundial en favor de la pau? Què en penses?
5: Però sabeu, ara vivim temps en què, per culpa dels esforços conscients d'alguns polítics, la llista és llarga, podem començar per Putin i no acabar amb Trump, perquè són més i més, tota la confiança i el crèdit que abans dipositàvem en certes institucions que servien per mantenir el diàleg internacional, treballar per la pau i impulsar canvis, s'estan debilitant cada vegada més. I aquest és el problema, perquè ja gairebé no queda cap institució amb autoritat i experiència alhora que veiem esforços conscients per destruir institucions que intenten mantenir el diàleg entre països sense jerarquia entre ells. Si els Estats Units abandonessin les Nacions Unides, cosa que podria passar, podria deixar de funcionar o tancar uns anys. No m'agrada fer prediccions històriques perquè sempre m'equivoco, però fa por. I en aquest sentit, quin tipus de persones ens governes? Com dèiem, des de Putin fins a Trump i altres governs.
4: Hi ha alguna patologia psicològica darrere del seu comportament
6: o simplement segueixen un guió dictat per grans interessos econòmics?
5: Abans pensava que el comportament de Putin es podia explicar fàcilment amb una lògica de negoci, una mica perversa, però encara una lògica empresarial. Pensava que era com un mafiós que només pensava en els beneficis, però això estava segura que Rússia no invadiria Ucraïna. Fins a l'últim moment no ho vaig creure, perquè no veia què em podia treure ni en diners ni en poder. Ara penso, però, que malauradament, tot i que Putin, Trump i altres també pensen en els beneficis, també creuen que operen en un espai simbòlic. El que volen és aconseguir una mena d'immortalitat. Volen ser líders de grans nacions, volen sortir als llibres d'història. I això és el pitjor, perquè quants milions de persones pots matar només per acabar apareixent als llibres d'història?
2: Molt interessant el que comento, Vicenç.
3: Home, molt fort, no?
2: Sí, sí,
3: molt fort, perquè dius, és per economia, és per ideologia,
2: diu,
3: és per imperialisme.
2: Només per sortir els llibres d'història, no?
3: I ella conclou que és per personalisme.
2: Clar. I vols acabar amb el testimoni de dues mares que viuen a la frontera, a la població que fa frontera de Finlàndia amb Rússia, Dimatra. La primera és la Ksenia Timchina, que és exiliada, i va néixer a la Carèlia russa, va fugir, i avui porta una cafeteria, un cafè.
3: Sí, ha estat ben rebuda, tot i venir de Rússia, no?
2: I també una altra, que és la Nina Komi, que és finlandesa i dirigeix també una benzinera a pocs metres de la frontera. I les dues diuen que en un futur esperen que les seves filles puguin viure en pau. Les escoltem.
7: Los abuelos de mi hija, uno está en Ucrania, el segundo en Rusia. Y yo querría que pudiésemos... El padre de mi marido vive en Ucrania, pero el mío en Rusia. Y ahora no pueden hablar. Creo que mi hija llegará a ser una ciudadana del mundo. Que podrá... Yo quiero que ella sea libre. Que pueda viajar libremente donde quiera. Que pueda hablar libremente en distintos idiomas. Y que pueda... Que sea bienvenida en cualquier sitio, aunque tenga raíces rusas. Espero que Rusia pare la guerra. Y que quizás algún día cada nación pueda ser amiga de las demás. Esto es muy importante para mí. Porque estamos muy cerca de la frontera rusa. Sería muy bonito si algún día... Espero que mi hija no tenga que ver esta guerra y que quizá pueda vivir en paz con los vecinos.
2: Sentíem, Vicenç, com s'emocionaven aquestes mares, no?
3: Sí, en algun moment potser s'ha sentit el silenci, però era la mateixa tensió i com estava plorant.
2: Clar, és una cosa que aquí a Catalunya, a Espanya, veiem totalment improbable, no? Però països que sí que fan frontera amb Rússia, doncs estan molt i molt preparats per una possible invasió, perquè igual que, doncs, com deies, aquestes tensions amb Ucraïna, doncs perquè no pot ser Finlàndia, no, també?
3: Sí, sí, i el que deia també la Stepanova, l'autora russa, era dir, bueno, i per què? O sigui, què vol obtenir d'Ucraïna, Putin? I ella diu, una lliçó d'història. I per reformar la història que ell la vol explicar de la seva manera, és capaç de posar en risc la vida de molts joves russos i també de joves ucraïnesos. I dius, bé, doncs estem en aquest absurd, no?
2: I de matar moltes persones, vull dir, i de que morin moltes persones al front i doncs amb atacs, no? Al final, que ho estem veient.
3: I civils.
2: Clar, des de fa ja 4 anys, des del 2022. No? Que aquesta invasió russa a Ucraïna no s'atura i encara segueix i segueix, i cada cop és més complicada la situació també a Ucraïna. Que Vicenç, demà intentarem parlar amb la comunitat ucraïnesa aquí a Catalunya.
3: Sí, va ser molt interessant com van ser atesos i com van rebre aquí a molta gent ucraïnesa, i sobretot jo vaig poder seguir a la població de Guissona i ja hi havia molts ucraïnesos
2: treballant allà. Va ser un dels punts on va arribar també més gent ucraïnesa, no?
3: Sí, i va ser això on van ser millor rebuts i de seguida van poder tenir accés a l'habitatge i van poder tenir accés a treball. I és molt interessant veure com ha seguit això, no?
2: Per tant, molt interessant també aquest tema, doncs, que avui hem tornat a coincidir amb l'editorial de La Vanguardia de manera totalment, doncs, fortuïta.
3: No, no, i és increïble perquè a vegades hi ha temes que ens oblidem. De tant en tant ens oblidem de Palestina, de tant en tant ens oblidem que existeix, que continua la guerra d'Ucraïna, no?
2: Sí, sí.
3: I potser hem d'estar una mica al damunt.
2: Totalment. Vicenç Sant Clemente, moltes gràcies. Demà, que intentarem parlar amb la comunitat ucraïnesa en aquest espai del Vicenç. Arribem al butlletí informatiu de les 10 i després d'això encara ens queden 2 hores del matí de Ràdio 4 edició estiu. Parlarem amb el Miquel del Roig. És músic, és una festa assegurada a qualsevol festa major de Catalunya des de ja fa molts i molts anys. Si l'heu vist, segur que sabeu de què us parlo, i si no l'heu vist, us recomano escoltar-lo.
3: I avui són els Premis a Gràcia.
2: Ai, és veritat, ho hem dit abans. Sí, Vicenç. No ho diguis, però només em diguis, tu tens el teu carrer preferit? No, no pot ser el teu, eh? Digue'm si sí o si no, no em diguis quin.
3: Sí, però no puc dir quin.
2: Va, ja t'ho he dit, ja t'ho he dit.
3: I no serà el de sempre.
2: Ui, spoiler. I després del Miquel de Roig, arquitectura. Barcelona és la capital mundial de l'arquitectura i us ho expliquem cada dimecres amb l'Anna Soler. Butlletí i seguim.
8: Són les 10.
9: Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bon dia. Es compleixen 20 dies a l'entrada massiva a Ceuta amb milers de migrants encara als carrers. El govern espanyol està treballant en la instal·lació de diverses naus per acollir un total de 1.500 migrants, cosa que està generant malestar al govern saudí, que pressiona per tornar al Marroc totes les persones que van entrar de forma irregular. Davant les afirmacions de diversos mitjans que apunten a un possible trasllat de 500 menors a la península, la ministra de Migracions, Elma Saiz, no ha volgut donar detalls a Ràdio Nacional. Diu que és un assumpte en què estan treballant el Ministeri d'Infància i el govern de Juan Jesús Vives.
10: Esta cuestión, bueno, pues están abordando por parte de la ciudad autónoma de Ceuta con el Ministerio, en este caso, de Infancia y Juventud, y a ese trabajo, pues me remito.
8: La Guàrdia Civil ha localitzat les armes que presumptament es van fer servir al tiroteig d'aquest diumenge a Isla Cristina, Huelva. D'altra banda, les forces i cossos de seguretat de l'Estat mantenen l'operatiu per identificar i localitzar els autors d'aquest tiroteig. Recordem que els fets es van produir al voltant de les 10 de la nit del passat diumenge en plena via pública, quan els ocupants d'una motocicleta van obrir foc contra un grup de persones fent ús d'una arma llarga contra diverses persones. Com a conseqüència d'aquests tirs van morir una dona de 39 anys, embarassada de 8 mesos, i el seu nadó tampoc ha sobreviscut. La mare d'aquesta, de 62 anys, també va morir, i un menor de 16 que no tenia cap relació amb ella. Més qüestions. A Catalunya, el Departament de Territori ha informat que s'ha activat un avís preventiu davant de la previsió de nivells d'ozó elevats a les zones de qualitat de l'aire de la Plana de Vic i del Camp de Tarragona. A la resta, els nivells seran regulars. D'acord amb les informacions sobre els nivells d'ozó troposfèric, en cas de superar el llindar, la població més vulnerable ha de reduir l'exercici físic intens, especialment a l'exterior. Els efectes que l'ozó pot provocar sobre la salut són tos, irritacions a la faringe, al coll i als ulls, i dificultats respiratòries com la gola seca. I Catalunya continua en prealerta pel risc d'incendi forestal. El risc més elevat es concentra a Tarragona i les Terres de l'Ebre, especialment al Priorat i la Ribera d'Ebre, amb risc elevat també a Ponent i sectors de la Catalunya central. A la resta d'Espanya, unes 700 persones continuen evacuades justament per l'incendi de Pino Franqueado, a Càceres, que ja ha calcinat 1.600 hectàrees. El foc es va declarar aquest dimarts en un voral de la carretera entre Robledo i Avellanar. En aquests moments treballen sobre el terreny més de 200 efectius i 26 mitjans aeris. 6 persones han resultat intoxicades aquesta nit a Caldes de Malavella per la possible mala combustió d'un generador de benzina, ho explica la Gemma Esteve.
11: Van ser les mateixes persones afectades qui van trucar al 112 per alertar que es trobaven marejades. Un cop al lloc dels fets, el SEM les va traslladar en estat menys greu a l'Hospital de Mataró. Cap d'elles, però, ha necessitat tractament en una cambra hiperbàrica. Els bombers van rebre l'avís poc abans de les 11 de la nit. Un cop a l'habitatge, van comprovar que encara hi havia monòxid de carboni acumulat i van ventilar l'espai per eliminar el gas i garantir-ne la seguretat. És el segon cas d'aquest tipus en només 2 dies. Ahir 4 persones més van resultar intoxicades per la possible mala combustió d'un generador en una nau de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès.
8: I un apunt en clau internacional, el president francès Emmanuel Macron ha promulgat la llei que legalitza una forma d'eutanàsia i de suïcidi assistit. La llei va ser adoptada el 15 de juliol de forma definitiva per l'Assemblea Nacional i després validada al Consell Constitucional. Anna Banyeres.
12: El text crea un dret a l'ajuda a morir que ha de ser exercit per la pròpia persona interessada o, excepcionalment, si està físicament incapacitada, per personal mèdic o d'infermeria. Per exercir aquest dret cal complir una sèrie de condicions, començant per ser major d'edat i tenir la nacionalitat francesa o ser resident a França. Ho poden reclamar les persones que pateixin malalties greus i incurables, amb un procés irreversible de deteriorament de la salut i de la qualitat de vida. A més, hi ha d'haver un patiment físic o psicològic derivat de la malaltia. La persona implicada ha de tenir plena capacitat de discerniment, és a dir, poder distingir amb els sentits i el pensament i poder manifestar la seva voluntat de forma lliure i conscient en el moment de fer la sol·licitud.
8: I un darrer punt pel que fa a la mobilitat. Continua la incidència a la línia R4 de Rodalies. La circula amb demores de 40 minuts de mitjana per una incidència a la infraestructura a Castellbisbal. És tot per ara. Més informació en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bon dia.
9: Ràdio 4. Ràdio 4.
13: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.

Tercera hora del matí de Ràdio 4, edició estiu. Si ens estàs escoltant durant aquestes setmanes, ja saps que pràcticament cada dia us estem regalant alguna cosa, ja siguin entrades per anar a veure un espectacle, entrades per anar al cinema a veure la pel·lícula que tu vulguis, o també algun àpat en algun restaurant. I com que ahir vam parlar de lots de Nadal, i ho vam fer amb una de les empreses de lots de Nadal més potents de Catalunya, com és Lotify, que és una de les empreses que ha fet lots de Nadal per l'empresa de la Rosalía. Sí, sí, per Motomami SL. Van contactar amb ells i els hi van fer uns lots de Nadal personalitzats. Ahir vam parlar amb ells i avui podem sortejar un lot de Nadal en ple 19 d'agost. En ple 19 d'agost nosaltres et regalem un lot de Nadal. Si vols aconseguir-lo, primer hauràs d'endevinar quina és aquesta cançó. Aquesta cançó, truca 900-454-455, 900-454-455. Ens dius el títol o ens dius qui la canta i entres en un sorteig per aconseguir un lot de Nadal que ja t'aviso que és fantàstic. Porta ampolles de vi, porta ampolles de cava, porta pernil, porta tot tipus d'embotits, també algun dolç. És un lot de Nadal meravellós. 900-454-455, si el vols aconseguir i saps, evidentment, quina és aquesta cançó o qui la canta.

Vinga, que és superfàcil, superfàcil. Segur que ho saps. 900-454-455. Sí, saps quina és aquesta cançó i vols aconseguir un lot de Nadal de Lotify, d'aquesta empresa que ha fet lots de Nadal per la Rosalia. Sí, sí, per l'empresa de la Rosalia, per Motomami SL. I que, a més a més, ens en va portar un ahir per sortejar-lo entre tots els oients. Un lot de Nadal que porta, atenció, ampolles de cava, ampolles de vi, porta pernil, porta tot tipus d'embotit ibèric, porta també dolços, catànies, tipus de bombons, també algun tipus de conserves. Bé, és un lot meravellós que el tenim aquí a la redacció. Ara bé, l'hauràs de venir a buscar aquí, a Ràdio 4, a Roc Boronat 127, si és que et toca. Si és que et toca aquest lot de Nadal, l'hauràs de venir a buscar aquí, a Ràdio 4. 900-454-455, si vols entrar en el sorteig per aconseguir aquest lot de Nadal, sí, sí, lot de Nadal, el 19 d'agost. Aquí anem totalment al revés. Comencem el Nadal moltes setmanes abans. Vinga, truca, 900-454-455 i digue'ns quina és aquesta cançó.

aquí aquest lot de Nadal. Canviem totalment de tema. Us proposo canviar de tema i us proposo anar a qualsevol de les festes majors, que segur que també sona aquesta cançó que estem escoltant, a qualsevol de les festes majors que aquests dies hi ha per Catalunya, les festes de Gràcia, o potser la del teu poble, o potser la de Sant Magí, que també és a Tarragona. Per què ho dic això? Doncs perquè hi ha una persona que ha voltat absolutament, jo crec que per pràcticament totes les festes majors de Catalunya. Ara li preguntarem, i és en Miquel del Roig. La...

Avui parlarem amb Miquel del Roig, que no necessita presentació, perquè si heu anat de festa major, de festival, o simplement heu sortit de festa per algun poble de Catalunya, jo crec que us l'heu trobat segur. És un home de guitarra, de popurris, de les cançons de sempre, d'èxits actuals i sobretot dels garrotins, aquestes cançons que fa pujar gent a l'escenari i que al final doncs canten també amb ell. Ell es defineix com a canta-ho tot, perquè ell ho canta absolutament tot. Sí, sí, des de La Farola, que és un dels seus èxits, fins a també cançons de festa major, cançons en català, cançons en castellà, cançons en anglès. És nascut a l'Ametlla de Mar, va començar a tocar de jove, ara ja té uns quants anys, i ha fet més de 1.500 concerts. Atenció, 1.500 concerts, D'aquí uns minuts parlarem amb el Miquel del Roig, però abans, atenció, perquè l'Anna Soler, la nostra arquitecta, ja està aquí, a punt d'entrar a l'estudi, per parlar una setmana més de totes les activitats que tenim a Barcelona relacionades amb la capitalitat mundial de l'arquitectura.

0: design, in fact, from...
1: Sona aquesta cançó i és moment de rebre l'Anna Soler aquí amb nosaltres una setmana més al matí de Ràdio 4 parlant-nos d'arquitectura, i jo ja estic acostumada a que l'Anna ens faci algunes preguntes, que em faci a mi una pregunta, sobretot, que a vegades la sé, a vegades no. Anna, no sé què em preguntaràs, ja vinc espantada a aquest espai.
2: Bon dia, Maria. Avui bon dia. És fàcil, molt fàcil. Aviam, si et dic la paraula accessibilitat,

0: Però abans, sempre, com cada setmana, et porto tres activitats del programa de capitalitat.
1: Sí.
0: Per començar, doncs mira, l'Ajuntament de Barcelona, com a acció principal de capitalitat, ha posat en marxa la iniciativa de mitgeres a façanes, que consisteix en remodelar 10 mitgeres, una a cada districte de Barcelona. Per qui no ho sàpiga, doncs les mitgeres són aquelles parets que separen els edificis, que són cegues, sense obertures ni finestres, on normalment hi ha d'anar un edifici al costat, normalment queden vistes provisionalment, però a vegades, doncs, per canvis de planejament, doncs, queden exposades permanentment. I bé, trobo que és una proposta innovadora, no? Perquè doncs, normalment quan se celebra Capitalitat o les exposicions universals, hi havia la tradició de construir pavellons efímers.
1: Exacte.
0: Cada país feia el seu, aquí tenim el pavelló Mies, que va ser el pavelló alemany el 1929, però enguany s'aposta per la sostenibilitat i per la millora de la ciutat, perquè aquestes
1: molt
0: obres doncs, seran permanents, no? De manera que la ciutat guanyarà 10 noves façanes, on s'obriran finestres, balcons, es posaran boniques, i no només això, sinó que remodelar una façana també vol dir millorar el confort de tots els habitatges que hi ha darrere, no? I com a primera activitat, doncs, recomano que podeu anar fins al 31 d'agost al Museu d'Història de Barcelona a l'Olivertès, aquí al Poble Nou, a veure una exposició dels projectes de les 10 mitgeres que s'arreglaran, que són les propostes guanyadores d'un concurs internacional per joves arquitectes. La segona és un taller que té un nom que m'encanta, que es diu Mobles Grans, Arquitectures Petites.
1: Ai, que bonic!
0: És al Caixa Fòrum i és demà dijous 20 d'agost a 6:15 de la tarda, i és una activitat que permet experimentar l'arquitectura construint i jugant en lloc d'explicar-la, que saps que a mi això
1: molt important,
0: és el que m'agrada.
1: Ho estem dient aquí a tots els espais, perquè els nens també coneguin, i els més joves, l'arquitectura, sense que pensin doncs en un edifici perfecte de gaudir, que és molt, molt més accessible, molt més fàcil, de com ens ho han explicat sempre.
0: I que s'oblidin de coses tècniques, no? Perquè l'arquitectura al final també és tocar i manipular. I és un joc de construcció que treballa una idea molt interessant, que és que l'arquitectura no sempre necessita grans edificis. Ja saps que jo sóc molt fan d'això. A vegades podem transformar completament un espai simplement canviant els objectes que hi posem, no? Doncs una taula, un banc, una prestatgeria, que ens fa doncs canviar la manera com ens relacionem amb aquest lloc.
1: Això ho podem veure a casa perfectament, a casa nostra.
0: Sí, clar, depèn. Bueno, de fet, molta gent ho fa, que cada X temps canvia la distribució de casa, i és, bueno, és com viure una casa en una casa nova.
1: Sí.
0: I, de fet, aquest tema tinc ganes de desenvolupar-lo un altre dia, perquè crec que ens hem obsessionat amb els metres quadrats i potser no veiem el potencial que tenim a casa nostra. Potser pensem que tenim un pis petit, però si està ben distribuït, canvia totalment.
1: Això és el típic que vas en aquella típica botiga de mobles, no? Que veus el teu pis amb 25 metres quadrats i dius, ostres, això no ho havia pensat mai a distribuir d'aquesta manera, no?
0: Correcte, sí.
1: Clar,
0: sí.
1: I en un moment on cada vegada, malauradament, vivim en espais més petits, en zones doncs, que estan més massificades, que s'han gentrificat, que hi ha més persones, no? I on s'ha d'aprofitar al màxim aquest espai.
0: Sí.
1: Ma mare sempre diu que a Barcelona, perquè nosaltres no som de Barcelona, la gent viu en estanteries. És a dir, gairebé, no? Unes sobre els altres, tal.
0: Que cada vegada, vertical,
1: exacte, cada vegada més ciutats, de Catalunya i del món, Vull dir, no només a Barcelona, però sí que ens hem d'acostumar a això.
0: Sí, bueno, també, bueno, ho parlarem un altre dia, perquè m'agradaria parlar d'habitatge, però sobretot perquè crec que, bueno, ens han ensenyat una manera de valorar l'habitatge.
1: I tant.
0: Doncs que potser hauríem de canviar una mica, perquè cada cop menys gent podrem tenir cases grans, però ens han ensenyat això, no? Que una casa gran,
1: exacte,
0: és una casa millor, i jo crec que no és així, però bueno.
1: Molt bé, molt important això també.
0: Un altre dia ho parlarem. La tercera activitat, doncs, és especialment per famílies, i és una d'aquelles activitats que agafa una cosa absolutament quotidiana i ens la fa mirar diferent. Es diu Panots Exquisits, i es fa al CCCB del 18 al 23 d'agost, aquesta setmana, i el protagonista és una cosa que tots els barcelonins trepitgem milers de vegades, però que gairebé mai mirem, que són els panots. I bé, em sembla especialment divertida perquè anar-hi amb nens, perquè parteix d'una cosa tan senzilla com el paviment per descobrir que fins i tot el terra que trepitgem està pensat.
1: I tant.
0: I consisteix en dissenyar una peça de panot, a més en un entorn tranquil i fresquet com el CCCB, doncs, que aquests dies s'agraeix. Doncs,
1: sí, aquests panots que tanta gent porta tatuada, no? Aquesta flor de Barcelona, i que també jo vaig anar a Bilbao no fa gaire, i vaig descobrir que és pràcticament igual la flor de Barcelona que la flor de Bilbao,
0: sí,
1: dels panots.
0: Sí, bueno, de fet, mira, l'altre dia vaig veure un programa de televisió que no sé quin poble era d'Espanya, que sortia el paviment que tenim de Gaudí, que tenien aquell paviment. O sigui, em va fer molta gràcia veure

0: Mira,
1: que
0: mira,
1: es fa servir
0: mira,
1: en altres
0: els, mira els de Bilbao, són exactament igual que els de Barcelona,
1: sí,
0: però amb unes ratlles
1: sí.
0: als costats, que és, vaig descobrir, perquè com que a Bilbao hi plou molt,
1: sí.
0: perquè l'aigua acabi passant, mira, els de Barcelona i els de Bilbao han buscat la foto i són pràcticament iguals.
1: Ah, doncs mira que curiós.
0: Amb la diferència que els de Bilbao tenen com unes ratlles a el que seria la part de dalt de la flor perquè passi millor l'aigua. Això ho vaig buscar i com que és una ciutat del nord d'Espanya on hi plou molt, doncs mira, ve d'aquí. Doncs els panots aquests que podrem dissenyar en aquesta activitat del CCCB.
1: Exacte. I de fet, aquesta activitat és la que em dona peu a parlar del tema d'avui, que és l'accessibilitat. No? Abans dèiem que els panots doncs, semblen una cosa molt banal, però pensem-hi, perquè nosaltres caminem pel carrer i no pensem ni ens fixem en el paviment, no?
0: Sí, sí.
1: Però una persona cega sí. I això molta poca gent ho planteja, que hi ha paviments que literalment donen informació, perquè segur que tots hem vist aquestes peces amb relleu que hi ha, ratllades o amb petits, petites muntanyetes, aquestes peces, doncs, si estan davant d'un pas de vianants, no són de decoració. Són per avisar doncs, que hi ha un perill i es pot, aquest relleu es pot detectar amb el bastó o amb els peus i doncs, això serveix per marcar un itinerari, per avisar que hi ha un pas de zebra, un perill, doncs és informació, no? I això em sembla fascinant perquè ens demostra que una decisió tan petita com el dibuix d'un paviment doncs pot determinar si algú pot moure's autònomament per la ciutat.
0: També deies que Barcelona és una de les ciutats més accessibles del món i és important també perquè hi ha moltes zones de Barcelona que hi ha ascensors i que hi ha aquestes rampes, però atenció que a vegades els ascensors no funcionen, o sigui, és important i quan hi funcionen, aquests dies doncs, que costa pujar escales, que fa tanta calor, que és complicat, molta gent que no necessita aquests ascensors i puja, i hi ha persones amb mobilitat reduïda que no poden pujar-hi perquè estan plens de gent. Exacte, o s'han d'esperar. L'altre dia que anava en metro vaig sentir que des de la megafonia deien persones de mobilitat reduïda, poseu-vos en la seva pell però no us poseu en el seu lloc. És a dir, no ocupeu els seus espais.
1: Em sembla molt bona frase.
0: Doncs mira, l'altre dia anava en metro i vaig sentir posa't a la seva pell, no et posis al seu lloc, no ocupis aquests espais doncs, que són persones que són per altres persones amb mobilitat reduïda, amb cadira de rodes, persones cegues, persones vulnerables per l'edat, que
1: amb el cotxet dels nens,
0: el cotxet
1: per exemple.
0: Dels nens, també. Sí. Exacte, per tant, doncs, sí que hem d'intentar no evitar, o sigui, evitar ocupar aquests espais, no? És molt important.
1: Sí. I mira, justament dient això, jo anava a dir que quan diem accessibilitat, gairebé tots visualitzem doncs, el mateix símbol, no? La persona amb cadira de rodes, no? Pensem això, en les rampes, en els ascensors. Però l'accessibilitat és molt més gran, no? Una persona gran que necessita un banc de cert tros per poder caminar pel seu barri. O una mare amb un pare amb un cotxet. O algú que s'ha trencat una cama, no?
0: Totalment.
1: I, òbviament, les persones amb diversitat funcional, que no són només les persones cegues o amb cadira de rodes. També pot ser algú amb dificultats cognitives doncs, intentant orientar-se dins un hospital enorme. O una persona sorda doncs, que no pot sentir un avís per megafonia. De fet, és que si ho pensem, tots tindrem problemes d'accessibilitat en algun moment de la nostra vida. Comencem,
0: exacte.
1: Que quan som petits ja no arribem a tot.
0: O si ens trenquem una cama, per exemple,
1: sí,
0: tenim
1: exacte,
0: un accident.
1: Si tenim una lesió, o bueno, quan portem el cotxet. No? Quan portes un cotxet per Barcelona, se t'obre el món i descobreixes
0: sí.
1: què és l'accessibilitat.
0: Vaig descobrir que hi ha una opció al Google Maps per posar sense escales. Hi ha una opció, que ara no sé dir-te quina, que si tu busques un recorregut, pots apretar els tres botonets que surten al costat i pots posar opció sense escales. I allà...
1: Després ho
0: de
1: buscaré perquè em sembla...
0: accessible. Sí, sí, sí, sí. Mira, ara estem a Roc Boronat, anem a posar per anar fins al metro de Glòries, per exemple, que està aquí al costat. Mira, hi posem anar, i posem anar-hi a peu, que són 9 minuts. I tu aquí al costat pots posar... Mira, aquí et surten com la icona de compartir i la icona que surten com uns puntets, no? Evita... Mira, accessible per cadira de rodes, evita les escales i prioritza els ascensors i et fa anar a una altra zona. Tardes una mica més, però sí que et posa... Teniu aquesta opció des del Google Maps i així ho podeu veure. Apreteu els tres botonets i surt opció accessible per cadira de rodes o per cotxets.
1: Clar, és que això t'anava a dir. Posa per cadira de rodes, però hauria de posar moltes
0: exacte,
1: més coses.
0: Sí, sí,
1: perquè
0: sí.
1: si tenim la sort d'arribar grans, probablement doncs, tindrem menys mobilitat, menys visió, menys equilibri. Per tant, l'accessibilitat no és una cosa que fem només per un conjunt de persones ni pels altres, no? Perquè jo crec que dissenyar una ciutat accessible és pensar en la nostra pròpia vida, com serà. I d'aquí surt una idea que en arquitectura és molt important, que és el disseny universal, no? Que és una idea molt senzilla, que en lloc de pensar primer en una persona estàndard, no?, imaginària, i després anar fent adaptacions, doncs des del principi pensem perquè ho pugui utilitzar doncs, tanta gent com sigui possible. Per exemple, una rampa doncs, no serveix només per una persona amb cadira de rodes, no? Ja hem dit pels cotxets, per les maletes, la gent gran amb caminador. Igual que les rampes, doncs, els ascensors, els bancs o les portes automàtiques. I quan dissenyem pensant en qui ho té més difícil, doncs moltes vegades acabem fent les coses més fàcils per tothom. És com els subtítols, no? Evidentment que són imprescindibles per persones sordes. Però després resulta que els fem servir tots quan anem al metro i veiem aquell vídeo, o jo quan tinc la nena dormint i estic en modo ninja i no puc posar el volum.
0: Sí.
1: I després... Això sí que no s'ho para a pensar gairebé ningú. Hi ha una altra accessibilitat de la qual parlem molt menys, que és entendre els espais. Quantes vegades t'ha passat que vas a un hospital, a un aeroport o a un edifici enorme i no saps per on has d'anar, no? I comences a buscar, no? Cartells, sector B, edifici...
0: Que siguin universals, també, perquè si estàs en un aeroport, per exemple, no tothom entén tots els idiomes, no?
1: Exacte.
0: O fins i tot hi ha idiomes que no són ni amb la mateixa tipografia que la nostra, no? Que això ja és un altre món.
1: Totalment. Bueno, i acabes perdut, clar, no? O havent de preguntar a algú. Doncs, clar, això també és un problema de disseny, i un edifici ben pensat t'hauria d'ajudar a orientar-te, no? Doncs amb llum, amb recorreguts clars, amb referències visuals, amb una senyalització comprensible, amb colors. Per exemple, les persones que tenen dificultats visuals, els contrastos els va molt bé, no? El típic passadís d'hospital on tens una paret blanca que no saps què és porta i què és paret, només canviar les portes de color, això ja és pensar en clau d'accessibilitat. I després... Bueno, això, bàsicament, és essencialment important per a persones amb dificultats cognitives, però, de nou, ens ajuda a tots. I un edifici accessible no és només aquell on pots entrar sense esforç, sinó aquell que també pots entendre, no? Sí. I després hi ha una altra accessibilitat, que aquí és on hi ha un tema, que és, l'altre dia parlàvem de patrimoni i de mantenir edificis, no? Fins quin punt hem de mantenir un edifici històric? Perquè, clar, òbviament... quan es van construir no es pensava en accessibilitat, encara quedava molt de temps.
0: No.
1: I, clar, què m'entens per protegir la identitat de l'edifici, no? Però sense excloure...
0: Molts llocs on s'hi fan visites han d'estar adaptats obligatòriament, no? Però són edificis històrics.
1: Doncs s'ha de buscar un equilibri, no? No es tracta de destruir el patrimoni per posar rampes a tot arreu, però... s'han de trobar solucions intel·ligents perquè conservar un edifici, doncs això no significa excloure, que no signifiqui excloure persones. I aquí ve l'ofici dels arquitectes per trencar-se el cap per poder adaptar una normativa excessiva sense afectar doncs, la identitat de l'edifici ni la qualitat arquitectònica, perquè clar, hi ha vegades que veus rehabilitacions on han posat una rampa que està exempta totalment, sembla un pagat, no està integrada, com si diguéssim. Però clar, també he de dir que és difícil posar rampes, eh? Perquè salvar la mateixa alçada amb una escala o amb una rampa és diferent. Una rampa té molt més recorregut, has de respectar un tant per cent de pendent, perquè clar, una persona amb cadira de rodes, per exemple, si és una pendent molt pronunciada, doncs ha de fer molt d'esforç. També has de posar replans cada X metres per poder descansar. Tu has anat amb cadira de rodes alguna vegada?
0: No he anat mai amb cadira de rodes.
1: Ostres, doncs és un exercici de sensibilització.
0: Totalment, sí, és així.
1: Que és que, ja m'ho imagino. Primer de tot, ja aprendre a portar-la, perquè no, això ja és...
0: Molt complicat.
1: Molt complicat.
0: Però sí que he portat a persones amb cadira de rodes.
1: Bueno, és diferent. Bueno, té el seu tema, també, però és diferent. Nosaltres a la
0: uni... Però te n'adones, d'això, de com, quan portes algú amb cadira de rodes, de la complicació que té, no? Perquè, al final, el meu avi va anar 7 anys amb cadira de rodes abans de morir, i, ostres, també era una persona que era una persona grassa, que tenia molts problemes. Clar, no era el mateix portar-lo amb ell que portar una altra persona que té un pes més lleuger, i te n'adonaves, no?, de les dificultats que hi ha,
1: sí,
0: al final.
1: Sí, nosaltres a la uni vam fer una activitat amb una assignatura que ens van posar a tots amb cadira de rodes per la ciutat. I te n'adones que per entrar als comerços el típic graonet de 2 centímetres...
0: No pots.
1: És que no pots aixecar. Primer el tema va ser aprendre a anar en línia recta sense que te'n vagi fent força, perquè clar, has de fer força. Bueno, jo admiro qui pugui que faci aquest exercici de sensibilització, i ho recomano a arquitectes. Vaig dir que no parlaria per arquitectes, però per això sí. Si sou arquitectes, agafeu una cadira de rodes i i sensibilitzeu-vos. I això, a la ciutat, si t'hi fixes, doncs moltes coses que la fan accessible també la fan més amable, no? Els bancs, les ombres, les voreres amples, els passos segurs, el transport públic accessible, els lavabos públics, tot això beneficia especialment a persones amb determinades necessitats, però al final beneficia a tothom, no? Perquè jo crec que una ciutat on una persona de 85 anys pugui sortir a comprar el pa sola vol dir que és una ciutat que funcionarà bé per la resta de persones.
0: Sí, sí.
1: I, bueno, al principi et preguntava què et venia al cap si et deia accessibilitat. I bé, espero que després d'aquesta conversa d'avui, a partir d'ara, la resposta sigui una mica diferent, perquè, clar, hem vist que no és una llista de rampes, ascensors i normatives, no? És una manera d'entendre l'arquitectura i assumir que no existeix una persona estàndard, que tots som diferents, que passem per etapes diferents de la vida i que una bona ciutat és aquella que és capaç d'acompanyar tota aquesta diversitat. De fet, ja t'he dit, Barcelona és coneguda per ser una de les ciutats més accessibles del món, però està clar que encara hi ha molta feina per fer, per exemple, com hem dit, no? Amb els comerços. Hi ha molts comerços que encara s'han d'adaptar perquè tothom hi pugui entrar.
0: Totalment. I ara estava buscant jo quines eren les ciutats més accessibles del món, i és veritat que Barcelona n'és una, i gairebé em surt la primera, de totes. Barcelona, també Berlín, em diu que, per exemple, té un transport públic molt adaptat. Berlín, Viena, Àustria, no? Que destaca també pel transport públic. Singapur, estic llegint, a Estocolm, a Suècia, a Tòquio, al Japó, tot i que és una ciutat molt gran, han fet moltes inversions també en accessibilitat. Oslo, Sydney, Vancouver, també són ciutats molt accessibles, però diu que Barcelona és una de les europees més accessibles, no? També té aquests autobusos, platges accessibles, també, sí. Que això és molt important per persones, doncs, que tenen aquesta mobilitat reduïda, semàfors amb senyal acústic, que això també en trobem a Barcelona i altres ciutats.
1: No? Sí, de fet, mira, que has dit això de Tòquio, al Japó, clar, una part de l'accessibilitat també és la comunicació, que tu puguis arribar a tot arreu. A Tòquio, doncs, s'han separat, bueno, s'han fet com carreteres per bicis, no? I això jo també ho entenc com a accessibilitat, no? Perquè millorar la comunicació d'una ciutat i el transport públic, doncs, òbviament, doncs, també la fa molt, molt accessible. I al cap i a la fi, doncs, jo crec que, ja ho saps, que la millor arquitectura és aquella que no percebem i que no consisteix només a construir ciutats, edificis ni espais, sinó que hem d'aconseguir que el màxim de persones els puguin viure amb autonomia, amb comoditat i, sobretot, amb dignitat. I l'accessibilitat no ha de ser un afegit que posem al final d'un projecte, no? Hauria de ser una de les primeres preguntes que ens fem quan el comencem, i quan això passa, deixa de ser una adaptació per convertir-se en una qualitat de l'arquitectura. I jo, a mi m'agradaria que et quedessis amb això. L'accessibilitat és una qualitat de l'arquitectura.
0: I aquestes coses també, ara avançava a les escales del metro, no? Que hi ha com un... seria com un canalet petitet al costat, que això tu mires i dius, per què serveix? Fins que jo no vaig veure algú que ho utilitzava per baixar amb la bici, per exemple, posava la roda de la bici per allà, no ho havia vist mai. I clar, vaig entendre que això servia per això. Que algun arquitecte va pensar que allò era... I és molt bona idea,
1: sí, si són escales mecàniques, segurament va ser un enginyer.
0: No era una escala mecànica, era escala manual, o sigui, vale. Manual. Sí, d'anar a peu, i hi havia un canalet petitet al costat, no? Clar, i algú que baixava amb la roda de la bici per no anar fent tac, tac, tac, tac, amb la roda de la bici, doncs passava la roda de la bici per allà i era... Sí, doncs
1: mira,
0: en alguna estació
1: no
0: de metro
1: mai,
0: aquí
1: ja
0: a Barcelona.
1: Fixaré.
0: Ara no recordo quina era, però sí, ho vaig veure per alguna estació de metro aquí a Barcelona. Sí.
1: Però que hi ha tonteries com això que t'he dit del paviment, no?
0: Sí.
1: Vull dir, veiem allà paviments rugosos, diem... I una cosa molt divertida, que això ja és friki d'arquitecte, que és que jo vaig pel carrer mirant aviam on hi han els buits legals.
0: Ostres!
1: Perquè ja... Mira, a Sant Andreu jo en tinc dos controlats. Hi ha una cantonada que allà, vull dir... es paren i pel mig no hi ha res, vull dir, i la persona, una persona amb bastó pot atravessar directament cap a la calçada sense mirar-se. Clar, això també. O hi ha alguns que estan tallats per les típiques tapes de les clavegueres.
0: Sí.
1: Doncs, clar, això...
0: També
1: ja t'he dit, s'ha de millorar,
0: no?
1: Encara coses.
0: També per persones, i ara pensaves que deies que no ha de ser per una persona concreta, una mida, que hem de pensar, sinó que hem de pensar per tothom, també per el tema d'alçades, no? Persones més altes, sí, persones més baixes, tot això també és tenir-ho,
1: sí,
0: en compte.
1: Sí, de fet, per exemple, els botons de l'ascensor, per una persona que va amb cadira de rodes, doncs ha d'estar més baix, però si penses, els nens que van a l'hospital també podran picar ells,
0: exacte,
1: perquè la meva filla no arriba a la majoria de botons dels ascensors i sempre, mama, vull picar, i clar, l'aixeques, vinga, va, pica. I l'hem d'aixecar tot arreu perquè no hi arriba. Mm-hmm. I ja et dic, per exemple, el tema dels contrastos dels colors, ara t'hi fixaràs. Ara,
0: segur?
1: Quan vagis pels hospitals
0: segur,
1: i vegis
0: tots
1: els colors o els cartells grossos, doncs t'hi fixaràs. Els
0: típics ninotets, no? També per saber lavabo d'homes o lavabo de dones, que cada vegada hi ha més lavabos que no són d'homes i de dones, que jo crec que és el que hauria de ser, no? Que és per persones i ja està. Però que això també, les persones amb una discapacitat visual també, clar, com ho veuen això, no? Vull dir que també és important tenir en compte aquestes coses.
1: O per exemple el tema dels
0: relleu, no?
1: El tema dels lavabos adaptats, o fins i tot, mira, jo crec que és un tema d'accessibilitat posar un canviador pels nens en un lavabo. Mm. Això és accessibilitat.
0: I que no estigui sempre el lavabo de dones, sisplau.
1: Correcte, molt bé, molt bé.
0: O sigui,
1: això
0: cosa,
1: algú ho havia de dir. Molt bé.
0: És que no ho entenc. O sigui, que històricament s'hagi associat sempre que les dones són les que canvien els nens, doncs m'és igual. Ja no, 2026, no? Vull dir, crec que podria ser.
1: Això, si algú que ha de fer algun canvi d'aquests ho escolta, si us plau, que s'ho apunti, perquè totalment, a més, o jo què sé, per anar a donar el pit, no? Et sents, hi ha llocs que t'has de tancar allà dins, i ni una finestra ni una cosa desengelada, no? Que et sents allà, però què estic fent aquí de malament, que m'heu tancat aquí, per favor.
0: Sí, totalment. Més sales de lactància, també, que són zones, doncs, que per a persones que donen el pit, doncs és més fàcil tant doncs donar el pit com treure's la llet o fer el que hagin de fer en aquest cas.
1: Sí,
0: per tant, molt important.
1: Sí, perquè ara hi ha moltes que, bueno, jo, per exemple, no tenia cap pudor, jo ho feia.
0: Però hi ha moltes dones
1: gent que
0: no,
1: sí que necessiten intimitat, i clar, això s'ha de pensar, però clar, gràcies per pensar-ho, però també pensa que si pugui estar bé i que no et sentis allà claustrofòbica,
0: doncs,
1: no?
0: Sí.
1: I que sigui una mica agradable l'espai per fer una cosa tan bonica com la que estàs fent.
0: Doncs sí. Molt ben dit. Anna, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Fins la setmana que ve.

0: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: I també amb tu que ens estàs escoltant, a la producció, el David Alcalde i la Cèlia Pérez, a la redacció, la Maria Rubio i la Carla Villegas, i a les vies de so, perquè tot soni molt bé, el Gorka Delgado i el Jaume Tudela, l'Anna Soler, que ens parla d'aquesta capitalitat mundial de l'arquitectura. I ara sí, les 10:40, és moment de parlar de Festa Major i de parlar de Miquel del Roig. La...

0: Si no el coneixeu, és perquè potser en els últims 10-15 anys no heu anat a cap festa major de Catalunya, perquè si heu sortit de festes, si heu anat a algun festival, a alguna festa major, a algun poble, és molt probable que us l'hagueu trobat. Ell va amb la guitarra, fa popurris impossibles, cançons de sempre que tots coneixem, èxits actuals, i com dèiem abans, es defineix com un cantautot, no cantautor, cantautot, perquè és que ho canta tot, de veritat. Ell va néixer a l'Ametlla de Mar, va començar a tocar quan era molt jove, va passar per diferents grups, va tocar a Eivissa per turistes, va fer música de ball als hotels. Durant anys va compaginar la música amb la seva feina de mestre i a partir de l'any 2000, quan el seu projecte en solitari va començar a créixer, el va convertir en un dels músics més estimats de les festes majors catalanes. Es diu ràpid, 1.500 concerts a l'esquena. I encara a dia d'avui continua defensant una idea que és molt clara. La música està feta per passar una molt bona estona. Miquel del Roig, molt bon dia.
1: Bon dia a tothom i bon estiu.
0: I bon estiu, moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: Aguantant la calor. Aguantant la calor que el Juan guanya.
0: Clar, la calor, perquè aquests dies, tu que estàs per tants llocs de Catalunya, ho deus notar molt, això?
1: Ui, molt, molt. Sobretot que vaig a la costa, bueno, i també a l'interior. Menys al Pirineu, que allí dormes la mar de bé. Però a la costa és increïble, el d'enguany. Això no. Feia anys que no ho veia.
0: Totalment, no, totalment. No. Miquel, després de tants anys, encara fa il·lusió pujar en un escenari? Encara fa il·lusió tocar les cançons de sempre i veure com s'emocionen petits, grans i tota la família?
1: El dia que perdés això, la il·lusió, ja bona nit. S'ha quedat tot. La clau és la il·lusió en un músic, bueno, en un músic i en tota la vida, eh? Jo no encara tinc il·lusió, perquè les meves vacances són això, actuar per l'estiu.
0: Clar, perquè, Miquel, que hagi anat a qualsevol festa major a Catalunya els últims 20-26 anys aproximadament, jo crec que et coneix, perquè tu et defineixes com això, com un cantautot, perquè algú que vagi a un concert dels teus pot escoltar des del Virolai fins als Garrotins, fins a La Farola, que és aquesta cançó tan teva, tan, que estem sentint tan mítica, fins a les Espais Girls, potser. Com s'ajunta tot això?
1: Oh, doncs, home, amb els anys, doncs, amb els anys vas mirant doncs, el que més agrada a la gent, a el que més salen, a el que més riuen, doncs, i també en Garrotins, també fem Garrotins.
0: Tens més de 70 anys, Miquel, i continues fent concerts de més de 2 hores. D'on es treu aquesta energia?
1: Oh, és sort, això és salut. Que, ojo, jo també he tingut càncer de colon i també he tingut coses, com tothom. Però, bueno, doncs, estarà tenint sort i aguantem. Quan el cos dirà prou, doncs, a plegar. Però per ara va bé,
0: Clar, tu acabes de dir això, no? Sentir música agrada a molta gent, però xalar agrada a tothom.
1: Això és el que jo sempre dic.
0: Això és la clau, no?
1: Agrada a molta gent, però xalar agrada a tothom. Xalar a tothom.
0: Això és la clau de l'èxit, també, de Miquel del Roig.
1: És la clau. És la clau. És dir, si tu veus que la gent disfruta, s'ho passa bé, tot clar. Ara, si vols que un s'avorrix, que l'altre xerra en l'altre, que l'altre se'n va, diguem, malament. Però quan la gent no està allí aguantant-te i xalant, doncs val la pena, val la pena.
0: Hi ha cançons actuals que t'ha sorprès perquè han funcionat molt bé amb un públic que potser no esperaves? O cançons potser de Nino Bravo, dels Beatles, que són cançons més antigues que les canta tothom?
1: Això, tothom, sí. Tothom, és dir, la Ramona, la xica Lleé, però jo també poso temes d'ara, que ara tenen i en temes guapos en català, en català i castellà. Per exemple, ara, bueno, ara fem este de la Superestrella, fem la Perla, de Rosalía, fem algo dels Ties, algo de Ticomas, també este que en guanyes el taxi, de ser del Big Band, de Javi,
0: el tècnic de so, no? Una de les teves cançons pròpies més conegudes és La Farola, no? Aquesta que sentim. Sí. És una història molt vinculada a l'Ametlla de Mar i, a més, té un ball que el fa tothom. Com neix aquesta cançó?
1: Doncs mira, aquesta cançó ara farà uns 40 anys ja. Aquí hi havia un pescador, el tio Pequeño, que era un home així, algú curtet, que es mor, ell es mor. Que quan veien Pequeño, toquem-nos algo a la guitarra. Bueno, la guitarra sense cordes, eh? I feia la parola, la parola, la parola, la parola, una altra, i sempre feia igual, la parola, la parola. Entonces, i a partir d'aquí, doncs, vaig anar preguntant a la gent coses, als pescadors, i ja vaig fer. va costar potser un any i pico fer-la, tota, la lletra. És molt alegre, però jo sempre estava pensant fent alguna cosa paregut a Anna. Saps? A un tema que és valencià, que diu la manta al coll i cabasset. Saps? Doncs a un ritme paregut. Mira, doncs i la gent ha agradat molt.
0: I a més té un ball, que és aquest que li poses la mà al cap a algú i tothom dona la volta, no?
1: Sí, de la farola, sí.
0: Exacte, clar, i això és fantàstic perquè ho veus ballar als més petits, als més grans i a tothom.
1: A tothom. Inglesos, perquè també feia càmpings abans, ara no en faig ja. Però abans feia càmpings i tothom veia ballar i cantant la farola.
0: I a més, com diem, aquesta cançó que és la farola, que és la més mítica de Miquel del Roig, però Miquel del Roig també fa popurris com aquests a les festes majors.

0: Sí, fa anys, des de cançó.
1: Fa anys d'això, clar, perquè tu agafes l'actualitat i també li poses un toc d'humor i la fas en cançons. Sí. El que passa a Catalunya, Espanya, aquell any, això apareix als teus shows.
0: Sí, sí, sí. Jo sempre busco un toc d'humor. Sempre ho busco, eh? A veure, és que no aconsegueixo, però busco sempre que hi hagi un toc d'humor i que ningú s'enfadia. Que sempre algú s'enfada un dia, ahí, has anat al tanto? Com que dius? Molt al tanto.
1: Clar, les teves cançons poden parlar del Barça, ara ho sentíem, del Madrid, de política, dels polítics, de l'actualitat. Això també és una manera de reivindicar amb una guitarra.
0: Clar, rient, doncs, clar que sí, és veritat. T'ha de fer engarrotins, i després te faig com una part final, que és tot de ballar, cançons en coreografia, tot allò de El Chocolatero, la CDG, la Macarena, la gent també sabe molt, la gent ho volen ballar, la gent també volen participar, ballar.
1: Perquè l'humor, al final ara ho deies, no?, que rient es poden dir coses, amb l'humor potser dius algunes coses que seriosament generarien més conflicte, no?
0: Clar.
1: I aquí també entenem en un tema que tu has comentat públicament, t'ha preocupat durant anys, i és la llibertat d'expressió. Tu mateix has explicat que ara vas, com deies ara, més de compte, no?, quan vas començar.
0: Sí, senyora. És a dir, allà dels anys 80, 90, podies cantar inclús fins l'any 2000, podies cantar el que volies que ningú et digués res. Ara, que si el col·lectiu LGTBI, que si no s'aguanta, no sé què. Sempre gent que toca el que no sona, però sempre és increïble. Per exemple, la cançó aquella del Colacau, me l'han prohibit. Tu creus que la cançó del Colacau, que no diu res dolent, feia aquest negrito, doncs me l'han prohibit. I jo, pues, que anirem a la justícia i...
1: Sí, és veritat que el que deies, no?, s'ha d'anar amb compte, no? Però tu moltes vegades et defineixes com una persona molt optimista respecte a la situació que vivim, no? Però continues sent avui en dia tan optimista?
0: Sí. Jo trobo que ara això ha tornat, han passat 10 anys de dolents, però trobo que ara això torna. Ara què? Costarà, perquè ho tenen tot controlat. Fiscals i jutges ho tenen tot controlat. I si no, palo.
1: Clar, tornem a la música, perquè tu vas començar, com deies ara, feies càmpings, tocant The Beatles, Rollings, Mustang, després vas passar per grups de música de ball, Hotels, sí. Ibiza... vas començar amb 17 anys. Queda alguna cosa d'aquell Miquel del Roig de 17 anys?
0: Poc. Queda poc. Aquella música no, perquè ara és una música més... ha canviat tot. Jo era un fan, però un fan dels Mustang i Beatles, no? I com jo, molta gent de la meva edat. Però això ara ha canviat molt la música. Ara hi ha Bad Bunny i tot això.
1: Cantes Bad Bunny també?
0: Sí, també. Si quieres dir el deal...
1: Clar, incorpores doncs, les cançons que surten, sí. Tu entenc que mires també i t'informes de què és el que més escolta la gent, de què és el que més agrada, i això ho incorpores. Cada any renoves el teu repertori?
0: Cada any. Cada any busco renovar, clar, perquè sempre ha d'estar, perquè no sempre seria el mateix i tot cansa la vida. Si tu cada dia escoltes, què et diria, Tom Jones, al final que quedaràs fart. De Tom Jones, per exemple, per dir un exemple. I sempre procuro canviar, sempre cada dia canvio. Pregunto a la gent, pregunto a les joques, pregunto als amics, al bar, a la dona, i vaig incorporant. Crec que agrada a la gent? Vale. Crec que agrada? Doncs fora, la trac.
1: Clar, tu també vas tocar, com deien, durant uns quants anys a Hotels de Salou. Entenc que també veure públic tan diferent també t'ensenya a llegir el públic, perquè tu el que fas mentre actues, doncs llegeixes al públic com s'ho passa, no? I llavors vas cantant unes cançons unes altres.
0: Clar, això també és... A més que allí, on vaig... Jo quan feia Hotels feia moltes cançons en anglès, perquè hi havia un públic anglès a Salou. Feia moltes coses en anglès. Segons allà, si te vas, has de fer.
1: Alguns dels seus alumnes, perquè tu eres mestre, t'han vingut a veure els teus concerts, suposo, i què és el que t'han dit?
0: Molts, molts. Molts a veure, que vaig por ahí, de Reus, de... Ai, jo vaig ser alumne teu. Sí, molt, molt, sí.
1: I què és el que et diuen? Els fa il·lusió?
0: Clar, home, perquè també a escola també us ho feia, musiqueta.
1: Ho feies a escola, quan, també?
0: Quan, sí, a l'escola, quan, per exemple, era jo, Sant Jordi, o quan era a l'acabar el curs, doncs, agafar la guitarra i d'allí a xalar, música per votar i cantar i xalar. Ja us ho feia jo, sí.
1: Tu has publicat cançons pròpies també i discs, però tu ets una persona de directes, no?, de festes majors.
0: Sí, sí, sí, això, el meu és el directe. Jo gravant un disc a mi no em va, no em va. Ho faig, però no em va, a mi m'agrada el directe.
1: Hi ha molts músics que han passat per aquí pel programa, parlàvem amb Strombers l'altre dia, que ens deien que ells eren ferms reivindicadors de la música de festa major. Tu creus que la música de festa major moltes vegades potser s'ha vist com una cosa bé de passar-s'ho bé així, però que no se li ha donat molt valor i és molt important?
0: Home, el que està clar és que per exemple els músics de ball estan mal vistos, no mal vistos, vull dir, estan poc valorats, estan poc valorats. El músic que fa ball que no treu discos, diguem-ho així, ha estat poc valorat. I n'hi ha que són molt bons, molt bons. Però, no?
1: Clar, tu parlaves abans dels garrotins, no? Has reconegut a vegades que fas una mica de trampa perquè alguns te'ls prepares, sí, sí, en llocs d'improvisar-los al moment. Costa trobar una bona rima i que més faci riure?
0: Molt bé. Trobar rima costa, però poquet. Però que tingui humor costa més, ja. Tinc molts costaments, però trobar, rimar alguna cosa a casa, pas a casa, no, perquè en directe costa més rimar. Però a casa trobar rima és molt fàcil. Però que tinc humor costa molt. Jo clar, perquè va ser com que tinc hores, doncs intento fer-ho bé, intento.
1: Clar, tu ets molt de territori, Parlàvem d'aquesta cançó de La Farola, que parla d'un doncs, pescador de l'Ametlla. Hi ha molt, entenc, que de l'Ametlla, de les terres també, del sud, a la teva música, no?
0: Sí, home, clar, normal.
1: Del Delta.
0: Sí, nosaltres aquí baix, al Delta som més de ballar, som més de la festa, som més de la jota tortosina... Però, bueno, sí, perquè això, cada lloc canvia. Jo, abans, quan anava a tocar a l'Empordà, o sigui, hi ha un canvi de l'Empordà al Baix Ebre, però molt, molt, cultural, en canvi. Per exemple, aquí baix agrada molt els bous. En canvi, allà dalt no agraden. Per exemple, aquí agraden cançons, un tipus de cançó, i en canvi, allà dalt no. O al revés, Però, bueno, t'has d'adaptar,
1: Això ho has anat veient, voltant pels pobles de Catalunya,
0: sí,
1: entenc.
0: Sí, sí, perquè... sí. I, per exemple, un tema que, per exemple, aquí agrada molt, a l'Empordà no agrada. O bé, a l'inrevés. Mm-hmm. Sí, sí, això és curiós.
1: Perquè estem parlant de més de 1.500 concerts.
0: Molt, sí. No els conto, no els tinc comptats, però molt, perquè abans hi feia, doncs, sí. Ara potser fem a l'any un ple menys, uns 90, però abans hi feia 100 i pico.
1: 90 concerts sí, a l'any estem parlant sí, ara mateix,
0: Sí, sí. Aquest estiu, si tot va com t'hi ha anat, que diuen, por bo, si tot va com t'hi ha anat, aquest estiu en farem 20 de concerts. Aquest estiu. L'agost, vull dir, l'agost sol.
1: A l'agost, 20 concerts. On sí, et veiem sí, durant aquests dies?
0: Sí. Pues mira, ara anirem a Tordera, a Igualada, a la Ludwig Band, per cert, a Igualada, a Mora d'Ebre, a Vilafranca també, Festa Major, anirem al Palau Solità, també Festa Major, que vaig cada any. També anirem a Sants, que Sants també és un clàssic cada any, en dimecres. Sí.
1: Molts pobles més de Catalunya, segurament, perquè, clar, tu, Miquel, a més també vas a festivals, has anat al Canet Rock durant moltíssims anys, vas al
0: sí,
1: Canet Rock.
0: Sí, però enguany he anat durant 9 anys,
1: Clar, però durant 9 anys, que anaves actuant com per píndoles, no?, com entremig dels concerts anaves fent.
0: Sí, llavors, el canvi, com que quan hi ha el canvi de grup, perdes uns 10 minuts o 15, doncs allí tocava jo.
1: Clar.
0: Molt bé, el Canet Rock, el Canet El Mafra Canet.
1: Perquè entenc que tu també havies viscut el primer Canet Rock dels anys 70.
0: No, perquè no només era perquè jo estava tocant, però jo llavors tocava Salou, tocava per allà i no vaig poder anar.
1: Però sí que fa, com diem, més de 20 anys que actues per als pobles de Catalunya. Has vist si ha canviat el públic de les festes majors des que vas començar?
0: No.
1: És el mateix,
0: El públic igual. I et diré més. El públic català, per mi, és el millor que hi ha. Suposo que això també pot ser diu per Castella, per Castilla i tot allò. Però t'ho dic, no, el públic català és un públic molt entès. Molt entès, canten millor que jo. Sí, res. Això també és un orgull.
1: I tant, totalment. Miquel del Roig, moltes gràcies per acompanyar-nos. Et sentim i et veiem a totes les festes majors de Catalunya. I t'he de confessar que jo també sóc una gran fan teva, que ho he estat durant molts anys. Que t'he vist
0: gràcies,
1: i tant, t'he vist a molts concerts. Mira, vaig pujar fins i tot a fer un garrotí a la festa major a Granollers fa no sé quants anys. T'he vist el Canet Rock.
0: Sí, sí, blancs sí. I blaus.
1: Els blancs i blaus, sí. Jo sóc de Caldes de Montbui. T'he vist també la festa major a Palau Solità i Plegamans. Tinc fotos amb tu, jo i la meva amiga. Per tant, jo volia entrevistar el Miquel del Roig.
0: Molt agraïda. Molt agraït, eh? I gràcies.
1: No, agraïda jo també, de poder parlar amb tu. Miquel, enhorabona, segueix fent concerts i et seguirem escoltant, perquè ets un mite de la música, de les festes majors a Catalunya. Gràcies, una abraçada.
0: Moltes gràcies, vinga. Bon estiu a tothom.
1: Bon estiu, ens acostem ja al butlletí informatiu de les 11 i ho fem amb la bona energia i el bon ritme que ens ha deixat el Miquel del Roig. Vinga, que després del butlletí encara tenim molta teca. Màquina del temps, atenció, any 2001. Segur que tots teniu al cap un esdeveniment d'aquell any, perquè va ser un any molt convuls, va haver-hi moltes coses, han passat moltíssimes coses. En parlarem amb les nostres companyes, el recuperarem, què passava al món, quina música sonava, quines pel·lícules s'estrenaven, quines sèries són les que vèiem el 2001, que va ser un any informativament molt, molt potent. En parlarem de tot plegat d'aquí uns minuts i després, Santi Mayfriend, premsa del cor. Què surt avui a les portades? El Santi ja està aquí preparat per explicar-t'ho, perquè hi ha tema i teca per absolutament tothom. Hem de parlar del casament de la Georgina i del Cristiano. Hem de parlar d'Isabel Presley i recuperarem una portada històrica del cor també relacionada amb Isabel Presley. Tot això ho farem a partir de les 11. Ara, però, notícies, perquè l'actualitat està que crema, ja ho sabeu. I arribem al butlletí amb la bona energia i els bons ritmes de Miquel del Roig.

0: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: Són les 11.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bon dia. La Policia Nacional ha detingut a un home de 36 anys per apunyalar presumptament a la seva parella, una dona de 35, a Madrid. La dona ha resultat ferida greu. S'investiga com a possible cas de violència masclista. Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a la violència masclista. Són gratuïts, sempre estan operatius, no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. UNICEF adverteix de la inseguretat i insalubritat de centenars de menors migrants a Ceuta des de l'entrada massiva el passat 30 de juliol, a l'espera de ser traslladats a llocs segurs. Àlex Eloi, bon dia.
3: Bon dia. L'organització ha arribat a la ciutat per posar en marxa la unitat especialitzada d'atenció amb l'objectiu d'identificar els menors i facilitar el seu registre i derivació a llocs on puguin rebre suport psicosocial. Tot en un dia en què el Ministeri de Joventut i Infància ha informat que treballa de manera urgent amb el govern saudí en un pla d'acollida per traslladar a la península 500 nenes migrants. En declaracions a les mañanes de Ràdio Nacional, la ministra de Migracions, Elma Saiz, assegura que prevaldrá l'interès del menor.
4: Lo que no podemos olvidar es que estamos hablando de niños y niñas que están solos, que están solas, y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. No podemos olvidar tampoco que estamos en un estado de derecho, que tenemos una normativa y que el gobierno siempre actúa, por supuesto, velando por el cumplimiento de la legalidad.
3: Des del passat 30 de juliol, la Policia Nacional ha identificat i posat a disposició del govern de Ceuta 2.168 menors, segons ha pogut saber la Ràdio Televisió Espanyola.
1: Gràcies, Àlex. L'actualitat del dia també passa pels incendis. En menys de 24 hores, l'incendi forestal declarat a Pino Franqueado, a la comarca de Les Urdes, a Càceres, ha arrasat 1.600 hectàrees de pineda. Unes 700 persones continuen evacuades i s'han cremat 3 habitatges a Avellanar. L'alcalde de Pino Franqueado ha apuntat que l'incendi podria ser intencionat i ha lamentat que cada any el terme municipal pateix incendis. Ha fet una crida a canviar la política forestal, sobretot a la comarca de Les Urdes. En aquests moments treballen sobre el terreny més de 200 efectius i 26 mitjans aeris. El vicepresident de la Junta d'Extremadura, Abel Bautista, ha fet una crida a la responsabilitat de la ciutadania.
5: Pues un llamamiento más a la responsabilidad, a la cordura, a que entremos todos en razón, porque a pesar de ese buen trabajo que se ha hecho durante la noche por parte de los efectivos para proteger Cerezal, no hay un 100% de garantía de que el paveseo, de que incluso la actividad explosiva que pudiera generar el propio incendio en ese valle de Los Tejos pudiera entrar en una actividad bastante virulenta, explosiva, como digo.
1: La situació és més optimista a Osca perquè poden tornar a casa 350 dels 1.000 veïns desallotjats per l'incendi forestal de Penyes de Riglos. Molts encara hauran d'esperar que els peritatges assegurin que el seu reallotjament es fa amb totes les garanties de seguretat. A més, molts serveis bàsics s'han de restaurar. Roberto Bermúdez és el conseller d'Interior de l'Aragó.
6: Hoy ya, desde ya, se va a poder realojar la gente en Villalangua, Salinas, Santa María, Bailo y La Rués. Se ha podido trabajar muy bien en el incendio y durante el día durante esta noche, como ayer, el perímetro del incendio no ha aumentado, sigue siendo el mismo perímetro de los últimos días.
1: Avui les condicions meteorològiques no acompanyen perquè fa vent i es preveuen altes temperatures, però s'espera que demà baixin les temperatures i plogui. A Granada avaluen a aquesta hora les esquerdes de les desenes d'edificis afectats pels terratrèmols de les últimes hores. A les Gàbies s'ha desallotjat a més de 600 persones i la sensació general entre la població és de por i incertesa. Per garantir la seguretat, avui els bombers tornen a revisar l'estat dels edificis. Per l'alcaldessa de Granada, Marifran Carazo, el lloc més segur és estar dins de casa.
7: Luego lo primero, garantizar la seguridad de las viviendas, explorando esas grietas que se han podido producir, y es el sitio más seguro en caso de repetirse un movimiento sísmico.
1: I un últim apunt, un estudi de l'IRB Barcelona ha identificat el mecanisme pel qual amb l'envelliment la pell perd la capacitat de regenerar-se, cicatritzar o mantenir la barrera eficaç contra agents exteriors. Anna Banyeres.
8: Se sabia que existia una cèl·lula del sistema immunitari que activava el procés inflamatori persistent característic de l'envelliment de la pell, però es desconeixia el procés que ho explicava. I ara el que s'ha descobert és que al darrere hi ha dues proteïnes que actuen combinades canviant l'activitat dels gens inflamatoris. Doctor Salvador Aznar.
9: Una proteïna que se llama BIMAL1 y otra proteína que se llama YAP1, y esas dos proteínas lo que hacen es dejar de encender los genes que son responsables de la regeneración, el mantenimiento, la funcionalidad del tejido, y en vez de activar esos genes, ahora activan genes que tienen que ver con una inflamación persistente.
8: A més, s'ha comprovat en models animals que bloquejant aquesta proteïna associada a la inflamació persistent, la pell torna a recuperar processos regeneratius.
1: És tot. Més informació en 55 minuts. Aquí a Ràdio 4. Bon dia.
2: Ràdio 4. Ràdio 4.
0: El matí de Ràdio 4. Edició estiu. Amb Maria García Coll.

també amb tu que ens escoltes a la redacció, la Maria Rubio i la Carla Villegas, que les sentireu ara repassant l'any 2001 d'aquí uns minuts, a les vies de so, el Jaume Tudela i el Gorka Delgado, i la producció, la Cèlia Pérez, i també el David Alcalde, que t'agafarà el telèfon si truques per aconseguir un lot de Nadal, que l'estem sortejant, sí, sí, a 19 d'agost estem sortejant un lot de Nadal que porta vi, porta cava, porta conserves, porta pernil, porta embotits ibèrics 100%, i és de l'empresa Lotify, que ens va visitar ahir i que han estat tan i tan generosos de cedir-nos aquest lot de Nadal per sortejar-lo entre tots vosaltres. Heu de trucar al telèfon de Ràdio 4, però abans d'això, endevinar quina és aquesta cançó.

Si saps quina és aquesta cançó, que és molt i molt fàcil, cançó mítica, històrica, també la canta el Miquel Larroig, em sembla, en els seus shows, truca 900-454-455. 900-454-455 és el telèfon gratuït de Ràdio 4. I si no t'agafem el telèfon, truca una altra vegada, perquè només tenim una línia i com que s'ha trucat molta gent, doncs el David Alcalde, el productor, m'està dient que es col·lapsa moltes vegades la línia. Per tant, tranquil, paciència, si vols entrar en un sorteig per aconseguir aquest lot de Nadal, doncs el que has de fer és trucar al 900-454-455, perquè si no t'agafem el telèfon és perquè hi ha les línies col·lapsades. Si vols aconseguir aquest lot de Nadal, que porta cava, que porta vi, que porta també embotits ibèrics, atenció, de l'empresa Lotify, també porta catànies i dolços, i a més també conserves. Truca 900-454-455, però hauràs de venir a buscar-lo aquí, a Ràdio 4, a Roc Boronat 127. És molt fàcil la cançó.

0: Vinga, que l'hem posat una bona estona perquè jo crec que ja la sap tothom, pràcticament, aquesta cançó, però per si no la sabies, ens dius la cançó o ens dius el cantant i entres en un sorteig per aconseguir un lot de Nadal que porta vi, que porta cava, que porta conserves, que porta embotits ibèrics, pernil, xoriço, també tot tipus de conserves, és fantàstic. I dolços, Catànies, 900-454-455, però paciència, paciència, perquè com diem, les línies estan col·lapsades perquè està trucant molta, molta gent, perquè molta gent vol aconseguir aquest lot de Nadal. Per tant, si no t'agafem el telèfon a la primera, torna-ho a provar d'aquí 2 minuts, que les línies seguiran obertes. 900-454-455. Santi, my friend, tu ja saps quina és aquesta cançó, no?
1: És que, a més, és un dels meus cantants, et diria que preferits.
0: Sí?
1: L'he vist en concert.
0: Uau.
1: Pell de gallina.
0: És fantàstic. Home, aquest lot de Nadal, llàstima que nosaltres no puguem trucar, perquè està aquí la redacció, no sé si l'has vist.
1: Bueno, això, però què, ha arribat el Nadal?
0: Mira, aquí és 19 d'agost, però ha arribat el Nadal, sí, sí,
1: és
0: sí.
1: És la grossa del matí,
0: del matí de Ràdio 4.
1: De Ràdio 4.
0: Sí, sí, sí, exacte. Però hauran de venir a buscar-lo, aquí, a Roc Boronat 127, a la ràdio. Si no ets de Barcelona, pots fer una escapada a Barcelona, si és que et toca aquest lot, i venir-lo a buscar, aquí a la ràdio.
1: Per cert, Maria García Coll, tu t'has adonat que quan hi ha arribat a la ràdio venia així com de puntetes?
0: Ai, no, perquè jo estava aquí fent l'entrevista a Miquel del Roig i no t'he vist arribar.
1: I per què he vingut de puntetes?
0: Què ha passat? Explica-m'ho. Ah, sí que ho sé, sí. Ara en parlarem, ara en parlarem. Espera't, va, Santi, my friend.

0: Doncs el Santi, my friend, venia de puntetes a la ràdio perquè ahir em sembla que vas anar a veure un espectacle fantàstic que, a més, dos oients del matí de Ràdio 4 també podran anar-hi perquè ahir també vam sortejar entrades. I, clar, bueno, és que a nosaltres ens agrada molt. El Santi i a mi som molt fans del ballet, no?
1: El gaudireu al màxim, els oients que tingueu aquesta sort d'haver aconseguit aquestes entrades perquè, com explicava ahir Ignacio Iturralde, aquí en el teu programa, hi ha innovacions, hi ha canvis de coreografia, de llums. A mi em va sobtar moltíssim el ballet de Kif. Increïble. L'Odil, el príncep Siegfried, el bufó, que és divertidíssim, el bruixot negre. I, a més, la companyia, és a dir, l'ensemble, tots els components que estan al darrere. Increïble. Jo vaig amb un amic meu, un model Carlos Galobar, que va flipar en colors, veure totes les ballarines quan surten a l'escenari, no una, dos, tres, quatre, moltíssimes, i a més tenim la sort els periodistes que després vam entrar i vam pujar a l'escenari i vam poder saludar amb el director de la companyia, felicitar jo
0: el
1: meu anglès.
0: Schuch.
1: Exacte, jo vaig dir amazing show, congratulations, recomano que la gent vagi al Tivoli.
0: A més, Santi, tu ja l'has vist diverses vegades.
1: I aquesta temporada, en un altre teatre, vaig veure també un Llac dels Cignes, res a veure amb el que hi ha al Teatre Tívoli. És a dir, que recomano que la gent hi vagi. T'ho dic perquè una persona jove, com el meu amic, que té 27 anys, no havia anat mai a veure ballet, i va quedar, és a dir, que no es feia creus del que estava veient damunt de l'escenari.
0: És una tècnica molt precisa, també, la del ballet de Kif, eh? És una tècnica, doncs, de les grans escoles d'Europa i del món, també, de ballet.
1: Jo, en algun moment, pensava, dic, a veure si la Maria surt per aquí, que ella va dir que no vindrà a l'estrena, a veure si és la sorpresa de la ballada, però no.
0: No. Jo no em dedico professionalment a la dansa. Tinc la carrera de ballarina professional de la Royal Academy of Dance de Londres, però no em dedico professionalment a la dansa. I t'he de dir que el Llac dels Cignes no és el meu ballet preferit, Santi, perquè, ho he dit molts cops, hi ha molts ballets més, doncs que són menys coneguts i que des del meu punt de vista també es mereixen, doncs, tota l'estima i tot el carinyo que se li dona en el Llac dels
1: Cignes. Per cert, vaig dir l'Ignacio Iturralde, que treballava amb tu, el vaig felicitar, va estar molt content, em va preguntar si havia escoltat, dic que he escoltat, i a través de la webcam he vist com la Maria estava feliç.
0: Estava gaudint.
1: Estava gaudint d'aquesta entrevista i de parlar de ballet, que és una de les teves passions, com la passió que tenim nosaltres per les revistes del cor.
0: Ai, sí.
1: I per les celebrities, no?
0: Hi ha molta teca, eh?
1: Santi? Molta.
0: Molta teca. Per què hem de parlar de Cristiano Ronaldo, Georgina? Fa una setmana parlàvem que s'havien casat, que només havien vist aquestes aliances, i ara sabem que han donat exclusiva a la revista Vogue.
1: Sí, després farem un repàs de les portades de les revistes que han sortit avui. Sí que reflecteix en unes fotografies que no corresponen a la realitat, perquè les veritables instantànies d'aquesta boda que es va celebrar a Cascais l'ha tret Vogue Magazine. No podia

0: joll valorat a més de 100 milions d'euros de la firma Chopard. Contrasta una mica tot això, el fet aquest de les... diguéssim, del és que és molt ostentós tot plegat, haver-se casat al menjador a casa.
1: Clar, exacte. O sigui, perquè ella s'ha casat, vas dir-ho la setmana passada, a Cascais.
0: A Cascais van fer una cerimònia...
1: molt íntima.
0: Íntima, estaven els seus fills, 5 testimonis. Aleshores, després van ratificar això davant de la verge de la Basílica de Fàtima, però va ser una boda civil i justament hores abans van anar a una notaria de Lisboa per signar el matrimoni civil i fer separació de béns. No? Et deia que contrasta aquests vestits caríssims amb bé, doncs, que s'hagin casat justament al menjador de casa, perquè ella ha dit, a part que es va emocionar, que vol recordar que els seus fills, recordar els seus fills, que fa 30 anys, per exemple, que ella va plorar dient això, que ens vam casar el teu pare i jo aquí, davant de la cuina, on dinem, on sopem. De tota manera, no és una casa qualsevol. Guanyem nosaltres Ràdio 4, perquè tenim 4 pisos, no? Ells s'entren 3 només.
1: Vaja. Bé, doncs guanya Ràdio 4, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, guanya a la casa de Cristiano i Georgina, però em sembla que per luxes de dins no,
0: No,
1: som,
0: però em refereixo...
1: Aquí som molt més senzills,
0: Tenim un pis més nosaltres.
1: Sí, això sí.
0: I
1: en alçada guanyem.
0: El valor són 60 milions d'euros i té 5.000 metres quadrats. És a dir, que poden estar un a l'altra punta de la casa i no s'han de discutir, no s'han de barallar per res, no? Si et sembla, anem ara, que per cert, ara ja està tornant a jugar. He llegit que possiblement sigui la seva última temporada.
1: Ah, ostres, clar.
0: L'última temporada. Té 41 anys ja, ja li toca, no?
1: I va haver-hi també llàgrimes després de l'eliminació de Cristiano al Mundial per part d'Espanya, perquè doncs, tothom ja deia que seria el seu últim Mundial. Els fills també van anar al casament i també anaven vestits com els pares.
0: Sí, anaven vestits com els pares. Les nenes es portaven...
1: Un vestidet blanc
0: de batista, i ells s'assemblaven una mica no portaven samarreta, portaven camisa blanca, i els pantalons eren de color vainilla. És a dir, no crema, perquè el crema és potser un groguet més pujat, i en canvi vainilla és com més...
1: Que jo vaig dir l'altre dia, crema, ara em corregeixes, vainilla.
0: Vainilla,
1: que el Santi, que és especialista en moda i sap molt bé els colors, per tant, doncs, eren de color vainilla, és veritat, i Vicenç també... Vicenç, és que tinc el Vicenç Sant Clemente al cap, Vicenç ja dos vegades avui.
0: Sí, jo sé perquè em tens al cap.
1: El tinc perquè està per aquí corrent.
0: Sí, perquè som de la mateixa generació, a més a més.
1: Sí, més o menys, no?
0: Som de la mateixa
1: generació. Doncs no sé per què tinc el Vicenç al cap. Doncs, Santi, que a més els nens abans els treien a les xarxes i ara ja no els treuen, els nens del Cristiano i la Georgina, i en aquestes fotos surten d'esquena, aquestes fotos que van compartir, però hem vist, a més, que el Cristiano i la Georgina, aquelles fotos que van aparèixer la setmana passada, tu vas apuntar molt bé que eren fetes amb intel·ligència artificial.
0: Sí, mira, per exemple, la portada de 10 minuts. Veiem aquí Cristiano i Georgina, tots els detalls de su boda, i aquesta fotografia era feta amb IA. No era una fotografia real. Després també ho reflecteixen altres publicacions. Les veritables, les reals, són les que ha publicat Vogue Magazine, com dèiem, i ella no anava de núvia, anava com, entre cometes, més senzilla, no?
1: Clar, per tant, aquestes fotos eren generades amb intel·ligència artificial.
0: Exactament.
1: Les que van córrer per les xarxes, tu vas apuntar molt bé, ja ho vas dir.
0: Exactament. Parlem de 10 minuts, la portada, que després, al túnel del temps, si ens dona temps, la protagonista és Isabel Preisler, reaparece en Marbella tercera abuela. Saps que la seva filla, ho vam comentar, que dona una exclusiva fa un parell de setmanes a la revista Hola, Anna Boyer, ha tingut una nena que es diu Mia. Ella passa uns dies a Marbella, un lloc que sempre li ha agradat moltíssim, perquè passa la ITV dels cotxes, doncs ella de salut. Te'n recordes la Carmen Sevilla sempre deia este verano estoy en la Butxinguer?
1: Sí.
0: Doncs ella també hi va, que és una clínica per aprimar-se, per fer, doncs, intentar fer hàbits o tenir hàbits saludables, i després passa uns dies amb amics del que va ser el seu marit, Miguel Boyer, quan es va, després ho explicarem, quan, és a dir, ella és vídua. Després no es va casar amb Vargas Llosa, però...
1: Que va morir també Vargas Llosa no fa gaire.
0: Sí, però possiblement ella és vídua, no? I després també a la portada de 10 minuts tenim a Paula Echevarría, celebra los 18 años de Daniela. Fa pocs dies va morir el seu pare, ella s'ha quedat al costat de la mare Astúries, i han aprofitat per fer-li una festa sorpresa a Daniela, la filla de Daniel Bustamante, de David Bustamante. Aleshores, doncs, ha sigut una sorpresa on no hi ha participat el seu pare, però sí que ell la defineix com Mimi Niño, perquè s'assembla moltíssim, realment. Té la mateixa carona que el cantant d'Operación Triunfo.
1: Per tant, aquestes fotos de la portada de 10 minuts sí. del Cristiano i la Georgina no són reals.
0: No són reals. No.
1: Perquè no les poden posar les reals perquè és una exclusiva de la revista Vogue.
0: Exactament, una exclusiva de la revista Vogue.
1: Per tant, suposo que també haurien d'anunciar que són generacions

0: Dades amb intel·ligència artificial, entenc que dins de la revista ho deuen anunciar.
1: No ho posen, però s'hauria de fer perquè la gent no s'equivoqui, no? Parlem ara de la revista Lectures. La portada és Brad Pitt a corazón abierto, habla por primera vez de sus adicciones y sus traumáticos divorcios, o su traumático divorcio con Angelina Jolie. Això és una entrevista que ha publicat la revista Esquire i la reflecteix Lectures. Ell va tenir 6 fills amb Angelina Jolie, 3 biològics i 3 adoptats. Els problemes d'addiccions van fer que se separessin després de 12 anys junts, 2 de matrimoni i 10 com a parella no de fet.
0: Mira, no sabia, Santi, que era per problemes d'addiccions que es van separar.
1: Ell ha confessat que, degut als problemes amb l'alcohol, va fer teràpia, va anar a Alcohòlics Anònims, perquè li va conduir fins allà Bradley Cooper.
0: Bradley Cooper, sí.
1: Bradley Cooper, tant. Que és l'actual marit de Gigi Hadid.
0: Exacte,
1: de la model,
0: sí.
1: No? Sembla que ha tornat a caure una altra vegada amb el tema de l'alcohol, però diu que beu menys. I dels 6 fills, 5 han passat per jutjats per treure's el cognom del pare.
0: Sí, recordo.
1: 5 dels 6. Mm-hmm. Imagineu-vos. I després també tenim la revista Lectures. Una de les meves actrius preferides és la Lídia Bosch. Arrasa en el teatro tras 10 anys d'ausència. Ha fet el Teatre Romano de Mérida. Ara estan a Sagunto fent Fedra. Aplaudiments, a dojo, increïble. I jo la veritat és que he tingut una relació durant molts anys de molt de carinyo amb la Lídia Bosch.
0: Ai, mira, el Santi m'està ensenyant una foto amb ella.
1: I amb la seva filla, perquè la revista també reflecteix que serà àvia per primera vegada, perquè la seva filla gran, Andy Molina, Andrea Molina, fruit de la seva relació amb un dels de les
0: Nissaga
1: Molina, serà mare, i la Lídia Bosch serà...
0: Sortiu els tres fantàstics. Això és el Palau de la Música, aquesta foto.
1: No, això és una desfilada de Lola Casademunt-Bai Maite a les 080, justament
0: al recinte modernista.
1: Al recinte modernista de Sant Pau. La revista Lectures també treu en portada Mario Casas, Vacaciones en Família, en Punta Cana. Estan tots els germans.
0: Ai...
1: No estan les parelles.
0: T'anava a dir, la Melissa no hi és?
1: La Melissa Pinto no hi és. L'any passat sí que hi va ser, però aquest any no hi és. I estan els germans amb els pares.
0: Per tant, setmana de cases, a Punta Cana.
1: I ara anem a la revista Setmana perquè treu una altra vegada una altra fotografia del Ronaldo i la Georgina, que no és real.
0: Sí, les tres portades, tant a 10 minuts com Lectura com Setmana, aquestes fotos de Cristiano i Georgina que estan generades amb intel·ligència artificial perquè, com diem, l'exclusiva la té Pouc.
1: Sí, les vacaciones secretes de la família real estan a Grècia. Després, Alberto de Mónaco, que ha sortit a navegar amb els seus fills i porta una samarreta.
0: A veure.
1: Que és una dona en biquini.
0: Ai, quina cosa més estranya, així a la vista, no?
1: És una mica com impactant,
0: crida com
1: no?
0: L'atenció, impactant. Perquè clar, és una samarreta que porta com si fos doncs, el biquini d'una noia, no? Amb tirants i tota la calceta.
1: Podríem dir una mica hortera per ser un príncep,
0: també
1: no?
0: També el botonet de la panxa és bé, una mica hortera.
1: Sembla
0: una
1: que
0: mica
1: sigui com un piercing, potser, no?
0: Sí.
1: I el que ens interessa a nosaltres és que Julia Janeiro le declara la guerra a Belén Esteban. Què ha passat? És a dir...
0: Em sembla que tenim el tall de la Jules
1: podem
0: Janeiro.
1: Escoltar la Jules Janeiro, que s'ha convertit en un veritable personatge televisiu. Ella té gravat un reality que encara no ha sortit.
0: Ai, no ho sabia, això.
1: El té enregistrat, però si vols, escoltem...
0: Per
1: i després expliquem...
0: li ha contestat la Belén Esteban, per això.
2: Yo droga.
3: Es que no estoy entendiendo nada ahora mismo.
2: Yo droga. Cambiando un poco de tema. ¿Tú te consideras Nepo Baby?
3: Que si yo me considero Nepo Baby, ¿quién ha dicho eso?
2: Es Belén Esteban.
3: ¿Dónde?
4: Una foto felicitando a su hija Andrea y dijo algo como... felicidades, Andrea, que tú no eres una Nepo Baby como otras que sí.
3: Ah, ¿pero ella sabe escribir la palabra?
4: Eso parece.
2: Pues con un poco de falta de ortografía sí que lo puso.
3: Mira, yo es que, ¿sabes qué pasa? Que no soy tanto de indirecta, yo soy más de decir las cosas claras. Entonces, si hablamos de Nepo Babies, ella sin ser hija de mi padre ha sido prácticamente lo mismo, porque claro, se ha pasado la vida hablando de mi padre, pero vamos, que yo digo una cosa, que yo no la considero... Prefiero llamarla la sombra de Jesulín Dubrique, porque es que claro, si nos ponemos a hablar, pero vamos, que me parece un poco ridículo... que hable así de la hermana de su hija.
0: Això és molt fort, Santi.
1: És molt fort. Anem a explicar als nostres oients què vol dir la paraula Nepo Baby.
0: Clar.
1: no està registrada a la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua ni tampoc al diccionari Pompeu, val? Sí que en algun diccionari anglès. Significa persona que els pares són coneguts. Aleshores, clar, era directament, assenyalava Belén Esteban en aquesta al·lusió, en aquesta fotografia, felicitant a la seva filla Andrea, fruit de la seva relació amb Jesús de Ubrique, directament, doncs, amb aquesta
0: que
1: nena.
0: Que veiem de la paraula nepotisme i baby, per tant, fill com el bebè del nepotisme, que seria que tu ets famós perquè els teus pares ho són, no? Que no t'ho has guanyat tu, sinó que els teus pares ho són. Per tant, acusa a Jules Janeiro, a la filla de Jesús de Ubrique, i a Maria José Campanario, ser famosa pel nepotisme, perquè els seus pares ho són, no?
1: Degut a això, Maria José Campanario, que estan registrant un reality, crec que per aquesta casa, Ràdio Televisió Espanyola, es va posar a plorar. Jesulín ha declarat, segons diu el director de la revista Semana, que ja es veia venir que algun dia o altre passaria tot això. I ahir, Antonio Rossi, un periodista molt ben informat, explicava què és el que va passar. Jules Janeiro ja va comentar que fa temps va anar a casa de Belén Esteban amb el seu pare, és a dir, que hi havia una relació amb Belén i amb la germana, amb l'Andrea, però que en una d'aquestes trobades, explicava Antonio Rossi, va succeir un fet lamentable. Arran de tot això, van trencar a peres, no és que fossin grans amigues, les germanes, però tenien una relació. I, de fet, el pare, el Jesús Janeiro, Jesulín, s'ha decantat més per la seva filla, que té amb la Maria José Campanario. De fet, un dels signes més significatius és aquest dúplex de 100 metres quadrats que li ha comprat a la seva filla gran, valorat en més de 600.000 euros. I això suposo que a Belén Esteban li ha sentat molt malament, i arran d'això va ser que comparava...
0: les dues són filles seves.
1: Les dues són filles seves biològiques i reconegudes. La Belén Esteban, que sabeu que va sortir d'Ambiciones quan Andrea Janeiro tenia 7 mesos, va haver de marxar amb la maleta, amb la seva filla, en braços, i va rebre insults molt forts per part de membres de la família de Jesús Janeiro. T'haig de dir que jo he tingut molta relació amb Belén Esteban i he tingut en braços a la petita Andrea.
0: Clar, que molta gent deia, Santi, clar, tant de bo ara hi hagués Sálvame, com fa uns anys, perquè això seria, mar de Déu, hagués contestat al minut.
1: Tot arribarà, perquè degut a això diuen que potser Belén Esteban tornaria a la cadena, a aquest grup de televisió amb capital italià, no? Anem a la revista Hola, la portada és Cari i la Pique, no sé si tu la coneixes, no. És una relacions públiques molt coneguda, està amb la seva neta gran.
0: Guapíssima.
1: Aleshores, la desgràcia, ella es va casar amb Carlos Goyanes, que va ser el primer marit de Marisol. Val? Fa 2 anys, amb 19 dies, va perdre primer el seu marit, Carlos Goyanes, i 19 dies després la seva filla gran, Caritina.
0: Ostres.
1: És a dir, pràcticament és que no s'ha pogut recuperar d'aquest ensurt en menys d'un mes, perdre a dos membres tan importants. I també Paula Echevarría, que ha superat la mort, entre cometes, del seu pare. Si abans hem vist a la revista, o hem comentat que la revista 10 Minutos sortia, o la revista Lectura sortia amb la seva filla aquesta festa, doncs, als 18 anys, aquí en aquesta revista surt a la platja.
0: Vale. Sí, la veiem aquí. Està meravellosa.
1: Et sembla super, super si fem guapes. Una mica túnel del temps.
0: Vinga,
1: i la protagonista de
0: nou... Túnel del temps de la secció Premsa del Cor. Però és que seguim, perquè la protagonista és algú que avui continua sent protagonista, per tant, no tant túnel del temps, que és Isabel Presley, anomenada la reina dels cors, Santi. Perquè Isabel Presley ha acaparat des dels anys 70 més de, atenció, 400 portades, moltes d'elles exclusives, per tant, ha cobrat i molts diners segurament per aquestes portades i d'altres fruits, doncs, dels paparazzis, del fruit de la feina de paparazzis, com del nostre company el Gustavo, que ens acompanyava l'altre dia.
1: És cert que sempre ha estat un misteri la destinació d'estiu d'Isabel. Durant molts anys aquesta dona, tan perseguida a la premsa, no donava entrevistes, gairebé no sabíem ni quina veu tenia Maria. Gràcies a firmes que la van contractar com imatge, firmes de rajoles, de joies, de xocolates, van permetre que aquesta dona, que va néixer a Manila, diuen que fa 76 anys, perquè ella mai ha confessat l'edat, que va arribar a Madrid perquè els seus pares la van enviar perquè tenia un amor i no volien que seguís amb aquest amor, la van enviar a Madrid per estudiar secretariat, i ha fet els deures, a base de bé. Doncs, degut a aquestes empreses de potents, que li pagaven uns bons diners, hem pogut conèixer la veu d'Isabel Presley, això et parlo de fa... 25 anys, no? Mm-hmm. Els estius, com tothom, doncs s'anava de vacances, i aquí t'he portat les portades, per exemple.
0: Ai, mira.
1: Als anys 90, Lectura es titulava Isabel, esplèndida en bikini, bronceada, sin maquillaje i massa esbelta. A les fotografies de, per exemple, de 10 minuts, va amb una camisa, que no ho hem dit abans, i amb un pantaló. Ja no, tot i que té un bon cos,
0: home,
1: ja
0: no... I a l'edat que té, quina edat té?
1: 76.
0: Clar, 76
1: no
0: anys.
1: No confessats, però té 76 anys, no?
0: No confessats, no ho diu mai.
1: No ho diu mai. A l'estiu del 2010, Hola, deia Isabel Preisler, impresionante en traje de baño, navegando por las islas griegas, descubrimos sus glamurosas vacaciones junto a Mario Vargas Llosa, y també a la revista Hola d'aquella època titulava Descubrimos a Isabel y Mario en sus vacaciones en Maldivas. Cal dir que la revista Hola comprava aquestes fotografies als paparazzi, fotografies robades, però després tenia un pacte amb ella perquè concedís entrevistes ja, doncs, pactades, uh-huh, amb fotografies bones i amb molta tranquil·litat, no? És a dir, jo publico aquestes fotos, però tu després, a canvi, quan tinguis qualsevol cosa de la teva família, ens ho has de dir en exclusiva.
0: Santi, què té aquesta dona que ha acaparat tantíssimes portades, tantíssimes exclusives? Perquè tothom vol que Isabel Preisler estigui en portada de la seva revista.
1: No em digues masclista, eh?
0: No, no, no. A veure, s'ha d'entendre el context, també, sí, eh? Estem parlant de que des dels anys 70, aquesta dona.
1: Pels seus matrimonis.
0: Mm? Clar. No, no, no, si és que a la premsa del cor és així.
1: Ho va fer amb Julio Iglesias, arran de tot això. Exacte. Ella va conèixer molta gent de la societat madrilenya. Amb el Julio Iglesias va estar casada entre l'any 71 i l'any 78. Es va casar, que estava embarassada, i en aquella època era una mica complicat.
0: Va fer Pasqua
1: abans
0: de Rams, com es deia.
1: La criatura a Cascais, on tenen la casa precisament el Ronaldo
0: la
1: Georgina, no?
0: Sí.
1: Després va néixer el Julio José i finalment l'Enrique. Entre el 80 i el 85 va estar casada amb el marquès de Grignon, Carlos Falcó, i va néixer la Tamara, que d'alguna manera és la seva successora mediàtica.
0: Mm. I després... Perquè té filles, però la Tamara és la més coneguda.
1: La més coneguda, i arran d'això també...
0: L'Anna Boyer, també.
1: Sí, però l'Anna Boyer no tant. Mm, la Tamara és la que ha tornat a portar a televisió, sí, a la seva... A la seva, doncs, bueno, la que d'alguna manera li va donar la fama, perquè ja, quan va néixer, ja era coneguda.
0: Exacte.
1: Tamara, no? Gràcies,
0: sí, sí, sí,
1: al matrimoni de l'Isabel Preisler, no? Després, entre l'any 1988 i 2014, fins que va morir, va estar amb el ministre Miguel Boyer i van tenir, com deies tu, la filla Anna, no? I la seva última parella coneguda entre el 2015 i el 2022 va ser Màrius Vargas Llosa. Dos anys després de tallar la relació va ser quan ell va morir. Jo la vaig conèixer, la Isabel, a l'època de Miguel Boyer. No oblidaré mai. T'he portat aquí una
0: sí,
1: fotografia,
0: sí,
1: que abans jo crec que te l'he ensenyada.
0: Sí.
1: Per exemple, aquí... Tinc aquí dintre una fotografia que t'explicaré d'un...
0: Mira'l.
1: Aquí amb la Xaveli també.
0: Ai.
1: Doncs va ser una trobada en un restaurant molt conegut de Madrid que es deia Jockey, que ha tancat. Mm. Era una convocatòria que eren els quatre directors de les revistes. Jo, on treballava, la meva directora estava malalta, la van haver d'operar, i vaig anar jo en substitució d'ella, no? Ho vaig passar fatal.
0: El Santi
1: no sabia...
0: al costat d'Isabel Preisler, els
1: no
0: dos meravellosos.
1: Dir, no sabia com moure'm. Va ser realment una situació que no oblidaré mai. I després, una entrevista que li vaig fer a Televisió Espanyola en una recepció amb l'actual rei d'Anglaterra, Carles III.
0: Clar, i amb això, Santi, que expliques, reina de portades, doncs tants matrimonis i coneguts, tot i això, no ha tingut una vida fàcil, la Isabel Preisler.
1: No, perquè la gent es queda amb la part, o ens quedem amb la part com més mediàtica, més glamurosa, però és que resulta que es va haver de separar dels seus fills grans, els que va tenir amb el Julio Iglesias, perquè el seu exsogre, el doctor Iglesias Puga, conegut com Papucci...
0: Sí, el Papucci.
1: Quan ja no estava amb ella casada amb el Julio Iglesias, va sofrir un segrest d'ETA. Fins i tot van demanar un rescat. Les forces de seguretat de l'Estat finalment el van poder alliberar, però després, posteriorment, Isabel Iglesias ho va explicar a Televisió Espanyola, continuaven amenaçant a Isabel amb segrestar els seus fills, i van decidir amb Julio Iglesias que marxessin a Miami. Mm. I per això van marxar, quan tenien, crec que 16 anys, els tres fills grans van marxar cap a aquesta ciutat americana. No? Mm-hmm. Quan va començar la relació amb Miguel Boyer, que era ministre d'Economia a l'època de Felipe González, va haver-hi l'expropiació del holding Rumasa, del holding de la vella, del José María Ruiz Mateos. Doncs, durant molt de temps, molta gent propera a l'empresari es plantaven a casa seva, a casa de la Isabel i del Miguel Boyer, protestant, i fins i tot una de les seves filles, quan la Isabel sortia d'un acte, va intentar tirar-li un pastís a la cara. Barra la tirada i finalment no la va estavellar contra el rostre de la Isabel. No? Mm. I després ella ha patit molt per les operacions estètiques. Perquè jo crec que t'ho he explicat abans, la primera operació estètica pel tema del nas, el metge va ser una mala praxi, li va trencar un cartílag, li va haver de posar, imagina't tu que és fort, un cargol al nas, i un moment determinat, quan ella estava a casa, s'estava mocant, li va caure el cargol.
0: Ai!
1: Val? És a dir, i per això va quedar la cara desfigurada i ella ha patit moltíssim per aquesta situació, no? I també el que hem d'explicar és que gràcies a la Tamara ha tornat una altra vegada al primer pla de l'actualitat de la premsa rosa. Saps que la mare també s'hi ha controlat una mica les relacions.
0: I ella n'ha parlat de tot això, eh?
1: Sí, va estar sortint, eren noviets Tamara amb Íñigo Nieva, li va posar les banyes, sí. La mare li va aconsellar deixa'l.
0: Dies abans del casament.
1: Públicament ella ho va fer. Després van reconciliar amb el vistiplau de la mare, i fa 2 anys jo me la vaig trobar, feia molt de temps que no ens havíem vist, i la veritat és que va ser una situació molt, molt maca, perquè ens tenim apreci mutu.
0: Ai, mira, la foto de fa uns anys i la foto d'ara.
1: Sí,
0: clar.
1: La foto, això va ser a la desfilada de Pedro el Rey Hierro, que feia 50 anys, i li vam preguntar, perquè guardava aquesta gravació, clar, s'havia casat, i si hi havia absència, si la casa estava més buida, perquè ja no hi era la Tamara.
0: Mira,
1: la podem escoltar.
5: ¿La echas de menos en casa?
6: Sí, sí, sí.
5: ¿Por qué la echas de menos?
6: Pues sí, porque es mucha compañía, es la alegría de la casa, y entonces, claro que se le echa de menos, pero viene muchísimo, ¿eh?
0: Se la sent, com se la troba a faltar, és l'alegria de la casa.
1: Sí, i tant. Doncs preguntàvem també si aviat tindria descendència, i ella va dir que no la volia pressionar, no? I després també una altra de les situacions difícils, ella l'any passat va presentar la seva autobiografia, on va publicar 8 cartes d'amor que li havia enviat en el seu moment Mario Vargas Llosa, perquè es va dir que no era feliç al seu costat, el Premi Nobel no era feliç al costat de la celebrity.
0: I no és veritat.
1: Aleshores, ella no és que es justifiqués, però va dir a la presentació d'aquest llibre per què havia decidit publicar aquestes cartes.
6: No hay nada absolutamente, las cartas son mías y yo puedo publicarlas, y solamente he expresado lo que su entorno ha dicho, de que él no era feliz. Entonces yo quería demostrar que eso no era verdad.
0: Amb aquestes cartes va explicar justament això, que no era veritat, doncs, que Vargas Llosa, com el seu entorn havia dit, no era feliç amb Isabel Presley. I ella ho va poder deixar clar.
1: I és curiós perquè aquests dies ha sortit el personal trainer de la Isabel Presley, es diu Blas Torres, porta 12 anys entrenant-la, 3 cops per setmana, 45 minuts, sobretot el treball d'abdomen. I el més curiós és que ell mateix, aquest entrenador, ha explicat que arriba a casa de la Isabel Presley a les 3 de la tarda. El servei que té la desperta a aquella hora, a les 3 de la tarda.
0: Ai, mare meva!
1: Li dona d'esmorzar i comença l'entrenament.
0: Esmorzar a les 3 de la tarda,
1: Perquè ella fa vida nocturna, perquè molts dels seus fills, els 3 grans...
0: Viuen fora, a l'altra banda de l'Atlàntic, no?
1: I aleshores, segons ha explicat l'entrenador personal, fa moltes videotrucades, no sé si cada dia, però vaja...
0: Pràcticament.
1: És com les artistes, no? Sí. Sempre s'havia dit, no?, que es lleven a les 2 de la tarda,
0: doncs,
1: no?
0: Doncs sí, així és.
1: Ella és artista, bueno, escolta'm, d'alguna manera...
0: Mare meva, una vida que nosaltres no tindrem mai, Santi. Santi, my friend, moltes gràcies. Queda't, si vols, a fer la màquina del temps.
1: Em quedo.
0: Hem fet el túnel del temps.
1: És que jo sóc màquina del temps.
0: Sí, tu i bueno, tots, jo crec. Avui fem la màquina del temps, viatjarem cap a l'any 2001 i hem demanat al nostre company, el Vicent San Clemente, que, sisplau, que si podia venir en aquesta màquina del temps, perquè jo sé, Santi, que tu ho saps, que el Vicenç va estar el 2001, durant els atemptats a les Torres Bessones, va estar a Washington, era el corresponsal d'aquesta casa de Ràdio Televisió Espanyola a Washington. Per tant, ara repassem l'any 2001 i tot seguit doncs, amb el Santi, amb el Vicenç, amb la Maria Rubio, també amb la Carla Villegas i amb tots per acabar aquest programa. Ara sí, marxem cap a l'any 2001.

0: Avui, màquina del temps molt coral, com a mi m'agrada, perquè no m'agrada a mi estar aquí parlant 4 hores, perquè si no és impossible només escoltar-me a mi. Hem de parlar de la notícia del segle. El 2001, tècnicament, era el primer any del segle XXI. És un any travessat de ple per un tràgic succés que va marcar l'inici d'un nou temps polític. Els atemptats de l'11 de setembre de les Torres Bessones a Nova York, als Estats Units, i evidentment, com no podia ser d'una altra manera, doncs el Vicenç, que està aquí cada dia amb nosaltres, li hem dit: Vicenç, escolta, vine, ja que parlem d'això, mira, fa una cara com dient: ui,
1: quin compromís. Va ser el moment més important de la meva professió i més tràgic.
0: Clar, ara ens explicaràs com ho vas viure, perquè, Carla, fins i tot es va arribar a interrompre la programació per explicar-ho, això, eh?
2: Doncs sí, mira, així començaven a explicar-ho en directe, no?, al telediari de RTV, conduït per Ana Blanco.
3: Están viendo imágenes de una de las torres del World Trade Center en Nueva York. Un avión, según las informaciones de que disponemos a esta hora, no sabemos si es un avión o una avioneta, se ha estrellado contra la parte superior de una de las dos torres. Son las imágenes que nos
0: Vicenç,
3: facilitan en estos momentos.
0: Vicenç, tu, com t'assabentes aquesta notícia? On estàs?
1: A veure, jo vaig ser el qui vaig donar la notícia.
0: Clar,
1: a Madrid.
0: Clar, per això.
1: És a dir, mira, m'havien encarregat a les 7 del matí un reportatge sobre bàsquet, que era que Michael Jordan tornava aquell dia, 11 de setembre, i anunciava que tornava al Washington Wizards. I em van dir: pots fer una enquesta a les 7 del matí a Washington sobre la tornada d'aquesta de bàsquet? I quan ho estàvem enviant, nosaltres vèiem que teníem una línia amb CBS, vèiem un terrat de Nova York on es veien les dues torres.
0: Sí.
1: Es veu que algú volia fer un directe, però no hi havia ningú. I a les 8:14, quan estàvem enviant-ho, perdó, m'equivoco, a les 8:46, quan ho estàvem enviant, jo vaig veure una avioneta que li donava una torre.
0: Ho vas veure en directe?
1: Sí, i aleshores vaig trucar a Societat, a Madrid, Àngel Nodal, pensant que era una cosa de Societat.
0: Clar, al principi és el que la gent es pensava, no?
1: I pensant que era una avioneta.
0: Clar.
1: Però dic que és molt espectacular, i vaig trucar, 1, a Madrid, Àngel Nodal, 2, al corresponsal de Nova York, Pérez Piñar, jo estava a Washington, i em diu: estic pujant les escales. I dic: pues crec que tindràs feina avui perquè hi ha una avioneta i és molt espectacular. Mm. I aleshores es va produir una votació a Madrid interessantíssima de dir: com comencem el telediari de les 3? O sigui, comencem el telediari amb 11 de setembre a Catalunya, 11 de setembre a Xile, economia, societat, esports, que mai va sortir, o amb les imatges aquelles de Nova York que ens proveïa CBS, que era una torre cremant, una sola torre cremant. I aleshores estàvem amb el començament del telediari explicant això, i a les 9:03 la segona torre, i la vam donar en directe. I ja a partir d'aquí ja ens van dir: en directe permanent, dies.
0: Clar, perquè d'aquí molt pocs dies, menys d'un mes, fa 25 anys de tot això, i també en parlarem aquí, Vicenç, la setmana abans.
1: Sí,
0: home, i tant, no és que ens ho demanis, és que ho hem de fer. N'hem de parlar, perquè jo crec que tothom se'n recorda què estava fent en aquell moment. Santi, my friend, jo crec que tu també et deus en recordar què estaves fent en aquell moment, no?
4: Sí, justament, el Vicenç ho sabrà, s'estava celebrant la Setmana de la Moda a Nova York i havia desfilat aquell mateix dia a Custo Barcelona.
0: Ostres!
4: Crec que ho dic bé.
1: Sí.
4: Era perquè era un personatge, doncs, molt clar, estimat, i clar, evidentment, no es va celebrar absolutament res, no?
0: Clar. I tu te'n recordes, d'aquell moment?
4: Me'n recordo perfectament, perquè ho estava veient també per Televisió Espanyola, i sabia, estava esperant les notícies de Custo i no van arribar mai.
0: Clar, jo tenia 4 anys, no me'n recordo, però la Maria Rubio ens deia que sí que se'n recordava.
5: Sí.
0: Maria, tu també eres molt petita.
5: Jo era molt petita, jo tenia 6 anys, 7 anys, i de fet recordo que estava al menjador de casa meva amb ma mare, estava mirant la televisió i vam veure com, doncs això, com ho donaven en directe a Televisió Espanyola, i de fet recordo el xoc de veure-ho en directe, aquest segon impacte de la torre. Recordo que era molt petita, però és que va ser una cosa, doncs, espectacular i terrorífica. Tothom crec que se'n recorda de què estava fent en aquell moment, no?
0: Això va marcar una fita històrica, va començar un gir a la política exterior dels Estats Units, començava també l'anomenada guerra contra el terrorisme, les invasions a l'Afganistan, a l'Iraq, la guerra més llarga de la història dels Estats Units. Carla.
2: Doncs això va comportar també un xoc social amb un creixement notable de les mesures de seguretat, sobretot als aeroports. El debat sobre la vigilància i les llibertats civils es van intensificar i fins i tot es va exercir tortura i abusos en centres penitenciaris com els de Guantánamo.
6: My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend
7: defend the world from grave danger.
5: Sí, ara estem escoltant, de fet, la declaració de guerra que el president dels Estats Units, George Bush, faria dos anys després arran d'aquest atemptat. Recordem que Bush doncs, va ser investit com a president del país el 20 de gener d'aquell 2001.
1: Mira, el meu primer dia a Washington.
5: El teu primer dia a Washington va ser l'investidura.
0: La investidura. Clar, i Vicenç, tu com ho vas viure? Perquè recordo aquest moment, ara això que sentíem de Bush, entenc que això duria des de Washington, tu estaves allà.
1: No, el que passa que és que en principi ell no hi era.
0: Clar, ella estava llavors, en una escola.
1: La pregunta que permanentment em feien és on està el president?
0: Clar.
1: I ell se'n va anar a Florida.
0: En el moment dels atemptats estava en una escola.
1: En una escola a presentar el programa escolar. Amb el primer avió no el van avisar. I ja quan va xocar el segon avió, llavors ja va sortir un moment en directe dient que hi hauria represàlies, que tal, però amb una cara d'espantat, com... A la vegada hi ha una part personal en tot això. Ens van trucar que passéssim a buscar els crios a les escoles. Que no els hi poséssim en absolut la tele. Que els hi poséssim cartoons, que els hi poséssim dibuixos animats.
5: Això els correspon als periodistes, bueno, als professionals,
1: a tots els que vivíem allà.
5: A la població que viviu allà.
1: Clar, hi ha un tema també entremig personal, no? I aleshores, el centre de Nova York i el centre de Washington van ordenar desallotjar, cosa que no vam fer, els corresponsals, no? Però es anava juntant tot. Llavors, amb una sèrie de bulos, per exemple, a mi em deien, pots confirmar que hi ha un cotxe bomba al Departament d'Estat? Ah. O sigui, el tema era què seria el següent, no?
0: Clar, perquè, a més, no vam veure només aquests dos avions, sinó que el Pentàgon també llavors, va anar-hi un avió.
1: El Pentàgon a Washington, clar. És el centre de defensa mundial.
0: Clar.
1: O sigui, que això també és increïble,
0: I
1: no?
0: I un altre avió que no va arribar a terme, tampoc.
1: I llavors no van tancar l'espai aeri i quatre o cinc avions continuaven. No un, eh? Quatre o cinc avions no havien escoltat el tancament de l'espai aeri. Llavors, va haver-hi un moment que era absolutament segur que un venia a Washington. I llavors, era o el Capitoli o la Casa Blanca. És més gran, el Capitoli és molt més gran, la Casa Blanca és més petita, però que venia cap allà i nosaltres no passa res, però estàvem al terrat d'una mansana de la Casa Blanca, no? I era la incertesa de què serà el següent. O sigui, què més pot passar? Què més, no? I són 102 minuts que van canviar el món.
0: Clar, i van ser aquests atemptats... Bueno, aquest que deies que anava a Washington, al final doncs, no va arribar, però sí que anava a Washington, no?
1: Sí, i s'ha fet una pel·lícula del vol 93. La teoria és que els familiars amb mòbils van poder avisar els passatgers de que havien anat segrestrant avions al llarg del matí. Llavors, en teoria, ells van lluitar contra els terroristes que ja comandaven l'avió. Llavors, en aquesta lluita, cau a Pensilvània. També hi ha una altra teoria, que és que per fi es van aixecar els caces. Perquè tot el sistema antidefensa va fallar.
5: Sí, de fet, ara deies que el president no hi era allà mateix i hi ha una imatge doncs, que es va fer molt viral, que es va retransmetre, que era el Bush precisament allà a l'escola i com se li apropa, no?, un treballador, un guarda de seguretat i li explica a l'orella. Suposo que la reacció política en aquell moment va ser doncs espectacular també, doncs molt forta, no?
1: Clar, el que passa que va passar algú semblant, segons els protocols de Washington, en aquell moment el president queda segrestat pel servei secret. I se l'enduen a llocs determinats, que eren bases aèries, però desconegudes. Però dins dels bulos era que també un avió dels terroristes seguia l'avió del Bush.
0: Clar.
1: En aquell moment, no? I era què pot anar passant més. No?
0: Clar. Jo he anat, suposo que tu, Vicenç, també, al 9-11 Memorial, que és el museu que hi ha a la zona 0, on abans hi havia les Torres Bessones, i és, bé, posa la pell de gallina. O sigui, jo quan hi vaig anar... Més de 3 hores vaig estar posada dins dels fonaments d'on eren les Torres Bessones i el que deies ara de les trucades, els passatgers que tenien mòbil, no? Que eren alguns i els familiars els van poder avisar i ells van poder parlar amb els familiars, doncs recordo molt que ell els explicava a les companyes una zona d'aquest museu on està ple de telèfons i tu agafes el telèfon i sents les trucades, les últimes trucades que feien les víctimes i jo vaig agafar-ne una i vaig dir no puc, la meva parella es va quedar escoltant-ho i jo no vaig poder escoltar-ne més perquè realment posa la pell de gallina i et poses en la pell d'aquesta gent, no? De tots, a més també la zona 0 i aquest monument de la zona on estava les dues torres amb tots els noms de totes les persones que a vegades veus una flor posada en aquest nom i vaig saber que era perquè aquell dia era l'aniversari d'una d'aquelles persones, o sigui, tenen molt cuidat, està molt bé, ho tracten doncs com el que és, no? Al final és a memòria i reten homenatge doncs a aquestes persones, a més de 3.000 persones, si no m'equivoco, que van morir en els atemptats.
1: No, i és terrible perquè vaja, el no saber què pot passar després i es continua... I tu
0: la incertesa,
1: que...
0: no?
1: I aleshores, i tu què expliques? Saps el que vull dir? Que com... I llavors, el Bush estava fora de... Fora de joc. Sí. El Colin Powell estava fora de joc perquè estava en un viatge a Perú. Llavors, la dona de Bush, que estava al Congrés i Senat, va fer una conferència de premsa amb Edward Kennedy, del Partit Demòcrata. Uh-huh. Però, i llavors, hi ha algunes imatges que no s'han tornat a veure, aquelles horroroses que la gent estirava des sí, de les torres, sí. Horroroses. Boríssimes. I hi ha boríssimes. Unes que no s'han vist mai més i que semblen les del 6 de gener, de quan es va ocupar el Capitoli, que és una imatge de derrota terrible, que és quan avisen el Capitoli que tothom surti corrents. I llavors aquestes no s'han tornat a veure. I era cada senador i congressista amb una o dues carpetes, amb un assistent baixant corrents les escales blanques del Capitoli, amb una sensació de derrota, de derrota terrible, i aquestes no s'han vist mai més. I tampoc s'han vist ferits.
0: Clar.
1: I en va haver-hi moltíssims, i no s'han vist ferits.
0: I no sé si hi havia dubte, Vicenç, en emetre les imatges aquestes de tan dures que deies ara, de persones que es llançaven.
1: És que en el primer moment tothom... copiava les imatges dels altres. Clar. O sigui, no hi havia cap tipus en aquell moment ni de... A mi va haver un moment que es va tallar el telèfon. I llavors jo, per sortir amb antena, li havies de demanar permís a Eurovision, que després clar, et passaria
0: que era
1: una factura,
0: senyal,
1: no?
0: Sí.
1: Llavors diuen, quan es talla el telèfon, diuen, no, ara si no m'envies un fax, no surts amb antena. I li vaig dir al meu càmera, pots anar a Eurovision i pagar algú? perquè no, pagar de pagar, no de, donar-li diners. Però perquè eren moments... I llavors, clar, quina és la teva font d'informació? Jo estava al terrat i la font d'informació estava amb els antics locals d'Aeroflot a 16 High Street, a una mansana de la Casa Blanca, i llavors jo deia com una persona, per favor, jo acabava de contractar els dos únics treballadors a l'1 de setembre i un va venir en tren des de casa seva passant pel costat del Pentàgon. Bueno, vull dir-te que...
0: Vicenç, estem embadalides i embadalits escoltant-te. O sigui, és una cosa increïble, de veritat, eh? Moltes gràcies.
1: No, és que no sabíem, saps? Ho hem de parlar un dia amb
0: calma. Sí,
1: ho
0: parlarem.
1: I el que parlava la Maria, el que parlava la Carla, les conseqüències.
0: Clar, com va canviar això, no?
1: A l'imperi de la por.
0: Clar. En parlarem de tot això i en parlarem pocs dies abans de l'11S. Vicenç, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest repàs de l'any 2001, que ens hem quedat aquí perquè políticament això va ser el més fort que va haver-hi. Ens animem una mica, canviem totalment de to, perquè aquell any també hi havia coses doncs una mica més simpàtiques, perquè anem cap al cinema. La cartellera d'aquell any va ser possiblement un dels estius més animats pel que fa a les escenes cinematogràfiques de començaments de segle. Entre el juny i l'agost es van estrenar el títol Cinemes com... El cinema títols com El planeta de los simios de Tim Burton, la tercera entrega de Parque Jurásico, Tomb Raider o Pearl Harbor també, o un clàssic que és molt fàcil de veure durant el Nadal, que és el diari de Bridget Jones.
7: Here she is. How's your love life?
8: How's your love life?
9: Why is it there are so many unmarried women in their 30s these days, Bridget?
10: Suppose it doesn't help that underneath our clothes our entire bodies are covered in scales.
0: Sí, hi ha un personatge, de fet, que a hores d'ara ha superat la popularitat de Bridget Jones, que, com deies, és una pel·lícula mítica i que també va conèixer les sales de cinemes aquell estiu del 2001, és, sense cap mena de dubtes, és Rec.
11: T'agrada
0: la Rec, a tu, Santi?
11: No massa.
0: No? Això no fa molt per tu.
11: Soc sincer, soc com la Jules Caneiro, dic la veritat.
0: Sí, molt bé. No, per això t'ho he preguntat, perquè dic, jo crec que no és molt de Rec, el Santi. Això es va estrenar el 13 de juliol, Maria.
5: Sí, correcte, es va estrenar als cinemes la primera pel·lícula de Rec, que és una de les comèdies i pel·lícules d'animació, diguem-ne, més irreverents dels darrers anys.
2: Doncs un apunt més de cinema, a finals de l'estiu del 2001 es va estrenar Los Otros, la pel·lícula de terror d'Alejandro Amenábar, amb una Nicole Kidman que aquell any va aixecar passions en el seu pas pel Festival de Cinema de Sant Sebastià.
0: Jo crec, Santi, que aquesta sí que t'agradarà. Sí. Això és

0: Fa un moment hem dit Nicole Kidman per la seva participació a Los Otros, però un dels temes que més s'escoltava en l'estiu del 2001 era Lady Marmalade de Christina Aguilera, no?
1: No, m'encanta això del Bubuleco, c'est avec moi, c'est soir.
0: Això era una col·laboració de quatre divas de la música del moment, que eren Christina Aguilera, Lil Kim, Mia i Pink. Era una de les cançons principals de Moulin Rouge, que també estava protagonitzada per Nicole Kidman.
1: L'he vist, la pel·li,
0: no, home, us agrada Moulin Rouge, no?
1: És el meu estil.
0: Sí, ah, exacte, jo, també és el meu, també és més el meu.
2: Jo això... tinc el record de preguntar-li als meus pares que què significava aquesta cançó.
3: Mira, a mi això també em va passar de petita.
2: Sí, com, exacte, com, què diu, què diu? I els meus pares, res, tranquil·la, no.
0: Ja si vols dormir amb mi, sí. Bàsicament. La cançó. Una cançó fantàstica que ens recorda molt aquesta pel·lícula, Moulin Rouge, aquest musical. I tornem a casa nostra, anem cap a casa nostra,
2: doncs
0: perquè
2: sí.
0: En català també sonava Sopa de Cabra.

0: acabaven d'anunciar que se separaven.
1: Justament, però aquest estiu, no, l'estiu del 2001, van començar una gira que els va portar per molts escenaris catalans amb aquell mític Bona nit, malparits.
0: I ara, 40 anys després, continuen els escenaris. Déu Santi, suposo que tu els has vist, no? El Sopa de
2: més,
0: Cabra, el Gerard Quintana.
2: Que el Carlos Sabrà, al matí de
1: Ràdio
2: 4,
0: va venir el Gerard.
2: Estar escoltant, va venir el Gerard.
1: I tant, sí, sí.
0: Totalment. A més de 40 anys després, encara fan gira per Catalunya, estan a tots els festivals, moltes festes majors, els podeu veure aquest estiu. Els hem repassat i n'hem parlat d'ells a l'agenda cultural. I hi ha una cançó que arrasava l'any 2001, Mare de Déu, que a més, el David Gallac ens va dir que era la seva cançó de l'estiu. Baila, baila, bailando, va. Avui en dia,
3: sí, correcte. Per mi és la cançó de l'estiu i la cançó de l'hivern. Això
0: totalment.
3: És un hit que no té competència, clarament. Perquè, clar, és una cançó estiuenca per antonomàcia, però, clar, les cançons estiuenques per ballar a les discoteques del càmping no s'acabaven aquí, tampoc el 2001. Perquè aquell any, David Civera representava Espanya amb la a Eurovisión amb la cançó Dile que la quiero.
4: Dile que la quiero. Dile que soy sincero. Dile que me está matando esta melancolía.
0: Això sí que fa per tu, Santi.
2: Sí, jo més, Sonia i Selena, perquè després de 22 anys van actuar, i vaig ser al Palau dels Esports.
0: Encara canten juntes?
2: O Palau Sant Jordi, perdó, a un festival que es diu Loco Bongo, i les vaig veure actuar les dues. Després va ser quan van participar al Benidorm Fest, i per molta gent d'aquella generació vam gaudir molt d'aquell moment de tornar-les a sentir en viu,
1: però
2: en directe.
1: Però s'han separat, no, ara?
2: S'han separat, després i han acabat una mica malament.
3: Ara estan enfadades, sí, correcte.
2: Sí, enfadades.
3: Sí. Jo he de dir que abans que s'enfadessin les vaig veure a La Ruïna, el duo dinàmic de comèdia que també a la 2CAT, i els vaig veure, i realment són molt divertides en directe, també.
0: I ara faré aquella pregunta que es fan algunes revistes ara a l'estiu, que és què se n'ha fet de David Civera? Tu que ho saps tot, Santi?
2: Crec que ella és de Saragossa. Fa molt de temps que no sabem res, de la mateixa manera que Sergio Dalma, que sí va participar al Festival d'Eurovisió i ha fet una trajectòria boníssima, continua actuant a molts festivals que vosaltres n'heu parlat,
0: sí,
2: aquest estiu. De David Civera fa temps que... Jo crec que, no sé si no actua,
0: no sé.
2: Una mica desaparegut.
0: Sí, és veritat. Però si hi ha himnes, que són aquests que estem sentint de l'any 2001, n'hi ha un d'un duo francès, el més popular, que feia sonar el que sí que es pot considerar ja l'imprescindible de la música electrònica.

0: Això és One More Time, de Daft Punk.
1: Correcte, Ryan. Sí, és la gran cançó d'aquest duet francès que dèiem, que actuava en anonimat, perdoneu.
0: Sí, es tapaven la cara.
1: Sí, correcte, anaven així vestits amb aquests
0: cascs. Amb una màscara.
1: Aquesta cosa futurista, no?, que els agradava tant, i aquest hit, doncs, evidentment, doncs, va sonar totes les nits d'estiu.
2: També estava, no?, molt omnipresent a les discoteques, a Espanya, a Catalunya, però, clar, sobretot a Eivissa, perquè era una de les parades obligatòries dels amants d'aquest gènere.
0: Això ho havien ballat, no, Santi, a tot arreu, home, totes les discoteques, i encara es balla.
3: I, a més, ells cantaven, no com els Milli Vanilli, quan sent frau, ells encara que estaven allò amb aquelles màscares,
0: sí, el de Fancy, sí que
3: eren,
0: que cantaven.
3: Eren les seves veus reals.
0: Feien música. Exacte. Això va marcar un abans i un després a la música. I fins aquí hem arribat amb el repàs de la nostra màquina del temps, que ens hem quedat una mica enganxats escoltant el Vicenç San Clemente. Però abans de marxar, que queda res menys d'un minut, hem de parlar amb la persona que ha guanyat, amb la persona guanyadora d'aquest lot de Nadal, que sou molts i moltes, totes les persones que heu trucat, i em sembla que a aquesta hora doncs ja podem saludar a qui ha guanyat aquest lot de Nadal. Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia, cariño.
0: Hola. Com et dius?
4: Què tal? Mireia.
0: Mireia, d'on truques?
4: De Barcelona.
0: I quina era aquesta cançó que hem posat abans?
4: Mira, jo, Escándalo, de Rafael.
0: Era aquesta, la cançó que hem posat? Sí, ja t'ho dic jo, que era aquesta. Segur, segur. Vale. La tenim per aquí. Sí, la tenim per aquí. La tenim per aquí, ara la posarem. Enhorabona, enhorabona, Mireia, que t'endús aquest lot. Hauràs de venir a Ràdio 4 a buscar-lo.
4: No n'hi ha cap problema.
0: Aquí, t'esperarem a Rock Brunet 127. Escándalo, que era aquesta, la cançó del lot de Nadal. Moltes gràcies, Mireia, una abraçada.
4: Gràcies, cariño.
0: Adéu, adéu, fins demà. Són fantàstics aquests oients que tenim, perquè ens escolten. Jo li dic fins demà perquè ens escoltarà demà també. Demà a les 8 en punt ens escoltarà la Mireia i molta de la gent que ha trucat, que cada dia estem sortejant coses, tu no pateixis, perquè si no t'ha tocat avui, pot ser que et toqui demà o demà passat, i serem en punt a les 8. Adéu, adéu, fins demà.
5: Són les 12.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bon dia. L'incendi de les Urdes a Càceres continua avançant sense control. De moment, 700 veïns de 10 nuclis de població continuen desallotjats i sobre el terreny fan feina més de 200 efectius i una vintena de mitjans aeris. El vicepresident de la Junta d'Extremadura, Abel Bautista, ha explicat que la inversió tèrmica i el fum estan complicant les tasques d'extinció.
7: Esas condiciones más optimistas que permitían que a media mañana de hoy pudiéramos estar hablando de otra cosa totalmente diferente, lamentablemente no se han cumplido. Por tanto, vamos a adaptarnos a la nueva situación, vamos a adaptarnos a lo que nos ha tocado y lo que viene impuesto por las propias condiciones del incendio y por las propias condiciones meteorológicas que aquí tenemos, y vamos a, como digo, a poner todo de nuestra parte para que podamos avanzar en las tareas de extinción.
5: De moment, 1.600 hectàrees de pineda i 3 habitatges habituals han quedat afectats. L'alcalde de Pino Franqueado apunta que l'incendi podria haver estat intencionat. Catalunya afronta avui una nova jornada de calor intensa en què els termòmetres podrien superar els 40 graus. Aquest juliol ha estat el mes més càlid de tota la sèrie històrica, amb una temperatura mitjana de gairebé 26 graus. A Ràdio 4, Carles Ibáñez, director del Centre de Resiliència Climàtica, ha assegurat que els episodis de calor extrema seran cada vegada més freqüents.
8: No, estem en un estiu excepcional. La tendència és molt clara als últims 10 anys, sobretot, a les últimes dècades. Hi ha un augment de la temperatura, hi ha un augment de les temperatures màximes i, per tant, d'aquests episodis de calor extrema.
5: I ha lamentat que arribem tard per fer front als efectes del canvi climàtic, malgrat no vol dir que no haguem de continuar treballant per reduir les emissions contaminants. L'estiu especialment calorós i el risc elevat d'incendi coincideix amb la reivindicació de l'Associació de Bombers Catalans. Denuncien una manca de protecció davant l'exposició a substàncies tòxiques durant els treballs d'extinció dels focs. Laura Hurtado.
9: La plataforma assegura que fa 7 anys que els bombers exigeixen millorar les seves condicions de treball. En concret, demanen que els equips no es descontaminin als parcs perquè, diuen, no estan preparats per a aquesta tasca i es poden escampar les substàncies tòxiques. Proposen, doncs, fer-ho allà on es fa la intervenció. Marc Esplugas, membre de l'Assemblea de Bombers.
10: Arriba un furgó de rehabilitació en el lloc de la intervenció i fa l'intercanvi de material contaminat i dona als bombers i les bomberes material net. Per tant, els camions tornen nets als parcs i, per tant, no cal que els parcs estiguin sectoritzats perquè els camions ja tornen nets als parcs. Només cal que els bombers i les bomberes es dutxin.
9: D'altra banda, demanen substituir les mascaretes actuals per semimàscares que permetin filtrar partícules i també alguns gasos. Fons Interior expliquen a aquesta emissora que quan acabi la campanya d'estiu faran proves amb aquest tipus de protecció i que al setembre es reuniran amb els sindicats per elaborar un pla de contaminants consensuat en el qual tractaran la resta de qüestions.
5: Nacions Unides ha activat les alarmes per la situació en la que es troben centenars de menors que van entrar ara fa 20 dies a Ceuta des del Marroc. En aquest context, el Ministeri de Joventut i Infància treballa per traslladar 500 menors a la península. Des d'UNICEF demanen celeritat en els processos. Lara Contreras.
11: Reclamamos que es urgente que las instituciones pongan medidas para identificarlos, detectar sus necesidades básicas y poder acompañarles y llevarles a sitios donde estén protegidos.
5: Un equip d'UNICEF treballa a Ceuta per posar en marxa una unitat d'atenció a la infància migrant. En aquest context, Canàries retreu al govern que no s'impliqui de la mateixa manera amb la situació dels migrants a les illes. Ho ha dit la consellera canària de Benestar Social, Candelaria Delgado, com a resposta a aquest possible trasllat de menors a la península.
12: Yo creo que el Estado parece que va aprendiendo de las cuestiones que nosotros le hemos puesto sobre la mesa, porque el Estado tiene capacidad para haber hecho eso, la tenía para haberla hecho en Canarias.
5: Aquesta tarda està previst que el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, visiti la ciutat autònoma. Els populars mantenen la crítica a la gestió del govern espanyol. Elías Bendodo, vicesecretari del partit.
13: El gobierno que tenemos en España creó el problema por no actuar a tiempo y ahora, en vez de resolverlo, lo va a perpetuar a base de carpas y parches temporales.
5: I fem un darrer apunt pel que fa a la mobilitat. A l'AP7 hi ha un carril tallat a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Girona per un accident. Les retencions són des de la Granada del Penedès. També hi ha un carril tallat a Subirats en sentit Tarragona per un camió avariat. És tot per ara. Més informació en 55 minuts a Ràdio 4. Bon dia.
6: Ràdio 4. Radio 4.

0: t'ha dut en aquest?
1: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
2: Què hi vols dir?
3: I no sé res de tu.
4: Ho descobriràs.
5: Els bons llibres us han d'incomodar.
1: A tu què et sembla, això?
6: No ho sé, no sé què pensar.
7: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
8: Sota sospit, amb Laura González.
9: Hola, què tal? Comença la coartada d'entreteniment cultural i social aquí a Ràdio 4 a l'hora del vermut. Benvinguda, benvingut al Sota Sospita edició estiu, el nostre espai de conversa, de complicitat, d'oci, de llibres, de dilluns a divendres de 12 a 1 del migdia. Som Esther Bages a la realització tècnica i Laura González al micròfon, i en els propers minuts, d'una banda, comptem, com no, amb el Jordi Coromines. Tenim sessió d'història i biografies, i en aquesta ocasió en concret comptem amb la biografia d'un home que té una trajectòria de pel·lícula. Anys 20 intensos culturals a Barcelona amb participació activa de la modernitat. Guerra civil en el bàndol republicà, al front. Exili. Fins i tot va acabar al camp de concentració de Mauthausen, però va sobreviure gràcies als seus dibuixos. Estem parlant del dibuixant Josep Cabrero. Ell és el nostre protagonista d'avui. I completem coartada amb l'Elisabet Anglarill i el seu llibre Los malos muertos, una investigació a peu de restes d'Empúries amb una policia municipal de l'Escala que se li complica l'estiu. Expoli, troballes de valor, arqueologia, morts i calor són alguns dels ingredients d'aquesta història. Aquest és el nostre menú. Obrim coartada ja mateix. Gràcies, som-hi.

0: com cada setmana rebem el Jordi Corominas. Oh. Què tal, com estàs? Quina
1: bé.
0: Sorpresa.
1: Oh, no pot ser, però...
0: Mateix dia, mateixa hora, sempre aquí, puntual.
1: Som puntuals, exacte. Som metronòmics, totalment.
0: I anem amb una biografia avui d'una persona que jo no coneixia.
1: I jo tampoc.
0: Ah, d'acord.
1: Clar, clar, el tema és
0: llavors
1: aquest.
0: Explica'm com arriba avui al Sota Sospita, en José o Josep.
1: És tot bastant curiós perquè era el dia de Sant Jordi.
0: Sí.
1: Jo tenia un horari molt dolent, he de dir. Era pèssim perquè a la tarda tenia una feina i aleshores havia de concentrar tot el matí i a la millor hora per firmes, que és de 4 a 5 de la tarda.
0: Ah.
1: A més, el nen de la Rutlla, el Guinardó, que m'encantava perquè es fer barri,
0: sí.
1: però de cop i volta res. Com qui diu, estava ja passant el temps, esperant que vingués algú, perquè no tenia cap mena d'esperança.
0: Ja sabem com va això,
1: exacte,
0: eh?
1: No? Sí. Més, Sant Jordi s'ha de dir que cada cop és més, i perdoneu la cosa òbvia, però és que s'ha d'explicar per autors de Sant Jordi.
0: Sí.
1: És a dir, hi ha un prototip d'autor que firma aquell dia i que la resta de l'any la gent s'oblida d'ell. Ven moltíssim, però la resta de l'any no existeix, no? Sembla que hagi nascut només per aquell instant, sí, i després hi ha obres que són més llarg plaç, no?, que tenen una vida...
0: Sí, però és veritat que és un dia en el que, i ho explica moltíssima gent, no?, on tothom que no llegeix també compra llibres,
1: sí.
0: I igual es llegeixen i regalen el de Sant Jordi.
1: Ah, exacte,
0: llavors,
1: de Sant Jordi.
0: Els més mainstream, els més coneguts, són els que s'emporten aquelles cues de llibres.
1: Sí.
0: Sempre hi ha alguns que donen la sorpresa, no? Però vaja, que tot es concentra en aquells autors més mainstream, però després hi ha moltes editorials petites que també exposen els seus autors i de vegades doncs algun està esperant allò que passi algú, vinga, et signo el meu llibre de poemes, per exemple, no?
1: I de 4 a 5 de la tarda és meravellós, no?
0: Ja,
1: però com
0: sí.
1: Podeu entendre. Total, que va arribar l'Àngel Campabadal, que és el responsable de la cooperativa Roca Guinard del Guinardó,
0: sí.
1: I em va dir, com tu ets del barri, farem barri. Dic, a veure, què passa? I em va regalar directament un llibre, jo agradecido y emocionado, que diria aquell,
0: sí.
1: Que és Josep Cabrero Arnal, Itinerari d'un dibuixant genial, editat per la cooperativa Roca Guinarda i per Polen Edicions, que atenció, és una editorial més important del que sembla. Ara, sense anar més lluny, ha publicat un llibre del Rafa Burgos sobre la història de la Caixa de Pensions, un llibre bastant...
0: Ostres.
1: Sí, bastant silenciat per motius obvis, diria jo. I en aquest cas, el llibre de Josep Cabrero Arnal a mi em va deixar de pedra, perquè clar, ell em va dir, així faràs barri, i dic, ei, però el tal Cabrero Arnal va néixer a Osca, va morir a Antibes, França, i per tant jo no li veia l'encaix amb el Guinardó. Llavors ella em va dir, llegeix la biografia i veuràs,
0: i després,
1: no?
0: Exacte.
1: I veuràs. I de fet sí, va viure, per als que sigueu barcelonautes potser ho sabeu, per als que sou de Barcelona i no camineu gaire potser no tant, va viure molt al carrer Escornalbou, que és un que puja des de Passeig Maragall, on també va viure, casualitats de la vida, una persona que tu i jo hem biografiat, diria, diverses vegades, que és la Frederica Montseny.
0: I tant,
1: no? O sigui, carrer Escornalbou, carrer bastant fonamental a la història de Barcelona. I també m'agrada molt el fet de poder parlar dins d'aquest cicle que estem fent aquestes darreres setmanes de biografies força anòmales, perquè estem presentant catalans que la gent no coneix tant.
0: Clar, però que resumeixen molt bé la història de la segona meitat del segle XX, el que a la fi, no? Perquè tenen una trajectòria vital molt intensa i perquè han viscut en primera persona tots els aconteixements que van marcar el país en aquella època.
1: I en aquest cas, doncs, tenim una persona nascuda a Osca que va acabar, com dèiem, a França, que allà va ser famós i que probablement alguns que ens escolteu haureu vist els seus dibuixos, sigui com ninotaire, sigui perquè després els van adaptar a la televisió.
0: Uh-huh.
1: Jo me'n recordo d'haver-los vist de petit. De fet, el gos Pif, anem a dir-ho clar, que és un gos molt, molt famós a França. No farem biografies de cans de còmic, però bé, tenim el Milú i d'altres que són importants. El Pif, déu-n'hi-do, perquè a més estava amb el gat Hèrcule, que en aquest sentit, jo quan vaig saber que eren d'ell vaig al·lucinar bastant. I és això, aquí a casa nostra no se'l coneix, llavors tant la cooperativa com aquesta editorial han fet una feina molt important per anar rescatant aquest personatge que, de fet, tingué molt èxit durant els anys de la República i veia la seva vida tancada per la guerra.
0: Com no?
1: Fins i tot amb...
0: Per l'exili...
1: Però amb una experiència molt bèstia.
0: Sí,
1: que és
0: molt
1: que
0: heavy.
1: Va ser dels catalans de Mauthausen.
0: Uh-huh.
1: I això ja ho veurem, anem a començar pel principi, que és un normal.
0: He començat dient José o Josep, i té tot el sentit del món, no?
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: En el llibre que tu tens li
1: Josep.
0: Diuen és Josep, però ell va néixer com a José.
1: Sí.
0: Perquè va néixer a l'Aragó.
1: Sí, per
0: tant. El que passa és que amb la seva família, ell és d'un petit municipi d'Osca, i es van traslladar a Barcelona als anys 20.
1: Sí, amb la gran onada migrable, la primera gran onada migratòria, quan venen a les obres del mètode i a l'exposició internacional, que es necessitava
0: l'obra. Els Feliços 20, no, també? Aquí?
1: Feliços 20, sí. Bueno, fins a cert punt.
0: Fins a cert punt, exacte.
1: Fins a cert punt. Ell va començar fent feines que eren previsibles, és a dir, en aquella època encara hi havia molt treball artesanal.
0: Sí, la formació professional de tota la vida, no? Doncs sí. Una mica de fuster, tal,
1: exacte.
0: Que sí.
1: Però li agradava dibuixar.
0: Clar.
1: Li agradava dibuixar, que és quelcom que en aquells moments començava a tenir cert prestigi, no només com a pintor, sinó a les revistes, el tema de les caricatures, sí. Etcètera, etcètera. Però ella, a més, es veu que era molt espavilat perquè el que li agradava, i pocs ho havien vist aquí, a mi m'agradaria saber com va arribar-hi, eren els dibuixos que provenien dels Estats Units d'Amèrica.
0: Uh-huh.
1: Aleshores, ell, per exemple, ja li interessa moltíssim des d'un primer instant el Mickey Mouse.
0: D'acord.
1: Que tu diràs, clar, ara el Mickey Mouse el tenim gairebé que és com de la família, no?
0: Uh-huh.
1: O sigui, vas pel carrer...
0: És un símbol,
1: clar. Sí, vas pel carrer, tu vas samarretes del Barça amb els adults i tot el món.
0: I no vagis a un Disney d'aquests on tothom va amb les orelles del Mickey, exactament. Saps? Que és una cosa...
1: No, i nens que potser ja no saben ni què és el Mickey o la Minnie Mouse, no?
0: Ja, en fi.
1: Dels toves. Llavors, a ell li encantaven... Són aquells Mickeys i Minis i Donalds més allargats... No?
0: Sí.
1: De la primera etapa, i ell comença dibuixant així. Llavors crida moltíssim l'atenció i de mica en mica, a finals dels anys 20, comença a treballar com
0: a
1: un animal.
0: A col·laborar amb revistes.
1: Sí, hi ha l'Hogar i la Moda, hi ha una que us sonarà, no sé si a tots, però molta gent, el famós TVO.
0: Mm-hmm.
1: Famós TVO, Algo, Pocholo, L'Esquella de la Torratxa... De fet, en el llibre que mencionàvem hi ha il·lustracions que són al·lucinants perquè, a veure, feia de tot.
0: Sí. Ja,
1: té un personatge que es deia Paco Zumba, que era un insecte que anava fotent hòsties a altres insectes. Li encantava això als nens, es veu, clar, l'humor canvia. També tenia un gos que es deia Top.
0: Sí, clar, però fa servir les històries suposadament d'animals per després fer com un relat certament una mica compromès moltes vegades, no?
1: Perquè, humanitza, sí.
0: Per exemple, a Pocholo va fer la sèrie aquella Guerra en el País de los Insectos, que després tindria molt d'èxit a altres països.
1: Sí, sí, sí.
0: Com, per exemple, a Portugal.
1: Funcionava.
0: Llavors, bé, sembla que tenia bastanta acollida el que feia com a dibuixant, i després col·laborava, o més endavant va col·laborar a revistes, setmanaris humorístics, vull dir, ara que no, si ara,
1: sí.
0: No sé si pensant en algun setmanari humorístic actual, se m'acut només el Jueves.
1: El Jueves, sí. Per Mongòlia.
0: Sí, doncs eren l'equivalent, diguéssim, de l'època, el Papito, que ja coneixem.
1: El Papito és molt famós, sí.
0: No? O L'Esquella de la Torratxa, que jo no la coneixia, però també l'he vist aquí a la biografia.

0: Doncs ho podeu imaginar, amb l'esclat de la Guerra Civil...
1: Clar, això trenca absolutament la seva trajectòria, tenint en compte això. Ell havia nascut en 1909.
0: Sí.
1: Llavors, clar, el 29 té 20 anys.
0: Tal qual.
1: D'acord? I llavors, clar, té 26-27 quan esclata la guerra. S'havia passat la seva joventut, doncs, a banda de treballant en el que ell volia, doncs fent també certa crítica, movent-se en aquests espais, diguéssim, de rebuig, el que vindria després, republicans, etc, i pum, esclata la guerra, i això, doncs, trenca la vida absolutament de aquesta part de la societat tan important.
0: És que te n'adones d'un punt, que és que una vegada esclata la guerra, ell se n'adona que allò que considerava normal era la veritable llibertat. Mentre sona Womack Sisters, Chauffeur.

0: Xafar. Womack Sisters, avui estem aquí a la sessió de Història i Biografies amb el Jordi Corominas, recuperant el llegat, la vida, la història de José Cabrero Arnal, o Josep, dèiem, dibuixant de còmics, caricaturista, amb una vida absolutament intensa, amb moments de tragèdia, amb de tot. Hem començat amb aquests primers anys previs a la guerra, explicant la seva afició i com la converteix en la seva professió a través de diferents revistes, col·laboracions, setmanaris, etc. Però, com dèiem, esclata la guerra i el que li passa a moltíssims dels treballadors de l'època, la gran majoria que tenen l'edat adulta, jove, etc., que s'impliquen, com no podia ser d'una altra manera, i en el moment que arribem a l'any 36, el cop d'estat, guerra civil, doncs deixa de dibuixar a Pepito i a Pocholo, bàsicament perquè deixen de publicar-se, no? Deixen de publicar-se perquè, entre d'altres coses, estem en guerra. En segon lloc, els dibuixants i els treballadors se'n van al front,
1: tal qual, sí,
0: a lluitar amb la Segona República. I ell va ser destinat primer al cos d'artillers i després va tenir un accident, va estar a l'hospital.
1: Va anar a l'hospital, sí.
0: I després el destinen al front del riu Segre, a la unitat de l'exèrcit de l'Est.
1: I ho passa fatal.
0: Clar,
1: passa
0: vull fatal. Dir, recordem també que fou el darrer cos d'exèrcit republicà en enfrontar-se a les tropes franquistes. Vull dir, va ser segurament, no?, la zona més dura, com aquell que
1: sí,
0: diu.
1: Sí, bueno, i a més la consciència de la derrota molt forta. Ell, ell es veu que tenia, pel que és...
0: Els que més van resistir.
1: Sí, van resistir, i a més els hi va tocar, com qui diu, la darrera batalla, i aleshores van agafar el camí de l'exili, que aquí ja vam explicar al principi de la temporada.
0: Clar, aquelles... el moment que són vençuts se'n van corrents cap a França.
1: Sí, aquelles 500.000 persones que, a més a més, se'n van a França amb l'esperança que una democràcia els aculli, diguem, de bon grat, però l'experiència no serà aquesta, ni molt menys. A veure, ja la guerra sí que es compromet, òbviament, però clar, el que es troba a França és el desastre.
0: Recordem això, no?, que s'enllaça la Guerra Civil amb la Segona Guerra Mundial, i llavors, clar, l'Europa que tenien com a miratge tots els republicans i la gran major part de la societat d'aquí no és tal un cop acaba la Guerra Civil, perquè també estan enfangats fins al coll a la resta d'Europa.
1: I a més, els hi passa quelcom que podeu veure també a l'actualitat, que quan arriben els espanyols, ei, nosaltres som molt solidaris amb la vostra lluita, però de cop i volta que un país hagi de rebre 500.000 persones, doncs a nivell de gast, a nivell del que comporta, és una espècie...

0: ciutat que la gran majoria es van integrar també a l'exèrcit, no? I van lluitar a Europa, és a dir, van enllaçar una guerra amb una altra moltes vegades.
1: Ho hem vist, a veure, fa ben poquet, no?, amb el Sicre, que en aquest cas...
0: El Sicre, que fèiem la biografia, exacte.
1: El que tenim amb ell és que, després de la derrota, doncs sí, li toca... arriba a França, l'integren a una línia de
0: l'exèrcit francès en contra del Tercer Reich.
1: Sí, de treballadors estrangers, se li diu. A més, es troba amb diversos companys perquè ell, a partir de l'exili, ja comparteix, com qui diu, vida amb l'Amat Piniella, que va fer una obra que
0: un
1: és
0: escriptor,
1: Kyle Reich, el Pere Vives i Clavé, i el Ferran Planes, que aquí alguna vegada n'hem parlat d'ell.
0: Intel·lectual també,
1: sí,
0: republicà.
1: Va escriure un llibre que es diu en català i que jo recomano molt, El desgavell, perquè el que parla és com justament a l'exili, ells esperen trobar-se, com qui diu, una acollida positiva i primer van a un camp de concentració, després els porten a lluitar contra els alemanys.
0: Sí, és tot el periple, no? Ferran Planes i Vilella en aquest El desgavell fa aquesta crònica, de tot el seu periple vital d'aquells anys, tremendo, vull dir, guerra civil,
1: bèstia,
0: exili,
1: sí.
0: A continuar lluitant a França, camps de concentració, m'entens, allò com a presoners, com aquell qui diu, perquè
1: sí, no,
0: al final,
1: com a
0: cop perden els francesos, evidentment se'n van a aquests camps de presoners del Tercer Reich, que era una mica diferent dels camps de concentració, podríem dir, no? Aquí hi ha una diferència.
1: A veure, hi ha dues coses. La primera és que es veu que l'exèrcit nazi i els governants nazis de França, un cop l'han ocupat, li pregunten a Espanya, ei, els soldats espanyols...
0: Tenim aquesta gent, què fem?
1: Clar, què fem? No, diu, no, ja no són espanyols.
0: Clar, no són espanyols perquè són republicans i perquè han anat a l'exili.
1: Però diu, són apàtrides.
0: Sí.
1: Llavors els apàtrides van als camps de concentració nazis. És
0: el que són els camps de presoner que tenen certa diferència amb els camps
1: Clar.
0: O sigui, no són camps d'extermini, en principi.
1: Són camps que reuneixen...
0: Vull dir, no són, exacte, són camps de presoners, bàsicament. No, però no estan pensats per executar-los, diguéssim, sinó per tenir-los allà tancats com a la presó.
1: A veure, podem dir que molts d'ells acaben morint perquè les condicions són nefastes.
0: Però que no els hi fotien a la càmera de gas.
1: No hi havia càmera de gas aquí.
0: Exacte.
1: A veure, Mauthausen després ens portaria, però aquesta ja és una història més llarga, ja hi arribarem en algun moment, a la famosa història, que a més ara han fet pel·lícules i fins i tot llibres de l'impostor, no?, de l'Enric Marco.
0: Sí, d'Enric Marco.
1: Però bé, en aquest cas...
0: Aquí hi ha una anècdota molt interessant, que quan arriba ell al camp de Mauthausen, el gener del 41, i li posen el número que els hi posaven a tots. El seu era 6299, 6299. I llavors, llegeixo textualment, que el portaren a un magatzem on un oficial de les Waffen-SS, de les SS, els regirava i els requisava totes les pertinences. I llavors, quan regira les de Josep Cabrero, es troba uns dibuixos de dones nues que havia fet ell per uns policies alemanys a canvi de menjar i aigua per al trajecte i que no els havia arribat a donar al final, vale, aquests dibuixos. Llavors l'oficial, que era cap dels barracons del camp, es mira els dibuixets de les dones despullades i li diu, això ho has fet tu? I el Cabrero li diu, doncs mira, sí. I llavors l'oficial li diu, doncs a partir d'ara faràs dibuixos pornogràfics exclusivament per mi. I aquest fet el va salvar la vida, i també la dels seus amics que has citat, que el van acompanyar, entre cometes, a Mauthausen, perquè el van destinar a les oficines, i tot i que després que va fer que si pedrera, que si càstigs, que si tot, però...
1: Les condicions de vida eren molt millors.
0: No és que el cuidés, l'oficial, però com volia els seus dibuixos pornogràfics, però ja sabem què...
1: Així m'agrada.
0: Si haguéssiu vist el gest que he fet, sort que és ràdio, això.
1: No, però molt a favor, perquè s'ha de desdramatitzar amb aquests temes.
0: La qüestió és que va sobreviure, per sort, i fou alliberat 5 anys després. Déu-n'hi-do.
1: Sí, clar, a veure, va ser alliberat l'any 45, ho va passar fatal, i a més que ara anirem, perquè aquesta seria la tercera part de la seva vida, no? Ara hem explicat com la guerra i la Segona Guerra... A veure, amb la Segona Guerra Mundial ara anem recuperant històries de catalans i espanyols, és cert, no? Recordeu com, no ho sé, no fa tant, fa 10 anys vam començar a parlar de la 9, no?, que va entrar a París, etc. I els catalans de Mauthausen, sí que és cert que als anys 70 en va parlar de manera... de manera, jo diria, molt completa i, a més, molt innovadora, la Montserrat Roig, que va fer el llibre dels catalans als caps nazis, va parlar amb el nostre protagonista, amb el Cabrero Arnal. Sí, en aquell moment, de fet, és de les poques declaracions que va fer, i ell li explicava tal qual això que nosaltres hem estat aquí narrant, perquè deia que sí, que tenia uns beneficis, però que després va haver-hi una sèrie de revoltes del pa, no?, perquè mancava l'aliment per la majoria, i ell, a veure, tenia uns ideals d'esquerra.
0: Evidentment. A veure, un home que ha vingut de l'àmbit rural d'Osca, a Barcelona. Una Barcelona en aquells anys 20, amb cinemes, cafès, cabarets... no? Una mica nocturna, noctàmbula, avantguardista, i llavors ell es reconverteix i de seguida es fa dandy de Barcelona, dir, modern, un tio modern que treballa per revistes,
1: seductor,
0: que dibuixa, aquesta ideologia més o menys liberal, pum, guerra, a lluitar, tot el periple aquest d'anar al front, anar a l'Ebre, anar a l'exili, acabar en un camp de presoners, acabar a Mauthausen. Vull dir, Déu-n'hi-do, dues parts d'una mateixa vida fins al moment, amb tant de contrastos, no? I que reflecteixen, de moment, ara estem a mitjans del segle XX. D'una persona que ha nascut al 1909
1: i
0: ha viscut dues vides, com a mínim, o tres.
1: I li queden 40 anys de vida, que també tindrà una part, diguem, d'introducció i una d'èxit, però mentrestant, perquè aquesta... A veure, direm una cosa i ens posem amb la cançó que fa de Cesura. Ell, quan surt de Mauthausen, pesa 45 quilos,
0: eh?
1: 45 quilos, ha d'anar a París, se'n va a Tolosa, tindrà un cop de sort, però mentrestant, Sin Abson i Isaac d'Il·lusion, Between the Lines.

0: Déu-n'hi-do, quina banda sonora. No sé com lliguem aquest periple de José Cabrero Bernal. Estem en el final, diguéssim, de la Segona Guerra Mundial, quan ell era, després l'alliberen de Mauthausen. Com encaixem aquest tema tan bailongo, tan de club, diguéssim, amb aquesta veu que me recorda una mica el Jimmy Somerville de Comunars.
1: Doncs Déu-n'hi-do.
0: Sí o no?
1: Sí, total. A veure, ho encaixem perquè juguem a la diferència, perquè
0: Val,
1: és que clar...
0: Sí que tenia un rotllo entre electrònic i synth pop,
1: sí,
0: no, mica, però...
1: I perquè reneix l'Arnal a partir d'aquest moment. Llavors, clar, hem de donar una energia, perquè és això, ell pesa 45 quilos.
0: Això, estàvem aquí, eh? Vull dir, quan ell surt de Mauthausen, pesa 45 quilos, que això vol dir que ho ha passat fatal.
1: És un home desfet, sí, és un home desfet que no té gairebé res, i a més el van traslladant primer.
0: Quan l'alliberen primer, on va?
1: Jo sé que, a veure, el porten a prop de Tolosa, però després, a veure, té una estada a París, a l'hotel Lutècia, que era l'hotel dels espies, i jo no sé si és allà que coneixerà la seva dona, però el cert és que a partir d'aquests mesos parisins, a París, perdó, coneix el que és l'editor del Vallant, coneix el redactor en cap de Vallant, i aquest l'introdueix al diari del Partit Comunista, que és l'Humanité. Uh-huh. A partir d'aquí, l'any 46, ella té èxit dibuixant i, de fet, encapçala la pàgina número 1 de diverses publicacions.
0: Escolta'm, jo, de totes maneres, en un dels articles que m'envies,
1: sí,
0: durant un temps, quan va a França, va estar d'indigent pels carrers de París, amb la seva roba de deportat, a més, dormint
1: fatal,
0: abans, dormint al carrer, vull dir, canten al metro, li donen algunes monedes, la Creu Roja Republicana l'acull, vull dir que...
1: Sí, té una part molt desgraciada.
0: Déu-n'hi-do, té 36 anys, com deies tu, 45 quilos, i ha de viure al carrer en aquestes circumstàncies, després de tot el que ha passat.
1: Passa que després amb la Creu Roja... Roja, que crec que és com coneix a la seva dona, uh-huh, a la que serà la seva dona, aixeca cap, coneix el redactor en cap de la revista Vallant, i d'aquí treballa tant en aquesta revista com a l'Humanité.
0: Uh-huh.
1: I comença a tenir molt èxit, ja des de l'any 46.
0: La Montserrat Roig, que va fer el llibre aquell dels catalans als camps nazis, va recollir el testimoni del Josep Cabrero, també, que diu que van ser els comunistes els primers que li van donar feina.
1: Exacte.
0: Després de tot aquest periple.
1: I ell li donava... Això també mostra com ell, al cap i a la fi, era una persona d'esquerres, però no era d'aquests dogmàtics, perquè durant la Guerra Civil Espanyola es va entendre molt bé amb tot el moviment anarquista, però després, clar, quan arriba a la postguerra, efectivament, són els comunistes francesos els que mouen fitxa al seu favor.
0: Sí.
1: Perquè recordem que és això, l'Humanité, ho hem dit abans, era el diari del Partit Comunista Francès, però clar, no deixa de ser curiós, no?, perquè ara pensem en les ideologies i ens pot semblar sorprenent que tinguessin tires còmiques que en principi havien de ser, doncs bé, en part infantils, per adolescents, però no té per què, perquè al final els adults també consumien aquest producte.
0: Bueno, perdona, i al cap i a la fi a tots els diaris, no?, hi ha la tira còmica humorística, que és més política, més satírica i més compromesa moltes vegades que alguns articles.
1: Passa que aquí jugàvem amb animals, el que ell havia fet als anys 30.
0: Sí, és una manera de dissimular també, no?
1: A veure, a mi em sembla que hi fa...
0: I és a l'Humanité que crea el gos.
1: Sí, i a més jo crec que amb aquest gos, que és Pif Le Chien, Pif el gos, crea una espècie de Tom i Jerry a la seva manera.
0: Mm-hmm.
1: Perquè hi ha Pif, que ja us ho dic, Pif serà molt important. Si el cerqueu ara a internet, direu, em sona.
0: A França jo crec que encara té èxit,
1: sí,
0: no?
1: Vull dir
0: que encara
1: és molt famós.
0: Molt, no?
1: Però després hi ha el gat Hercule, o Hercule.
0: Hercule, ué.
1: Sí, Hercule, ué, que és el, ja us ho dic, juguen una mica a Zipizape, a Tom i Jerry.
0: Sí, clar, vull dir, Pif, a més, o sigui, Pif és un gos que viu en una família, amb una família obrera,
1: sí,
0: que hi ha el pare i la mare, diguéssim, i el nen de la casa, Dudu, i llavors el Pif i el Dudu, doncs, sempre estan allò fent entremaliadures,
1: sí,
0: no? Arriscant-se per rebre la pallissa del tonton, que és el pare. Bueno, no sé si és el pare o el tutor,
1: sí,
0: legal, no ho sé.
1: És un clàssic, tot això que estem explicant.
0: Sí. I llavors hi ha l'Hercule, com tu deies, que és un gat molt llest que també moltes vegades intenta fer-s'hi la guitza al Pif i al Dudu.
1: I a partir d'aquí, doncs, què fa? Introdueix una sèrie de variacions del mateix tema amb aquests personatges. Al final sabem com funciona això. L'idea és cercar la crítica i al mateix temps fer riure.
0: Mm-hmm.
1: Ho aconsegueix i té tant èxit que, com deia la Laura, encara avui en dia el gos Pif és reconegudíssim al país veí, però és que, a més, què passa? Que a partir dels anys 50 el gos s'exporta a altres països, com a Itàlia, on també hi havia un partit comunista molt fort, i als 60 arribarà allò que avui en dia podríem definir com transmèdia. Què vull dir? Doncs que del paper passa a la pantalla.
0: Això.
1: I de la pantalla passa al merchandising. I això jo suposo que al Cabrero Arnal li donarà cert benefici, com és comprensible, mentre, atenció, perquè aquest és el punt que jo crec que ell li genera un disgust existencial, anem a dir-ho així. Ell demana la nacionalitat francesa i mai li donen. Mai li donen. De fet, serà apàtrida, com qui diu, gairebé fins al... Bueno, gairebé no, fins a la seva mort. Serà una persona sense
0: nacionalitat. Deixa'm dir una cosa més pel que fa a Pif i Hercule, no? Perquè en principi, vull dir, un és el protagonista i l'altre és l'antagonista o el villà, no? Dir, però passa com a Tom i Jerry, que li agafes carinyo també el gat.
1: Clar.
0: M'entens? Vull dir, al final, a més, a vegades guanya un, de vegades guanya l'altre, en aquestes entremaliadures i en aquests fes a la guitza, i l'Hercule acaba sent, doncs, una mica ni contigo ni sin mi.
1: A veure, són simpàtics. Dir,
0: sí. Ja no és tant el dolent, de vegades, quan ja avança amb els anys, sinó que és com bé...
1: A veure, aconsegueix...
0: L'amic que t'estimes, encara que d'allò.
1: Aconsegueix el que explicàvem al principi amb Mickey i Minnie Mouse, que el gos Pif i el gat Hercule acaben sent de la família.
0: Sí.
1: Acaben sent de la família, tota França el reconeix, i molts, al final... A veure, això també és interessant. Clar, tothom coneix a Pif, tothom coneix a Hercule, però al final la gent oblida qui és Cabrero Arnal.
0: Clar.
1: Ell morirà l'any 83 i al cap d'uns anys, això sí que és cert, hi ha diversos biògrafs que es preocupen, que fins i tot determinen que va néixer, com deies tu, l'any 1909, entre d'altres Philippe Guillén, que va estudiar la història d'aquest ninotaire, abans, com hem explicat, Montserrat Roig va aconseguir parlar amb ell, el qual li va donar una mica de nom a Catalunya, on per cert mai va tornar, i finalment els seus familiars són els que han cercat de ressuscitar-lo al nostre segle amb el llibre que hem parlat de Roca Guinarda i Polen.
0: Em resulta tremendo com hi ha tantes i tantes persones que cauen en l'oblit.
1: És molt fort.
0: Amb unes biografies tan intenses, tan mereixedores de reconeixement, no? I amb una capacitat de supervivència tan heavy.
1: No, i fixa't una cosa, gairebé per tancar, que el carrer Escornalbou, que jo conec molt bé, era un carrer de cases baixes, encara en queda alguna, fa pujada, és d'aquests així fotuts, perquè el Guinardó puja, va cap al Mas Guinardó, i abans hi havia fins i tot una casa de pedra, que era molt xula, però és el que explicàvem al principi, allà va viure la Frederica Montseny, allà va viure el Cabrero Arnal, i no hi ha res que ho recordi. Amb la qual cosa, com que jo sé que això ho escoltaran persones del barri segur i ho escoltaran oients d'aquí.
0: Una reivindicació, no? El districte que vulguin posar un carrer
1: perquè...
0: o alguna cosa, bueno, alguna estàtua, alguna plaça.
1: O que sigui un pas, no? Allò que diuen pas, Cabrero Arnal,
0: sí,
1: per
0: també.
1: Dir alguna cosa.
0: Clar, però fixa't, acaba sent un oblidat al país que l'ha vist néixer i que l'ha vist lluitar en el règim, evidentment, perquè quan els hi diuen us retornem els d'allò, diuen no són espanyols, no els volem aquí. La democràcia també l'oblida, no té reconeixement.
1: No, cap ni un.
0: Més enllà dels seus dibuixos, per sort, no? Però fins i tot el món del còmic no és un nom destacat.
1: No.
0: Tot i que els seus personatges són molt famosos.
1: Perquè després, a veure, els ninotaires que queden són més aviat els de la segona meitat del franquisme, anem a dir-ho així, no? Llavors aquests que són pioners mereixerien molt més reconeixement, i des d'aquí animem a que així sigui, i com sempre orgullosos de cercar de fer...
0: Molt bé, aquest llibret il·lustrat, que recull la seva trajectòria vital i artística.
1: Són iniciatives que són dignes i que d'altra banda fan grans a les persones que no són tan petites, perquè són com nosaltres i senzillament aporten i contribueixen a la societat del seu moment.
0: És que evident, sens dubte.
1: I ens n'anem, a més, amb una cançó que tu estàs dient, a veure, abans teníem energia, doncs ara el títol ho dirà tot. Estem amb Nugenea i Maria José Liergo, i el títol, atenció,
0: Maria José Liergo és una passada.
1: És una canya, sí. I Nugenea també, per això t'ho dic.
0: Vale.
1: Títol, C'est la vie. Ciao.
0: Adéu, Jordi.

0: Avui hem convidat una companya de la casa, l'Elisabet Anglarill, per parlar de la seva primera novel·la, Los malos muertos, que ha publicat amb Ciruela. És una novel·la que va a cavall de dos gèneres, el gènere negre, el thriller, fins i tot, podríem dir, no?, la investigació policial i la novel·la històrica. Benvinguda al Sota Sospita, Elisabet, moltes gràcies.
1: Hola, moltes gràcies a tu.
0: Explica'ns quin és el punt de partida d'aquesta història amb dues línies temporals. Comencem pel present, si et sembla. Què succeeix amb l'Àlex Sabell a l'inici d'aquesta història?
1: Un dia... a l'entrada de la temporada d'estiu, i això és important, en un lloc com l'Escala, no?, en plena Costa Brava, a les ruïnes d'Empúries, que és una de les fites turístiques més interessants de la zona, es troben unes restes òssies que no corresponen al que s'hauria de trobar en un jaciment grecorromà. I l'agent municipal, Àlex Sabell, un agent local que més aviat es dedica a posar multes i a acotar zones perquè els turistes circulin quan fan la festa medieval i aquestes coses, doncs s'hi veu involucrada d'una manera molt intensa. I no sé, fins aquí.
0: Clar, estem a les restes d'Empúries, en aquest jaciment arqueològic tan important a casa nostra, i clar, trobar uns ossos fins aquí podria ser tot normal, però clar, aquests ossos no són grecoromans.
1: No.
0: Aquí hi ha el què? No. Vull dir, són molt més moderns. De fet, es troba alguna cosa que al costat d'aquest cos que ja dona una indicació. I llavors, tot i que no sigui... la seva feina, perquè en principi succeeixen altres coses que porten a la policia de cap, però com és l'Àlex que diu, no, jo això ho haig de descobrir, jo he de saber quina és la veritat, també amb aquestes restes òssies?
1: L'Àlex és una persona que per la història familiar que té, que ella mateixa ha bloquejat en alguns aspectes i que té ombres, parts fosques, està molt interessada en descobrir la veritat. És una cosa que... rebutja moltíssim la mentida i aleshores doncs, no entén que quan apareix unes restes òssies, és a dir, una persona, un ésser humà, la resta de cossos policials li donin l'esquena perquè no els compet per antiguitat o perquè no estan al lloc on havien d'estar, perquè tenen altres cabòries i altres preocupacions i altres delictes molt més urgents que resoldre. I això, ella, que té un punt rebel, fins i tot diria borde a vegades, doncs decideix que no pot ser i que ho ha de fer.
0: Clar.
1: Que ho ha de fer ni que sigui pel seu compte.
0: Clar, és que aquests ossos, vull dir, no són del patrimoni històric, diguéssim, no és quelcom que hagin d'estudiar els arqueòlegs perquè són massa recents, però tampoc són de l'interès de la policia en aquests moments perquè hi ha aparegut un altre cadàver, que aquest sí que és molt més recent i que aquest sí que han d'intentar saber què i perquè, a més és una persona important de la regió... perquè li han fet un tret, vull dir, és una cosa que és el cas principal en aquells moments de la policia.
1: Sí, està fresc, diguem-ne.
0: Està fresc, i aquí és on ha de col·laborar l'Àlex.
1: Exacte. En un moment donat, per les circumstàncies que tenen a l'Escala, pel coneixement fins i tot que ella té del paisatge, del paisanatge, que es diu...
0: Bueno, sí, no sé si, i de la gent.
1: Etcètera. Doncs el que li demanen és que reforci la policia judicial, la brigada de la policia judicial que s'està ocupant en aquests moments de la investigació. I com que ella ja tenia això pel cap, ja li ronda que és ambiciosa, que vol fer una passa més en la seva carrera professional, i que li encantaria ser policia judicial, ho accepta amb moltes ganes.
0: Coneixerem a la família de la víctima, coneixerem a la mare de la Sabell, coneixerem a una de les persones que està doncs en el jaciment arqueològic, no?, i que, bueno, tindrà una relació especial amb ella, diguéssim, no?, de complicitat. I ens n'anirem al passat, que és on també transcorre gran part de la història de Los malos muertos, i coneixerem el Mateu Mercader.
1: Sí, el Mateu Mercader és un personatge del que crec que t'enamores, sí, vulguis o no, perquè és un idealista, és una persona plena de bones intencions, ambiciosa, però amb les ganes de transcendir, de formar part de la història, suposo que per això es va fer arqueòleg, direm, i de sobte té l'oportunitat a toc de mà de poder participar-hi sent ajudant del cap de l'expedició arqueològica a Empúries el 1912, que és el moment d'eclusió d'aquestes ruïnes, quan ja s'ha oficialitzat que això és patrimoni allà i que volen continuar excavant, i quan estan a més apareixent peces d'incalculable valor i que estan una mica configurant aquesta antiguitat que després hem adoptat com a pròpia, no? O sigui, nosaltres aquí a casa nostra doncs ens posem l'etiqueta de que venim d'aquest món grecorromà doncs d'una manera orgullosa, no? I allà això es pot copsar d'una manera molt clara.
0: M'agrada molt també com descrius l'escala no només en el present sinó en aquest 1912. Clar, res a veure el no. paisatge
1: I tant.
0: El paisatge de fa un segle.
1: I tant. Primer que paisatgísticament era molt diferent perquè evidentment no hi havia doncs tota l'explosió urbanística que hi ha enguany, però d'altra banda també perquè era un poble molt pescador, però també agrícola amb moltíssimes vinyes, que ara és un paisatge que no veus allà en aquest moment en els camps tenen altre tipus de cultius,
0: de
1: conreus, però no pas vinyes, i a més tenien molts problemes amb les dunes. Ara es volen preservar i en aquell moment el que es volia era reduir-les al màxim perquè s'estaven menjant les terres de conreu i això era un problema. De fet, és un clàssic a tot el litoral mediterrani que la terra de la costa era la terra que ningú volia o la que li tocava no a l'hereu sinó als altres descendents, no? I allà passava el mateix. Aleshores, doncs, paisatgísticament és molt diferent. A més, és un poble de pescadors, per tant, que arribin aquesta gent de ciutat, no? Arqueòlegs, amb una formació cultural diferent, etc., doncs ja també fa que xoquin una mica dos mons, no? I allà la gent el que estava és a intentar guanyar-se la vida, pescaven, tenien tot el que era el salaó de l'anxova, que era rellevant, no? La indústria de la sal, etc. I clar, eren dos mons que també contrastaven una mica. Aleshores, ha estat fascinant entrar, saltar a dintre d'aquest món com a l'altra banda del mirall, no? De l'Alícia al País de les Meravelles i formar part d'això durant una bona temporada.
0: Clar. A més, haurem de veure, de llegir aquestes dues històries fins al moment que veurem o no com de quina manera l'Elisabet les fa connectar amb aquest escenari, com són les restes d'Empúries, com a annex comú i l'arqueologia també com a tema de rerefons. Hi ha molts temes que no tractarem perquè apareixen ben avançat al llibre, que tenen a veure amb relacions familiars, que tenen a veure amb passats que tornen, que tenen a veure amb traumes personals, no? Amb herències, diguéssim, que van més enllà d'allò material. Vull dir, tot això ho deixem pels lectors i lectores de Los Malos Muertos, però sí que m'agradaria parlar breument del fet això d'ubicar una història en un moment arqueològic molt característic, que això també et permet, diguéssim, eixamplar el conflicte, no? En un moment en el que, si on tenia una terra que colindava amb el que s'havia marcat, que era el jaciment, i, no sé, havies de plantar el que sigui, i et trobaves
1: un capitell, per exemple.
0: Un capitell, clar, doncs el senyor que era l'amo d'aquella terra, això és meu, però no, això no és teu. Vull dir, estava en construcció aquesta idea de protegir el patrimoni.
1: Totalment. No existia una legislació com existeix ara, que és molt explícita i molt detallada i està molt marcat quan és un delicte. En aquell moment això no existia, no era així. Només el que intenten des de l'expedició, des del que és el jaciment, és conscienciar.
0: Clar, divulgar, no?, la importància.
1: Exacte.
0: De tot això.
1: Sí, és un moment en el que estan comprant les terres. De fet, les dimensions del jaciment en aquells moments eren molt més petit del que coneixem ara. Estan comprant terres al voltant perquè saben que allà sota hi ha alguna cosa. Vull dir, de fet, primer es va descobrir el que era la polis grega i després es va arribar a la romana, no? Aleshores, doncs, és el moment en què van avançant, però clar, és perquè allà les vinyes, a la que llauren una mica, els hi salta qualsevol cosa, no? Allò, que un àmfora o el que sigui. I no sempre la gent tenia la consciència que allò era, tenia algun valor, igual que moltíssimes de les pedres amb les que es van construir, no només al voltant d'un jaciment com el d'Empúries, sinó a tots els jaciments de casa nostra. Aquestes pedres moltes vegades han anat a construir esglésies o fins i tot les pròpies cases dels veïns, perquè, bueno, necessiten una pedrera, si allà hi ha quatre pedres tirades...
0: Doncs les agafo.
1: Clar, exacte. Clar. I això, en aquell moment, doncs, evidentment, era una qüestió més de supervivència, i ara, doncs, ho veuríem d'una manera completament diferent, clar, però aquesta mentalitat ha necessitat molts anys per fer el canvi.
0: Clar, i aquí també hi ha el conflicte, et pots imaginar, no? Us podeu imaginar, perquè si una persona es troba quelcom que pot ser de valor i s'ho ha trobat a la seva propietat, doncs diu, home, doncs això o m'ho quedo jo, o ho venc jo, o... I llavors els personatges, diguéssim, sobretot aquells que estan relacionats amb el jaciment en aquest passat de 1912, tenen aquesta tasca de no només recuperar aquest patrimoni, sinó explicant la importància de protegir, perquè... al cap i a la fi és memòria i és identitat del país, i en aquestes estem, i a més apareixen personatges reals com Puig i Cadafalch o Caterina Albert.
1: Sí,
0: per
1: sí.
0: Nodrir la història, no?
1: Exacte, de fet són els dos únics personatges reals amb veu, amb paper, diguem-ne, perquè hi ha un tercer que sí que s'esmenta però que no apareix mai, que és Josep Esquirol, sí, que és el fotògraf que va fer com una crònica visual de totes les excavacions d'aquells anys. I són unes fotografies que recomano a qui pugui buscar-les, ja sigui online, que deu haver alguna cosa, com si va a l'Escala, al Museu de l'Anxova, o fins i tot alguns locals... en bars o restaurants, tenen algunes fotografies de Josep Esquirol penjades i són fantàstiques.
0: Tindran molta importància, a la història,
1: moltíssima,
0: les fotografies.
1: Moltíssima. Aleshores, és un personatge real, que va existir realment, però no actua, diguem-ne, a
0: no
1: la
0: actua,
1: novel·la.
0: Però és veritat que la seva obra, poguéssim, diríem,
1: sí,
0: no?
1: Doncs té un valor.
0: Té un valor i un paper important. Sí,
1: sí. I en canvi, en Josep Puig i Cadafalch sí que apareix en un parell d'escenes. Josep Puig i Cadafalch, doncs, el polític, arquitecte, una mica constructor d'aquesta
0: identitat.
1: Mecenes,
0: etcètera, sí,
1: sí. Exacte, i Caterina Albert, que totes la coneixerem, perquè sota el pseudònim de Víctor Català, doncs, va escriure aquesta novel·la brutal,
0: estic
1: impressionant,
0: pensant,
1: Solitud.
0: Les dones són potents aquí, vull dir, les dones són molt particulars, no només la protagonista del present, diguéssim, no? Sinó també les dones que formen part d'aquest paisatge humà del passat. Vull dir, són dones avançades fins i tot a la seva època.
1: Sí, algunes sí. Alguna perquè té el privilegi de que ha pogut rebre una determinada educació. I a banda, doncs, s'assuma la seva inquietud, doncs pot una mica desviar-se d'aquests raïls que estaven tan marcats per les dones, sobretot en aquella època, no? A principis del segle XX, que, diguem-ne, que la moralitat i la urbanitat marcava un sender del que no et podies desviar, no?
0: Més enllà, vull insistir en aquesta idea, tot i que no hi entrarem gaire, però més enllà de que es tracti d'una investigació amb diferents branques, són diverses coses les que s'han de descobrir, d'investigar, no? Diverses històries, cadascuna amb la seva incògnita, que has de resoldre a través de la lectura de Los Malos Muertos. Crec que tot el tema emocional que té a veure, i més enllà de tot el tema del patrimoni històric, el tema emocional que arrosseguen alguns personatges, els vincles familiars, tant en positiu com en negatiu, amb els traumes i tot això, jo crec que formen part del centre, al cap i a la fi, de la història, no? No només de la construcció dels personatges, sinó del desenvolupament i l'evolució fins al final.
1: Sí, jo crec que el que és la construcció de la memòria i la construcció del relat estan presents a la novel·la en lo macro i en lo micro.
0: Això,
1: és a dir,
0: molt bé.
1: Qui construeix la història, o la història és quelcom reconstruït, i qui reconstrueix la memòria familiar amb absències i presències, amb allò que s'explica i el que no s'explica, qui escolleix què s'explica i qui no s'explica, tant a la història d'un país com a una història familiar. I això suposo que és una cosa que projecto jo, que m'ha interessat sempre molt, perquè l'altre dia explicava, no, que a mi quan a les pel·lícules de thrillers hi ha un judici i va al fiscal i li pregunta el testimoni, vostè què estava fent el 23 de març de l'any passat a les 6 de la tarda? Jo no sabria contestar.
0: Ah, no sé ni què estava fent ahir.
1: Exacte.
0: Que estava fent el no sé què.
1: I aleshores aquell senyor o senyora es veu obligat a dir, doncs miri, jo crec... I va veure algú en aquell tren que vostè va agafar, que li va cridar l'atenció i diu, tu te'n recordes de qui vas veure al metro ahir?
0: No.
1: No. Aleshores, això sempre m'ha fet com molta por i penso que un mateix fet explicat per diferents veus que van viure el mateix no són coincidents necessàriament. Llavors això m'ha angoixat bastant sempre, perquè dius, quina és la realitat? Al cap i a la fi, la realitat és la teva o la memòria és una reconstrucció.
0: Clar, tu tens una part d'aquella veritat. Sí. La que has reconstruït, la que has completat amb aquells, no, aquells moments que no sabien, i després la que tu has viscut.
1: Clar.
0: Que pot ser diferent de la de la teva mare, que de la teva veïna, que la del teu no sé què.
1: I quina és la de veritat?
0: Doncs tot això apareix com a tema central. Personatges profuns, ben treballats, context històric, descripció de paisatge, calor...
1: Sí, se'n passa una mica.
0: La pròpia de l'escala també, però la veritat és que és una lectura molt recomanable. Elisabet Anglerill, moltíssimes gràcies per aquests minuts sota sospita i per aquesta primera novel·la, que n'esperem moltes més, eh?
1: Gràcies, espero que sí, he estat encantada d'estar aquí.
0: Igualment. Bé, doncs, fins aquí la nostra coartada d'avui. Arribem a la una, quan escoltaràs el butlletí informatiu amb Minibús Intergalàctic. Escoltem Per sentir-me ple, que és una de les cançons del seu àlbum Moviment Oscil·lant Polinòmic. I sí, són la banda que va recomanar Pedro Sánchez ara fa unes quantes ja setmanes a través de les seves xarxes. Amb ells tanquem. Bona tarda, fins demà.

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. S'agreuja l'enfrontament entre el govern espanyol i el Senat. El Partit Popular promourà la reprovació de 5 ministres de l'executiu per la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Són el d'Interior, Exteriors, Defensa, Sanitat i Igualtat. La portaveu dels populars al Senat, Alicia García, retreu la seva plantada a les comissions de la Cambra Alta i els acusa d'amagar-se al Congrés.
2: El desplante del govern al Senat i el desprecio a los ceutíes no va salir-le gratis al govern. Las sillas vacías de este gobierno, de los ministros, no pueden quedar impunes y el Senado va a poner nombre y apellidos a cada una de ellas.
0: Les reprovacions es votaran previsiblement al ple del Senat del proper 9 de setembre, on el Partit Popular compta amb majoria absoluta. Cop policial a una organització que fabricava medicaments veterinaris sense autorització en un laboratori a Terrassa. Hi ha 4 detinguts, Sergi Bassoles.
3: I a banda d'aquests 4 arrestats, entre 42 i 76 anys, 2 persones més estan sent investigades. Formarien part, segons els investigadors del Seprona, de la Guàrdia Civil, d'un clan familiar que tenia un laboratori clandestí a Terrassa on fabricava medicaments il·legals per aus. La investigació s'inicia el 2016, quan la Benemèrita localitza a les Palmes de Gran Canària 4 productes per ocells no autoritzats procedents d'un majorista de Badalona. El 2023, el cos dels agents rurals de la Generalitat troba 2 d'aquests medicaments en un registre a Sabadell. Aleshores, es constata que els productes s'elaboraven en un laboratori de Terrassa que tenia l'autorització suspesa des de novembre de 2023. Malgrat això, el laboratori hauria continuat comprant principis actius, elaborant preparats i distribuint-los. Per això, el passat 23 de juliol, es va fer una entrada i registre en aquest local i també en un domicili de Rubé. Es van decomissar 150 medicaments veterinaris il·legals, gairebé 70 quilograms de principis actius, així com més de 100.000 euros en efectiu.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a Tortosa. Una 20ena persona implicada no ha pogut ser localitzada, Pilar Ribas.
4: La investigació es va iniciar després que el padró municipal detectés possibles irregularitats en diferents altes d'empadronament. Les comprovacions inicials van permetre detectar un possible sistema organitzat en què diverses persones haurien facilitat inscripcions fictícies al padró a canvi d'una contraprestació econòmica d'uns 800 euros. Durant la investigació, els agents van analitzar diferents domicilis de Tortosa vinculats als investigats i van comprovar que en alguns d'aquests immobles hi constaven empadronades diverses persones que no hi residien realment. En alguns casos, fins i tot, es tractava d'habitatges en estat d'abandonament o que no reunien les condicions mínimes d'habitabilitat. En total, la investigació ha permès acreditar 23 fets delictius, entre els quals hi ha falsedats documentals, estafes i delictes contra els drets dels ciutadans estrangers.
0: Ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres catalanes amb diverses incidències en marxa. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats.
5: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. A l'autopista AP7 hi ha lentitud i aturades a Sant Cugat del Vallès en sentit Tarragona per un camió avariat que talla un carril. A la mateixa autopista AP7 hi ha intensitat entre Gelida i Subirats en sentit Tarragona per un camió avariat que ocupa el voral. També comentar-vos que a la mateixa autopista AP7 hi ha 10 quilòmetres de retenció entre Vilafranca del Penedès i Subirats en sentit Girona per un accident entre dos camions que ja no talla cap carril. L'autovia 2 està tallada a Tàrrega en sentit Lleida per un vehicle avariat. Això provoca retencions en aquest tram. També afegirem que la C14 està tallada a Fígols i Alinyà en sentit la Seu d'Urgell per un camió avariat i hi ha desviaments per trams alternatius. A la C25 hi ha un carril tallat a Sant Pere Sallavinera en sentit Lleida per un altre camió avariat i això provoca retencions. A la C65 hi ha retencions a Llagostera per anar cap a Platja d'Aro. A la Nacional 145 hi ha retencions a les Valls de Valira en sentit Andorra. A la Nacional 340 hi ha qual Vendrell en sentit Tarragona i a Vilafranca del Penedès en sentit Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i a la ronda d'Alt hi ha retencions entre Horta i Collserola en tots dos sentits per obres. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Incidències també a Rodalies. La circulació de trens a les línies RL3 i RL4 es troba interrompuda entre Lleida, Pirineus i Manresa, segons informa Renfe, que ho vincula una incidència en la infraestructura entre Belllloc d'Urgell i Cervera. S'oferirà un servei alternatiu per carretera entre Lleida, Pirineus i Cervera i Manresa. És tot per ara. Més notícies en 55 minuts. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavifòrnia.
1: Amb Xavi Martínez.
0: Va parlar amb la millor doctora en psicologia que té aquest país, que es diu Arantxa Coca.
2: Ja va començar amb aquesta història la Shakira.

0: Soltera. Què passa, Arantxa?
1: Ella encantada de la vida.
0: Ella feliç.
1: Perquè venia d'un projecte de matrimoni sòlid, o això creia ella, i era la seva aposta, i de sobte diu, escolta, i si passo de les relacions sòlides i ara em passo a les fluides o líquides, doncs no passa res, no? Però avui, justament, ella contenta i feliç, i així ens ho diu, movent les seves caderes com només ella sap moure. Però,
0: home, hips online.
1: Sembla ser que altres dones, homes i dones, però sobretot dones, diuen, doncs a mi m'està passant al revés, que jo he viscut els meus anys 18, els 20, amb tota l'alegria, sense voler crear vincles sòlids ni buscar compromisos en les relacions. M'ho he passat molt bé, o això esperem, que s'ho hagi passat bé, que hagi servit per passar-s'ho bé. I ara em planto amb 30, 32, i el meu, sobretot les dones, el rellotge biològic diu, ai, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Potser la maternitat, no totes les dones,
2: No,
1: però algunes, diuen, doncs ara m'agradaria una família, m'agradaria tenir fills, o es plantegen, i si vull tenir fills, i ara no vull, però potser més endavant sí, i ja el cos no em deixarà. Llavors entren en una crisi. Ha sortit, i per això estan les xarxes com estan, com apuntaves, Xavi, aquesta setmana ha sortit aquest estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, publicat en el 2025, acabat, i ara han sortit i s'estan analitzant les seves dades, que bé, no? El 30% dels adults al nostre país no tenen parella. Vale, d'acord, molt bé, esperem que sigui, doncs que no en tinguin voluntàriament. Però es veu que no tot és voluntarietat de solteria. Es veu que hi ha una part d'aquest 30% que sobretot es concentra entre els 24 i 34 anys, sobretot més tirant cap als 30, podríem dir, arrodonir entre els 28 i els 34 anys, que aquesta xifra de solteria arriba al 33%.
2: Uau!
1: I baixa a partir dels 40. Dius, ai, a partir dels 40 no és tan difícil trobar parella, però és molt difícil al voltant dels 30. I per què? Què ens passa al voltant dels 30? És la dècada de l'exigència. Dius, ara ho he viscut tot, i ara que vull una família, vull una imatge, un ideal de família o de projecte o de relació de parella, on ho vull tot. Però resulta ser que no ho trobo tot, però és que jo tampoc ho puc oferir tot, perquè ja no tinc certs atributs, si és que són importants per mi, òbviament, que tenia als 20. Ho dic això perquè jo escolto moltes dones de 30 anys que em diuen, ara ja busco una parella estable, però clar, ara ja no estic tan bonica com estava als 20. I dic, noia, si t'has de fixar en això, ni t'ho trobaràs, perquè tampoc els nois o les noies, depèn de la teva orientació, tenen el cos de 20. No,
2: clar, i si busques una parella a llarg termini, doncs no estaràs igual al cap de 10 anys, al cap de 20, al cap de 30.
1: Correcte. I aquí entren, d'una banda, la crisi personal, qui m'estimarà o a qui li agradaré, no puc competir amb persones que estan al mercat que tenen 20, és que no has de competir amb ningú, primer de tot, no? I tu has de conèixer els teus punts forts, que els tens als 30, que és que tens els 30 que no tens els 20. La maduresa, no?
2: El
1: projecte, el bagatge
2: que portes.
1: Això primer, i després, òbviament, si tu has volgut trencar amb l'esquema clàssic, convencional, de que has d'estar casada o casat, que lo serio és tenir una parella estable als 20-22, has volgut trencar amb aquests estereotips o aquests convencionalismes i has sigut valent i valenta, després no pots demanar aquests convencionalismes als 30, no té sentit. No té sentit.
2: Clar, però també el sistema, i també en relació al que deies del rellotge biològic i tal, clar, jo en tinc 26, però tinc amigues que, sobretot, que són més grans i que s'han trobat en aquesta situació en què no hi ha només el rellotge biològic, sinó que vas al metge, vas a fer-te una revisió ginecològica i ja tens com voltors els ginecòlegs dient-te congela els òvuls, que no, que ja està, vull dir que te'n queden 4, i dius, què?
1: T'espanten.
2: I ja, vull dir, jo m'he trobat en el cas d'amigues properes que han acabat congelant els òvuls per aquesta por i s'han deixat moltíssims diners sense ni tan sols haver pensat si volien tenir fills. fills, i clar, suposo que tot això s'assuma a la pressió, perquè clar, és pressió a la butxaca, pressió de trobaré realment la persona amb qui vulgui descongelar un òvul i tenir un fill, no sé, és una bogeria tot plegat.
1: Sí, sí, sí, genera moltíssima confusió. M'he trobat amb dones en consulta, que al final, com dius, ho han acabat fent, perquè, bueno, mira, així ho tinc per si de cas, no sigui cas que després me n'arrepenteixi, però no perquè tinguessin una idea definida del que volen en el seu futur i com a dones, si volen ser mares o no. De fet, avui dia dirien no i aposten per un no. Però i si, i amb aquests icis que ja sabem que l'ici és la via d'entrada de l'ansietat i de l'angoixa,
2: totalment,
1: per treure's aquesta angoixa fan aquesta inversió sense orientació, perquè no, sense una decisió ferma, no?
2: Sobre
1: el que faran en el seu futur. És un reflexe de la pressió de les dones han de ser mares.
2: Sí, sí,
1: i
2: sí,
1: si
2: sí,
1: no
2: totalment.
1: Ho ets, segurament t'arribarà el moment de que ho voldràs ser i ja serà massa tard. Clar, aquesta investigació que porto venia amb dos titulars molt forts. Un, una pregunta que llançava aquesta investigació és: la dècada dels 30 és la pitjor per l'amor? Llavors, què passa que als 30 costa tant de trobar l'amor i menys, sembla ser, i estàs més allunyat d'un cos de 20 quan tens 40? Què passa a la dècada dels 30, no? Serà que homes i dones als 30 anys, si es plantegen al revés que fa la Shakira, ara em vull portar bé i vull un home i una dona que es porti bé, ets tan exigent, puges tant les expectatives, que no trobaràs en el teu càsting de l'amor, no trobaràs ningú que pugui encaixar. I en aquesta notícia que va sortir aquesta setmana sortia una descripció, un desig d'una dona de 30 anys que deia: busco un home, una dona heterosexual, que deia, busco un home a qui admirar intel·lectualment. Ada, és la llista de les demandes d'aquesta senyora. Ja veuràs. Un home a qui admirar intel·lectualment, que vulgui una família i que sigui emocionalment madur. I no el trobo. Dius, bueno, i jo penso que aquí aquesta llista es queda curta, I que sigui guapo. I que encara estigui de bon veure.
2: Clar.
1: I que podem sumar coses,
2: Sí,
1: et dius,
2: sí, sí, sí.
1: No el trobaràs, i si n'hi ha pocs, perquè els que hi són potser ja estan pillats, val?
2: Clar, clar.
1: O bé, estan divorciats i tenen fills, i potser tampoc t'agrada aquest model de família. Si vas a una parella estable, dius que jo no vull ser la madrastra o el padrastre.
2: Clar, potser tu vols tenir fills i l'altra persona, com ja en té i a sobre s'ha separat de l'anterior parella i sap tots els embolics que comporta, custòdies compartides, tot plegat, diu, no en vull més.
1: No en vull més. No, jo per una relació de caps de setmana, sí. Però ara no em plantejo... Em plantejo una relació així, com un lat, és Living Apart Together, que de vegades hem parlat aquí, en aquesta secció, d'aquest model de parella. Però si estàs pensant en una parella per trobar un pis, per buscar-lo, per comprar-lo, i tots els passos més convencionals i clàssics, jo per això ja hi he passat.
2: Clar.
1: No ho vull repetir. Ara, no em vull quedar sol, tampoc. Però tampoc et convertiré o vull ser aquell marit a l'ús que ara doncs ja no em toca. Aquests 30 anys és la dècada de la reflexió, de la flexibilitat. No és la dècada dels anys difícils en l'amor. Si són difícils en l'amor és que alguna cosa, o sigui, no estem caçant bé. Caçant, ja m'enteneu. No estem llançant bé la canya. Val? No estem llançant bé la canya, sinó que hem de flexibilitzar els nostres paràmetres, ser més realistes i tenir una mentalitat molt més oberta. No volies els 20, ara allò que rebutjaves no ho pots exigir als 30. Saps què passa, Xavi? Que aquí, quan
0: què
1: va sortir aquesta notícia...
0: Sí, sí.
1: I aquesta notícia, de seguida van sortir doncs, els antifeministes o que criticaven doncs, aquest empoderament de la dona que li ha fet molt mal, perquè, clar, com que ha convidat a la dona a conquerir la seva carrera, a conquerir els seus drets a nivell econòmic igualitari als homes. Una sèrie de conquestes que estan molt bé. Ah, però ara has de pagar el preu de que no trobaràs llavors parella. Escolta, no té, ni hem de buscar

0: pensar que si tu has pres una decisió, clar, i jo és que vull passar-me dels 20 als 35 viatjant de festa, canviant de parella cada setmana, i, que és meravellós, vull dir que és una vida...
1: I, clar, i no tenir ganes de ser mare.
0: Però després, amb 36, no em vinguis dient que és que
2: el
0: mundo muy malo, todos los hombres son terribles, no hay ni uno bueno, i que clar... Que, escolta, han baixat els percentatges, la probabilitat ha baixat, tu ho acabes d'explicar, no? Home, clar, no sé, jo crec que no s'han de barrejar...
1: No, ni molt menys.
2: Jo crec també que potser hi ha més contrastos que abans, perquè d'una banda et trobes que hi ha gent doncs, que potser va molt ràpida i que ja als 20 i pocs ja s'ha casat i vol tenir fills i tal, i a l'altra banda et trobes a gent que té... zero responsabilitat afectiva, que tot és fluid, que té por al compromís, que tot plegat, aleshores, jo crec que aquest contrast a vegades pot arribar a desesperar, entre cometes, una mica.
1: Sí, sí, és que, clar, és una dècada aquesta, deia aquest estudi, arrel del que estàs dient, que són anys en què estàs a mitges dels que només busquen sexe i diversió i dels que ja estan casats i amb fills.
2: Clar.
1: Llavors dius, les propostes disponibles són escasses i no són propostes 100%
0: clar,
1: disponibles com dèiem, un solter o com un universitari.
0: És que, evidentment és que són matemàtiques, vull dir, sí, que la societat no l'organitzem nosaltres al nostre gust, llavors la gent es mou, pren decisions i hi ha edats per tot, diguéssim, encara
1: exactament,
0: que potser pot fer el que vulgui. Cadascú pot fer el que vulgui. Però clar, mira, per exemple, arrel d'aquest estudi del CIS que portes avui, a xarxes hi ha hagut molts comentaris, s'han publicat molts vídeos, com testimonis com el d'aquesta noia. Anem a escoltar-lo.
3: He sabido que a los 40 iba a estar soltera sin hijos y no sé qué hubiese hecho. Hubiese cambiado la estrategia desde antes, porque ahora estoy acá por ahí lamentando decisiones pasadas que no por ahí no supe apreciar a hombres buenos. Y obviamente que no se trata de cómo son físicamente, porque pueden ser muy lindos los tipos, pero ser huecos, no tenés de qué hablar, y eso a mí la verdad que no. No, gracias. Yo busco a alguien con quien poder tener una charla, con quien divertirme, con quien pasarla bien, hacer, no sé, compartir cosas de día a día, eso es lo que busco. Pero bueno, no sabía que era tan complicado. He sabido que a los 40 iba a estar soltera sin hijos, y no sé qué hubiese hecho. Hubiese cambiado la estrategia desde antes, porque ahora estoy acá por ahí lamentando decisiones pasadas que no por ahí no supe apreciar a hombres buenos. Y obviamente que no se trata de cómo son físicamente, porque pueden ser muy lindos los tipos, pero
0: bé,
3: ser hueco
0: Arantxa, no què et sembla? Perquè, clar...
1: Com es diu aquesta noia? Sabem el seu nom?
0: Sí, la podem buscar.
1: Si no, no passa res, jo li poso un nom, la Davínia. Té veu de Davínia. Sí. Doncs, estimada Davínia, mira, fa temps que no passem consultori en aquesta secció. Doncs el teu testimoni em servirà, sí, amb el teu permís, per utilitzar-lo com un consultori, com una peça o un motiu de consulta. Estimada Davínia, mai t'arrepenteixis en el sentit de generar culpa perquè perdràs autoestima, i et veig una mica xof, de decisions que has pres en el passat. Clar que si tots haguéssim sapigut, si en el passat hagués sapigut el que sé avui, home, sí, però això ho podem fer tots. I no és just. No és just, perquè llavors no prendríem decisions i tu havies de prendre decisions. Davínia, el que has viscut en el passat, que te quiten lo bailao. Has escoltat alguna vegada aquesta expressió? Disfruta-ho, atesora-ho. Integra-ho en la teva biografia. A dia d'avui, que has de fer arrepentir-te perquè no trobes aquest company, l'únic que et puc dir és persevera, ja queden poques opcions, les bones. Aquell noi avorrit, que ara estaries interessat en tenir aquell noi avorrit que només xerrava i tu volies ballar. Però... I ara vols el de les converses.
0: Perdona, va? Acabes d'escoltar el que ha dit ella mateixa, que diu...
1: Que diu?
0: Me crucé con chicos muy buenos, clar, que no supe valorar.
1: Clar. Bueno, perquè no estaves en el punt de donar-li valor.
0: No, ho dic perquè aquest vídeo...
2: Habrá un toro pasado, idealitzes, també.

0: Segurament, però que jo crec que aquest vídeo ha representat a moltes persones perquè s'ha comentat molt aquests dies.
1: Sí.
0: Arrel de l'estudi del CIS, que moltes persones deien, ostres, em sento igual. Ha passat amb nois.
2: I tant,
0: igual. Han tingut una dona, vamos, la, diguéssim, la millor persona per poder construir potser un projecte, no? Més familiar o més estable, com tu li vulguis dir, i que potser han mirat cap a una altra banda que tenia més plàstic, per una nit.
2: Estimada Davínia, la Davínia de llavors no és la Davínia d'avui. L'Arantxa que t'està parlant avui no és l'Arantxa de fa 20 anys. Abans no m'agradava prendre verdures i avui sóc vegana. Els nostres gustos canvien, i amb les persones també. El que no li donaves valor llavors, avui és de valor. Això significa que et vas equivocar i que vas jutjar, entre cometes, malament aquella persona. No la vas jutjar, senzillament no entraven els teus interessos i valors. Ara sí, el que passa és que aquest noi doncs ha seguit el seu, o nois, aquells avorrits, han seguit el seu de curs i estàvem amb altres persones. S'atacaven les opcions? En absolut. Són més poques? És possible que sí. Hauràs de passar per 10 relacions, per 10 de cada una de cada 10, millor dit, per trobar la bona o la que més encaixi amb la Davínia d'avui. I saps lo bonic, Davínia? Que arribis als 80 anys, el cel et doni salut i saviesa, perquè vegis i tinguis orgull de totes les Davínies. De totes. D'aquestes totes Davínies parlaràs amb els teus fills, si en tens, o amb els teus nebots, si en tens. I totes seran espectaculars. I totes tindran el seu què. La Davínia d'avui vol un home amb qui tenir bones converses, tranquil·les, i que puguis encaixar amb valors i interessos. Amplia la teva forquilla, seria en català, la horquilla?
1: Sí, la forquilla.
2: Amplia-la. Viure la vida amb diferents fases d'interès, no tenint o no volent relacions sòlides i voler-les més tard, ens obliga a obrir els models de família. Potser no tindràs la família, si és que ara la vols, amb l'ideal que t'han ficat al cap. Novel·les, històries, els teus avis, els teus pares o altres amigues. Que les altres estan... Jo he anat als casaments de totes les meves amigues i jo sóc la soltera, no? És que potser el teu model de família no ha de ser aquell. Tingues la capacitat d'obrir també la teva ment a altres models de família. El mateix amb la maternitat. És que jo ara vull tenir fills i no tinc parella. Renunciaràs als fills? Obre el teu model també de formes de concebre fills. Jo no he conegut de dones que dius finalment he estat mare, m'ha costat, Arantxa. Jo, molts tractaments, diu, no, he adoptat. I si ets feliç, molt. Mai hagués pensat, ni de jove, ni als meus 30, que podria finalment tenir el meu somni de ser mare, d'aquesta manera. Però l'aprecio. Al final, tenir aquesta plasticitat i aquesta capacitat per triar, que ens l'hem currat molt, homes i dones, sobretot dones, hem de tenir també la capacitat de ser plàstiques a l'hora de trobar altres models de viure, de ser feliç, de tenir parella, de models de família i de models de maternitat i de paternitat. Jo penso que aquí està la clau per no caure en arrepentiments, en depres, Davínia, no et vull veure ni sentir deprimida, ni en si hagués sapigut i viure des de la culpa. No podem viure des de la culpa. Que tot ens fa més savis, tot ens fa més savis. Cap a què, com hem d'utilitzar aquesta saviesa? Fent més plàstica la nostra ment i obrint-nos a altres formes de viure no convencionals, com ens han dit, però no volíem els convencionalismes, oi? No els volíem els 20, no els hem de voler, ni els 30 ni els 40. No tancar-nos als projectes que vulguem, però potser no venen amb els camins que menys ens han ensenyat, no? O més tradicionals. I una última cosa. El càsting de l'amor. Llavors aquí, veus com busco l'amor? El càsting potser no l'estàs fent massa bé. Amb això que t'estic dient, Davínia, jo sempre parlo de Davínia i a tots els que ens escolten, l'has de fer d'una altra manera. I com sabré que és la persona indicada? Ai, aquesta m'agrada molt. Jo te respon aquesta pregunta. Jo faig les preguntes i responc sola. La veritat, Soy la onda. Perdoneu, però... Tu m'has fet, jo, ves que he rebut la teva pregunta, Davínia, m'ha arribat. I com faig el càsting llavors dels homes? Com sé si aquell home o aquella dona, depèn de la teva orientació, és l'adequada? Et diré tres tips. Tres tips sobre l'amor. Tens la Setmana Santa fins al dia 2 que torno per pensar-hi. Si sap escoltar, incorpora els teus comentaris i els teus gustos. Si sap escoltar, val? I els valora. No diu un, no. No. És capaç de dir, ho tinc en compte. Si sap aprendre, o bé discuteix per tot. Si discuteix per tot és que no té capacitat d'aprenentatge. A tu t'interessa una persona, un company que sigui capaç d'aprendre, de créixer, d'incorporar, perquè si no que visqui sol. I si és afectuós i si la manera de mostrar-te l'afecte a tu t'encaixa. Perquè dius, parla, em diu coses molt boniques, però després no fa res quan fem un viatge junts. Home, doncs, no, que parli, que et digui coses boniques a ti no t'omple. Per tant, si és afectuós i si la manera i la forma que té de ser-ho és del teu gust. T'he donat tres tips. A partir d'aquí, Davínia, persevera.
0: No només la Davínia, que m'ha escoltat, hi ha hagut molts més comentaris, s'ha generat, repetim, un debat brutal durant tota aquesta setmana, perquè això, aquest estudi crec que té un parell de dies o tres, no, Arantxa?
2: Sí, d'aquesta setmana, dimarts sí. Penso que va sortir.
0: I tu comentaves, això que escoltarem ara, ho comentaves una mica abans per sobre, anem a escoltar-ho i ara en parlem.
3: Vamos a empezar a ver todas esas mujeres empoderadas que están cumpliendo los 40 y 50. Esa generación ya está llegando. Y ustedes van a empezar a notar que van a haber más mujeres homeless, sin hogar, sin familia, sin esposo, más mujeres adoptando gatos y perros, más mujeres llorando en las redes sociales porque no aprovecharon su tiempo, más mujeres arrepintiéndose por no haber tenido hijos, mujeres arrepintiéndose por haber dejado a su esposo, al cual engañaron, por el otro o los otros. Y aunque me duela decirlo, vamos a ver muchas mujeres removiéndose del mundo. Ustedes saben lo que quiero decir con eso. Y es que muchas con esta modalidad de disfruta tu vida, solo se vive una vez, no están pensando en el futuro. En fin, muchas mujeres arrepentidas, ya lo vamos a ir viendo.
4: Y no, señores, yo no tengo magia, no tengo poderes, simplemente es lo que se ve venir. Incluso todavía no lo estamos viendo a gran escala, lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, esta feminista escribió un artículo donde ella dijo que se arrepiente de lo que el feminismo le vendió. Ella estaba casada en sus 20, se divorció porque ella no quería tener hijos. Ha pasado el tiempo, tiene 39 años y ahora sale llorando arrepentida porque se dio cuenta que realmente todo es una farsa.
5: ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esa noche?
2: Ay, sí, Alejandro. Ai, després d'escoltar la Davi, de veritat, quina depre, Alejandro. Sí, sort que estàs tu, que ens escoltaràs o ens animaràs amb les teves cançons i amb el teu art. Davínia, tampoc érem felices quan vivíem sota el...
6: La Davínia va amb l'escopeta carregada una mica,
2: sí,
6: eh?
2: Però...
0: És una noia diferent, eh?
2: Sí?
0: Una, no, és un altre
2: és
0: cas.
2: És un altre Davi 2?
0: Sí,
2: ah,
0: sí,
2: vale,
0: sí, sí. De fet,
2: que...
0: hem escoltat dues persones ara.
2: Ah, d'acord.
0: Diferents a la primera, eh? La Davínia teva.
2: Val.
0: No sé com vols anomenar-la.
2: No,
0: Carmen?
2: La Jessi.
6: Ah, la Jessi.
0: Amb l'article, eh?
2: Sí, sí, la Jessi.
6: Clar.
2: Escolta, Jessi, bonica.
6: Nom compost.
2: Escolta, Jessi, bonica. No som felices ara amb aquest, dius, feminisme que ens ha venut una història que ara no ens fa feliç.
0: És la seva
2: tampoc,
0: experiència. Ella ho explica, el que ha viscut,
2: sí,
0: ella.
2: Però llavors està projectant i està donant consells.
0: Sí, sí, sí.
2: Vigila, perquè ens han venut, ens han venut, per tant d'aquí està traient una conclusió final. I aquestes conclusions finals són les determinants, determinarà la nostra depre, o el apaga i marxem. Tampoc érem felices abans d'això, que teníem una trajectòria molt marcada del que havíem de fer i el que havíem de fer amb els nostres cossos i amb les nostres trajectòries acadèmiques breus, eren poques i escasses, i laborals, que també eren poques i escasses, eh? Si no érem llavors feliços i ara tampoc som feliços, on és el lloc? Si en els dos punts no trobem la felicitat, perquè ni érem feliços llavors i no ens vam atrevir a fer la nostra revolució, i ara que l'hem fet, tampoc, que es pots viure la vida i no li deus explicacions a ningú, on trobarem la felicitat? Al final, la felicitat, com hem parlat aquí en aquesta secció altres vegades, és una decisió personal i és un enfoc de la teva ment, no del que et conviden a fer, un enfoc de la teva ment. Si, com deia, si destruïm o destrosses tot el que has viscut, impulsat per un feminisme, per qui sigui, escolta, viu la vida, ets jove, després ja no ho podràs fer. Si no ho incorpores i ho descartes, et deprimiràs certament i viuràs agafada sempre, perseguida per la culpa i la vergonya. I la vergonya, quina vergonya, no tinc res, no? Que arribis al homeless a mi em preocupa. Jo crec que aquest feminisme no et pot portar al homeless. És que he sentit que deia, clar, dones que viuen al carrer.
6: Sí, sí, sí.
2: Potser aquí ja s'han creuat altres històries, eh? Perquè sentir-te lliure tampoc vol dir consumir o potser portar una mala vida. I penso que aquí estem, la llibertat i el llibertinatge s'han creuat. Eh? Aquí hi ha un punt, jo necessitaria més informació. Sí, eh? No fem ara de la llibertat un perill, val? Que et pots quedar homeless a casa, sense casa i al carrer.
0: I que els drets són innegociables.
2: Són innegociables. Són innegociables.
0: Vull entendre d'aquesta persona és que es queixa de certs missatges o certs valors que es volen inculcar en un determinat moment de la teva vida i que et fan creure doncs, una visió del món que potser a ella no l'ha acabat fent feliç. No? Que amb 18 fins als 30 s'ho ha cregut, ho ha comprat, a Palante, i que després doncs, ha vist que tampoc li ha omplert això, diguéssim. No?
2: Allà era feliç, entenc. Quan ja no li omplia, ho ha deixat, i ara que ha de fer? Crear un nou model de vida. Que aquest nou model de vida li costarà més, li costarà menys, depèn del que busquis. Si busques tot el pack, potser et costarà més, perquè no pots tenir tot el pack que tenies als 20.
0: Que relacionar tenir fills amb ser ja una persona esclavitzada, per exemple, no? O una vaca lechera, diguéssim. Hablando mal y pronto. Sí. O una trad wife que s'encarrega només de la casa i de cuidar els fills i els nens i tal. Clar, vendre-ho així, ella està dient, home, doncs potser hi ha molta gent que ha confós el concepte de tot plegat.
2: Exacte.
0: M'han equivocat.
2: Però està dintre d'aquesta...
0: Per això molta gent ha dit, no vull tenir fills, saps el que vull dir? O no vull estar en cap home perquè tots són dolents, saps?
2: Que després acabes acurant o perfilant més aquest discurs, te n'adones que ni tot és bo, ni cap de les opcions és ni la bona ni la dolenta, tot té el seu terme mig, i aquest terme mig forma part de la maduresa. Llavors, pensar en pensament absolut ens portarà a l'equivocació, ens portarà a m'he equivocat. No pensis des de l'error, pensa des de va tenir sentit llavors, ho he deixat de fer perquè ja no té sentit, avui si continuo sí que me sentiré buida, llavors no em sentia buida, llavors m'ho passava pipa i estava contenta. Ara, si continuo aplicant, em sento buida. És com la dona casada i ben casada i feliça, que arriba als 40 i 45 i diu el que m'omplia abans, la vida de família, la criança, el matrimoni, ja no m'omple. És una altra etapa. Tot bo i tot dolent? No, mira, la Shakira insisteix, eh? Ella insisteix darrere. Bé, clar que sí. Que has de fer una mentalitat absolutament flexible, que incorpori el que has viscut, no pots treure aquests capítols del teu llibre. Et faràs mal. Han d'estar i han d'estar. I atreveix-te a un canvi de vida, i ja busques una altra cosa, però amb una flexibilitat dels ingredients. Si busques tots els ingredients, pues solterita, com Shaki, val? Clar, i dius, no trobo ningú...
0: Ho volem tot?
2: Ho volem.
0: Amb aquesta societat, ho volem tot?
2: Ho podem voler tot, eh? I si canvies la teva ment, pots trobar opcions molt interessants, molt boniques, que de fet hi ha testimonis, i no hagués pensat mai que m'hagués enamorat d'una persona així. I per què t'has enamorat? Perquè li has donat l'oportunitat que entri. No l'has escoltat.
0: O d'una persona amb fills, que és molt habitual en aquesta dècada, per exemple, no? Amb 30-40, que ja puguin tenir fills, divorciats, divorciades, i també et pots fixar si aquella persona que és una mare responsable amb els fills, un pare responsable amb els fills, et diu moltes coses, no?
2: I tant. Ja aquí, aquesta part, ja la descobreixes d'aquesta persona.
0: És informació, és maco.
2: Ara, si tu d'entrada dius no, mai tindràs l'oportunitat d'obrir el teu cor.
0: Busco un home a qui admirar intel·lectualment que quiera una família que sigui maduro i no l'encuentro. No? Una mica és el titular de l'informe del 6.
2: Si és així, i que no tingui fills, i jo tampoc, o si els tinc, que els accepti, que sigui estigui disposat, o sigui, una llista tancada, molt ferma, ja no la pots tenir. No tenir-la significa que t'has d'arrepentir del que hagis viscut. Home, no, tampoc. Integra-ho. Explica-ho als teus fills. Jo quan era hippie, jo quan anava aquí i tal, fins que no vas conèixer el vostre pare, ui, això va ser tard, perquè jo he sigut mare tard. I com l'he sigut?
0: Papa,
2: i com
0: a quina aplicació vas conèixer la mama?
2: Clar, serà així, serà... I
0: abans era quina
2: normal.
0: Discoteca, no?
6: No, clar, i ara serà així, eh?
2: No, a les biblioteques no.
0: No.
2: Les biblioquer? Clar, ja no. Aquí està la clau, certament. En fer un bon càsting.
0: Molt interessant, això.
2: Ajusta el teu càsting de l'amor. Exactament què vols, què busques, què pots exigir en tu, en la teva persona. I tres tips. Escolta, que sàpiga escoltar, que sàpiga aprendre i que t'ensenyi l'amor com a tu necessites que te l'ensenyi.
0: Ara en Chacoca, gràcies. Com sempre, meravellosa.
6: A meditar.
0: Molt, hem de pensar molt. Aquí ens hem fet moltes preguntes. Intentarem trobar alguna resposta. Tu ens dones moltes, així que gràcies.
7: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.
0: Maria, quins moments aquesta temporada, eh?
8: I per això creiem que ara l'estiu és molt bon moment per recordar-los.
0: Doncs el disc català de l'any de Ràdio 4, un dels àlbums en castellà més importants de la història. El 2026, aquest any, Nena de Conte fa 20 anys del seu primer disc, He perdido los zapatos.

Viatge, quin viatge. I és que al desembre Mai Meneses va reobrir la porta amb Idiota, l'edició 20 aniversari, una nova edició, una revisió que no intenta sonar jove, és una cançó que intenta sonar veritat a dia d'avui. No!

0: Conte que llença Idiota, aquesta edició 20 aniversari.
1: I darrere de Nena de Conte, que hi ha Mai Meneses, ho deies ara, Xavi, la veu que va convertir la fragilitat en tornada i el m'estic trencant en una cançó compartida. El projecte que ve, 20 anys buscando los zapatos, promet relectures del seu catàleg i col·laboracions que poden reordenar el mapa emocional de dues dècades.

0: L'està cantant tothom a la ràdio, al control, a la redacció. És, clar, és una creadora d'himnes impressionant. Mai Meneses, la protagonista d'aquests darrers minuts de Xavi Fornia a Ràdio 4. Nena de Conte, que actua aquest dissabte a Barcelona. I que té nou single, que l'hem escoltat. És aquesta nova versió d'Idiota.
1: D'Idiota, 20 aniversari.
0: Doncs tanquem amb ella. Demà tornem, a la 1 estarem aquí.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. En menys de 24 hores, l'incendi forestal declarat a Pino Franqueado, a la comarca de Las Hurdes, a Cáceres, ha arrasat 2.200 hectàrees de pineda. Unes 700 persones continuen evacuades i s'han cremat 6 habitatges. En aquests moments treballen sobre el terreny més de 200 efectius i mitjans aeris. De moment, tot apunta que l'incendi podria ser intencionat. L'alcalde ha lamentat que cada any el terme municipal pateix incendis i ha fet una crida a canviar la política forestal, sobretot a la comarca de Las Hurdes. Justament la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, ha visitat alguns dels veïns desallotjats i aquests li han retret l'absència de l'alcalde de la localitat sobre el terreny.
2: Esa gente donde está cobrando su renta en su casa bien tranquilo porque a ellos no les afecta y la presidenta no hace nada.
0: La situació és més optimista a Osca perquè poden tornar a casa 350 dels 1.000 veïns desallotjats per l'incendi forestal de Peñas de Riglos. Molts encara hauran d'esperar que els peritatges assegurin que el seu reallotjament es fa amb totes les garanties de seguretat. A més, molts serveis bàsics s'han de restaurar. Roberto Bermúdez és el conseller d'Interior de l'Aragó.
3: Hoy ya, desde ya, se va a poder realojar la gente en Villalangua, Salinas, Santa María, Bailo y Larrués. Se ha podido trabajar muy bien en el incendio y durante el día durante esta noche, como ayer, el perímetro del incendio no ha aumentado, sigue siendo el mismo perímetro de los últimos días.
0: Avui les condicions meteorològiques no acompanyen perquè fa vent i es preveuen altes temperatures, però s'espera que demà baixin les temperatures i plogui. Centenars de menors no acompanyats continuen als carrers de Ceuta en condicions d'inseguretat i insalubritat. La Halima Hafmed, voluntària de l'associació Lluna Blanca, considera que el pla del govern espanyol per traslladar 500 nenes a la península és insuficient.
4: Hay muchísimos menores que están escondidos en los campos, están escondidos, como decimos siempre, en las escolleras. Por la periferia, las variadas, está llena de niños y de niñas, desgraciadamente.
0: En clau política s'agreuja l'enfrontament entre el govern espanyol i el Senat. El Partit Popular promourà la reprovació de 5 ministres de l'executiu per la gestió de la crisi migratòria. Són el d'Interior, Exteriors, Defensa, Sanitat i Igualtat. La portaveu dels populars del Senat, Alicia García, retreu la seva plantada a les comissions de la Cambra Alta i els acusa d'amagar-se al Congrés.
5: El desplante del govern al Senat i el desprecio a los ceutíes no va salir-le gratis al govern. Las sillas vacías de este gobierno, de los ministros, no pueden quedar impunes. Y el Senado va a poner nombre y apellidos a cada una de ellas.
0: Les reprovacions es votaran previsiblement al ple del Senat del proper 9 de setembre, on el PP compta, recordem, amb majoria absoluta. L'actualitat també passa per Granada, on aquesta nit s'han registrat 6 nous terratrèmols. La població n'ha pogut notar 5. Uns sismes que se sumen als de magnitud 3,4 amb què va acabar el dia d'ahir, poc després de 10:45 de la nit. De moment són 3 els ferits lleus, entre ells una nena de 13 anys, Laura Hurtado.
6: El conseller d'Interior, Antonio Sanz, ha confirmat que s'han reobert els 4 centres de salut que havien tancat per precaució. Tot el sistema sanitari, segons Sanz, funciona amb normalitat. També ha explicat que continuen les inspeccions dels edificis, de moment que presenta un risc d'esfondrament.
7: De les 447 viviendas analizadas hasta el último balance, 4 estaban clasificadas en rojo, ninguna en negro, y la clasificación roja lo que indica es que el inmueble requiere atención y no debe ocuparse hasta que se adopten esas medidas necesarias. No significa necesariamente que exista riesgo de derrumbe, sino estaría en negro y no hay ninguna que esté en negro.
6: El delegat del govern Andalusia, Pedro Fernández, ha enviat un missatge de tranquil·litat als granadins i ha insistit en la col·laboració entre el govern espanyol i la Junta.
8: No es la primera vez que ocurren en Granada. Es una zona de movimientos sísmicos importante, como ya todos conocemos y sabemos, y por lo tanto pues estamos inmersos en uno de estos episodios. Así que máxima tranquilidad, máxima calma.
6: I és que, com ha explicat a Ràdio Nacional l'investigador de l'Institut Geològic i Miner, Raúl Pérez, a Granada hi ha falles actives des de fa segles i ha insistit també en la importància d'estar preparats per a escenaris on poden haver terratrèmols més intensos.
9: Pero no podemos olvidar, vuelvo a insistir, en que en las zonas tectónicamente activas hay que hacer modelos de prevención. Prevención de autoprotección de la gente, que no salga corriendo porque los heridos que ha habido es por salir corriendo y recibir golpes en la cabeza de los elementos que caen, y que, por favor, también que las autoridades tengan en cuenta siempre las normas sismoresistentes a la hora de la construcción y las personas que se encargan del urbanismo, porque es ahí donde nosotros podemos hacer algo, puesto que nunca vamos a poder prever cuándo va a ocurrir un terremoto.
6: Pérez també ha explicat que quan es produeix un terratrèmol cal que la ciutadania s'informi per canals oficials i prioritzi l'autoprotecció. L'Alhambra ha reobert les seves portes amb tot el seu recorregut habitual, tret de l'Alcazaba, i s'han adaptat als itineraris dels Palacios Nazaríes i el General Lifé per garantir la seguretat dels visitants.
0: Un apunt pel que fa a l'economia. Espanya és un dels països de la zona euro on més s'ha encarit la vida. El juliol se situa entre les quatre grans economies on més alta queda la inflació. La seva taxa es col·loca en el 3,9%, tres dècimes més que el mes anterior. La segueix Itàlia, l'única que ha vist com baixava aquesta taxa. Obrim plana internacional. Almenys 100 persones han mort en una mina d'or a la localitat de Samboye, a la República Centreafricana, en un lliscament de terra, segons les autoritats de la localitat. El jaciment és una explotació minera artesanal que no compleix amb la normativa. A Sudan del Sud, 36 cooperants han sigut assassinats des de principis de 2026, superant així les 31 morts registrades l'any 2025. L'Organització de les Nacions Unides ha demanat una major protecció per al personal humanitari. Finalitzem aquest repàs al Brasil, on 21 persones han mort després que un autobús xoqués amb un camió. És la xifra provisional de víctimes. L'hospital transportava pacients a hospitals. L'autobús, volíem dir, transportava pacients a hospitals. Les autoritats investigaran quines són les causes de l'accident. I en esports, avui arriba el torn del debut en Lliga per l'Atlético de Madrid. Jorge Agüero, bona tarda.
10: Bona tarda, a les 9 de la nit i a l'estadi Metropolitano, Atlético de Madrid-Màlaga, que, per cert, redebuta l'equip andalús en primera divisió. Serà sense Julián Álvarez, encara amb la seva posada a punt i compartint cartell en la nit futbolera amb el trofeu Joan Gamper, que recordem es juga des de les 8 del vespre entre el Barça i l'Al-Ahly egipci. En tenis, aquesta tarda el madrileny Rafa Joder juga els vuitens de final de Cincinnati contra l'italià Fabio Coboli. Ahir, l'altra base espanyola, Dani Mérida, va caure eliminat contra el nord-americà Taylor Fritz. També, en el món de la raqueta, és notícia la sanció pel positiu en cocaïna de l'australià Nick Kyrgios. El tenista ha estat sancionat per l'Agència Internacional per a la Integritat del Tenis quan el passat juny va donar positiu en una prova que li van realitzar durant la disputa del Mallorca Open. I en bàsquet, Santi Aldama, el nou jugador dels Dallas Mavericks, no hi serà malauradament en la finestra FIBA d'aquest estiu per a la classificació del Mundial del Qatar 2027. L'ala pivot canari, ha comunicat la Federació Espanyola de Bàsquet aquest matí, no s'ha recuperat a temps d'una cirurgia que li van fer al genoll aquesta primavera.
0: Obrim plana cultural, la pel·lícula Ghost Song del director alemany Fate Akin inaugurarà la secció oficial de la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastián. Serà l'estrena mundial de la pel·lícula i Akin competirà per primera vegada per la Conxa d'Or. El film es projectarà el 18 de setembre a l'Auditori Cursal després de la cerimònia d'inauguració. El director alemany va guanyar l'Os d'Or al Festival Internacional de Cinema de Berlín l'any 2004 amb Contra la Paret i posteriorment va obtenir el Premi al Millor Guió al Festival de Cannes per A l'Otro Lado i el Premi Especial del Jurat al Festival de Venècia per Soul Kitchen. I familiars, amics i companys donen l'últim adeu al mag Juan Tamariz, que ha mort aquest dimarts als 83 anys. La Capella Ardent s'ha instal·lat al tanatori de Sant Isidro de Madrid. Segons la família, aquest octubre es vol organitzar un gran homenatge públic a la seva figura. I és que amb el seu sentit de l'humor va ser capaç d'arribar a diverses generacions a través de la televisió. El seu alumne, el mag Jorge Blas, també ha passat per la Capella Ardent, ha destacat de Tamariz, que era un gran pensador.
11: És un antes y un después. Es pues, lo que fue Buñuel al cine o lo que fue Dalí al arte, pues él, Cervantes, ¿no?, en la literatura. O sea, él es una persona que ha transformado el mundo de la magia y que hay un antes y un después en Juan Tamariz.
0: Demà serà incinerat a l'Escorial en un acte privat. I acabem el repàs de l'actualitat nacional i internacional amb Rosalía. La cantant catalana està nominada als Premis MTV 2026 en la categoria de millor artista llatina per La Perla, aquesta cançó que escolten i que va publicar el videoclip el desembre de l'any passat.
12: Bueno, es que, claro...
0: Els deixem ara amb la informació de Catalunya a l'edició migdia. Que passin una molt bona tarda. Narrativa reducció.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Anna Banyeres.
1: Bona tarda. Els meteoròlegs venen anunciant un canvi de temps important a partir de demà, però de moment Protecció Civil manté les alertes per calor diurna gairebé tot el territori, però també nocturna al litoral. I tot i els avisos que les temperatures es normalitzaran segons el mes d'agost, la realitat indica, com ha afirmat a Ràdio 4 en Carles Ibáñez, director del Centre de Resiliència Climàtica, que aquests episodis d'altes temperatures seran un fet habitual.
2: La tendència és molt clara als últims 10 anys, sobretot, a les últimes dècades. Hi ha un augment de la temperatura, hi ha un augment de les temperatures màximes i, per tant, d'aquests episodis de calor extrema que ja s'estan convertint en normals.
1: A més, i segons assenyalava un estudi de la UOC, els més malparats d'aquestes temperatures extremes són els majors de 65 anys, en especialment les dones, si no tenen les llars preparades per afrontar la calor, i especialment la nocturna, perquè les cases, diu, no tenen temps de refredar-se. En paral·lel, i amb un risc elevat d'incendis, els bombers demanen més mesures de protecció perquè les substàncies tòxiques a les que s'exposen posen en perill la seva salut. Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4, amb José Gil a la realització, en Cristian Estanesco a les vies de so i Martín Romero a control central. De seguida ho expliquem tot abans la informació de serveis. Servei Català del Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
3: Bona tarda de nou des del Servei Català de Trànsit. La situació viària ha millorat després d'un matí amb forces avaries. En aquests moments destaquem que hi ha retencions de 4 quilòmetres a la P7 a Castellbisbal en sentit Girona i que encara hi ha una avaria a Subirats en sentit Tarragona, on els vehicles estan al voral. La ronda del litoral presenta aturades a Sant Adrià cap al nus del Llobregat i en el cas de la C14 encara a Fígols i a hi ha el túnel de Tres Ponts, un desviament per un accident per tants alternatius. Per tant, tingueu molta cura si us trobeu en aquesta zona. I en el cas de la C65 a Llagostera, encara registren cap a Castell Platja d'Aro un parell de quilòmetres. Això és tot. Molt bon dia.
1: I la previsió del temps a Emet, Jordi Oriós.
4: Avui les màximes baixen una mica al litoral de Tarragona i pugen a la resta de Catalunya. Es podran arribar a valors significativament elevats amb perill important per altes temperatures a pràcticament tot l'interior i prelitoral, també a l'Empordà. Avui s'esperen màximes de 42 graus a Lleida, 38 a Girona, 34 a Barcelona, 33 a Tarragona. Pel que fa al cel, poc ennuvolat, però a la tarda es desenvoluparan núvols d'evolució diurna al Pirineu i no es descarten ruixats i tormentes que al Pirineu de Girona poden ser localment forts. Hi ha avís també perquè es poden estendre a zones veïnes. Les mínimes, sense grans canvis, continuen eixes nits tropicals o tòrrides a les quatre capitals. A Barcelona no baixaran dels 26 graus a la nit.
0: Edició migdia. Anna Banyeres.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Procicat per calor intensa i manté la prealerta de l'Infocat per risc d'incendi forestal. Avui es preveu calor intensa al Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i també prelitoral sud i central. Les temperatures poden superar, com escoltàvem, els 40 graus al Pla de Lleida i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, es mantenen els avisos per calor nocturna al litoral sud i central. En aquest sentit, els experts alerten que aquests episodis obliguen a revisar els protocols d'actuació, sobretot per als majors de 65 anys i en especial per a les dones, més quan les llars no estan preparades per afrontar aquestes temperatures, i especialment de nit. Les alertes, diu, no s'haurien d'establir amb les temperatures de dia, sinó de nit, perquè les cases no es refreden. Paloma Iáñez és investigadora de la UOC.
5: Si aquestes cases no estan preparades, i que és el cas de moltes cases de majors de 65 anys, pues entonces les cases no són un refugi, sinó un lloc de passar-lo mal. Y si estas mujeres son las responsables de los cuidados, pues independientemente de la temperatura, los tienen que seguir haciendo. Entonces, por ahí hemos encontrado que son más vulnerables al calor y que nuestra atención tiene que estar dirigida más a su situación.
1: A banda, més calor significa també més risc d'incendi forestal. Protecció Civil manté l'alerta a Tarragona i les Terres de l'Ebre, especialment al Priorat i la Ribera d'Ebre, però avisa que el risc també és elevat a Ponent i sectors de la Catalunya Central. Hi ha 148 municipis en perill molt alt, 472 en perill alt. I en plena campanya d'incendis forestals, l'Associació de Bombers exigeix més mesures davant l'exposició a substàncies tòxiques. El cos alerta que la manca de protecció impacta directament a la salut dels treballadors. Laura Hurtado.
6: Unes millores que asseguren fa 7 7 anys que reclamen, en concret demanen substituir les mascaretes actuals per semimàscares que permetin filtrar gasos i, d'altra banda, traslladar furgons de rehabilitació als jocs d'intervenció per descontaminar els equips fora dels parcs. Marc Esplugues, membre de l'Assemblea de Bombers.
7: Quan acabem els incendis, els nostres equips estan contaminats de tòxics, d'agents cancerígens. I aquests tòxics es transfereixen als camions, als parcs, inclús fins a casa nostra. I aleshores l'exposició esdevé crònica. I aquesta és la que no volem assumir i que és evitable, és fàcilment evitable aquesta.
6: Fons Interior explica en aquesta emissora que quan acabi la campanya d'estiu faran proves amb semimàscares per avaluar la seva efectivitat. Asseguren també que al setembre es reuniran amb els sindicats per elaborar un pla de contaminants consensuat en el qual tractaran totes aquestes qüestions.
1: I Unió de Pagesos i les associacions d'apicultors proposen portar arnes d'abelles a les zones afectades pels incendis per regenerar-ne la vegetació. Asseguren que la recuperació de la biodiversitat seria més ràpida perquè, més enllà de complementar la repoblació que es fa amb arbres petits, afavoriria la pol·linització. Josep Clari és responsable d'apicultura d'Unió de Pagesos.
8: I aquest bosc s'ha cremat i són extensions molt grans, no hi ha pol·linitzadors. I llavors la recuperació de tot l'ecosistema és molt més lent. En canvi, si poden portar abelles, ajuden molt a pol·linitzar totes aquestes espècies

0: començar en breu, ja tenim l'obra adjudicada i a partir, esperem que a primers de setembre ja poguéssim començar aquesta obra, que és una obra també per a minimitzar una mica més l'impacte dins de totes les actuacions que s'han fet durant aquests dos anys. Esperem que sigui, que baixi l'impacte, evidentment l'impacte zero no existirà en aquesta obra, però bueno, continuarem treballant a que poguéssim parlar de que una arribada a Santa Aura pugui arribar a ser anecdòtica.
1: Parlar d'estiu en termes de salut és referir-se a la protecció de la pell, però avui aprofundim una mica més en aquest teixit. Un estudi de l'IRB Barcelona ha identificat per què amb l'envelliment la pell perd la capacitat de regenerar-se, cicatritzar o mantenir la barrera eficaç contra agents exteriors. I el que s'ha descobert és que al darrere de la inflamació persistent associada a l'edat, causada per una cèl·lula del sistema immune, hi ha dues proteïnes que de forma combinada canvien les funcions dels gens inflamatoris i abandonen la resposta regeneradora. Escoltem el doctor Salvador Aznar.
2: Una proteína que se llama BIMAL1 y otra proteína que se llama YAP1. Y esas dos proteínas lo que hacen es dejar de encender los genes que son responsables de la regeneración, el mantenimiento, la funcionalidad del tejido. Y en vez de activar esos genes, ahora activan genes que tienen que ver con una inflamación persistente.
1: I més de 500 dones han estat ateses de la unitat de Sol Pelvià que es va crear a la Vall d'Hebron ara fa 10 anys. En aquesta unitat atenen els casos de dolor pelvià crònic de forma multidisciplinar. Té moltes causes, l'endometriosi, el part o infeccions que provoquen inflamació de la pelvis, afeccions que se superposen i generen dolor. Marc Esparza.
3: Fora de les unitats especialitzades, costa de diagnosticar perquè és difícil trobar una causa concreta. El més important és que quan es tingui un dolor pèlvic durant més de 6 mesos es faci una consulta. Doctor Jordi Sabadell, de la unitat de Sol Pèlvic de la Vall d'Hebron.
4: El que sí que he recomanat que les pacients que tenen dolor pelvià consultin, que no deixin que es cronifiqui. El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, el que faran és que la resposta tractament cada cop sigui pitjor o més lenta.
3: La Pilar Cano és pacient d'aquesta unitat des de fa 5 anys, però els seus dolors van començar a aparèixer fa 11. Va estar molts anys visitant diferents especialistes i també diu que durant molt de temps no li explicava a ningú.
5: Ha de venir, ha d'explicar el que sent, tal com el sent, ho ha d'explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Perquè aquest dolor, el que passa que tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc. Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir. S'ha de dir, perquè és una part del cos normal, igual que els homes. Els homes també ho pateixen i també s'ha d'explicar.
3: Aquesta patologia no es pot curar, però sí disminueix els seus efectes i el dolor.
6: Edició migdia.
1: 2:20, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana endurir les penes per narcotràfic i tinença d'armes de foc davant la desena de tirotejos registrats en els darrers dies a l'àrea de Barcelona. Núria Alcalà.
7: Sí, en concret, 9 tirotejos en 10 dies a la capital catalana i l'àrea metropolitana. L'últim va tenir lloc la nit de dilluns a Badia del Vallès, on es van registrar uns trets a l'aire, sense ferits, una forma d'avís entre bandes rivals. L'alcalde Jaume Collboni recorda que darrere d'aquests incidents amb arma de foc hi ha el control del tràfic de drogues. Reitera així la necessitat d'endurir el codi penal per perseguir els traficants i la tinença il·lícita d'armes.
8: Volem incrementar, demanem que s'incrementin les penes per tinença d'armes de foc i demanem que s'incrementin les penes per tràfic de drogues per combatre aquests incidents que efectivament pertorben la convivència i la seguretat ciutadana.
7: Només al mes de juny van ser assassinats a trets 2 homes en 4 dies a la ciutat de Barcelona i enguany s'han registrat 9 tirotejos entre el 7 i el 17 d'agost.
1: I cop policial a una organització que fabricava medicaments veterinaris sense autorització en un laboratori a Terrassa. Hi ha 4 detinguts, Sergi Bassoles.
9: I a banda d'aquests 4 arrestats, entre 42 i 76 anys, 2 persones més estan sent investigades. Formarien part, segons els investigadors del Seprona, de la Guàrdia Civil, d'un clan familiar que tenia un laboratori clandestí a Terrassa on fabricava medicaments il·legals per a aus. Estem parlant d'antibiòtics, antifúngics, antiparasitaris, tractaments per infeccions digestives i intestinals i també estimulants per al can. La investigació s'inicia el 2016 quan la Benemèrita localitza a les Palmes de Gran Canària 4 productes per ocells no autoritzats procedents d'un majorista de Badalona. El 2023, el cos dels agents rurals de la Generalitat troba 2 d'aquests medicaments en un registre a Sabadell. Aleshores, es constata que els productes s'elaboraven en un laboratori de Terrassa que tenia l'autorització suspesa des de novembre de 2023. Malgrat això, el laboratori hauria continuat comprant principis actius, elaborant preparats i distribuint-los. Per això, el passat 23 de juliol,

0: Es va fer una entrada i registre en aquest local i també en un domicili de Rubí. Es van decomissar 150 medicaments veterinaris il·legals, gairebé 70 quilograms de principis actius, així com més de 100.000 euros en efectiu.
1: El govern ja ha licitat l'estudi de la primera fase de l'eix transversal ferroviari i la infraestructura que ha de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. El contracte preveu una estació d'alta velocitat al Vallès, sense concretar en quin municipi, que hauria de permetre fer transbordament amb rodalies i ferrocarrils a Sant Cugat del Vallès. I a més, que els AVE procedents de Madrid entrin a Barcelona per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet, una idea també plantejada fa uns mesos pel Ministeri de Transports. La planificació del primer tram d'obres entre Lleida, Igualada i Martorell i l'entrada a la capital catalana per la Sagrera té un cost previst d'1,5 milions d'euros i s'allargarà més de 2 anys. Tot això mentre que les obres de construcció de l'estació de la Sagrera avancen a bon ritme, després de molts anys de paràlisi, tal com ha actualitzat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
2: Els propers mesos ja es posarà l'etapa definitivament de l'estació per començar a construir l'estació per sobre i nosaltres com a ciutat començarem el primer trimestre de l'any que ve la construcció del parc lineal de la Sagrera, que serà el parc urbà més gran de la ciutat de Barcelona, 4 quilòmetres lineals.
1: I parlant d'actuacions, la neteja de la ciutat de Lleida és una de les principals reivindicacions dels veïns i la signatura pendent del govern municipal. Avui ha entrat en vigor el nou contracte de neteja, que suposarà una inversió de 260 milions d'euros durant els propers 10 anys. L'alcalde diu que és el contracte més important que ha fet mai a neteja a l'Ajuntament i que comença una nova etapa. Pepa Sant Genís.
3: El nou contracte de neteja que avui es posa en marxa a la ciutat de Lleida té una durada de 10 anys, però l'alcalde Fèlix Larrosa assegura que ja hi ha actuacions immediates previstes per millorar la neteja de la capital del Segrià, un dels principals problemes que denuncien els veïns.
4: Incorporació de fins a 90 persones per millorar els termes de neteja i lo de la gestió de residus. Tanquen ja tots els contenidors soterrats. Comença una nova etapa. Tenim un dels contractes més importants a Catalunya en matèria de neteja i gestió de residus. Sense cap mena de dubte, és el contracte més important que ha fet mai a la història la paeria de Lleida.
3: Entre altres actuacions, també preveuen la modernització de tota la maquinària i moltes més hores de neteja als carrers i places. Aquest contracte havia d'entrar en vigor a l'abril, però s'ha retardat fins ara per la demanda que va posar l'anterior empresa concessionària d'aquest servei.
1: I temps per a la informació esportiva. Jorge Güero, bona tarda.
5: Bona tarda, Anna.
1: Esports.
5: 8 del vespre, Barça a l'Alí, posada de llarg del nou projecte de Hansi Flick en l'habitual trofeu Joan Gamper, que encetarà la temporada i servirà per presentar les noves cares del projecte. Anthony Gordon, Bissiwu, Adeyemi i Rodri, l'últim en incorporar-se i presentat ahir a la tarda. De presentacions també ha anat la cosa fa una estona. Camperico ha posat amb la samarreta per primera vegada al central eslové Vanja Darkušić i juntament ell el cap esportiu Monchi, que ha deixat ben clar que el mercat de fitxatges encara no està tancat, tan exclusa.
6: Què tal, Jorge? Bona tarda. Doncs un Monchi content de poder presentar el primer d'aquells dos o tres fitxatges que va anunciar la darrera vegada, aquest central eslové Vanja Darkušić, i que ha volgut també rebaixar una mica l'urgència respecte a les altres incorporacions que falten. La direcció esportiva està treballant amb calma. El que ha reconegut, això sí, és que la posició més important a reforçar és la d'extrem.
7: Hay una prioridad, que es la posición de extremo, que estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción muy... Estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser y bueno, pues hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello.
6: No ha volgut parlar de noms concrets al de San Fernando i el que sí ha afirmat és que tampoc està acabat el mercat pel que fa a les sortides, amb dues assenyalades que es podrien donar en els pròxims dies.
5: Recordem, gràcies Dani, recordem que avui a primera divisió debuta l'Atlético de Madrid, juga a les 9 de la nit contra el Màlaga. I fora del futbol, el nom propi és el del ciclista ullastrellenc Abel Balderston, el corredor del Caja Rural, participant en el darrer Tour de França. S'ha confirmat aquest migdia el seu fitxatge per l'equip UAE. L'equip de Tadej Pogacar correrà ja a partir de l'any vinent.
1: Gràcies, Jorge. En el temps de cultura, com cada 19 d'agost, avui se celebra el Dia Internacional de la Fotografia, un art del que podem gaudir amb la gran oferta d'exposicions i festivals que Catalunya acull aquest estiu. Marta Orquín.
8: En aquesta època d'immediatesa, Max d'Esteban ens convida a aturar-nos i a qüestionar el món actual dominat per la tecnologia. A Fotocollectània pengen imatges de paisatges urbans ficticis vinculats a la producció tecnològica en què apareixen, com si fossin anuncis, conceptes financers. La sèrie forma part de la seva investigació artística que a través de fotografies, vídeos i instal·lacions assenyala els mecanismes invisibles del capitalisme que organitzen la nostra realitat i determinen com vivim, pensem i imaginem.
9: Qui està construint el futur i des de quins valors? Tendim a pensar que la tecnologia és neutral o inevitable, però darrere seu sempre hi ha decisions econòmiques, polítiques i ideològiques.
8: Qui controla aquestes tecnologies o com influeixen els algoritmes a les nostres decisions són algunes de les preguntes que planteja Max d'Esteban. La seva mirada crítica és present en peces com una colorida instal·lació tèxtil amb grans fotografies digitals estampades en seda, que reflexionen sobre la petjada humana en el paisatge, o els paradisos en blanc i negre de White Noise, que retrata el món després de l'extinció humana.
9: Com seria el món si nosaltres ja no hi fóssim? Intento imaginar una natura indiferent a la nostra presència. Un món que continua existint encara que nosaltres haguem desaparegut.
8: Imatges que ens adverteixen que el temps per imaginar un altre futur s'acaba.
1: I avui és la diada de Sant Magí a Tarragona, el dia central de la Festa Major, i per tant, diada castellera amb les quatre colles de Tarragona. Anem fins a la plaça de les Cols, Sergi Oliver, Pilar Ribas.
10: La jove ha començat descarregant un castell de gamma extra, el 2 de 9 amb folre i manilles, però només ha arribat a l'intent desmuntat del 5 de 9 amb folre, una supercatedral que no completa des del 2023. El cap de troncs, Jordi Crespo, no podia ocultar la seva decepció.
11: És un castell que tenim moltes ganes, que ens motiva molt i que llavors potser a vegades vols accelerar, no?
10: Els xiquets de Tarragona han descarregat el 7 de 8 i el 4 de 9 amb folre d'enguany. Així de satisfet es mostrava Oriol Falguera, cap de canalla.
12: El defensem així, que és senyal de que el tenim. S'ha vist que al final han descarregat. També compten aquests.
10: Els de Sant Pere i Sant Pau han descarregat el 5 de 8 i el 4 de 8 amb agulla. I els xiquets del Serrallo han completat la seva millor actuació de la història amb el 4 de 8, el 3 de 8 i el 2 de 7.
1: I nosaltres posem el punt i final recordant la pèrdua d'una de les figures fonamentals de la rumba catalana, Delfina Maya, que ha mort aquest dilluns a Barcelona als 74 anys. Nosaltres posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció. Poden continuar informats en aquesta sintonia també a la web rtv.cat. Bona tarda.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. UNICEF Espanya fa una crida a posar en marxa urgentment la unitat d'atenció a la infància migrant a Ceuta, identificar a tots els menors i traslladar-los a espais segurs. La directora d'Influència, Programes i Aliances d'UNICEF, Lara Contreras, ha explicat que aquesta unitat que han de posar en marxa facilitarà el registre dels menors.
2: Es necesario que al menos existan 2-3 unidades y que tengan la financiación suficiente para que puedan hacer su trabajo y estén el tiempo necesario para garantizar los derechos de la infancia en la ciudad de Ceuta.
0: L'Associació Professional de Suboficials, per cert, de les Forces Armades ha advertit que el nombre de militars afectats per sarna Ceuta podria ser superior als casos confirmats fins ara, superant els 60 infectats. Reclamen al Ministeri de Defensa que assumeixi la seva responsabilitat i qüestionen que s'intentin desvincular els contagis de les condicions del desplegament. Els municipis gironins de Sant Miquel de Campmajor i Mieres denuncien problemes de cobertura mòbil i internet que afecten veïns, comerços i ajuntaments. Els alcaldes diuen sentir-se abandonats. Gemma Esteve.
3: A Mieres de la Garrotxa poden arribar a passar dies sense cobertura. L'alcaldessa Núria Martínez alerta que aquesta situació pot ser especialment greu en cas d'emergència.
4: Jo mateixa estic com incomodicada en aquest sentit. No puc trucar, no puc posar ni activar els plans d'emergència municipals perquè jo no tinc telèfon.
3: El mateix a Sant Miquel de Campmajor, al Pla de l'Estany, on els comerços tenen problemes per cobrar i els pagesos no poden fer els tràmits online. Oriol Serrà, l'alcalde, diu que fa mesos que esperen que es connecti el cable de fibra òptica que ja arriba fins al municipi, però que encara no dona servei al nucli urbà.
5: Perquè tenim la línia que ha fet la Generalitat, que va de Banyoles a Olot passant per Mieres i per Sant Miquel, i està aquí morta. És a dir, nosaltres tenim a 20 metres de la porta de l'Ajuntament la línia i no la tenim connectada.
3: La Generalitat explica que tot i haver desplegat fibra a molts petits municipis, són les operadores qui decideixen si connecten les llars. En zones disseminades, sovint no els surt a compte. Segons el govern, s'està treballant perquè operadores locals puguin oferir aquests serveis, també per facilitar la instal·lació de noves antenes on hi hagi problemes de cobertura mòbil.
0: Unió de Pagesos i les associacions d'apicultors proposen portar arnes d'abelles a les zones afectades pels incendis per regenerar-ne la vegetació. Ens ho explica la Pepa Sant Genís.
6: La Unió de Pagesos i les 4 associacions d'apicultors de Catalunya proposen al Departament d'Agricultura regenerar la vegetació de les zones afectades pels incendis forestals amb la instal·lació d'arnes d'abelles. Asseguren que amb les abelles es recuperaria de manera molt més ràpida la biodiversitat en aquestes zones afectades pel foc perquè afavoriria la pol·linització. Josep Maria Clària és el responsable d'apicultura de la Unió de Pagesos.
7: I aquest bosc s'ha cremat i són extensions molt grans, no hi ha pol·linitzadors. I llavors la recuperació de tot l'ecosistema és molt més lent. En canvi, si poden portar abelles, ajuden molt a pol·linitzar totes aquestes espècies i afavorir la biodiversitat del bosc.
6: Afegeixen que complementaria la repoblació que es fa habitualment amb arbres petits i que, a més, resulta més econòmic. La Unió de Pagesos i les associacions d'apicultors demanen treballar amb el Departament d'Agricultura per definir un programa específic que tiri endavant la seva proposta.
0: Més qüestions. Els Mossos tenen una investigació oberta després que aquest agost 3 paquets d'un quilogram de cocaïna hagin aparegut en el litoral de Badalona, Tarragona i Sitges. Sergi Bassoles.
8: La història que ens ocupa s'inicia el passat 10 d'agost. Efectius del Servei de Socorrisme de la Platja dels Pescadors de Badalona van localitzar un fardell sospitós. Els Mossos van confirmar que es tractava d'un quilo de cocaïna. Una de les particularitats, tal com ha avançat la periodista de La Vanguardia, Maica Navarro, i ha confirmat Ràdio 4, és que aquest paquet tenia una imatge de Jesucrist i una Bíblia acompanyat de la frase «Siempre vivirás en el recuerdo de tus amigos, compadre». Un missatge amb el que, segons els investigadors de la policia catalana, l'organització criminal responsable de la droga segurament volia rendir el seu particular homenatge a un tercer. Probablement, diuen, algun membre finat. Dos dies després, el 12 d'agost, la troballa d'un fardell es va produir a la platja de Tarragona i ahir va aparèixer un nou paquet a la platja de Sitges. En tots dos casos, amb la mateixa imatge de Jesús i amb aquesta particular inscripció. De moment, no hi ha detinguts. Els Mossos mantenen oberta una investigació.
0: I un darrer punt, un agent de la Policia Nacional s'alça com a campiona del món de karate Kyokushi. Es tracta de Begoña Pacheco, de 28 anys, i que des del 2024 treballa a la Comandància Superior de Catalunya del Cos Nacional de Policia. Pacheco ha aconseguit l'or en la categoria absoluta sènior femení de més de 65 quilos, un campionat que es va celebrar el passat 4 i 5 de juny a Vitoria, al País Basc. És tot, més informació en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
9: Això m'ho has d'explicar molt bé, Olga Merino.
10: Hola, què tal, Carles?
9: Doncs un casquet... Un casquet d'una bala.
10: Això és. Sí. Kalashnikov. I ho vaig collir amb les meves
9: això
10: pròpies...
9: Això ha passat per seguretat, no?
10: No ho han detectat. Tenia un altre sense detonar.
9: Sense detonar.
10: Percutir, però dic, no la portis.
9: I aquesta sense detonar, on la tens, a casa?
10: A casa, amb una caixeta de fusta.
9: Ah. Amb compte que no caigui.
10: Sí, no he pensat massa, la veritat.
9: Bueno. Ja. Total, aquesta, d'on la treus?
10: Aquesta la vaig collir amb les meves mans, que em podien haver agafat un grapat, durant l'assalt al Soviet Suprem a Moscou a la tardor de l'any 93.
9: Sí.
10: Que sona molt lluny, però va ser quan Boris Yeltsin, aleshores president, va atacar el que era el Parlament perquè volia frenar les seves ànsies de modificar la Constitució per fer-ne una de mega presidencial, de la que s'han aprofitat Putin després.
9: Sí, sí, sí, sí.
10: I va haver-hi, doncs...
9: Si ens no... estem situant després de la caiguda de la URSS.
10: Sí,
9: eh?
10: Sí, exactament, sí. Un any i pico després.
9: Sí, sí.
10: I bueno, la vaig... Podia haver fet, ja et dic, un grapat, perquè va ser molt violent.
9: Tu hi eres aquell dia, aquell mateix dia?
10: Sí.
9: I allà?
10: Sí, perquè van estar encerclats durant moltes setmanes. Els diputats del Soviet Suprem, que era el Parlament...
9: O sigui, hi anaves cada dia?
10: Sí. Era com, a veure què anava, i com acabaria allò, no? Perquè es van atrinxerar dintre, el poder de Yeltsin els va tallar la llum, a l'aigua, a veure qui resistia, fins que finalment, el que havien transcorregut 3 o 4 setmanes, va atacar amb tancs, amb tancs. El sálvese quien pueda, i va ser una escabetxina. Morts agrapats.
9: Normal.
10: I, bueno, i perillós, perillós.
9: Avui la nostra irrebatible és la periodista i escriptora Olga Merino.

0: Moreno, benvinguda a Repetibles.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies. Periodista i escriptora, o escriptora i periodista?
1: Ai, sin embargo, viceversa. Ai. És una història d'amor-odi. Les dues coses, sí. El periodisme m'ha regalat moltíssimes coses.
0: Clar.
1: Entre altres, una corresponsalia a Rússia, sinó sí, de que haguera sí. viscut jo sí. 5 i escaig d'anys. He vist moltes coses, he après molt, però també ja ho saps tu. Això és com un sacerdoci, ho era. Absorbeix molt... Però, de fet, la meva gran passió és l'escriptura, la literatura.
0: Clar, clar.
1: Però...
0: I tot allò també pot ser material literari.
1: Sí, sí.
0: De fet, ho ha estat.
1: De fet, ho ha estat.
0: Cronista cultural del diari La Vanguardia, professora de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu de Barcelona, i suposo que estàs escrivint, clar.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí,
1: sí. Sí, costa. Estic una mica... Estic amb una novel·la, sí, a veure si acabo
0: amb una novel·la. Però, clar, jo he llegit que treballes amb l'actitud de picapedrer.
1: Sí, sóc molt lenta.
0: És a dir, molt lenta.
1: Sóc molt lenta, molt de revisar, molt i si això, i si l'altre. Sóc molt... amb molta cura per la llengua, per l'idioma. Sí. Sóc lenta de mena.
0: Però per què ets perfeccionista?
1: Molt.
0: Ah.
1: I això és com una mena de càstig, perquè... Mm-hmm. perquè que està molt bé, no?, ser perfeccionista, que no tot valgui, però de vegades et pot paralitzar.
0: Clar.
1: Saps? De tant... I...
0: És a dir, tu quan entregues un llibre a l'editorial encara tens dubtes.
1: I tant. I quan surt, i encabat, i sí, sí, sí. Mira, sóc així, que hem de fer?
0: Ja, ja.
1: El que passa és que la meva productivitat literària, pues, ha estat, per tanta vocació com tinc, ha estat una mica minsa, però bueno.
0: Clar, clar.
1: Un s'acaba acceptant a si mateix.
0: Retrocedim en el temps.
2: Olé, olé. Memoria de todos los cantes por el maestro de maestro Pepe Marchena. En antología.

0: y a la velada abrigo.
1: Comencem amb Los Cuatro Muleros, Pepe Marchena, perquè això trasllada al teu avi.
2: Sí, al meu avi matern,
1: sí.
2: Que cantava realment molt bé i en sabia molt de flamenc.
1: No era professional per això, no?
2: No, era el besavi.
1: El besavi, o sigui,
2: el seu
1: sí.
2: pare sí que ho era. Uh-huh. A veure, si entenem com a professional, estem parlant de l'Andalusia rural dels anys 20, i llavors claven aquelles juergues que organitzaven els senyoritos, i llavors els bons cantaors anaven doncs a la venta o al cortijo
1: i tal, i els hi pagaven alguna cosa. Clar.
2: I el meu besavi, o sigui, el pare del meu avi, sí que a més va ser assassinat amb una d'aquestes juergues flamenques.
1: Ah, sí?
2: Sí? Sí, mira. I just pels pagaments, acabat dels pagaments, no... Perquè imagina't com devia ser allò, no?
1: Sí, sí.
2: Doncs va haver-hi una baralla i va morir assassinat, sí, sí.
1: Els vas conèixer els quatre?
2: No, vaig conèixer tres.
1: Tres.
2: Em va faltar l'àvia paterna, que va morir...
1: Paterna.
2: Va morir quan mon pare tenia 2 o 3 anyets. Sí, la història familiar, diguem que... és un reflex de lo que va ser la història d'Espanya en els últims 80 anys,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí.
2: De pobresa, emigració i situacions...
1: Morts prematures.
2: Sí, morts prematures.
1: Morts prematures.
2: Bueno, mira, pensa, per exemple, l'àvia... si ho sabré explicar. La meva besàvia,
1: sí.
2: materna, mort de la que se'n va dir la grip espanyola del 19.
1: Mm-hmm.
2: La mare de mon pare... va morir d'aquella malaltia tant de l'època, la tuberculosi.
1: Sí.
2: I va deixar, doncs, això, un nen de 2 anys.
1: Mm-hmm.
2: 2, 3 anys. Bueno, en fi, pel·lícula. Tots en tenim.
1: Tots en tenim. Comentem la teva. Olga Merino López. Vas néixer l'octubre de 1965 a Barcelona. Comencem sempre aquestes converses irrepetibles marxant sempre a la infantesa i m'agradaria que ens expliquessis com recordes la teva.
2: Doncs mira, per mi... els millors records de la infantesa, però per sobre de tot, eren els llargs estius.
1: Els estius.
2: Sobretot perquè els meus pares, sobretot la meva mare, va tenir la lucidesa de llogar des que eren ben petits una masia atrotinada al camp, a Girona, en un poblet de Girona.
1: Uh-huh.
2: No en un poblet, estàvem fora, a vila. I clar, vivíem mig assalvatjats. Amb el meu germà, els nets d'una pagesa que vivia just al costat sense aigua. Mira, era aquell contacte amb la natura, l'hort. Anem mira, ha sortit un gripau al costat del pou. Ostres, tu, que el vedell de Cal Santo està parint la vaca. Que sí. Era la plenitud. Jo crec que aquest contacte amb la natura, amb l'essència de la vida i l'amor, per un nano és excepcional. I
1: clar,
2: estaven, ja dic,
1: clar,
2: com indius a salvaixants.
1: Sí. I els teus pares què feien? A què es dedicaven?
2: Ma mare, mestressa de casa, de les antigues.
1: Sí.
2: A més d'aquelles, havia treballat en un taller de costura, però la que es casaven, dissortadament, plegaven.
1: Clar.
2: I mon pare era dependent d'una ferreteria al barri de Sants.
1: Ahà. S'escoltava flamenc a casa teva,
2: suposo? Sí, prou, sí, sí, sí. sí, sí.
1: I hi havia també molts llibres, o no? No hi havia llibres.
2: No hi havia llibres.
1: I llavors tu com descobreixes la lectura?
2: Mira, hi havia pocs. L'únic que llegia a casa, perquè vivíem amb ell, era el meu avi paterno.
1: Ahà.
2: Que havia estat molts anys a la presó, a més.
1: Sí.
2: Aquest home tenia costum...
1: Tots vinguts d'Andalusia,
2: sí.
1: Que no ho hem comentat, però sí, tots vinguts d'Andalusia.
2: Sí.
1: Mm-hmm.
2: Uns per raons econòmiques, la banda paterna també per raons polítiques, no?
1: Mm-hmm.
2: De trasterrament interior. El meu avi havia estat molts anys a la presó. Bueno, la qüestió que aquest home... llegia, no et diré que fos perquè no... I tenia alguns llibres, te'n recordes d'aquella? Bueno, tu ets més jove que jo.
1: Però
2: te'n recordaràs igual d'aquella col·lecció que hi havia, RTVE,
1: sí,
2: Salvat.
1: Sí, clar.
2: Doncs, bueno, i escolta'm, jo no sé per què, vaig començar, però sense... Agafava, jo suposo que d'algunes coses ni me n'enterava, però jo que sé, recordo la tia Tula, alguna Volvoreta de Venceslao Fernández Flores, una passió per l'idioma, perquè això, mira, això li vaig escoltar una vegada a Pérez Andújar,
1: sí.
2: que tenim, diguem, un passat familiar bastant similar, no? I va dir, no, en mi casa no havia llibres, però sí, provinc d'una cultura oral immensa. I era era un goig sentir...
1: Que és tan important com els llibres,
2: I tant, perquè...
1: Tan important com els llibres, sí.
2: Un idioma brutal. Tu a vegades senties a la meva àvia o a la meva tia àvia que deien paraules que tu pensaves que eren, jo què sé, coses antigues del poble, i després te les has trobat al Quixot.
1: Clar.
2: Expressions magnífiques.
1: Sí.
2: I, doncs, bueno...
1: Però és curiós perquè recordes perfectament el dia en què vas començar o vas aprendre a llegir.
2: Ostres, sí, com ho saps, això? Sí. Recordo perfectament que hi havia tres síl·labes que se'm van atascar i la professora, doncs, me les va apuntar amb un paperet. Eren matana. Mama, i recordo perfectament i aquesta passió per la paraula.
1: És curiós, això, que ho recordis.
2: T'ho prometo.
1: Sí.
2: Però tal qual, i a més recordo... Bueno, sembla que m'estigui posant flors, però...
1: Te les has de posar.
2: No, bueno, cadascú és com és. No, però recordo, clar, com que no hi havia llibres a casa,
1: clar.
2: Jo me'n recordo als 10 anys, en sèrio, d'haver demanat de regal de Reis un diccionari. I de tenir la meva llibreteta i anar apuntant paraules. Mira, Faleres, almenys he sigut una mica conseqüent amb això.
1: I ja escrivies?
2: Sí, vaig començar molt...
1: Et recordes de petita ja escrivint?
2: Sí. A més, ma mare recorda això, no sé si té a veure... Es veu que era una nena molt ploranera.
1: Vaja.
2: Sí.
1: I amb moltes pors, crec.
2: Sí. Bueno...
1: Per què?
2: Ai, no ho sé, això ja no ho sé.
1: Però, per què ploraves?
2: Tampoc per no tot. Ho sé. Per tot. No. I es veu que hi havia una manera que em callava, que ella tenia un missal, saps, d'aquelles fulles de paper bíblia?
1: Sí.
2: I jo m'entretenia amb un llapis sense saber escriure, als 2 anys, i arrencant els fulls. I ella pensava, uf, no plora, deixem-la.

0: però
1: les mates no.
0: Les mates les recordo. Mira, a més me'n recordo d'una professora. Jo crec que és que no m'interessaven i no, jo necessito saber, clar, això és la lectura posterior, els perquès de les coses, no?
1: Sí.
0: I clar, la matemàtica em costava molt. Jo me'n recordo d'una profe amb i les meves orelles amb les divisions de dos i tres xifres. Bueno, abans s'estilava això. Però una retorçada, no sé, bueno, em van costar molt les mates. Molt, molt, molt. No m'agradaven, no era... En canvi, les de lletres, no.
1: Clar, una mica millor, no?
0: Sí, sí, sí, aquí sí, ja vaig trobar el meu camí.
1: I després l'institut?
0: També, ostres, les assignatures...
1: Perquè, per exemple, la teva adolescència, com va ser?
0: Bueno, com totes, és una etapa dolenta, eh? A mi no...
1: Sí, la recordes dolenta?
0: Sí, perquè...
1: És el descobriment de moltes coses.
0: Sí, però jo què sé, no et trobes a gust amb... Jo era molt rebel, a més.
1: Ah.
0: Era molt rebel i...
1: Serà això.
0: No sé, però bueno, ja ha passat. No, però sí, però la falera literària la vaig tenir des de molt joveneta, eh?
1: Mhm. Clar, que va continuar després a l'institut, suposo.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I llavors per això vas estudiar periodisme?
0: Sí, això veus,
1: no?
0: És l'única certesa que he tingut.
1: A l'autònoma.
0: Jo el que volia era escriure.
1: De fet, era Ciències de la Informació.
0: Sí.
1: Ciències de la Informació.
0: Quina carrera més mala guanyada.
1: Per què?
0: Home, era un avorriment. Era un avorriment.
1: Massa llarga.
0: Massa llarga, i clar, les úniques assignatures que de debò em van agradar eren les que es feien, perquè feies, clar, per donar-li una mica de sentit i contingut.
1: Clar.
0: Pues cicles de literatura, o economia, o història. Mm. I aquesta sí que les vaig fruir, però tot el que és la tècnica ho aprens després.
1: Clar.
0: A redacció i treballant, que t'he d'explicar.
1: Sí. I clar, acabes la carrera i les primeres feines com a correctora.
0: No, i abans d'acabar la carrera...
1: Fins i tot t'estudiant.
0: Sí, jo ja al segon de carrera ja treballava. I era bueno, clar, les coses que fas a la joventut, perquè... Clar, és que era molt diferent. Jo me'n recordo de joveneta d'haver anat picant al Correu Català, al Noti, al periòdico, tal, busco feina, tal. I mira, i vaig trobar feina al periòdico a l'any 85, i al cap d'un any ja estava en plantilla.
1: Però diguem que eren uns temps d'anar d'aquí cap allà.
0: Sí,
1: no?
0: Hi havia molta mobilitat. Pensa també que eren uns anys d'eclosió de la premsa.
1: També eren uns contractes estranys, no?
0: I tan estranys, però bueno, mira...
1: Molt temporals, no?
0: Molt temporals, no? Però de seguida vaig entrar en plantilla.

0: De seguida marxarem al periòdico, però amb aquesta cançó de Madness, Our House, marxem a Londres, perquè amb una beca de la Caixa i el British Council vas marxar al Regne Unit. I allà vas fer un màster especialitzat en història i literatura llatinoamericana. Estem parlant del 90-91. Com va ser allò? Explica-m'ho.
1: Doncs mira, vaig tenir una companya al diari, que igual et sona, la Cristina Gallac.
0: Sí, clar.
1: Que ella l'havia aconseguit de la beca, i vaig pensar, mira, jo volia veure món, com, doncs, com tots els jovent, volia veure món, volia aprendre bé l'anglès, i mira...
0: I ella n'ha vist molt de món, eh?
1: Més que jo!
0: Molt,
1: és molt intel·ligent i, sí, i molt bona companya. I mira, bingo, em va tocar la beca, i cap a Londres, que me n'hi vaig anar, a estudiar, que ara pot semblar estrany, diu, com te'n vas estudiar història i literatura latinoamericana?
0: Sí, per què ho vas fer, això?
1: És que aleshores tampoc hi ha el programa d'estudis pel tema latinoamericà, no era tan clar. Si volies especialitzar-te en això, apenes hi havia, si feies història, per exemple, els darrers cursos, alguna cosa d'història d'Amèrica, però ara ha canviat tot molt, eh? Però estem parlant, clar, de l'any, dels anys 80...
0: Sí, 80-90, sí.
1: No hi havia... I a banda, no, que les coses com siguin, a Anglaterra hi havia uns americanistes fantàstics, no? I vaig aprendre... molt, moltíssim. I, bueno, i l'enamoramenta també amb l'idioma.

0: dogma, amb la cultura... Bueno, allà, veu que allà on hi vaig m'enamoro.
1: Ja. Però tirava d'abans? La cultura british?
0: Sí, tot i que són molt classistes i tal, però l'idioma m'ha agradat molt i tot el tema aquest, la literatura victoriana, tot. I mira, a més, em fa molta gràcia perquè l'idioma el vaig aprendre sobretot llegint, no? Ara és molt diferent tot, però sobretot llegint i amb Graham Greene. Ah, jo tenia una passió Graham per Graham Greene. Greene, i a més li vaig escriure una carta, però mig adolescent, que ja estava vivint aleshores a Antibes, al sud de França. I me la va contestar dues vegades. A veure, que igual era la secretària, no? Que li... Però jo tinc dues cartes de Graham Greene fixades.
1: És meravellós, per... això.
0: Estic encantada.
1: Uau, fantàstic.
0: Sí.
1: Escolta, i quan tornes a Barcelona, comences a treballar al Periódico de Catalunya. Ja treballaves, però ja de veritat.
0: Bueno, i de veritat, no? de veritat abans. Però em van donar un permís. Aleshores hi havia Antonio Franco, de director.
1: Per marxar a Londres, et van donar el permís.
0: Em van donar un any de pròrroga d'estudis, no? Uh-huh. Va ser un director magnífic, l'Antonio Franco, magnífic. Uh-huh. I vaig tornar i aleshores, doncs sí.
1: A Internacional.
0: Internacional.
1: Què tal Internacional?
0: Buf.
1: A la redacció, clar.
0: Buf. Jo he après moltíssim. I hem pencat. A més... És de les que més m'han agradat, però mira, al cap i a la fi he acabat voltant molt per les redaccions, després d'Internacional, no? I, ostres, allà on hi vaig, toca pencar. però Internacional, i a més, clar, per la diferència horària, doncs moltes vegades les jornades laborals s'extenien fins a molt tard. Clar. Que si me recordo, per exemple, amb l'impeachment de Clinton. Clar, sortíem a les tantíssimes.
1: Clar.
0: Bueno, que la vida de redacció, l'antiga i els teletips, n'he menjat uns quants.
1: És complicat, sí. Complicat. Mm. Però el teu somni era marxar de corresponsal a Buenos Aires o a Mèxic?
0: Clar, em sintonia amb el que havia estudiat, no? Amèrica Latina, i era el que més em tirava, més tenia passió per tots els escriptors del boom latinoamericà. M'agradava, no? Eren els anys també del Sendero Luminoso, tal. I jo em vaig proposar als caps del diari, Antonio Franco i companyia, vaig dir, mira... si mai s'obre una possibilitat de corresponsalia...
1: Estic aquí.
0: Bueno, passa un mes o dos i em diuen, queda lliure a Moscou, te n'hi vas? I mira, em va fer el cap com la nena de l'exorcista. I allò que penses, mira, que aquest tren no tornarà a passar mai més. I va ser una mica inconscient.
1: Perquè no t'ho vas pensar gaire.
0: No, perquè clar... No tenia pas massa temps de pensar-m'ho. Una setmana...
1: O sigui, més que proposta va ser, has de marxar
0: allà? O te'n vas? Sí, exacte. Ah. Vaig trigar a marxar un mes o mes i pico per preparar-ho tot. Però sí. I una mica inconscient perquè no sabia dir ni és passiva, gràcies.
1: Res.
0: I no tenia especial inclinació per aquesta cultura ni en sabia pas massa.
1: O sigui, et faltava molt de background.
0: Tot em faltava. No? Havia llegit alguna cosa de Dostoievski, però no. I bueno, va ser teràpia de xoque, com la que patia el país.

0: I aquesta cançó, traduïda del rus com La darrera tardor, del grup DDT, es va convertir en un himne dels anys 90. Explica-m'ho, això.
1: Aquest era un grup DDT que té a veure pel DDT, no? Doncs era un grup de rock soviètic mític. I llavors va sortir aquesta cançó que reflexa sobretot el gran desconcert del poble rus, no? Hi ha una frase que diu, més o menys, la època arde en la hoguera de l'adiós, no? I hi ha una interpel·lació a Pushkin, al poeta, Alexander Sergeyevich, per què no ens vas ensenyar a estimar... Clar, imagina't, és que va ser una època, o sigui, des del 91, quan cau i baixa la bandera soviètica del Kremlin, allò va ser una època d'un caos. De repente, un país que existia, un colós que creiem que era, no?
0: Sí,
1: la Unió Soviètica,
0: sí.
1: Allò s'esfondra i és el saber-se qui en pueda. Va ser una època brutal, brutal, de caos econòmic, personal, de la gent, em refereixo, les privatitzacions de les empreses, la caiguda brutal de la producció industrial, una pobresa que veies als carrers, imagina't, els treballadors deixaven de cobrar salaris, no? Llavors els veies, si aquella fàbrica havia produït primer obusos, després es van intentar reconvertir a fabricar cassoles i paelles, veies els treballadors venent, perquè no cobraven en espècies a vegades, jo què sé, què fas amb 25 colles?
0: Clar.
1: Les tractaven de vendre... Mm-hmm. Bueno, et diria imatges colpidores de tot aquell procés. Es va creure que si s'alliberaven els preus i es deixava tot a la llei de l'oferta i la demanda, a l'FMI, etc., que el mercat ho solventaria tot. Caramba, si es queda en curs.
0: Tu hi vas arribar al 93.
1: Sí.
0: Recordes el primer dia?
1: I tant. Recordo l'arribada fins i tot a l'aeroport de Xeremieteva. Jo, mira, era... Estava caient una nevada. Jo no havia vist en ma vida flocs de neu com aquells. I entre el cotxe que em va dur, era fos, perquè allà a l'hivern enfosqueix molt d'hora, a les 3 de la tarda...
0: Sí,
1: ja és fosc. Amb aquells flocs de neu, aquella foscor, aquelles avingudes... Perquè, a més, jo no havia estat mai a cap país de l'est. Ni de vacances, ni... I quan vaig veure... Dic, ostres, vaig pensar... Seràs capaç? I a més, bueno, van intentar robar-me i tot. Al mateix aeroport.
0: Què dius? Només arribar.
1: Com que em quedava a viure, duia un munt de maletes. I clar, posats amb el carro, allò que et despistes, i vaig enganxar un tio. Era la bossa on te duia una càmera de fotos.
0: Sí.
1: El vaig enganxar amb agafant les tires.
0: Li vas treure de la mà,
1: diguéssim.
0: I tenies traductor, suposo.
1: Clar, aquesta era la sort, perquè... La sort era que en part els estrangers ens vam aprofitar d'això.
0: Uh-huh.
1: Clar, com que el desfondrament econòmic va ser tan brutal i la gent, la caiguda del ruble, el ruble es va fondre, llavors, clar, tenies la possibilitat... Jo vaig tenir com a traductor un dels millors periodistes russos d'Interfax. Uh-huh. Havia treballat també a l'agència TASS, intel·ligentíssim, Yuri Kryushkov.
0: I clar, tu en aquell moment tenies 27 anys.
1: Una nena.
0: Olga, una nena. Passat el temps i has pensat en això? Potser aquesta oportunitat va arribar massa aviat?
1: Una bona pregunta. Sí i no. Potser, mira, si m'hagués arribat ara ja et dic que no hi vaig. No, ja et dic que no.
0: Ja.
1: Primer perquè...
0: Potser tampoc hi ha mai un moment concret per fer-ho. No ho sé, pregunto, eh?
1: A veure, primer, ara hi ha allò de corresponsal.
0: Ja, han canviat molt els temps. Sí.
1: Però ens estem situant a l'era
0: pre-internet.
1: Aquest és un
0: tema interessant,
1: Molt.
0: Molt interessant.
1: Molt interessant.
0: Perquè els mitjans tenen maltractats a molts freelance...
1: Home, aquest és un altre
0: arreu
1: tema.
0: Arreu del món.
1: A veure si un dia organitzes un debat
0: sí,
1: i en
0: sí,
1: parlem.
0: Sí, sí. Per exemple, amb la Rosa Maria Calaf, que ho ha viscut tot. Premi Nacional de Televisió,
1: ho
0: que
1: hauríem
0: ho hem sabut aquesta setmana.
1: Ho hauríem d'estar celebrant. És fantàstic. A més, vam coincidir allà a Moscou, que per ella era el segon Moscou. Vull dir que també falta una dona intel·ligentíssima, generosa, compartir amb tu de tot. des del cotxe per anar a buscar... Perquè la vida domèstica a Moscou era molt complexa.
0: Clar, m'ho imagino.
1: Molt complexa. Sí, sí. La intendència, diguem. Uh-huh. D'arreglar, jo què sé, un llum... Tot era molt complicat. Molt intel·ligent, sempre molt positiva, amb una energia... Jo l'admiro molt i l'estimo molt.
0: Pató molt gran des d'aquí, sí. Que l'estimem molt. Total, que els temps han canviat,
1: sí.
0: Però en aquell temps que tot començava per tu també, 27 anys, potser era molt aviat.
1: Sí, diguem que la tradició anglosaxona o francesa de la premsa, una corresponsalia com a Washington o Moscou, sobrevenen a un tio o tia que ja té 50 anys com a premi, no? Una persona molt bregada. A mi em va venir molt jove, sí, però també va ser un aprenentatge brutal. O sigui, crec que vaig començar la casa pel sostre, sí, perquè després no...
0: Sí, sí.
1: Va ser la cúspide de professional,
0: clar, per
1: mi.
0: Després no hi ha més. No hi ha més, no hi ha més. Allà vas viure moments com aquest. Informe setmanal, Televisió Espanyola, octubre de 1993. La veu és de l'enviada especial María José Ramudo.
2: Los blindados de la división Dzerzhinsky se encaminan ya hacia el Parlamento. Con la puesta del sol, los combates se extienden a la torre de la televisión central. Sede de comunicaciones para todo el territorio de la ex Unión Soviética y el punto más custodiado de todo el país. Un grupo de asaltantes, armados unos, inermes otros, se encontraron con una defensa que no vaciló en disparar contra cualquier cosa que se moviera. La sangre empezaba a derramarse.
1: Magnífico documento. Carles, perquè a més jo ja era allà també. Uh-huh. A més em vaig conèixer María José Ramudo.
0: Sí.
1: Vam anar aquella nit a la televisió, còctels Molotov, trets que no sabies d'on venien. O sigui, va ser, de fet, va ser, Rússia va estar molt a prop de la Guerra Civil.
0: Uh-huh.
1: Molt a prop.
0: Sí, sí.
1: I és més, et diré, moltes durant molts anys s'ha estat dient que com el colors soviètic va caure pràcticament sense vessament de sang.
0: Uh-huh.
1: Però després ha vingut el d'Ucraïna, que és en part una conseqüència, no?
0: De tot allò.
1: De tot allò.
0: I tu eres conscient d'estar vivint un moment històric?
1: Sí.
0: Moments històrics?
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí. Sí, realment. Perquè és que era increïble el que estava passant. Increïble. O sigui, allò, la Unió Soviètica, que havia parlat de tu a tu, als Estats Units s'esfondrava i de quina manera. És que estàvem... Hi havia trets... Cada dia anàvem a mort diari per tot el repartiment de la propietat privada, per les privatitzacions, que això algun dia se n'hauria de parlar, perquè va ser un llatrocini.
0: Mm-hmm.
1: Com es va fer la privatització per preus tirats i com es van crear els oligarques, no? Que van aconseguir la propietat dels estats soviètics, de soviètic, i els jaciments de gas, de petroli, i després va ser... quan va aparèixer Putin. Allò va ser el caos. Llavors va venir Putin i va dir, prou, s'ha acabat. I va la guerra als oligarques. A partir d'ara, els oligarques no estan per sobre de l'Estat. L'Estat sóc jo.
0: Hmm.
1: I va posar ordre entre cometes. Després va venir el que estem vivint.
0: Tot el que ha vingut després, sí, sí. Allà, per exemple, també vas cobrir la primera guerra a Txetxènia, que va començar el desembre de 1994. Això és so de Televisió Espanyola de l'1 de desembre d'aquell any.
2: Un consejero de la presidencia rusa afirma que Yeltsin quiere negociar y que no impondrá en un futuro próximo el estado de emergencia en Chechenia. El anterior ultimátum, en el que solo se vio un gesto desesperado de Rusia, tampoco se cumplió. Una de cal y otra de arena, porque aviones que Rusia no admite como suyos han seguido bombardeando Grozny, la capital chechena. Se evacúa a las mujeres y los niños hacia las montañas. Los chechenos no se fían. En la vecina Osetia han empezado a concentrarse tropas rusas, incluidos batallones especiales que los rusos aseguran capaces de rendir a Grozny en 5 minutos. Pero las cosas no parecen tan sencillas. Durante 3 años, el Kremlin ha descuidado la rebeldía chechena. Ha permitido que su pueblo reuniese armas, se adiestrase en su manejo.
0: I allà tu vas passar por?
1: I tant.
0: Consti que aquesta pregunta també li faria un senyor, eh?
1: I tant, i tant.
0: Consti.
1: Sí.
0: Però eres una de les poques dones que hi havia en aquell moment.
1: Sí, realment. Eh? I a més, ara que has dit aquesta pregunta, me'n recordo que anàvem, perquè dormíem fora de Txetxènia. Uh-huh. Dormíem a Makhachkala, al Daguestan, una república soviètica, i anàvem cada dia a la guerra, no? I me'n recordo un matí molt d'hora que vam, clar, jugaves un cotxe que et costava una fortuna, i anàvem amb aquest cotxe, amb l'Ibrahim, a més, jo no sé com ens van matar, si no les bales, aquells pneumàtics sense dibuix per les carreteres gelades. Sí, sí. Portava el cotxe un tal Ibrahim, me'n recordaré tota la vida, i anàvem tres periodistes més, tots eren barons, i anàvem amb Carlitos Bradac, que treballava per Diario 16, i amb Carlos Fajardo, que aleshores treballava per l'Observador. Un silenci a la carretera. I jo suposo que, bueno, perquè no sé si pel fet de ser dona o pel fet de ser... No ho sé. De repente vaig dir, estoy cagada de miedo, al mig del cotxe. I va ser com una mena de vàlvula d'escapament de tots... Uf, saps? D'aquell alliberament de dir...
0: Sí, sí, sí, de dir, nosotros también.
1: Nosotros también. No. Perquè, clar, anaves avançant i senties que això és un... Jo no serveixo, perquè el responsable de guerra ja t'ho dic. Vaig tenir l'experiència, he estat diverses vegades a Txetxènia, sí. Ja en vaig tenir prou. Però és molt peculiar com, quan s'està disparant artilleria pesant, tu notes a la caixa dels pulmons...
0: Sí, sí, que retumba tot, no?
1: Això. Mm. I a més, clar, que no hi havia un front definit. Jo vaig... I tant que vaig passar por. I tanto. Sí, sí.
0: Totes aquelles llibretes que vas escriure en aquell temps, les vas guardar, i d'allà sorgeix, per Alfaguara, el 2022, Cinco Inviernos, que també és un llibre d'amor a Rússia.
1: Totalment,
0: d'alguna manera.
1: Sí. Allà deien, mira, en aquell temps hi havia molts acudits, no? I en aquell temps, als anys 90, es deia que hi havia tres espècies que no podien sobreviure a Rússia. Una eren les dones, que no era fàcil per les dones, vegetarians i abstemis. O sigui, això ja et deia que el país era d'orillo.
0: Yeah.
1: Sí. I crec que en aquell temps expressava com una mena de... O te n'enamoraves del país brutalment, o detestaves. O sigui, no hi havia terme. I jo vaig... Em va passar el primer. Vaig quedar enamorada.
0: Què et vas enamorar?
1: Em vaig enamorar de l'idioma, de la cultura, dels escriptors, i bueno, va ser un gran aprenentatge, la veritat.
0: Aquell aprenentatge de 5 anys... va concloure, i sé que quan vas tornar, la primera vegada que vas tornar, no vas poder parar de plorar.
1: Em va passar, mira, això...
0: Però per què?
1: Em va passar, sobretot, amb el menjar, perquè vaig entrar als magatzems, em penso que es deien el GUM, que eren els magatzems soviètics, que a l'època de la perestroika i de l'escassès, i a la meva època, era allò, semblava el mercadillo, no hi havia res... Tot era complicat, aconseguir la carn, no sé què. I quan arribo, que han passat 10 anys i ha estallat el capitalisme al seu esplendor, entro i em trobo, sobretot a la part del menjar, uns expositors, unes vitrines com el Harrods o la Galeria Lafayette, una lavishness de menjars, de formatges de totes classes. I llavors em vaig retrotraure aquella època i vaig començar a plorar, a plorar. Jo em recordo d'haver pagat, al canvi, 1.400 pessetes per un enciam.
0: Mare meva.
1: I mig. Clar, era molt difícil, no et dic que passéssim gana, però era tot molt complicat, molt complicat.
0: Cinco Inviernos es pot trobar també en audiollibre. Llegeixes tu mateixa. Escoltem un fragment.
1: Estreno libreta. Un cuaderno escolar pautado que compré en Jerusalén, en la puerta de Damasco. Hace 3 meses, en junio, cuando me mandaron a cubrir las elecciones que ganó Yitzhak Rabin. A vueltas con el cuento las dos hermanas, sentada a una de las mesas del café de la ópera, en la Rambla. Más que escribir, veo pasar gente. Café con leche de hospicio. Han echado fría la leche. Acabo de comunicar a Sorolla y a Luis Moya mi disponibilidad para marcharme de corresponsal a América Latina, a México, donde ya tienen chiringuito, o allí donde consideren que merece la pena abrirlo. Buenos Aires, La Habana, Bogotá, El Salvador...
0: Com canvien els llibres o com canvien els audiollibres quan sou els propis autors els que doneu la veu, no?, a aquestes paraules?
1: Sí? No l'havia pensat. No, però
0: hi ha
1: gent especialitzada que amb unes també, veus i
0: també.
1: Unes modulacions...
0: Però
1: com la
0: tu li dones
1: una
0: tota
1: veu
0: la intenció.
1: Magnífica. Clar, perquè sé, clar, és el meu, però... El que he fet jo, però trobo que... Sí, potser amb aquest tipus de llibres... De memorials, diaris...
0: Sí, més d'experiència, no?
1: Clar, té més... Però, clar, hi ha professionals. Tu tens una veu, per cert, magnífica.
0: Per audiollibres.
1: Pues sí. No, no.
0: Però et va agradar fer-ho, no?
1: Sí, i va ser una experiència molt xula, sí. Clar. Sí, sí.

0: Som a Ràdio 4, a Irrepetibles, conversant amb l'escriptora i periodista Olga Merino. T'agrada la clàssica?
1: Sí, prou.
0: Tens la mirada perduda escoltant això, eh?
1: Sí, perquè estava pensant... Saps com vaig descobrir aquesta cançó? Bueno, aquesta peça de Vivaldi? A la peli de L'Oliver Laxe, O que arde. I com que m'agrada molt la música del barroc, me la vaig buscar de seguida i sí, m'agrada molt.
0: És meravellosa.
1: Sí.
0: Avancem una mica, perquè deixes Rússia el 1998, després d'aquests 5 hiverns. Com va ser tornar a casa? És a dir, com va ser tornar a casa dels pares?
1: Home, molt difícil, que jo... Amb tot el que venia, hi ha una dona feta... les guerres, o sigui, clar, pobra gent, a més amb un domicili...
0: Amb tot el bagatge, l'experiència... Eh?
1: Exacte.
0: La guerra.
1: La guerra, tot, i la mama que t'esperava que a dinar a 2:15. Pobra gent, no? Però clar, fins que vaig poder reinstal·lar-me i reorganitzar-me la vida, però em va costar, prou. Com un any. M'enyorava molt, molt.
0: Ja. Yeah.
1: Que pensa que era una vida molt diferent. A la Rússia que jo et deia que vaig viure, s'estirava molt les reunions a casa dels amics. Per què? Perquè tampoc no hi havia... Aquí què fem? Quedem a dinar, anem a sopar... Allà és que no hi havia un ni pubs, molt poc, tot just començava aleshores, ni pubs anar a prendre una copa, no? És que no hi era. I clar, hi era tot molt intens, em va costar molt... I sobretot, ara semblarà idiota el que dic, però... El consumisme d'aquí em va agobiar molt. Mira que jo provenia d'ell.
0: Clar.
1: Però em va agobiar molt.
0: El contrast, no?
1: El contrast. El contrast. Però, bueno, aquí estem i consumint i passant la vida com
0: I
1: podem.
0: I a la feina també et va costar trobar el teu lloc, no?
1: Primer vaig estar una molt bona temporada internacional en tornar de Rússia. Vaig estar una molt bona temporada a la cap d'internacional. I després també amb la cosa aquesta del voler escriure i allò internacional que era tan esclau, doncs mira, vaig voltar molt.
0: Yeah. Moltes,
1: jo crec que he estat a tot el... Menys esport.
0: Crec... I et vas començar a allunyar de la professió?
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí. Potser sí. Sí. Sí. Pel plorit aquest d'escriure, no? Dedicar-me més a la literatura, però sembla ser que... Que no, que continuem.
0: Però al 1999 publiques el teu primer llibre, Cenizas Rojas, amb Ediciones B. Com vas viure aquesta publicació d'un primer llibre?
1: Va ser una felicitat, Olga, absoluta. I a més, clar, com que tenia tanta vocació, per mi tornar des de Rússia, després del que jo havia viscut, sense un llibre, hagués estat un fracàs. I ho vaig viure estupendament, la publicació, una felicitat absoluta. Absolut.
0: L'ABC Cultural va dir que Cenizas Rojas és un singular exercici d'honradesa literària.
1: No, va tenir unes crítiques... Va tenir unes crítiques, Cenizas Rojas, absolutament... Suposo que era molt novedós, clar. Perquè la novel·la narra des de dins. Clar, jo havia conegut molt bé allò. Amb un edifici que... La privatització d'un edifici a Moscou.
0: Uh-huh.
1: I mirat des dels ulls... d'un niño de la guerra, adult ja, d'aquells que van exilar durant el 1937 a la guerra. Clar, jo allò m'ho coneixia molt bé i al passar-ho per la ficció em va permetre explicar a través de la ficció el que havia passat amb tot un país.
0: I a través d'un cas particular, no?
1: I vaig tenir sort, les crítiques van ser magnífiques, realment.
0: Després vindria Espuelas de Papel, el 2004, que és un homenatge als andalusos que van emigrar a Catalunya durant els anys 50. Per què vas tenir aquesta necessitat?
1: Mira, també per lo que et deia del meu avi.
0: Del teu avi.
1: Jo volia entendre com havia estat, no? Primer, perquè el meu avi havia estat a la guerra i m'ho explicava, i a més, a mi no m'acabava de quadrar com és que el meu avi, malgrat que, bueno, perquè era jornalero, que se'n deia, extracció, diguem, més aviat d'esquerres, va acabant fent la guerra amb els nacionals i que hi podia, no. Jo no tenia res.
0: Yeah.
1: Llavors em vaig... I també el per què de la immigració. El per què. I clar, quan et poses a estudiar i veus que, per exemple, l'any 33, en plena república, el 46% del territori a la regió bètica d'Andalusia, que ve a ser Jaén, Sevilla, Córdoba i Cádiz, si no m'equivoco, 46% eren latifundis.
0: Ja. Yeah.
1: Comences a saber això, i per què, no? I la brutal repressió que va haver-hi al sud, lo d'Andalusia, al principi de lo que en deien l'alzamiento i tal, va ser una escabetxina. Una escabetxina. Tot el que va passar a Andalusia i a Extremadura, bé, i va ser un homenatge i explicar-me a mi mateixa per què, no? Per què la meva família va emigrar? Per què van marxar d'allà?
0: Anys més tard, la novel·la Perros que ladran en el sótano, el 2012, i això d'elles sobre aquesta novel·la al programa Pàgina 2 de Televisió Espanyola amb l'Òscar López.
2: Es una novela muy coral, aquí hay muchísimos personajes, ¿no? Y tú nos lo sitúas en tres momentos distintos. Por un lado está durante la infancia, en ese Tetuán que pertenece al protectorado español, luego lo tenemos en los años 70, bueno, pues recorriendo España, actuando en garitos, actuando en ferias de pueblo, ¿no?, con una pequeña compañía de vodevil, y luego ya lo tenemos ya de mayor, podemos decir que en el momento presente, cuando trabajando en un parking se dedica a cuidar a su padre, ¿no?, una persona ya muy enferma. ¿De dónde surge este personaje que tiene tantos y tantos matices?
1: Es cierto que la primera idea de donde arranca la novela tenía muy claro eso, que quería ser un artista homosexual, venido a menos de esto, del ambiente de los cabarets, de cuando ya en los años 80 todo este mundo de las vedettes, de las coristas, de la revista, ya venido a menos, eso lo tenía muy claro. Y ahí se me solapó con otro interés por la historia, en general la historia me apasiona. Y vi que la historia de Marruecos, cuando fue protectorado español, estaba muy poco explorada literariamente, y vi que ahí había un filón.
0: Y siempre vinculan las historias particulars amb la gran història.
1: Això m'ha interessat molt, i al final jo crec que almenys les tres primeres novel·les, que són, sense haver-ho premeditat, són com un tríptic històric, no?, d'això, com la història en majúscules afecta a l'individu concret, no? I, bueno, hi apareixen, doncs, la Guerra Civil, l'esfondrament de la Unió Soviètica i aquell episodi d'enviar els nens de la guerra, treure'ls pensant que la guerra duraria dos dies.
0: Sí, sí, sí. No? I ja s'hi van quedar.
1: L'emigració, exacte, ja s'hi van quedar. L'emigració, és a dir, com afecta l'individu petit als grans cataclismes històrics. Això m'ha interessat, sí.
0: El 2020 vas publicar La Forastera, i l'origen d'aquest llibre és per culpa d'un suïcidi, Olga.
1: Quan tornes
0: de Moscou.
1: Sí, sí. Fixa't, i vaig estar a punt de perdre la novel·la, però bueno, estem parlant de l'època abans pre-internet, no? I un bon dia rebo la carta, una carta dels Estats Units en què em comunica que un amic que jo havia tingut, doncs, s'havia tret la vida, no? I el que més em va copsar és que va esperar tenir aquest noi la mateixa edat que son pare, i ho va fer el mateix dia, el mateix mètode. I allò em va obsessionar, dic, ostres, com pot ser? Jo sí que en parlava, però no era una cosa, no semblava que estigués obsessionat. I allò em va copsar, dic, però això? I vaig estar a punt de perdre la novel·la, no? Perquè a força d'investigar sobre aquest tema, que després parles amb els experts i no és que hi hagi un gen que predisposi al suïcidi, sinó més aviat el que s'hereden són pautes de comportament, però bueno, això seria... I clar, jo estava allò i dic, ostres, jo no vull fer una novel·la sobre el suïcidi. El que m'està sortint no... I va estar... Fins que li vaig donar la volta i ahir sí que... Mira, a partir d'una imatge molt, molt lorquiana, no? Llavors vaig veure que era el paisatge, vaig veure a un poble d'Andalusia, en un triangle en què els suïcidis duplicaven la mitja nacional, no? Estic parlant d'antigament, no? Hi havia el costum, o sigui, d'enterrar alguna noia que es havia suïcidat amb el vestit de nòvia, no? De núvia. I vaig pensar, ostres, quina imatge més, sí, més lorquiana, més... I a partir d'aquí, pom, vaig situar la novel·la en un paisatge del sud, i aquí sí que ja no és una novel·la. Hi ha suïcidis, però no és la novel·la que estava sortint.
0: No gira tot entorn al suïcidi.
1: No, al contrari.
0: La Forastera va rebre el 19è Premi de la RAE a la millor creació literària. També altres guardons, Olga. Escoltem què vas dir en rebre el Premi de la RAE el 2022.
1: No puedo por menos que apelar al corazón desde la tribuna para expresar mi agradecimiento
3: desde la última fibra del músculo. Gracias por haber prestado atención a mi trabajo y por haber reconocido el esfuerzo. La verdad es que para mí es un inmenso logro haber alcanzado a nado esta playa. Confío en que no parezca una osadía si digo que siento esta casa un poco mía, ¿no? Que por lo menos me pertenece un baldosín de la entrada por amor al idioma español en el que nací. Y, bueno, un amor que supongo surgió más o menos a los 10 años cuando descubrí el prodigio del diccionario, donde cada concepto, cada objeto hallaban acomodo en una palabra para intentar expresar, ¿no?, la complejidad de lo humano. Por último, quisiera subrayar que La Forastera, la novela galardonada, pretende homenajear a esa España vacía y olvidada que ya empezaba a mostrar síntomas cuando don Miguel Delibes ingresó en la casa. Todos, a mayor o menor distancia, provenimos de ahí, del apego a la tierra.
0: I vas llegir també l'inici del llibre, eh? I clar, tornem al començament de la conversa. Et referies al teu amor a la llengua espanyola.
1: Quin treball tan bèstia feu de documentació i de buscar documents, caram, felicitats, eh?
0: Gràcies.
1: Sí, la veritat és que per l'oïda m'apassiona la llengua i és la llengua en què, mm-hmm, en què vaig néixer, la que es va...
0: I en què tu escrius, també.
1: I en què escric, no? Pensa, jo no vaig parlar una paraula en català fins als 9 anys o així.
0: Clar, clar.
1: Perquè... Vull dir que em considero bilingüe funcional, no? Però, clar, com a llengua literària, per mi és el castellà.
0: Uh-huh. I ho deia al principi, ets també professora de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu de Barcelona. T'agrada la pedagogia?
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí, he après moltíssim, però ara hi ha classes del que és escriptura i tal, ho vaig deixar, perquè és molt exigent, saps? Uh-huh. És molt... Vaig aprendre moltíssim, perquè moltes coses que igual tu fas, com dir-te... Què fas de natura? Dius, ostres, per què funciona aquí millor una primera persona o una tercera persona? Que ho fas una mica per intuïció o per... Clar, et trobes davant amb l'alumne o amb la persona... No m'agrada tant la paraula alumne com... Saps, no? Estàs acompanyant sí, en el procés. I li has d'explicar per què consideres que aquí funciona millor una primera persona. Clar, has de sistematitzar els coneixements i les lectures i tal, i he après molt. Però, clar, arribava un moment que tenia jo 20 novel·les al meu cap, més la meva. I, clar, arriba un punt que dius...
0: Ja et costa la teva.
1: Exacte, imagina't, no? Però he après molt, molt, molt.
0: Olga Merino, periodista, escriptora, periodista, es barreja. Esperem el teu proper llibre. No sé si tens data o compliràs amb la data.
1: Mira,
0: no.
1: No, com que ja vinc descomplint fa diversos mesos i a la meva editora em penjarà i els agents... Bueno, en fi, acabaré quan pugui. Però sí, voldria acabar... No ho sé, voldria acabar aquest any.
0: Aquest any?
1: Voldria.
0: Acabar-la. Publicada l'any vinent.
1: Sí, segur. Bueno, segur. O sigui, que sí, com aviat l'any que ve. Què hi farem?
0: Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i marxem amb Angie, de Rolling Stones, que així també es diu la protagonista de La Forastera. Angie,
1: moltíssimes
0: moltes gràcies. I nosaltres tornem demà amb un altre irrepetible. Fins la propera.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. L'autopista P7 està tallada en els dos sentits a Gelida, a l'Alt Penedès, per un camió que s'ha incendiat i provoca una gran columna de fum. Ara mateix hi ha cues de més de 5 quilòmetres en sentit nord i sud. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A aquesta hora tenim dues incidències a l'autopista P7 que ens compliquen molt el trànsit en aquesta via. Per una banda, zona de Gelida, l'incendi d'un camió manté tallada l'autopista P7 en tots dos sentits de la marxa, com us dèiem, a la zona de Gelida. Molta tensió en sentit nord, hi ha cua de més de 10 quilòmetres ja des de Subirats, i en sentit sud, aturades de més de 8 quilòmetres ja des de la zona de Castellbisbal. Per tant, com a possibles vies alternatives per fer el trajecte Barcelona-Tarragona, tenim per una banda l'autopista del Garraf, C32, que és de pagament, és ben cert. També tenim l'autovia de Castelldefels, la C31, o la B24 Nacional 340. Però, com us dèiem, tallada, la P7 a Gelida, en totes dues direccions, cues molt importants a causa de l'incendi d'un camió. També a la P7, a Sant Feliu de Buixalleu, al tram nord de la P7, un accident que talla un carril en sentit nord, en sentit Girona. Aquí parlem d'aturades de més de 7 quilòmetres entre Sant Celoni i Sant Feliu de Buixalleu, també a la P7, com us dèiem, en sentit nord, sentit Girona, en aquest cas a causa d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies per aquest incendi. Els bombers han desplaçat 12 mitjans terrestres i 2 mitjans aeris per intentar sufocar les flames. També aquest foc del camió a l'AP7 a Gelida provoca problemes en la circulació ferroviària. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat perquè la línia R4 de Rodalies està tallada entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central. S'està gestionant un servei alternatiu per carretera. No deixem el foc perquè en menys de 24 hores l'incendi forestal declarat a Pino Franqueado a la comarca de les Urdes, a Càceres, ha arrasat 2.200 hectàrees de pineda. Unes 700 persones continuen evacuades i s'han cremat 6 habitatges. Rosa Quitllet, bona tarda.
3: Bona tarda. En aquests moments treballen sobre el terreny més de 200 efectius i 26 mitjans aeris. De moment, tot apunta que l'incendi podria ser intencionat. Aquest migdia, la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, ha visitat alguns dels veïns desallotjats que li han retret l'absència de l'alcalde de la localitat sobre el terreny.
4: Esa gente donde está cobrando su renta en su casa bien tranquilo porque a ellos no les afecta y la presidencia no hace nada.
5: ¿Pero ella no puede acogerla con una cuerda o qué?
4: Pero usted tiene una jurisprudencia que no la tenemos nosotros.
5: Yo estoy aquí y asumo la responsabilidad como presidenta de la Junta, pero yo no sé dónde está el alcalde.
4: Pues usted tendrá su teléfono que yo no lo tengo.
0: La situació, Rosa, és més optimista, Òscar, perquè poden tornar a casa 350 dels 1.000 veïns desallotjats per l'incendi forestal de Penyes de Riglos.
3: I, per tant, prop de 700 veïns encara hauran d'esperar que els peritatges assegurin que el seu reallotjament es fa amb totes les garanties de seguretat. A més, molts serveis bàsics s'han de restaurar. Els veïns, però, contents de poder tornar a casa seva.
6: Con ganas de volver y a la tranquilidad.
7: Estaba ya loca por venir a mi casa.
3: A les Penyes de Riglos avui les condicions meteorològiques no acompanyen perquè fa vent i es preveuen temperatures altes, però s'espera que demà baixin les temperatures i plogui.
0: Gràcies, Rosa. D'altra banda, Ceuta preocupa especialment la situació dels menors no acompanyats que es troben a la ciutat després de l'entrada massiva de finals de juliol. El govern espanyol treballa amb una proposta que preveu que les comunitats autònomes participin en l'acollida, però també que hi intervinguin entitats de protecció a la infància i famílies d'acollida. Des de finals de juliol, la policia ha identificat més de 2.000 menors a Ceuta. Catalina Perazzo, de Save the Children.
8: Este proceso tiene que ser en cualquier caso conforme a unas garantías y eso pasa por una evaluación individualizada de cada uno de los casos.
0: El govern central defensa que cal prioritzar l'interès superior dels menors, mentre que el Partit Popular reclama el retorn al Marroc i qüestiona l'agilitat del pla. Els populars, a més, reprovaran 5 ministres al Senat la setmana vinent per la gestió d'aquesta crisi. El govern ha licitat l'estudi de la primera fase de l'eix transversal ferroviari, la infraestructura que ha de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. S'analitzarà si aquesta nova infraestructura podrà permetre que els AVE procedents a Madrid entrin a Barcelona per la Sagrera sense passar per Sants per reduir el temps de trajecte. Ho hauran de poder fer mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet, una idea també plantejada fa uns mesos pel Ministeri de Transports. Tot això mentre les obres de construcció de l'estació de la Sagrera avancen a bon ritme, després de molts anys paralitzades, tal com ha actualitzat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
1: Els propers mesos ja es posarà l'etapa definitivament de l'estació per començar a construir l'estació per sobre i nosaltres com a ciutat començarem el primer trimestre de l'any que ve la construcció del parc lineal de la Sagrera, que serà el parc urbà més gran de la ciutat de Barcelona, 4 quilòmetres lineals.
0: I pel que fa al temps, baixen les temperatures una mica a Tarragona i pugen a la resta. A més, som a les portes d'un canvi de temps. Protecció Civil manté activada la prealerta del Pla Inuncat i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre alerta de possibles crescudes sobtades en barrancs i cursos d'aigua menors al Pirineu d'Osca i Lleida. Això és tot de moment. Més notícies al portal web rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
9: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Les 4 i 6 minuts, aquest tema Ràdio 4 en aquesta edició d'aquest dimecres 19 d'agost del 2026 de l'estiu XL. Des d'ara i fins que siguin les 7 tenim moltíssimes coses preparades, coses que hem preparat un equip de gent importantíssim, la Marina Fernández, el Julio Leal, el Marc García, a la producció el Tomàs Gómez, la Judit Mavina, el Mariano Salvador, el Carlos Messia i avui a les vies de so, l'Esther Bages i l'Edu Ortega. Aquí i ara comença l'estiu XL d'aquest dimecres.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: I qui també està per aquí és en Marc Avena. Què tal, com estàs, Marc Avena? Bona tarda.
2: Joan Barutel, especialment bé.
0: Sí?
2: Em declaro molt fan, a més, justament començar aquest programa d'avui, de l'indicatiu del jingle que acaba de sonar fa una estona i sona cada dia a aquestes hores entre l'informatiu i l'inici, la sintonia de l'estiu XL.
0: Home, hi ha diversos, eh?
2: És el jingle Maracaibo, segur que es diu Maracaibo.
0: El Maracaibo t'agrada.
2: Un feeling, una alegria de viure que contagia.
0: Li agrada el Maracaibo.
2: El Maracaibo.
0: Ja l'has posat nom.
2: Està posat com a jingle Maracaibo, aquí al Dalet.
0: Ah, molt bé, Maracaibo. Doncs ja sabem que el jingle Maracaibo és el que li agrada a Marc Avena, o sigui que ja ho teniu. Mira, és una cosa per pujar punts, no?
2: Això sí, també si demano que soni ara, pot sonar ara o no?
0: Crec que ja l'hem posat, eh?
2: Bé,
0: ja hauríem d'anar per feina.
2: Emissora que no s'identifica?
0: Doncs és emissora que no existeix, però ja ho podem dir nosaltres, també, que estem a Ràdio 4, l'estiu XL.
2: La primera en català.
0: Exacte, fins que sigui les 7 de la tarda, de dilluns a divendres, en aquest estiu 2026.
2: Ràdio Nacional d'Espanya, a Catalunya.
0: Exacte.
2: La força de la paraula en català. Digues sí, segur que et sona.
0: Déu meu, el que és que es diu loca l'indicatiu. Doncs mira, l'indicatiu es diu loca, no es diu Maracaibo.
2: Loca,
0: veus?
2: Maracaibo, bé.
0: No, de loca, Maracaibo...
2: No, per un beso tuyo.
0: Loca, no. Però no es diu Maracaibo, es diu loca.
2: Ai, Malena, quin estiu també vam passar fa...
0: Ja ho saps.
2: 25 estius, no, menys.
0: Bé, doncs ja sabeu que l'indicatiu que li agrada a Marc Avena deu ser per algun motiu concret, és el loca.
2: Malena, o sigui, gràcies.
0: Perquè...
2: Malena, claro. Gràcies. Em va convidar a Badalona a una desfilada que feia. Es va quedar encantada de mi. Una dona que s'encisa de mi. Que s'enamora de mi, ho podem dir.
0: No t'estava escoltant perquè m'ha dit una cosa la Bages i se m'ha ido de la cabeza.
2: I no li vaig fer cas, tu.
0: Déu meu. Bé, comencem el programa d'avui i ho fem també amb la visita de l'Oriol Serra. Oriol, com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda, molt bé, molt bé. Aquí estàs.
0: Que també estàs tu, Maracaibo. Avui estàs Maracaibo o loca?
3: Jo també estic loca després del cap de setmana que he tingut.
0: Un cap de setmana mogudet?
3: Sí, bueno, com a mitja Catalunya, jo crec, perquè aquests dies són de festes majors arreu de Catalunya, de Gresca, de Xerinola, de concerts, activitats, teatre, festes grans a totes les ciutats.
2: Vaig ser tan imbècil.
0: Per què?
2: Em va dir, vine a Madrid.
0: Encara està amb això.
2: Te prepara un gazpacho de los que te gusten.
0: Canviem de tema i ell se'n va...
2: És que hi ha malenes que només passen pel teu davant un cop a la vida.
0: Sí, però estem parlant d'altres coses.
3: Ah, podria ser convidada de l'últim programa.
0: Sí.
2: No sé si és una bona idea.
0: No li donis idees. Bé, anem a parlar una mica de les festes majors perquè volem passar una mica factura del que costen, no?
3: Exacte, mira, soc una mica aixafa guitarres de torn, que ve passar aquí els numerets perquè doncs hem tingut les festes, les estem tenint aquests mesos, algunes arribaran, altres ja han estat. La Mercè, per exemple, és fins a finals de setembre, pràcticament. I hi ha alguns artistes que acumulen bona part del pes de les actuacions de les poblacions catalanes, artistes que podem saber els seus caixets, els seus caixers, gràcies a les dades del portal de contractació pública entre el 2024 i el 2026.
0: Uh-huh.
3: Així que anem a passar això una mica, el repàs, els pressupostos que tenen aquests artistes, el que costen, i el que sí veiem és que hi ha quatre grups que repeteixen molt a les diferents ciutats del territori. Un d'ells són Búhos, que han estat de gira acomiat per el seu 20è aniversari, tal com vam explicar fa unes setmanetes aquí en aquest mateix programa. El seu caixet ronda els 30.000 euros per concert i tenen actuacions a Granollers, Tossa de Mar, Torredembarra o Santa Susana, entre altres. Ginestar, una miqueta menys, 18.000 euros a bona part de les seves actuacions. Després tenim a la Muixca, des de Vilassar de Mar, que, perquè es feu una idea, el 2024 el seu cost es situava en 17.000 euros, 20.000 euros aproximadament, per actuacions com, per exemple, les de Santa Tecla o Manresa o a Mollerussa, però és que el 2025, clar, un any després...
2: Això ha pujat, segur.
3: Ha pujat, 36.000 euros a la Mercè, que és una quantitat similar a la que es va pagar per les Santes de la Mataró, és a dir, el doble.
0: Clar, però també entenc que també es paga més perquè no és el mateix el públic que et va veure a Santa Tecla que el que et va veure a la Mercè.
3: Exacte, o sigui... i també que al final et dones més a conèixer i tens més espectacle, no?, sobre l'escenari.
0: No, i a més una cosa importantíssima, que al moment en què tu fas un bolo obert, lliure, sense que hi hagi entrada de pagament, clar, no pots fer bolos durant un temps en aquella zona. Llavors, a segons quines zones, un cop que aquest bolo el cremes, doncs l'has de rendibilitzar bastant.
2: Ara bé, poca pasta em sembla si parlem de la música,
0: Sí, sí, però bé.
2: Poca pasta, em sembla.
3: Estem parlant de gent molt, molt important en el nostre país, sector musical de primera línia, i una cosa similar també passa en Figaflaues. El 2024 situaven per sota dels 20.000 euros, mentre que el 2025 ja estaven en els 27.000, 35.000 euros, segons la localitat. Això, com diem, són dades del 2024-2025 estretes del portal de contractació pública. Però si us sembla, anem a parlar una miqueta del que passarà a la Mercè d'enguany, a la Barcelona. A Barcelona, perquè és una de les més importants, també una de les més costoses del calendari de festes majors del país. Enguany els preus són molt variats. Doncs mira, des de 12.000 euros d'artistes com Svetlana fins als 72.000 euros de la Pegatina, o com, per exemple, també destaca especialment Love of Lesbian, o el grup liderat per Santi Balmes, que actuarà el dissabte 26 de setembre a la platja del Bogatell. El seu contracte és de 151.000 euros, IVA inclòs. És a dir, que això vol dir que s'embutxaca aquests diners al Santi Balmes? No, és el que parlàvem fa una estona, no? Que això correspon a tota la producció, als desplaçaments, a l'allotjament, músics... Al final, per aquest tipus d'espectacles es necessiten una quinzena de professionals o més, només per tirar tot endavant amb aquest espectacle, no? Si això ho mirem en perspectiva i comparem els preus amb altres cartells de l'escenari del Bogatell durant les festes de la Mercè, el que veiem és que, per exemple, el 2024, Oques Grasses costaven 60.000 euros, que eren els caps de cartell, 2025, Rigoberta Bandini, 121.000 euros, i aquest any, com deien, la Voz Lesbian, 151.000 euros. És a dir, que en dues edicions el cost ha incrementat un 150% més. Això, clar, no passa només aquí a Barcelona, és una tendència que també afecta a tot el conjunt del sector musical. De fet, si ho mirem amb ulls de festival, no? De macroesdeveniments, segons l'European Festival Report, el 2025 va entrevistar a 250 festivals europeus i a diversos promotors, consultant els caixets dels grans festivals com anaven, no? I han dit que s'ha triplicat durant els últims 5-10 anys. És a dir, que ja sabeu que afecta a tot el sector artístic.
2: Bé, els preus de les entrades, dels abonaments també anirien per aquí, eh?
3: Anirien per aquí.
0: Home, jo crec que també, clar, que també ho fem pel que dèiem abans. Si jo participo, estic en un festival, doncs ja no puc fer segons quins bolos, les té inclòs en el festival. Per tant, o rendibilitzo més el que em paguen en aquell festival, o no puc estar. A més, també és una forma d'estar en un cartell compartit amb més gent, que possiblement em dona més visibilitat, em dono més a conèixer, i per tant tot això s'ha de reconduir. Què acaba passant? Doncs que, clar, com vas a veure molts artistes, l'entrada d'aquell festival et costa un pastón.
3: I també és cert que significa que els artistes cobren molt més que fa altres anys, o és que és molt més car muntar el concert en grans dimensions que anys anteriors? També això s'està fent una anàlisi, no?, en tot aquest sector, per veure què està passant i per no fer que la bombolla exploti d'alguna forma o altra, no?
0: Home, està clar que si tots els preus han pujat, està clar que també pugi el preu de producció d'aquests festivals, perquè pugen tot el cost de producció. La producció és molt cara, a més s'han de pagar drets, s'han de pagar moltes coses, quan muntes un concert d'aquests.
3: Percentatge... Sobretot quan és a la platja, per exemple, no? Que és clar. Un lloc on no està fet per concerts, s'ha d'habilitar específicament per tot això.
0: I a més, per exemple, si hi ha entrada, un percentatge també se l'emporta SGAE, se l'emporta, és a dir, que del cost de l'entrada...
2: Sembla que algun cop hagis muntat alguna festa d'aquestes.
0: He muntat
2: unes quantes,
0: he muntat la Mercè, saps?
2: Ah,
0: sí.
2: Només tu?
0: No, jo vaig muntar un per l'emissora on estava, i sí, sé que costa.
2: Quina era aquesta emissora?
0: No la puc dir, però sí, vaig muntar un concert, precisament, i em va costar uns dinerons, saps? I això que la producció la posa l'Ajuntament, o sigui, que imagina't, que vaig pagar més que res el catxet de l'artista, que també em va costar una pasta, però això ja ho explicaré un altre dia.
2: És que no sé per què pregunto, disculpa.
3: Batalletes.
0: Sí, de cebolleta.
2: Sí, ens ha afectat la música de Parc Juràssic, però la tenim preparada de cara a 5 minuts, perquè d'aquí 5 minuts farà una nova explicació d'una historieta seva.
3: Però és cert el que deien, que estem parlant de Barcelona i de grans ciutats, però també aquests caixets afecten també a pobles i a ciutats més petites, i és aquí on arriba el problema, no? Que tots els municipis no poden assumir aquest preu i per mantenir el seu estil de festa major, que s'han d'enginyar-los una mica perquè els artistes encaixin en el pressupost. Per això hem volgut consultar a tres localitats molt diferents, una de petita i dues de més grans, Com trien els artistes de cara a la Festa Major? En quin pressupost condiciona, si condiciona o no el pressupost al cartell de les seves festes majors?
2: Molt bé.
3: I justament hem començat en Cardedeu, no és perquè jo sigui d'allà, no és pura casualitat.
2: Casualitat.
3: I també que hagi estat de festes majors aquest cap de setmana. Hem parlat amb el Víctor Serrano, regidor de festes, que ens explicava que sí tenen a l'ull posat en altres festes majors del voltant per aprofitar oportunitats d'aconseguir artistes que encaixin dins el seu pressupost.
4: Cardedeu, sí que és cert que mirem programes i cartells d'altres municipis. Intenta, dintre del pressupost que n'hi ha, buscar recursos per fora, intentar, si trobem un petit patrocinador, involucrar, que moltes entitats venen i s'ofereixen i que sí, que és un tresor les entitats de Cardedeu, però també buscar la complicitat d'algunes entitats perquè s'animin i facin activitats, i moltes d'elles, que també era un compromís per a aquesta legislatura, és que a més que siguin inclusives, que sigui per tots els públics, una festa major participativa, que no vagi només a veure l'esdeveniment, a veure el concert, el clown, bueno, el Centre Mesos del 15 i la cultura popular, sense dubte, no? Però que també puguis participar.
3: D'altra banda, també tenim grans ciutats com Sabadell o Badalona. Aquí el pressupost, òbviament, és un altre, comparat amb el de Cardedeu, però també hi ha una idea molt clara de que els artistes que contracten connectin amb el públic de la ciutat. Ens ho explicava Cristina Aguilera, primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona. Sí, Cristina Aguilera, eh?
2: Ep!
5: Des del govern de Badalona el que busquem a les nostres festes, tant a la Festa Major com a les festes de maig, és de la varietat, no? Doncs perquè tots els veïns de la nostra ciutat puguin trobar allò que els agrada, que quan agafin un programa de les nostres festes doncs puguin tenir doncs, aquelles actuacions, aquells artistes doncs, que els hi pugui agradar. I per tant, doncs, busquem aquesta diversitat, aquesta transversalitat en l'elecció de les diferents actuacions i dels diferents artistes, i el pressupost d'aquestes festes doncs està, es decideix a l'inici de cada any amb aquest pressupost, i ja, dins d'aquest pressupost doncs ja mirem poder encaixar aquestes eleccions doncs perquè siguin les millors i perquè siguin les més diverses per tots els públics de la nostra ciutat.
3: I Sabadell el que fa en canvi és tirar molt de talent local, no?

0: Marla, i en aquest cas el programa per festa major, que és Venus, que també serà de Llenca. La proposta dels, de Cantaca, que porten el tema del flamenc, i en aquest cas el porten al centre de la ciutat. I d'altra banda, sí que és cert que hem notat com a ciutat que molt vinculat a la capacitat que tens tu com a poder de convocatòria i aforament que pots arribar a gestionar, has d'equiparar molt el tipus de grup que portes perquè després no col·lapsis la ciutat, i alhora és cada vegada més difícil trobar grups que vulguin tocar en obert, i els preus, doncs, sí, són complexes de gestionar, perquè, clar, tu has d'intentar buscar un equilibri a nivell pressupostari, però alhora també has de portar grups que en les expectatives de la ciutadania, doncs, no hi hagi frustració, no?
1: Hem de tenir en compte que no només es programa per gent jove i concerts i grups musicals, sinó que també s'ha de fer tota la programació per la resta de públic, que també és important tenir en compte. Primer això. També quan estàvem parlant fa dies de mira que els grups estan fent gira per diferents festivals o diferents, aprofiten que venen a fer la zona perquè els preus surtin més econòmics, també perquè està programant aquests concerts, perquè si tens de gira a Catalunya algú que no l'has de fer venir a l'altra punta, tothom acaba estalviant diners. I tercer, i el que no estem comptant aquí, és que els ajuntaments també acostumen a fer negoci d'aquestes festes. És a dir, aquestes festes es comercialitzen les barres, es comercialitzen en marques, com per exemple la Mercè a Barcelona, que té un munt de patrocinadors que paguen diners per estar i tenir publicitat de la Mercè. És a dir, que tot això és veritat que és diner públic, que l'estem pagant, però que també entra diners per una altra banda.
2: Això està molt bé, Joan, Oriol, però ningú pensa dir que tenim com a primera tinenta d'alcaldia a l'Ajuntament de Badalona a la meva admiradíssima i estimadíssima Cristina Aguilera.
1: Sí, jo crec que aquesta...
2: No penseu dir ningú?
3: Ella mateixa jo crec que ja deu estar...
1: Jo crec que ella ja li ho hem fet moltes vegades i que no passa res.
2: Que no és la mateixa?
1: No és la mateixa, no.
2: Segur?
1: No crec... Sí, sí.
3: Bueno, estaria bé, no?, que Cristina Aguilera de cop fos política, també.
1: Sí, no sé.
3: Seria un canvi de...
1: Truca-la i se't canta el Ben Conmigo. Escolta, a lo millor...
2: Ben Conmigo, baby, eh?
1: Clar, per això t'ho dic.
2: Amb la Janina, per el baby,
1: come, és possible, però no crec que sí que el seu cas. Oriol Serra, gràcies per aprofitar aquesta visita, portar-nos quan cobra la gent, quan fa bolos i concerts a les nostres festes majors, per al radar d'avui, i fins la propera setmana.
3: Fins la pròxima setmana.
1: Apa, adéu-siau. Manquen 9 minuts perquè siguin 2:15 de la tarda.

0: es diu Ixela. A Ràdio 4, amb Joan Barutel.
1: Aquí seguim a Ràdio 4 des de l'estiu Ixela i un dels millors plans per l'estiu és anar al cinema perquè les sales de projeccions les podem considerar també com a refugis climàtics. Allà podem fer dues coses, estar fresquets i veure bones pel·lícules. I aquest divendres s'estrena una molt interessant que es diu A Fuego, l'òpera prima d'Estel Díaz que ha escrit el guió juntament amb Núria Donjó i que està protagonitzada per la Zoe Bonafonte, per el Marc Soler, per la Rurlana, per el Miquel Melero i la col·laboració especial d'Omar Banana. És un film que té joventut com a marc i on trobem com a elements l'amistat, l'amor, jo diria el ball, el colorido i moltíssimes coses més. I per parlar d'aquesta pel·lícula, doncs tenim aquí els protagonistes. Benvinguts a tots, benvinguts a la ràdio. Com esteu? Esteu bé? Esteu a gust? Esteu còmodes?
2: Molt. Molt.
3: Estem perfectament, sí.
1: Escolta, molts dies de promo, jo penso que, clar, la promo és una part molt xula de la pel·lícula, però també entenc que és una part que, clar, que aneu explicant tota l'estona el que passa. Jo ja he dit abans de començar l'entrevista, us ho torno a dir ara a tots. No sé a qui li toca fer aquesta part, d'explicar de què va la pel·lícula, sense fer un spoiler, que jo sóc expert en explicar-la. Jo l'he vist, la pel·lícula, però no vull fer spoilers, perquè ja heu vist que abans una mica més... I a més que les interpretacions de cadascú quan veu la pel·lícula són una cosa i tu te montes tu pel·lícula i això no pot ser.
4: És a dir, la pregunta seria què es pot dir i com?
1: Exacte.
5: Es pot dir tot, el que passa és que, bueno, doncs...
6: Petits detalls que s'hauran de veure quan es vegi la pel·lícula. Exacte. Aquest divendres, 21 d'agost.
7: Exacte, sí. Volem que us sorprengui, llavors, clar.
3: S'ha de deixar una part de la imaginació de l'espectador perquè vagi omplint al llarg de tota la trama, vagi intentant fer tota la investigació, no?, que seguia el que fa la protagonista, la Lola.
1: Uh-huh. Lola, que arriba al búnquer. Al búnquer per una cosa que passa al principi de la pel·lícula. Bueno, això sí que ho podem explicar.
2: Això sí que es pot dir.
3: Sí, tant.
1: No?
2: Mor el germà de la Lola. Comença així la pel·li.
4: Bé, això, aquesta resposta ja ens ajuda una mica més veritat. Que la que ens han donat la senyora directora i guionista. Gràcies, Zoe.
1: I llavors, Zoe, en aquesta història, quan tu vas al cementiri a portar-li flors al teu germà, doncs trobes una persona que és... al mar, que és el Mario, i és allà on tu decideixes, esto el búnker què
2: sí.
1: és, no? I és on tu averigües i arribes al búnker, que és l'indret on passa gairebé gran part de la pel·lícula i és on es descobreixen moltíssimes coses. Un grup d'amics que es reuneix allà, es parla també del tema de l'especulació immobiliària en un moment de la pel·lícula. Hi ha un moment que graveu al meu barri, per cert.
2: Que
1: guai. A l'Espai Energia, la comunitat d'Energia. Sí. És mi barri, sí. La Zona Franca, i ho vaig fer allà. Digo, és mi barri. Sí. Això sí que m'ho dic, perquè em va fer il·lusió. Vaig tirar cap enrere tot per mirar-ho. I arran d'això surten moltes coses a la pel·lícula, perquè, clar, es van descobrint coses... Sobretot jo he vist molt colorido, molt ball,
4: bona
1: una
4: música.
1: Una banda sonora brutal. Anem a escoltar cançons, per exemple, de la banda sonora de la pel·lícula, com per exemple aquesta.

0: música de la pel·lícula Fogo aquest divendres als cinemes, però és una pel·lícula que ja s'ha projectat a l'Atlàntida Mallorca Film Festival. Quina percepció va tenir el públic per allà? Què va passar?
1: Home, va ser molt divertit perquè teníem la pel·lícula programada entre dos concerts. El primer era quasi una rave allà en Parquineu i després estava la Zoe. Llavors hi havia part de públic objectiu de la pel·lícula, però va ser graciós, clar. Entràvem a presentar la pel·li i la gent sortia mig despullada, suada. Era molt icònic, la veritat.
2: Bueno, com jo ara mateix. Bueno, quasi despullat, suat.
0: Sí,
2: és una constant
0: això,
2: aquest estiu.
0: És que això passa tu a l'estiu i en aquests estudis d'aquesta casa habitualment.
2: Jo tinc una pregunta per la Zoe i pel Marc.
0: Vinga.
2: Com és possible ser tan joves com ho sou i fer-ho tan bé?
3: Que ets maco, Marc.
2: No, és que a mi això em provoca admiració i enveja a parts iguals. No? Com es fa això?
1: A veure, també hem de parlar, per exemple, la part del ball. És cinema, no estem fent una funció, una cosa de dansa, un teatre on es vegin totes les costures.
3: Exacte, hi ha un muntatge i hi ha bastants ingredients que, de fet, et fan a favor perquè tota la història surti endavant i nosaltres, en veritat, sortim també embolcallats. Vull dir que jo crec que és un equip el que fa que tot surti bé.
1: Exacte.
2: Això està molt bé, l'equip és fonamental en qualsevol projecte. Ara bé, falsa modèstia, aquí a l'estiu XL no, eh?
1: Sí, ens ho hem currat molt, és veritat que ens ho hem currat molt, però... O sigui, hem de ser realistes, també. Jo tenia una doble per tot el món, saltos i piruetes i no sé què. També hi havia coreògrafes, O sigui, hem tingut un equip recolzant-nos també moltes hores i ens hem recolzat molt entre nosaltres, posant hores de caps de setmana, fins i tot.
3: Sí, o sigui, assajant també, vull dir, s'arriba a bon port. Jo crec que repetir, l'art de repetir també ens ajuda molt. També doncs, tenint un bon equip, una bona dire, una bona guionista.
0: D'això parlarem ara.
1: Les millors.
3: Aleshores, doncs jo crec que també, i unes bones compis. Vull dir que en veritat també va haver-hi una predisposició prèvia que t'hi poses allà, t'hi fots a totes i te't tires a la piscina i aleshores doncs fas que tot pues, surti...
2: I heu tingut un temps molt just per assajar, no? Menys del que us hagués agradat.
3: Sí, bueno...
1: Sí, va ser ràpid.
3: Va ser ràpid, perquè també no és una pel·lícula a l'ús, vull dir que no és només... Mm-hmm. Que hi ha l'ingredient de la dansa, no, mm-hmm. Lola? I aleshores... Vam haver d'assajar una mica més, sobretot, cosa que també ens va anar molt a favor, no? Perquè vam haver de treballar el cos, i això també, quan li fiques la dansa, és una part que et fa unir-te molt abans, no?
1: Totalment.
3: No tens una altra, no?
2: Coreografies, paraula clau en aquesta pel·lícula.
0: La Lola té un problema a la pel·lícula constantment amb el candau de la bici, però això ja en parlarem, perquè és un problema...
4: Amb la bici.
0: Per principal de la pel·lícula...
2: Això li diuen mètode Stanislavski, si no m'equivoco, i és com fer possible que l'espectador pateixi tant o més que tu.
0: Sí, sí, eh?
2: Quan estàs intentant obrir el candau de la bici, de la maleïda bici.
1: I no només obrir el candau, pujar aquella bici, que era una bici baixeta. Jo sóc alta, jo no... Aquesta bici, bueno, l'Estel la va provar quan vam acabar la peli.
5: Pesa moltíssim, l'hauria d'haver provat abans, em sap greu haver-te posat aquesta bici, però queda molt bé en pantalla.
3: Queda molt bé.
2: Model vintage de la bici, quants anys té aquesta bici?
5: Mira, no ho sé, probablement bastants.
2: És una prota més de la peli,
5: Sí, en realitat al final ho ha acabat sent. Ho has portat molt bé, això, realment.
1: No es nota la peli, però tenia moltíssimes ferides a les cames.
2: Hi ha un moment que camines amb dificultat que no sigui per això.
0: Estel, a veure, Núria, us uniu per fer aquesta pel·lícula. Com us arriba la idea i la idea de fer aquest projecte?
5: Doncs en realitat va sortir d'una proposta de 3Media, que era molt concreta, que volien fer una pel·lícula de ball i de joves per joves. I amb aquesta idea que em van contactar, jo el vaig parlar amb un amic i el meu amic em va dir la teva persona és la Núria Donjó. No ens coneixíem, ens hauríem d'haver conegut perquè teníem molts punts en comú.
4: Hem estudiat a la mateixa universitat, vull dir, amb pocs anys de diferència, de fet. Vull dir, sí,
5: no,
4: però
5: no
4: ens coneixíem.
5: No, tenim un estil molt semblant, a més, vull dir, hem encaixat molt ràpidament. I en res, ens vam asseure i vam estar molt de temps parlant, pensant quins temes podíem representar, quins temes valia la pena representar, que fossin problemàtiques de la generació Z, però a la vegada plantejar-ho amb un punt lluminós, amb un punt d'esperança, que no fos només des del drama, no? I ens agrada molt aquesta idea doncs, que l'entreteniment també contingui uns valors, no? Que sigui un mitjà per divertir-te, però també com per evolucionar una miqueta la idea que tenim de cara a aquesta generació.
4: Mm-hmm, exacte, era rascar una mica sobre les preocupacions que teníem en aquell moment i aprofitar per donar una mica, per deixar de tractar els joves amb aquesta infantilització que de vegades no, fem tots, i fer una pel·lícula que fos més honesta de cara a ells, no? I parlar, sí. Ensenyar que realment sí que els importen les coses, sí que tenen ganes de canviar el món, sí que hi ha gent de tot, però hi ha moltes ganes de fer coses, i això era algo com que sí. Les dues tenien molt clar, no?
5: L'energia aquesta d'activitat, d'agència, de voler fer coses, ens funcionava moltíssim amb el món del ball, es complementen perfectament.
6: No, i és una pel·li que combina molt bé, Joan, el que són els moments foscos. Qui vegi la pel·li ja sabrà de què parlo, i també hi ha moments de molta llum.
1: Completament.
6: Molt bé, Marc, una de les pintades que hi ha al búnquer és Future Not Found. Com veieu el futur? Joves com sou? I que ho feu també?
1: I que ho fem també? Home, jo sóc una persona bastant optimista de per si, però sí. També realista. I és una merda, perquè estem... Uau, no sé si ho puc dir. Puc dir paraulotes?
0: Sí. No? S'ha t'escapat ja no ho podem.
6: Jo crec que sí. Estem en directe.
1: Tampoc he dit res tan greu, però bueno.
6: No ens tancaran el programa, no
1: pateixis. Perfecte. No, és veritat. O sigui, estem pagant el preu de decisions que han pres generacions prèvies a la nostra, i al final ara és una mica... hem de veure què fem amb això. I hi ha moltes coses que donen molta impotència, i una cosa que em diu la meva mare, ecoansietat, és una cosa que no l'havia escoltat, però la meva mare, no sé, s'ho mira molt. Uh-huh. La ecoansietat és un tema per la gent jove, com el dir, el món està morint i no... Què faig? Què faig? Vale, sí, reciclo. Oc, què estic fent? O sigui, no estan canviant les coses. Sí, separo el plàstic del cartró, que també reciclem, sisplau, però no sé, m'enteneu, no? Hi ha una cosa d'impotència de dir, el tema de la vivenda, el tema de, no sé, és com, què faig amb els problemes que hi ha? No sé, hi ha moltes ganes de canviar les coses, però a vegades com, no, la gent no sap per on començar. I això sí que és, no sé, s'ha de començar com pel que tens al teu voltant, no?
6: Uh-huh. Què ha dit? Marc, alguna cosa a afegir?
3: No, bueno, jo m'agafo això que diu últim. Jo crec que sí, començant a fer petits canvis, jo crec que des de la tele va xarxa una mica, vull dir que no podem canviar el món, òbviament, però sí que el podem canviar des de el que nosaltres podem controlar, que és amb el que tenim més a prop, el que tenim al costat, i crec que fent aquest petit gra de sorra, pues jo tinc l'esperança, o vull pensar que potser podem trobar una millora, no?
0: A la pel·lícula sí que es parlen de temes com, per exemple, el dol, perquè és un dels temes que es tracta quan algú perd algú, no tant des del punt de vista només de germana, sinó també de l'entorn, que també estan passant un dol, la mare, tu, etc. Estem parlant de diversitat sexual en tota la pel·lícula. Estem parlant també del tema de l'especulació. Estem parlant de salut mental. Jo crec que estem parlant de molts temes, com veiem, que impliquen a la generació i que s'han mostrat a la pel·lícula d'una forma, és veritat, amb el ball, però que també amb aquests punts que estaven comentant de la reivindicació dels temes que ara mateix toquen a la gent jove.
1: Sí, i que és important, perquè com a persona de la generació Z, a mi em passa molt que quan veig una pel·li per joves no em representen els personatges que estic veient. Passa perquè a vegades estan escrits per persones, no sé, d'una edat que potser no tenen tant contacte amb la nostra generació o el que sigui, i tenen un prejudici cap a nosaltres, i llavors escriuen des d'aquest prejudici. En aquest cas, o sigui, està escrita i dirigida per dones molt joves, llavors, clar, esteu explicant una cosa que també us afecta com a generació, que tampoc és nada de l'altre món. Llavors, això es nota molt. I quan estàs dirigida també per algú que empatitza i que ho està explicant des d'una humanitat i no des d'un prejudici, es nota una barbaritat, perquè no estàs fent clichés de generació Z, que és com... Joder.
0: Això t'ho compro, perquè hi ha altres sèries de televisió que han jugat a aquests clichés, i sembla que els joves d'avui en dia estan tot el dia prenent drogues, tot el dia practicant sexe i tot el dia passant de tot. O sigui, sí. Hi ha algunes que precisament han tingut molt èxit de plataformes.
1: Absolutament.
0: Que tu ara mateix les mires i acabes dient... Però realment les joves són així avui en dia, perquè, clar, jo no conec a la gent jove com es mou actualment, no? Però veus les sèries i dius... I a més, clar, tots, si veiem una típica, tots són d'un estatus social superalt, tots amb uns diners que sembla que puguin fer una targeta de crèdit així, que puguin comprar-se el que vulguin, no? I s'han fet diversos clichés d'aquest tipus de joves. Aquí els joves són d'una capa social molt més humil, per tant, tenen unes mateixes realitats en algunes coses, però altres realment no són així.
4: Sí, de fet, això això era superimportant per nosaltres, sí. I de fet, el que ens agradava també és que no tots els personatges estiguessin a la mateixa classe, no? De fet, un personatge com el Mario, per exemple, estava a un altre nivell del que està un Andy, i per nosaltres era molt important anar una escena que sí que passa a casa de l'Andy, no? I mostrar això, i mostrar també aquesta precarietat. Jo crec que era algo que també havíem pensat des del principi, no? Que hi hagués aquest ventall, que no només anéssim a un lloc concret.
3: Bueno, que l'espectador s'hi pugui sentir identificat, no? Com una realitat que passa avui dia i en tots els personatges arquetípics com la vida mateixa, no?
5: Clar, exacte. És que per fer això, realment, penso que vam fer una mica de contraposició. Aquest tipus de sèries, per exemple, que parlaves de productes, els vam agafar una mica per anar-hi a la contra, fins a cert punt, i ens vam agafar més referents propis nostres, tant d'actualment, que amb la Núria ho hem comentat molt, hem contactat amb un psiquiatre, amb professors, amb persones de l'edat dels protagonistes, però també hem pensat en la nostra pròpia adolescència i en com la vam viure, i realment s'assembla molt més al que hem intentat representar que no pas aquest tipus d'aspiracionalitat que gairebé es basa només en lo econòmic, no? En una cosa molt de consum i d'ostentació.
4: O, per exemple, la música, vull dir, exemple facilíssim, és la música que escoltem nosaltres.
5: Sí,
4: exacte. Llavors, això, no, Blanco i en Botella, és que és, bueno, pues, lo que ens està passant per dins, no? Pues ho treus sí. A la ficció.
0: Recordem que estem aquí a Ràdio 4, a l'Estiu XL, i que estem parlant de la pel·lícula A Fuego, que s'estrena aquest divendres, que és el més important, que és el que no estem dient prou, i hem de dir més, a tots els cinemes d'Espanya, aquest proper divendres.
2: Jo estic molt emocionat per una metàfora que la guionista fa servir, i la directora suposo que també a la pel·li A Fuego. Aquelles caixes de quan la Zoe, ai, sí, la Lola i la seva mare,
0: ai, Déu meu,
2: fan un trasllat a un pis nou, hi ha unes caixes allà que va avançant la peli i aquelles caixes no les toca ningú.
0: No,
2: quina metàfora. Jo vaig pillar la metàfora, guionista. Jo vaig pillar la metàfora.
4: Que bé, estic contenta. Sí. Dormiré tranquil·la.
5: Jo recordo un moment del procés de la pel·lícula que algú ens va preguntar, però cal que estiguin fent una mudança? I tant que cal.
4: Evidentment, sí, perquè estan en un moment de procés i de canvi i estan entenent totes les coses de la seva vida i les coses no estan col·locades.
1: És un parèntesis a la vida de la família. Això és un moment maco també per explicar aquesta història, perquè no estem parlant una noia que ja ha fet el dol, una noia... No, al revés, està perduda, no sap què fer.
2: Li falta molta informació.
5: Exacte.
2: I han amagat informació, perquè aquí no hem comentat, exacte, però cada personatge amaga una cosa.
1: Sí.
2: O
1: dues.
2: O
1: la Lola també. Sí. La Lola també.
2: La Lola també.
1: La que més.
2: I va avançar la peli i jo em vaig cabrejar per moments. Perquè, clar...
1: Això m'encanta.
2: Vas pensant, vale...
3: Us voleu posar d'acord, collons?
2: No, a mi em va encantar, però, clar, em va cabrejar precisament pel que deies tu. És a dir, a mesura que va avançant, cada personatge es va descobrint, va ensenyant coses que no t'esperaves i acabes desesperat, efectivament, Marc. Acabes desesperat. No, però és la gràcia.
0: Sí. No, i allò que t'havies muntat al principi no és el que tu pensaves, ara de sobte que ha canviat aquí les tornes i no pot
2: això
0: ser.
2: Això és culpa seva, d'aquestes dues senyores que tenim aquí.
0: No, ja. Ells fan el que els hi diuen, però... Heu pogut dir alguna cosa, alguna puntadeta? Que això a vegades els actors ho feu quan esteu interpretant i canvia alguna coseta que no...
3: No, sí, hem tingut aquí un... Sí, sí.
1: Ens estan fent així amb el cap.
3: Ens han obert els braços, vull dir, va ser molt guai.
4: És que això és el millor que et pot passar, sí, que vinguin actors amb ganes de treballar i que et diguin, no, mira, això d'aquesta manera, això d'aquesta altra.
1: Però no sempre ens deixen. Ja. També això és molt guai, de sobte trobar... un equip que està obert a què proposem, i no només amb guió, també amb vestuari, o sigui, vam formar part també del procés d'ajudar, no? Perquè al final estem parlant de la nostra generació i per molt que s'hagin apropat molt, hi ha coses que diem, bueno, pues això no ho diem, potser ho diem d'aquesta altra manera, o... I això el guió estava viu, els personatges estaven vius i des del principi va haver com molta acollida a poder proposar. I això s'agraeix moltíssim, perquè, clar...
0: A més, la pel·lícula està en un espai privilegiat, que són les Tres Xemeneies, que està en ple procés de transformació, que s'ha de canviar actualment, però l'heu agafat abans de la transformació. Jo penso que serà una de les últimes coses que es faci en aquest espai abans que el reformin o el canviïn, no? Que també crec que és una forma maca de tancar un espai que durant molt de temps ha estat allà oblidat, no?
3: Sí, sense calefacció. Quin fred que arribava, me cago en Déu.
5: Sí, és veritat.
0: En quin mes vau gravar?
3: El novembre
5: vam estar, però clar, està molt tancat, hi ha molta humitat, està molt prop del mar.
1: La Ruslana i jo moríem, perquè estàvem... Ella, literalment, quasi amb la teta fora, i jo, pantalon curt, llavors, clar, estàvem morint.
2: Però també hi ha escenes a les que esteu molt abrigats, i jo pensava, carai... Quines ganes d'abrigar aquí el personal amb la calda que deu fotre allà, però clar.
6: Ara
0: jo sempre he tingut...
6: Si veu gravar el novembre, normal.
0: Parlo amb els actors, perquè jo no sé si sóc de fer alguna escena, però jo sempre tinc molta empatia amb els actors quan fan aquelles típiques escenes al mar, a la platja, que es banyen en plan feliç. Oh, que bé estem aquí, que bé estem aquí.
3: I és febrer, no?
0: I tu penses, en quin mes hauran gravat això? Com es fiquen en aquesta aigua? Com aguanten? I a sobre com somriuen? O sigui...
6: Jo... Això no ho has de pensar, Joan, t'has de deixar anar.
0: No, clar, però en aquell moment penso en l'actor. Tinc empatia en aquell moment. En aquell moment tinc empatia, penso en quin mes han fet això, perquè moltes vegades, clar, es grava quan no hi haurà gent a la platja.
1: Es fa a propòsit, les pel·lis de l'estiu es graven a l'hivern i les de l'hivern es graven a l'estiu. Sempre passa això.
0: Per passar calor, no?
1: Sí.
3: Jo crec que sí, es posen a prova.
1: Sí.
0: Estem parlant d'aquesta pel·lícula que s'està en aquest proper divendres, recordeu, A Fuego, no us la podeu perdre, als cinemes de tot el país, però abans de marxar vull parlar amb els actors també, per si teniu algun projecte també que s'apropi o que pugueu anunciar tant a la Zoe com al Marc.
1: Comença tu.
3: Per favor.
1: Ai, Marc.
6: Endavant, Zoe.
1: Bueno, jo ara estreno al Festival de Sant Sebastià de Donosti, Ruega por Nosotras, que és una pel·lícula del Daniel Monzón amb una temàtica molt necessària. Es diu molt, però és veritat. És veritat, és història del país i la gent no s'ha enterat. Ningú sap, o molt poca gent, la gent que ho va veure sí que ho sap clarament, el que va passar al Patronato de Protección a la Mujer, que és un horror i la penya no sap el que va passar. Llavors, Ruega por Nosotras. I després tinc una pel·li de Prime, Marfil, de bueno, House of Ron, Mercedes Ron, aquests llibres que juvenils també. I res, Marc Soler, tu què?
3: Doncs estoy de buena fuente, ens veurem a Sant Sebastián perquè també estrenarem, estem a 5 minuts més, a una pel·li del Javier Ruiz Caldera. O sigui que molt guai, perquè jo no he estat mai a Sant Sebastián i em ve molt de gust anar-hi.
1: Jo tampoc!
3: I, que guai, tia.
1: Que guai.
3: I també tornem amb l'Herència, una obra de teatre aquí al Lliure, i que m'agradava pues, també compartir-ho aquí amb vosaltres.
0: A veure, se poden veure, perquè jo tinc ganes. I vosaltres, que ja esteu pensant en nou projecte, ara que ja sou juntes, que heu fet aquí un equip conjunt, i ja que es coneixeu més o no?
5: Sempre home, estem parlant, no? Ahir al tren de tornada a Madrid ho parlàvem i deia Núria, hauré de demanar cita perquè la Núria està ocupadíssima, però sí, volem tornar a treballar juntes.
0: Clar, perquè la pel·lícula, mira que s'allarga, graves al novembre, s'edita, es munta. La promo l'esteu fent ara, s'estrena ara, però vosaltres teniu que seguir treballant amb altres projectes i amb altres coses. És a dir, per tant, esteu amb diverses coses, canviant-vos el barret en cada instant, perquè ara toca parlar d'una, ara toca parlar d'altra, ara em toca gravar aquesta. Això també és un ritme important, a l'hora de fer tant de director, guionista, com d'actors en el vostre dia a dia, perquè no és una cosa que diguis, faig aquesta pel·lícula, es munta, estic de vacances i ara la promociono i ara s'estrena. No, és que pel mig poden passar 50.000 coses i us hem de recordar que vau fer en aquella pel·lícula no sé quan.
3: Però sempre és bonic, perdona Martí.
6: No, digues, endavant.
3: No, que a mi em sembla molt bonic també la promoció, perquè és un moment de retrobament, de tornar-te de reconciliació amb el que vas fer, de reconciliació amb les compis, amb l'equip, vull dir que també és una part molt bonica, jo crec, no?
4: I, perdó, en el meu cas, encara més, perquè jo quasi no vaig a rodatge i per mi...
3: Mira, quants hem vist més que mai.
4: Clar, els he vist més que mai. A l'Estel, vale, perquè la veig més, però a ells, vull dir, no els veig gens, en realitat. Llavors, per mi és un gran moment. És un moment superbonic i de celebrar i de dir que guai que hem fet aquesta feina, saps?
1: Totalment.
6: Els guionistes també existeixen, eh?
1: Sí.
4: Molt bé, molt important, Marc.
3: Jo ets la columna vertebral.
6: Clar, que fa la història, no? El cap i a la fi, que la crea. Núria, sàpigues que jo tinc una amiga, molt amiga d'una amiga teva.
4: Ostres, ara m'ho expliques, això,
6: eh? Sí, de la Tamara Casellas.
4: Home, clar.
6: Però la meva amiga és amiga de la Tamara.
4: Ah,
6: i jo la Tamara la conec també. Ara ho comentem. Jo tinc una última pregunta, Joan.
0: No, podem fer més, eh?
6: Una última.
0: Sí.
6: Una última i ja callo, eh?
0: Ah.
6: Aviam, senyors actors, Zoe, Marc, com es fa per rodar una escena de sexe, perquè allò és una escena de sexe,
0: sí,
6: sense tocar-se, pràcticament. Si més no, a bona part de la
3: seva. Gràcies a l'Aida de Sagarra, a mi, que també una coach d'intimitat que, gràcies a Déu, és un ingredient que està als rodatges i s'agraeix molt, a part d'altres coses també, no?
1: Moltes sí, gràcies. O sigui, també amb la... treballant amb la coordinadora d'intimitat, però sobretot també recolzant-nos molt amb el company, perquè és així, cal una confiança i una intimitat que es crea per fer aquest tipus d'escenes, i vam fer els exercicis amb l'Aida i després també...
3: I amb l'Estel, també,
1: amb l'Estel,
3: juntament amb l'Estel,
1: sí.
3: Estava allà.
1: I també la cosa maca de... Bueno, sense fer molt spoiler, però... El ball
6: ja
1: s'ajunta.
6: No,
1: perfecte. El ball s'ajunta allà i que de dansa passi a lo que passa també és molt maco.
0: I hi ha un moment molt important allà. És el moment del consentiment.
6: Pam.
1: Absolutament.
6: Pam.
2: Com mira cap a dalt?
0: És el moment més important quan passa el que passa, que és el moment del consentiment.
1: I el consentiment aniria més enllà. Fins i tot el consentiment, abans del primer petó també hi ha consentiment. Perquè és una cosa que vam voler marcar, de que no és que un dels personatges s'apropa a l'altre sense pregunta. Uh-huh. Al revés, van fent passets. S'apropa una mica un i després... l'altre.
3: Sí, això ens ho deia molt l'Estel, sí. volia precisar molt en això. I també que la dansa i la fusió de l'acte, com per si dir-ho d'alguna manera, no sigués en va, no? Vull dir que estigués fusionat, sí. Que no sigués una cosa i una altra. No? Te'n recordes que això sí. ho percebes?
5: Jo vull reivindicar també la figura de l'Anna Macau, que va ser la coreògrafa, que és que vam treballar la seqüència molt en equip, realment. Vull dir, sí. Va ser amb vosaltres dos, amb la Zoe i el Marc, amb l'Anna Macau des del principi també va tenir molt present on acabar la seqüència, i l'Aida de Sàrrega, d'on venia. Llavors,
1: totalment.
5: Crec que per això funciona i tot s'entén, i el consentiment és el que diu la Zoe, està present des del principi. Jo crec sí. que és una seqüència molt rodona, i sobretot gràcies a vosaltres també, que vau estar molt disposats des del principi.
2: Enhorabona.
0: Estem parlant molt del ball, però clar, és que a més de ballar, la gent, hi havia un munt de gent ballant que venien de diferents escoles que han participat a la pel·lícula.
5: Sí, són gent maquíssima, són gent que ja ens els emportem per sempre. O sigui, estan tan motivats.
1: Era
5: tots ells eren superjoves, eren tan bons, o sigui, era increïble. La peli crec que ha quedat molt bé, però és que veure-ho en directe...
4: Era espectacular.
5: Durant tot el dia seguit, sí. no? Com ballant, no paraven i estaven...
1: Freestyle
5: super...
1: a sobre.
5: Era freestyle.
1: Freestyle. És que no hi havia alguna coreo en algun moment, jo què sé, hi ha un moment que hi ha tres ballarins de sobte fent el mateix. Això és una petita coreo, que també ha estat l'Helena Marín.
5: L'Helena Marín.
1: Però realment hi ha molt freestyle a la peli. L'escena final és quasi bé freestyle de tothom. Llavors és molt guai això també, perquè tenien un talent. I l'energia que s'ha creat a la peli també és gràcies a la figuració, als ballarins, sí. perquè nosaltres, o sigui, jo me'n recordo el primer dia de batalla, que estàvem allà, i clar, l'Estel em deia, Zoe, que no es pot, el teu personatge no pot estar ballant. I jo, ja, però és que com no ballo si està la gent fent això? O sigui, era impossible, és que estaves amb l'energia de tothom. I clar, jo havia d'estar amb la meva trama i el personatge del meu germà, que ha mort i no sé què, i jo volia ballar també. Llavors és una peli que espero que transmeti això, que arribi la gent al cinema, si us plau, s'ha d'anar al cinema, s'ha de veure al cinema, i que ballin en conjunt, que és una peli per veure acompanyada. Sí.
0: No, i a més també el colorit del vestuari, que també ajuda moltíssim a l'hora de ball, perquè clar, quan hi ha ball de freestyle, que ja la gent es mou moltíssim, que si a sobre el vestuari està ben conjuntat, li dona un colorit de la pel·lícula molt maco.
1: Totalment.
0: Corrido és molt maco en aquell moment quan es veu tot.
2: I abans, que les escenes de ball són...
0: Brutals.
2: Videoclips, sí. directament.
0: Sí, són fragments importants de la pel·lícula.
2: No és menys tenir la teva feina, no? Com a directora.
5: No. La pel·lícula...
2: Són videoclips.
5: Sí, és una pel·lícula i 7 videoclips, li dic jo. Sí,
2: molt bé.
5: Sí.
3: Tot i que no, res... Que, vull dir... Tota la part de dansa no és en va, vull dir que...
4: No, al contrari. Avança l'acció sí. i es va amb els personatges. Sí.
1: Això és superimportant mencionar-ho, perquè hi ha pel·lis on cançons o ball van pel seu compte, però en aquest cas parla molt dels personatges, la relació que tenen amb la dansa.
3: Exacte, és el canal, no?
1: Sí,
4: exacte.
0: Bueno, abans de marxar, que ho hem de dir, que el Marc Soler avui, senyores i senyors, fa anys!
1: Yeah! Yeah!
3: Gràcies.
0: Escolta, felicitats.
2: 21 anys que fa la criatura, tu.
1: 21 i mig.
3: M'encanta, ja puc anar a Canadà, ja soc un
2: lloc. Ja veuràs, adonar, hòstia.
0: Escolta, i gràcies per venir a fer promo el dia del teu cumple, que molta gent s'agafa festa el dia del seu cumple. Gràcies, per estar aquí. O sigui, tot sigui dit.
3: Home, encantadíssim de venir.
0: Abans de marxar, una frase per promocionar la pel·lícula de cadascun dels que esteu aquí, perquè la gent vagi aquest divendres a veure A Fuego. Zoe.
1: Home, per divertir-se, acabar bé l'estiu, però també per emocionar-se. Em sembla una pel·li amb molta sensibilitat.
5: Jo penso que és una pel·li per recordar la importància de les amigues i de les xarxes de comunitat. Mm-hmm.
4: Jo anava a parlar també de comunitat, la veritat. És que crec que ens cal molt en la societat d'avui en dia un lloc al que pertany, no? I crec que els nostres personatges troben això al final, troben un grup d'amics, una família que esculls, i crec que això és el que s'emportarà a l'espectador, a més d'unes ganes brutals de sortir ballant del cinema.
5: Això segur.
3: Exacte, sobretot, i agafant-me això, perquè parlar de la pell, del cos, de la proximitat, de la salut mental i fer-ho en família, en comunitat, anant al cinema, crec que és de les millors maneres d'anar un divendres.
2: Bé, doncs... Hem d'esmentar que hi ha cameos també molt interessants.
0: Sí.
2: Jo estic molt enfadat perquè una noia que a mi m'encanta, com a cantant, com a noia, només surt 10 segons, com a molt.
5: Oh, és que no la teníem més temps, és que està ocupadíssima la Julieta, és que va venir, ens va fer el favor de venir, va ser meravellós.
2: Només pel fet de veure-la, jo ja estic content. Sí.
0: Doncs recordem, aquest proper divendres, a partir de l'hora que vulgueu, la podeu veure a qualsevol cinema del nostre país, la pel·lícula A Fuego, una pel·lícula amb la que hem parlat amb els seus protagonistes des de la part de guionista i directora, amb l'Estel i la Núria, i amb els seus actors, la Zoe i el Marc Soler. Gràcies per estar aquí a Ràdio 4 a l'Estiu Excel·la. Molta sort amb aquesta pel·lícula i amb els vostres propers projectes, i sobretot a gaudir del que passi a partir d'ara. Gràcies.
4: Moltes gràcies.
5: Gràcies
3: per convidar-nos.
0: Seguim aquí a Ràdio 4 l'Estiu XL. I seguim quan manquen 7 minuts perquè siguin les 5 de la tarda.
7: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: I a aquesta hora ho hem de fer l'agenda. Marc García, bona tarda.
8: Bona tarda, Joan.
0: Què tal? Com tenim l'agenda per avui?
8: Doncs molt bé, perquè tenim concerts imprescindibles i autèntiques joies.
0: Doncs vinga, comencem.
8: El Guíxols d'Arena, en el marc del Festival Porta Ferrada, acollirà una de les jornades més engrescadores de l'estiu. La tarda començarà amb el concert de Ben Harper and the Innocent Criminals.

Ben Harper és un dels cantautors més destacats de la seva generació i una de les veus més versàtils de la música contemporània. Al llarg de la seva trajectòria ha explorat amb naturalitat gèneres com el rock, el blues, el folk, el soul o el reggae, construint una carrera avalada per més de 16 milions de discos venuts i 3 premis Grammy. Amb 18 àlbums d'estudi i una marcada sensibilitat social, Harper ha col·laborat amb artistes com Harry Styles, Keith Richards, Pearl Jam o Jack Johnson. I després del concert de Ben Harper arribarà al plat fort de la jornada al Festival Portaferrada, i és que pujarà a l'escenari del Guíxols Arena Nile Rodgers and Chic.

0: Nile Rodgers i la seva banda Chic és considerada per la crítica una de les bandes més representatives de la història de la música disco. Als anys 70 van crear alguns dels grans himnes de la música, com Le Freak, Everybody Dance, I Want Your Love i aquest temacle, Good Times. Boys will be boys, better let them have their choice. Girls will be girls, cute ponytails and curls.
1: Quin temazo, eh?
2: Quin temazo,
1: eh? Quina qualitat, com es nota, eh? Bueno, i en Tadeu també, la de Ben Harper sonava molt bé, la cançó, eh? I ell també sona molt bé. Seguim parlant del Chic?
0: Sí, perquè la influència de Rodgers va molt més enllà de Chic. Com a compositor i productor, ha treballat amb artistes com David Bowie, Madonna, Diana Ross o Daft Punk. I ha estat darrere d'alguns dels grans èxits del pop de les darreres dècades. Amb més de 50 anys de trajectòria, Nile Rodgers i Chic continuen portant als escenaris aquella barreja de disco, funk i soul que els va convertir en referents i avui faran ballar Sant Feliu de Guíxols.
1: Hem de dir que també va ser Nile Rodgers productor al disc Olé Olé 1990, la cançó Soldados de l'Amor, que estem parlant també de molta producció estrangera, però també ha produït artistes del nostre país.
3: Tu i jo, soldados sin batalla, tu i jo, soldados de l'amor.
0: I del Festival Portaferrada Occident marxem a l'Occident Summer Fest, que s'està celebrant aquests dies a la Cerdanya.
3: Ah, pachuro.
4: ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera?
0: Rosario actuarà a Puigcerdà dins de l'Occident Summer Fest, on farà un repàs als grans èxits de la seva carrera i presentarà un directe carregat de rumba, flamenc i ritmes llatins.
4: Y mi corazón me grita, me aprisiona.
0: La cantant arriba al festival en plena gira Universo de Ley Tour, amb què celebra els 30 anys del seu disc de Ley. Referent de la fusió de rumba, flamenc i pop i filla de Lola Flores, es va consolidar als anys 90 amb èxits com Mi Gato, Sabor Sabor, Qué Bonito o Cómo Quieres Que Te Quiera. I al Castell de Calonja, a partir de les 10 de la nit, hi actuarà la jove cantautora catalana Mariona Escoda.

0: Luca. En aquest forat no m'hi sento bé.
1: Mariona Skoda es va donar a conèixer l'any 2022 després de guanyar el concurs Eufòria i rebre el Premi Enderroc a millor artista revelació.
0: I és que ja he oblidat tots els teus perquès, les teves paraules se les emporten.
1: A les seves cançons mostra la seva vessant més personal i autèntica, com en aquesta Et deixo la mà, on l'artista parla de deixar enrere una etapa marcada per les inseguretats i la importància de recuperar la confiança en una mateixa.

Recordem, Mariona Escoda, aquesta nit, a les 10, al Castell de Calonge. I ja per acabar, una proposta que va més enllà de la música. Des d'ahir, dimarts, i fins aquest diumenge, dia 23, podreu gaudir a la Ciutadella de Roses de les Nits de Circ. Un circ molt especial, ja que es fa a l'aire lliure i sota les estrelles. L'espectacle compta amb 29 artistes de 10 països diferents que protagonitzen 8 atraccions plenes d'acrobàcies i números sorprenents, tot acompanyat de música en directe. I el més important, la gent encara és a temps d'aconseguir entrades per a les 5 funcions que queden, totes amb inici a 2:15 del vespre.

0: García, l'agenda d'avui també plena de coses molt interessants perquè la gent pugui gaudir, a més de totes les festes majors que s'estan portant a terme a Catalunya, que hi ha un munt de festes majors que estan funcionant, i la gent aquesta setmana és la setmana més festiva, jo crec, per tot l'any, directament.
1: Sí, directament és així. Jo tinc una petició, sisplau. Edu, Esther, després de la informació de les 5 en punt, pots sonar de nou avui a l'estiu XL el jingle Maracaibo Loca?
0: És el Loca, pot el Loca.
2: Sí.
0: Anem camí a les 5 de la tarda, arriba el butlletí informatiu a Ràdio 4, i després, atenció, perquè avui parlem del Dia Internacional de la Fotografia. Serà després de la informació de les 5 aquí a Estiu XL. Fins ara mateix.
3: Són les 5.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bona tarda. La P7 ha quedat reoberta parcialment a Gelida després de l'incendi d'un camió que havia obligat a tallar l'autopista en tots dos sentits a la marxa. Bombers de la Generalitat ha donat per estabilitzat aquest foc i continua treballant-hi amb 11 dotacions, una de les quals aèria. Les complicacions, això sí, a les carreteres continuen a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. A aquesta hora, sens dubte, el més important és aquesta incidència que s'ha produït a l'autopista AP7, a la zona de Gelida, l'incendi de part d'un camió que ha afectat el voral, zona boscosa, fins i tot a una deixalleria propera a la zona. En fi, ja tenim tots els incendis en aquesta zona apagats. Per tant, en sentit nord, en sentit Barcelona, l'autopista ja és oberta al trànsit, però encara hi ha aturades molt importants de més de 10 quilòmetres entre Subirats i Gelida. Per tant, encara retencions molt destacades en aquest tram de l'AP7 en sentit nord, en sentit Barcelona. En direcció sud, només hi ha un carril obert al trànsit en sentit de Tarragona. Per tant, també parlem d'aturades importants de més de 7 quilòmetres entre Martorell i Gelida. Per tant, continuen les cues a l'autopista AP7, tot i que en sentit nord ja és oberta, i en direcció sud tenim un carril obert al trànsit. Recordeu, com a possibles vies alternatives, per una banda, la C32, l'autopista del Garraf, que és de pagament, també la B24 Nacional 340. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Gràcies. Mentrestant, també per aquest incendi d'un camió, la circulació de l'R4 continua interrompuda entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central. Rodalies ha establert un servei alternatiu per carretera. D'altra banda, a les Urdes, a Càceres, continua actiu l'incendi forestal que ha obligat a desallotjar més de 700 persones. Hores d'ara preocupa el flanc oest, on s'han reactivat les flames, cosa que complica les tasques d'extinció pels més de 200 efectius que treballen a la zona. Rosa Quitllet, bona tarda.
6: Bona tarda. Avui la presidenta d'Extremadura, la popular Maria Guardiola, ha participat a la reunió del CECOPI i ha censurat que alguns veïns s'hagin negat a abandonar casa seva quan se'ls ha advertit de la proximitat de les flames.
7: Sabéis que hemos tenido problemas con gente que estaba en sus casas y no quería salir del Cerezal. Ha tenido que ir Guardia Civil con equipos de psicólogos y trabajadores sociales. Algunas han accedido, pero sigue habiendo gente poniendo en riesgo su vida.
6: Maria Guardiola també ha indicat que, segons les primeres investigacions, el foc ha estat intencionat, tot i que les autoritats esperen els resultats de les proves pericials.
7: Todo apunta a que ha sido un incendio provocado, pero hasta que no tengamos las certezas, pues yo creo que tenemos que ser prudentes y dejar trabajar a la policía, ¿no? Que se sigan las líneas de investigación que correspondan.
6: Aquesta tarda també molt pendents un altre incendi que ha començat a la Comunitat de Madrid i que ha obligat a desallotjar les localitats Aldea del Fresno i Villamantilla. Hores d'ara treballant a la zona una vintena de dotacions dels bombers i agents forestals i ja s'ha desplaçat també altres dispositius de la Unitat Militar d'Emergències.
3: Israel ha admès per primera vegada que va disparar contra el vehicle en el qual viatjava una menor de 5 anys amb la seva família i obre una investigació penal. Laura Hurtado, bona tarda.
8: Bona tarda. En un informe sobre atacs a personal humanitari, l'exèrcit reconeix l'assassinat de la menor Hind Rajab el 2024, malgrat que al principi les forces israelianes havien afirmat que no hi havia tropes a la zona de l'atac. Segons l'autoinvestigació, s'han trobat aparents errors en la coordinació dels desplaçaments de l'ambulància de la Lluna Roja Palestina, que derivaran a la policia militar israeliana. Israel també s'obre a investigar la mort de 15 treballadors humanitaris en l'atac a un comboi d'ambulàncies del 2025. D'altra banda, pel que fa a l'assassinat dels 7 treballadors de l'ONG World Central Kitchen a la Franja de Gaza, reconeixen que van identificar erròniament com a terroristes els treballadors humanitaris. Tot i això, l'informe conclou que no hi ha sospita de delicte per iniciar una investigació penal més enllà de les destitucions i advertències als alts càrrecs encarregats de l'operació. Mentrestant, Israel ha assassinat almenys 10 persones i ha ferit unes 20 en nous atacs a la franja.
3: Gràcies, Laura, i tornem a casa nostra amb dos apunts en clau de successos. A la Jonquera, els Mossos han detingut un fugitiu buscat per la justícia francesa. En concret, sobre aquest individu pesava un ordre europea de detenció emesa pel país veí. L'individu està acusat dels delictes de temptativa d'homicidi, lesions greus i amenaces, tot plegat per uns fets que haurien succeït a la localitat francesa de Besiers al setembre del 2024. I detingut un jove de 23 anys acusat de robar objectes a platges de l'Alt Empordà. En dues setmanes l'han arrestat 7 vegades. Gemma Esteve.
2: L'últim cas va ser dissabte a la platja de Sant Pere Pescador. Una dona va deixar les seves pertinences a la sorra mentre es banyava i en tornava a comprovar que li havien robat el telèfon mòbil. La víctima va avisar els agents, que van poder localitzar el terminal a través d'una aplicació. El van trobar a la zona de la carretera de Sant Martí d'Empúries, en possessió del jove, que va quedar detingut. Segons els Mossos, el noi actuava sobretot quan els banyistes eren a l'aigua o estaven distrets. Amb aquesta última detenció ja en suma 7 en només dues setmanes per fets similars. El jove, que acumula nombrosos antecedents, ha passat a disposició judicial.
3: Acabem amb la previsió del temps. Jordi Oriós, bona tarda.
4: Bona tarda. Avui les màximes baixen una mica al litoral de Tarragona i pugen a la resta de Catalunya. Es podran arribar a valors significativament elevats, amb perill important per altes temperatures a pràcticament tot l'interior i prelitoral, també a l'Empordà. Avui s'esperen màximes de 42 graus a Lleida, 38 a Girona, 34 a Barcelona, 33 a Tarragona. Pel que fa al cel, poc ennuvolat, però a la tarda es desenvoluparan núvols d'evolució diurna al Pirineu i no es descarten ruixats i tormentes que al Pirineu de Girona poden ser localment forts. Hi ha avís també perquè es poden estendre a zones veïnes. És una informació d'EMET.
3: Això és tot. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
9: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Ara mateix són les 5 i 6 minuts i aquí estem a Ràdio 4 des de l'estiu i Cele, comencem la nostra segona hora d'avui que volem dedicar gran part d'aquesta hora a parlar del Dia Mundial de la Fotografia que es celebra avui. I si us sembla bé, comencem ja a fer un repàs de com va néixer la fotografia.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: Julio Leal, bona tarda, què tal, com estàs?
2: Molt bona vesprada, bona tarda.
0: Bé, bona tarda, em sembla que és el primer dia que tenim per aquí després de les vacances, pot ser?
2: Sí.
0: A la redacció sí, però en antena fa molts dies que no...
2: Que no estava per així present.
0: No, no, per aquí no, T'hem trobat a faltar, què tal les vacances, ara que tenim aquí?
2: Bé, la veritat que passen massa ràpid, sí, però d'alguna forma, però ja estem de nou així al 100%.
0: Moreno estàs, Moreno estàs,
2: Això és natural.
0: Natural.
2: Anar-nos pel carrer.
0: Anem a parlar del Dia Mundial de la Fotografia.
2: Sí, perquè què seria de les nostres vides sense aquelles imatges per al record, no? Però molt ha evolucionat la fotografia des del seu origen allà per l'any 1839. I avui és un dia molt especial. Veritat, Joan?
0: Sí.
2: Per què? Perquè és el Dia Mundial de la Fotografia, com bé comentaves, i té una explicació històrica, tal dia com avui, però de fa 187 anys, va tindre lloc l'anunci públic del daguerreotip a París. I què va ocórrer aquell 9 d'agost de 1839? Doncs bé, el protagonista va ser Louis-Jacques Mandé Daguerre, encara que va dir que simplement va inventar la fotografia, seria això, massa simple resumir-ho d'aquesta manera. Daguerre havia treballat al costat de Nicéphore Niépce, que ja havia aconseguit fixar imatges fotogràfiques anys abans. De fet, la imatge conservada més antiga, que es considera una fotografia, va ser obtinguda per Niépce cap al 1826-1827 mitjançant un procediment denominat heliografia. Després de la mort de Niépce, en 1833, Daguerre va continuar experimentant i va desenvolupar el daguerreotip, un procediment capaç de produir imatges extraordinàriament detallades sobre una placa de coure recoberta de plata. El 9 d'agost de 1839, François Arago, científic, astrònom i polític francès, va presentar oficialment el procediment davant de l'Acadèmia de Ciències de França i l'Acadèmia de Belles Arts. O sigui que ja tenim per què este 9 d'agost com a Dia Mundial de la Fotografia.
0: Home, una data importantíssima, no li farem a Marc Avena que faci els anys, ho tenim ja sumat aquí, però no farem que facis ni sumes ni res d'avui perquè no tinguis cap problema.
3: 187.
0: Ai, que llest ets, com m'agrada.
3: Clavadíssim. No te l'esperaves, aquesta.
0: No, no me l'esperava, no.
3: Han passat 187 anys, Es diu aviat, 187.
2: Quasi dos segles,
3: 187.
0: Ja.
2: Però això, aquell descobriment, podem dir que res tenia a veure amb el que entenen avui per fotografia, o millor dit, com es pot captar aquesta imatge passant aparells de grans dimensions que ven d'estar a un estudi, a les càmeres que tots portem a la butxaca, als nostres telèfons mòbils. Res té a veure. I a l'estiu XL, per acostar-nos a aquest fascinant món, volem recomanar dues exposicions que trobarem al KBR, Barcelona Photo Center, que és la seu de fotografia de la Fundació MAFRE. Per una banda, tenim la mostra dedicada a Minor White, que va ser una figura clau en la fotografia nord-americana del segle XX, tant per la seva innovadora producció fotogràfica com pel seu rellevant paper com a docent en institucions de prestigi, com la California School of Fine Arts. També es pot destacar d'ell el seu treball editorial com a cofundador i editor i director de la revista Aperture, epicentre del debat fotogràfic estadounidenc de la segona meitat del segle passat. Així que anem a conèixer més coses d'esta mostra i Carlos Goyanet, conservador cap de fotografia de la Fundació MAFRE, ens conta què podem trobar a aquesta mostra.
4: L'exposició és la més àmplia que s'ha fet nunca sobre su obra en el 50 aniversario de su fallecimiento. Y tanto el catálogo como la exposición se estructura en secuencia, con esa idea de que él tenía, de que una fotografía única no es capaz de comunicar las ideas o las inquietudes que tenía el artista. Igualmente, y eso también es muy novedoso en su obra, da entrada a participación al espectador que tiene que reflejarse en esas imágenes compartiendo el significado que le otorga el fotógrafo o dándole un significado nuevo y propio que puede ser tan rico o profundo como el que pudo llevar a crearlo al fotógrafo. Nadie se queda igual cuando ve la exposición, está siendo una sorpresa incluso para la gente del mundo de la fotografía porque es una obra delicada, profunda, de una belleza y con una carga de mensaje que traspasa la propia imagen fotográfica. Lo que se resume en una frase muy conocida suya que decía que él fotografía las cosas no por lo que son, sino por aquello otro que son.
2: Primera proposta que tenim, no? Perquè també podem acostar-nos a la figura de Joaquín Tusquets de Cabriol amb La forma eloquente, format per prop de 5.000 negatius i al voltant de 1.000 còpies positivades. El llegat de Tusquets de Cabriol està marcat per la recent recuperació i identificació del gran part dels seus fons, la troballa fortuïta en 2004 d'un ampli conjunt dels seus negatius a Palma i la posterior confirmació en 2020 de la seva autoria. Des de llavors, les seues imatges no han deixat de suscitar enorme interès i rebre la consideració que mereixen tant pel seu valor tant estètic com documental. El mateix Salvador Goyonet ens dona més detalls del protagonista d'esta segona exposició.
4: Representa lo que era la fotografía en lo amateur, digamos, en los clubs fotográficos, una fotografía que no está retratando la cotidianidad de la vida de la Barcelona de los años 50, 60, pero que en su caso, él era químico de profesión, demuestra una capacidad, una profesionalidad en el sentido de lo buen fotógrafo que era, lo bueno que era imprimiendo su fotografía y el interés que para él tenía, aparte de su de ser químico y tener una fábrica, dedicaba la mayor parte de su tiempo a la fotografía. Y lo interesante es que su familia ha sido capaz de conservar este importantísimo legado y que lo podemos disfrutar hoy siendo un fotógrafo amateur, estando a la altura, digamos, artística de otros muchos fotógrafos.
2: Doncs bé, en dues mostres es poden visitar fins al dia 6 de setembre i sí que tenim una bona oportunitat per a gaudir de la cultura al mateix temps, que com deien abans, no, quan parlaves de cinema, d'estar fresquets a un espai com pot ser la Fundació Mapa.
0: Sí, perquè moltes vegades ja recordem que la cultura s'ha convertit també en espais climàtics, que són importantíssims en dies amb tant calor com avui, que estàs fresquet i de sobte doncs, pots tenir una miqueta de cultura, i més avui que és el dia de la fotografia, per veure alguna expo.
2: Doncs bé, hem aprofitat la conversa amb Carlos per a preguntar-li també com veu el món de la fotografia ara, no? Perquè ha canviat tant, però volem conèixer la seva impressió de com va, cap a on va la fotografia.
4: La fotografia actualmente digamos que tiende por caminos muy diversos, sobre todo desde que ya apareció hace alguna década la fotografía digital, pero el fondo, lo importante es la fuerza, la capacidad de comunicación que tiene la imagen fotográfica, ya sea la fotografía analógica, ya sea la fotografía digital. En realidad es la imagen lo que le da fuerza, lo que le da persistencia y lo que nos, realmente lo que nos puede mover o motivar, como cualquier obra de arte, venga de donde venga, esté hecha como esté hecha, incluso con la IA, como vemos algunos grandes fotógrafos, como el propio Joan Font Cuberta, que fue de los primeros en tergiversar la idea de la veracidad de la fotografía como documento en la fotografía amateur, y sin embargo sigue creando y produciendo imágenes con una fuerza extraordinaria, sean como sean. En realidad es la capacidad y el valor del propio artista el que crea una imagen fotográfica poderosa.
2: La intel·ligència artificial que també està present. Bé, tenim de moment dues exposicions que podem visitar. D'altra banda, Barcelona també ha tingut lloc aquest matí un fotogol aprofitant això, el Dia Mundial de la Fotografia i les festes del barri de Gràcia, que em sembla una combinació perfecta. L'encarregat d'acompanyar aquelles persones que s'han animat a participar d'aquesta iniciativa ha estat Guillem Calatrava, fotògraf i creador de contingut, que ens ha explicat en què ha consistit aquesta activitat.
5: Bueno, el fotogol consistia en un paseo fotogràfico por el barrio de Gràcia, empezando en la House of Photography de Fujifilm, donde hemos hecho una pequeña introducción, una pequeña charla, y luego ya pasear por las calles de Barcelona de Gracia, aprovechando que son unas fiestas mayores y luego hay toda de calles que están decoradas, y nos hemos perdido por las calles buscando luces, sombras, contrastes, detalles, gente. Se trata de una vivencia, una experiencia fotográfica, de pasear, de disfrutar con la cámara, con la fotografía, de comentar. Han salido gente intercambiándose los números de teléfono porque, bueno, han hecho amistad, gente que coincide, ¿no?, en una misma cosa, que es la fotografía, que es una pasión. En mi caso empezó como una pasión, luego se convirtió en una profesión y combino la profesión con la obsesión y la diversión. O sea, es todo un conjunto. Y aquí es lo que se ha demostrado en el Fotowalk. Gente, eso que se comentaban las fotos entre ellos, con lo cual ya ver esto, para mí ya han aprendido un montón esta gente.
2: De segur que han après molt, una proposta molt interessant en què ha participat més d'una trentena de persones que han compartit unes hores fent fotografies pel barri que, com sabem tots, estos dies estan engalanats amb motiu de les festes majors de Gràcia. A Guillem Calatrava també li hem preguntat al voltant de com veu la fotografia a dia d'avui, i això és el que ens ha dit.
5: Cada vez costa más, ¿no?, quizá distinguir de què és real, què no és real. La IA está haciendo mucho daño. Pero bueno, yo creo que la IA también ayuda, ¿no? O sea, en mi caso, yo a veces he hecho fotos de producto y el retoque me ayuda de la IA para mejorar esas cosas. El problema ya veo ya cuando hay ya fotógrafos que hacen fotos solamente con IA y ya no salen a la calle, o sea, no tienen una cámara en manos, tienen un ordenador entre manos. Y aquí quizás es donde se pierde. Pero bueno, mientras se siga diciendo, mira, esta foto está hecha con IA, esta no, yo creo que la fotografía va a tener... siempre va a conservar este punto, ¿no?, de romanticismo, de unión de gente, de pasear con una cámara entre manos, de buscar detalles, de perderse por la montaña, de buscar cosas en arquitectura, de viajar, que de viajar y fotografía muy unido. Así que, bueno, sería esto.
6: Mm-hmm. Home, jo penso que, clar, és normal quan fas una foto de producte per vendre comercialment, entenc que retoquis. El que no es pot retocar ja és tot el que vols captar amb una càmera de fer fotos, perquè avui en dia la fotografia, la gràcia és aquesta, no?, que puguis captar coses, que siguin maques i que no tinguem tanta guilla, tant coses, sinó que siguin coses naturals, com fèiem abans.
3: Compte, aquí hi ha debat, eh? Compte.
6: Home, la foto de producte sempre retoca comercialment. Això és una cosa que, vulguis o no vulguis, quan tu veus una foto de publicitat d'una hamburguesa, d'un lloc que venen hamburgueses, allò que...

0: Julio Leal, gràcies. Hem parlat de com va començar la fotografia, hem parlat també d'un parell d'activitats que han hagut avui de fotos, i qui també ens parla de fotografia és el Marc García. Marc, bona tarda.
1: Bona tarda. I sí, parlaré de fotografia perquè aquesta és una activitat que tots fem, però que no sempre fem bé. Avui, amb els mòbils i les xarxes socials, tot és ràpid, instantani. Capturem constantment moments del nostre dia a dia, moltes vegades sense dedicar gaire temps a la fotografia ni fixar-nos massa en el resultat final. Per això, avui volem abordar una disciplina tan quotidiana com complexa, la fotografia, des d'un punt de vista més professional. Entendre la importància de la mirada, del focus i de la composició, i conèixer també l'afició, la tècnica i la comunitat que es genera al voltant d'aquest món. I per parlar-ne, avui tenim amb nosaltres l'Albert Mayol, fotògraf i president de l'Associació Fotogràfica de la Garriga. Bona tarda, Albert, com estàs?
2: Hola, bona tarda, moltes gràcies. Bé, de moment molt bé, molta calor, però bé.
1: Perquè tu, Albert, fa sí. Quant de temps que vas començar a fer fotografia? Què és el que et va enganxar i et va portar a continuar-hi dedicant-te durant tants anys?
2: Bé, vaig començar de la mà de la meva germana, l'any 92-93, recordo, no ho sé ben bé, i des d'aleshores ja vaig formar part de l'Associació Fotogràfica, em van ensenyar, i bé, fins ara, fins al dia d'avui, doncs, he treballat amb moltíssims companys. Els últims 12-13 anys abans de jubilar-me vaig ser professional de la fotografia, i ara m'hi dedico, doncs, jubilat, doncs, a bodes m'hi convides, ara és perfecte, ara és perfecte.
1: Clar, què és el que significa per tu, perquè tants anys dedicant-te, no, a un món com aquest?
2: Home, a part d'una afició, és una afició que s'escapa de les altres aficions, entenc jo. Perquè a l'hora de fer la fotografia tu estàs captant una imatge del món, del moment, de la situació, d'aquella llum, d'aquelles hores que t'has estat esperant per trobar aquella llum, aquell ambient. Tot això és una vivència, i si a més ho fas aquesta vivència com ho hem fet amb companys de l'Associació Fotogràfica, que quan sortim, doncs, sortim bé, portem la cerveseta fresqueta, vull dir que... i esperem el temps que sigui necessari per trobar aquella llum. Això és fabulós.
0: És anar a pescar paisatges, no? És com la gent que va a pescar peixos, que està esperant que el peix piqui.
2: Ni més ni menys.
0: Doncs aquí és el mateix, esperar agafar allò que vols agafar en el moment en què vols agafar.
2: Exacte.
0: I que sigui el que tu esperaves.
2: Exacte. Ara no fa gaire vam estar a Sant Pere de Casserres a intentar fotografiar la Via Làctea. Hi havia previsió de bon temps. Vam anar-hi a les 8 de la tarda, vam estar fins a 2:45 de la matinada, i a l'última hora no vam poder captar cap imatge.
3: Carai.
2: Adequada, perquè hi havia núvols. Uh-huh. Això passa, bueno, doncs un altre dia serà. Ara ens ho vam passar, Pipa. Ens ho vam passar molt bé, els quatre companys que hi vam anar-hi, i tornem a anar-hi. I és això, vull dir que... clar que avui dia, digitalment, es poden fer moltes coses, no? Però el que s'està perdent és lo que les vivències que es viuen en estar amb companys, en fer la fotografia, a veure com aconsegueixes aquella fotografia, que tots anem a darrere la mateixa fotografia. Però uns, doncs, tenen més sort que altres, i aquestes vivències, això ho portes a sobre.
1: Clar, ja. Aquesta anècdota m'imagino que té a veure, no?, amb l'Associació Fotogràfica de la Garriga.
2: Sí.
1: I, clar, tu n'ets el president.
2: Sí.
1: Quan es va fundar i com vas passar-hi a formar part? I què és el que feu?
2: Bé, van començar el 1988. Jo no hi era, en aquell moment no estava, però es va fundar el 1988. Immediatament es va crear la Federació Catalana de Fotografia. Nosaltres vàrem ser l'entitat número 3. Ara penso que n'hi ha 138, 135 entitats federades a la Federació Catalana. I bé, era tot un conjunt de gent que tenia uns neguits per la imatge, per la fotografia, no? Estem parlant de l'any 88, totalment tot analògic. Jo també ho vaig viure, també tinc un laboratori analògic. Bueno, i el compartir hores i estones amb gent que uns en saben més, uns en saben menys. Has de procurar que els que en saben més, doncs, estiguin pels que no en saben tant, per intentar, entre tots, poder agafar, doncs, un nivell i pujar l'associació al màxim nivell possible. Entrem en concursística, fem concursos a nivell nacional, a nivell internacional. Tinc un company que realment a nivell internacional és un verdader crac, Josep Maria Molist. Vull dir que està disparat totalment, té premis reconeguts a nivell arreu de món. I, bueno, nosaltres estem esperonats perquè volem anar darrere d'ell, però el veiem com si fos un Everest, no? Però, bueno, aquí estem i és el que fem. I la gent que vingui nova

0: pues, que aquí està el tema, trobar gent nova.
1: Estem parlant de la fotografia d'abans, o sigui, que estàs parlant que tens un laboratori...
0: Sí, sí, encara el tinc.
1: Que encara fas... Clar, és que això també era un ritual. Això també era un ritual, eh? O sigui, clar, saber si la foto havia sortit o no havia sortit.
0: Totalment.
1: Realment veure com sortia la foto finalment, que totalment. A vegades no s'havia fet res, havies perdut un carret i no havia passat res.
0: I més
1: clar, clar, llavors, aquesta emoció també de saber el resultat final no és el mateix que ara amb una digital que és més instantani, saps? Realment, que la foto està al moment i si no pots repetir el moment. En aquell moment totalment. És, era fins aquí, volia agafar aquest moment i no sé si l'he agafat o no l'he agafat fins que no arribi i faci tot el ritual.
0: I no t'equivoquis a l'hora del revelat. Uh-huh. Perquè et pots equivocar, i llavors aquella fotografia l'has revelat malament, i t'han sortit els negres molt contrastats, i l'has perdut. Això és un tema. Però jo, els moments que jo he viscut en el laboratori, quan agafes el negatiu, el poses a ampliadora, enfoques, col·loques el paper, fas les teves reserves, el poses en el líquid, i comença a sortir, i aquella olor que desprèn, perquè a més desprèn una olor, això no ho he viscut mai més. Amb la fotografia digital, ara tinc un ordenador, una mini impressora, faig alguna coseta, però aquelles vivències no s'han viscut. I ara em consta ser que molt jovent s'hi està agafant, perquè evidentment volen conèixer el que s'ha fet tota la vida, el revelat analògic, l'equivocar-te, l'agafar el paper, posant-lo en el temps adequat, la temperatura adequada, el fixador, l'aturador, i llavors es posar-lo a assecar i que et quedi bé, i que si llavors és aquesta fotografia, doncs l'agafes i la portes a un concurs i te la premien, ets el rei del mambo, literalment, ets el rei del mambo. I bé, això ja dic, repeteixo, és un tema que no he viscut, ara ho vius d'una altra manera, ara és la immediatès, tens la fotografia, amb càmeres digitals, menys que no siguis molt inepte, qualsevol càmera digital et fa la fotografia instantània, te la fa, ja te la deixa feta, més aviat plana, tu l'has d'acabar de donar-li una mica el teu aire, ximpum, ja tens la foto. Això abans no passava.
2: I Albert, deixant una banda del que sí. És la tècnica que comentaves ara, sí. Anant o posant el focus a l'emoció, sota el teu punt de vista, què ha de tenir una foto perquè sigui bona o perquè et cridi l'atenció d'alguna manera?
0: Aviam, totes les fotografies són bones. Són bones. Totes les persones que fan fotografies les fan amb una intenció. En sabran més o en sabran menys, però tenen una intenció. Tu no pots dir a una fotografia, aquesta fotografia no és bona. No estàs preparat per dir-ho, ningú està preparat per dir-ho, perquè tu no has viscut aquell moment. No has estat en aquell moment que ell ha fet la fotografia, que l'ha inspirat a fer la fotografia. Un cop dit això, llavors hi ha una sèrie de baremos, de regles... Però les regles ja sabem que al final són per trencar-les. Però jo sempre he pensat que les regles, per trencar-les, primer les has de conèixer. Les has de conèixer, les has de posar en pràctica, i llavors és quan ja estàs reconegut i posat en pràctica, després trenca-les, i les trencaràs amb gràcia. No les trenquis per desconeixement, sinó per coneixement, per al tema. Ha de ser una fotografia... És que totes, ja dic, són bones.
2: Si jo demano per una foto preferida...
0: Sí. Uf...
2: Per tu, quina seria?
0: A veure, jo tinc un fotògraf que m'ha agradat sempre, molt bo, a part dels clàssics, però m'ha influït molt, a més amb el tema del blanc i negre, en Sebastião Salgado, el brasiler. Per mi aquell home és un crac, fent fotos amb qualsevol cosa que se li posi les mans. N'hi ha molts. Hi ha, de la moda, un alemany, en Peter Lundgren, penso que es diuen, que és boníssim fent, i les fa en blanc i negre, i és molt bo. Enric Cartier-Bresson, en Robert Capa, aquests són els clàssics. Dels més moderns hi ha algun anglès, hi ha un francès també, però ja toquen coses que de vegades s'escapen una mica del tema. Que estan bé, no? Que trenquen esquemes i aporten coses noves, no? Però bueno, cadascú té el seu... Les seves aficions, el que li agrada o el que no li agrada.
3: I de les teves, Albert, hi ha alguna que recordis amb especial apreci?
0: Sí, vaig fer-ne un en blanc i negre als meus començaments en laboratori, en un concurs de Taradell. Vam anar amb el meu company Josep Maria un altre mes, vam anar a fer fotografies, era bastant neòfit amb el tema. Bueno, vaig fer una fotografia i em van donar un primer premi. Va ser aquesta fotografia, encara la tinc a casa, evidentment, i és la que recordaré perquè va ser algú que no t'esperes, no? Més neòfit, dius, ostres, doncs, sí, ho vaig poder aconseguir.
1: Perquè deus tenir moltes fotografies tu a casa, no?
0: No he arribat a comptar-ho mai, però tinc un calaix d'aquest tipus de l'IKEA que hi ha 7 o 8, un armari, perdó, que hi ha 7 o 8 calaixos i està ple de negatius i de diapositives i no sé les que tinc. I llavors ara tinc l'ordenador que em sembla que tinc amb 4 o 5 gigas plenes de fotografies. Vull dir que en tinc moltíssimes. Però jo, almenys amb això, he intentat ser el màxim d'honest possible. Jo sé que sortim amb la colla a fer fotografies, i avui dia és de franc fer fotografies. Surts un dematí i fas 250, 300 fotografies, fas un pilot de fotografies, dispares per tot. Que això no abans no feies, perquè tenies un carret de 36 fotografies i disparaves 36, i si en feies un dia dos carrets, aquell dia...
1: Això era una pasta, també, comprar els rodets. Totalment. Era una pasta després revelada als rodets.
0: Totalment.
1: O sigui, al final, això era un dineral.
0: I el paper, que era
1: el més paper,
0: i
1: el clar.
0: I no t'equivoquis, perquè per fer una còpia necessitaves 3 o 4 còpies de paper, per fer-ne una només, no? Doncs, clar, vull dir, a l'hora de fer tantes fotografies, jo no passo d'un 10%. És a dir, jo puc fer 300 fotografies i jo sé que 30 seran les, diguem, acceptables. I d'aquestes 30 em quedaria amb 4 o 5 que dius, aquestes són les que m'agraden. D'aquí no passo, eh? No he passat aquí. No sé els altres que fan, però jo d'aquí no passo. Ja per més que ho intenti. És a dir, si faig 200 fotografies em quedaré amb 5 o 6 o 7, que són les bones. La resta, el pilot.
3: I tu quan t'atures i decideixes que aquell lloc és mereixedor de fer-li una fotografia, per tu què és més important? La composició, la llum, el moment?
0: Tot, i juga tot. És a dir, en aquell moment el teu cap arriba un punt que, pel que sigui, ho veus. Jo ara mateix, abans de vindre aquí amb vosaltres, jo he fet fotos per aquí. Per què? Perquè estem tocant la llum de la tarda, i aquests edificis alts, la llum de la tarda, jugues amb les ombres, amb les llums. Qualsevol moment, qualsevol imatge, et ve. I en aquell segon instant, tu has de ser capaç de poder quadrar la composició, la regla dels terços, la regla àurea, la llum, els colors, has d'intentar-ho fer. Clar, dispares 3 o 4 fotografies per endevinar-la, almenys te'n quedaràs amb una, que sigui bona.
2: Ara entenc perquè jo sóc incapaç, Joan, companys, senyor Mayol, de fer una foto decent. Sóc incapaç.
0: Perquè no t'ho
2: arrumiar. Són moltes coses no, que s'han de tenir en compte.
0: No, perquè no has parat a rumiar. Avui dia fem moltes fotografies, avui dia amb els mòbils en fem moltes, però no vol dir que allò siguin plenament fotografies. Fas fotografia, sí, és una imatge. No és que fem fotografia, ojo, fem imatges. Són unes imatges que produeix el mòbil, però falta la visió aquella de dir, m'aturo, ojo, aviam, realment aquesta que he fet val la pena, o la podia haver fet d'una altra manera, la podia haver enquadrat d'una altra manera. Això no, avui dia es rumia poc, o quasi bé no es rumia, almenys, és el que jo he vist.
2: És així. Alguns.
1: No, i a més que les fotografies d'abans eren com records que perduraven... Ja no només les artístiques, també les familiars. És a dir, quan feies una foto de família era com que t'engalanaves perquè t'havies de fer unes fotos i perquè eren fotos que quedaven per sempre.
0: Anaves cal retratista
1: a fer la foto de la comunió, fer a petit, el dia que et feien fotos perquè feies qualsevol festa, eren fotos que venia a fer-te un fotògraf, a més eren fotos que ara no, ara actualment fas qualsevol casament, es posa una càmera de fotos allà enmig, si vols, d'aquestes de per jugar, i si no, amb els mòbils no es paran de fer fotos.
0: I ja està.
1: I arriba un moment que aquestes fotos també, és veritat, hi ha molta quantitat, però possiblement no hi ha tanta qualitat perquè no se li dona tant valor a aquestes fotos, perquè hi ha masses i llavors es valora més la quantitat que no la qualitat, no?
0: Això mal comparat, per tant que t'interrompeixi, és com sempre ho he pensat, si tu amb una persona cada dia, la paella ens agrada a tots, que sí? Però si tu amb una persona cada dia li poses paella, al cap de 3 mesos la paella no la voldrà ni veure. Estem saturats d'imatges, estem realment saturats d'imatges, i el que ens ve encara estarem molt més saturats d'imatges. Però sota aquesta saturació d'imatges sempre hi ha la contrapartida, el yin i el yang, no? És a dir, jo sé que hi ha gent jove avui dia que vol buscar els orígens de la fotografia i tornen. Hi ha la casa Kodak que en el seu moment no va apostar per el digital, va apostar pel carret i va anar a Norris. Bueno, sembla que poder, doncs, tornarem al carret. Però, bueno, jo penso que la fotografia, ara compaginat amb el tema de la IA, que es parla molt de la IA, i això és un boom com tot.
2: M'encantaria saber la seva opinió sobre la IA, eh? Amiga, aliada o no, o enemiga?
0: Aliada, però mirada amb respecte. Aliada, evidentment. Perquè, vull dir, quan se vol programa de retoc fotogràfic, toca la IA. Dir, no es pot estar retocada per IA, però si és quan som el cos ja t'ho fa la IA. Ara bé, una cosa és que t'ho retoqui la IA perquè tu guanyis amb algo, amb color, amb saturació, amb definició, i una altra cosa és que tu recreïs algo amb la IA. Això és un altre tema completament diferent. Però bueno, jo això veig que amb els anys, quan va sortir la fotografia, els pintors van dir, se'ns ha acabat el món, d'aquí no passem. Hi ha pintors, hi ha fotògrafs. Vull dir que, doncs això passa igual, vull dir, tot tenim un boom, la IA, evidentment, el jovent d'avui dia, pues, no li expliquis agafar una màquina, dispara en raw perquè després l'has de processar, etc. Diu, no, jo disparo amb el mòbil que aquí lo tens. Clar, contra això és molt difícil de lluitar. Però és per preguntar-li, tu això és fotografia per tu o què és? Perquè si això és fotografia per tu, doncs molt bé, perfecte, molt bé. Però la paraula fotografia implica més coses.
1: Jo crec que és guardar moments espontanis que en segons quins moments estàs vivint una cosa i estàs més pendent de la foto que de viure el que estàs vivint.
0: Ah, entesos.
1: I llavors no és allò de viure el moment, és a dir, estic més amb el mòbil davant o amb el mòbil fent una foto que vivint allò que estic allà davant, o sigui, és com estic perdent. I al final has de compaginar les dues coses.
0: Ara fa poc hem tingut l'eclipsi, no?
1: Uh-huh.
0: És a dir, al cap de dues hores de l'eclipsi no sé quantes milers de fotos hi havia.
2: Milions.
0: I jo no em vaig fer res, amb el mòbil una foto, i no em va quedar bé. Però no vaig portar la màquina per fer fotos. Jo volia viure el moment. Ja sabia que em veuria de fotografies fetes, però jo volia viure aquell moment. No volia estar pendent de la màquina amb els ajustos, la tècnica, ho vaig deixar-ho a casa.
2: Aquest home ja em queia bé, ara em cau molt millor.
1: Depèn, veient com ha anat l'evolució, no? Perquè quan estem parlant de xarxes socials, de fet, en el seu moment, quan va néixer Instagram era una xarxa, bàsicament, per penjar fotos.
0: Sí.
1: I s'ha convertit en una xarxa per compartir coses, però quan va començar era una xarxa de penjar fotografies. Uh-huh. I no tant de persones, sinó fotos artístiques de tothom, i a poc a poc es van anar canviant fins que ha arribat a ser una xarxa social més, però una foto era com altres que havien hagut anteriorment, o sigui, tot això ha anat evolucionant i ha canviat moltíssim. Veurem cap a on continua tot això.
0: Bueno, totes les coses segueixen el seu camí, sempre hi ha un boom d'excitació i tot lo nou, evidentment, abarca i ho comprem, i tots ho comprem, tot lo nou. Però quan ho has comprat i has passat un temps, si a tu realment t'agrada la fotografia, i més la gent que hagi tingut la sort de poder passar per un laboratori analògic, ja poden vindre 14 IAs o 28 IAs o les IAs que vulguin. No el tombaran. Aquesta persona no la tombaran.
1: Doncs avui és el Dia Internacional de la Fotografia i hem parlat amb la presidenta de l'Associació Fotogràfica de la Garriga, que ha estat amb nosaltres, Albert Mayol. Albert, gràcies per estar aquí a Ràdio 4 a l'Estreu Cela i a continuar fent moltes fotos durant molt de temps.
0: Gràcies. Gràcies a vosaltres.
1: Ara mateix són 4:45 de 6 de la tarda aquí a Ràdio 4.
4: Es diu Xela. A Ràdio 4 amb Joan Barutel.
1: Aquí seguim a Ràdio 4 i avui tenim amb nosaltres un artista que aquest estiu està fent molt soroll, i no només perquè les seves cançons siguin impossibles a través del cap, sinó també perquè triomfant amb el Chimichanga, que ja supera les 100.000 reproduccions a Spotify. Marcos torna amb Fastuc, un tema que, bueno, ja fa temps que sona el Fastuc, una cançó que podem escoltar a qualsevol lloc amb la producció de Scotty D.K. i que s'ha convertit en un fenomen viral. Doncs bé, no sabem si és Pistacho o Fastuc, possiblement ell ens ho pot aclarir. El que passa que jo crec que avui ell té coses més importants que pensar que això, que ja ho deu tenir clar, i és aquesta nit ell serà una de les persones que estarà animant la mitja part del trofeu Joan Camper a l'estadi del Barça. Marcos, bona tarda, com estàs?
5: Hola, molt bona tarda. Doncs mira, ja estem allà de camí cap a l'estadi.
1: Uh-huh. Escolta, com t'arriba la notícia per actuar a la mitja part del Camper d'avui?
5: Doncs em truca el Carles, el meu repre de confiança, i em diu que hi ha una possibilitat que els encaixa prou bé perquè és música molt festiva, perquè està funcionant molt bé i que hi ha una possibilitat de que això arribés. Intentem prendre això amb molta prudència, però clar, imagina't que et diguin no, mira, que cantaràs a l'Spotify Camp Nou davant de decenes de milers de persones, doncs és difícil no emocionar-se. I per sort, una setmana després, em truca el Carles, deixa en silenci el telèfon i jo ja sé el que vol dir això, perquè reia el tio i jo li deia, ostres, Carles, tio, ets un punyetero, tio. i em diu, ja saps el que significa això, no? I jo dic, sí, que ens anem al Camp Nou. O sigui que, molt guai.
6: Anem a escoltar una mica d'aquest Festuc, una de les cançons que segurament aquesta nit escoltarem al Camp Nou, al Spotify Camp Nou, al Camp del Barça, que està sent tot un èxit d'aquest estiu. Però pel que veig, ja el que tenim clar, no?, és que quan et truca el Carles i fa silencis o riu, és una bona notícia.
5: Exactament. Sí. Sempre que em truca i riu i deixa tot el silenci, dic, bueno, vinga, va, algo gros hem liat ja.
7: Uh-huh. Segons com, això pot donar per una cançó, també, eh?
5: Sí. Haurem de trobar la forma, però sí.
7: Jo tinc una pregunta...
5: El Carles és així de punyotero.
7: Una pregunta doble, si em permets. Tu series culer, en condicional, ho pregunto, series culer?
5: Sí, home, clar.
7: De tota la vida?
5: Sí, clar, des de xiquetito.
7: Quin és el moment, com a culer, que no oblidaràs mai?
5: El què, perdó? Quin és el...
7: El moment, com a culer, que no oblidaràs mai.
5: Sí. Doncs mira, jo et diré un moment que em va fer plorar i tot, que no és tan significatiu, però que per mi era com defensar una miqueta l'orgull. Que, no sé si us en recordeu, a Stamford Bridge, el Barça amb Ronaldinho, que anava amb l'equipació aquesta que era com marró, fluixet, que era així com de color vell.
7: I tant que sí,
5: un gol inoblidable. El gol de puntera des de la frontal de l'àrea, doncs aquell gol em va fer com... O sigui, fins i tot vaig plorar i tot, fins i tot.
7: L'haurem de recuperar de YouTube alguna plataforma, perquè és un gol que sí, que efectivament està a la memòria col·lectiva de tot culer.
5: Sí, perquè estàvem allà enfonsats, com que no passàvem, i almenys aquest gol és com que va alliberar una miqueta aquest orgull i el recordaré sempre des de ben petit. És un moment que per mi va ser inolvidable, de veritat.
7: Va ser el dia que es van passar 20 pobles fent faltes a Leo Messi, entre altres coses. Sí,
5: un tal de l'Horno.
7: Així és, de nom.
6: Home, aquest dia és important per una persona que és culer, però aquesta nit per tu també és una nit importantíssima. Quines sensacions tens abans d'aquesta actuació?
5: Doncs mira, la veritat és que... per sort ja porto molts anys al damunt de molts escenaris i ja he cantat fins i tot a algun estadi al Gimnàstic de Tarragona i amb 14.000 persones i com que ja, he fet com moltes coses ja molt guais, però sí que és veritat, especialment des d'ahir a la nit sento uns nervis dins que a més són uns nervis xulos, no? D'emoció, de ostres, això és molt més gros que tot el que has fet a la teva vida i clar, és que si tu et fixes i vas pel carrer, vas al súper, vagis on vagis, veus coses del Barça per tot arreu. Uh-huh. O sigui, és una cosa, una dimensió doncs molt més gran. Així que és veritat que des d'ahir a la nit, va ser la primera vegada que m'ha costat dormir abans d'un event que tingui a veure amb algo musical de la meva carrera. Sí, ahir a les 4:30 de la nit vaig obrir un llibre i vaig començar a llegir perquè no hi havia manera.
7: Quin llibre vas agafar ahir?
5: Doncs mira, un que es diu Piràmides i enigmes d'Egipto, que és com es diu? Ara el Tito Vives, sí, que és un divulgador i un arqueòleg, uh-huh, que ara està fent molta feina de divulgació. I sóc molt fan, m'agrada moltíssim com explica i com divulga la seva ciència de l'arqueologia i la veritat és que m'agrada molt el com explica i com diu, com comunica, no? I llavors, doncs mira, estic enganxadet una miqueta.
7: Me l'apunto.
6: Una cançó que està triomfant moltíssim és el Festuc, per un tema que no sabem si és pistatxo o festuc, o festuc o pistatxo, que vas conduir un convol. Sabem que és millor el festuc, però avui seria un bon dia per fer una enquesta dins de la gent que t'està mirant allà al Camp del Barça per preguntar-los que com ho diuen ells, festuc o pistatxo, eh?
5: Clar, sí, amb això sempre, o sigui, jo no m'imaginava quan vaig fer la cançó, no?, que generaria aquest debat, no?, perquè a mi sincerament m'és igual, o sigui, cadascú digui com li digui, com que doni la gana. De fet, el que dic a la cançó és que jo vaig dir pistatxo i el meu pare em va dir, no es diu pistatxo, es diu festuc, i això em va fer com molta gràcia, no? Però això, hi ha molta gent que ha escrit com, o sigui, que s'han fet vídeos i tot, reels d'influencers que són prou coneguts, que deien és que a mi no m'agrada que digui això, aquesta cançó, perquè Pistacho també està acceptat i no sé què, i tal i qual. I dic, cap problema, que cadascú digui com li doni la gana. Jo la vaig fer perquè em feia gràcia la paraula del fastuc, perquè jo la relacionava amb fastuqui, no? I això, que cadascú li digui com li doni la gana, però que la cantin.
7: Ara, que cantin i vagin al teu tamacle, perquè és un tamacle, com diem aquí al programa.
5: Moltes gràcies.
7: Aquest programa, Marcos, es diu Estiu Ixela. Hi ha una mínima possibilitat de que tu avui, abans de l'actuació, després, quan t'acomiadis, diguis el nom d'aquest programa, Estiu Ixela, que tingueu un bon Estiu Ixela. No sé, és una idea que jo et proposo.
5: Bueno, home, al micro potser se'm complica, eh? Al micro potser no. Però podem... Algun dels vídeos del resum de la nit sí que ho direm. Sí,
7: bé,
5: ho faré.
7: T'agafem la paraula, eh?
5: Sí, Estiu Ixela.
7: Sí, sí, perquè segur que abans o després de l'actuació no pot ser, segur, no?
5: Abans o després, dius?
7: De l'actuació.
5: Ah, ja et digue, amb vídeos del resum del videoresum que menjaré, sí que farem.
7: Però... Vinga, va, comprem.
6: Però... Comprem això. És que encaixa molt bé, eh? Això de que tingueu un bon fastuc un Estiu Ixela, queda molt bé la frase, eh? Això...
5: Sí, no, David, la veritat és que la fotries allà i no s'adonaria que és una publicitat allà subliminal, eh?
6: No, ningú se n'adona. O sigui, és fantàstic.
5: I a més, Ixela, perquè jo faig un 92 i sóc bastant gran, llavors podríem dir... No, ho dic, Cel, és per això, perquè sóc molt gran.
7: Jo, mirant a càmera quan acabis la cançó, Força Barça, visca l'Estiu Ixela, sí. O que tingueu un Estiu Ixela, ja està.
6: Ja
7: no insisteixo més.
6: Ja estem contents. Sí. Escolta, suposo que continues fent aquests dies concerts, gires i tal, però sí que sabem que de cara al setembre estàs preparant nou material. Alguna pista o el que estàs preparant?
7: Va.
5: Sí. Tenim preparada ja una cançoneta que ja feia falta. El que passa que, clar, ha funcionat tan bé el fastuc que l'hem hagut d'estirar i estirar i estirar perquè moltíssima gent encara la seguia descobrint i la seguia fent seva. I com que solapar una cançó amb una altra, doncs no era molt lògic. Però sí que és veritat que tenim moltes ganes perquè tenim un temacle i un vídeo. Tenim un videoclip i un temacle que flipes. I a mi m'agrada moltíssim i el 25 de setembre verà la llum. A veure, la llum per fi.
7: 25 de setembre. O sigui, alguna pista del títol?
6: Tenim data, eh? Mm-hmm.
5: Sí.
7: Podem tenir també alguna pista del títol o no? Una paraula que estigui al títol?
5: Bueno, mira, si tu, per exemple, m'observes a les xarxes socials i et fixes com vesteixo, quin és el meu estil, quina és la meva manera de ser... Potser, si li busques un adjectiu, trobaràs el títol de la cançó.
7: M'hi poso ja mateix.
6: I l'estil, podrien saber alguna cosa més? Alguna pisteta?
5: Va. De l'estil de la cançó?
6: Sí, va, estira't, va.
5: Doncs mira, Chimichanga era molt festiva, Fastuc encara més festiva, aquesta tercera encara és molt més festiva.
6: Vaja.
5: I té... És que m'agrada parlar, és que parlo massa, eh?
6: No.
5: Després em trucarà el Carles i em dirà Marcos, tio, deixa d'explicar coses, tio, que ets un boca tan clar.
6: Quan et truqui el Carles, tu després li somrius i calles, i ja està.
5: Només ho dic que comença com una manera. Això sí que s'ho puc dir.
6: Vale, ja tenim una primícia. Ja tenim una primícia del Marcos de com començarà la seva pròxima cançó.
7: Ja veurà la llum el dia 25 de setembre.
6: Setembre. Doncs mira, no volem entretenir més perquè sabem que tens que fer prova de so, que tot ha d'anar molt bé aquesta nit, que t'has de relaxar, perquè com bé sabem, avui el Marcos cantarà, entre altres, el fastuc a la mitja part del Joan Gamper d'aquesta nit, presentació dels jugadors, presentació de la temporada futbolística, partit de futbol, i a sobre el Marcos, a sobre l'escenari, cantant temes com, per exemple, aquest fastuc, que és una de les cançons d'aquest estiu 2026. Marcos, que ho puguis gaudir al màxim, que ho gaudeixis molt.
5: Moltíssimes gràcies, i no dubteu que ho gaudiré... Doncs com un nen petit,
6: doncs,
5: el que tenia avui.
6: Doncs a passar-ho bé com a culer i com a artista. Bona nit, bona tarda, gràcies.
5: Moltíssimes gràcies, bonic.
6: Adéu-siau.
5: Abraçada.
6: Adéu.

0: es diu Ixela. A Ràdio 4, amb Joan Barutel.
1: Ai, quina meravella estar amb vosaltres a l'estiu, aquí a Ràdio 4, des de l'estiu Ixela, i amb la Marina Fernández. Marina, bona tarda.
2: Molt bona tarda, molt bé, i tu, Joan?
1: Doncs mira, una tarda més, passant l'estiu amb la gent, com veia, sabem que hi ha molta gent que ens segueix, ens escolta, i això ens agrada moltíssim, per explicar moltíssimes coses, i una d'elles, el que parlem moltes vegades amb tu, que són temes virals, temes actuals, o a vegades temes que recordem que s'han convertit en coses que tothom té a la seva memòria perquè ho ha vist en algun lloc.
2: Doncs sí, avui jo el que us vull parlar és d'un viral que va de telenovel·les.
1: Oh.
2: No sé si sou de seguir telenovel·les, Joan. Sí.
1: A mi els culebrots no m'agraden gaire, no? però jo sé, jo també flipo molt amb molta gent que està enganxada a molts culebrots, i a més m'agrada molt, tinc un amic meu, l'Oscarinho, que està enganxat tal com si fos ahir, això que viu a Madrid.
3: Sí, o sigui, el veu però què em dius tu de Cristal?
1: Ai, sí.
3: La Marina no havia nascut.
1: No. I los ricos también
3: Rubí.
1: Lloran. I los ricos también
3: lloran. Los ricos también lloran.
1: Home,
3: amb la mare de... Com es diu el cantant aquest, mexicà?
1: Ah, sí. Ai, no
3: Cristian.
1: El Cristian.
3: Que es deia la Verónica.
1: Verónica Castro.
3: Mi vida eres tú y solamente tú,
1: eh? Ai, quina meravella. Bé, això et queda molt
2: lluny. A mi em queda superlluny, superlluny.
1: O sigui, no estaves aquí encara, no?
2: No, potser no. Però com tot s'actualitza, ara us porto un culebrot que va sobre fruites. Escoltem-ho.
4: Mi amor, necesitamos contratar una sirvienta. Ya sabes que a mí no me gusta hacer las tareas del hogar y me canso mucho.
5: Está bien, mi amor, será lo que tú digas.
4: Ahora tú te encargarás de hacer las tareas del hogar. Y recibirás una muy buena paga. Voy a aprovechar esta oportunidad para meterme con mi jefe y sacar un buen dinero.
5: Amor, ¿de verdad estás segura de contratar?
2: ¿Us sona una mica?
1: Sí.
2: Sí, us sona, us ho he dit algun cop a l'Insta, al TikTok.
3: Sí. El tema m'apassiona.
1: De fet, a mi ara m'està sortint també a Instagram moltes telenovel·les d'aquestes, també, que surten un tros de capítol perquè te'n vagis a una plataforma i compris, que sempre tenen una mateixa estructura. Sempre és uno que és el bueno, que lo están trasteando, i l'altre que no sé què, i donen ganes d'enganxar-te.
2: Enganxa, no sé què tenen, però enganxa, i és una tendència que s'ha popularitzat justament aquest culebrot de fruites que parlàvem a la primavera, i es tracta d'això, de vídeos curts, com tu deies, Joan, sobretot al TikTok, on s'expliquen ficcions creades amb intel·ligència artificial. Aquest és el cas, els protagonistes són fruites humanoides, o sigui, humans que són fruites, i són vídeos curts, però que tenen segones, terceres, quartes parts. En aquest cas, no ho monetitzen, no intenten treure rèdit econòmic, però sí que generen moltes visualitzacions, no? I el pitjor de tot és que els creadors estan oberts a les idees dels seguidors, i això és un no parar de contingut. Es creen continguts constantment. I ja, de fet, hi ha milers de perfils que s'apropen al 500.000 de seguidors, i els m'agrades ja tranquil·lament superen el 1 milió de m'agrades. I us preguntareu, per què ha tingut tant d'èxit tot això, si només són fruites?
3: Perquè és una gran idea.
2: Et sembla una gran idea.
3: I perquè és un contingut il·limitat.
2: Clar, aquesta és una altra.
3: I perquè enganxa.
2: Enganxa, enganxa, perquè a nosaltres el que ens agrada ja ho sabem. Què és, no?
1: El salseo. Ens enganxa moltíssim. O sigui, el salseo no va demasiado, el salseo.
2: Clar que sí.
1: Sí.
3: Hem de demanar com es diria salseo en català, eh? M'ho apunto.
2: El salseo.
1: El salseig, pot ser? Pot ser el salseig?
3: Podria ser.
1: Busca-ho. Agafa el mòbil, busca-ho. Per això tenim mòbil tot el dia. O sigui...
3: No vull mirar això, el mòbil.
1: Va, no miris el mòbil. Ja està.
2: Bé, el que dèiem, el salseig. El safareig, si volem dir d'alguna manera.
1: És una bona idea, sí.
2: Doncs això, la infidelitat i la traïció. Són les trames principals d'aquestes culebrots.
1: Aquests que em surten a mi són d'això, i que la germana trasteja la germana petita, que després resulta que es pensa que aquell no és tan ric i resulta que és el més ric de tots.
2: Sí, això.
1: I m'enganxo, eh? I estic a punt alguna vegada que he caigut a la tentació de comprar els episodis aquests que continuen, perquè ho fan en fragments molt petitets.
2: Clar.
1: I llavors després ja continuen amb més capítols.
2: Que han sabut aprofitar, no?, aquesta manera de generar tant del TikTok, de, bueno, continguts curts, però que sabem que al final, doncs, potser t'acabes veient 20 minuts.
1: Sí, i clar, però veus 20 minuts, però després et deixen amb la història oberta, i si vols continuar, en aquest
3: jo he pagat,
1: has
3: de pagar. Jo he pagat més d'un cop.
1: Ah, sí?
3: La millor inversió de la meva vida.
2: Ai.
3: O sigui,
2: el que t'estic descobrint un món ara mateix, també, eh?
3: No, és que això és meravellós, ja ho coneixia, jo, eh?
2: Ai, el coneixies? Sí. Mira.
3: Per això comento que he pagat per aquest
2: però
3: contingut.
2: Però per les fruitines culebrots?
3: És que no hem dit com es diu, encara. O si ho hem dit?
2: Bueno, jo les he autoanomenat culebrots de fruites, fruiti culebrots, com vulguis.
1: Sí. Jo tinc uns altres, que no són de fruites, són d'aquests que us dic que són de personatges de veritat, o sigui, que veus, jo què sé, una parella, lo típic, que es volen casar i no es casen, o l'heredera, o aquests rotllos que són típics de culebrots d'aquells llargs.
2: Sí.
1: I, però que ara entenc que com tot ara es consumeix de forma express, doncs és un culebrot d'aquells que abans a la tele, per explicar-te una cosa, eren 3 capítols, i ara per explicar-te una cosa ho fan en 36. segons.
2: Exacte, i amb intel·ligència artificial, que això ja treu del pressupost als actors directament.
1: Exacte, o sigui, molt, molt barat.
2: Sí, sí, molt, molt barat, i ha tingut tant d'èxit que s'han creat shows amb aquesta temàtica de fruites a l'estil La Isla de las Tentaciones. Tot un espectacle.
4: Bienvenidos a la prueba de amor más extrema del mundo. Esto es La Isla de las Frutaciones.
6: Venimos a demostrar que somos la pareja más fuerte de la isla.
4: Tengo mucho miedo de perder a Kiwi.
2: És més divertit veure-ho.
4: Él lo es todo.
2: Perquè veus a les persones fruites, persones barra fruites, doncs això, que són, que caracteritzen aquest estereotip de persona que surt a aquest tipus de programa.
3: Fruity novel·les.
2: Fruity novel·les. Fruity novel·les,
3: sí. És molt bona, la idea aquesta és molt bona.
2: És
3: i molt
2: bona.
3: Ben, molt ben executada, també.
2: Sí, però jo crec que aquí hem d'analitzar una mica.
3: Aviam.
2: Hem d'analitzar una mica perquè tot s'ha de dir que el context sexual sempre està present en aquestes novel·les. Els homes, per exemple, en les fruity novel·les són cogombres o albergínies, que això, doncs, vulguis o no, et dona molta construcció per la narrativa, o dona molt de joc. Però també hi ha un rerefons misògin i molta sexualització en els personatges femenins, ja es podeu imaginar. Pits enormes, dones fruites molt curvilínies, i a més dona la casualitat que les dones presenten un arquetip de dona infidel, mentidera, pèrfides, maldastres, i fins i tot que el seu únic objectiu és aconseguir els diners a través de com? Pues amb els homes, no? Aleshores, clar, ha tingut molt d'èxit. Jo sóc de les primeres que m'he enganxat, però, clar, hem d'arribar a un punt de reflexió de dir, ostres, hem de perpetuar aquestes coses, encara que ens surtin sense parar el TikTok?
1: És que al final, quan surten, surten.
3: Ja, ja no podré veure la sèrie com la veia abans.
1: I quan t'enganxes, t'enganxes, eh?
3: És veritat,
2: sí, no,
3: eh?
2: No, sí, jo sóc la primera que m'enganxo.
1: O sigui,
2: i sense cap culpabilitat, eh?
1: No, no, a mi hi ha coses que no m'agraden, com per exemple aquests programes com La Isla de las Tentaciones,
2: sí, sí,
1: perquè
2: sí,
1: jo no
2: sí,
1: el
2: sí.
1: veig, però quan veig la gent com està enganxada, no, uh-huh. no arribo a entendre com, a més com els agrada veure aquell mal rotllo que genera allà, barallant-se, o sigui, jo sí. ho passo malament, algun sí. dia dic, voy a ver el experimento, i quan veig que ho passen malament, com s'estan allà traint, com s'ensenyen, dic, sí. jo no podria estar ni allà ni veure-ho, perquè em poso nerviós.
2: Ja, jo a vegades em pregunto si realment és la veritat o és ficcionat.
1: Ja, també, pot ser que perquè... sigui ionitzat, i també és que la gent que va a un programa d'aquests per primera vegada va i no sap el que es trobarà, però els que ja van a les següents edicions van precisament preparats per fer el que volen fer per després viure d'això.
3: I tenen la lliçó molt ben apresa.
1: Exacte, sí. Ho saben perfectament el que han de fer. Perquè saben que si no d'això després no viuen.
2: Clar, és que és això. I també jo crec que saben que quan passen per aquests reality shows tenen, si guanyen o han tingut certa projecció, la vida una mica guanyada.
1: I surten més coses.
2: Clar, evidentment.
1: I després poden fer moltes més coses.
2: Sí, és una manera de catapultar-se.
1: Està claríssim. Jo sempre dic que no és el mateix el que va fer el primer Gran Hermano que el que va fer els després, que ja sabien perfectament a què anava el Gran Hermano.
2: Clar. Això... per l'essència.
1: Sí.
2: Per l'essència, sí, sí. En general, el que jo us deia, les fruticulabrots, el fruticulabrot enganxa, però hem de ser una mica crítics a vegades, sobretot també perquè està creat amb intel·ligència artificial. Això ja sabeu que s'ha d'invertir una despesa de recursos que estan empitjorant el nostre ecosistema. Per tant, jo crec que podem consumir-los, però amb mesura.
1: Bueno, i que a partir d'ara hi ha una normativa nova, que tot el que sigui IA s'haurà d'explicar que allò s'està generant a mi, que
2: clar,
1: això
2: clar,
1: entra,
2: clar.
1: Ja ha entrat en vigor.
3: Aquest programa és IA?
1: No, estem aquí, eh?
3: Però sí. Estàs convençut?
1: Jo estic convençudíssim.
2: No som IA, no som IA.
1: Ens estem quedant sense vacances tots, o sigui que no. Si fóssim IA, possiblement no seríem aquí.
3: Jo començo a dubtar tot, ja.
1: No, doncs això no ho dubtis, tranquil, ja t'ho dic jo.
2: I bé, res, jo volia fer un repàs d'aquest viral que m'ha semblat un dels que més ens ha marcat a la xarxa, sobretot per aquest contingut més morbós, més de culabrot.
1: De culabrot. Doncs Marina Fernández, gràcies per acompanyar-nos una vegada més. I aquí seguim, des de Ràdio 4, en Estiu XL.
0: Estiu XL, Ràdio 4. Amb Joan Barutel.
1: Què, que ve, Néctor, què?
3: Tinc una nova petició.
1: Una nova petició?
3: Sí.
1: Vinga, va, fes-la.
3: Esther, Edu, sisplau, després de la informació de les 6 en punt, podem escoltar un jingle d'aquesta santa casa, el jingle Bugalú, si pot ser.
1: Està fent selecció musical dels indicatius de la casa, perquè ara ja se'ls ha pres, i està amb el Loca, el Bugalú...
3: Abans hem escoltat Loca Maracaibo, ara Bugalú.
1: Ai, Déu meu, fins això hem de fer en aquesta casa.
3: Emissora que no s'identifica?
1: És emissora que no existeix.
3: I aquesta emissora es diu?
1: Ràdio 4.
3: I ara arribem a les...
1: al butlletí de les 6 de la tarda, ens informem del que passa al món i després seguim aquí a la propera hora d'Estiu XL amb el Déjà Vu i també amb la nostra sexòloga, amb la Clàudia, que ens ajuda a saber com hem de mantenir la vida sexual a l'estiu.
3: Quin fitxatge, la Clàudia?
1: Sí, un fitxatge. Vinga, va, que arriba la informació. Gràcies, fins ara.
7: Són les 6.
0: Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bona tarda. Continuen les complicacions a l'AP7, tot i que ja ha quedat reoberta parcialment arran l'incendi d'un camió que ha obligat a tallar l'autopista en tots dos sentits a la marxa. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Encara parlem de problemes importants al tram sud de l'autopista AP7, tot plegat a causa de l'incendi parcial d'un camió a l'autopista AP7, com us dèiem, a la zona de Gelida. L'autopista ha estat tallada una estona en totes dues direccions. Ara en sentit nord, en sentit Barcelona, ja fa estona que és oberta, però encara mantenim el tram de retencions d'uns 10 quilòmetres aproximadament entre Subirats i Gelida. Això a l'AP7 en sentit nord, en sentit Barcelona. En direcció sud queda un carril tallat al trànsit, retencions de més de 7 quilòmetres entre Martorell i Gelida. Per tant, continuen les aturades en aquesta zona de l'autopista AP7. A més, el darrer tram de la C58 ha tocat el nus de la Trinitat i teníem un accident d'entrada a Barcelona. Ara ja el tenim tot normalitzat, però queden les aturades d'uns 3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. Això passa a la C58 i d'entrada a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
7: Recordem que la circulació de l'R4 continua interrompuda entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central. Rodalies establert un servei alternatiu per carretera. D'altra banda, es complica l'extinció de l'incendi declarat a Aldea del Fresno, a la Comunitat de Madrid, on les corrents de vent fortes estan accelerant l'avenç de les flames. Rosa Quitllet, bona tarda.
9: Bona tarda. El govern regional ha activat la situació operativa 2 del Pla Infoma. La Unitat Militar d'Emergències es dirigeix ara cap a la zona. El foc manté confinats els veïns Aldea del Fresno i Villamantilla, mentre les autoritats demanen evitar desplaçaments i seguir les indicacions dels serveis d'emergència. A Càceres, mentrestant, l'incendi de Pinofranqueado ja ha cremat 2.200 hectàrees i deixa de moment uns 700 veïns desallotjats. Les flames han arribat ja a la província de Salamanca. Més de 200 efectius que treballen al flanc nord-oest, on el foc avança amb dificultat. Les primeres investigacions apunten que l'incendi podria haver estat provocat.
7: Ceuta accepta el pla del govern central per traslladar la península a 500 nenes que són a la ciutat autònoma des de l'entrada massiva de finals de juliol. Des de Gènova, però, els populars consideren que la solució que caldria adoptar és el retorn immediat al Marroc dels més de 2.000 menors no acompanyats que ha identificat la policia. Així ho ha explicat la portaveu popular al Senat, Alicia García, que a més ha avançat que impulsaran la reprovació a la cambra alta de 5 ministres davant la seva negativa a comparèixer.
10: Los españoles quieren saber, y por eso nosotros citamos a los ministros Álvarez, Marlaska y Robles. Quieren saber por qué no se reforzó la seguridad en la frontera de Ceuta, a pesar de los avisos. ¿Cuál ha sido el papel de Marruecos? ¿Qué sabía el CNI, los servicios de inteligencia?
7: Per cert, que el Col·legi d'Infermeria de Ceuta ha reclamat la declaració de l'estat d'alarma davant el que qualifiquen de col·lapse sanitari sense precedents causat per la crisi migratòria. Encara de l'àmbit sanitari i de la recerca, resultats positius en el desenvolupament de la primera vacuna contra el càncer de pell. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres que han conclòs amb èxit l'última fase d'assajos clínics. Laura Hurtado, bona tarda.
11: Bona tarda. Les empreses asseguren que la combinació de la vacuna amb immunoteràpia pot reduir el risc de recaiguda o mort en pacients amb melanoma avançat, una possibilitat que, remarquen, té potencial per establir un nou paradigma de tractament en el càncer de pell. La vacuna, que codifica fins a 34 neoantígens i s'adapta a la biologia única del tumor de cada pacient, ensenya el sistema immunitari a reconèixer i atacar les cèl·lules canceroses en cas que reapareguin. L'assaig clínic en fase 3 d'aquesta vacuna s'ha fet amb més d'un miler de persones i es tracta de l'etapa prèvia a poder demanar l'aprovació del fàrmac. Aquest anunci ha disparat les accions en borsa de les empreses, en concret de Moderna, per sobre del 140% a Wall Street.
7: Gràcies, Laura. En aquest context, avui hem conegut que la República Democràtica del Congo ja ha superat els 5.000 casos confirmats d'Ebola. El brot declarat al maig a l'est del país ha causat més de 2.400 morts i té una taxa de mortalitat propera al 47%. L'Organització Mundial de la Salut manté l'emergència sanitària internacional i alerta alerta que l'epidèmia creix més ràpidament que qualsevol brot anterior. De fet, ja és el segon brot més greu de la història, només per darrere del que va afectar l'Àfrica Occidental entre el 2014 i el 2016. Es tracta de la 17a epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo i correspon a una variant per la qual no hi ha vacuna autoritzada ni tractament específic. Això és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
0: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Són les 6 i 6 minuts. Hem començat aquesta nova hora a Ràdio 4 amb aquest indicatiu. Què és l'indicatiu, què, cadena?
1: Bugalú.
0: L'indicatiu Bugalú. Mira quina meravella.
1: Quina finura, quina qualitat, quina tècnica a l'hora d'interpretar, de fer efectiu aquest jingle.
0: Quina meravella saber-se els indicatius de la casa i, a més, posar-los nom i demanar el que tu vols.
1: Això és una masterpiece.
0: Sí, és com un disco solicitado, però és un indicativo solicitado.
1: I el que em meravella més és que em fan cas, que jo ho demano i m'ho concedeixen.
0: Sí, jo penso que per no escoltar-te més. Comencem aquesta nova hora per Estiu XL aquí a Ràdio 4.
2: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.

0: És una de les cançons d'aquest estiu de Quevedo amb Elvis Crespo. La cançó dedicava a la Graciosa. Ara mateix passen 10 minuts de les 6 de la tarda aquí a Ràdio 4.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: Doncs aquí seguim a Ràdio 4, l'Estiu XL, i cada setmana ens agrada parlar amb la nostra sexòloga i psicòloga, Clàudia Herrero. Bona tarda, com estàs?
2: Molt bona tarda.
0: Benvinguda. Avui volem parlar d'un tema interessant, que és com mantenir la sexualitat quan tenim criatures a casa i fa tanta calor. I jo diria que no només això, podem obrir el tema una mica més, el meló, perquè tinc moltes persones que em diuen, clar, és que, per exemple, més joves, que de sobte, clar, estaven acostumats a venubis, a tenir relacions, se'n van a viure junts, i de sobte comencen a aparèixer obligacions que no esperaven. Clar, perquè encara quan vius amb els pares hi ha coses que tu no fas.
2: Clar, clar.
0: I de sobte s'ha de fer la compra, s'ha de fer el sopar, s'ha de fer no sé... Sí, sí, s'ha de fer no sé què, s'ha de fer no sé quantos... Diuen, clar, és que pensava que jo estaria a casa meva tot el dia allà, tal, i resulta que no és així, perquè, clar...
3: Quan vas a viure arriben, amb la teva parella és el millor moment.
0: Arriben les obligacions d'adult, com si diguéssim, no? Que no les tenia en altres llocs i aquí sí que les tinc.
2: Exacte.
0: I que sembla que quan estàs separat, com que busques més el moment i que quan estàs junt, tens com menys moments perquè hi ha altres obligacions.
2: Exacte.
0: Doncs bé, d'aquests temes volem parlar avui. Comencem, per exemple, amb el tema principal, que és quan tenim fills o filles. Com canvia la nostra forma de mantenir relacions sexuals?
2: Clar, canvia principalment d'entrada, no? Perquè si hi ha alguna de les persones de la parella que ha passat per un embaràs i està en època de postpart, la seva sexualitat probablement canviarà moltíssim, no? No només a nivell... O sigui, per un tema físic i per un tema de canvis a nivell cerebral, no? Ara mateix la seva preocupació, la seva fixació en aquell moment és la criatura, no? Per tant, en aquest sentit, la parella que no ha parit potser queda més com un satèl·lit allà.
3: És així.
2: No?
3: Sí.
2: I també és cert, no?, que si la persona que ha parit dona el pit, no?, hi ha molt més nivell de prolactina, que és la hormona de la llet materna, i això fa que disminueixi també el desig sexual.
0: Uh-huh.
2: No? Llavors, en aquest sentit...
3: A més prolactina, menys desig sexual.
2: No sempre. Vull dir, hi ha persones que no els hi passa, però hi ha d'altres que sí.
3: Uh-huh.
2: No, uh-huh. Perquè hi ha hagut un part complicat o hi ha hagut un necessari, o el que sigui, no? O el nen o la nena no para de plorar tota la nit. Llavors, clar, és un vas més cansat i tot això sí que pot afectar. Clar, la que ja s'estabilitza una mica potser és d'una situació que fa escollit. I, per tant, la teva habitació es converteix de cop en una comuna on dormiu tota la família junta.
3: Pèssima idea. Jo ho sento molt, però pèssima idea.
2: Llavors aquí has de buscar algunes estratègies també, no? De dir, els poso a dormir, me'n vaig al sofà. O els poso dormint a un racó i jo me'n vaig a l'altre. No? Una mica des d'aquí. Però clar, la sexualitat sí que canvia en aquest sentit, quan hi ha
0: criatures és normal. És una cosa que hem d'esperar que passarà, uh-huh, i hem d'assumir que serà així.
2: Exacte.
3: I quan ja han crescut una mica més, no sé, tenen 9-10 anys...
2: Clar, llavors aquí sí que és cert, no?, que ja són molt més autònoms, esperem que dormin tota la nit i que ja dormin a la seva habitació, per tant, buscar moments és molt més fàcil.
0: Veu que vagin a veure-s'mos a casa dels avis.
2: Exacte, les colònies a casa dels avis sempre són molt interessants en aquest sentit.
0: Clar, és que a mi quan em diuen...
3: Pobres
0: que això... No, és veritat, però és que ho venen molt bé, això. Això que li diuen a vegades, que ho venen molt de... Escapada romàntica, ven a passar tu fin de setmana, és deixar els nens col·locats amb els avis i vés-te a un hotel a l'altra punta de no sé on, encara que sigui el Montseny, per activar la teva flama sexual.
3: Sí. El que passa... Casa d'un amic, d'una amiga.
0: Que ho venen com un tema... Ja, però que a mi em referi que venen les escapades romàntiques com si fossin escapades romàntiques i el que estan buscant és reactivar la flama de l'amor i del sexe amb parelles que no poden fer-ho perquè a casa estan amb altres coses.
3: I saps què s'acostuma a fer aquestes escapades?
2: Dormir.
3: De tot menys tenir sexe, efectivament.
0: Bueno, també estàvem parlant l'altre dia del tema de la intimitat. És un moment d'intimitat amb la teva parella.
2: Exacte.
0: En el que potser no només tens que tenir sexe, també pots tenir intimitat, que potser no la pots tenir el dia a dia per les tasques que tens que fer en el dia a dia.
2: I a més, clar, no? Si és un hotel d'aquests que t'ho venen així, probablement tens l'esmorzar, el dinar i el sopar fet, per tant només has de preocupar-te d'existir en aquell moment.
0: D'existir, de parlar, de xerrar, i si arriba el sexe, arriba, podem anar a la piràmide Maya.
2: Exacte.
0: Si no hi ha piràmide Maya, a qualsevol es lloba de la piràmide Maya, i si no, doncs mira, estem passant una estona fantàstica.
3: Exacte. Però més d'una o d'una, amb el fet de respirar, simplement ja ho tenen fet, eh?
0: No, no, ja, ja, però jo ja t'ho dic que podem fer moltíssimes, moltíssimes coses.
3: I la calor?
0: Estem parlant dels, de tenir nens, com et deia, que és un tema que pot complicar el tema de les relacions. Ja hem parlat de les diferents edats, però també parlem de la vida adulta de les parelles, que hi ha parelles que no tenen nens, però tenen altres obligacions.
2: Sí, sí.
0: I que també impedeixen que ells puguin mantenir relacions sexuals durant la setmana, no? O sigui...
2: Clar, i una mica el que comentaves de quan van a viure junts, no? Que esperen que allò serà la fantasia extrema, no? I clar, al final també és molt probable que el fet d'anar a viure junts i disposar de més temps junts és com, bueno, doncs si ara no ens ve tant de gust, ja ho farem després. I aquest ja ho farem després, no?
3: Malament.
2: Pot ser una espècie com de procrastinació, de dir, com que tenim moments... Ja, ja ho farem.
3: Alarma.
0: Sí, sí.
3: Senyal d'alarma claríssim.
0: No, no, no vol dir res. No vol dir
3: res. Ja ho farem en un altre moment, senyal d'alarma claríssim. Aquí tenim l'especialista.
0: Home, és una senyal d'alarma, això?
2: No. Veus no, perquè no? Potser és que simplement estàs còmode mirant una pel·li i abraçat a la teva parella.
3: Sí, bé, d'acord. Però si sempre que estàs còmode només estàs mirant una pel·li amb la teva parella, malament.
2: Bueno, a vegades et relaxes i en aquest relax el desig pot disminuir.
3: Bé, bé, bé, bé, bé. No, no, jo prenc nota de tot.
0: Home, hi ha vegades que també es pensa que com a vegades quan hi ha més desig i tens més relacions, com que tens més ganes de tornar a repetir que quan deixes i trenques la rutina, eh?
3: Bona.
2: Sí, això passa a vegades, no? Que al final, jo ho veig en parelles, no? Que hi ha hagut com tanta distància que s'acaba construint com una espècie de mur de gel, no? I és com... Tio, però acosteu-vos. No? I a la que hi tornen una mica és com... Ala, és que no ens en recordàvem de quan ens agradava. No? És com quan a vegades, jo què sé, ara penso, ara fa, jo què sé, imagina't, fa 2 anys que no et menges un Kinder Bueno, i ara el tastes i dius, ala, i ara potser te'n compres un cada dia perquè dius, uah, ara se m'ha tornat a... No, no recordava el plaer que em generava. No, doncs això sí que és veritat que pot passar una mica.
0: Que passa moltes vegades que si recuperes una cosa et tornes una mica com a enganxar, no? I però també ho hem de controlar, això.
2: Sí, sí, vull dir, clar, no, evidentment amb consensuat i que les dues parts no siguin qui de gust.
0: Ho hem de mesurar. Estem parlant també del desig, estem parlant de mantenir les relacions sexuals amb la gent que tenim al costat. Clar, com dèiem abans també, i ho hem parlat altres dies, no és només quan estem amb nens, és que ara estem de vacances.
2: Clar.
0: I clar, hem anat a casa dels avis al poble. Saps? I està el cunyau i l'altra habitació. I està, a més, també els nens del cunyat per allà. I clar, llavors, 15 dies al poble. Què fem?
2: Jo això conec a més d'una parella que ha fet la típica de... Bueno, com que portem aquí molts dies, anirem a sopar. I us podeu quedar amb els nens? Sí, sí, cap problema. I el cotxe pot ser un lloc fantàstic també per recuperar
0: val,
2: això.
0: Val, val. Clar, és que imagina't, saps?
2: Perquè a vegades no pots dir, doncs me'n vaig una nit fora.
3: Bé, imprescindible, parella i un cotxe.
2: Ui, està bé. Clar, quan més ampli millor, però es fa el que es pot.
0: No, hi ha vegades que també és complicat mantenir no només el desig, la connexió i tal, amb la teva parella quan hi ha més gent que està interferint pel mig,
2: no, no,
0: eh?
2: Clar.
0: O sigui, que això és com... Que al final, sí, pot ser molt maco i molt xulo estar amb amics, amb família i tal, però que a vegades això no és tan fàcil, que també fa falta un moment d'intimitat perquè, escolta, desconnectem de tothom i clar, és el nostre moment, no? I quan hi ha aquest grup, a vegades no ho pots fer.
2: I jo crec que aquí també és important com recuperar aquells moments de flirteig del principi. O sigui, tu estàs amb un grup d'amics i tu tires una miradeta a la teva parella o li acaricies la cama per sota la taula o... No? Vull dir que si pots tornar a recuperar això... No, també és un... Vale, que guai, em segueixo sentint vista, tot i que estiguem envoltada de gent.
3: Però això no, només passa al començament, no? O no? O més endavant també pot passar?
2: Jo crec que pot passar.
3: Pot passar.
2: Però potser s'ha de posar més consciència.
3: S'ha de potenciar, no?
2: Sí.
0: I potser també el que hauríem d'intentar és no iberitzar grans moments, sinó potser tenir petits moments.
2: Exacte.
0: Petits esglaons uns... per aconseguir després uns 3 que siguin...
2: Exacte.
0: No, no? Sí, la piràmide sí, aquella que vam parlar fa uns dies?
2: Sí, sí, sí, sí, o sigui, totalment, no? De dir, vale, doncs avui ha sigut un sopar, hem pogut...

0: Això és mentida.
1: És un supermite.
0: És mentida.
1: Però l'hem de cuidar.
0: Sí, jo crec que és una cosa que sempre s'ha de mantenir viva si la cuidem.
1: No. Exacte.
2: Els fills s'han de mantenir vius i s'han
1: també,
2: de cuidar.
1: També.
2: Sí, això. Ah, no estem parlant de fills, no?
0: No, estem parlant de la... Estem parlant de la flama, de la parella i el desig i les coses. Els nens ja, Clàudia, tenim sento, en compte que sí que estaran cuidats per sempre. Doncs, Clàudia Herrera, la nostra psicòloga i sexòloga, aquí a l'Estiu XL, gràcies. Ens veiem en uns dies. Fins aviat.
3: Estiu XL. A Ràdio 4.

0: Quan tens pipió? Vinga, va. Ai, Déu meu, com estaven aquí. Escoltant una de les cançons que va ser cançó de l'estiu aquí al nostre país, que va llançar aquesta formació que ens deia en Locomia, una formació que, com bé sabem, ha tingut moltes formacions, molts components, que, de fet, continuen de gira, perquè estaran aquests dies actuant a Catalunya, ho vam comentar l'altre dia, i que continuen vigents les seves cançons.
1: Música de sempre, música d'avui, d'ahir, d'abans d'ahir,
0: i
1: d'abans abans d'ahir.
0: Canvien els components, però la formació continua molt activa. Locomia, movent els vanos amb aquesta cançó que es deia Locomia. Van quedar ara mateix 5 minuts perquè siguin 7:15 de la tarda aquí a Ràdio 4, l'Estiu XL, i aquesta hora és moment de començar el déjà vu d'avui.
1: Déjà vu.
0: Exacte.
1: Déjà vu o déjà vu?
0: Bé, això com tu vulguis dir-ho.
1: Podem escoltar ja com es pronuncia o no?
0: Vinga, escoltem com es pronuncia.
2: Déjà vu.
0: Déjà vu.
1: Jo sóc incapaç.
0: Jo també.
1: Sóc déjà incapaç vu. De fer-ho així.
0: Déjà vu. No sé, és que no sé. Déjà vu. Però m'has apuntat.
1: Joan Barutel, anem digues. Cap a un any en el que els Minions ja van començar a ser sí o sí fenomen mundial.
3: Acabó!
1: Els meus amics. Vostè no m'ha escoltat, ara que ja estem vivint junts a casa seva,
0: sí.
1: No m'ha escoltat matinada, sí, matinada també, imitant els Minions?
0: No.
1: I jo parlant a mi mateix amb la veu de Minion, no. I contestant-me a mi les preguntes.

0: preguntes que jo plantejo?
1: No, no, no he escoltat
0: això. Pari atenció, clar, com està clapant, amb tota comoditat, amb el ventilador, potència 5 i l'aire condicionat a tope.
1: No, perdoni, l'aire condicionat li reu vostè més que a mi, que jo poso el ventilador.
0: Aquell any, molta atenció, es va publicar el GTA V. És un videojoc del que es van vendre més de 240 milions de còpies.
1: Déu meu.
0: D'unitats, poca broma, I aquest novembre, si no m'equivoco, es publica el GTA 6. Uh-huh. El 6, que està tothom pendent, molt pendent, d'aquesta publicació. Bé, aquell any també la paraula selfie va ser acollida com a paraula de l'any pel diccionari d'Oxford. Uh-huh. Joan, tu que estàs escoltant l'audiència, o això que s'anomena, millor dit, Estiu Ixela, és el moment de saber què va passar i com va sonar el passat any. Avanti, Joan.
1: 2013.
0: Som-hi.

0: Si aquí preferim escoltar Locomia, aquesta formació que estem escoltant, jo no entro.
1: No, escoltem no unes entro. I altres. És aquí Mius. Tenim música per tot.
0: Per què sona Mius ara mateix a Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya? Perquè aquell any, que és el...
1: 2013.
0: Van actuar a Catalunya figures com el Boss, The Pet Shop Boys, Rihanna, Pet Shop Boys, Arctic Monkeys o aquests, ells, Mius. Aquell any es va estrenar la pel·lícula d'animació amb més seguidors a tot el món. Possiblement no m'equivoqui, no?
1: No, possiblement no t'equivoques, no.
0: Frozen.

0: Però coneixent-te, segurament tens més pel·lícules per recomanar d'aquelles que t'agraven a tu.
1: Sí, però deixa'm dir una cosa, Joan.
0: Digues.
1: Quan acabi la temporada farem una festa a l'equip de l'Estiu XL, anirem a un karaoke i aquesta cançó jo la interpretaré.
0: És que crec que tenim un problema, Marc, amb
1: per
0: això.
1: Per què? Què passa?
0: Perquè és possible que comencem a les 12 de la nit del karaoke, que acabem a les 6 i ningú hagi cantat només que tu.
1: Però
0: perquè t'has agafat tantes cançons.
1: Si s'han de fer 55 festes, sí, més festes que edicions del programa,
0: sí,
1: doncs es fan.
0: Sí, com ja acabem com l'altre dia, millor crec que no.
1: Avui
0: no
1: és la 22a edició, tu.
0: Sí, sí, sí.
1: Això està passant que vola,
0: no, no, 22a no, Qui posa 23, ja,
1: Bé, doncs 22 més una, cap
0: exacte,
1: problema.
0: 23.
1: Ah, més pel·lícules, efectivament, Joan. Es va estrenar Gravity, amb Sandra Bullock, George Clooney, una aventura a l'espai exterior. El llop de Wall Street.
0: Uf.
1: Leo DiCaprio, actuació d'Oscar, Martin Scorsese també a la direcció, i la meva favorita de l'any, amb diferència per sobre de totes les demés, Gru 2, mi villano favorito. Peliculacle, que diria la Montse Vidal. No peliculón, peliculacle.
0: És que ara m'acabo de... Quan has dit això del Lobo, pensava que feia menys temps, com passa el temps.
1: Sí, és que sí, més d'una dècada, Són quasi 15 anys.
0: Són 13 anys,
1: Més pel·lícules que vam poder veure aquell any per primer cop. Capità Phillips.
0: També, una altra.
1: Tom Hanks, que va interpretar el capità d'un vaixell atacat per pirates de Somàlia. I atenció al que ve ara. Atenció al que ve ara, Joan.

0: Més d'un minut perquè siguin 2 de 7. Així sona, la música, l'estiu Ixela, música d'estiu, música d'orxata, música de gazpacho, música de jujaneo, en aquest cas, amb Bruno Mars. Pretty girl, pretty girl, pretty girl, you should be smiling. A girl like you should never look so blue. Aquell any que estem repassant ara mateix el déjà vu, el Barça de futbol va guanyar la famosa Lliga dels 100 punts. El Bayern de Múnich va guanyar la Champions davant del Borussia Dortmund i el pilot català Marc Márquez va debutar a MotoGP i va guanyar el Mundial d'aquesta categoria. T'has fixat, Joan, que quan guanya la Champions al Real Madrid no es comenta aquest espai?
1: Ah, això és la teva censura.
0: Coses que passen, no, censura no, coses que passen. Sí. Coses del directe, no?
1: Sí, sí.
0: Més música d'aquell any?
1: Vinga.
0: Quin any?
1: El 2013.
0: La música... Haurà d'esperar, la música haurà d'esperar, perquè és hora de saber què costava, aquella... el preu de la vida aquell any.
1: Aquell any, aquella secció que tant m'agrada a mi, que per això me la dedica sempre.
0: Quant costava un cafè? No ho sé, perquè jo no bec cafè.
1: Exacte, no bec cafè.
0: Però quant diria que va costar?
1: Doncs no
0: o
1: sé,
0: que costava?
1: Un euro amb 25, un euro amb 30, un euro
0: ho ha clavat, un euro amb 30, una barra de pa, Joan. Pa?
1: 80 cèntims.
0: Pa sí que en menjaves, no?
1: 80 cèntims.
0: 90 cèntims,
1: 90.
0: Però fregant el pal. Uh-huh. Es pot donar per vàlida, perquè una diferència de 10 cèntims és pràcticament riant. Una canya.
1: Una canya 1 amb 40...
0: Pugi, pugi.
1: 1 amb 80.
0: Una canya ja, 2 euros.
1: 2 euros, ja una canya.
0: Home, ja sabien què pujar, ja.
1: És que, jo, com pujava això, Déu
0: i
1: meu.
0: Una entrada per anar al cinema, 7 euros, ja.
1: 7 euros. Bé, és que el cinema... També el problema del cinema moltes vegades no és l'entrada, sinó les crispetes, eh?
0: I ara sí, Edu, sisplau, més música del passat any 2013. Just give me a reason,
1: just a little bit tonight. Parlant de crispetes...
0: Sí.
1: Saps què em flipa a mi, que m'ho van explicar? Que posaven als cinemes, a l'aire condicionat, olor de crispetes perquè t'entrin ganes de comprar crispetes.
0: Què m'estàs dient?
1: T'ho prometo.
0: Això és com el famós fotograma que colaven a la Publi, un fotograma d'una beguda de cola, que bé, l'ull no podia percebre perquè era una velocitat...
1: Sí, sí.
0: Que l'ull no pot percebre ni veure aquell fotograma i que bé, el fet de que incloessin aquest fotograma doncs, dintre de la Publi feia que la gent tingués ganes d'anar al bar del cinema a comprar aquesta beguda.
1: Doncs mira, doncs a mi em passava amb les crispetes. Quan hi vaig estar sentat amb una persona m'ho va explicar i jo flipava.
0: Tu que has anat a Canàries sovint,
1: sí.
0: Saps com es diuen crispetes allà, a Canàries?
1: Són les cotufes.
0: Cotufes.
1: Les cotufes.
0: Cotufes és una paraula boníssima,
1: M'encanta la paraula cotufes.
0: És boníssima,
1: Boníssima.
0: Pues quan tinc una filla, li diré.
1: Cotufa.
0: Li posaré de nom Cotufes Cadena.
1: Molt bé.
0: Però en plural, cotufes.
1: Cotufes Cadena. Déu meu, pobra noia.
0: El món del cor, el món del cor.
1: Sí.
0: Aquell any, el 22 de juliol, va néixer el petit George de Gales, el primogènit dels prínceps d'Anglaterra, Guillem, William i Caterina. Katie.
1: Katie.
0: O Catherine.
1: Catherine.
0: Podem dir alguna cosa d'aquest parell?
1: No, encara no.
0: Encara no? Oh.
1: No.
0: Bé, i també va actuar aleshores... el que va passar és que als MTV Awards va haver una actuació molt polèmica que es va fer viral. Jo no entenc massa ben bé per què, Van actuar Miley Cyrus... Aviam, aquesta cançó que estem escoltant, segur que la reconeixes, es diu Wrecking Ball, va ser número 1 aquell any, de la Miley Cyrus.
1: És la cançó d'actuació de la bola, no?
0: Efectivament.
1: Que tothom parlava de l'actuació.
0: De la bola de demolició, no?
1: Podem exacte,
0: dir.
1: Sí.
0: I bé, va actuar sobre l'escenari dels MTV Awards amb un cantant que ara comentarem qui és, i es veu que bé, van fer una mena de jujaneo. Jujaneo Live.
1: Sí.
0: Jujaneo Live, però molt suau,
1: Bé.
0: Molt soft.
1: Molt... Sí, per això tothom l'imitava, perquè era molt soft.
0: Molt d'estar per casa.
1: Sí.
0: I no sé per què tu va haver-hi audiència que es va enfadar. Va haver-hi persones que van veure allò i no van considerar art, ni molt menys.
1: Uh-huh.
0: Sap qui era ell?
1: Sí.
0: Sí? Qui era?
1: Blue Rhymes. No?
0: Ai, jo pensava que era Robin Thicke.
1: Ah, el Robin Thicke, que va cantar amb Robin Rhymes, És el tema. Ell és el Robin Thicke, exacte, sí.
0: És que és un visionari. Profeta!
1: Profeta.
0: Joan Barutel és un profeta. Ai, endavant, amb la cançó d'aquest home.

0: Fa quasi 15 anys d'això.
1: Sí, sí, com s'enganxa aquesta cançó, eh?
0: Ai, quina actuació van fer sobre l'escenari.
1: Exacte,
0: però... Ara tinc ganes d'anar a YouTube i a recuperar aquesta actuació. Miley i aquest home, eh? El Robin Thicke. Uh-huh. Allà, bé, en plena entrega dels MTV Awards.
1: Quina meravella de premis, quina meravella d'actuació i quina meravella balla amb moltes cançons importantíssimes.
0: Que van sonar aquell any sense parar, com ara aquesta.

0: Aquesta mirada la conec, Joan Barutel.
1: Sí? Per què?
0: És mirada de... No està malament aquesta cançó, però vaig acabar molt fart.
1: No, aquesta no tant.
0: Ah.
1: No, no.
0: Tampoc... La farda,
1: no.
0: La de Apologies. Nin, Apologies.
1: Aquesta sí.
0: D'aquesta sí.
1: Aquesta sí. Sí, sí.
0: Saps com li deia jo aquesta formació?
1: No, com?
0: One Republic.
1: Ah, molt bé.
0: Però sap com s'ha de dir?
1: Com?
0: I com li diu així... Bé, com li diu la Montse Vidal?
1: Digues.
0: One Republic.
1: Republic, clar.
0: És que hi ha una diferència, clar.
1: Sí, sí,
0: és anglès,
1: sí.
0: No? Aleshores,
1: és
0: si dius One, has de dir Republic.
1: Clar.
0: No pots dir... A bé, és a dir, opció A, One Republic.
1: No, pot ser.
0: Opció B, One Republic.
1: Republic, sí.
0: I ens quedem amb aquesta segona.
1: Que es diu així, aquesta cançó Counting Stars, que va ser tot un èxit aquell any, el 2013, que és l'any que estem repassant avui, el Déjà Vu.
0: Amb música com ara aquesta, també. Oh!

0: Sé que és molt poc adequat el que diré ara, però ho he de dir.
1: Digues.
0: M'hagués agradat tant ser negre.
1: Ah, sí?
0: I tenia aquesta facilitat per fer aquestes cançons, per cantar així, per rapejar així, per fer aquests solos, aquests speech.
1: Mira, doncs ells ho aconsegueixen i ho fan molt bé. Aquesta cançó que vam escoltar amb Macklemore i Ryan Lewis, aquesta cançó que es deia Thrift Shop.
0: Què va passar l'any que estem repassant?
1: Vinga,
0: que és l'any...
1: Digues.
0: 2013.
1: Sí.
0: Benet XV Palito, així era conegut, Benet XV Palito renuncia al pontificat i el va succeir al papa Francesc, que va ser el primer sant pare llatinoamericà i jesuïta. I al mes d'abril d'aquell any es va produir un atac a la Marató de Boston amb 3 víctimes mortals i també centenars de ferits. Ara bé, ens recuperem, agafem aire i escoltem una cançó sencera. Vinga. És el moment, ara sí o sí.
1: Sí.
0: I sona així de bé.

0: ser tot un temacle d'estiu i també després recordem la versió que van fer Nancy Rubias d'aquesta cançó, El M'Encanta, amb Mario Vaquerizo, que va ser també un èxit un any després.
1: I un videoclip dirigit per Alejandra Benavar.
0: Ah, mira
1: que bé. El de les Nancy's, no el d'Icona Pop, eh?
0: Ah, aquesta cançó, com dèiem, cançó de l'estiu, on també van sonar cançons com, per exemple, aquesta.

0: Aquesta era cançó de pràcticament final de festa.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ja ben entrada la matinada.
1: De fer crits del G i d'estar...
0: Tothom molt alegre.
1: Votant.
0: Tothom votant sense parar.
1: És cançó per votar, aquesta cançó.
0: Discoteca a l'aire lliure, piscina, si possible, també a aquesta discoteca a l'aire lliure. I música com aquesta, qui són ells?
1: Doncs són Of Monsters and Men.
0: Sí.
1: I amb aquesta cançó que es deia Little Talks.
0: Aquesta ja admeto que no la coneixia, eh?
1: Ah, doncs és una
0: com
1: cançó...
0: Com he estat desconnectat tant de temps, aquesta no la coneixia.
1: Doncs va sonar moltíssim.
0: Que és broma, que això la coneixia, no, vas ballar sense parar.
1: Moltíssim, aquesta cançó.
0: Va ser tot un himne.
1: Però el 2013 no t'havia retirat ja, tu?
0: Sí.
1: Ah, no, penso.
0: No, havia penjat les botes.
1: Per això,
0: pel que fa a l'alcohol, insisteixo.
1: Ah.
0: Clar, és que havien penjat les botes...
1: Vol dir que no... Ah, però de festa sorties.
0: Sí, de tant en tant, a l'estiu, sí.
1: Ah.
0: Quan feia vacances, sí, home.
1: Ah, molt bé.
0: Si no,
1: bé.
0: Home...
1: Ja, no. Com havies penjat les botes, jo pregunto.
0: Però penjar les botes és penjar les botes.
1: Sí,
0: no
1: sí.
0: És penjar les botes.
1: No, bé.
0: És que tot depèn del to amb el que es pronunciï la frase.
1: Ui, ja comencé com els anglesos, no em liïs gaire. Vinga, anem a...
0: Sorry.
1: Anem a canviar de cançons.
0: Ah, per últim, hem de comentar també... Bé, sí, més música. Més música d'aquell any. I amb aquest Safe and Sound de Capital Cities de fons comentarem també una notícia no massa agradable, i és que el dia 5 de desembre de fa 13 anys va morir Nelson Mandela, una de les figures més destacades a la lluita dels drets humans, Premi Nobel de la Pau, i bé, una figura destacadíssima, i que jo personalment, i més avui en dia, en plena actualitat, avui en dia, ara per ara, enyoro molt.
1: Uh-huh.
0: La trobo molt a faltar, la figura de Nelson Mandela.

0: Joan, estàs bé?
1: Sí, sí, m'estava morint una mica. Escolta,
0: una mica d'aigua?
1: Moment, no, ja està, ja està. Era, ara és el moment perfecte per donar un aplaudiment, fer un aplaudiment a la nostra companya Judit Medina, que avui és el seu aniversari.
0: Sí.
1: Judit, vine, sisplau, un moment amb nosaltres, vine aquí a l'estudi. Sí, vine, vine, sisplau, amb nosaltres a l'estudi, no siguis vergonyosa, vine, vine. Vine amb nosaltres perquè, clar, hem de fer un moment aquí d'aniversari.
0: No seria la Lady Gaga del programa...
1: No,
0: seria
1: però...
0: Seria molt millor.
1: Molt millor.
0: I la tasca que fa molt més interessant.
1: Exacte, la producció d'aquest programa.
0: Judit Medina Productions, per molts anys...
1: Sí, que avui fa una
0: està
1: edat...
0: Està creuant la passarel·la, ara mateix.
1: Ara està creuant la passarel·la. Pots entrar a l'estudi, seu a aquesta cadira per compartir el DGB amb nosaltres, que és un, una data importantíssima. Posa't els auriculars tranquil·lament, aposenta-te, seu amb nosaltres. Què tal l'aniversari, a més de treballant?
2: Molt bé, molt bé.
1: Sí?
2: Sí.
1: Què tal? A més, també, com, que vam entrevistar fa una estona el Marc, el Soler, l'actor, i ha sigut molt maco quan us heu adonat que els dos feu anys el mateix dia.
2: Sí, em, sí. Diu, em diu, som Leos els dos, i jo sí.
1: Sí, sí, ell feia 28 anys, encara que no ho semblava.
0: Però ja es coneixien d'abans.
1: Ah, sí?
0: Ho podem comentar ara o no? Podem comentar o no? Va, comenta, comenta, que és interessant.
1: Ah, sí, sí, és veritat.
0: El gag és interessant.
1: Explica-ho, explica-ho.
2: Bueno, no ens coneixíem, l'únic que fa un parell d'anys o tres vaig fer figuració durant un segon... a la pantalla i ja està, però...
0: I què havies de fer? Quina cara havies de fer?
2: L'havia de mirar malament.
1: L'havies de mirar malament,
2: sí,
1: a sobre.
2: Em van dir ell...
0: que va brodar aquest paper.
1: I ell no se'n recordava, això no li has dit, no?
2: No, no, m'ha fet vergonya.
1: De que l'havies fet
0: una seqüència. Ara, fora d'antena, giràs la sèrie, el capítol i tot, no?
2: Sí, vale.
0: Molt bé.
1: No, no, això
0: vale.
1: Ho pots dir si vols també, eh?
2: Ara. No.
1: No, però és molt graciós que un actor li hagis de fer cara de mirar-lo malament.
0: Però jo no la veig, ella, fent cara de poma sagra a un paio.
1: Ja, però si li toca, li toca.
0: Sí, clar, és el...
1: És el paper, per això la van agafar.
0: És el més a prop que has estat d'actuar o no?
2: Sí, sí, només figuració, jo realment no actuo.
0: Quants fas avui?
2: 25.
0: 25.
3: Moltes felicitats, moltes felicitats, moltes felicitats en el dia d'avui.
0: Els Minions. Sí, els Minions i l'equip de l'Estiu XL, Judit, et felicitem per molts i bons anys.
2: Moltes gràcies.
1: Sí, que en facis molt més. I que tots ho veiem.
0: Quan jo vaig fer 25 anys, estic pensant en quan jo vaig fer 25 anys.
1: Sí, que és com una data important, eh?
0: Judit, prepara't pel millor any de la teva vida, eh?
1: Bueno, això t'ho veuràs sempre.
0: Prepara't, eh?
1: Però el teu millor any de la teva vida pot ser els 25, els 26, els 27, els 28, els 29, els 30, el que vulguis.
0: No ens ha arribat la invitació per la teva festa d'aniversari. No sé si hi ha hagut un problema o què
2: passa. No he organitzat res. Estic una mica sense expectatives i...
1: El que surti.
2: Sí.
1: El que surti. Doncs bé, doncs el que surti ho podem fer ara mateix, aquí nosaltres.
0: Ara mateix.
1: Ara mateix, sí, sí, ho fem ara mateix. Ara mateix fem aquí.
0: Endavant.
1: El que surti endavant, endavant, sisplau. Anem a fer la festa d'aniversari aquí a Ràdio 4 en directe per la Judit Medina. Clar que sí, perquè hem muntat aquí el nostre aniversari perquè puguis, bé, les seves espelmes, demana un desig,
0: són
1: això és important.
0: Són més grans les espelmes que el pastís.
1: És que no han trobat les petites. No el diguis, clar, perquè si no es compleix, però desig pots demanar. És el teu moment, et deixem aquí perquè pensis el desig tranquil·lament.
2: Va, ja el tinc.
4: Fins a les 7 tenim temps, cap problema.
1: Ja pots... Molt bé, doncs, enhorabona. No podem aplaudir gaire, que si no això es talla. Doncs, escolta, que facis molts més anys... i que tots ho veiem. I ara fem un pastisset aquí una estona aquí a la ràdio per celebrar d'aquesta forma improvisada els teus 25 anys. Eh? Quina meravella.
0: I ara posa cara de poma sagres amb caos fatal.
2: No em surt.
0: No estàs ficant en el paper ara.
2: No em surt, no em surt.
0: És l'emoció, és l'emoció.
1: Ha de fer cara i girar-se, no? En teoria, és com hauria de fer així el paper.
2: Em van dir, passarà per davant i tu has de fer com que...
0: Ara ho
2: ha
0: fet.
1: Ara una mica.
0: Natural,
1: Ara una mica. Ara surt una mica, sí, sí.
0: De manera natural, molt bé. Molt bé, Judit, molt bé.
1: Doncs, Judit, feliç aniversari, que t'ho passis molt bé avui. I ara menjar una miqueta de pastís.
2: Moltes gràcies.
1: Seguim amb el déjà vu fins que siguin les 7. Així aprofiteu aquests moments per anar tallant els trossets de pastís per poder menjar ara quan acabem el programa.
0: Jo insisteixo, és més gran una espelma de les dues que hi ha que el pastís,
1: Ja, ja. Bé, sí, sí, és veritat. És que una mica més...
0: Les espelmes han costat com a mínim 5 cops més que el pastís, com a mínim. Ai, Judit, que ens sortirà molt cara la broma. Per molts anys, Queda't aquí si vols,
1: si
0: o si vols marxar,
1: el
0: que
1: no,
0: tu vulguis.
1: No passa res. Seguim repassant el déjà vu que ens queda.
0: Vinga,
1: on sonaven cançons com, per exemple, aquesta.
0: Ai, la que ve ara.
1: Oh, que maca aquesta, Que romàntic.
0: Aquesta és cançó de Oh Mama, sí o sí. Quin desig has demanat, Judit?
1: No ho pots dir.
0: Però això és una tonteria.
1: No.
0: Es poden dir els desitjos?
1: No es poden dir.
0: Això de que si ho dius no es fan a realitat, no es compleixen, és mentida.
2: No, és veritat.
0: És veritat, ho has comprovat tu?
2: Clar. Per si de cas.
0: Ah, bé. Angel, let her go.

0: No, va ser una de les grans balades de l'any 2013, aquesta de The Passenger, amb el seu Let Her Go, una cançó que a tu t'agrada moltíssim.
1: Balada? Aquesta que ve sí que va ser una balada de les bones. Bé, balada de les meves.
0: Bé, de les teves, de les teves.

0: cançó de festa, una cançó de festival, una cançó d'aniversari.
1: I sempre que repassem aquests anys, 2010, 2011, 2012, hi ha artistes com David Guetta, com Avicii, que no paren de sonar perquè van ser els seus anys.
0: Avicii, el cel sia, eh?
1: El cel sia,
0: sí. El cel sia.
1: Amb aquesta cançó que es deia Wake Me Up. Però, sens dubte, la cançó de l'estiu d'aquell any...
0: I de l'any.
1: I de l'any no va ser una cançó patxanga, va ser una cançó molt elegant.
0: Fina.
1: Fina.
0: Amb un pallu que col·labora i que escoltàvem al començament del programa d'avui, en temps de l'agenda.
1: Exacte.
0: Mantenim el misteri?
1: Misteri. Sonava aquesta cançó que va ser tema de l'estiu de l'any 2013.
0: Oh! Ah, bueno.

0: tota una cançó de l'estiu amb la combinació perfecta de funk de Nile Rodgers, de Chic, que va fer la producció d'aquesta cançó, i a més també la veu de Pharrell Williams, que és una combinació fantàstica i perfecta per aquesta cançó que va ser tema de l'estiu de l'any 2013.
1: Tabacla de la dècada, pràcticament. Get Lucky, Joan Barrotell, gràcies.
0: Fins demà. Si no, anem a que vagi molt bé. Jovim Medina.
1: Us deixo aquí.
0: Sí.
1: Acabeu el programa.
0: Escolta, que tinguis un molt bon aniversari, que t'ho passis molt bé. Que gaudeixis molt del dia i res, a menjar pastís, que és el que volem fer tots. Mira la quantitat de gent que hi ha avui perquè volen menjar pastís. Ens han vingut expectants. Estan desitjant que surtis per menjar pastís. És meravellós. Nosaltres posem el punt final de Javier avui, també a l'estiu, Gisela, aquí a Ràdio 4. Hem estat junts des de les 4 de la tarda i fins ara que estem tocat ja a les 7 de la tarda. Demà tornem a partir de les 4 i 5 minuts. Un programa que ha fet possible la Marina Fernández, el Julio Leal i el Marc García, a la producció el Tomàs Gómez, la Jovín Medina, el Mariano Salvador i el Carlos Messia, i avui a les vies de so l'Esther Bages i l'Edu Ortega. Ja sabeu que a partir de les 7 de la tarda teniu els millors moments del Pla B amb Toni Marín, però abans la informació puntual de Ràdio 4, els serveis informatius. Ha sigut un plaer fer-vos gustar, soc en Joan Barutel, que tingueu un bon dimecres, tornem demà a partir de les 4 i 5. Apa, fins demà!

0: Es diu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
1: Són les 7.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. Compareixença conjunta del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i del president de Ceuta, Juan Jesús Vives, tots dos encarregats contra la gestió del govern central de la crisi migratòria. Vives ha denunciat una sensació, diu, d'impotència i abandonament per part de l'executiu i ha reclamat reforçar els cossos de seguretat, executar les devolucions i blindar la frontera perquè la seguretat no depengui de tercers.
3: Para que Ceuta recupere esa ansiada normalidad. Mediante la única manera posible de recuperarla, que es la tramitación y ejecución de los expedientes de devolución de las personas que de manera ilegal, masiva y organizada llegaron a nuestra ciudad los días 30 y 31 de julio.
1: Recordem que el govern espanyol treballa amb una proposta que preveu que les comunitats autònomes participin en l'acollida de 500 persones en estat de vulnerabilitat a la ciutat autònoma. Feijóo, de la seva banda, ha anunciat que el Partit Popular recorrerà al Tribunal Suprem perquè determini si els ministres poden negar-se a comparèixer al Senat.
4: Que el Supremo nos diga si los ministros del gobierno de España se pueden negar a comparecer en la Cámara Territorial de las Cortes Generales y no informar de lo que ha ocurrido en Ceuta, en primer lugar a los ceutíes y en segundo lugar al conjunto de los españoles.
1: Interior, exteriors i defensa estaven citats a la comissió d'investigació, però no hi van assistir perquè tenen previst, diuen, donar explicacions al Congrés. Ho acabem de conèixer, prop de mig centenar de persones ha desembarcat prop de Cap de Palos i viatjaven en una llanxa ràpida preparada amb quatre motors fora a borda que ha sorprès els banyistes que eren a la cala. En les imatges gravades per alguns d'ells es veuen desenes d'homes d'origen magribí que després de desembarcar han fugit a tota velocitat. La Guàrdia Civil alertat que els últims mesos ha detectat diverses llanxes ràpides que fan aquests trasllats des del Marroc fins a les costes de la regió de Múrcia. I seguim pendents de diversos incendis actius al conjunt d'Espanya que estan centrant els esforços dels cossos de seguretat i de la unitat militar d'emergències. Rosa Quitllet, bona tarda.
5: Bona tarda. A Madrid, l'incendi de l'aldea del Fris no obliga a mantenir confinades aquesta localitat i Villamantilla. El fort vent accelera les flames i complica l'extinció. S'hi han desplegat una vintena de dotacions terrestres i 5 d'aèries amb el suport de l'UME. A Càceres, el foc de Pinofranqueado afecta més de 2.200 hectàrees i manté evacuades unes 700 persones de 10 nuclis de les Urdes. Hi treballen prop de 300 efectius entre mitjans terrestres i aeris. El foc s'ha reactivat a les darreres hores i es manté al nivell 2 d'emergència. I a Osca, més de 200 veïns evacuats per l'incendi de les Penyes de Riglos ja poden tornar a casa. El foc continua actiu i ha cremat unes 18.400 hectàrees amb un perímetre de 5 quilòmetres. Encara hi ha 6 localitats evacuades.
1: En el marc de la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada de Conflent, el secretari general de Junts, Jordi Turull, s'ha mostrat partidari de fer un combat de valors contra l'extrema dreta més enllà d'una batalla electoral amb els partits que la representen.
6: No és un combat electoral, és un combat de valors. Perquè si aquests valors que fomenta l'extrema dreta, l'odi, l'assenyalar el diferent, etc., va inoculant a la societat catalana, serà una societat que quedarà fragmentada, que quedarà dividida, que perdrà els grans valors i les grans actituds que ha tingut sempre el catalanisme polític.
1: En el mateix escenari, el secretari general de Junts ha criticat la mala gestió del govern de Salvador Illa i confia que Podem rectificarà sobre el traspàs de competències en immigració a la Generalitat. Turull considera que aquestes competències són unes eines decisives per poder fer polítiques amb determinació i no només debats estèrils. I ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres catalanes en una tarda molt centrada en la situació a l'AP7, que ha estat tallada en tots dos sentits a la marxa per l'incendi d'un camió. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Ha menys de molt circulació en aquest tram de l'autopista AP7 a la zona de Gelida. Durant tota la tarda hi ha hagut força problemes perquè l'autopista ha estat tallada força estona en totes dues direccions. Ara, en sentit nord, aquest tram de l'autopista AP7 el tenim normalitzat. Ja no trobarem cap mena de problemes per circular-hi. En direcció sud, a Gelida, encara hi queda un carril tallat al trànsit I, per tant, aquí hi ha un petit tram de retencions de 3-4 quilòmetres entre Castellví de Rosanes i Gelida. Això passa a l'AP7 i en sentit sud, en sentit Tarragona. Poca cosa més. En principi, a la resta de les principals carreteres i autopistes catalanes parlem de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Segons les dades provisionals d'Agents Rurals, l'incendi s'ha iniciat al terme municipal de Gelida, a l'Alt Penedès, i ha afectat una superfície d'una hectàrea i mitja. El foc hauria estat causat per l'esclat d'una roda d'aquest camió a l'AP7. Això és tot de moment. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
2: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: tal? Com estan? Bon dimecres i benvinguts, benvingudes a una edició més del Pla B de Ràdio 4, edició especial. Ja ho saben, la que estem compartint tot l'estiu, que ens dediquem a recordar bons moments, converses interessantíssimes que hem tingut al llarg de tota la temporada en aquest programa nostre. Ara que ja comencem a veure d'alguna manera encara de lluny, però que ja el setembre es comença a apropar, és un bon moment també per recordar entrevistes que ens poden anar molt bé, tenint en compte com estan les coses. Mirin, va ser interessantíssim el dia que va venir Dolors Camats. Crec que vostès saben perfectament que Dolors Camats té un passat interessantíssim també dins de l'àmbit de la política. Va ser una de les coordinadores d'Iniciativa per Catalunya, però en l'actualitat ostenta la direcció de la Fundació Catalunya Europa. Quins són els reptes actuals que té aquesta fundació? El recordarem immediatament després. Abans no li obrim els nostres micròfons al record de la conversa que vam tenir amb el Pepe Ribas, la nostra referència en l'àmbit de la cultura, i amb una gran dona, la productora que va iniciar la seva carrera amb la Moños, Marta Figueres. Va ser una conversa de veritat interessantíssima. D'aquesta manera arribarem a les 8 del vespre, i després de les 8, doncs, què m'han de dir si els comento que avui ens aproparem a aquell 13 d'abril, el dia que ens va visitar el president del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, els grans objectius econòmics que té per davant aquesta entitat i altres qüestions de les que de seguida tindrem ocasió de recordar. I acabarem el programa, com és dimecres, doncs amb la secció amb la que sempre acabem els dimecres, amb el Diccionari de la Horterada de l'Ignacio Rigau, el dia que l'Ignacio va dir que no hi ha cosa més hortera que els xupitos. En fi, tot això i altres coses. Fins a les 9 de la nit, aquí a Ràdio 4, aquí al Pla B. Dolors Camats, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit.
0: Quin gust tenir-te aquí, eh?
1: Ah, que bé, gràcies.
0: Home, en aquest
1: Sento
0: estudi...
1: Sento molt, molt acollida.
0: Deixa'm dir-te que jo t'he fet moltes entrevistes en aquest estudi.
1: Sí.
0: És veritat que ha passat un temps, no? Un temps que t'has sentat, deixa'm dir-te, molt bé.
1: Gràcies.
0: O sigui, jo t'ho deia l'altre dia fora d'antena, que et veig exactament igual,
1: ja.
0: I han passat uns anyets, no?
1: Bueno, d'ençà que no sóc diputada, 10, no? 10 anys, llarg, sí, sí. El 2015 vaig plegar de diputada i el 2016 de coordinadora d'Iniciativa. Per tant, sí, sí, una dècada.
0: Déu-n'hi-do. Després parlem d'aquestes coses, perquè jo crec que de les persones que han refet la seva vida fora de la política, de les que jo hi he parlat, jo crec que tu tens la feina que a mi m'agrada més de totes. No, estàs dirigint la Fundació Catalunya Europa. Explica'ns una mica què és aquesta Fundació Dolors.
1: Mira, la Fundació Catalunya Europa, està bé que ho diguis perquè exactament, efectivament, és una delícia de treball.
0: Segur.
1: Jo em queixo i dic que tinc molta feina, però la veritat és que és un privilegi. La Fundació la va fundar Pasqual Maragall l'any 2007, quan el president Maragall plega de totes les institucions i de la seva activitat política, decideix crear un espai on ell poder fer allò que li interessi. I en aquell moment pensa que el que té interès, després d'haver dirigit la Generalitat i després d'haver dirigit l'Ajuntament de Barcelona, i el que val la pena per ell és el projecte europeu. I vol que Catalunya tingui veu a Europa i vol que aquelles experiències europees es coneguin a Catalunya, no? Nodrir aquest pont bidireccional. I crear aquesta Fundació Catalunya Europa. S'hi pot dedicar poc, perquè sabeu que, a més, el mateix any o l'any següent, ell li diagnostiquen la malaltia de l'Alzheimer i troba un altre projecte vital prou important, que és lluitar contra la malaltia, i crea una altra fundació, que és la que porta el seu nom, Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer. I, per tant, va compaginant una mica els dos espais. La Fundació Catalunya Europa, en cert moment, quan ell ja no pot exercir com a expresident i la seva oficina es tanca, doncs agafa el seu llegat o el seu arxiu i avui defensem, promovem i fem créixer el llegat de Pasqual Maragall, alcalde i president.
0: És interessant perquè d'alguna manera aquell Pasqual Maragall, que ja el vèiem des de la presidència de la Generalitat defensant coses com l'Europa de les regions, és una mica el punt de partida de tot això que estem dient, no, en realitat?
1: Jo crec que hi ha una cosa que fascina quan t'endinses en els papers del Pasqual, en els seus discursos, o del president Maragall, que contradiu aquella imatge que de les maragallades, no? La gent parlava del Pasqual Maragall com una persona que tenia ocurrències, no? Mira què se li ha acudit al president o a l'alcalde. I quan el llegeixes te n'adones que d'ocurrències ni una.
0: Ni una.
1: que tenia molt clar, era una persona llegida, culta, és una persona llegida i culta, que tenia idees molt clares sobre on volia anar i que, per tant, sabia aprofitar molt bé, que potser és una de les grans virtuts que tenia, aquests coneixements en buscar oportunitats.
0: Res més lluny de la meva intenció que corregir-te, però per adonar-se'n d'això no cal anar als arxius de Pasqual Maragall, cal repassar la hemeroteca, veure les coses que deien i analitzar-les des del dia d'avui.
1: Mireu, avui fa, aquest any, ara l'octubre, farà 30 anys de la cimera euromediterrània a Barcelona. Va ser un moment en el què la Unió Europea va decidir que calia establir un diàleg amb els països de la Ribera Sud, i es va fer aleshores en 15 països europeus, 12 a la Mediterrània, i a Barcelona es va congregar, no? Es va organitzar una cimera de caps d'estat i de govern, al més alt nivell, per, no? Per obrir aquest diàleg nord-sud, a Unió Europea-Magreb. Què va fer l'alcalde de Barcelona? Aprofitar aquesta ocasió per dir, molt bé, aquí les ciutats també volem veu. I ell va organitzar una trobada d'alcaldes i alcaldesses de les dues ribes, amb aquesta idea, no? Aprofitant aquesta oportunitat. Ocurrència ni una. El seu projecte europeu passa perquè la Mediterrània sigui un mar de trobada, no una frontera, i el seu projecte polític passa per la proximitat i perquè les ciutats siguin protagonistes. Per tant, no? Per tant, aquest ciutats, és un exemple, per dir així, de coses que aprofitava.
0: Les ciutats i les regions, no?
1: Exacte, els territoris.
0: Jo vaig pensar molt en Pasqual Maragall quan el procés d'independència de Catalunya. I quan vèiem també l'interès que moltes regions d'arreu d'Europa miraven perquè, efectivament, hi ha molts indrets d'Europa que tenen també sensibilitats pròpies, no? I, d'alguna manera, aquesta visió gairebé profederalista a nivell de regions, aquesta ha estat una manera de solucionar segurament a l'encaix de tothom aquí dins, no?
1: Clar, és evident que ningú pot parlar, en boca de Pasqual Maragall. El que sí que sabem és que tota la seva trajectòria política està tenyida d'una política útil a la gent, no? Més d'acord, de consens entre el públic privat, entre les diferents forces polítiques. Ell sempre va estar en governs de coalició. Per tant, molt més en aquesta línia que en la de polaritzar, confrontar o dividir. Dos, sabem, a més, que el projecte federal, tant per l'estat espanyol com per Europa, era el seu model, és a dir, l'entesa, el seure i entendre's. Clar. I el vertebrar a partir d'aquesta entesa després la governança, no? De dalt a baix, de baix a dalt, amb un enorme protagonisme per la proximitat i sobretot que era el de les identitats compartides. Ell no negava sentir-se català, espanyol i europeu alhora amb la mateixa intensitat en funció del moment.
0: Clar. Li agradaria aquesta Europa?
1: Estaria preocupat, com ho estem tots els europeistes, crec, no? Perquè, primer, perquè és un projecte en construcció i, per tant, viu de... No? És un projecte inacabat i perquè ara Europa està sotmesa, jo crec que per primera vegada, a dificultats i a enemics interns i externs. Que això és una novetat.
0: És que fixa't que portem molt de temps parlant i avui que hi he estat afanejant la vostra pàgina web hi ha coses interessantíssimes de debò sobre, per exemple, estudis sobre la necessitat de tenir una sola veu, que els 27 tinguin una sola veu, però fixa't que una de les vegades que més seriosament això s'ha posat al damunt la taula ha estat recentment, tot i que ja s'ha descartat també, amb la creació d'un exèrcit únic. És a dir, és la seguretat la que està movent, sembla, més el sentiment d'unir-nos, allò, la unió a fer la força, pràcticament, que no pas una altra cosa, no?
1: Jo crec que ara hi ha un diagnòstic molt clar a la Unió Europea de cap a on hem d'anar, i efectivament és cap a més unió. És a dir, hi ha dos informes molt ben fets, una mica farragosos de llegir, llegiu-vos un resum, són l'informe Draghi i l'informe Letta, un sobre el mercat interior i l'altre més sobre, no, la competitivitat a Europa, que són un molt bon anàlisi, un molt bon diagnòstic d'allò que hem de fer. Per tant, el camí el sabem. El que passa és que hi ha molta resistència per fer-lo i no tothom ho veu igual, perquè aquest és el camí per fer una Europa més forta. És a dir, per tenir una Unió Europea amb més veu a nivell mundial, per pintar alguna cosa a nivell geopolític i, per tant, per garantir més benestar a la ciutadania. I aquest no és un objectiu compartit avui en dia per tots els estats europeus ni per tots els partits europeus. Per tant, el diagnòstic el tenim. La seguretat, clar, per primera vegada tenim com ens hem de defensar dels enemics externs com a necessitat comuna. Fins ara la política internacional i la política de defensa era un tema absolutament dels estats, però resulta que ara tampoc funciona. Si la Unió Europea té poc paper a nivell internacional, els estats membres a nivell individual, ja ni t'explico. Yeah. No? I per tant, aquesta és una de les noves carpetes que tenim a sobre de la taula a nivell europeu, com ho tenim, si m'ho permets, la del tema de l'habitatge.
0: Yeah.
1: No hi ha cap tractat europeu que parli de defensa, com no hi ha cap tractat europeu que parli d'habitatge. Però són dels dos dels temes principals que avui estan a la taula.
0: Fixa't, que són els mateixos... no tant la defensa, però sí l'habitatge, que han fet guanyar els demòcrates de Nova York. O sigui, no, la qual cosa posa en evidència que estem davant una autèntica febre mundial que se'n diu problema d'accés a l'habitatge i com, d'alguna manera, la gent amb pasta s'està quedant amb tot. No?
1: Bueno, la globalització ha portat coses molt positives i també ha globalitzat, no, els problemes i ens fa més iguals
0: a tot arreu, sí.
1: Per exemple, a la gent que vivim a les classes mitjanes de la ciutat, de les zones urbanes, o a les classes mitjanes de les zones rurals, no? Lluny dels centres, no? a les zones buidades, no? Doncs ens fa més igual a gent que viu les mateixes circumstàncies a l'altra banda del món.
0: Clar.
1: Efectivament, i potser el que hem de pensar és que les estratègies han de ser les mateixes, no? El que diu que aquests dies, no, que tots estem enlluernats amb el futur alcalde de Nova York, diu coses molt bàsiques, no? Però entre altres diu com que posar l'economia al servei del benestar comú o del bé comú, que qui més té més pagui, que les ciutats són diverses i que són de la gent que hi viu, la gent nascut on la gent nascut, ens sonen a coses molt bàsiques i molt elementals, però les hem de recuperar i està bé que ho fem.
0: Ahir parlàvem amb en Xavier Mas de Xeixàs, perquè publicava un article a La Vanguardia superinteressant. Mentre tothom es fixava en Mandami, ell es fixava en dues dones,
1: sí,
0: que han guanyat Nova Jersey i ara no recordo.
1: I Virgínia,
0: efectivament. I que deia, aquí és on realment el Partit Demòcrata té la clau, no? Uh-huh. És a dir, en el discurs tranquil, en parlar, em va agradar com ho explicava, en minúscules i no en majúscules, en connectat de debò amb els problemes de la gent. I jo crec que aquí es van esperançar segurament tots la gent del Partit Demòcrata, però també molta gent arreu del món que té ganes de tornar a parlar de la política en minúscules, no?
1: Jo crec que no sé si és la política en minúscules. Jo crec que com a ciutadana, a mi el que ara em molesta és tant de soroll i tanta polarització.
0: Sí, sí, clar.
1: Jo sóc una persona ideològica i combativa. Em sembla que ho vaig demostrar mentre estava en el Parlament i a la vida en general. Però també sóc una persona que creu que la política ha de tenir utilitat i que sóc molt conscient que en general a la vida he estat sempre en minoria i que, per tant, perquè les coses passin, haig de cedir, haig de negociar, haig de pactar, no? No puc guanyar sempre o no puc guanyar en tot. No? I crec que aquesta és una molt bona recepta també per la política actual. Llavors, els extrems, les polaritzacions, l'assenyalar, està enfadat tot el dia. Crec que són coses que ens allunyen de la política. I a mi una de les coses que més m'agrada d'aquest home és que somriu, que diu coses molt gruixudes, que diu coses amb molt trasfons, no? que impliquen no? molta radicalitat, però que les diu d'una manera això, tranquil·la, i fent-les creïbles. Avui llegia que el que el fa més atractiu no és que sigui radical, sinó que és creïble.
0: Ja. Fixa't que el Pepe Ribas fa ja unes quantes setmanes que defensa una cosa que me les començo a fer meva també, que és la revolució silenciosa. Mm-hmm. És a dir, en un moment en el qual cada vegada la gent crida més, hi ha tota una sèrie de gent que no vol crits, que vol espais de reflexió, que vol cultura, que vol parlar, que vol créixer, i aquesta és una mica, si em permets, i ara tinc ganes de parlar d'iniciativa i de tot això, però no, tinc ganes.
1: Sí, sí.
0: Però fixa't que això és una mica, quan jo avui m'he connectat a la vostra pàgina web, ostres, jo vull anar tot, saps? Entem una mica a la reflexió, al pensament, a deixar el crit, a donar que les coses no són blanques o negres, que no tothom està equivocat en tot, ni tothom té tampoc la raó en tot, que créixer es fa amb gent que pensa de maneres diferents. Una mica tot això, no?
1: Sí, això m'ha fet molt de gust. I tenim la sort de viure en una ciutat

0: que volem que les coses passin, que volem que... És a dir, no que no passi res, sinó que les coses passin, però sense que tot sigui una batalla, també crec que és un gruix important de persones i estan allà, no? I deia això, a Barcelona passen moltes coses, hi ha molta gent en aquesta, no?, en aquest espai i treballant per això.
1: Després, tornem. Què li diries a una persona que pensa o que pensi que troba a faltar iniciativa per Catalunya i que no li agrada el que va passar ficant-se amb el tema dels comuns?
0: Mireu, el context actual és molt diferent. Jo no sé què faria Iniciativa ara. Sí que sé que en el seu moment la direcció d'Iniciativa vam llegir el que estava passant en clau nacional, en clau de moviments que reclamaven un canvi a la política de les esquerres, també, que hi havia un munt de gent fent política des de l'activisme i que des del nostre instrument, des del nostre partit, no sabíem com... fèiem atenció, però no hi érem prou atractius, no? No els hi generàvem l'espai per participar. I vam creure que confluir, no?, que crear una cosa nova entre tots podia ser un bon instrument. I crec que en aquell moment la vam encertar, perquè això va permetre, entre altres coses, que Ada Colau fos alcaldessa de Barcelona. I, per tant, va permetre que hi hagués, igual que en altres ciutats, no?, els alcaldes del canvi, que es van anomenar, va permetre que hi hagués tot una generació d'instruments polítics nous. A Catalunya va ser el de Barcelona en Comú, els comuns, etc. Igual que a la resta de l'Estat, d'on sortia Podemos, o no?, les Marees, o altres organitzacions polítiques, que van tenir una emergència enorme i una gran força per irrompre les institucions i trencar amb unes dinàmiques de les quals encara avui, no?, en veiem els resultats i que, per tant, crec que va ser un bon diagnòstic. Jo crec que cada moment té, no?, ha de tenir la seva lectura i el seu instrument. I, per tant, la nostàlgia és molt bona i és necessària a la vida, però per avançar també has de saber que hi ha coses que han d'anar canviant. No?
1: Yeah. Parles amb el Joan Herrera?
0: Sí. Menys del que voldria, però
1: perquè sí. Allò va ser una història... Era la primera vegada que un partit estava dirigit per dues persones.
0: Sí.
1: La bicefàlia. He llegit molt avui sobre aquella bicefàlia i que d'alguna manera era un exemple que volíeu extrapolar a altres partits, perquè enteníeu que era una bona manera de, efectivament, no una persona que dirigís, sinó dues persones, no? Va ser difícil, allò?
0: Sí, segur, perquè Iniciativa va innovar en moltes coses políticament, no? No només a nivell de propostes. Per exemple, el discurs vers a Catalunya és, no?, és Iniciativa qui el porta a les
1: Total.
0: Institucions,
1: sí, sí.
0: Qui el gestiona i qui el pressiona, i per tant, és a dir, tant en continguts com en de forma orgànica, no?, a l'hora de dirigir un partit des de dues persones. També recordo, per exemple, quan a mi em van fer portaveu del partit, que no hi havia hagut mai una dona jove, que aleshores era jove, per dirigir un partit, per fer de portaveu d'un partit, i a darrere van venir tots els partits a posar dones joves.
1: També va ser la primera dona, m'ha fet gràcia, perquè a mi aquesta cosa se m'havia escapat, la primera dona en delegar el teu vot, no?
0: Per maternitat.
1: Per maternitat. Sí, la primera en tot l'Estat, no?
0: Sí, sí, sí. De fet, tenia trucades de diputades de la resta de l'Estat que m'explicaven com ho havia fet, perquè elles no les deixaven. I aquí va ser perquè vam canviar el reglament del Parlament i vaig poder-ho fer, sí, sí, ho vaig estrenar. Però, a banda d'aquesta, que és circumstancial i personal,
1: clar.
0: La d'escollir una portaveu dona jove o la d'això, una codirecció, que en aquell cas ho havíem... No? Era una fórmula que s'havia fet, en els, si no recordo malament, els Verds, el Partit Verd, doncs, i nosaltres la vam portar amb totes les dificultats que suposa, perquè Iniciativa venia d'una tradició i d'una cultura política, i teníem una cultura política de forta organització i de lideratges importants, i que, per tant, això de codirigir, no?, o ser dues persones no era tan evident. Però haig de dir que la veritat és que l'organització ho va assumir amb tota normalitat, amb tota voluntat. Immediatament les organitzacions locals van començar a adoptar les codireccions i, per tant, si alguna cosa no va anar bé, és imputable al Joan i a la Dolors, no pas a l'organització, que honestament ho va assumir molt de pressa.
1: Senyores?
0: No, m'enyoro de la gent, evidentment, no? Formar part d'un partit polític i de la intensitat que té la política a primera línia, doncs és adrenalínic cada dia i per tant això després d'un temps requereix descans i per tant jo m'enyoro de

0: aquella intensitat de la gent, no? De veure aquella intensitat amb la gent, però no d'aquella activitat, perquè jo també era molt conscient que allò no podia ser per sempre i volia fer altres coses a la vida i tard o d'hora sabia que havia de plegar.
1: Però a mi, vist des de fora, jo no tinc informació al respecte, però clar, a mi em va semblar molt fort que dos líders, home, molt potents, com el Joan i tu, creo, a més molt joves, de sobte desapareguéssiu de... del mapa, no?
0: Bueno, crec que nosaltres vam fer una aposta molt clara per portar, no? Per convertir o per conduir el que aleshores havia sigut el projecte d'Iniciativa i que tenia els seus límits, no? L'elecció rere eleccions demostràvem que per bé que ho féssim teníem uns límits electorals, no? Un sostre electoral.
1: Però tampoc va canviar gaire, no?
0: Al principi sí, ara potser no
1: home,
0: tant.
1: Al principi va ser un principi molt determinat i molt marcat per unes circumstàncies molt concretes. No?
0: Efectivament. No, clar, no mai sabrem què hagués passat, però en tot cas era una aposta clara i estratègica, i ho és, no? I jo crec que va ser la bona aposta. I part d'això, no? I una part d'això, doncs, evidentment, és amb nous lideratges, no? I tenir els lideratges antics al costat, doncs, és una mica complicat.
1: No ho sé. No ho sé, sincerament.
0: Vaig tenir una sensació que havia sentit alguna vegada i que és molt lògica, eh? I per primera vegada, bueno, per primera i única, espero, vaig tenir la sensació del que és ser allò del que et diuen ets un gerro xino. Un gerro xinès, perdó, que és que ets molt important, ets molt valuós, però no serveixes per res i no saben on posar-te, saps? I...
1: Vas tenir aquesta sensació?
0: A nivell personal, jo, durant algunes... Al final, sí, però jo crec que és el que està bé que la gent, no?, que marxa, tingui aquesta sensació, perquè és ambivalent, no?
1: És
0: a dir, tu ets important, ets valuós, però, ostres, ara ben bé,
1: sí,
0: és que ja no sabem què has de fer, no?
1: La cosa curiosa és que després passen els anys i la mateixa gent que fa això, veus que fa tot el possible per quedar-se al càrrec, no?
0: Bueno, ja seran gerros xinesos algun dia.
1: Tu creus?
0: Tots ho som algun dia.
1: Pepe Ribas, que m'imagino que tens ganes de fer-li alguna pregunta a la Dolors Camats, no?
2: Bueno, jo no estic tan segur que fos molt bona idea tot allò. Perquè penso que Podemos és responsable de moltes coses que estan passant perquè són completament dirigistes i molt tancats. O sigui, tu anaves a les assemblees del principi i no et deixaven parlar. Perquè jo venia de l'Ajo Blanco, claro. Jo soc llibertari. Era. Ara ja no sé el que soc. Però jo penso que s'ha perdut la possibilitat que vosaltres la vau tindre, eh? Perquè jo penso que va haver un moment que es veia que era un partit que estava viu. Jo penso que Podemos mai ha estat viu.
0: Ui,
2: sempre ha sigut jeràrquic, sectari.
1: Estàs parlant de Podemos, no dels comuns, eh?
2: No. Però és que la Colau estava plena de gent sectària. Absolutament. I t'ho dic perquè els he tractat. I encara els tracto. I sé com són. I tu parles del pensament. El pensament està totalment enquadrat dintre d'uns límits i dintre d'unes directrius claríssimes.
0: Jo no puc parlar per...
2: Llavors això la gent jove, ui, eh? I ha acabat a la seva dreta.
0: Ui, jo he vist moltes coses, eh? No sé si
2: és que és molt...
0: Però és que no sé si tot està lligat.
2: Estem en un moment que la realitat és la realitat, i és el que ha passat.
1: Deixa-li respondre.
0: No, jo no conec la militància dins de Podemos, perquè no hi he militat mai, i tampoc dins de Barcelona en Comú o Comuns, perquè coincideix, no?, quan s'organitza la nova organització, que és el meu moment d'anar marxant, i jo, com us he dit, necessitava... No, també a nivell personal, fer un canvi i marxar. El que sí que sé és la cultura política que deia abans d'Iniciativa, que en el fons venia del suc, no? I que, com deies tu, Toni, era molt d'organització de dalt a baix i de baix a dalt. Jo sempre explico que en el moment on jo passava més nervis mentre de la meva carrera política eren els Consells Nacionals d'Iniciativa. Ni en les entrevistes en els mitjans, ni al Parlament, ni a les comissions, ni als plens. Era davant de la meva militància. Perquè era el moment on havies de rendir comptes i on la gent sabia de política. I aquesta capacitat que va tenir Iniciativa, alguna vegada ens dèieu, és que sou com la 2, no? La cadena de televisió espanyola 1, la 2, sou com la 2, perquè sempre innoveu, feu coses superinteressants, però us vota poca gent, ens deien. Bueno, Però aquesta capacitat d'innovar que teníem en política i organitzativa era perquè es valorava el que deia el Toni, no? El debat, la discrepància, la discussió.
2: Però això era veritat.
0: Evidentment, ara, quan parles d'això, idealitzes i segur que fèiem coses malament, eh? Però jo sí que crec que això era un valor d'aquella organització política i que crec que és un valor de qualsevol organització política. Evidentment, els temps han canviat i les formes de militar, i ara hi ha xarxes socials, i ara la gent té una altra... No? La vinculació amb la política és molt més puntual, la gent ja no milita per una causa, sinó per, no? O de forma ideològica, sinó per causes concretes. Evidentment, tot és molt diferent. Però la necessitat, com deia el Toni, de crear espais on la gent pugui dir el que pensa i la direcció li pugui dir, mira, és que això no es pot fer o això sí, sí, però no, i hi hagi aquest debat, això és supercreatiu.
1: Jo no sé si el motiu de l'extrema dreta o de que els joves recolzin l'extrema dreta, com deia el PP, és aquest o no, però el cert és que avui mires els estudis de demoscòpics i te n'adones que fins als entre 18 i gairebé 30 anys en homes, en nois, el vot a l'ultradreta és el primer. Què ha passat?
2: Jo tampoc m'ho crec, això, eh?
1: Bueno, però, sí, més enllà de creences o no. O sigui, el que però, tenim són les dades que tenim...
2: Però hi ha una decepció molt profunda
1: el que és evident,
2: per al sectarisme.
1: El que és evident és que hi ha un ampli recolzament. Això t'amoïna, Dolors?
0: Clar que m'amoïna. M'amoïna entre els joves, entre les joves, entre la gent gran... Que... Compte, és veritat que entre els joves hi ha una, no? Creix les opcions que tenen a veure amb l'autoritarisme, els valors vinculats a l'autoritarisme, decreix el valor a la democràcia i creix, però la gent, el gruix del vot d'ultradreta no està en la gent jove, perquè a vegades confonem coses, i per tant, compte. I jo crec que hi ha una suma d'elements, i no ho crec jo, és a dir, quan llegeixes et diuen que hi ha elements que tenen que veure més amb les identitats, no? Pues hi ha nois que se senten com molt violentats pel discurs feminista, perquè se senten, no? O que això els supera, o que no saben com enfrontar-ho per viure-ho millor. N'hi ha que té que veure amb els seus entorns, però en general el que sabem és que quan els discursos populistes i de caire autoritari com els de l'ultradreta al nostre país campen, és quan la gent no té les condicions de vida resoltes. Quan accedir a un habitatge és complicat, quan tens una feina i malgrat que sigui indefinida però el teu salari no et permet viure a la teva ciutat o fer una vida més o menys independent, és a dir, quan això no està resolt, és molt més fàcil, no? O quan hi ha problemes fins i tot això, o la seguretat, o l'accés a segons quins béns. Això és molt més fàcil que aquests discursos d'ultradreta campin. I, per tant, potser hem d'anar en aquestes causes. Sí. I l'altra, que, escolta, no ens excusem només en, no, amb la gent jove, és a dir, aquells que hem viscut el que vol dir la democràcia, és a dir, guanyar una democràcia, potser no hem sabut explicar el valor que té i l'hem rebregat massa, com perquè ara els que no van viure, no, el que significa la diferència pensin que val la pena. No? Potser ens haguéssim hagut d'espavilar a ser crítics, però no destrossar, no, l'instrument, com a vegades ha passat.
1: Yeah. En fi, jo és que a mi hi ha coses que em costen d'entendre.
0: Sí, sí, clar.
1: Com la política es pot perdre la Dolors Camats.
0: Ah,
1: t'ho dic de debò. I a més, tu saps que ho dic de debò.
0: No, però no. També em faig de política i faig altres coses que,
1: yeah,
0: que estan molt bé.
1: No, si això no ho dubto pas. I estic segur que tu estàs encantada, a més de fer aquestes coses, perquè, insisteixo, jo crec que tens una feina absolutament preciosa. Mm-hmm. No? Què esteu preparant ara a la Fundació, Dolors?
0: Doncs mira, ara farem la conferència anual, que és l'acte que fem cada any, amb tota la gent de la Fundació i també és oberta, eh? I que la fem sobre precisament aquests 30 anys de la Mediterrània, amb gent que ve del món local mediterrani per parlar del paper de les ciutats a la Mediterrània.
1: Déu-n'hi-do. M'estan dient que ja tens el taxi baix.
0: Carai.
1: M'estan dient, com jo m'allargo, perquè ja. Tinc... ja em coneixes, soc de natural allargar-se, em diuen, canvio el taxi d'hora? No cal, perquè a més ara amb el PP tenim també una entrevista molt potent. M'agrada moltíssim que vinguis al programa.
0: Pues escolta, quan vulguis que parlem d'Europa i del que calgui, jo torno i el que faci falta.
1: Doncs que bé.
0: Ens fa falta.
1: Parlarem, eh? Parlarem de... Sí, perquè a més és interessant parlar d'Europa i parlar bé d'Europa, no? Sobretot perquè, això, mira, l'altre dia tenia... Tenia una sensació curiosa, i amb això et deixo anar, entrevistant a Javi López, el vicepresident del Parlament Europeu ara mateix. No? Ell, que a més està introduït a la Comissió de Defensa, et parla d'Ucraïna com nostres vecinos, o sigui, com si nosaltres sí, sí, parlem d'Andorra. I en canvi aquí ho veiem molt lluny. I crec que encara la idea d'Europa ens agafa molt de prop d'una banda, però molt de lluny d'una altra. I aquí hem de fer coses.
0: Molt bé, doncs les farem.
1: Molt bé, gràcies, Dolors Camats. Un plaer, de veritat.
0: A vosaltres, merci.
3: El Pla B, amb Toni Marín.
1: La meva sensació és que és una dona tan de principis que ha fet, que ha lluitat tant sempre per fer el que ella, sense conèixer-la, però pel que he llegit, que ha lluitat tant per fer sempre allò que ella volia fer, no? que parla molt bé d'aquesta persona, no, Pepe?
2: Evident. No, i a més vull dir, jo penso que ara que hem parlat de desastres, de com està el món, jo penso que és molt interessant parlar amb Marta, perquè ella veu que la gent jove, les productores joves, estan, o sigui, que tot el que s'ha invertit a Catalunya en escoles de cine i amb intercanvis i festivals i subvencions està donant fruits, i que el món del cine, com està, Marta?
4: Bueno, jo ara podria dir que estic molt orgullosa, perquè en un moment en el que en realitat tindria que estar retirant-me, però amb aquesta professió no et pots retirar mai perquè no t'arriba per retirar-te, estic formant part d'un grup de dones que ha format la Alba Sorro Torra, un grup de productores que es diu Oceànica. Uh-huh. Llavors, realment, tenir aquesta eina per generar, donar noves veus, generar nous projectes, tenir accés a aquests mercats internacionals que ara els tenim molt, molt, molt a l'abast, quan abans era completament impossible. Abans fer una coproducció internacional era molt complicat. Ara hem anat totes al Festival de Cannes, hem tingut accés a tots els grans productors internacionals, i això realment, amb l'edat que tinc i en aquest moment, ho trobo meravellós, perquè la gent surt molt preparada, els projectes ja tenen una visió internacional molt important, ja no penses solament en fer una pel·lícula que quedi al pati de casa teva, ja estàs pensant en unes pel·lícules que tinguin un interès per tot el món, un interès clar, global, un interès universal.
1: Clar. Que bé, no? Perquè això, efectivament,
2: això, no dona esperança.
4: De totes maneres, uh-huh, també tinc que dir que de lo particular a l'universal. Jo vaig començar amb la Moños, que realment més particular impossible, perquè era aquesta dona que passejava per les Rambles i que tothom deia eres més famosa que la Moños. La Moños ens va portar a donar la volta al món. Em refereixo que la Moños va anar al Festival del Mar de Plata, va anar a Chicago, va anar a Los Angeles, vam anar a Nova York. A Chicago vam omplir un cinema, i estic parlant de l'any 97, amb més de 5.000 nanos d'un institut americà.
1: Déu-me-do.
4: Que jo pensava, Déu meu, estamos en el nacimiento del cine, en la cuna del cine, com aquesta pel·lícula no els agradi, no maten, no? Aquests nens que, a més, per nosaltres en aquest moment eren supermoderns, nens d'un institut americà, 5.000 o 6.000. Va ser increïble. Van entendre millor la pel·lícula que molts crítics catalans de Barcelona.
1: Com t'ho expliques?
4: Com ho explico? Perquè era la generació del cine i havien vist tota la màgia d'una història de nens, que era una història de nens que passava a les Rambles, però una història de nens que podien conèixer els nens del Bronx. Perquè era exactament igual. Els problemes eren els mateixos, i una història posada en boca de dues nenes, tots es van sentir identificats. Bueno, els aplaudiments van ser... Jo és dels aplaudiments que recordo amb més emoció.
1: Dels molts aplaudiments que t'han dedicat,
4: dels molts aplaudiments. Mira, guanyar diners no he sapigut, però guanyar aplaudiments he guanyat moltíssims.
1: Molt bé, que em sembla que en realitat era el que buscaves.
4: Bueno, guanyar diners tampoc està malament,
1: guanyar diners està molt bé, estic totalment d'acord. Pepe, digues.
2: I a part d'aquestes pel·lícules, per exemple, Triunfo, què va passar amb Triunfo?
4: El Triunfo va ser la novel·la del Francisco Casabella.
2: Sí, mm-hmm, per això t'ho dic, la primera.
4: Realment, sí, Xina. Hombre, realment, atrever-se a adaptar al gran Francisco Casabella era tot un repte. Llavors el Francisco em va dir: hacer lo que queráis, yo no quiero saber nada. Però cobró muy bien perquè nosaltres hiciésemos lo que nos diese la gana. Llavors realment li agraeixo infinito a la Mireia Ros perquè va fer una adaptació amb el Juan Diego, amb l'Àngela Molina, i ara público, agarraros, descubrimos a Javier Ambrosi.
1: Ja veus.
4: La Mireia Ros va descobrir a Javier Ambrosi, el seu primer paper va ser un dels nens del Triunfo, que eren el Farruquito, Javier Ambrosi, Javier Conde i el... Ai, Déu meu, se m'ha anat al cap. Bueno.
1: És que són molts actors, és molta gent, són molts
4: Cheto,
1: noms.
4: Cheto. I el Cheto.
1: Molt bé.
4: El Javier Ambrosi feia un paper d'un noi jovenet que era un jonqui, va arribar completament col·locat al càsting i jo em vaig enfadar com una mona. Vaig dir, però com s'atreveix aquest noi a arribar d'aquesta manera a un càsting? No, ell havia arribat ja amb el paper. Va ser tan increïble...
1: Sí, no anava col·locat, en
4: realitat. Que va, home, no, per a nada. L'únic que, com ell tenia que fer el paper d'un jonqui, va ja arribar com si estigués col·locat.
1: Això és un actor.
4: Era un pedazo d'actor. I quan va acabar el càsting, que tothom el va aplaudir, el tio, impecable. Hola, soy Javier Ambrosi, buenas tardes. Yo digo, tío, yo sí estaba a punto de sacarte por yonqui, de sacarte del casting.
1: Qué fort, eh?
4: I ara estem molt orgulloses de la Bola Negra i de tot aquests premis que han tingut els Javis.
1: La relació amb Mireia Ros ha estat una relació molt fructífera i...
4: Ha sigut una relació fantàstica, perquè jo crec que ens hem complementat molt. Ella és una dona amb un talent emocional que no se l'acaba. Hem guanyat molts premis amb la Moños, amb el Triunfo, amb el Barcelona, abans del Desbrot Borri, que també és una adaptació preciosa de Victoria Bermejo i Javier Baladia. I ella té una intel·ligència emocional que jo vaig saber aprofitar per convertir-la en pel·lícules. La Mireia té un talent innat que no se l'acaba. Per mi és una de les grans directores catalanes que es tindria que reivindicar més de lo que s'ha reivindicat. Bueno, de fet, l'any passat li van donar el Gaudí d'Honor, que va ser molt maco, però jo crec que les seves pel·lícules, ara la Generalitat ens ha posat en HD, la Moños, que això és un gran honor, perquè vol dir que la considera una de les grans pel·lícules que es tenen que preservar del patrimoni de cinema català. Jo quan la vaig tornar a veure en pantalla gran i amb tota aquesta còpia restaurada en alta definició, em vaig emocionar, perquè vaig pensar, realment, Mireia, tu vales mucho.
5: Home, és una dona fantàstica, la Mireia. La Mireia va vindre l'altre dia a la festa de la Jolanco.
4: Sí, jo no vaig poder anar, sí, però bueno,
5: igual,
4: són però, muchos
1: jo
4: años.
1: Jo tampoc, però monta les festes sempre en horari del programa, saps? Jo crec que ho fa posta.
5: No, però
1: home, va broma, digues,
5: molt bé, perquè és que és una dona... O sigui, quan et parla, transmeteix el de sempre. O sigui, transmeteix vida, ternura. També té la seva part.
4: Una garra, claro.
5: De força i de garra, de dir-te, bueno, tu què? Bueno, o sigui, que et qüestiona, no? Però és una gran actriu, realment. I Chavalas, què tal?
4: Chavalas. Chavalas, no, Chavalas.
5: Sí.
4: Bueno, Carol, Marina, també moltes gràcies. Chavalas, vaig trobar la Chavalas amb un seminari que feia CIMA, que presentava diferents projectes de dones, i vaig pensar, aquest projecte és boníssim. Vam trobar uns productors molt importants que ens va dir, no puede ser este viaje entre Hospitalet i Barcelona, que tot este problema tan grande, no, esta niña se tiene que ir a Nueva York. Digo, no, si la gràcia no és que se vaya a Nueva York, la gràcia és que tot aquest problema sigui esta cosa de classe entre Barcelona i Hospitalet, no? Que tu vulguis triomfar a Barcelona, que no puguis pagar el lloguer, que no puguis viure del sou de merda que tens, que tinguis que tornar a casa dels teus pares i que de cop i volta t'adonis de com són les teves amigues, de com són els teus pares, i que t'agafi vergonya. Quan després tota aquesta vergonya es converteix en una realitat que realment és la teva realitat, perquè és la gent que t'estima, perquè és la gent que et recolza, perquè és la gent que sempre estarà al teu costat. I llavors la pots deixar, pots tornar a Barcelona, però saps que sempre podràs tornar a casa.
1: Què és el que t'enamora d'una història?
4: Ai, Això és molt complicat. Esto es sexto sentido de bruja.
1: Sí, ¿eh?
4: Yo siempre digo, a mí una historia me enamora cuando veo la alfombra roja del festival. Sí, yo si veig la catifa vermella y sento els aplaudiments, penso que aquesta història funcionarà. Pero esto es sexto sentido.
1: Sexto sentido, ¿eh? Sí. Déu-n'hi-do. Digues, digues, Pepe, sí.
2: No, i la última película que has fet, Cath of the... No? Que cada any ha guanyat...
4: La Mi vacío y yo...
2: Dreams.
4: Bueno, no, aquesta no l'hem fet encara. aquesta és un dels grans, grans, grans projectes que té Oceànica, que té aquesta reunió de dones magnífiques que ha fet l'Alba Sotorra. És un projecte d'animació basat en Goya, basat en la vida de Goya. És una ficció d'animació que dirigeix Hugh Hellman i Deca Hellman, que van guanyar un Oscar per un curtmetratge, van estar nominats per Lovin Vincent, i que ara agafen la gran figura de Francisco de Goya per portar-la amb una animació que serà gairebé una pel·lícula de terror.
1: Déu-n'hi-do.
4: Perquè és un conte, és una inversió basada en la realitat, però inspirada en les pintures negres de Goya, que realment és el terror absoluto. A més, és una cosa que en aquests moments, tal com està el món, podria ser una imatge de Gaza, podria ser una imatge d'Ucrània, podria ser una imatge d'Àfrica. Tenim a la Insa Serra amb el guió per la banda catalana, i una cosa que molt poca gent sap, perquè jo no ho sabia, és que la Insa Serra, la seva família és aragonesa. I la seva àvia, en vez de contar-li cuentos bonitos, no, li contava les pintures negres de Goya. Llavors ella ho té molt interioritzat i realment, no sé, és un projecte que està naixent en aquests moments i que esperem que nos lleve a los Oscars.
2: I què penses del cine que es fa? Que ja no intervenço, sinó de lo que veus, de com es mou, de les productores, dels Gaudí, dels Goya...
1: Caram, jo això crec... és 8 preguntes en una, Pepe.
2: No, una mica...
1: El món del cinema dia d'avui.
2: Sí, que és... Com vull, si és que vull?
4: Vull. El cinema sempre vull. El que passa és que hi ha coses que bulleixen més que altres. No sé, a mi una pel·lícula molt curiosa que m'ha agradat molt, de lo que més m'ha agradat últimament, és una que es diu La hermana negra, o l'hermana algo, que està basat en una novel·la de la Ferrando, l'amiga increïble, l'amiga... Aquesta pel·lícula, com a mínim, l'he trobat curiosa perquè t'explica la maternitat des d'un altre punt de vista. En comptes de ser una mare meravellosa, és una mare pues, que està un poc harta de ser mare. És una mica el mateix que Ave Maria, que també era una pel·lícula que et plantejava la maternitat des d'un lloc que no és el normal. No totes les mamàs són mamàs perfectes. A mi m'interessa una mica les pel·lícules que et porten a llocs que no són el tòpic.
1: Yeah.
4: Que no trobar-te en un tòpic, que t'expliquin alguna cosa, no? Que vegis una cosa que sigui una... Jo, com dic que tot ho he après amb el cine, mi pareja me dice que jo ara no cojo un libro ni que me maten, no. Me cuesta coger un libro perquè m'agafa cansada, però en canvio veo una pel·lícula detrás de otra, intento absorber les històries i cada vegada me cuesta más. Abans em sorprenia més.
1: Sí, eh? I el tema de les plataformes, perquè tu abans deies una cosa que és veritat, que efectivament ara el cine s'ha internacionalitzat. I això ho veiem també molt amb les sèries de televisió, sèries que es fan fins i tot a TV3, per exemple, a Merlí, no? Que ha sigut un exitàs a tot el món, però, no sé, estem veient com hi ha actors espanyols ara amb moltes coproduccions. Diríem que això no ha restat valor al cinema local, no? És a
4: no.
1: dir... De cap manera, no?
4: No, mira, a mi hi ha una sèrie que m'agrada molt, la sèrie de la... Ai, Déu meu, com es diu l'actriu? La que acaba de guanyar Cannes, la sèrie de Això no és Suècia.
1: No ho sé jo, els
4: sí,
1: noms són...
4: Sí, per favor, ai, Dios mío, que horror.
1: Bueno,
4: és igual, sí. És el mateix, perquè és una història d'una família, és una història d'una família i de com els pares, uns pares joves gestionen la seva paternitat, que realment és exactament igual aquí que en Estats Units. I ella acaba de ganar ara el premi a la millor direcció i a la millor pel·lícula amb una secció d'actors novells.
1: L'Aina Clotet?
4: L'Aina Clotet. L'Aina Clotet, Déu meu. Sorry, Aina. però que realment ara jo crec que la televisió, aquestes grans sèries, et donen l'oportunitat de desenvolupar històries, no?, que tenen com muchos más recovecos, com pots...
1: Sí, i que segurament passa una mica que el mateix que va passar amb la Moñosa a Chicago. És a dir, que els nens en tenien allò, perquè en realitat les històries de les persones són les mateixes.
4: Són les mateixes.
1: No? I, o sigui, que hem aconseguit una internacionalització argumental, anem a dir-ho d'aquesta manera. No?
2: Bueno, també hi ha molt intercanvi de cultures, mm. i comences a entendre el cine iraní... és molt
4: meravellós.
2: I el cine coreà, i el cine japonès, i el xino. O sigui, ara la pel·lícula aquesta xina que crec que tinc que anar a veure, que tots tenim que veure, no sé com és, però ahir la San Juana em va dir, com no la vayas a ver...
1: Però quina pel·lícula és? No te'n recordes?
2: No.
1: Una pel·lícula xinesa que s'ha de veure.
2: Sí, vale, està bé. Que ara està per...
1: Això, molt... això diríem que...
2: És molt rara perquè és un canvi... mental, no?
1: Ah.
2: Però no me'n recordo, no tinc apuntada a casa. Perquè era...
1: Està molt bé, està molt bé. Projectes de futur. Quins són els teus projectes de futur més enllà d'aquesta pel·lícula d'animació sobre Goya de la que parlaves ara fa un moment? Els teus objectius, aquelles històries que tens a la ment en aquests moments, quines
4: bueno,
1: són?
4: Ara estrenarem una pel·lícula que precisament ahir la vam presentar al Primavera Sound, mm-hmm. No plovia, vam estar al CCCB, que és una pel·lícula que es diu Salen las lobas, que dirigeix Clàudia... Dios mío, avui estic fatal, eh?
1: A mi em passa sempre amb els noms, no t'amoïnés, eh?
4: Però és que...
1: Bueno, yeah.
4: Que és una pel·lícula que parla d'un tema de la que mai s'ha parlat encara, la primera vegada, que és dels centres de detenció de menors. Els centres de detenció de menors, de com els adolescents els fiquen en centres de detenció i realment com funcionen aquests centres per dintre i perquè aquests nens, aquests adolescents que els tracten com adults, van a parar aquests jocs. Aquesta pel·lícula jo crec que realment obre molts els ulls amb una realitat que les famílies amaguen, perquè cap família li agrada dir que la seva nena de 14 anys està ficada a... Està ficada en un centre de detenció de menors.
1: Clar.
4: I la importància de la música, per això la vam presentar al Primavera Sound, la importància de la música com una eina de comunicació, de relaxació, una eina per explicar històries i una mica perquè tots els grups es consolidin, explicava una de les educadores que ha sortit a la pel·lícula, que en un centre li van compulsar un rap per ella, no? I que de cop i volta ella va picar per despertar a la primera celda, perquè són habitacions, però en realitat són celdes perquè estan tancades, i es va obrir una, es va obrir dos, i van dir, ara, un, dos, tres, i totes van començar a cantar-li una cançó. Això és molt maco. Llavors, aquesta pel·lícula parla de la importància de la música com a eina de comunicació. O sigui, tindrà una banda sonora molt maca.
1: Que bonic, eh? Quines sí. ganes, no, Pepe?
4: Està molt bé. Valeria Estrada, no. que és la germana de la protagonista, fa un paper meravellós.
1: Uh-huh.
4: I totes són actrius de carrer. Les vam trobar amb un strip casting, amb un street fent casting pel carrer. Fins i tot jo vaig escriure una carta muy seria diciendo que me llamasen por teléfono, que no era, no, que no las, no nos las llevábamos a hacer pornografía.
1: Però això passa, no? Li ha passat al fill d'un amic meu que
4: pues
1: anava caminant pel carrer i se li va apropar algú i li van demanar que es presentés a unes proves. Escolta, mi ha arribat pràcticament al final, no sé ara mateix com estan les coses, però o sigui que realment aneu pel carrer buscant persones
4: sí.
1: i de sobte us apropeu a una persona i dius, oiga usted,
4: sí.
1: venga para acá.
4: Sí. Bueno, jo això no ho faig, però bueno, jo ja ho faig per de formació. De vegades ho faig al metro. Oye, tu querries fer una pel·lícula? Te miren raro. Però sí.
1: I què és el que et genera aquest pensament?
4: A veure, tu estàs buscant un perfil i de cop i volta te'l trobes al davant, al metro, o te'l trobes... Bueno, aquestes noies ens les vam trobar en un concert i la veritat és que va ser molt divertit perquè eren elles.
1: Que fort,
4: eren elles.
1: Que fort, eh? Mira el Pepe com et mira.
2: No, és que... Penso que és la manera de trobar...
4: No.
2: L'Immanuel Arias va començar així.
4: Sí, però...
1: L'Immanuel Arias va començar així, també.
2: Sí.
1: Ah, sí?
2: El van agafar de metro, va anar a Madrid per fer cine i dormir al metro.
1: Ja veus.
4: Mira.
2: A les nits.
4: Jo, de totes maneres, ara reivindico els actors, eh?
1: Clar.
4: Els actors estudien molt i treballen molt per fer de persona normal. Lo d'agafar gent pel carrer també està bé, però està bé per un cert tipus de pel·lícules. Jo les pel·lícules crec que les tenen que fer els actors i el que tens que fer és un bon càsting.
1: Està molt bé. M'ha agradat molt la rectificació en tota línia que has fet per acabar. Digues, Pepe.
5: Com es diu el... Hòstia, cony.
1: Avui és el dia...
5: Sí. No, perquè la Carmen Maura va aprendre moltíssim d'un que era actor de Tàbano. Que no me'n recordo el nom perquè va morir fa molts anys, però per contacte també aprens molt, no? Vull dir, la Marisa Paredes, per exemple, pues va... jo la vaig conèixer molt, i sobretot quan era molt jove, bueno, quan era jove, l'any 75 o 77, i tenia una... O sigui, tu ja veies que tenia una presència, ja, i una mirada, i un... que sabia moure's i girar la cara i passar, sí, sí, cara. Però, clar, vull dir...
1: Que bé.
5: Va aprendre molt treballant amb directors molt, molt especials, no? Com el Villalonga, per exemple, que per mi és un dels grans directors que ha tingut aquest país.
1: Quin luxe d'hora, francament. Que bé que ens ho hem passat. Jo sempre dic que perquè un oient s'ho passi bé, nosaltres ens ho hem de passar bé també. Ens ha d'interessar, ens ha d'agradar, hem de trobar interessant. Jo crec que hem fet una hora meravellosa. Marta Figueres, ha estat un plaer de tenir-te amb nosaltres. Enhorabona per la teva trajectòria. Tant de bo guanyis molts diners.
5: Sempre transmet optimisme.
1: Sí, sí, i això és meravellós. Ha estat un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies. Bona nit.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon vespre. L'incendi forestal declarat aquest dimecres a la localitat madrilenya de l'Aldea del Fresno ja està en fase d'estabilització. Rosa Quitllet, bon vespre.
2: Bon vespre. Recordem que el foc ha obligat a desallotjar aquesta població i el municipi pròxim de Villamantilla. A la zona continuen els equips d'extinció format per 33 mitjans terrestres, 9 d'aeris i el suport de l'UME. A Càceres, el foc de Pino Franqueado afecta unes 2.200 hectàrees i manté evacuat unes 700 persones de 10 nuclis de les Urdes. Hi treballen prop de 300 efectius entre mitjans terrestres i aeris. El foc s'ha reactivat a les darreres hores i afecta ja algunes localitats salmantines. I a Osca, més de 200 veïns evacuats per l'incendi de les penyes de Riglos ja han pogut tornar a casa seva.
3: Mi abuela con 80 años ya no va a ver el monte como lo vio el domingo por la tarde, por ejemplo.
4: Se ha quemado un poco las montañas y tal.
5: Es un paisaje deprimente.
6: Está el monte más negro.
2: El foc continua actiu i ha cremat unes 18.400 hectàrees amb un perímetre de 100 quilòmetres. Encara hi ha 6 localitats evacuades.
0: La plaça de Rovira i Trias ha guanyat el primer premi del concurs de carrers guarnits a la Festa Major de Gràcia. La decoració d'aquest any celebra els 20 anys de guarnit ininterromput i ha rebut l'inspiració d'una cançó d'Antònia Font i d'Elements Marítims. El segon premi ha estat pel carrer de Mozart, amb l'hivernacle encantat, mentre que el carrer Llibertat ha quedat tercer amb una decoració inspirada en el Senyor dels Anells. El lliurament ha reconegut també altres carrers per aspectes com la il·luminació, el reciclatge, la innovació o els detalls artístics. I és que l'important, segons la regidora, és la Festa Major.
7: Sinó que l'important és que estem aquí, estem celebrant que hem tornat a guarnir, que som a la Festa Major.
0: La Fundació Festa Major de Gràcia ha aprofitat l'acte per reivindicar el paper del veïnat barceloní i ha definit el barri com la resistència en defensa de la cultura popular, la vida comunitària i la germanor. I no marxem de la capital catalana perquè l'Ajuntament de Barcelona reivindica la inversió de 46 milions d'euros destinats a la millora del barri de la Barceloneta. L'alcalde Jaume Collboni manté que s'hi ha invertit un 46% més del que es preveia a inici del mandat.
8: En aquests moments estem en un 70% de compliment dels compromisos que vam adoptar a l'inici del mandat pel que fa al barri de la Barceloneta. Inclou habitatge, escola bressol, poliesportiu, places, carrers. Com us deia, jo crec que és un bon exemple d'aquesta idea que nosaltres perseguim com a govern municipal, que és garantir als veïns i les veïnes a poder-se quedar a viure al seu barri.
0: Entre els projectes destaquen la transformació del poeta Joan Buscà, unes obres que es licitaran al setembre, i l'ampliació de l'escola bressol municipal La Mar. A més, en els propers 3 anys és prevista la posada en marxa del nou centre d'atenció primària de la Barceloneta, un espai de 3.000 metres quadrats. I de la mobilitat, ja s'ha reprès la circulació de l'R4 de Rodalies entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central, afectat per un incendi. Les freqüències s'aniran recuperant de manera progressiva. I mentrestant, la P7 ha quedat reoberta a Gelida, a l'Alt Penedès, després de l'incendi d'un camió que havia obligat a tallar l'autopista en tots dos sentits. L'incendi s'ha originat per l'esclat d'una roda d'un camió i posteriorment s'ha incendiat el voral de l'autopista. El foc ja està extingit i ha afectat una superfície d'una hectàrea i mitja. Ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
9: Hola, bona tarda. Aquesta hora ja parlem gairebé d'absoluta calma en aquesta xarxa viària. A l'autopista AP7, a la zona de Gelida, ja tenim normalitzada la situació, ja no queda cap carril tallat al trànsit i ja no queden aturades. Per tant, situació fluida, normalitzada, aquest tram sud de l'autopista AP7, de tota la zona de Gelida, que durant la tarda, és cert, ha anat força complicada. De fet, ara només ens queda aquest accident a la C55, a Sant Vicenç de Castellet. Es dona pas alternatiu als vehicles. Aquí sí que hi ha aturades, sobretot en aquest tram de Sant Vicenç de Castellet, algunes aturades en totes dues direccions, com us dèiem, aquest accident a la C55. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: I ens interessem també per la previsió del temps. A Emet, Jordi Oriós.
1: Bona tarda. Demà arriba inestabilitat a Catalunya amb núvols a partir del migdia i possibilitat de ruixats acompanyats de tormenta. Hi ha avisos actius perquè poden ser forts, menys probables a la província de Lleida. Pel que fa a les mínimes, baixen una mica a Pirineus i Tarragona sense canvis a la resta. Continuen eixes nits tropicals o tòrrides a les quatre capitals. A Barcelona, a la nit, no baixaran dels 26 graus. Demà les màximes baixen a l'interior, continuarà notant-se la calor, però s'allunyen dels 40 graus. Demà les màximes seran de 37 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona. És una informació d'AEMET.
0: Això és tot de moment. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bon vespre.
6: Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
10: El senyor Pere Navarro, com saben, és el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Estàvem abans, que ara ens hi posem, a explicar tot el que fan molta cosa, però estàvem parlant de quin moment ens ha tocat viure, no, senyor Navarro? O sigui, amb un Donald...
11: Vostè... Podem dir que estàvem parlant del Donald Trump, del Papa,
10: podem dir el
11: de tot el
10: vulgui.
11: Conflicte aquest que tenen. I...
10: Sí, sí, sí, sí. És... Com ho està vivint vostè tot això?
11: Doncs amb molta inquietud, perquè totes aquestes coses que passen, al final, potser hi ha gent que sí que ho pensa, però no se sap molt que hi han moltes vides en joc de tot això i que moltes vides s'han perdut ja. És que sembla que sigui... El Donald Trump té una, bueno, una visió... No, avui ha fet un tuit fent veure que és Jesucrist o sí, algú sí. així, bueno, sí, sí. unes coses... I esclar, dius, ai, mira, tu, aquest... No, no, però és que aquí a darrere hi ha míssils, eh? Hi ha, que diem, no sé si l'Iran posarà un míssil amb la cara del Papa, no?, com va posar amb la cara de Pedro Sánchez. Bueno, el Papa s'ha posicionat exactament com es va posicionar Pedro Sánchez, el president del govern d'Espanya, no fa gaires dies, no? Uh-huh. Però darrere de tots aquests jocs és que està morint molta gent, no? I molta gent que no té res que veure ni amb la guerra, ni té res que veure amb el joc aquest de trons que hi ha. I això és una mica... No, una mica no, és molt dramàtic, no? I molt trist, no?, que estiguin passant aquestes coses.
10: Les víctimes col·laterals d'aquest conflicte són moltes, algunes de manera directíssima, com vostè comenta, perdent la vida directament en els diferents... Sí. Però després també hi ha un altre tipus de víctima col·lateral, que és l'econòmica. I aquí, en aquests moments, no ens escapem ningú. I ara aquí sí que li pregunto a vostè, com a màxim responsable del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Una situació com aquesta, en aquest moment d'imprevisibilitat, de no saber què passa amb el preu del barril Brent, que avui puja, demà baixa, la inestabilitat a les borses. Tot això, des del punt de vista del negoci, de la indústria, tot això és terrible.
11: Sí, és terrible, però mira, li diré una cosa. Jo crec que hi ha molts sectors econòmics, molta gent que es dedica a això, a la indústria, el que nosaltres fem, que és intentar promocionar l'existència, el naixement, el creixement de la indústria 4.0, sensòrica, robòtica, intel·ligència artificial, internet de les coses, tot això... Jo crec que ja s'han acostumat tant a aquesta història que tenen els seus projectes que els volen tirar endavant a Barcelona, a Catalunya, a Espanya i a Europa. Uh-huh. I jo crec que ho donen una mica per descomptat, no? Tot això, tots aquests estirabots, i ara destruirem una civilització, i ara els altres no sé què, el Netanyahu que està d'això, els altres... Bueno, al final el que estem construint és alguna cosa que perdurarà per sobre i més enllà de totes aquestes coses que són molt circumstancials.
10: A mi hi ha una cosa que m'agrada molt, i li dic de veritat, de la seva feina. Jo recordo molt una entrevista que li vaig fer fa uns quants anys, quan començava amb tot el tema del Covid, i jo li vaig dir, però vostès estan treballant amb això? I diu, no, nosaltres estem treballant per com serà la societat un cop s'acabi el Covid, no? És a dir, que segurament una de les grans característiques que té el Consorci de la Zona Franca és mirar allà on ningú no mira. Estem tan anclats en el present que vostès el que fan és aquella feina, anava a dir de formigueta, però no és de formigueta, aquella feina potentíssima d'anar fent passes, construint el futur cap on hem d'anar, no?
11: En el tema del Covid, vam cometre un error.
10: Ah.
11: Perquè en el Covid, el mes d'abril del 2020, vam pensar que havíem de fer alguna cosa. Ni congressos, ni fires, res que signifiqués un contacte entre persones, no? I vam pensar que s'havia de fer, això ho va pensar la nostra directora general, la Blanca Soriguer, que havíem de fer alguna cosa. I vam inventar una cosa que es diu Barcelona New Economy Week, que és un esdeveniment digital i presencial al mateix temps, no? En funció... I això ho vam programar per l'octubre del 2020, primera setmana d'octubre del 2020, pensant que la primera setmana d'octubre del 2020 el Covid ja hauria passat. I això va ser un error, perquè el Covid va durar molt més. Però l'esdeveniment el vam fer. I va ser un èxit. I va ser, i volíem que fos, i va ser una finestra d'optimisme. Covid, un problema sanitari de primer nivell, dramàtic també. Un problema econòmic també de primer nivell. Es va aturar tot, excepte la logística. Sempre ho explico, que si el món va continuar funcionant va ser perquè hi va haver molta gent, empreses, privats, públics, etc, que van fer que les coses arribessin on havien d'arribar, on es necessitaven. I això va funcionar. Però nosaltres vam voler fer això, aquest exercici, per dir, escolteu, no ens deprimim, tirem endavant, això que vostè deia ara, no? Mirem més enllà d'això. Després del Covid haurem après moltes coses, però sobretot ens hem de preparar per aquest futur. I per això que nosaltres, quan després tothom va reivindicar la indústria, nosaltres ja feia temps que estàvem dient hem de reindustrialitzar el país, hem de col·locar plataformes d'aterratge de la indústria, per això vam construir un edifici que es diu D-Factory, que està allà al polígon industrial de la zona franca, que té 17.000 metres quadrats, més de 40 empreses treballant en aquest edifici, per cert, en plena ocupació ja, i per això estem fent la segona fase. Per això vam fer això, per reivindicar la indústria, però la nova indústria, les noves formes de treballar, les noves formes de fabricar, les noves formes de creació d'ocupació, que al final és l'objectiu que tenim com a públics que actuem molt en contacte amb el món privat.
10: Ara que està el president espanyol a la Xina, sentia l'altre dia una crònica d'un corresponsal, que havia un enviat especial, no?, que havia anat fins a Pequín per fer el seguiment de l'estada de Pedro Sánchez amb el president Xi Jinping, no? I em va sorprendre molt perquè deia, ostres, com ha canviat això? Pequín és pura tecnologia. Vas per la ciutat i no se senten els cotxes, tot és cotxe elèctric. Diríem que en aquest exercici de digitalització en el que tots anem cap allà, qui porta la davantera ara mateix són els xinesos?
11: Els xinesos han evolucionat molt i molt ràpidament. Jo me'n recordo, no fa gaire temps, que estàvem parlant de les ciutats xineses, vostè se'n recorda, plenes de fum, contaminació...
10: I tant.
11: I amb... bueno, és que esclar... Ara, com vostè diu, és a dir, jo l'altre dia vaig veure una persona que conec en una reunió i em va dir, vinc del segle XXII. Dic, perdona? Diu, sí. Diu, acabo de venir de la Xina. I allà estan ja en un altre segle. Nosaltres hem d'aprendre no només a què passarà, a preveure una mica el que passarà, no només en el futur, sinó el que està passant ara, i fer-ho ràpidament. I és per això que nosaltres estem treballant tan ràpidament. Aquesta segona fase que li comentava em fa molta il·lusió dir-li, perquè és que fins ara, la setmana passada no hi havia les estructures, diguem-ne, no les veies, les estructures, els edificis, dels quatre edificis nous que estem fet, total seran 50.000 metres quadrats, dedicat a Indústria 4.0, una inversió de 50 milions d'euros, per cert, del propi consorci. Per cert, el consorci s'alimenta dels recursos propis, el patrimoni que... Ho dic perquè no gastem ni invertim ni un euro dels contribuents. És a dir, nosaltres administrem un patrimoni públic i a partir d'aquí el que fem és això, és promoció econòmica, promoció de la indústria, etc. Doncs, com li estava dient, nosaltres intentem anar molt ràpids perquè el nostre competidor no són altres ciutats d'Espanya ni d'Europa, el nostre competidor és el món. I amb això ens hem de posar d'acord amb el sector privat. No sempre el públic i el privat es parlen. Nosaltres sí, no és només un discurs. Bueno, aliança pública o privada, etc. Nosaltres en parlem i ho fem. I això és una mica la clau de l'èxit. La velocitat i les aliances entre el públic i entre el públic i el privat.
10: Quan vostè diu nosaltres, es refereix només al consorci? O també, per exemple, a una tasca que m'imagino deu resultar necessària, per exemple, entre el Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat?
11: Nosaltres estem en un lloc privilegiat des del punt de vista geogràfic, de la ubicació. M'agradaria, com que té un PowerPoint que són uns panells grans i el porto pels llocs, però com que estem a la ràdio...
10: Tampoc no tindria gaire sentit aquí el PowerPoint, no?
11: No, no tindria gaire sentit, però m'agrada molt ensenyar-lo, perquè és una foto de lo que és el polígon industrial de la zona franca, que volem que passi de polígon a districte, districte 4.0. Un polígon és una cosa que és bruta, fàbriques, no sé què, tal... Districte és una cosa urbana, ciutadana, és un altre nivell. I volem canviar la manera de dir-ho, però també la filosofia del que hi ha allà. I com l'idea, en aquest PowerPoint que no he portat, hi ha una foto d'aquest polígon industrial, Districte 4.0, amb el port al costat, l'aeroport al costat, i la ciutat i l'àmbit metropolità de Barcelona a l'altre costat. No sé si hi ha altres, molts altres llocs al món en què un espai tan limitat des del punt de vista territorial o geogràfic, hi hagi tantes coses, infraestructures de comunicacions a primer nivell, a nivell internacional, un àmbit territorial metropolità com Barcelona, amb la capacitat de crear riquesa, de crear sinergies socials, culturals, industrials, etc., i un polígon industrial districte 4.0 com el que tenim nosaltres. Això és el que nosaltres tenim.
10: El districte 4.0 és la ciutat dels negocis, no?
11: El districte 4.0 és la ciutat de l'economia productiva. Ara que parlàvem abans de com va el món, estem veient molta economia especulativa. Avui estàvem en una trobada en la que algú ha dit que ha sortit una notícia en la que el senyor Trump i la seva família... M'agafarà molta mania. Deia que està en una intel·ligència artificial d'aquestes amb el meu nom. Però el senyor Trump i la seva família durant aquest any han guanyat 5.000 milions de dòlars. Això és economia especulativa. Nosaltres fem economia productiva. Quina és? La que crea riquesa. La que crea riquesa sobre una base sòlida de industrial, logística també, però que crea riquesa. I això és el que passa en el polígon industrial i el que continuarà passant en aquest districte 4.0.
10: Quina meravella, eh? I l'economia verda?
11: Per sort, nosaltres que estem en contacte molt directe amb totes les empreses, tenim una galàxia de 300 empreses en el polígon industrial, etc. Estem veient que les que neixen, noves, això ja ho porten de sèrie. És a dir, la sostenibilitat, tot això. Les empreses que ja tenen més recorregut no ho portaven de sèrie quan es van crear, però ara també tenen plans per adaptar la seva activitat econòmica a l'economia verda, a la sostenibilitat, etc. Per diversos motius. Un, perquè s'ho creuen, uns altres perquè pensen que així queden bé, i uns altres perquè hi veuen una oportunitat de negoci. Sigui pel que sigui, però el camí va per aquí.
10: El camí va per l'ampliació de l'aeroport? És necessari per dur a terme això? Sí.
11: Totalment. La nostra regió metropolitana, dels 100 i pico de municipis, dels 4 milions i pico, quasi 5 milions d'habitants, que es tanca la segona corona metropolitana, el 75% del seu territori és territori protegit o amb parcs naturals, amb espais agrícoles, amb espais protegits, diguem-ne. No hi ha cap altra regió metropolitana en el món en el que el 75% del territori estigui tan protegit. Per què ho dic, això? Perquè l'ampliació de l'aeroport del Prat i de la pista, diguem-ne, famosa, que afecta a la famosa llacuna artificial de la Ricarda, se'n parla molt, però no parlem d'aquest 75% de la regió metropolitana d'espais protegits. I no parlem de que, evidentment, hi ha un pla per ampliar l'aeroport, però també hi ha un pla, evidentment, per compensar la pèrdua de la llacuna, insisteixo, artificial de la Ricarda. Ampliar l'aeroport no vol dir només l'especulació de que així vindrà no sé qui. Ampliar l'aeroport vol dir oportunitats. Oportunitats per molta gent. No per la gent que té més recursos, especialment. Oportunitats per la gent que necessita treballar en algunes coses que es creen gràcies a l'ampliació de les infraestructures que tenim i gràcies a que Barcelona, i Catalunya, evidentment, és una ciutat global en el que el món mira a Barcelona i el món s'emmiralla en Barcelona amb moltes coses, amb l'activitat econòmica també. I d'aquí viuen molta gent, gent que tenen professions molt bàsiques que els hi permet viure amb dignitat, gent que tenen professions, diguem-ne, d'uns nivells més determinats, gent de tecnologies, etc, en conjunt tota la societat. I per això necessitem que la ciutat sigui competitiva.
10: Sent com és, efectivament, una ciutat que és un aparador al món, no? que el món, efectivament, mira molt Barcelona, no té la sensació que hi ha aspectes en els quals ens hem oblidat una mica? Estic pensant fonamentalment en Renfe. Estic pensant en els mesos que portem de dalt a baix, sobretot a cara, a la gent que agafa els trens cada dia, no? No entenc. Això m'imagino que també té un perjudici, suposa un perjudici claríssim, per exemple, no? Pels interessos del consorci.
11: Les infraestructures són fonamentals, però també li he de dir una cosa. Els accessos ferroviaris i viaris al Port de Barcelona... Uh-huh. Que a nosaltres ens afecten negativament perquè passen pel polígon, hi ha una afectació, però que solidàriament amb el Port de Barcelona nosaltres hem facilitat que aquests accessos passin per allà. Estaven al congelador des de feia molt temps i s'han descongelat gràcies al govern, perdoni que surti, diguem-ne,
10: no, meva,
11: però s'han descongelat gràcies a que hi ha un govern de socialista a Espanya presidit pel Pedro Sánchez. S'han descongelat més coses gràcies a que a Catalunya tenim un govern presidit pel Salvador Illa i que a Barcelona hi ha un alcalde que es diu Jaume Collboni, que avui hem fet la inauguració de la capital mundial de l'arquitectura. Mm-hmm. L'arquitectura vol dir moltes coses, vol dir també qualitat de vida per les persones. Evidentment s'ha d'actuar i s'ha d'actuar ràpidament, però les infraestructures, com les infraestructures ferroviàries, no es fan d'un dia per l'altre. Llavors, és evident que han d'actuar i ho han de fer ràpid perquè hi ha molts milions de persones que estan afectades negativament, però jo recordo en la meva etapa d'alcalde, perdoni...
10: No, no,
11: quan una...
10: si no ho diu vostè, ho diré jo.
11: Vull dir que... Sí, doncs jo em confesso, he sigut alcalde, però en la meva etapa jo anava a Madrid en el moment del govern, diguem-ne, del Partit Popular, i a Madrid jo demanava estacions per allà, per la ciutat de Terrassa, per la Renfe, etc. I un secretari d'Estat, me'n recordo que em va dir: oye, per a Catalunya no tenemos ni...

0: ara en públic, no? Perquè la mobilitat és molt important per l'activitat econòmica, pel progrés econòmic.
1: Imagino, senyor Navarro, que quan parlem de trens, a vostè el que li interessa molt és el tema del corredor mediterrani, no?
0: Efectivament, el corredor mediterrani és imprescindible per la connexió de totes aquestes poblacions, aquests àmbits metropolitans i d'activitat econòmica, que estan, com el seu nom indica, en la cornisa, la costa mediterrània.
1: Sí, sí.
0: Sempre parlem de la cornisa atlàntica.
1: Cantàbrica, no?
0: Sí, sí. No sé si és la costa mediterrània, però és molt important la connexió amb la resta d'Europa. Això és fonamental. Nosaltres ens hem de creure això d'Europa. Estem en un lloc privilegiat, com li deia abans, del polígon, però també del país. I quan parlo de país parlo de Catalunya, però també d'Espanya. Perquè som a Europa i estem en un lloc privilegiat de connexió amb Amèrica i amb Àfrica. Nosaltres, com a Consorci de la Zona Franca, estem fent això també, aquestes connexions internacionals. Tenim molta relació amb Amèrica, especialment amb Amèrica Llatina, i molta relació amb Àfrica. I hem encetat, i abans vostè ha fet menció del viatge del president Pedro Sánchez a la Xina, estem també, ara, tenim molta relació amb la Xina. Nissan va decidir marxar del polígon industrial, 2.000 persones al carrer, de cop, i vam aconseguir que hi hagués una aliança entre Chery, que és una multinacional xinesa de fabricació de vehicles, bàsicament de vehicles elèctrics, amb Ebro, que és una empresa local, d'una gent que se la van jugar, que van voler apostar per recuperar la marca Ebro, i que avui ha sigut un èxit. S'han recuperat tots els llocs de treball perduts.
1: Estan molt bé, no?
0: I estan contractant més gent encara. Bueno, doncs això és... malgrat que l'expressió està molt devaluada, això és política, però política... no parlo de política de partit, parlo de política de cara a les persones. Amb aquestes empreses que han apostat, amb un sector públic com nosaltres i com els diferents governs, en aquell moment de diferents colors, que van apostar per salvar una crisi molt forta, amb molta gent al carrer i moltes famílies al carrer, i avui ha sigut un èxit. Doncs, bueno, doncs les aliances porten això.
1: Parlàvem del Covid. Allà tots vam quedar meravellats, no?, quan vam veure tota la ciència treballant junta, no?, en una mateixa direcció, compartint coneixement, no? Quina és la relació que el Consorci de la Zona Franca de Barcelona té amb la resta de zones franques del món? I es produeix algun tipus de qüestió semblant? És a dir, vostès que treballen mirant el futur, no?, que van marcant una mica aquest camí, diríem que el futur està compartit?
0: Li donaré dues dades. Una, hi ha una associació mundial de zones franques, la Wealth Free Zone Organization, de la qual la nostra directora general, la Blanca Soriguer, és la vicepresidenta mundial. Sí, sí. Això ja li he donat una senyal. Segon, ja no es parla tant de zones franques com de zones econòmiques. Nosaltres tenim una part de zona franca, però una part molt important que no és una zona franca, que no té beneficis fiscals. Quins són els beneficis que té? La ubicació i l'empenta a l'hora de propiciar aquesta nova economia, aquesta nova indústria, de propiciar aliances i de la transparència de la governança democràtica. Això és molt important. I de defensar el comerç lícit mundial. I això lliga amb l'altra cosa que li comentava. L'OCDE l'any passat va establir un certificat, un segell de qualitat de les zones franques al món. Nosaltres vam ser la prova pilot i vam ser la primera zona franca de tot el món que tenim aquest segell de l'OCDE que diu que som transparents, democràtics, amb una governança, diguem-ne, defensar el comerç lícit, tot això. Per tant, nosaltres aquí anem al davant, anem obrint camí. Amb el que significa això d'obrir camí, no? Perquè de vegades no saps massa bé cap on vas. Però, més ben dit, sí que sabem cap on anem. Sabem l'objectiu final. El camí, bueno, el anem descobrint en el dia a dia. Però el camí és aquest. El camí és la transparència, la democràcia, el comerç lícit i donar oportunitats a la gent. Perquè al final treballem perquè la gent tingui oportunitats i pugui tenir feina digna.
1: En aquest The Factory, jo recordo una vegada que vostè em va ensenyar, més a més, el The Factory, ho recordo perfectament.
0: Ha de tornar a venir perquè ja ha canviat. Estem en plena ocupació i estem en la segona fase.
1: Recordo que aquell dia a vostè li agraden molt els powerpoints, però també les maquetes.
0: També. També tenim una maqueta de la segona fase. També li ensenyaré.
1: Estava totalment convençut que era d'aquesta manera.
0: Perdoni, i hem fet la maqueta si puc fer una mica de publicitat, hi ha una maqueta de la ciutat de Barcelona i de l'àmbit metropolità que s'ha inaugurat amb la capital mundial de l'arquitectura, que l'alcalde ens la va encarregar.

0: i s'ha fet una maqueta de més de 80 metres quadrats, és l'única al món, amb impressió 3D.
1: Wow.
0: I això està ubicat a l'antiga editorial Gustavo Geli, que està al carrer Rosselló, i que està obert al públic, i per tant recomano que la vagi a veure vostè i que la vagi a veure tothom
1: que pugui,
0: perquè realment, fixi's, vostè diu que sóc aficionat a les maquetes, doncs tenim molts metres quadrats de maqueta.
1: Clar, és veritat que vostès, el Consorci de la Zona Franca, van fer una aposta per la impressió 3D molt, molt potent.
0: Sí, molt
1: potent. Arribarà el dia en el que ens imprimirem les paelles en lloc d'anar-les a comprar, o què?
0: Les paelles menjar
1: els
0: pots, o les paelles...
1: No, home, les de menjar espero que no.
0: Això és el que li anava a dir, espero que les de menjar no, eh?
1: Aquestes
0: encara
1: no.
0: Que s'imprimeix menjar, també.
1: Ah, sí?
0: Sí, hi ha un sistema que s'imprimeixen, com li diria, bistecs, és a dir, amb impressores que imprimeixen menjar.
1: Però això pels astronautes de l'Artemis de l'altre dia seria meravellós, no?
0: Els astronautes anaven amb un pot d'una...
1: De Nutella.
0: Sí, de Nutella, d'aquestes que... Sí, sí. Hi ha hagut molts memes, això, amb els de la Nutella fent festes. Allò,
1: home, perdoni, imagini.
0: El pot volant.
1: No hi ha home més feliç al món que el director de comunicació de Nutella.
0: Segurament.
1: Dies.
0: I no sé si va ser volgut o va ser casualitat, però si no, Nevero, ben trobat.
1: Jo penso que és casualitat, eh? Però
0: sí?
1: Aquí
0: bueno,
1: he sentit de tot.
0: No sé de què està.
1: Sí, estàvem parlant d'imprimir els bistecs.
0: Això d'imprimir. Doncs hi ha un sistema d'impressió de menjar a través, diguem-ne, de proteïnes bàsiques, etcètera, etcètera. Això s'està fent i s'està evolucionant molt, però també hi ha un sistema, la impressió 3D, que era una cosa que per fer prototips, ara està molt industrialitzada i realment es pot imprimir en molts materials, també en materials, diguem, relacionats amb els aliments, i dona molt joc a l'hora de fer tirades curtes o fins i tot tirades llargues amb uns costos inferiors als que hi ha, diguem-ne, en alguns casos de fabricació tradicional.
1: Com s'imagina Barcelona d'aquí uns anys?
0: Barcelona d'aquí uns anys... Sí, miri, Barcelona és imparable. Té tots els ingredients per continuar sent una capital molt important del món. I jo m'agradaria imaginar-la amb una Barcelona amb tothom, en la que tothom tingués oportunitats. Estem treballant molt amb el tema de l'habitatge, per exemple. Hem arribat a un acord amb l'Ajuntament de Barcelona per posar a la seva disposició gairebé 2.000 terrenys per fer 2.000 habitatges a preu assequible.
1: Ah, molt bé.
0: Això són terrenys del propi Consorci de la Zona Franca que ens podien vendre per fer habitatge a preu lliure, però hem preferit, ens vam posar d'acord amb l'alcalde de Barcelona, i això passarà properament. M'imagino una Barcelona on tothom tingui l'oportunitat de viure, de fer-ho dignament, i una ciutat que realment sigui un exemple, ja ho és, però encara més sigui un exemple per tot el món.
1: L'altre dia l'alcalde Collboni parlava d'una cosa, a mi em va semblar que tenia tota la lògica, no? Que havia d'existir un metro que anés des de Mataró fins a Castelldefels, perquè Barcelona té l'espai que té, però és impossible construir tant d'habitatge com el que ens cal en realitat en aquests moments, i l'aposta passa clarament per l'àrea metropolitana, no?
0: Evidentment, i per la regió metropolitana. La Barcelona real és aquella Barcelona que està tancada. Una expressió, diguem-ne, molt gràfica, no? Per tot l'arc aquest que formen Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca i Vilanova. Tot això, tot el que hi ha a l'interior de tot això, és la Barcelona real. I és la persona que ha de donar oportunitats d'habitatge, de comunicacions, també d'infraestructures de comunicació, el metro, tot això. I l'activitat econòmica, també. I ha de ser al mateix temps sostenible. Allò que li deia del 75% d'aquest territori protegit, això és un petit miracle que s'ha produït perquè els que han gestionat aquest territori han sigut sensibles a que el territori ha d'estar densament poblat, tant des del punt de vista de l'habitatge com des del punt de vista de l'activitat econòmica, però també densament protegit des del punt de vista dels espais agrícoles i dels espais naturals.
1: L'altre dia sentia el president de la Generalitat, Salvador Illa, dient que aquest moment evidencia la necessitat de deixar de dependre dels combustibles fòssils. S'estan fent passes també molt interessants en el que és la construcció de cotxes elèctrics a la Zona Franca, en aquest cas, no?
0: Sí, és evident, diguem-ne, el futur és elèctric. Però aquest elèctric també depèn d'on surt aquesta electricitat, perquè l'electricitat, quan té un endoll aquí, lo important no és que hi hagi un endoll, lo important és d'on venen aquests electrons, no? I és molt important que aquests electrons vinguin d'energies renovables. Per sort, Catalunya no tant, i ara aquest govern sí que està fent, diguem-ne, passes molt ràpides per posar-nos una mica al nivell. Espanya, en el seu conjunt, ha actuat en aquests darrers anys per l'existència d'energies renovables. Això serveix perquè l'electricitat a Espanya sigui molt més barata que a la resta d'Europa. Perquè no depenem tant del gas, no depenem tant dels combustibles fòssils, i depenem més del sol, depenem més del vent, a les plaques fotovoltaiques, els molins de vents, etc. Bueno, doncs això és una realitat que vivim aquí. Nosaltres, per exemple, vam fer una, com es diu, una hidrogenera, no sé si la paraula me l'he inventat, però és una hidrogenera, un lloc on es fabrica hidrogen, i aquest hidrogen es fabrica amb electrons verds. Vostè sap que per fer la hidròlisi, per separar l'aigua, l'hidrogen i l'oxigen, es necessita fer un procediment que es necessita electricitat, energia, i aquesta energia ve d'electrons verds que es fan amb energies renovables. Per tant, tenim un hidrogen que ja és un sistema per col·locar en els autobusos a Barcelona, per exemple. És un sistema renovable, però que també es fabrica amb electrons verds.
1: No? Mm-hmm. Déu-n'hi-do, eh? Vostè recordava fa una estona que havia estat alcalde de Terrassa. És només una de les coses que ha fet.
0: Abans que vostè m'ho recordés, ja he pensat m'avançaré.
1: No perquè... fos cas que no ho digui.
0: No fos cas.
1: Exacte. Però ha estat primer secretari dels socialistes, ha també, estat candidat també a la presidència de la Generalitat.
0: I vam quedar segons amb número de vots, no amb número de diputats, perquè Catalunya té un sistema electoral una mica especial, però sí amb número de vots.
1: Catalunya porta tenint un sistema especial tota la vida.
0: Que no té llei electoral, per exemple.
1: Per exemple, no? Senyora Barro, després li diré el que a mi em sembla, però vostè, senyora, una mica de tota aquella època, o no?
0: Totes les èpoques per les que un passa, totes t'ensenyen coses. Quan vaig estar a l'Ajuntament de Terrassa, a mi m'agrada molt gestionar, vostè ja és en el consorci, també estem fent tot aquest tipus de coses, vam fer moltes coses, a vegades em faig una mica pesat perquè vaig per Terrassa i mira, aquesta biblioteca la vam fer, aquest poliesportiu, aquest, perquè és molt físic, no? Es veu molt, molt el que fas, però també fas coses que no es veuen físicament, però sí que intentes col·locar la ciutat en una posició en la que sigui atractiva. Estàvem parlant de Barcelona, i Barcelona ho és, atractiva perquè hi hagi activitat econòmica, perquè hi hagi activitat cultural, social, etcètera, no? I amb això vaig aprendre molt. I vaig aprendre molt quan vaig ser primer secretari dels socialistes. Sobretot perquè vam intentar construir una cosa que després no estava molt de moda, però que era un sistema federal pel conjunt d'Espanya. I això ho vam fer amb un acord amb Alfredo Pérez Rubalcaba, que desgraciadament ens va deixar... I vam fer el que se'n diu la Declaració de Granada, no? Que és una proposta territorial per Espanya, defensant que Espanya és plural, que Espanya no és només el centre, sinó que és plural, i que això necessita un ordenament que sigui especial i compartit per tothom. De moment encara no ho hem aconseguit, però ho aconseguirem.
1: Ah, sí? Vostè continua sent federalista?
0: Jo sóc federalista perquè el federalisme és el sistema per poder conviure des de la llibertat de tothom i des de que tothom pugui estar còmode. Realment Europa és una organització federal i per això funciona i per això l'hem de reivindicar. I Espanya és una organització d'alguna manera federal i nosaltres el que vam intentar és millorar aquest sistema, evitar que hi hagin conflictes entre comunitats autònomes o comunitats autònomes amb el govern central i millorar aquest funcionament. Quan tu millores el funcionament de les administracions, quan tu millores la relació entre les administracions, al final tot això va a favor de la qualitat de vida de la gent. I al final el que hem de tenir present sempre és la cara de la gent, no només que ens està jutjant, sinó que nosaltres estem aquí per servir a la gent i per tant necessitem donar oportunitats exercint les responsabilitats que en cada moment ens toquen.
1: Ningú no arriba a fer cap d'aquestes feines que dèiem si no li agrada profundament la política, no?
0: Ara, és molt maca.
1: Ara li dic jo...
0: La política de veritat.
1: La política de veritat, eh? Sí, la política de veritat necessàriament ha d'aprendre a conviure amb aquella altra política més politicaria.
0: La politicaria, exacte. Aquesta és la que hem d'eliminar perquè no aporta. Abans hi parlava de l'economia productiva i de l'economia especulativa. També hi ha la política productiva i la política especulativa. Yeah. Jo sempre he estat molt a favor de la política productiva.
1: Jo tinc la sensació, tot i així, que vostè, l'actual càrrec, s'ho passa molt bé.
0: Sempre dic, treballem molt, perquè treballem moltíssim, però ens ho passem molt bé.
1: Avui, ara parlarem amb el Bruno Pérez. El Bruno és el nostre pèrit informàtic judicial forense. Parlarem de ciberdelictes, de totes aquestes coses. Avui, fixi's que una cadena de gimnasos, Basic Fit, ha patit un hackeig que afecta a les dades personals i bancàries dels seus socis. Parlem de 12 milions de persones. Aquest és un dels grans reptes que tenim ara per davant.
0: És un dels grans reptes. Nosaltres tenim algunes empreses allà que han estat a punt d'haver de plegar perquè un hack els han hackejat, diguem-ne, la seva cartera de clients, i els clients els hi pagaven en els pirates pensant que els hi pagaven les factures amb ells.
1: Que fort.
0: I això cada vegada està més sofisticat. Nosaltres estem intentant, nosaltres mateixos i amb les empreses, protegir-nos al màxim possible, però aquest tipus de ciberdelictes cada dia està molt present i ens hem de sempre defensar d'aquests personatges que, bueno, que com en la vida física, no?
1: Doncs,
0: actuen d'aquesta manera. Però bueno, hem de ser optimistes, hem de tirar endavant i hem de crear totes aquestes oportunitats que li comentava.
1: Ha estat de veritat un plaer, senyor Navarro, tenir-lo amb nosaltres aquí al Plaer. De veritat, moltíssimes gràcies.
0: Un plaer també, igualment.
1: Moltes gràcies.

0: de les coses que sorprenen amb l'Ignacio Rigau és que si va parlar de xupitos, estic convençut que ara mateix ja coneix la història sencera del xupito.
1: Doncs em fa molta gràcia que m'ho preguntis perquè no hi ha una història completa del xupito.
0: Ah, no?
1: Del xarrup. No hi ha. Hi ha moltíssimes explicacions, cadascuna és més interessant i més divertida que l'anterior.
0: Però he vist molta cosa referent a Itàlia, no? He vist molts que venen d'allà, no?
1: Sí, perquè el fet els italians s'inventen un tipus concret de got de xarrup que funciona molt bé, i tu sabràs millor que jo, amb el digestiu italià.
0: Ja, yeah. L'amaro, el que
1: bo. Exacte, per exemple, o potser almenys bo,
0: el limoncello. Bueno, no està malament.
1: No està malament, però...
0: L'amaro és...
1: Però jo friego con un líquido que huele igual.
0: Ai! Què dius?
1: És veritat, és veritat. En fi, hi ha moltes explicacions pel xupito. Hi ha moltes explicacions pel xupito. Potser la més divertida...
0: Frigo con un líquido que huele igual.
1: Sí, tengo un friegasuelos que huele a limoncello.
0: A limoncello.
1: Contra su mejor voluntad, supongo. Pero...
0: perdona, digues. Sí.
1: Potser la més divertida de totes és una que vincula el xupito, el xarrup, amb el Far West, no? amb el llunyà oest, perquè en anglès xupito es diu shot. Shot, que és el més que tret.
0: Shot, sí.
1: I hi ha tota una llegenda que és molt divertida. De fet, acaba consignada en algunes geografies de regions o d'estats americans, com la de Mississippi, on es deia que el shot es donava a canvi, és a dir, el xupito es donava a canvi d'una bala.
0: Uh-huh.
1: Tu donaves una bala i et donaven un tret.
0: Un shot.
1: I aquesta és, per exemple, una explicació. Hi ha d'altres que també són força interessants, com per exemple, que són fins i tot molt anteriors. Tenim, per exemple, una petita història que fa un reverent, el reverent Bailey, on...
0: Bailey?
1: Sí,
0: no,
1: de casualitat.
0: De veritat?
1: De casualitat, sí. Caram. sí. Que començava a parlar dels shots com un petit glob que es donaven a algunes tavernes i que, com el got, quan el deixaves anar sobre la taula, sonava més o menys com un tret, en el firing shot, doncs això era el xupito.
0: Molt bé.
1: I llavors així sonava, no? Perquè per tant estava aquesta tradició de deixar-ho amb molta força, no? El got. I fins i tot hi ha una altra història que és completament falsa, que la vincula amb Otto Schotts, que va ser l'inventor del vidre, el 1884, del vidre per gots.
0: Per fer gots, sí.
1: Sí, tal com el coneixem. De fet, avui dia, l'empresa fundada per Otto Schott encara segueix funcionant.
0: Uh-huh.
1: I és una de les empreses més importants de gots de vidre, etcètera, etcètera. Però no té res a veure. Simplement sona més o menys igual, perquè el cognom Schott sonava com xupito.
0: Ja. Yeah.
1: La història més convincent del xupito té a veure molt amb l'hortera. Per què? Perquè el xupito què és, si no un got petitet? De fet, xupito fins i tot significa de chupar poquito, no?
0: Clar.
1: Un trago rápido.
0: Yeah.
1: I la vinculen sobretot a la seva popularització a la llei seca durant els anys de la prohibició de beure alcohol als Estats Units. Per què? Perquè era un got petit que donava aquesta petita porta per beure, una cosa que estava prohibida, però també permetia, d'una forma molt, molt, molt discreta, amagar el got.
0: Ja.
1: En cas que la policia, per exemple, entrés a revisar què estaves fent o deixant de fer.
0: Clar. Era l'època dels speakeasy, m'imagino,
1: exacte,
0: de tots aquells
1: exacte
0: bars en els que, efectivament, la gent anava a beure, però no es podia beure. No?
1: I jo crec que potser el Josep Maria Muñoz ens ho podria confirmar, però jo crec que, de forma tàcita, aquesta idea de l'espiquisi, de la prohibició, de la diversió més o menys oculta, prohibida, fins i tot no massa acceptada per l'autoritat i la seriositat, és el que queda en el xupito,
0: yeah,
1: metafòric i literalment. I això és el que li agrada a l'hortera. A mi el que em passa amb el xupito és que quan... Fem l'exercici a la inversa. Quan et prens un xupito?
0: Després de sopar. Eh?
1: Després de dinar. Suele ser orujo, o orujo de hierbas, o crema de cafè.
0: Limoncello,
1: crema, fins i tot xupito, crema
0: catalana. A mi sempre m'ha agradat. Jo recordo ara que arribarà el Nadal, a Ràdio Barcelona ens donen uns lots que hi havia, saps els licors aquells de préssec?
1: Sí.
0: Licor de préssec, licor de... A mi, jo regalava sempre aquelles ampolles, però hi havia gent a la que li agradava molt. I de tant en tant encara escolto, póngame un chupito de melocotón, per sí. exemple.
1: Sí, sí, que part és, sabe com literalment almíbar.
0: No sé.
1: Sí. De fet, al meu pare li regalava molts lots de Nadal i hi havia un en concret que cada any li regalava com un licor hongarès
0: sí.
1: que era molt, molt, molt dolç, molt espès i funcionava molt bé com a licor de chupito.
0: Clar. Val a dir que hi ha begudes que preses amb un... com l'amaro.
1: Sí.
0: Per exemple.
1: Sí.
0: Allò no és hortera.
1: O el Baileys. No, la moderació no és hortera. De fet, Immanuel Kant, ell, el racionalista alemany, que havíem d'estar molt allunyats de les nostres inclinacions i tal, deia que una mica d'alcohol fa, diu així, lubrica la conversació.
0: Ja, yeah, lubrica la conversació.
1: Lubrica la conversació.
0: És bona la frase.
1: Sí, i venint de nou, de Kant, que era un home molt recte i molt prussià en tot això, i una mica d'alcohol, és veritat, lubrica la conversació, però quan està ben pres.
0: Clar.
1: La cosa del xupito és que té aquesta... És una petita porta, una petita finestra a... direm com a la pirotècnia, no? Donarem un petit... una petita entrada a la diversió d'una forma poruga.
0: Ja.
1: Poruga. Acabem un dinar...
0: No és poruga, és segons, no?
1: És que
0: jo... M'ha vingut al cap una beguda molt concreta que si prens una miqueta és com un...
1: El que l'anís?
0: No, és que no recordo com es diu. Em surt stracciatella, però no es diu stracciatella. No, és així, s'assembla. I és una beguda que... A vegades penso en fer un viatge només per comprar una ampolla d'aquelles, però clar, em sembla una mica excessiu, no? Però no, realment és deliciosa, però jo no em beuria un got d'allò. M'agrada un petit tast d'aquella cosa.
1: Però
0: no?
1: La cosa és, creus que l'hortera està pensant en un petit tast?
0: No.
1: S'acaba de... Em perdó l'expressió, però s'acaba de fotre quatre plats
0: ja,
1: i
0: ja.
1: Diu, oh, ara voldria un petit
0: ja,
1: tast d'orujo de hierbas.
0: Clar.
1: Que tens el punt, és com...
0: Sí, vam, sí.
1: Dilema...
0: Que diré una cosa que és molt lletja. Que dolent és el rojo de hierbas. No? Amb perdó, eh? O sigui, que hi ha gent molta a la que li agrada. Jo n'hi pres, també. Eh?
1: No, sí, de fet, la cosa de l'hortera, o almenys la meva expulsió de l'horterada, és després d'haver provat l'horterada. Tu ja he provat l'orujo de hierbas, i potser de totes les combinacions... Ja, de fet, he fet un petit estudi.
0: Ah, sí?
1: Dels... xupitos més populars.
0: Ah, quins són?
1: El més popular, per suposat, és el tequila.
0: El tequila.
1: Que també ens empalma molt bé amb l'horterada, perquè saps, la típica manera de prendre un xupito de tequila és...
0: la sal.
1: Sal, llimona, etc.
0: Llimona, sí.
1: I tot ve del tequila que es traficava justament a la frontera entre Mèxic i Estats Units,
0: sí.
1: que era de molt mala qualitat, i la llimona el que feia precisament era...
0: Amagar.
1: Amagar, sobretot, diguem, el ressabor fort de l'alcohol.
0: Ja. Yeah.
1: I això ajudava molt a fer que un licor que no era bo passés per bo, i després es crea tota una mitologia al voltant. Però després hi ha altres xupitos populars que, més enllà del vodka i del ron, són, per exemple, un que es diu Jagerbomb, que és Jagermeister, que és licor d'herbes amb Red Bull.
0: Sí.
1: Està el Fireball, que també és un altre tipus de xupito, i un popular des de 2022, això he hagut de fer una mica de recerca, és el tequifresi.
0: El tequifresi? El
1: tequifresi és tequila amb pasta de maduixa,
0: una guarrada.
1: I llet condensada. Ah, és com veure's...
0: És una guarrada.
1: És com veure's un petit suís. I a part, si preguntes al públic...
0: Però on vas, tu?
1: No,
0: que
1: no,
0: et
1: no,
0: posen
1: no,
0: aquestes
1: això,
0: coses,
1: això és perquè això estic en contacte amb la generació Z, i això, doncs, ho ensenya.
0: Deixa'm que saludi a l'Anna Alós, que deu estar escoltant tot això a punt de tallar-se les venes directament. Anna Alós, bona nit.
2: Què vas? Estic encantada, perquè jo soc de xupito, eh?
0: Tu ets de xupito, sí. Però el tequifresi, aquest que deia l'Ignacio, això és horrorós.
2: No sé, és que a mi el tequila m'agrada molt. M'agrada el tequila añejo, que tinc una amiga mexicana que sempre diu
0: que
2: el tequila és mañanero i hay que tomárselo por la mañana.
0: Uf.
2: Ja, bueno,
0: sí,
2: a mi
0: sí, no, jo ho entenc, ja.
2: Jo ens el prenia, a Eivissa ens el preníem després a l'esmorzar. I sentava bé, la veritat,
0: sí,
2: a l'añejo,
0: sí,
2: eh? Ja. No el de la sal i tota aquesta parafernàlia,
0: ja.
2: A l'añejo.
0: Ja.
2: Us haig de dir que a mi un dels xupitos que més... Jo vaig portar molt temps la conta de comunicació de l'absenta, però de la millor absenta que hi ha, que és la Mari Mayans, la eivissenca. Bueno, de fet, l'absenta es fa a Formentera, no sé si ho sabíeu. La illa està poblada d'ajenjo, que és que destil·lat és d'on surt l'absenta. I a mi l'absenta em flipa. I vam fer, aquesta comunicació la vam fer en el Rei Martini, com que parlàveu de l'Espiquís i el Rei Martini i tal.
0: Sí.
2: Com que Javier de las Muelas és el rei del còctel.
0: Em deixes que digui una cosa? Deixa'm,
2: sí.
0: Només una interrupció breu. Estic pensant que quina mala sort que hem fet la secció avui i no demà. Perquè demà, qui ve al programa, el convidat de demà, és Javier de las Muelas.
1: Què dius?
2: No ho puc creure.
0: T'ho juro.
2: T'ho juro. Recorda-li els dies de l'absenta, que van ser gloriosos.
0: Val.
2: Perquè jo vaig fer una convocatòria de premsa, perquè el Javier què va fer? Diu, vale, lo hacemos aquí, però lo hacemos con còcteles. I va començar a barrejar l'absenta amb coses insòlites, amb begudes insòlites, com per exemple amb cervesa, que és exquisit, un tapet d'absenta amb cervesa és exquisit, com ho és amb cava, també.
0: Ja veus.
2: Va ser tan divertit, allò.
0: Què deies, Anna?
2: Que va ser molt divertit, perquè només podia convidar 5 o 6 periodistes cada setmana i tots deien, jo no he vingut, i havien vingut ja 3 vegades, tots volien vindre.
0: Què no has dit, Ignacio?
1: Sí, que recordo quan la Carme Ruscalleda ens parlava del conyac infusionat amb tòfona.
0: Ah, sí, és veritat, sí senyor. Sí, senyor.
2: Del
0: conyac infusionat amb tòfona.
2: Bueno, meravellós.
0: Sí.
2: Bueno, és que el conyac a mi em xifla. Mi us no. Haig de dir que l'absenta té una graduació de 89 graus.
0: Uah, ja veus.
2: Si
0: ja
2: passes una mica, i jo un dia em vaig passar una mica sense... Perquè jo no soc bevedora. I sense donar-me compte, vaya viatge, eh? Per això els hi deien els absintistes, els hi deien la bebida de les ales verdes.
0: És que estava pensant una cosa, perquè efectivament ara sí. M'has deixat una mica contra les cordes en el tema i tens tota la raó, perquè... una cosa és quan et vas a prendre los 17 limoncellos després de cenar. No? Yeah. Qui diu 17 diu 16. Mm-hmm. No?
2: Yeah, yeah.
0: I una altra cosa és quan et ve de gust aquella miqueta... A mi em passa amb el rom, per exemple. A mi m'agrada el rom.
2: Clar,
0: però,
2: clar.
0: Però m'agrada un rom concret, molt bo, mm-hmm. que es diu, no me'n recordo, perquè no sé ni com es diu el rom, però tinc una ampolleta
2: a casa.
0: És
2: un bon nom, no me'n recordo, és un bon nom.
0: És un nom meravellós. Mira, que me'l va regalar la Vanessa Hogart una vegada. Me'l va regalar la Vanessa Hogart i saps allò que et va quedant poc i deixes... Sí. No? I queda res, un fil, que me'l guardo per un dia especial. Però això és una cosa... I l'altra sí. cosa és el xupito vamonon, no?
1: Sí, clar, fins i tot hi ha cadenes. Jo recordo, hi ha una cadena molt famosa aquí a Barcelona, que és l'Speed Chupitos, que bàsicament vas al que vas.
0: Speed Chupitos?
1: Speed Chupitos. I clar. Vas al que vas. És una forma ràpida d'arribar a la varietat.
0: Però sou una generació perduda. Sí.
2: Escolteu una cosa. A veure, s'ha de veure per recordar, mai per oblidar.
0: Exacte.
2: I us haig de dir una cosa. A Alemanya, per exemple, jo me'n recordo a Colònia, que hi ha aquests pubs de jazz meravellosos, que el normal és, penses, els snaps, que diuen ells, no? Els xupitos són els snaps. I surts allà amb 50 xupitos que a la cantonada següent ja els has cremat del fred que fa.
0: Ja. Yeah.
2: Perquè allà són 25 sota zero. Llavors, clar, d'aquí la cantonada és que si no t'ho prens et mores.
0: Ja. Yeah.
2: Directament.
0: Escolta'm, a mi m'ha deixat una mica commocionat el tema del tequila... Com era el tequifresi? El tequifresi.
2: Tequila mañanero. A l'añejo és mañanero.
0: No, però aquest és horrorós. O sigui, ni és ni mañanero, ni de media tarde, ni... Tequifresi?
1: Com un petit suís.
0: Però qui s'inventa això, aquesta persona l'hauríem de fer fora del país o alguna
1: cosa. Doncs probablement ja ho sigui a les Illes Caiman, perquè és...
0: Superric, no?
1: Superric, perquè és molt popular el tequifresi.
0: El tequifresi. Tu havies sentit a parlar del tequifresi, Anna?
2: No, l'estic mirant ara, l'ordenador Tequifresi.
0: I què diu?
2: Bueno, veig que el tenen fins al Mercadona.
0: Al Mercadona venen Tequifresi?
1: Sí, sí, amb una, sí crec sí. que l'ampolla porta una calavera com mexicanitzant.
2: Sí, senyor, ah, la sí? tinc davant. Sí, porta una calavera.
0: Com va l'ampolla, Anna? Si la tens aquí, imagino que ja ho
2: està. 10,95, per favor, no la veu això. Per favor, teniu risc de mort.
0: O sigui, tequifresi no és ja una combinació que es faci als bars, sinó que existeix ja una comercialització del tema.
1: Exacte.
2: Ai, sisplau, exacte. No us ho vagueu. Si va a veure alguna cosa, absenta i Vicenca, de veritat.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. En fi.
2: Sí. Bueno,
0: digues.
1: Anna, una pregunta. Tu vas tractar amb Javier de las Muelas. Creus que hi fa xupitos? Sí.
2: No, jo tracto molt amb Javier de las Muelas. No fa xupitos, fa còctels. És el rei del còctel.
0: Clar.
1: Confirmant, per tant,
0: és que efectivament el còctel és una altra cosa, mm-hmm. no? Molt perillosa.
2: És la seva... Ell el que fa és impartir cultura de còctel. Llavors, clar, jo podia fer ja la presentació de l'absenta, però ell li va donar la volta molt hàbilment, perquè és un empresari molt hàbil, i el va convertir... Vale, ara presentarem l'absenta, però en format còctel, i va ser genial, eh? Us ho dic de veritat. Proveu a barrejar-la amb una cervesa, però molt poqueta, sisplau, eh?
0: Saps que jo crec que no he provat mai l'absenta?
2: Tenim una cita.
0: Val.
2: Tenim una cita, perquè a més sabeu
0: perdona,
2: que es pren... Amb
0: un... Deixa'm dir-te que m'encanta tenir una cita per anar a provar l'absenta. O sigui, em sembla un motiu meravellós bueno, per tenir una absenta.
1: Hi ha un bar en concret a Barcelona que són experts.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, el Marsella.
0: El Marsella.
1: Mm-hmm.
2: Mira, el Marsella, sí.
0: Mira, com es nota que arriba la Sílvia Tarragona i acaba d'arribar el Pau, ja. Digues.
2: Ei, No, no, si ve la Tarragona ja plaguem.
0: Ara vindrà, ara. No, no t'amoïnis.
2: Hem de deixar pas la Tarragona.
0: No, encara tens uns minuts, no t'amoïnis.
2: No, què anava a dir? Saps que l'absenta es pren amb una cullereta, un terròs de sucre, es mulla amb l'absenta i és el que t'accepta la cullereta amb el terròs, i no pots prendre més que allò. Aquella és la dosis.
0: Així donaven les vacunes quan eres petit, no?
2: Exactament, t'ho anava a dir. Tu no recordes les vacunes que es donaven així?
0: Sí, tu, Ignacio, no saps ni de què estem parlant, no?
1: No, ja ho sé.
0: Mira, l'aigua del Carme.
2: L'aigua del Carme. Sí.
0: No, que l'altre dia jo li explicava a l'Ignacio l'aigua del Carme i ell em mirava sí. Com dient, qui diu aquest tio de l'aigua del Carme?
2: Perquè jo no saben el que és, ni l'aigua del Carme ni Calvo Sotelo, deixa estar, que és una altra generació.
1: Bueno,
0: Calvo Sotelo, sí. L'Ignacio sí.
1: De hecho, yo trabajo en la plaza Calvo Sotelo.
2: Vull dir... No, però vull dir-te que, clar, llavors jo, la meva àvia, saps què feia? Mullava el terró de sucre i li anava caient l'absenta, li anava regalimant. Wow. Deia, ell, que ja n'hi ha prou, deia, oh, és que regalima, tinc que esperar-me.
0: Ah, que bo.
2: I llavors se l'aprenia amb les veces, que deia, les veces en català vol dir les pastilles.
0: Ja veus.
2: I deia que així les potenciava.
0: Déu-n'hi-do.
2: Aquesta era la meva àvia.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: Anna
2: sí,
0: Loos,
2: sí.
0: Quin gust tenir-te sempre amb nosaltres. És que és tan guai.
2: Jo encantada de ser-hi, eh?
0: No, no. Jo, vaja, ja, si està la Loos, ja hem fet la jornada completa. I a més, no, que consti que això va en sèrio, hem de quedar un dia per anar a tastar l'absenta, val?
2: Sí, això, quan passat festes qualsevol dia que deien a casa,
0: sí.
2: Quedem i anem a fer un tast, i a més el farem al Dry Martini.
0: Ah, m'encanta, perfecte.
2: Ja, li he demanat al Javier de les Muelas que tenim una cita al Dry Martini amb ell, a més.
0: Molt bé. Ho farem.
1: Que lujo.
0: Sí, senyor.
2: Bueno,
0: pots venir tu també, eh?
1: Encantat.
0: Molt bé. Anna Loos, moltes Adeu. Gràcies. Un petonet.
2: Bona nit a tots.
0: Fins aviat. 4 minuts i les 10. Hi ha algun moment, doncs, en el que el xupito, que sé que es diu xarrup, eh? Però ho sento, m'agrada més la paraula xupito.
1: Pugui ser salvat.
0: Sí.
1: Doncs potser amb una mica de moderació com tot, perquè l'hortera per necessitat és excessiu, però sobretot és un tema d'actitud. Vull dir, hi ha moments en què un xupito serà necessari, per exemple, un moment d'extraordinària germanor, d'exaltació de l'amistat, i potser un xupito pot estar bé. De fet, refusar-ho seria molt lleig.
0: Ja.
1: De fet, això em recorda una petita rajola que vaig veure una vegada per Espanya que deia fases del borratxo i el primero era exaltación de la amistad, luego cantos folclóricos, tuteo a la autoridad, insultos al clero y delirium tremens. Pues, en alguna d'aquestes fases, doncs, el xupito com moment de germanor fàcil, doncs està bé. El xupito es converteix en hortera quan és doncs, el postre d'un menjar copiós i és aquest moment com de canalla de bueno, nos vamos a tomar unos chupitos. Es converteix en una horterada quan intentes accedir ràpid a la varietat perquè el que t'interessa en el fons és la inconsciència més que la consciència, com, no oblidar més que recordar, com deia l'Anna ara mateix, i el xupito és fàcil, de fàcil accés, i fins i tot el xupito, o sobretot el xupito és hortera, quan es converteix en aquest sinònim de diversió.
0: Saps què farem? La primera vegada que anem a sopar,
1: val.
0: Jo de tant en tant anem a sopar quan acabem el programa, la primera vegada anirem a fer una maro.
1: Vale.
0: Després del sopar, clar.
1: Sembla molt bé.
0: Farem uns xupitos, serà el nostre moment hortera. Si et sembla, no? En fi, estem a 3 minuts de les 10 en punt de la nit. Jo crec que anem confeccionant aquest diccionari a marxes forçades.
1: De fet, anem confeccionant fins i tot la presentació. Limusines i neons i trufa i xupitos.
0: I el Nadal? Perquè mira que... jo l'altre dia li deia als nens, perquè em deien, és una mica hortera aquest il·luminat. Dic, no, el Nadal és hortera, però és meravellosament hortera, no?
1: Sí, però si ser hortera és molt disfrutón, i de fet jo crec que durant el Nadal és quan hem de cancel·lar potser les nostres autodefenses, la nostra immunologia.
0: Ens hem d'entregar, vols dir, ens hem d'entregar.
1: Sí, ens hem d'entregar la horterada i el turró hortera i a los jerseys feos, com se llama, con renos.
0: L'Elisabet Ortega.
1: Sí,
0: o sigui, a mi cada vegada... L'Elisabet Ortega ha aconseguit la cosa meravellosa de que cada vegada que algú parla de jerseis de Nadal horribles, em ve al cap. Perquè ella fa col·lecció.
1: Sí, jo vaig guanyar un concurs de jerseis horteres.
0: De veritat?
1: Sí.
0: La pregunta és que no has fet tu, no? En fi.

0: Ferran Martínez, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Exjugador professional de bàsquet, va jugar al Barça, al Futbol Club Barcelona, al Joventut de Badalona o al Panathinaikos, no? d'Atenes. Què recordes d'aquella època professional?
1: Bueno, ara, vist amb el temps, doncs, sembla com si fos una pel·lícula, que no sigui ni jo mateix, no? Perquè ha passat molts anys. Però bé, és una època molt, molt bona, no? En la qual qualsevol esportista professional que juga als millors equips d'Europa doncs ho gaudeix molt, i a més vam guanyar molts títols, em va permetre viatjar per tot el món, o sigui que molt bé.
0: Va ser internacional en 156 ocasions amb la selecció espanyola, a més d'Olímpic, evidentment,
1: sí, sí.
0: No?
1: Sí, sí, ja et dic, van ser uns anys molt, molt intensos, perquè pràcticament des dels 16 anys que vaig començar ja jugant al primer equip del Barça com a professional, fins que em vaig retirar amb 35 anys, doncs van ser una carrera molt llarga, pràcticament sense descans, empalmant sempre lligues nacionals amb selecció espanyola, vull dir, i molt xulo, no? Vaig extreure molts valors que m'han servit molt per la vida real, que és quan et retires.
0: És a dir, que els teus somnis s'han fet en realitat moltíssimes vegades.
1: Sí, sí, perquè al final tot va molt ràpid. Tu quan comences a jugar, que ets molt jove, doncs no et planteges a arribar a fites molt altes, però conforme va passant el temps, doncs ja a partir de les categories inferiors vas pujant, i bueno, estic content de tot el aconseguit, sí.
0: Tenim a sobre d'aquesta taula un llibre que jo crec que la nostra audiència ha de llegir. Es diu El algoritmo de l'éxito. És un manual d'estratègies reals, per treure més partit el nostre talent, la feina i sobretot a la vida, no?
1: Sí, sí, bé, de fet, com et deia, vaig tenir una carrera com a jugador. És veritat que mentre jugava em vaig saber autogestionar bastant bé, i després vaig iniciar també una carrera dintre el món financer i de les inversions. I d'alguna manera el que tracto d'explicar en el llibre no és bàsicament donar consells, sinó que el llibre serveixi d'estímul o d'inspiració per molta gent que es pugui veure reflectida en moltes coses, i basat en la meva experiència doncs intento explicar doncs com poder treure, pues, quan parlo d'èxit no és un èxit ni econòmic ni professional, sinó que, perquè la paraula èxit és molt relativa, no? Però és per poder arribar a ser feliç, no? amb tot el que això comporta. Llavors, les tècniques que jo he aplicat, tant en el món de la inversió com en el món de l'emprenedoria, també en la meva vida personal, doncs sempre extraient aquests valors de l'esport d'èlit.
0: És complicat seguir els teus consells?
1: No, jo crec que és molt fàcil. No? Sí, sí, sí. De pas, què? Requereix una certa, entre cometes, disciplina, no? De ser constant. En parlo molt també de, diguéssim, del treball amb equip, que això també ens ho ensenya molt a l'esport d'equip. Parlo molt dels equips del rendiment, també, de com, doncs, no desmoralitzar-se, com ha de fer qualsevol emprenedor. I al final també com planificar-te, no? A mig i a llarg plaç.
0: Quan vols, per exemple, invertir, hi ha molt de risc?
1: Home, clar.
0: Molt.
1: No, aviam, tot depèn. O sigui, jo el que explico aquí és que tu tens que tenir un plan, no? I aquest plan és dir, bueno, com a mínim, tens que tenir unes nocions bàsiques, que és tenir la informació de quan guanyes i quan gastes. I a partir d'aquí, doncs, poder-te fer una bona planificació, sapiguent que per la majoria de gent és molt complicat poder estalviar, i per això requereix una certa disciplina i, a més, tenir el màxim de coneixements de lo que és els diners i lo que són les finances, per no dependre exclusivament dels consells que et puguin donar, a lo millor, doncs, el propi gestor del banc o qui sigui, no? Com més coneixement tinguis tu, més control tindràs de la situació, també.
0: Avui dia hi ha molta por, hi ha por a l'incertesa, por a la pressió, vivim sobre pressió. Tot això podem, d'alguna manera, deixar-ho de banda?
1: Sí, perquè, aviam, és tot neix a lo mateix, no? Primer, de la falta d'informació i la poca formació que tenim. Per mi és totalment incoherent que en un món dominat, doncs, per les macroeconomies i les finances i tot això que està passant, doncs, des de molt petits no et donin cap tipus de formació sobre economia, no? Això es tenia que ensenyar ja des dels 5 anys, el parvulari, i no molts continguts, doncs, que no tenen tanta utilitat com aquesta, que això seria bàsic. El que passa és que jo suposo que tampoc interessa molt que la gent tingui masses coneixements, no? D'aquesta manera, doncs, no sé, necessites sempre algú que et vagi guiant en aquest sentit. Llavors, jo crec que com més informació puguis tenir, més coneixis realment com funciona el diner, què són els estalvis, com pots estalviar, quins productes hi han, les noves maneres d'inversió que encara, doncs aquí a Espanya moltes vegades arriben molt més tard, aquí a Europa, diguéssim, però altres països ja ho tenen molt més avançat, doncs intentar investigar, tenir curiositat i a partir d'aquí doncs poder-te crear el teu propi futur i la teva pròpia llibertat financera.
0: Moltes vegades quan una cosa no funciona ens diuen t'has de reinventar.
1: Sí.
0: És fàcil reinventar-se i sobretot sortir de la zona de confort.
1: No hi ha res fàcil a la vida, no? Però tot depèn del caràcter que tingui cadascú i de les ganes que tingui de poder sortir d'aquest estat de confort, no? Llavors, és una altra de les coses que quan parlo de que l'esport és una escola de vida, és boníssim perquè ens hem tingut els esportistes per mantenir-nos molts anys a la màxima èlit, doncs contínuament t'has d'estar reinventant, treballar més que els demés, tenir més disciplina que els demés i sobretot tenir curiositat i formar-te mentre pots, no? Llavors, quan et retires, se t'obre un món molt gran que gràcies a l'esport d'elit doncs, has pogut conèixer molta gent de tot el món, viatjar per molts països i tenir una imatge molt més oberta i molt més global de tot.
0: Evidentment et vas reinventar, no?
1: Sí.
0: Aquell moment que vas tenir una sortida d'alguna manera forçada de l'esport.
1: Sí, bueno, vaig tenir una lesió al genoll molt greu que em va retirar. Jo tenia intenció de seguir uns anys més, tot i això acabava de fer 35 anys, però arrel d'aquesta lesió jo mentalment ja m'havia preparat bastant i a partir d'aquí tot va venir molt rodat, perquè a partir de coses dolentes o negatives que van passar, com una pèrdua d'uns estalvis, arrel de la punxada de la bombolla tecnològica, doncs em vaig formar per poder negociar amb el banc i poder-ho recuperar i arrel d'això doncs vaig ajudar a crear un departament d'esports and entertainment a un banc suís i així és com vaig entrar en el món, diguéssim, de la banca privada i així és com va anar tot rodat fins que vaig passar-me després a ser emprenedor, a formar les meves pròpies companyies. Bueno, tot això va anar molt, molt rodat i molt seguit amb una activitat doncs, molt intensa, igual que la de l'esport.
0: El algoritmo de l'èxito de Ferran Martínez. Segurament hi ha molta gent que ens està escoltant que ara mateix ho està passant molt malament.
1: Sí,
0: però molt malament.
1: Segur. Sí.
0: Què li diries?
1: Home, jo l'únic que podria dir a tothom, no? Tant els que ho passen malament, molt malament, o els que estan més o menys bé, és que al final tot depèn d'un mateix, no? I que per molt malament que ho estiguis passant, sempre hi ha una sortida, perquè hi ha coses molt pitjors que els moments que puguis estar passant a nivell, a lo millor, professional o personal, no? I que la vida és una superació constant i una reinvenció constant. Llavors has d'intentar sempre veure la part positiva de les coses, com sempre dic, que el caràcter optimista ajuda molt, que no vol dir idealista, sinó vull dir optimista, però realista a la vegada, i que sempre hi ha sortides. El que passa és que tot això requereix un esforç, requereix una disciplina, com et deia abans, i unes ganes de poder-ho fer, no? Llavors sé que és complicat, però depèn de cadascú.
0: Per què vas decidir escriure l'algoritmo de l'èxito?
1: Doncs mira, és el meu sisè llibre, justament. A mi m'agrada molt escriure,
0: sí.
1: Fa molts anys que ho vaig fent, i d'alguna manera era per treure coses que jo havia viscut també i que tenia dintre, doncs per què no poder-ho treure i explicar-ho per si pot servir, com et deia, d'inspiració o d'estímul per algú, no? I llavors, a més, li vaig posar aquest títol perquè com també parlo molt de tecnologies molt disruptives, com és la computació quàntica, com la intel·ligència artificial, blockchain, aquestes coses, que la gent moltes vegades sent parlar però realment no sap el que és. Clar. O no sap com aplicar-ho, doncs que pugui tenir unes nocions bàsiques per veure com totes aquestes tecnologies poden ajudar-te també en el futur i no només veure-les com una part negativa del que ens està venint.
0: Clar, la gent quan escolta de quàntica, no? Llavors pràcticament no sap el que estem parlant, no? Però la quàntica cada vegada està més a la nostra vida.
1: Bé, jo comparo com estava la situació dels ordinadors als anys 50, per exemple, no? Que la gent no... jo no havia nascut, però en aquella època suposo que molt poca gent sabia per què servia una computadora, no? Com va començar a venir els ordinadors personals aquí, a finals dels 70, a principis dels 80, i tothom va començar a tenir un ordinador. Abans de tenir-lo, ningú es plantejava que necessitaves això per fer moltes coses. I quan va venir la irrupció d'internet, tothom deia que estava molt bé per consultar, però tampoc ningú pensava que podries fer compres online, perquè tothom deia que si no ho veies o ho tocaves, tu no compraries per una xarxa, no? I mira el que ha significat internet, doncs el mateix blockchain, el mateix la intel·ligència artificial i la computació quàntica, que és la pròxima gran disrupció que estem començant ara en els inicis i que canviarà absolutament tota la humanitat d'una manera molt dràstica.
0: Ferran, què és el primer que hem de fer si volem tenir una llibertat financera?
1: La primera inversió i la més important és la formació i la curiositat per aprendre i per saber que quan m'expliquen alguna cosa, per què m'ho estan dient, per què em diuen inverteix en aquest fondo d'inversió o inverteix en aquest mercat monetari, per exemple, o el que sigui, no? Per què? Per què m'estan dient això? Què hi ha darrere això, no? I quines garanties puc tenir o quina tranquil·litat o... I sempre és el mateix, més o menys, no? És un equilibri entre el risc que vulguis assumir i les ganes que tinguis de poder arriscar el teu patrimoni i planificar-te. A més risc, més guanys pots tenir i al revés també, no? Llavors és un equilibri constant.
0: S'ha parlat també els darrers anys molt i s'ha posat de moda el trading.
1: Sí, però bé, el trading és per gent, és per, lògicament hi ha professionals que estan contínuament comprant i venent cada dia i llavors jugant amb els mercats utilitzant anàlisis tècnic, que es diu, que és, bueno, en funció de les compres i ventes doncs fas una operació o una altra. Bueno, és una manera també de guanyar-se la vida, però bueno, a mi sempre m'ha agradat molt més pensar de manera una mica més estratègica, més a llarg plaç, no? Sí. Llavors, com tota la vida, els traders doncs, han de tenir la millor informació, la més ràpida possible, i saber el que porten entre mans.
0: A qui va dirigit el llibre?
1: A tothom, a qualsevol persona, sí. És curiós perquè està anant molt bé de vendes, sí, segons m'han dit, i estem molt contents per això, i sobretot no tant perquè... O sigui, m'ha sorprès, jo ja ho sabia, no? Però m'ha sorprès que estan comprant el llibre amb molts empresaris, molta gent del món de l'empresa, i no tant de gent que coneixi, em coneixi per la meva carrera esportiva, el qual és molt positiu, perquè ja et dic que fa molts anys que em vaig retirar, i bueno, si, ja et dic, si a gent que estan acostumats també a l'alt rendiment, diguéssim, dintre de les companyies, els hi pot servir també doncs, de motivació, doncs jo molt content, no? I en aquest sentit va dirigit a qualsevol persona que es pugui trobar i reflectit amb el que explico en el llibre.
0: Vas dir una frase que em sembla molt interessant: porque la verdadera riqueza no es tanto el dinero que ganas, sino la vida que puedes permitirte vivir.
1: Sí, clar, és que és molt important.
0: Està molt bé, eh?
1: Bueno, sí, perquè això em refereixo que moltes vegades ens creem necessitats inútils, no? Que dius, ostres, és que jo vull ser com el del costat, no? Però tens que ser realista i no t'ho pots permetre, però és que això no vol dir ser més feliç o menys feliç.
0: Clar.
1: Tenir que passar una mica de la cultura del tenir coses a la cultura del ser, no? De sentir-te bé amb tu mateix, amb el teu entorn, la teva família, els teus amics. I això té molt de filosofia també, no? Llavors, jo crec que això és molt important, no? I en una societat que estem tan consumista que sembla que si no tens tot el que t'estan venent no ets feliç, bueno, jo crec que això és negatiu i hem de canviar una mica el xip.
0: Això està passant també amb els fills, amb els nens. Els pares estan educant d'una manera els fills de que han de tenir això perquè el seu amic ho té i no pot ser que vagi a l'escola amb un telèfon inferior, per exemple, que el seu amic del costat.
1: Sí, és probable que bueno, ho veiem què passa, no? Això és molt negatiu també, perquè al final l'educació que nosaltres li donem als nostres fills tindria que estar basat en el que nosaltres ens van donar els nostres pares i els nostres avis, que sobretot era la cultura de l'esforç, no? I era la meritocràcia. I és a dir, com més t'esforcis, com més puguis tu estudiar o el que sigui, o treballar amb el que sigui, doncs més podràs avançar. No es tracta de tenir més que el del teu cantó o d'aparentar que tens més. I llavors, ja et dic que és complicat perquè estem amb aquest tipus de núvol, estem tots ficats aquí dintre. Per això jo crec que un dels valors més importants que hi ha que és fer esport, perquè justament a l'esport t'ensenya aquests valors, no? I no cal ser un professional de l'esport. Qualsevol persona que faci qualsevol tipus d'esport, encara que sigui molt, encara que sigui caminar només, t'està ensenyant doncs, a posar aquests valors en els teus fills, no? I això és molt important.
0: Una lectura recomanada des d'aquest programa, L'algoritmo de l'éxito, del Ferran Martínez. Ferran, amb quina cançó voldries acabar el programa?
1: Ostres, ara m'has agafat d'improvís. No sé, és que qualsevol del Serrat, per exemple. Jo parlo del Serrat en el llibre perquè és una persona que conec que és molt, molt humil amb tot el que ha sigut i que ens ha també representat a una generació, a nostres pares i a nosaltres després també. I qualsevol d'ells, de cançons del Serrat, està perfecte.
0: Doncs acabem amb en Serrat. Gràcies per venir, Ferran.
1: Molt bé, moltes gràcies.

0: Radio 4.
1: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública, aquells que escolten Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Mirin, aquesta temporada al de nit ha estat no només un programa de ràdio, ha estat una manera d'entendre la informació, el periodisme i la vida. Al llarg de tots aquests mesos han estat molts els personatges, les persones anònimes, aquells que tenien coses a dir-nos que han passat per l'estudi de Roc Boronat 127. Així doncs que al llarg d'aquest estiu, ara que estem tots molt més descansats, ara que tenim temps, ara que tenim forces i ganes, hem escollit, hem seleccionat els millors moments perquè vostès es facin una idea del que ha estat el de nit. Espero que ho disfrutin. Escoltin.

0: do.
1: Ai, pu-pu-pi-pu. Clar, és que intentar fer-ho com ella és gairebé fer el ridícul més espantós. El seu nom era Norma Jane Mortenson i avui hagués fet 100 anys. El món, no obstant, la va conèixer, la va admirar, la va idolatrar, la va estimar com a Marilyn Monroe. El mite de Marilyn com a icona visual perdurable és equiparable a la siuleta de Charlotte de Chaplin o a la combinació de bigoti, celles i puro de Groucho Marx. La rossa de les rosses, al cinema, és clar, va tenir una filmografia curta per l'època, una trentena de títols, molts d'ells en rols secundaris, i la seva etapa d'esplendor i de lluminositat total podem encapsular-la des de 1952 fins a 1960, anys on va ser l'estrella femenina més taquillera. Pel camí, títols on ella va ser l'atracció principal de la pantalla. Los caballeros las prefieren rubias, Como casarse con un millonario o Con faldas y a lo loco, que no necessiten cap presentació. Directors com Billy Wilder, Otto Preminger, Joshua Logan, George Cukor, Jan Negulesco, John Huston o Howard Hawks van treure-li or pur al set de rodatge, no sempre amb facilitat, degut a les ansietats de l'actriu. Les seves inconsistències emocionals les van viure en primera persona titans del setè art com Clark Gable, Robert Mitchum, Laurence Olivier, Jack Lemmon, Tony Curtis, Cary Grant, Ginger Rogers, Yves Montand, Montgomery Clift o Claudette Colbert, però el seu magnetisme segueix enlluernant tot el que va tocar. Aquí, al De nit de Ràdio 4, recordem a Marilyn Monroe, la nostra estrella preferida i absoluta. Una senyora que estimava els gossos i una senyora que, bé, hi ha centenars de fotografies on se la veu esperant entre rodatge i rodatge, entre escena i escena, llegint. Així doncs que aquesta senyora, que va ser esposa d'Arthur Miller, era de tot menys idiota, malgrat alguns pensessin que la seva voluptuositat, la seva bellesa, la seva innocència era sinònim de, bé, mediocritat, quan era tot el contrari, els cretins eren els altres. Dani Agudo, bona nit.
2: Bona nit, Sílvia. Marilyn, 100 anys i encara continuem parlant d'ella, encara genera fascinació. Aquesta Santa Casa, Televisió Espanyola, porta una setmana ja emetent en obert diverses pel·lícules de Marilyn Monroe, entenc que preparant-se per al dia d'avui, el centenari de l'estrella, segurament l'estrella femenina més icònica de la història del cinema. Deies tu imatges icòniques, no? Tenim també, comparant, pels anys 50, Marlon Brando a la moto, a la pel·li Salvatge, no? amb la gorra aquella i la jaqueta de cuir, James Dean al cotxe gigante. Però clar, és que competia amb Marilyn Monroe amb aquesta imatge amb la qual hem obert el programa, ella vestida de blanc i les faldilles del metro pujant cap a dalt, o ella entrant a l'estació del tren, també, ja que parlàvem de mitjans ferroviaris, quan entra Con faldas y a lo loco i se la queden mirant enlluernats Jack Lemmon i Tony Curtis, perquè té una manera de caminar que crec que és impossible d'imitar, no? I aquell tren treu el vapor i ella s'espanta i fa com un saltet cap a un costat sense perdre la compostura. Allò s'ha de ser molt estrella per fer allò, i que la gent passa els anys i encara té aquella imatge gravada al cap. És una icona pop, ja aquí no parlem d'Andy Warhol ni res d'això, però qui ha vist Marilyn Monroe sap que està veient Marilyn Monroe.
1: Sense cap mena de dubte, Marilyn Monroe era molt més que una actriu, una dona que va tenir una infantesa dolorosíssima, una dona que, malgrat la seva bellesa, mai va estar contenta amb el que era, una dona profundament insegura degut als maltractes que va patir. I és curiós perquè l'altre dia llegia un article molt interessant al New York Times on Arthur Miller es confessava, en el seu moment, és clar, de com va haver de divorciar-se d'ella perquè era inabastable, perquè en realitat entendre-la, estimar-la, era tan complicat per la seva pròpia idiosincràsia que va preferir deixar-la anar. Home, Arthur Miller, l'escriptor de Tots eren fills meus, La mort d'un viatjant, Les bruixes de Salem, i així podríem estar fins demà, el gran narrador de la crisi americana, després de John Steinbeck i després de...
2: Faulkner.
1: Efectivament.
2: Dos passos.
1: Dos passos, després de tots aquests grans autors. Bé, hem d'entendre que Marilyn Monroe va ser molt més que una actriu, però mai no va guanyar un Oscar. De fet, mai no va estar ni tan sols nominada. El seu únic premi de certa importància va ser el Globus d'Or a la millor actriu de comèdia per interpretar a Sugar Cane a Con Faldas y a Lo Loco. I jo penso que hi havia moltes persones que li tenien una certa enveja, perquè el perfil que ella donava, sobretot amb la seva relació tan mediàtica amb John Fitzgerald Kennedy, no, aquell moment en el que...
2: Parlant de moments icònics.
1: Exacte, en el que ella li desitja feliç aniversari.
2: No tan desitjat a tu, ni a mi, ni a ningú.
1: Mai.
2: Un happy birthday així.
1: Mai, amb aquell vestit.
2: Amb aquella electricitat a la sala.
1: Amb aquell vestit de pallet, amb aquells filets que eren tots de brillantons, que cada vegada que Marilyn Monroe es movia era l'erotisme i la sensualitat, l'elegància en estat pur, amb aquells cabells meravellosos. Marilyn Monroe i John Fitzgerald Kennedy tenien una relació d'amants, i a l'Hotel Plaza de Nova York...
2: Una mica descompensada.
1: Una mica descompensada.
2: La miris por, però la
1: efectivament,
2: miris.
1: Efectivament. L'Hotel Plaza de Nova York, jo els convido a vostès, si van a la ciutat de Nova York, poden anar a l'Hotel Plaza, no hi ha cap problema, no es pensin vostès que han de dormir allà de cap de les maneres, poden entrar i prendre un cafè o prendre una amanida sense cap problema, no hi ha cap problema. És que les persones que no han anat al Plaza diuen, és que anar al Plaza... No, escolti, vostès arriben al Plaza, hi ha un senyor molt amable que els hi demanarà què volen fer i vostès poden dir, vull fer un cafè. I tal i com entren a l'Hotel Plaza, van rectes cap al bar, que és un bar meravellós, molt especial, i si vostès tafanegen una mica i van al servei de senyores...
2: Jo crec que no em deixarien entrar al servei de senyores.
1: O de senyors, perquè estan un davant de l'altre, es trobaran amb el que era l'entrada secreta que portava Marilyn Monroe a l'habitació de John Fitzgerald Kennedy. Hi havia un ascensor de servei allà
2: per al
1: que
2: Déu, senyora,
1: entrava
2: en
1: Marilyn Monroe sense que ningú la veiés i anava a l'habitació de John Fitzgerald Kennedy, que estava a la quarta planta.
2: I home, Marilyn Monroe entrant a un lloc sense que ningú la veiés...
1: No la veien, no la veien, perquè és un passadís, com t'ho diria, Dani?
2: Vull dir,
1: Dani,
2: entrar a l'hotel Plaza i ets Marilyn Monroe, però ja des de que surts, si van haver de rodar allò de les faldilles,
1: sí,
2: d'estudi,
1: no,
2: perquè no hi havia manera de...
1: No la veien perquè al costat de l'hotel Plaza hi ha uns apartaments, que són apartments, plaza, apartments, que són evidentment caríssims, que ningú hi pot viure si no tens una... Vaja, no, guanyes més de $300,000 l'any. I en el que ara eren apartaments era on entraven per la cuina. L'entraven per allà, passava per aquell passadís, que, vaja, jo a vegades hi veig i faig una genuflexió només pensar aquí va trepitjar Marilyn Monroe, i pam, directe a la quarta planta on l'esperava enllitat John Fitzgerald Kennedy.
2: Molt maco.
1: Com doncs... se t'ha quedat el cuerpo agudo?
2: Bueno, jo que anava a parlar aquí de coses més serioses, que Lee Strasberg, que és el senyor que interpreta Hyman Roth, el Padrino 2, que era el cap de l'Actors Studio, on van aprendre Pacino, Brando, tots aquests, es va agafar com una cosa personal a ensenyar a Marilyn Monroe a ser millor actriu, a treure-li totes les possibilitats com a actriu a Marilyn Monroe. Deies tu que hi havia directors que van suar sang a l'estudi i companys de repartiment, totalment cert, i no són directors qualsevol. Deies tu Billy Wilder, santa paciència, ell ho explicava més amb molta ironia, però Howard Hawks, gent com Henry Hathaway, un senyor amb molta autoritat a l'estudi, no? Com van fer Niàgara, que és la música que està sonant ara de fons, Niàgara, amb Joseph Cotten, un dels papers segurament més recordats també de Marilyn Monroe, que l'any 53, en Glorioso Technicolor, Silvia Tarragona va fer Niàgara, Los Caballeros las prefieren rubias, amb Jane Russell, i Como casarse con un millonario, amb Betty Grable i Lauren Bacall. I en totes aquestes, l'estrella principal era Marilyn Monroe. Algú dirà, clar, és que el sex appeal de Marilyn Monroe era explosiu, és que era la carnalitat sense dissimul, és que era una bomba sexual, com deies tu abans. Sí, però n'hi havia vàries també d'aquestes a la seva època, i no parlem ara de James Mayfield, que era una mena de com d'imitadora, com bé diuen a una de les mítiques converses de la pel·lícula de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, però clar, també hi havia icones sexuals a l'època, com Elizabeth Taylor, com la pròpia Lauren Bacall, com Maureen O'Hara, però que encara perduri aquesta idea de com la dona segurament més exuberant del Hollywood d'aquella època, Marilyn Monroe, és molt mèrit d'ella. Ja no parlo de maquilladors, ja no parlo de persones que van dissenyar vestuari especialment per ella, perquè aquesta icona es mantingui, i que aquesta icona ha estat molt imitada a Silvia Tarragona. Ja no només Madonna, que segurament sigui com la més reconeguda per tothom, a la gira aquesta de Blonde Ambition, o fins i tot a Dick Tracy, on feia un rol que era una picada d'ullet molt evident a Marilyn Monroe, fins i tot en dibuixos animats. Recorda la Jessica Rabbit, de qui enganyava la Roger Rabbit, que no era rosa, però els moviments, les cançons, els llavis, la cara, la manera de detectar els homes, era pur Marilyn.
1: Era Marilyn Monroe al 100%. A més, aquesta senyora va ser una senyora molt estimada per algú, no estem parlant de John Fitzgerald Kennedy, esclar, ni de tota aquella banda formada per Sammy Davis Jr., Peter Lawford i tots
2: el germà,
1: aquells...
2: El germà, també.
1: Sí, sí, el germà, Robert Kennedy, tots allà estaven ficats. Que els Rat Packs, que bé, l'utilitzaven d'una manera absolutament impresentable, no? Va estar casada des dels 16 anys amb el xèrif James Dougherty. De 1954 a 1955 va contraure matrimoni amb l'estrella de béisbol Joe DiMaggio i allò que dèiem, no?, del 56 a 61 amb Arthur Miller. Però la persona que més la va estimar, que li enviava cada dia a la seva tomba un ram fins que el senyor DiMaggio va morir, va ser aquest gran jugador de béisbol, que va ser la persona a la que presumiblement sembla ser ella va trucar abans de morir, és a dir, quan troben el cos sense vida de Marilyn Monroe.
2: Un altre misteri també.
1: Un altre misteri sense resoldre. El telèfon està despenjat. I en aquell moment, òbviament, no hi havia les tècniques forenses d'ara, però les males llengües deien que va intentar trucar a Joe DiMaggio quan ella va veure que doncs ja no hi havia, vaja, gairebé cap camí de sortida, no?
2: Joe DiMaggio, una estrella més referenciada, ja que parlem de mites avui, aquesta nit, de la mítica cançó Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel.
1: Sí,
2: té unes paraules dedicades a ell. Dels parteners que va tenir Marilyn Monroe en pantalla, podíem destacar, bueno, és que va tenir del millor, com deies abans, no? Cary Grant, Clark Gable, Montgomery Clift, el binomi de Com fa el Gelo Loco, Tony Curtis, Jack Lemmon, és excepcional, no? Ho mirem com ho mirem. Però sí que és cert que té rols que a dia d'avui, quan els veiem, ostres, fins a quin punt havien convertit Marilyn Monroe en un objecte de desig pur i dur, eh? A la pel·lícula Rio sin retorno, que abans sonava la música mentre estàvem parlant tu i jo, dirigida per Otto Preminger, és una història, és un western, on Marilyn Monroe és una cabaretera que surt allà amb les cames per fora, que toca la guitarra, tal, tal, però que viatja, se li desperta l'instint maternal viatjant amb una balsa per un riu amb Robert Mitchum, més eriàtico que nunca, i el seu fill, allà els dos. I hi ha un moment que Robert Mitchum intenta literalment violar-la allà quan aparquen la barca, saps? I clar, Marilyn Monroe, ja sigui amb texans apretadíssims i amb una brusa oberta fins aquí, bueno, és, fins i tot Otto Preminger, un senyor que la consciència liberal de Hollywood i tot això i tal, sabia que l'escàndol podia vendre, però els millors parteners que va tindre, segurament, opinió meva i el públic referendat per èxits comercials també, que va tenir Marilyn Monroe, són aquells pocs que la tractaven com López Vázquez a Taco a les 3,
1: sí,
2: un mirador, un amigo, un ciervo, no? Un esclavo, un ciervo.
1: Aquí un amigo, aquí un esclavo, aquí un ciervo.
2: Un ciervo, això, no? Que eren sobretot Tom Hewell a La Tentación vive arriba, la de les faldilles, per entendre'ns, i Don Murray a Bus Stop, que és una pel·lícula entanyable amb aquell cowboy que no sap res de dones, més paleto, amb la boina fins a... Bueno, més que boina, l'Stetson clavat fins a acabar un rodeo i s'enamora d'ella que està escambrera en un bar, no? I ella no li fa cas perquè vol un marit, doncs això, amb calés, vol una altra persona, no? I ell, clar, la veu i té clar que és la seva dona de la seva vida, no? I aquesta fàbula és una pel·lícula divertida, tendra, però amb una mala llet per sota...
1: Terrible.
2: Que tocaria molt de coses que li passaven al programa Marilyn Monroe. El clip que hem escoltat a l'inici, ella que diu és que el monstre, pobret, bueno, aquí hi ha una idea tòxica als personatges de Marilyn Monroe que la podíem traslladar fins i tot a la seva vida real, no? Monstres que ella considerava que no, però que són bons, necessiten carinyo. No, Marilyn, no, segurament t'estàs trobant monstres que són monstres. És igual que tu siguis tot amor, tot bondat, és igual, no rebràs d'ells més que el que dins d'entrada has pensat que són.
1: Un monstre sempre és un monstre, no hi ha res més a dir. Ella, Marilyn Monroe, va néixer un 1 de juny de l'any 1926, avui al de nit de Ràdio 4 li estem fent un homenatge en el centenari del seu naixement, va morir un 4 d'agost de 1962. Si vostès visiten la ciutat de Los Angeles, han d'anar a aquest cementiri, el Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park and Mortuary, on es troba Marilyn, es troba en un barri, en realitat de Los Angeles. És un petit cementiri, perquè Westwood és un barri a la ciutat no gaire important, no és un barri que sigui especialment luxós com Bel Air o com altres zones, però sí és impressionant on ella es troba en el Corridor of Memories, és a dir, en el passadís dels records, i allà sempre hi ha una rosa vermella que, bé, ja que va morir Joe DiMaggio, algú té la pietat i la consideració de posar-li sempre. Si hi ha una dona que coneix bé Marilyn Monroe és Joyce Carol Oates, la gran escriptora americana, la vídua, no? Perquè saben vostès que ella va escriure un llibre impressionant quan es va quedar vídua, la dona que estima els gats, la gran professora de la Universitat de Princeton i una de les grans narradores, va publicar l'any 2000 la monumental Blonde, on feia un repàs pel costat més tèrbol i més trist del mite. Jo he llegit aquesta història potser 3 vegades i sempre em faig un fart de plorar.
2: Et compres 20 o 30 i et pots fer una paret, eh?
1: Sí,
2: o sigui,
1: però fixa't, és un llibre que no el pots llegir d'una sentada, eh? És que a mi qui em digui que ha llegit d'una sentada Blonde és, té molt poca sensibilitat i molt poca emoció, perquè
2: has de parar,
1: el moment que ell explica la seva família, el pare, la mare, com la mare la maltractava, com la mare li deia que no seria res ni ningú mai, com ella va intentar fer un món paral·lel, un món imaginari on pugui sobreviure. Blonde és una obra que s'ha de llegir i d'entomar a poc a poc. Actrius que han interpretat a Marilyn: la cubana Ana de Armas a Blonde, que no em va agradar gens, i sobretot Michelle Williams a Mi Semana con Marilyn, que Michelle Williams estava allà meravellosa.
2: I mira que físicament d'entrada no són el mateix tipus de persona Michelle Williams i Marilyn Monroe, la veritat és que està estupenda. I a més una pel·lícula que narra el rodatge al 57 del Príncipe i la Corista, pel·lícula dirigida i interpretada per Laurence Olivier, que segurament sobre el paper algú diria, doncs mira, Laurence Olivier, que faci paper, que faci rol aquí per ella amb Marilyn Monroe, encara estava casat amb Vivien Leigh, però no és, pues, posa probable que no fos el millor tipus de professional per treballar amb ella, molt perfeccionista, i a més a Mi Semana con Marilyn, que comentaves tu, l'interpreta Kenneth Branagh, per deliri dels cinèfils del món, i narra molt bé, és una pel·li molt entretinguda, i narra molt bé los tires ja flojes de l'estrella amb l'actor segurament més recordat per fer Shakespeare, que en pel·lícules tan livianes com era aquesta, un rodatge que va ser un malson, per una pel·li que la veus allà

0: Van saber, el dia que va morir Marilyn Monroe, el meu pare era un obsessionat de Marilyn Monroe, absolutament.
1: I la senyora de Tarragona, què deia d'això?
0: Li agradava molt, però el meu pare era una obsessió absoluta per Marilyn Monroe, com tots els senyors nascuts al 36, suposo, no? O com la majoria dels senyors nascuts al 36. Ella va morir aleshores, i dos dels que van plorar-la van ser el cantant britànic Elton John i el seu lletrista de referència, Bernie Taupin. L'any 1973 va llançar al mercat aquest Candle in the Wind, dedicat al mite. L'any 1997, Elton John, recordem-ho, va canviar la lletra per interpretar-la al funeral de la princesa Diana de Gales. I si la cançó del 73 va ser un èxit mundial, la del 97 ni els hi explico. Va arribar a l'estratosfera i va tornar. Aquí, no obstant, perquè el professor Godó és així i ens agrada molt... Tancarem...
1: Però ens agrada l'Elton, vols dir?
0: No, ens agrada vostè.
1: Ens agrada vostè.
0: Que m'al·lerge i tot aquí està com un pimpollo dándolo todo.
1: Los plataneros, ho hem de dir.
0: M'ho dius o m'expliques?
1: De Barcelona.
0: Els oients aquí, de Ràdio 4 ho han patit.
1: Sí, doncs
0: els
1: això.
0: Oients de Ràdio 4 han patit els meus estornuts, els meus, perdonin, els meus mocs gairebé. Així doncs que fem pinya. Tancarem el nostre humil homenatge a Norma Jean Mortensen amb el tema dedicat exclusivament a ella, Candle in the Wind. Estimat...
1: Bona nit, Xelibre Tarragona. Un plaer parlar amb tu de Marilyn Monroe, mite entre mites. Avui que vas, a més, de
0: vermell.
1: Que podries haver fet un homenatge com a la Mujer de Rojo, Kelly LeBrook, també, que se li pugen les faldilles. Jo només proposo que per promocions vàries d'aquesta Santa Casa, Xelibre Tarragona vagi a la boca del metro, a Urquinaona, per exemple, i que passin allà les...
0: No.
1: Dius que no.
0: Crec que hi ha una altra boca de metro que m'agrada més.
1: Ah, bueno. Vale, doncs...
0: Però no està aquí. No està aquí.
1: Bueno, doncs ara mateix on va passar això de la Marilyn?
0: Allà sí. N'hi ha una que m'agrada especialment, que és que quan surts del metro, pst, i veus el Rockefeller Center. Pa! Vas pujant les escales i veus el Rockefeller Center. I dius, hola? Hola, què està passant aquí? Nadal. Fàcim cas, estimat oïdor de la pública. Han d'anar vostès... a Nova York per Nadal.
1: En faldilla.
0: O no. No, allà en faldilla no pots anar. Has d'anar amb capes. Puges al metro, no? Escolta, m'està molt bé de prova al metro de Nova York, troben algunes ratilles, però no passa res. Si no els hi fan cas, no passa res. Jo he conviscut entre rates a Nova York i fora de Nova York. Més fora de Nova York que aquí.
1: Metafòricament o...
0: Jo he viscut també rates a Espanya que a Nova York. Deixem-ho així. Pujo les escales del metro de Nova York i pam! Veus allà l'arbre de Nadal de Rockefeller Center.
1: Mitomania pura, Xelibre Tarragona.
0: No, home, és que va ser molts
1: anys.
0: Admiri
1: per on admiri, mita. Surten mites.
0: I allà es va quedar tot. Jo estic aquí estones, estic sempre allà. Vinga, va, no m'enrotllo més. Escolti, aquí el més important és Candle in the Wind. Som-hi.
1: Som-hi.
0: Gràcies. Goodbye.

Mirin, estic molt emocionada, molt. Perquè a casa, amb els meus pares i la meva àvia, sonava molta música, molta. Música clàssica, òpera, jazz... Però també sonava molt la senyora que ara escoltarem. I sonava perquè la meva mare sempre deia que ella era una dona valenta. Parlant sobre com definir-la, Rocío Jurado va dir: "Esa gente tiene que recordar que ha sido una mujer honesta, que ha cumplido con su deber y que ha hecho lo posible porque la gente cuando ha ido a verla se lo pase bonito." Això va dir ella d'ella mateixa. I m'agrada molt saber que aquesta senyorassa, que a mi m'encanta i que la trobo avançada al seu temps, fes l'impossible per, amb honor, complir amb el seu deure. I dono fe que ho va fer. Que ho va fer perquè quan ningú parlava de sexe, quan en aquest país una dona encara no podia tenir una compte corrent al seu nom, quan encara no podia sortir de l'estat espanyol si no tenia permís del seu pare, del seu marit, del seu avi, del seu germà, d'un tutor masculí, aquesta senyora cantava coses com aquesta. Siento

0: Fins aquí, una petita mostra de tot el que ha donat de si el de nit aquesta temporada. Espero que els hi hagi agradat. Que descansin.
1: Ràdio 4.

0: D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.
1: Molt bona tarda, què tal, com esteu? Obrim una nova edició del D'on ets tu? A Ràdio 4, sou a la ràdio pública. En aquest programa, que el que fem cada cap de setmana, cada dissabte, és explorar els marges per buscar històries de joves catalans i catalanes d'altres latituds d'arreu del món. I en aquest cas no serà una excepció, perquè tenim la sort de poder conèixer també històries de joves que al llarg d'aquesta estona, al llarg d'aquesta tarda, ens acostaran cap a realitats diferents. Per exemple, coneixerem la història de Flaca. És el nom artístic d'en Pau, és un músic i artista urbà de Barcelona que ha decidit fer una aturada i marxar amb la seva guitarra fent una ruta circular, és a dir, començant i acabant a Barcelona, on el que està fent és pràcticament un repte, que és viure de la música i deixant-se portar pel seu instint allà on el porti l'aventura per Europa, per després reconnectar i tornar a Barcelona i compartir el seu art i transformar. Per tant, voldrem conèixer per què aquesta experiència i adentrar-nos una mica també en la seva trajectòria. I acabarem el programa amb Shaima Rajdi, que és una jove activista i també emprenedora vinculada a l'àmbit dels drets humans i l'acció comunitària, on ens aproparà al món i l'ecosistema pràcticament del barri de la Mina, de Sant Adrià del Besòs. És d'origen marroquí, catalana, i ha centrat el seu recorregut en l'anàlisi i la denúncia de les situacions de racisme. Ja heu vist, com sempre, un programa interessant amb joves que ens ajudaran a comprendre millor la realitat catalana. Benvinguts al D'on ets tu a Ràdio 4.

0: Tenim una estona per davant per poder conversar amb joves, en aquest cas la Xaima. Xaima, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què tal, com estàs? Escolta, contents que ens hagis acompanyat aquesta tarda al programa?
1: Jo sí que estic contenta, moltes gràcies.
0: Seguies el programa, el coneixies, o va ser una cosa així com una mica estranya?
1: El coneixia o seguia per xarxes socials, o sigui que per mi és un plaer estar aquí.
0: Molt bé, Xaima, et saludo al principi perquè en aquest programa ens agrada sempre saludar a la gent que ens acompanyarà en aquesta travessia al llarg d'aquesta tarda de dissabte. No tenies res més a fer que passar per aquí, no?
1: Sí, bueno, és un bon plan, no?
0: Molt bé. T'agrada la música, tu?
1: M'encanta la música.
0: Doncs escolta, hi ha una persona que li agrada molt la música. Abans l'estava presentant. Es diu Pau, però es fa dir com a flaca. I TikTok? TikTok què? Segueixes una mica? M'explicaves abans que bueno, estàs ahí.
1: M'ho vaig treure perquè és que enganxa, però m'agrada. Vale. De confessar.
0: Molt bé. Doncs el TikTok és una plataforma on en Pau està explicant la seva aventura. Ell es diu Flaca, és un artista urbà que el que ha fet ha estat agafar la guitarra i marxar, perquè l'ha agafat en un moment de transformació creativa. La seva trajectòria s'ha desenvolupat de manera independent, amb un fort arrelament a la cultura i a la influència de la música popular barcelonina, on té diverses influències, com per exemple el pop, el flamenc, entre molts altres. I ha iniciat aquest viatge a Europa, on l'estan seguint molts joves a través de xarxes socials, i volíem conèixer-lo. Pau, Flaca, què tal? Molt bona tarda.
2: Què tal, com estem?
0: A veure, per quina part del món d'Europa t'agafem ara mateix?
2: Pues mira, ara mateix estic a Dubrovnik, que és una ciutat a Croàcia. Mm-hmm. I res, estic molt a prop de la frontera amb Montenegro, amb Bòsnia. Mm-hmm. Escolta, i res, demà ja tiro cap a Bòsnia, cap a Sarajevo.
0: Molt bé. Estàs viatjant sol?
2: Sí, era una cosa important que volia del viatge, perquè crec que viatjant sol s'aprèn un munt i al final volia fer la meva, i sí, estic viatjant completament sol. Però al final no estic mai sol perquè no paro de conèixer gent.
0: Ja, perquè escolta, tu el que fas, ets músic de Barcelona, i clar, tinc moltes preguntes, però primer de tot...
2: Dispara.
0: Tu, a veure, a què et dediques? Ets cantant, la teva trajectòria l'has pràcticament començat aquí a Barcelona, i decideixes marxar. Explica'm una miqueta, perquè ho has explicat molt a través de TikTok, a través de les teves xarxes, hi ha molts joves que t'estan seguint, estan seguint aquest viatge que estàs fent, però per qui ara mateix estiguis sintonitzant.
2: Vale, a veure, jo t'explico. Jo he treballat tota la vida a l'hostaleria, en bars, en hotels i tal, a Barcelona, i seguiria com el meu segon ofici. Mm-hmm. Llavors, realment jo ja no sóc independent. Fa un any vaig començar a treballar amb una discogràfica que és Propaganda pel Fet, i res, pues, vaig treure el meu primer disc, que es diu Pau, perquè al final volia fer el més pur possible, i pensava que el més pur possible era, pues, ficar-li el nom que em va ficar ma mare, i que a la vegada té aquest significat tan, tan gran, no?, com és la Pau. I res, pues, vaig treure el disc i vaig tenir la sort que vaig poder firmar un bon contracte, i res, això em va donar l'oportunitat de deixar la feina de cambrer i dedicar-me 100% a el que és la música. Què passa? Que arribava el moment de la veritat, havia de presentar el disc a Barcelona, a la Sala Marula, tenia molts concerts, i bàsicament vaig tenir una crisi molt gran d'identitat i com a artista, i em vaig veure incapaç de seguir una mica el planning que tenia previst, i vaig haver d'anul·lar els concerts, cosa que no havia fet mai, i res, em vaig plantejar una mica que com em volia prendre això, com volia tirar cap endavant, i al final el que més m'agrada a mi a fer la vida és viatjar i fer música, o sigui que vaig decidir emprendre aquesta aventura per una mica reconnectar amb mi mateix, reconnectar amb l'artista que porto dins, i a la vegada el públic del carrer és el més difícil, jo diria. Llavors, pues, és una mica una prova per quan torni a Barcelona, que vamos, que ho partim tot.

0: Escolta, Pau, el teu univers musical ens apropa a Barcelona. Tu ets veí de Sants. Has viscut tota la teva vida, no ho sé, crec, en aquest barri. De fet, ho expliques a través de la teva història. Clar, algú com tu, un jove, que ja ho tenia tot pràcticament a punt per l'èxit i decideix aturar-ho tot i marxar. Sembla una decisió com complexa, però jo crec que és una decisió valenta i fins i tot t'envejo, no? Tenir aquesta capacitat de dir, escolta, ho deixo tot, agafo la guitarra i marxo per Europa.
1: Saps què passa? Que l'èxit és relatiu. Vull dir, l'èxit cada un se'l defineix com vol. Per mi l'èxit és la felicitat. I realment jo no estava sent feliç. Llavors, jo no crec que l'èxit sigui omplir estadis i ser multimilionari, sinó que és estar en pau amb un mateix i estar feliç. Llavors, això és el que estic fent ara i la veritat que estic molt feliç.

0: records i no m'oblido de...
1: De fet, en aquesta cançó que estem escoltant, tu el que dius és que dona igual on vagis pel món que Barcelona és la millor ciutat del món. Clar, algú que està ara mateix anant per tota Europa i coneixent totes aquestes ciutats, et continues reafirmant en aquesta, en això que dius, en aquesta cançó?
2: Home, faltaria més. I el millor barri del món és Estant. Sí? Que quedi clar que això per tothom.
1: I com està rebent la gent a les xarxes socials aquesta aventura? Perquè tu expliques dia per dia pràcticament tot el que vas fent.
2: Sí, bueno, sí que és veritat que al principi vaig començar explicant-ho dia a dia, però ara he deixat una mica de reportar cada dia i ho estic fent cada uns quants dies, perquè al final és això, com era un viatge tan espiritual, necessito com estar més per mi, no estar tan pendent de xarxes, i al final jo no tinc experiència fent blogs, diguem, i explicar la meva vida, sinó que sempre he utilitzat les xarxes com a promoció per la meva música. Llavors ara m'estic prenent més amb calma, però igualment vaig reportant i sempre vaig ficant a les històries on estic i tal.
1: Com és el teu dia a dia? Tu agafes la guitarra i crec que estàs intentant financiar el viatge a través de la música que toques al carrer. Com està sent aquesta experiència?
2: Bueno, el meu dia a dia és el següent. Normalment em quedo als Cels, on conec un munt de gent de tot el món, I bàsicament, pues, durant el dia em fico com a missió sempre cantar a la ciutat que passo, o sigui, fico la funda de la guitarra per allà, fico els meus cartells i canto la meva música, i res, pues, també vaig a la vegada organitzant una mica el que seran els pròxims dies del viatge, i també pues, editant els vídeos i penjant-los, i quan em queda una mica de temps, pues, disfruto, i si puc, pues, vaig a la platgeta o faig una mica de turisme, però bueno, això és l'últim, la veritat.
1: I com reacciona la gent quan escolta música, entenc, made una mica en Barcelona, aquesta música que transportes al món, no? Ara t'imagino en aquesta plaça en la que estàs ara mateix, interpretant la gent que t'explica, perquè deies al principi que no estàs sol, tot i haver anat sol, sempre coneixes gent.
2: Sí, no, jo crec que al final la música en espanyol, direm, perquè canto molt en espanyol, sí que és veritat que també canto en català, però sobretot canto en espanyol, és coneguda mundialment, i al final sí que és veritat que m'he trobat amb altres artistes que fan música en anglès, i clar, com hi ha tant de turista, pues, guanyen molt més, però jo al final no vull renunciar a lo que a mi m'agrada, i si cantés cançons en anglès pues, seria una mica forçat. I jo crec que al final la gent això ho nota. Llavors, pues, jo canto el que m'agrada, el que escolto, el que sé tocar, bàsicament. I no, la gent li agrada bastant.

0: Mira, Flaca, t'explicaré un secret. Estem ara mateix a l'estudi amb la Xaima, que és la nostra propera entrevistada, que des de que escolta la teva música, que no para de ballar.
1: M'encanta, m'encanta.
0: Xaima, tu escolta, com que ja vens de...
2: Què
0: et sembla? Que l'estàs escoltant per primera vegada?
1: Eres un crac, m'encanta. O sea, t'acabo de descobrir i te lo juro que te voy a buscar.
2: Olé, olé, olé. Pues ja et seguiré jo també.
0: Molt bé, pues ja tens un nou fan. Escolta, alguna cosa curiosa que t'hagi passat aquests dies? Segur que tens moltes anècdotes, alguna experiència o fins i tot alguna reflexió anant pel món tu sol, buscant una miqueta aquest camí de trobar-te a tu mateix?
2: Uau, anècdotes en tinc un montón. En tinc un montón. El que passa que es puguin explicar a la ràdio ni a molts, la veritat.
0: Ja m'imagino, però... ja. Home, ja ves amb hostels.
2: Una experiència molt guapa que vaig viure és que vaig estar a Roma el 25 d'abril, que és la festa nacional d'Itàlia, que celebren l'alliberament dels nazis per als Estats Units. Mm. I res, pues, vaig estar tot el dia allà a la festa amb ells, va ser una connexió molt forta amb la cultura d'allà i amb la gent d'allà, i la veritat és que m'ho vaig passar superbé, superbé.

0: Per tant, Flaca, entenc que tu ara quan tornis tornaràs sent una persona i un músic totalment diferent. No sé si et tocarà també reinventar-te i sentir-te còmode amb tot el que vas escriure quan vas marxar.
1: Bueno, al final jo sempre escric el que sento i el que soc, vull dir que també forma part de l'artista, no? Mm-hmm. Al final jo no soc una persona que canta vacío, diguem, o sea, sempre pues, intento impregnar les meves experiències, les meves vivències, i forma part, crec que forma part també de la meva trajectòria, i sí, totalment, aquesta experiència m'està canviant, i trobo que ja està bé que sigui així, i el bo és que és cap a positiu.
0: Mm-hmm. Creus que els joves coneixen prou Europa? Tu ara estàs fent aquest viatge circular per Europa. A mi em dona la sensació que a vegades coneixem les grans ciutats, però ens queda una mica desconegut, no? Que a vegades hi ha aquesta tendència d'anar cap a l'exòtic, però Europa també encara és un lloc per descobrir.
1: Sí, sí que és veritat que hi ha... A veure, jo al final estic començant, vull dir, porto un mes, però encara... Vull dir, he fet
0: Quatre països has visitat.
1: Sí, però m'estic prenent amb calma. Vull dir, he fet quatre països i en faré més de 20.
0: Ah, 20?
1: Llavors, et podria dir que... Uh-huh. Que sí, que hi ha llocs inexplorats que són preciosos i que... Però, bueno, et diria que amb el tema de l'Interrail, saps? Rollo, aquest tren que et porta per tota Europa, jo almenys al meu entorn trobo que el coneix bastant a Europa. Uh-huh. Però sí, hi ha llocs preciosos. Aquí Croàcia és preciós, vull dir, és una cosa impressionant.
0: Llavors,
1: no és com Barcelona, però...
0: Exacte. Però el repte són 20 països. Llavors, tu ja ho has calculat per anar fent fins a arribar a 20.
1: Bueno, no, en veritat dic 20 com et podria dir 30.
0: Ah, vale.
1: Vaig fluint.
0: Vaig fluint, perfecte.
1: Però calculo que sí, que seran una vintena, una trentena. Mhm. Uh-huh.

0: Pere, Frank, et vaig descrivint, perquè si hem començat així en alto, jo ja no sé com acabarem, perquè, Xaima, estàs bastant ambientada ara mateix.
1: M'encanta, és com estar al barri, escoltant música i de més, m'encanta.
0: És el que busques, Flaca, traslladar la gent al barri, traslladar una mica la gent a aquesta essència del carrer, de fer vida comunitària.
2: Sí, al final, tot quin se moja, jo no busco res concret, vull dir, jo faig la música que em surt del cor. I pues, suposo que també pues, això, pues, la música sempre l'he relacionat amb el carrer, amb estar tocant al carrer amb els meus amics, amb fer rap amb els meus amics al carrer, i pues, això resulta. Però no és buscant res, simplement és algo que surt natural.
0: Vols preguntar-li alguna cosa, Xaima, que et veig abduïda per la música?
1: No sé, que m'ha arribat, o sigui, es nota molt quan les coses es fan d'acord i amb talent perquè arriben. I m'ha arribat bastant, o sigui, el missatge, el que soc de Barcelona i tot aquest... Aquest orgull, no, de ser de Barcelona és una cosa que comparteixo molt, tot i que soc de Sant Adrià, però entenc perfectament. Jo també he estat com en diversos països d'Europa, he estat més a Europa que a altres països, que ja t'explicaré. I a Croàcia he estat, a Zagreb, i la veritat és que és això, o sigui, com Barcelona no hi ha cap lloc, o sigui, sempre trobo a faltar Barcelona per el que és Barcelona, o sigui que disfruta molt. I moltes gràcies.
2: Olé, moltes gràcies, tio. Olé, olé.
0: Doncs, escolta, et desitgem molta sort. I ja t'he dit que quan... No sé quan tens previst acabar el viatge. Espero que coincideixi abans que acabem la temporada, perquè voldrem que vinguis a l'estudi i ens expliquis totes les aventures que has tingut durant aquests dies.
2: Clar, compta con ello. Vull dir que 100%, que si no he vingut és perquè no hi soc, però que 100%, que moltes gràcies per l'oportunitat. I res, volia només dir una cosa més, Moja, que el disc l'he fet tot amb MLR Sound, que és el meu productor, el Marcos, i que ha sigut una figura molt important pel disc, i també volia donar-li el seu valor, i que al final, si les cançons sonen tan bé com sonen, doncs és gràcies a ell.
0: Molt bé, doncs aquí queda aquest agraïment. Escolta, Pau, et desitgem que ho passis molt bé, et seguirem per xarxes socials, i en aquest programa, evidentment, d'on ets tu no podia ser d'altra manera, d'una altra manera que ser fans teus, i a partir d'ara crec que tens un altre fan.
1: Totalment.
0: Molt bé, doncs escolta,
2: moltíssimes gràcies, guapos.
0: Molta sort, fins molt aviat.
3: D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.

0: Molt bé, doncs aquí continuem en aquesta tarda de dissabte al D'on ets tu, a Ràdio 4. Xaima, ja has vist quant de talent que hi ha en aquesta ciutat, en aquest país, i que no hi ha res millor que anar pel món, no? I aprendre per tornar, altra vegada, a retornar tot el que m'ha après.
1: M'he sentit molt identificada, la veritat.
0: Sí? O sigui,
1: sí, perquè jo he tingut la sort de viatjar per feina, bastant per Europa, i és això, o sigui, t'ajuda molt com a canviar el punt de vista, t'obre la ment del poder viatjar i et descobreixes d'una altra forma, o sigui que m'agrada molt, m'ha agradat molt d'escoltar-hi.
0: Molt bé, escolta, Xaima, t'he anat com interpel·lant tota la tarda i no t'he presentat. Jo crec que ja toca presentar-te. La Xaima Rashdi Mennana és una jove activista i estudiant. No sé si encara estudies, perquè tinc... No, sí?
1: Ja m'he graduat fa poc.
0: Ja t'has graduat fa poquet. De què t'has graduat?
1: De drets humans.
0: Drets humans, fantàstic. Està vinculada a l'àmbit dels drets humans i a l'acció comunitària. És veïna del barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs. I això és importantíssim, no, Xaima? Mm-hmm. Aquest punt jo crec que defineix pràcticament la teva identitat. És d'origen marroquí, catalana, ha centrat part del seu recorregut a l'anàlisi i la denúncia de les situacions de racisme i discriminació, així com la promoció de la igualtat d'oportunitats per a joves de contextos vulnerabilitzats. Ha participat en diverses iniciatives, com el projecte Prometeus, orientat a facilitar l'accés a la universitat a joves de barris amb menys oportunitat, i ha col·laborat amb entitats socials en tasques de sensibilització i acompanyant en matèria de drets i convivència. Paral·lelament, ha desenvolupat un discurs propi al voltant de la identitat, la islamofòbia i les desigualtats estructurals, combinant experiència personal i formació acadèmica en humanitats. Per tant, el seu perfil s'inscriu en una nova generació de joves catalans que intervenen en el debat públic des d'una mirada crítica, posant el focus de les narratives sobre la migració als barris. No m'he deixat res, crec. Més o menys.
1: Més.
0: Molt bé, Xaima, escolta, tu estàs molt vinculada al barri de la Mina. La Mina és un barri molt estigmatitzat.
1: Sí.
0: Tu ets una acèrrima defensora de tot el que té a veure amb la Mina. Apropa'ns una mica, perquè no és només el barri, sinó que és una veu que... tu ets una veu d'un barri, d'un relat que s'ha anat construint, i crec que és important intentar parlar, no només no parlar del lloc, no parlar de la Mina, sinó també de com s'explica la Mina, què és la Mina, a tu aquest barri què significa?
1: Bueno, és el meu barri, o sigui, jo he crescut i visc allà, al barri de la Mina, i bàsicament forma part del que soc, no? Quan em pregunta d'on ets, abans potser et dic que soc del barri de la Mina, que et dic que soc dels pares marroquins o de Barcelona, el que sigui, perquè és una cosa que al final m'ha marcat molt, no? Sobretot una vegada que he sortit del barri, he fet vida fora del barri. I és això, o sigui, la estigmatització, com tu deies, del barri de la Mina ve de tota una història, no? No només des del que va passar als anys 60 quan van arribar les migracions d'Andalusia al barri, no? Al Camp de la Bota, i el que van construir i el resultat, no?, d'aquesta marginalització del barri com a tal, del resta de la ciutat, sinó també del que s'ha construït a l'imaginari col·lectiu, no? Tot el cine, tot el que es diu, tots els rumors, els estereotips de la gent de la Mina, al final és una cosa que ha marcat, no? Tant, no solament el barri, però sobretot a les persones que formen part d'aquest barri. Mm-hmm. Aleshores, la meva reivindicació va no només per l'amor de ser d'un lloc, no?, que sempre tenim aquest sentiment de pertinença d'un barri, sinó també per una qüestió de querer de construir aquest relat, no?, que al final tenen sobre nosaltres i que moltes vegades ens condiciona, no?, a l'hora de relacionar-nos a la resta de la ciutat.
0: Tu ets una nena, com qualsevol altra, que ha crescut en aquest barri, que ha viscut la vulnerabilitat, ha viscut la vida en un barri discriminat com aquest, però tu ets una de les activistes més destacades, però també representes aquesta nova generació d'activistes, que fa uns anys no hi eren, i crec que fa pràcticament, jo crec que l'última dècada ha estat quan ha aflorat pràcticament aquest activisme. A tu què et porta a passar...

0: som joves, crec.
1: I segurament som la primera o la segona generació de...
0: He de començar a assumir que no tant. He de començar, com abans ho assumeixi millor. Però clar, som la primera generació...
1: La primera generació, com a màxim, la tercera generació, i per això mateix ara estan aflorint aquests perfils, perquè és això, moltes vegades com... Ah, si ets una referenta... No és que sigui una referent, és que sóc una més del que és la nova Catalunya, al final, no? És que som els joves d'origen divers. I el que em preguntaves, d'on parteix, no?, de canviar aquesta narrativa. Primer, adonar-me d'una sèrie de coses que no m'estan agradant, no?, de la meva realitat, de com ens tracta fora del que és el barri, veure com moltes vegades misèria al costat meu, veure desigualtats al costat meu, i veure que també una vegada estic a Barcelona, estic treballant, no m'està agradant la forma en la que s'acerquen a aquesta realitat, no? No m'agrada la imatge de pobrets. Sí que estem vulnerabilitzats, però són persones que també que resistim, que existim, que tenim formes d'organitzar-nos, que fem comunitats i que som exemple també de lluita veïnal. Perquè un barri que ha sigut segregat, que no ha tingut recursos ni infraestructures, s'ha construït per la gent del barri. I això és molta força. És respondre davant d'un sistema que els dona l'esquena en aquest sentit. I això, o sigui, el meu tipus d'activisme, per això mateix parlo més de la narrativa positiva, de la força, més que sempre estan a aquesta narrativa de pobres, tal, i una miqueta és això.

0: A més, Xeima, tu representes una... aquesta generació que tu deies dels 2000, del 2021, que hem nascut entre dos mons, però no només mons, quan parlem de països, mons de persones migrades, però també de persones de realitats socials i econòmiques molt diferents. D'un món, de fet, la teva generació, potser una miqueta més que la meva, una generació en crisi constant. La crisi econòmica, després la crisi, el crac econòmic, després la crisi del coronavirus, és a dir, infinitat de crisis econòmiques. Com una generació com la teva, d'una jove del barri de la Mina, activista, que intenta transformar el barri des d'aquesta visió, des de, també d'aquest pragmatisme, entén que és necessari aquesta resiliència per continuar endavant, no? Últimament em ronda molt pel cap una frase que diu que aquesta generació som de les poques que quan mirem l'horitzó no veiem una sortida, no? No sé si tu creus o penses que és difícil veure sortida. D'on treus la resiliència? D'on treus aquesta força?
1: La força la trec de casa meva. O sigui, jo tinc una mare que segur que et sents molt identificat, que és per exemple per mi de la resiliència, no? Veure tot el que ha lluitat, tot el que fa, tot el que m'ha ensenyat, no? Tot i que vivim, no?, aquesta realitat, aquesta discriminació, tota una sèrie de coses en un món tan, tan difícil com tu dius, la meva mare sempre m'ha demostrat que hem de treure les ganes de viure, hem de treure coses bones, no? I el meu pare també, però sobretot la meva mare, que és com el meu com referent en aquest sentit, i també neix d'això, no? D'haver tocat fons, d'haver tocat l'obscuritat, per així dir-ho, d'haver estat molt malament, amb una desesperança gran, no? Que és el que no només tenim els joves, però sobretot els joves, no? Perquè és el nostre futur, i de decidir un dia de o canvio les coses i les maneres en les que visc en aquest món, intento canviar-ho per als meus germans petits, perquè sóc la germana gran, o és que em quedaré així i viuré la resta de la meva vida així. O sigui, que neix d'una miqueta d'aquesta experiència, no? De veure exemples pròxims, en aquest cas sobretot la meva mare, i d'haver tocat una realitat que no la vull al final.
0: I com fas per canalitzar això de forma positiva i no des de la ràbia i la frustració? Perquè el pas fàcil seria fer un activisme des de la frustració, des de la ràbia, però precisament... això és la ràdio i a vegades llàstima, no? Perquè si et veiessin, tot el que ens expliques ho expliques somrient, no? És a dir, expliques coses molt complexes somrient. Per tant, com fas per tot i les dificultats entendre que hi ha un activisme més enllà de la ràbia i d'aquesta ganes d'enviar-ho tot a prendre pel sac, pràcticament.
1: Sí, o sigui, no és que no tingui dies que no vulgui o sigui, com... tirar la toalla, o sigui, és el més normal. De fet, crec que les persones que ens dediquem al de l'activisme surten bé d'aquesta forma de ganes de transformar la ràbia en una cosa que sigui realment productiva. Caure en la ràbia és caure al final en el que volen, no? Les persones que ataquen

0: als nostres cossos. Aleshores, sobretot ha sigut com un camí de buscar sortides, ja sigui a la comunitat, ja sigui a les persones pròximes, llegint, les organitzacions, coneixen persones, viatjant, etcètera, etcètera. Ha sigut una mescla de moltes coses que m'han fet com... canviar la narrativa, no? Per agafar coses bones o convertir aquest dolor, aquesta ràbia, en una cosa que realment sigui productiva. Perquè al final, quan em quedo a la ràbia, quan ens quedem a la ràbia, només ens destrueix a nosaltres mateixos i a la gent que tenim al voltant. I no sé per què, però a la meva casa mai ha sigut una opció, això. O sigui, perquè hem patit moltes coses i quedar-se allà és rendir-se i és tirar la toalla al final.
1: Hi ha un concepte que a tu no t'agrada, que és la meritocràcia. És a dir, què en penses de la meritocràcia? Això de si t'hi esforces o aconseguiràs, aquesta tendència dels últims anys, fins i tot ultracapitalista, no? I liberal, que al final ens porta a pensar que si creus i pots aconseguir-ho... És a dir, com es contrarresta aquesta narrativa d'esperança, però a la vegada sense caure en la meritocràcia?
0: Clar, o sigui, és que la meritocràcia és el pitjor enemic de les persones al final, no? Perquè és això, fa que et sentis que mai ets suficient, sense que també moltes vegades aquest discurs ve de persones que ja tenen privilegis una vegada ja han nascut, i és com no sempre és així. Hi ha gent que treballa moltíssim, que treballa cada dia a les 5 del matí, fa tot tipus d'esforços, intenten estudiar, treballar, però és que ja neixen partint d'una realitat que no els ajuda, ja sigui perquè ja han passat per un procés migratori, perquè són d'una classe social, o sigui, classe obrera, tenen una realitat tan fàcil, no? Al final física com de gènere, per exemple, que no ho pots comparar amb el que el model capitalista ens vol vendre, no? O sigui que a mi la meritocràcia em sembla com una lacra que tenim a nivell societat i que està fent molt de dany sobretot al jovent, no?
1: A mi em dona la sensació quan, per exemple, últimament hi ha molts influencers que són d'origen migrat que cauen en aquesta trampa.
0: Sí, totalment.
1: No estem parlant, jo crec que és un sistema de desigualtat bastant estructural, en el sentit que no és només aquestes persones, no?, que tenen privilegis, sinó que els propis migrants reprodueixen aquests discursos de la meritocràcia. I tu, aquesta autoajuda i aquesta psicologia, no?, que pseudopsicologia, i que es difon a xarxes socials, on et fan creure, des de la talaia de les xarxes socials, que la meritocràcia és un concepte, és a dir, el que vull dir és que no sé si a tu et dona la sensació que és un discurs que la pròpia comunitat migrant porta incorporada dins, i que és un procés també de deconstrucció de la pròpia societat migrada.
0: Sí, al final és un xoc de realitat, perquè digues-li això de la meritocràcia a una persona que literalment no té ni accés a drets, com per exemple si travessa una llei d'estrangeria. De què em serveix molt de tenir ganes de treballar i ser un emprendedor i de més, si després quan vull buscar feina o vull fer qualsevol cosa és que literalment realment no tinc ni el permís de feina ni el permís de residència. O sigui, voler com obviar aquestes realitats que ens travessen, aquestes vulnerabilitzacions al final dels nostres drets, dels nostres cossos, és una forma d'agreujar i d'invisibilitzar al final aquesta realitat. I és una cosa molt tòxica que a més trobem que no, aquest discurs capitalista no només està aquí a Occident, o sigui, està a nivell mundial i sobretot perquè estem supercolonitzats mentalment i ens creiem precisament que per ser perfecte has de seguir un model, no, occidental, o has de ser d'una forma, tenir una certa pinta i de més, per encaixar, no, o per ser una persona completa. I és tot el contrari.

0: Veo lluvia y en tus manos tantas cosas, el temor a que las cuiden y la urgencia de sanar la intermitencia del querer. Yo en la noche veo muerte y en mis manos siento frío.
1: Hi ha una altra qüestió que també comenta Shaima, molt interessant en el teu discurs, i és, em remet molt als pensaments de Fàtima Mernissi, per exemple, perquè tu parles molt dels cossos i de les imatges, i parles com els cossos de les persones migrades han estat polititzades. Explica'm això, perquè em sembla molt interessant.
2: Al final és la instrumentalització dels nostres cossos, no? O sigui, mai ets suficient en un lloc, mai ets suficient en un altre. És utilitzable tant d'un lloc de la societat com una, o sigui, tant d'una ideologia política que suposadament és d'esquerres com la de dretes. O sigui, és això, al final l'existència del teu cos acaba sent més un objecte per guanyar, no, aquests vots, o guanyar diners moltes vegades, no? Quan parlem d'aquesta meritocràcia, d'aquest capitalisme i aquest discurs instrumentalitzat, que realment el fet d'existir i ja està, no? I ser una persona vista per les teves capacitats i res més, no?

0: fet, en aquest sentit, tu expliques un argument molt interessant on ens fas adonar-nos en que a vegades decisions personals es converteixen en qüestions públiques i simbòliques. És a dir, quan una persona decideix fer amb el seu cos el que sigui o amb la simbologia el que cregui convenient, aquesta decisió personal es converteix en un interès públic. I això no sol passar amb altres qüestions, sol passar normalment amb les persones migrades. I aquí és on hi ha realment la diferència, no?
1: Exacte. Sí, al final, el que he viscut al meu cos des de petita és també el que ara intento jo sanar a través del que faig. I no només en representació del que és la meva Xaima petita, sinó d'altres nois que s'hagin sentit com jo en algun moment de la seva història, sobretot des de la infantesa, no? Intentar com protegir de que... Això el que deia jo abans, no? De que al final la realitat dels pròxims anys, tot i que pinta molt malament, no sigui tan dura com la que he tingut que viure jo o altres nois, no?, que hem sigut de primera generació i que, per exemple, quan vivíem bullying per ser racialitzats, era una cosa que es relacionava més en coses de nens i que no era una cosa que es detectava com a racisme, com a tal, moltes vegades, no? Aleshores, sí.
0: Estem a Catalunya en un moment complex, tu hi has fet referència, has explicat que venen temps complicats, jo penso personalment que també, venen temps on serà molt necessari que les Xaimes dels barris, els Mohameds, els que siguin, puguin aportar aquesta mirada diferent. Però hi ha un risc també, que és el que anomena algun sociòleg com la societat del cansament. És a dir, hi ha un risc que aquests activistes, que ara mateix esteu en primera línia als barris, caigueu en el cansament i caigueu i acabar pensant per què jo he d'acceptar aquesta violència mediàtica i política i haver de defensar els drets de les altres persones. Hi ha aquesta necessitat també de crear aquests espais segurs. Jo, que tinc la sort en aquest programa de parlar amb molts activistes i amb moltes persones que defensen els drets de les persones migrades, em transmeten molt això, com un cansament. Però clar, si estem parlant que aquest cansament arriba ara, abans de tot el món complicat que ens ve per davant, és preocupant, perquè les persones que ens han d'ajudar a sostenir aquesta convivència, aquesta pau social, si estan cansades, doncs també no ens ho podem permetre.
1: És veritat que és un cansanci generalitzat, sobretot quan... Clar, quan ets activista, al final és una persona que, tot i que intentes com... fer comunitat i de més, moltes vegades et sents una miqueta sol, perquè és com que vas i tu t'has d'encarar un entrevistador i de més i parlar, tot i que vols parlar a nivell comunitat, parles en nom propi, no? I cansa molt perquè sobretot veus, no?, que tot i que fas tota la feina que fas, doncs, que es permeten discursos d'ultradretes, veus que cada vegada és pitjor la forma en la que tracten i de més, però sí que és veritat que precisament d'això que deies, no?, els espais de cura i el fer xarxa entre les persones que, no només els que fan activisme, les persones que treballen de diferents formes o que travessen aquestes realitats o que són aliades d'aquesta lluita, no? Al final, és molt important aquests espais de cura per precisament poder tenir un espai on compartir com ens sentim, on poder descansar, no? Perquè moltes vegades estem tensos per això mateix o estem cansats i és veritat que aquests últims anys, sobretot aquest últim any, he començat més que mai a buscar a altres persones, altres espais on poder precisament com compartir aquest cansanci que tenim una amb l'altra i fer estratègies comunes. O sigui, que he passat de fer com molta la meva, no?, de formar-me jo, moure'm jo, a veure que és molt important que fem xarxa per poder precisament, no?, arrossegar-nos una miqueta.
0: Clar,
1: en aquest
0: camí. És interessant el que expliques i té molta lògica, perquè durant uns anys a Catalunya potser l'activisme ha anat molt per lliure i les persones, cadascú al seu barri, no?, la seva trinxera, i ara ens estem adonant que o hi ha una organització i una capacitat de mobilització cap a la convivència i cap a la cohesió, o aquestes persones s'aniran cremant. Tu t'has format en drets humans.
1: Sí.
0: A part d'activista, professionalment t'has enfocat en aquest àmbit, has estudiat drets humans. Mirant el món, a nivell de drets humans, en quin punt estem ara mateix? A nivell local i també a nivell del món en general?
1: Al final, a nivell local i a nivell general, o sigui, el local és un reflecte del global, no? Sempre que hi passa una cosa tant a nivell global, passa a nivell local, i el que veus a nivell local és un reflecte en aquest sentit. Ja saps el que hi ha, o sigui, els drets humans es van crear suposadament per protegir a les persones, però constantment es vulnerabilitzen aquests drets, ho veiem, no?, el que està passant al món, totes les guerres, els genocidis, tot el que està passant, i ho veiem també de forma local, no?, com hi ha una impunitat, de drets que estan escrits, que estan signats per aquests països que formen part, però que al final no es fa res, no? No es condenen de forma real al que estan cometent un atemptat contra els drets. Aleshores, la cosa pinta malament, sobretot quan estàs estudiant drets humans i fas molts anàlisis d'això mateix, t'adones que els drets humans que cada vegada perillen més i que no existeixen per a tothom.
0: Però també hi ha una legitimació de renunciar a certs drets, sobretot per part d'una població jove, que és bastant preocupant. És a dir, hi ha una part de la població en certes enquestes o certs estudis on pregunten als joves: viuries en una societat governada per una dictadura? I ho normalitzen. És a dir, es normalitza el feixisme, es normalitzen les dictadures. Això també, jo hi penso molt, on falla el sistema perquè es normalitzin aquestes conductes antidemocràtiques?
1: Bueno, el sistema, en aquest sentit, s'ha de veure de forma transversal. O sigui, en el moment que l'educació no hi ha aquesta consciència, no?, del que és la nostra història, el que ha passat, no?, i quins drets havíem vulnerabilitzat al moment que hi havia dictadures, com és viure en dictadura, perquè tenim a persones que encara estan vives, que van viure en dictadura i que ens poden explicar, no? El moment en què les xarxes socials no estan monitoritzades, en aquest sentit es deixen els discursos d'odis o fomentar, no?, al final les dictadures o el feixisme, en aquest sentit. A l'hora que hi ha partits polítics, com deia, i que vinc dient tot el dia, que també fomenten això mateix. O sigui, són moltes coses que a nivell estructural no s'estan contemplant bé, no s'estan filtrant bé, no s'estan sancionant bé amb un punt de vista de drets humans i de respecte, que estan permetent que precisament la gent que desconeix la seva història, que desconeix qui és realment, perquè moltes d'aquestes persones són persones que en el moment de si viuen una dictadura no seran precisament les que estan en el bàndol dels guanyadors. Aleshores, jo crec que en aquest sentit el que falta és molta educació del que és realment viure en dictadura. Escoltar més els testimonis de les persones que han viscut això mateix, explicar què és al final.
0: I preservar la democràcia cada dia.
1: Exacte.
0: No? Al final la democràcia és un exercici quotidià.
1: Exacte.
0: La democràcia no t'aixeques un dia i la tens, sinó que és un exercici constant cada dia de preservar-la. Tu has viatjat molt per Europa.
1: Sí.
0: La teva feina t'ha portat a anar molt per Europa.
1: Sí, sí, sí.
0: Com és Europa ara mateix?
1: Europa ara mateix és el mateix que veiem una miqueta aquí, tot i que en algunes coses estem millor, però hi ha països que semblava això, no?, que els drets estaven adquirits, però que s'han vist que no, que si no els preserves i que si no controles realment el que és la democràcia, doncs l'acabes perdent. Però sí que és veritat que vaig a viatjar bastant per Europa per una qüestió de que jo vaig començar treballant amb el poble gitano. Mm-hmm. Va ser com la meva primera forma de treballar amb col·lectius, no?, vulnerabilitzats i demés, que vaig començar a nivell local, però després va treballar a nivell internacional. De fet, jo estava a Croàcia, parlant de Croàcia, perquè em vaig formar en temes de memòria del genocidi gitano i Sinti, que sabeu, no?, que és el segon major número de víctimes de nazis, que és una cosa que es desconeix, de fet. I va ser una forma també de començar a donar-me d'això mateix, no?, de com estem en un punt de la piràmide de l'odi, no?, que ha portat a genocidis, a justificar l'extermini de tot un poble, i que no se'ns adonem de la prop que està, no? Al final, ara mateix estem en un nivell de deshumanització, per exemple, dels moros, dels musulmans o de les persones migrades racialitzades, que s'assembla molt al discurs que va tenir Hitler, que va ser votat democràticament i que va justificar després l'extermini dels jueus i els gitanos. I això és una cosa que també potser hem de treballar més aquí, perquè jo parlo aquest exemple a nivell Polònia o el que sigui, però és que a Espanya també hi ha hagut una gran redada que va perseguir el poble gitano, ha hagut esclavisme, etcètera, etcètera. Aleshores, potser la diferència amb la resta d'Europa és que aquí a Catalunya o a Espanya no s'està fent aquest treball que et deia jo abans, de memòria col·lectiva, memòria històrica del que ha sigut realment, no?, aquesta persecució a certes parts de la població.

0: hem parlat dels problemes, no? Parlar una mica de les solucions. Mm-hmm. Quines coses ens poden ajudar a continuar teixint aquestes aliances entre veïns, a prevenir tot això que estàvem comentant ara mateix? Perquè és cert, tu deies, tampoc estem tan mal. Si mirem una mica Europa, encara la societat espanyola és una societat que té ganes de construir ciutadania i té ganes de construir veïnatge, i és una societat oberta i que ha viscut al llarg de la història la migració de molt a prop. I també és una societat que segurament ara mateix, afectats pel context geopolític, doncs hi ha aquesta mirada. Però m'agradaria que ressaltessis també allò que ens fa diferents. Mm-hmm. Allò que ens fa... Tu que has anat per Europa, tu que has anat pel món... perquè crec que quan parlem també del que ens reforça, mm-hmm. és a dir, d'aquest reforç positiu, ens pot ajudar també a agafar-nos, almenys en això, quan el món està tan fosc i el món està tan gris. És a dir, a tu què et fa agafar-te encara a l'esperança?
1: És això, o sigui, tot i que he viscut el que visc, sempre trobo a faltar a Barcelona, precisament perquè són molt càlids. Són persones mediterrànies, són persones de carrer, són persones que encara, i en alguns barris ja quasi estan parits per això mateix, però que encara no parlem amb el veí, preguntem com està, encara sortim al carrer, fem vida al carrer, anem als bars, etc etc. O sigui, sobretot no perdre això al carrer i des d'allà començar a treballar. Perquè una vegada estàs al carrer i parles amb aquell que normalment no parles amb ell, o fas alguna cosa conjunta amb la persona que normalment no parles amb ella, allà comencen a canviar les coses i la perspectiva. Allà comences a fer, al final, humanitat, no?, en aquest sentit. Aleshores, és això, o sigui, la solució, a part de que podria estar aquí mitja hora parlant de solucions molt concretes, és fer carrer. I fer carrer, però fer carrer amb totes les persones que passegen al carrer, no només una part d'ella.
0: Mm-hmm. A part de tot, de fer carrer, de fer xarxa, també entenc que la importància dels referents. Mm-hmm. És un tema que se n'ha parlat sempre, no? Tu ara mateix, segurament, molta gent t'estarà escoltant a través de la ràdio, i no, la gent que estigui sintonitzant ara mateix amb Ràdio 4, estem escoltant la Shaima Rajdi, que és activista, experta en drets humans, que ens està donant aquesta mirada diferent del barri de la Mina, però cap al món. La importància dels referents, que hi són, però que hem de continuar treballant perquè se'ls escolti.
1: Exacte.
0: I perquè la manera també de trencar aquestes narratives, aquesta economia del relat, on predominen els relats que més es venen, és també que s'escoltin veus diferents.
1: Exacte.
0: I a Catalunya hi són, i a Catalunya s'escolten. A tu et passa? És a dir, cada cop, quan mires al teu voltant i aquests referents per poder construir aquesta xarxa i també inspirar persones que ens estiguin escoltant?
1: És que al final jo no vull parlar de referents, perquè sembla que per ser un referent has de ser activista de no sé què i de drets humans o el que sigui, sense infravalorar com les persones que tenen una formació. Però, o sigui, és tan senzill com donar veu realment i representació a les persones de peu. O sigui, jo abans de ser activista soc Shaima, i tu igual abans de ser periodista ets Mohamed. Aleshores, és simplement donar espais per escoltar les veus de totes les persones que al final habiten aquests barris, i no parlar per les persones. Al final, si tu vols dir que és una persona referent, doncs sí, és una persona referent, perquè cadascú té la seva història i cadascú ha patit el que ha patit o el que no ha patit, i pots aprendre d'ell. Però és això, al final, el que deies, és donar espai per escoltar a la Shaima, o escoltar a Mohamed, escoltar a fulanita, no? Aleshores, és això que tu deies, donar espais per de veritat d'escoltar aquestes històries.
0: Mm-hmm. I també gaudir una mica, abans escoltàvem el Flaca, gaudir de la música, de la
1: Exacte.
0: Cultura, no? Aquesta cultura democratitzada que arriba a tothom, les biblioteques públiques,
1: no?
0: Tots aquests instruments, construir ciutats que realment democratitzin l'accés a la cultura.
1: Exacte, i sobretot els barris que són perifèrics, que es parla molt, no, és que no s'integren, és que s'autosegreguen i de més, bueno, també potser apropar-se a la gent d'aquests barris, no? Aquesta gent que tanta curiositat dona perquè no s'integren, i preguntar què coses no falten, no, al barri, perquè ells facin vida al barri realment. Si falten biblioteques, si falten parcs, si falten, bueno, drets en general, accés a la ciutat, no, transport i de més, també pot ser una forma de començar a veure realment el problema i no mirar les persones com a objecte d'estudi i com, que mm-hmm. curiós.
0: Molt bé, doncs escolta, Shaima Rajdi, activista, moltes gràcies per haver passat pel d'on ets tu.
1: Gràcies, Mohamed, periodista. Un plaer, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. I a vostès ha estat un plaer compartir amb aquesta tarda de Ràdio 4. I ara els deixo, evidentment, amb una cançó del nostre amic ja, d'aquest programa, El Flaca, que està pel món, per Europa. Quan torni ens explicarà la seva experiència, però acabarem amb una de les seves cançons. Que tinguin molt bon cap de setmana.

Els imprescindibles de Ràdio 4.

vida. Plores perquè no t'entenc. I gira, i gira. Sé que sóc un inconscient i encara m'estimes.

Sí, l'aigua subterrània, descoberta en època industrial per refrigerar els seus motors i facilitar la producció. Però, i si són realment les indústries les que comencen a posar en valor la necessitat de preservar-la? Avui, en clau d'emergència climàtica, economia circular com a camí per a la indústria cap a la sostenibilitat, amb Joan Riera de Vall, Carles Gasol i la nostra experta en residus, Anna Penya. I amb Gustavo Duch analitzarem per què l'alimentació necessita una seguretat social.